0: Les desgràcies humanes, perquè els arbres estan i les terres estan molt malament. Jo crec que s'ha de fer una intervenció gran i a nivell de manteniment molt fort.
1: I també hem posat la mirada sobre el carrer de Sant Jordi, que era un dels punts on hi havia més atenció, sobretot després de veure's afectat, especialment per l'aiguat de dimarts passat. Aquest cap de setmana la pluja també l'ha afectat, molt menys. Això sí, un dels edificis, el número 31, s'ha vist especialment afectat, ja que els baixos s'han tornat a inundar. I qui més ho ha patit és la Carmen, una veïna, que és la que queda més a prop de l'entrada. Li ha tornat a entrar aigua i ha acudit al sindicat de llogateres, que ha mobilitzat un grup de suport davant dels aiguats. Per descomptat, el veïnat de l'edifici també s'ha sumat a fer tasques de neteja. Tota la informació a 3w.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
3: Hola, doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54.

Dones arrosseres treballant descalces, l'aigua als genolls i els peus dins del fang. Esta experiència física de la trepitjada, on el fang, la sal, els sediments i els microorganismes s'adhereixen a la pell, ha servit a Raquel Buch com a punt de partida per reflexionar sobre la vestimenta no com un límit tancat, sinó com una membrana permeable d'intercanvi amb l'entorn.

0: cambio incluso en la manera de producir o de empezar a producir, de investigar, a investigar los proyectos.
1: A partir d'aquesta experiència, Buch desenvolupa el concepte de vestimenta expandida. No es tracta de dissenyar roba comercial ni peces funcionals per al consum, sinó d'entendre el vestit com una primera pell que posa el cos humà en relació directa amb l'ecosistema. De resultes, ha creat peces escultòriques i volums penjats que prenen com a referència indumentàries tradicionals del Delta. Estes estructures han estat intervingudes amb biomaterials, fang dels arrossars, cotó, palla, algues i plantes. Són peces que han germinat, que s'han assaborit amb el clima de la comarca i que continuen canviant segons la humitat i la temperatura. Una aposta clara per la lentitud i el repòs en un món dominat per la pressa i la superficialitat. Per a l'artista, traslladar el seu taller al vell mig del Delta ha tingut un impacte profund en el seu procés creatiu. Ha passat de fer assajos de laboratori tancats a treballar a l'aire lliure, deixant que el fang, la palla de l'arròs i l'aigua fessin la seva feina.
0: Es una de las cosas que más me ha fascinado de estar aquí tiempo y es esta cuestión, y bueno, también incluso cómo me he aproximado al proyecto, porque en, por ejemplo, cuando estaba en Madrid, pues lo que hago es que me encierro en el laboratorio, en mi estudio, en mi taller, y empiezo a hacer las pruebas, y aquí, sin embargo, me salía que lo que tenías era que salir fuera, ¿no? Pues agarrar los materiales, los biomateriales, los tejidos, ponerlos debajo de del barro, luego pues cuando llenaban de agua, volverlo germinar, etcétera, y luego bastantes de las piezas que me han acompañado llevan desde noviembre. O sea, hay unas piezas como con micelio que se han ido alimentando con el barro y con la paja del arrozal, que empezaron conmigo en noviembre y me siguen acompañando, y bueno, todavía siguen transformándose, y eso es algo como, me parece como muy bonito, porque ya no es, bueno, pues la artista o tal hace como su pieza pensada y se produce, sino que estaba transformándose. Y hay como una cosa como de creación con el Delta o co-creación con el Delta. La palabra co-creación está un poco manida, pero hay una parte ahí, ¿no? Que me parece como muy bonita, como dejar que se transforme y que te vaya acompañando y soltar, ¿no? Como de, bueno, pues se va transformando y eso es bonito.
1: Tanmateix, la pell del Delta no es limita a una exploració vegetal o geològica. Durant els mesos de residència, l'artista ha descobert el valor de la naturalesa humana, les veïnes, els pagesos i els col·lectius que treballen la terra. I és que, en lloc d'adoptar la figura tradicional de l'artista aïllat o hegemònic, Raquel Buch ha compartit l'autoria del projecte amb la comunitat local. Ha col·laborat directament amb artesanes de la Pauma i ceramistes de la zona, integrant les seues tècniques en un treball coral i orquestrat. El que inicialment havia de ser una residència de 6 mesos s'ha acabat perllongant 3 mesos més. Segons explica el director de l'OPATI, Jaume Vidal, este enfocament cooperatiu i de mediació és un dels grans valors de la pell del Delta.
2: El seu treball és el resultat de molt de temps. No és algo que s'ha fet en una setmana, és el resultat de molt de temps. I en este procés no ha sigut ella creant o el Delta investigant, sinó que ha fet el que avui en dia l'art treballa molt, que és la mediació, la col·laboració, la cooperació, mirar en col·lectius, tractar, deixar que l'autoria se compartisca, no? Perquè també has col·laborat en altra gent. Tu no li dies a les senyores que feien Pauma com havien de fer les coses, sinó que elles aporten. Vale? I ha sigut, és una peça coral o orquestra o orquestrada dirigida per Raquel, en la qual moltes persones tenen a veure. I jo crec que l'art avui en dia va més cap aquí, cap a algo cooperatiu, menys cap a la figura de l'artista individual, perquè en aquest món ja en tenim prou d'individualisme. Vale? Hem de col·laborar més, hem de cooperar més, i tot això està contingut molt simbòlicament dins de les seues peces. Jo crec que és evident, quan tu mires aquestes peces, ja et ve que no ho ha construït ella, que ho ha construït el paisatge, que ho han construït altres persones. Identifiques Pauma, identifiques altres materials, identifiques impressió 3D, identifiques moltes coses.
1: Les peces de Raquel Buch són efímeres i mutants. Algunes es biodegraden i fins i tot l'artista contempla el gest simbòlic d'enterrar-les de nou als arrossars quan concloga el cicle. Un diàleg obert entre la pell humana i la pell del Delta.

0: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
1: No, a la meva ràdio local.
0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Crec que ja està, no?
2: No sé, tu mateixa.
3: Això és Rambla 54 a Ràdio Vilafranca.

0: Siguis o no castellera, jo confesso que no hi entenc gens, aquest toc de gralles segur que t'emociona. De fet, encara que no formin part de la cultura pròpia, els castells posen els pèls de punta a qualsevol. Són bellesa, emoció i, sobretot, espectacle.
1: Puja l'enxaneta, buscarà la motxilla d'entrada. No m'ho crec, és extraordinari. Quina barbaritat, quina barbaritat. Motxilla d'entrada, el moment clau. La història, la història, la història, la història dels castells. Sí!
0: Que grans que són el Carles Cortés, l'Aina Mallol, el Toni Comas i tot l'equip de castells de la xarxa. Algun dia, Ivan, els haurem de convidar al programa perquè ens expliquin com es fan aquestes retransmissions. Però ara mateix, avui mateix, tenen molta feina. Nosaltres, per això, doncs, ens hem posat la camisa castellera del Rambla, però no per parlar d'espectacle, sinó avui per parlar de salut. Jo no diré de quin color és la meva camisa.
2: Ah, la dels bordegassos de Vilanova, oi?
0: Això ho has dit tu, eh? El que sí que puc dir-te, Ivan, és que segurament la del Sergi Anson deu ser verda, crec, no, Sergi?
3: Bona tarda. Home, si parlem de diumenge, et diré verda. Si parlem d'aquest proper dissabte, et diré vermella. Tenim dues colles a Vilafranca, Xicots dissabte a la tarda, Castellers de Vilafranca diumenge al matí. Per tant, diguem-ne que aquí podem triar.
0: Entre el verd i el vermell està la cosa. Ben tornat al Rambla 54, Sergi.
3: Moltes gràcies, Anna, encantat.
0: Dèiem que avui doncs, volem parlar de castells, però des d'un punt de vista més, diguem-ne, científic.
3: Sí, sí, perquè hem de reconèixer que, de fet, a Vilafranca de castells, a Vilafranca del Penedès en parlem molt i gairebé durant tot l'any. Però avui el que et porto és un tema poc conegut, perquè no té tant a veure amb el que és aquest espectacle que comentaves, sinó amb un altre punt potser més racional. Es tracta d'una iniciativa que s'ha posat en marxa aquest 2026 i que lliga castells precisament amb recerca i amb innovació.
0: Doncs soc tot orelles.
3: Doncs mira, resulta que de la mà de la Universitat de Barcelona s'ha impulsat una càtedra sobre salut i castells. La proposta neix del neguit del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf per treballar amb una visió més acadèmica i buscar la millora de la salut i el benestar emocional dels integrants de les colles castelleres. La doctora de Docència, Recerca i Innovació d'aquesta càtedra és la Glòria Torres. I ella destacava en una conversa que hi hem tingut que el que han volgut amb aquest projecte és que englobés tot l'espectre casteller.
4: Hi ha la realitat castellera des d'una vessant, diguem, 360, és a dir, tant des de la vessant del benestar en quant a la salut dels castellers, benestar emocional, també l'impacte social que pugui tenir la realitat castellera i, sens dubte, doncs, la promoció cultural i aportar nou coneixement, que és del que es tracta.
0: Sergi, imagino que aquesta tasca no l'entomen únicament des del Consorci Sanitari, no?
3: No, evidentment que no. En aquesta càtedra hi trobem també, com dèiem, la Universitat de Barcelona, també la Fundació PINAE, que està arrelada al Penedès, i, com no, en aquest cas, doncs, la participació dels castellers de Vilafranca. De fet, en el grup motor d'aquesta càtedra hi ha la Maria Vall, ella és traumatòloga, però també és castellera dels castellers de Vilafranca. Amb aquesta visió i experiència des dels dos camps, el que ella destaca és la importància d'establir sinergies entre el món acadèmic i també aquest dia a dia del món casteller.
5: I una mica els objectius són cap als dos cantons, no? les direccions. O sigui, des del món casteller podem aportar coneixement cap al món científic i des del món científic podem aportar recursos, mètode, etc. per estudiar el món casteller i al final aportar eines que siguin eines per millorar la seguretat, per millorar el coneixement, per millorar la difusió que fem del que estem fent, etc.
0: Sergi, però les colles, els verds i, de fet, totes en general, fa temps que treballen i que diuen que treballen per millorar la seguretat dels castellers i fer, sobretot, prevenció. Jo fa no res que vaig llegir que acaben de presentar un nou cas per la canalla, no?
3: Sí, sí, de fet, aquest és un bon exemple de sumar necessitat i demanda del món casteller amb, en aquest cas, expertesa i coneixement tècnic. Aquí parlàvem doncs, d'una empresa que es dedica a fer cascs en general i que hi aportava doncs, aquesta expertesa. I precisament la catedral que vol és facilitar aquest contacte i aproximació del rigor científic el món dels castells, que sovint hem de reconèixer que es regeix potser més per la tradició i la rauxa que no pas per l'anàlisi i les dades. Un altre exemple pot ser la intenció que tenen des de la càtedra de fer un estudi per poder conèixer el pes dels castells, la correlació de forces que hi ha entre els diferents pisos i els seus components, i això també saber com pot afectar cada construcció.
0: Això ja em sembla més un exercici de matemàtiques i de física més propi d'una aula que d'una plaça castellera, no?
3: Sí, o gairebé d'arquitectura, podríem dir.
0: Exacte.
3: De fet, tot suma. I és un bon binomi aquest que deies, eh? Plaça i aula. Tot s'hi val, de fet, per ajudar a reduir riscos. El que busca la càtedra, precisament, és aconseguir les dades científiques, que sovint no es tenen, i com deia la Maria, no és tasca fàcil.
5: Posar números al castell, doncs veure com es mou, com estan distribuïts els castellers, com es mou cada casteller i com carrega el pes a les diferents espatlles. Això està sent un treball que semblava que havia de ser fàcil, però resulta que no hi ha sensors que existeixin que estiguin preparats doncs, per totes les necessitats que aquests sensors requereixen, no? Que siguin segurs, que siguin flexibles, que tinguin un alt rang de pes, des de 0 fins a no sabem quant, potser uns 300 o 400 quilos.
3: En definitiva, es tracta d'impulsar i desenvolupar aquestes línies de recerca que permetin oferir dades i informació a les colles.
5: És una eina amb dues potes, no? Una pota al món casteller i una pota al món universitari, i que l'hem de fer servir, l'hem d'explotar, això, treure idees, buscar recursos i doncs que el missatge és que la gent ha d'estar oberta a participar ara de l'enquesta Connecta, però també doncs oberta als diferents projectes que puguem anar presentant o començant, no?
0: Sergi, i em deies que aquesta és una iniciativa molt nova, l'hem situada en aquest mateix any, el 2026, per tant, té, què, mesos? En aquest temps, què? Com els ha anat?
3: Home, jo penso que força bé, perquè el que han aconseguit també és cridar l'atenció, podríem dir, de les colles, no? En aquests primers mesos d'arrencada, el que han estat fent, d'alguna manera, són aquestes enquestes per conèixer demandes o necessitats de les colles. Escoltàvem la Maria parlant d'aquesta enquesta Connecta, però també s'han fet diverses xerrades i conferències, que el que volen és poder posar coneixement sobre la taula i a l'abast de tots els membres de les colles.
0: Doncs molt bona iniciativa. Sergi, a seguir treballant en aquesta anàlisi científica del món casteller, que de ben segur permetrà millorar les coses, si és que això és possible, perquè avui en dia ja es fan uns castells espectaculars i brutals, el que no s'havia somiat mai, no?
3: Doncs sí, la veritat és que sí.
0: Doncs moltes gràcies per explicar-nos el contingut d'aquesta càtedra, el Rambla 54, una abraçada gran i parlem aviat.
3: De res, Anna. Fins la propera.

0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Canet.
2: Ivan, aquesta setmana potser ens estem passant una mica amb l'afició gegantera del Rambla 54, no?
3: Ara, això ho has dit tu, eh?
2: És veritat. I és que a Catalunya hi ha moltíssims gegants i si no fem via, doncs no ens els acabarem abans d'acabar aquesta temporada. Però quantes coses hi ha al voltant dels gegants, no? Contes, perruqueries, llibres, festivals i fins i tot lloguer de colles geganteres, com ens explicava ahir la Sabina de Ràdio El Picat. Doncs bé, avui volem descobrir com va això i què fa en realitat una colla gegantera. I per fer-ho, saludem el Dani Grau i el seu convidat, que és el Carles Geli, que és el cap de colla dels gegants de Canet. Dani, Carles, benvinguts tots dos al Rambla 54.
4: Bona tarda.
2: De seguida parlem de gegants, però abans, és el primer dia que saludem en directe el Dani aquí al Rambla 54 i ens agradaria conèixer una mica més de Ràdio Canet i d'ell mateix. Dani, què n'hem de saber?
4: Doncs mira, Ràdio Canet és la segona emissora municipal creada a Catalunya per un mes de, doncs, primer va ser ells, després nosaltres. I el fundador d'aquesta casa és un mite de la comunicació que es deia, malauradament ja no és entre nosaltres, en Joan Ramon Mainat.
2: Ostres, i un gran nom, eh?
4: Un gran nom. Vam néixer el 9 de febrer de 1980. I hem emès ininterrompudament, evidentment amb etapes més reixides i altres menys, no? Però mai s'ha parat la ona.
2: La missió. I sobre tu, què hem de saber? Què t'agrada? Alguna afició, alguna curiositat?
4: Doncs jo, la novel·la negra.
2: La novel·la negra. Arnau apunta, novel·la negra. Un dia parlarem de novel·la negra amb el Dani. De moment, amb qui parlem és amb el teu convidat, el Carles Geli, sí, que, com dèiem, és el cap de colla dels gegants de Canet. Carles, començo pel principi, per aquesta pregunta que ens plantejàvem en aquesta introducció. Com s'organitza, com es munta una colla gegantera i què ha de fer un cap de colla com tu?
5: Bueno, a veure, no és fàcil ni és difícil. Diguéssim, nosaltres, per exemple, vam sortir pues, d'agafar uns gegants que estaven parats, vull dir, per uns efectes de la colla, que la colla es va fundar el 85 i es va aturar per un accident, i nosaltres la vam tornar a reconduir el 2013. I més que res van ser gent de Canet, que ens agradava molt els gegants, i vam voler tirar endavant, demanar a l'Ajuntament aquests gegants, i vam, a partir d'aquí, començar una altra vegada de zero. Però més que res, pues, parlant amb els amics, companys, coneguts, pues, intentar formar-ho.
2: I el cap de colla, tu què fas respecte a aquesta colla? Els convoques per assajar o no? O com va això?
5: Bueno, això ho portem entre dos. Vull dir, ho portem en Santi i jo. Llavors, aquí la feina bàsicament sí que és organitzativa. Vull dir, tant com parlem de diners, com parlem de trobades i quedar amb colles i contacte amb l'altra gent, com amb la mateixa colla per organitzar les sortides, assajos i coses que tinguem que fer. Una mica de feina.
2: Déu-n'hi-do.
4: Doncs, Carles, com s'escull un cap de colla? Com et van escollir a tu?
5: Bueno, nosaltres, en un principi, ens van escollir molt fàcil perquè vam ser els que vam moure tot això. I llavors, en aquell moment, pues, ja ens vam autonombrar. A partir d'aquí, per estatuts nostres, cada 5 anys hi ha eleccions i, bàsicament, pues, portem 3 mandats que ens van renovant a nosaltres. Vull dir, es fa una assemblea, es convoca, hi ha candidats i la gent, tots els socis de la colla, doncs voten. Ja dic, en aquest cas, Santi i jo hem sempre continuat. Al nostre voltant, els altres companys de junta han anat canviant, però nosaltres sempre hem continuat davant.
2: Vosaltres seguiu allà. Això és senyal de que ho feu bé, si està tothom d'acord en que heu de repetir, ho heu fet 3 vegades, no?
5: Mhm.
2: Una altra pregunta que tinc pel Carles és, fa referència a la indumentària de la colla gegantera. Què inclou? O sigui, com heu d'anar vestits per fer ballar un gegant i per què veig que és diferent d'un municipi a un altre o d'una colla a una altra?
5: Bueno, bàsicament, el que canvia d'una colla a l'altra és el color de la samarreta, camisa, que pot ser o camisa o samarreta. Vull dir, això depèn de cadascú, el que li trobi que és més còmode. El que és imprescindible en qualsevol colla és la faixa. Vull dir, és el més important, que és el que ens protegeix els nostres ronyons, la nostra esquena, que això sí que hem d'estar molt, molt atents de que ningú es posi sota un gegant sense anar amb la protecció bàsica, que és aquesta.
2: A risc de prendre bastanta mal, eh? Perquè estem veient molts gegants i veiem que realment pesen molt. No sé quant pesen els vostres, però em sembla que el que ha dit menys eren gairebé 40 quilos.
5: Pues això és poquet.
2: És poquet.
5: El nostre, el gegant, en pesa 75, la geganta 55, i sí que el gegantó pesa 26 quilos, però els grans són poderosos.
2: Carles, i una altra cosa. Ahir vam descobrir en una conversa que les colles geganteres, com les castelleres, que en parlàvem abans, doncs teniu uns requisits bastant estrictes pel que fa també a assegurances. Suposo que pels gegants, però també per vosaltres, per si us feu mal, i pel públic, no?
5: Sí, les assegurances que tenim nosaltres bàsicament ens cobreix el portador i a tercers. Al gegant, si li passa alguna cosa, no els hi cobreix res. Bàsicament és mal a tercers i el geganter que pugui estar l'oportant.
2: Val.
4: En el cas vostre, Carles, doncs la colla... bueno, la colla no. El món geganter de Canet n'ha passat de tots colors, alguna que altra desgràcia bastant important. Vosaltres vau reflotar la colla perquè durant molts anys no hi va haver-hi moviment, em podíem dir.
5: Correcte. Diguéssim, això, al principi la nostra colla eren gegants i diables. Diables va tenir un accident amb un correfoc, es va desfer tot, i llavors, a poc a poc, doncs, primer es va refundar la colla de diables i després, pràcticament al cap de 2 anys, els gegants. A partir d'aquí s'ha tingut que tornar a reflotar com va ser el Covid, perquè el Covid va fer molt de mal a tothom, i per sort nosaltres vam ser de les primeres colles que vam poder tornar al carrer en condicions. Vull dir, també aquí s'ha de dir que vam tenir la gran sort de que vam fer com una petita aliança amb Arenys de Munt i Santa Susana, que ens anàvem ajudant les tres colles al començament de la sortida del Covid per tirar endavant les sortides. Ara actualment cada colla ja va per separat, aunque ens col·laborem moltes vegades si fa falta, però gràcies a aquesta petita aliança vam poder tots començar a sortir al carrer amb el post-Covid.
4: Doncs ara anem a conèixer quins són els nostres gegants, qui els va fer, quina història tenen, si són molt antics, tot això, Carles.
5: Bueno, els gegants principals, en Guillem Bernat i l'Agnès, són del taller Casserres de Solsona. Són fets el 1985 per en Manuel Casserres i Boix, i com he dit abans, el gegant pesa 75 quilos i la geganta 55. Són dos gegants més grans de la família Casserres, vull dir, perquè el normal, com estaves dient abans, són gegants de 40-45 quilos, com podien ser els nostres fillols de Sant Pol o de Pineda, que també són del mateix que de taller Casserres, uh-huh. Sant Pol del mateix any que nosaltres, i Pineda l'any següent, del 86. El gegantó, l'Edu, que el vam estrenar l'any passat, és fet també per la neta de Manuel Casserres, per la César Casserres i Moreno, i la roba va ser feta per una modista d'aquí Canet, que és l'Ona Planet.
2: O sigui que són gegants quilòmetre zero.
5: Sí. I la gegantona, que és pels nens més petits, pels nanos de, posem, de 3, 5, 6 anys, és feta per una gent d'aquí Canet, que també els hi van regalar a la sardana. La sardana es va passar en el barri dels Avells i del barri dels Avells va passar a nosaltres. Vull dir que la pobra ha passat per moltes mans i per molts infants del poble.
2: I buscant-ho per internet he llegit que el Guillem Bernat i l'Agnès són els protagonistes, no estan escollits a l'atzar, són els protagonistes d'una llegenda, oi?
5: Correcte, del Salt del Rossí.
2: I com va aquesta llegenda? Per què vosaltres us heu emmirallat o per què Canet s'ha emmirallat en aquesta llegenda?
5: Bueno, és una mica l'inventiva d'en Galzeran i de l'Amanci Tras, que van decidir buscar una llegenda a través del castell de Santa Florentina, vale? Que és la casa forta de representa de Canet. A partir d'aquí, l'Agnès viu en una casa de pagès amb els seus pares, en Guillem Bernat és un cavaller càtar que viatja pel món, i es troben aquí que és assetjada pel diable, pel senyor del castell, que s'alia amb el diable per intentar aconseguir l'Agnès. I en Guillem Bernat la rescata, i aquí el poble que els llibera del tirà, del gran tirà del senyor del castell, i els nombra els senyors de la vall. I els hi dona el castell, i a partir d'aquí representa que són l'entitat més gran del poble.
2: I d'aquí els heu convertit en gegants. Mm-hmm. I també en teniu un altre, l'Edu, que és una incorporació molt més nova i que té una història, diguem-ne, emotiva al darrere, no?
5: Sí. L'Edu ha sortit, ja feia anys que ho dèiem, per una necessitat. Ens trobàvem molt que a partir dels nens de 10 a 16, 17, 18 anys no tenien recorregut. Vull dir, ens havien plegat molts nanos perquè no podíem fer res. Vull dir, el que no li agradava tocar la gralla o el tabal, pues plegava. Llavors vam tirar endavant aquestes deixonses. El nom d'Edu, que és a el que et refereixes, uh-huh, al començament de tot, teníem un company amb nosaltres, l'Eduard Puga, que va ser el que una mica més ens va ensenyar a portar gegants, perquè ell havia estat a la colla de l'Ens Amunt i ens va ensenyar a portar gegants. Malauradament, no portava ni un any amb la colla amb nosaltres, que tornant de treballar de Barcelona amb moto, va tenir un accident. I s'hi va quedar, pobre. A partir d'aquí, sempre vam dir, si fem un gegant, portarà el seu nom, perquè ens ha donat els primers passos i ha sigut el que ens ha ajudat, el que ens va dissenyar el primer ball que vam fer el 2014, quan vam sortir, el primer cop al carrer, doncs vam dir que li faríem aquest petit homenatge.
2: Doncs és una història molt bonica, eh? Que estigui sempre, ja per sempre més, amb els gegants de Canet. Dani, Carles, moltíssimes gràcies per fer-nos conèixer l'interior d'una colla gegantera, per presentar-nos també els vostres gegants aquí al Rambla 54. Una abraçada molt forta a tots dos i fins aviat.
4: Fins una altra.
5: Fins una altra.
4: Gràcies.
6: Estàs escoltant Rambla 54.
7: Què podem dir més?
8: És que no sé de què se tracta.
7: Com que no saps de què se tracta?
6: Ni idea.
7: És un programa de coses xules.
6: Aneu a punt de veure un...
7: No, esteu a punt d'escoltar.
6: Aneu a punt d'escoltar.
7: No, esteu escoltant bé jo.
6: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
9: Lambda 54 de la ciutat de Tarragona.
2: Ivan, quina veu més bonica. Hem triat aquesta música per parlar de Tarragona, que conviu cada dia com dins de la pel·lícula de Ben-Hur, amb un patrimoni que té més de 2.000 anys d'història. L'amfiteatre, el circ, les muralles, el fòrum són espais que formen part del paisatge habitual de la ciutat. Però què fa que Tarraco sigui patrimoni mundial de la UNESCO? I com es conviu amb això? Adrià Duc, benvingut al Rambla 54.
10: Bona tarda, Anna. Gràcies per convidar-me.
2: Adrià, l'altre Adrià de Radio Ciutat de Tarragona, que avui el tenim malalt, una abraçada a ell des d'aquí, ens va dir que teniu un expert que ens pot aclarir el dubte aquest que teníem sobre què es considera patrimoni i com es conviu amb ell.
10: Doncs sí, així és, Anna. Per entendre què hi ha darrere d'aquest reconeixement i, sobretot, què significa això de parlar del conjunt arqueològic de Tarraco, he anat a trobar l'historiador Magíser Itjol, que és un gran expert del tema i tarragoní, a més. Amb ell hem parlat del paper que va tenir Tarragona durant l'Imperi Romà, de com es va organitzar la ciutat i també de la relació que tenim avui amb aquest patrimoni que el tenim tan i tan a prop nostre.
11: Bueno, la candidatura, quan se va presentar a la UNESCO com a patrimoni mundial, fer èmfasi en sobretot dos aspectes. Una, que la ciutat de Tarragona va ser utilitzada per August, el primer emperador, com un model per després exportar a altres províncies de Tarragona. És a dir, Tarragona va actuar com un model per les províncies, sobretot les províncies occidentals. No? I, per tant, això li donava a les restes arqueològiques de Tarragona, li donava un sentit com d'innovació dintre de l'àmbit romà i d'importància a nivell urbanístic, jurídic, polític.
2: Per tant, més que parlar d'un monument concret, parlem d'una ciutat que va tenir un paper molt important dins l'Imperi Romà.
10: Exacte. I això és important perquè quan pensem en el patrimoni mundial de Tarragona, segurament ens fixem en els monuments que comentaves abans, amb l'amfiteatre, el circ, les muralles o el fòrum. Però el reconeixement de la UNESCO va una mica més enllà.
11: La idea no és que sigui un sol monument, sinó que és el conjunt arqueològic de Tarragona, el conjunt. Sí, per tant, no és el teatre o el lloc, no, és el conjunt. Originàriament, em sembla que eren 11 espais, però jo crec que s'anirà ampliant, és a dir, perquè a poc a poc aniran o apareixent noves restes o incorporant-se coses que ara no estan. Però la idea, la més important és aquesta, és que no és una sèrie de moments concrets, és un conjunt urbanístic, és un conjunt d'entendre el territori per part dels romans que ha deixat unes empremtes arqueològiques.
2: I aquesta idea d'entendre el territori així també és interessant perquè els romans no pensaven només en el nucli de la ciutat, no?
10: Exacte. De fet, una de les coses que m'ha sorprès de l'entrevista és que Magí parla de Tàrraco com una ciutat molt vinculada a tot el seu entorn. L'aigua, l'agricultura, la ramaderia, els recursos naturals o fins i tot les vies de comunicació també formaven part d'aquesta manera d'organitzar la ciutat.
11: Els romans concebien la ciutat amb un nucli urbà i un entorn rural, diguéssim, o no més rural, sinó de boscos també, que fixeu-vos que és molt interessant, perquè s'asseguraven abans de crear una ciutat que aquesta ciutat se pogués autoabastir. És a dir, no fundava una ciutat allí per capritxo, per dir, mira, la farem aquí i ja està. No, primer si hi havia aigua, si hi havia terreny per plantar, i per tenir agricultura, ramaderia, no només això, mineria, camins, quines connexions hi havia, carreteres, val? Per tant, és a dir, és una idea que jo crec que és molt moderna. És una idea d'urbanisme sostenible.
2: Doncs una manera d'organitzar la ciutat, sens dubte, que escoltant-ho avui ens pot resultar fins i tot familiar.
10: Sí, i després hi ha una altra qüestió. Què significa conviure amb tot aquest patrimoni? Perquè Tarragona té les restes romanes al bell mig de la ciutat i de vegades, precisament perquè les tenim tan a prop i vivim entre elles, podem acabar normalitzant-les.
2: I aquí hi ha aquí també el debat sobre com utilitzem aquests espais i quin paper han de tenir, no?, dins aquesta ciutat actual.
10: Doncs el Magí ho té molt clar. Ell defensa que el patrimoni no és només una cosa que es visita, sinó que també ha de ser un espai de trobada i de relació amb la ciutat.
11: Perquè al final, en definitiva, el patrimoni, ho he dit alguna vegada, què és el patrimoni? És una plaça pública, una plaça on ens trobem. I l'únic que ens permet, la diferència del patrimoni és que, sent una plaça pública, per tant, no és una plaça privada, no és un espai privatitzat, és un espai públic, col·lectiu. Físic, pots estar... És, hi ha pedres, hi ha espais, però a més, te permet una cosa que és molt, que a més el patrimoni t'hi va donar. Un diàleg amb el passat. És a dir, els espais aquests públics, d'alguna manera, encara que no sàpigues història, encara que no tinguis idea d'arqueologia, és igual. Quan tu estàs en un patrimoni històric, d'alguna manera a tu t'arriba que formes part d'una cadena, que les coses no han esdevingut perquè sí, sinó que hi ha un passat. I aquest passat és interessant perquè ens explica el present.
2: Exactament. I després de més de 2.000 anys, tot aquest patrimoni continua formant part de la ciutat.
10: Sí, i potser aquesta és una de les idees més interessants que deixa la conversa amb el Magí, que el patrimoni mundial de Tàrraco no és simplement un conjunt de monuments que podem visitar, sinó una part de la ciutat que encara avui ens permet entendre d'on venim i com s'ha construït Tarragona.
2: Doncs, Adrià, moltíssimes gràcies per resoldre'ns el dubte i per acostar-nos la Tarragona romana al Rambla 54. Fins aviat.
10: Encantat de fer-ho. Fins aviat. Gràcies.

0: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54 a El Nou FM.
1: Quan parlem d'esclops, segurament ens imaginem més un Willen o un Pieter holandès que no un Pau d'Osona, però heu de saber que aquest calçat forma part de la història de Catalunya, a Vic i arreu. Ona Fàbrega, ben tornada al Rambla.
2: Moltes gràcies, Anna. Encantada d'estar una setmana més aquí al Rambla.
1: I avui, a més, Ona, no estàs sola. Tens amb tu un home que encara manté viva la tradició dels esclops, oi?
2: Exacte, Anna. Mira, ell és en Josep Prat de Saba, veí de Taradell, i és un dels últims esclopers en actius de la comarca i també de Catalunya. Sí, heu sentit bé, escloper. Encara que no s'hi ha dedicat sempre, el seu principal objectiu és que aquest ofici no quedi en l'oblit. Josep, gràcies per estar aquí amb nosaltres aquesta última estoneta del Rambla 54.
3: Bona tarda a tots, gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Josep, abans de parlar d'esclops, d'eines, de fustes, m'interessa saber com arribes tu a l'ofici, com et converteixes en escloper.
3: Bueno, jo sóc nascut en una masia de Tartella, pagès, i els vespres allà a casa pues, era costum allà obre el foc, reunia la família, i la iaia feia mitjons, o el pare feia un mànec per un rampir, i un veí venia allà a casa i feia esclops. Aquell temps no teníem mòbil ni res i feien molta vida allà a la cuina i anàvem observant el que feien la gent gran. I així ens en va venir una afició.
2: Anna, a Taradell també hi havia en Jordi Coll, que era un escloper que també va ser una mica el mestre d'en Josep. Josep, tu el miraves treballar a les fires i també l'escoltaves i ara segueixes els seus passos. Què en vas aprendre d'ell?
3: Bueno, jo sempre que anava a totes les fires allà al poble i això, jo com que ja sabia una mica com anava, pues, jo mirava ell com feia els gestos amb les eines i admirava el seu mestratge, i així jo, com que també ho anava practicant a casa i veient amb ell, pues, mira, aportava els seus coneixements a les meves mans, i així va sorgir l'idea de fer els escops. Però jo sempre més o menys havia fet coses, treballs manuals amb fusta, sempre m'ha agradat molt.
1: Perquè, Josep, l'oient i servidora, pot ser que mai haguem vist, de fet, mai segurament hem vist, com es fa un esclop. Ens ho pots explicar? Perquè com treballa exactament un escloper?
3: Pues mira, un escloper comença anant al bosc a tallar, a buscar un arbre. En aquest cas, aquí a la zona nostra, a la comarca, tenim el pi roig, i ho fem amb pi roig. A la Cerdanya tenen pi negre i ho fan amb pi negre. Hi ha diverses fustes, però aquí fem servir el pi roig. Anem a buscar un tronc que sigui verd, que faci uns 35 centímetres de llarg, i després amb la destral d'escalabornar, el anem escalabornant, que vol dir donar-li forma, amb això el anem preformant, i després amb les gúbies i les culleres i la rasa el anem buidant de dintre fins que hi puguem posar el peu a dintre.
1: Has dit escalabornar, no?
3: Sí, escalabornar.
1: Quin verb més bonic.
2: Escolta, Josep, nosaltres, per nosaltres veure un esclop és molt fàcil, no? Perquè al final el veiem acabat, és una peça de fusta, en forma de sabata, no? Ens has explicat que vas al bosc a buscar la fusta. Però, clar, com saps quina fusta et servirà i quina no?
3: Bueno, diguéssim, jo agafo la fusta de pi perquè és una fusta tova, lleugera i flexible i impermeable. En canvi, si agafés una fusta d'un tronc o una alzina, pues em seria massa difícil de treballar. I per això busquem una fusta tova. I sempre treballem amb la fusta verda, acabada de tallar, perquè les nostres eines estan esmovades per treballar amb fusta verda. Amb fusta seca no ho podria fer jo.
1: I sempre pi roig, has dit?
3: Sí, bueno, aquí a la comarca sí. Per exemple, a la Cerdanya tenen pi negre, i ho fan amb pi negre, i cap a puestos de Torroella i això, que hi ha rius, pues agafen arbres de ribera, el vern, el salva, hi ha diverses fustes. La gent agafava, feia quilòmetre zero dels arbres que hi havia, els que tenia, dels arbres que hi havia, els que eren més a la vora, seleccionava els que li anaven bé.
1: Clar, la gent de ciutat ens pensem que això d'anar a buscar la fusta és com anar al supermercat, i no, vull dir, tu vas, trobes, no, has de treballar amb el que tens a la vora.
3: Sí, sí, sí, sí, vull dir, un pi que hagi nascut amb una obaga, així ens, cada any creix molt, molt ràpid, i així ens m'estuvio que hi hagi nusos, que són les branques, i per treballar més fàcil. Però no hi ha arbre que no tingui branques. Vull dir que si hi ha un nus, també me l'haig de menjar amb una
1: eina. I l'has de treballar, no?
3: Sí, sí.
1: Després entren en joc, ens deies, totes aquestes eines que tens al taller, destrals d'escalabornar, que m'ha encantat aquest terme.
3: Sí, sí.
1: L'aixol.
3: Sí.
1: Les tribus d'ala de mosca.
3: Una triba d'ala de mosca.
1: Triba d'ala de mosca.
3: Sí,
1: això què és?
3: Seria com una trevinella, seria com allò que fem servir per treure el tap de les ampolles del vi, no? Que fa aquell vi sense fi, i amb allò faig el forat. I quan tinc aquest forat fet amb la triba d'ala de mosca, hi poso una cullera. És una eina que té forma de cullera, i amb això vaig traient la fusta. I després, quan he tret la fusta, agafo una rasa per acabar d'afinar el fondo. I després, per fer el pla de on reposa el peu, amb un bot avant, ho fem pla. I després, amb el coltell, acabem de fer les formes rodones de fora.
1: Digues, perdó.
3: No, dic, i amb això gairebé ho tindríem acabat.
1: Ja tindríem l'esclop acabat. Entenc que trobar totes aquestes eines, que són tan específiques per fer això, no ha de ser fàcil. Ara estem acostumats a trobar qualsevol cosa per internet, però jo aquest matí he fet l'exercici d'intentar posar a Google i demanar-li a Amazon un botavan, i només m'oferia, atenció, un rom que es diu Botran, o unes sabates altes de la marca Vans. Tu d'on les treus, les teves eines? D'Amazon està clar que no.
3: No, i per Amazon tampoc. Diguéssim, alguna eina encara era allà, era a casa. Després sempre miro aquests mercats antics d'antiguitats, aviam si trobo alguna eina, que alguna l'he trobada però em costa molt. Però alguna eina, també en Jordi Coll em va deixar la mostra, i després jo, amb l'ajuda d'algun ferrer, jo que també vinc una mica del món dels ferros i dels cotxes, algunes eines m'ho he fabricat jo mateix. Per què no les trobo enlloc?
2: Clar, mira, Josep, jo sóc d'una generació que jo he crescut amb la immediatesa. Al meu voltant tot corre molt ràpid i tot és de seguida, però clar, tu tens un ofici que és tot el contrari, perquè al final tu no pots córrer. Clar, quan, des de que vas a buscar la fusta al bosc fins que tenim la peça feta, quant tarda fer-se un esclop?
3: Bueno, diguéssim, ja... Clar, et dediques un dia a anar a buscar el tronc, no? I no treballes amb l'esclop. Després, quan el tens a casa, el treballes... I després, amb un dia, fas un esclop. Però pensa que antigament, quan s'hi dedicaven, amb un dia en feien 4 o 5 parells. Parells, que són el doble. Són 8 o 10 esclops. Però, esclar, ells treballaven de sol a sol, i, esclar, ho tenien molt per mà,
1: Ja, eren gairebé de la generació de l'ona, per això anaven tan ràpid, no?
2: Exacte.
3: Sí.
1: Josep, els esclops, ara ens ho explicava, són unes sabates que a començament del segle XX doncs utilitzaven molt pagesos i artesans, però ara tu, per qui els fas? Qui els fa anar encara, els esclops? Si és que queda algú.
3: Avui dia ja no hi ha ningú que els porti per caminar o per treballar, ja no existeix ningú. Però, per exemple, mira, ara m'han dit d'un esbart d'ensaire que fan un ball dels esclops, que els hi falten esclops. I aquesta gent, a vegades, sempre me n'encarreguen algun. Després, gent que fa representacions de fires, que representen l'ofici d'abans, doncs també van amb esclops i me'ls demanen. I molts per decorar. Molts, al final, acaben penjats a la paret. Però sí que a vegades quedo sorprès jo de que dius, mira, n'he vengut un aquest mes. Vull dir que d'això.
2: I clar, Josep, què tenen els esclops que no tinguin unes sabates ara mateix com les que portes tu posades, o convencionals? Perquè de les primeres coses que se'm van passar pel cap quan vam com parlar per fer aquesta entrevista amb tu, a mi em dóna la sensació que els esclops no són gaire còmodes, perquè al final és fusta, no sé.
3: Sí, hem de pensar que no són còmodes com les sabates que portem ara. Però, esclar, això ens hem de remuntar molts anys enrere, no? Diguéssim, abans només hi havia sabates d'espart o cànem. I les sabates d'espart o cànem, amb l'aigua, es feien malbé de seguida. Després, qui portava esclops? Portava esclops tota la gent que treballava al grem de l'aigua. Per exemple, aquí a Vic hi havia moltes palleries, doncs tota aquesta gent portava esclops. Els pescadors a dintre del vaixell també anaven amb esclops. I quan plantaven arròs a dintre els aiguamolls també anaven amb esclops. No perquè no els mullessin els peus perquè estaven a dintre l'aigua, però sí perquè no trepitgessin amb el peu nu sobre terra. I això va durar fins al 1949, que el 1949 varen sortir les primeres botes d'aigua de la marca Pirelli. I entre el 49 i el 51 l'ofici va desaparèixer. Però fins aquell temps la gent, com que no hi havia les botes d'aigua, no tenia altra cosa que per posar-se els peus. I després, com que es portaven tot el dia, ja anaven en bicicleta, pujaven les escales i devien tenir els peus amb unes durícies que ara no tenim. Ja.
1: Hem començat aquesta connexió parlant d'esclops holandesos, que segurament són els que el gran públic doncs, té més presents, no sé massa per què. Però això per algú que en fa aquí, en una terra on també n'hi havia, on també són tradició, on també encara en fas, no fa una mica de ràbia?
3: Sí, mira, jo a vegades estic allà a la fira i tinc uns esclops posats a sobre la taula i la gent diu, mira, esclops com els holandesos. I jo els hi dic, no, dic, aquests són catalans. Dic, perquè tants esclops s'han portat aquí a Catalunya com a Holanda. El que passa que quan van sortir les botes d'aigua, les catiusques, la gent va deixar d'anar amb esclops i portar botes d'aigua, no? Catiusques. I després això va desaparèixer. En canvi, a Holanda varen dir, ja que això ens ha protegit molt temps de l'humitat dels peus i ha donat feina a molta gent, no deixem que això es perdi. Uh-huh. I varen ajudar una regió que feia esclops. En canvi, aquí a Catalunya ens varen fer el pantà de sau.
2: I Josep, moltes de les persones que potser ens estan escoltant, el dia que tu no puguis fer més esclops, el dia que diguis ja no puc fer més esclops, hi haurà relleu? Podrem continuar gaudint d'aquests esclops, o què passarà? Quin és el futur d'aquest ofici escloper?
3: Bueno, això no es pot dir mai. Vull dir, el que sí que està clar una cosa, que fent esclops no ens hi guanyarem pas la vida, ni jo ni ningú. Després ha de ser que una persona, que no saps qui pot ser, que digui, ostres, jo m'hi vull dedicar i jo, si puc, ho ajudaré. Però que sàpiga que amb això no farà calaix. Això es fa per patrimoni, no? Perquè no es perdi. Vull dir que no es pot dir mai això, però sí que costa una mica, no? A més, jo, per exemple, les meves eines tallen molt, i jo, si algú vol que hi ensenyi, n'hi ensenyaré. Però vull dir que hem de posar unes condicions molt clares que no ens fem mal, perquè ens podem fer mal i que no ens porti problemes a ningú.
1: Això mai. No. Escolta'm, doncs a veure si la ràdio fa la seva màgia, a veure si aconseguim trobar algú arreu de Catalunya que vulgui aprendre a fer esclops i seguir conservant aquest ofici tan bonic que ens vincula en el nostre passat i que és necessari que no oblidem.
3: Sí. Aviam.
1: Doncs vinga, queda dit. La teva oferta, escolta'm, ha quedat aquí clara al Rambla 54. Ho ha sentit tothom.
3: Molt bé, molt bé.
1: Josep, moltíssimes gràcies de tot cor per aquest temps que ens has dedicat, per l'amor a un ofici que, com dèiem, no ha de desaparèixer i que avui hem pogut conèixer de primeríssima mà. Ha estat un luxe.
3: A més, avui que plou, els esclops...
1: Exacte, els esclops van perfecte.
3: Vull dir que ha sortit en rodó, això.
1: Doncs una abraçada molt forta i a veure si tornem a parlar aviat amb tu i amb l'Ona també. Gràcies, Ona.
2: Fins la pròxima, Ana.
3: Va, gràcies.
2: Adéu.
3: Adéu, bona tarda.

0: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
1: La xarxa de comunicació local.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Sant Cugat s'ha llevat aquest diumenge després d'una nit de tempestes amb afectacions en la mobilitat i a la via pública amb esllavissades a la Floresta i les Planes. No hi ha hagut danys personals. El país ha viscut i encara ha viscut durant bona part de la jornada d'aquest diumenge un episodi de pluges torrencials que ha deixat a la ciutat 130 litres d'aigua per metre quadrat. Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat.
2: Dany personal. A hores d'ara no ens consta cap ni un, jo crec que ho sabríem. L'altre dia, dimarts, va ser tot molt més condensat, amb molt menys temps, i per tant, diguéssim que tots els clavegarams, els col·lectors, diguéssim que han xuclat millor doncs, l'aigua que ha caigut.
1: Durant la nit de dissabte, la Creu Roja ha habilitat al PAF 3 llits perquè hi poguessin passar la nit aquelles persones que ho necessitessin, i han dormit dues persones. I les Planes és una de les zones de la ciutat on més s'ha notat l'aiguat. S'han tallat els dos accessos principals, des del passeig Torrent i també des de la carretera de Vallvidrera. L'entrada per aquest últim accés ha mostrat asfalt aixecat i una autocaravana, fins i tot, dins d'una riera. Carrers amb arbres caiguts i plens de fang dibuixen un escenari marcat per la falta de mobilitat del veïnat. La línia 5 de bus, a més, està inutilitzada pel mal estat de la carretera. Cugat Mèdia s'hi ha acostat i ha parlat amb el veïnat. Sentim Agustina Alonso, de l'Associació de Veïns.
3: Hem tingut molta sort, que han hagut vent. Si s'haguessin fet les previsions que deien d'un huracán petit, o no sé com es deia aquest, haguessin tingut molt més problemes i haguessin tingut

0: que és la que queda més a prop de l'entrada. Li ha tornat a entrar aigua i ha acudit al sindicat de llogateres, que ha mobilitzat un grup de suport davant dels aiguats. Per descomptat, el veïnat de l'edifici també s'ha sumat a fer tasques de neteja. Tota la informació a 3bs.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: 5:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa Aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que, com sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres, per fi divendres, 2 d'octubre, i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Doncs en aquest moment seguim recordant que hi ha diverses vies afectades per inundacions. És el cas de la C-12, tant a Amposta com entre Tortosa i Roquetes, i tres carreteres locals del Murcià. Pel que fa a la mobilitat d'aquesta tarda de divendres i també a l'operació sortida del cap de setmana, comentar que hi ha molt moviment ja a la AP7, a Granollers hi ha retencions per un vehicle laboral en sentit Girona, en el tram a Barberà hi ha retencions en sentit Martorell i a Badia en sentit a Girona. A la B30 al seu lateral també hi ha aturades, i a la C33 i a la C58, a les vies que venen de les Llesos, doncs també amb aturades. A la part sud, a la 2, a Sant Joan d'Espí, 5 quilòmetres, i a l'entrada i sortida de la Diagonal també veiem força moviment. La tarda es pot veure complicada per la pluja i per això us demanem cautela. Bona tarda.
0: Gràcies, Sílvia. Bona tarda.

0: Avui divendres al Connectats coneixerem la trajectòria de Jordi Esteban, un pretenc que durant molts anys ha estat vinculat al sènior B del Club Bàsquet Prat. Conversarem amb ell per obrir el programa. Continuarem amb el repàs de les estrenes cinematogràfiques del cap de setmana. Ho farem de la mà dels companys de Terrassa, Jordi Guillem i Sergi Estapé. I marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Bé, doncs, abans d'entrar en matèria, fem el repàs habitual a l'actualitat dels diferents municipis del Connectats i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquest dijous a la nit després d'un intercanvi de trets al barri de Can Parellada de Terrassa. Els fets han succeït al voltant de les 10 de la nit, segons testimonis presencials del fet, al carrer d'Europa, just davant del camp municipal. Els guàrdies civils perseguien un grup de lladres especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei. La persecució es va iniciar a la P7, a l'àrea de servei Porta de Barcelona, al terme municipal de Castellbisbal. Els lladres han sortit de l'autopista i han entrat a Can Parellada, on hi ha hagut el tiroteig. Un dels agents ha estat operat d'urgència al Parc Taulí de Sabadell i en un principi no estem a la seva vida. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses unitats de la Brimo i l'Arro dels Mossos d'Esquadra i fins ara els Mossos han detingut 3 persones per la seva presumpta relació amb els fets, tot i que la investigació continua oberta. L'Ajuntament de Terrassa, a través d'un comunicat, ha condemnat fermament els fets ocorreguts

0: Aquesta passada nit, el barri de Can Parellada ja ha desitjat i ha donat el suport als dos agents desitjant la seva ràpida i satisfactòria recuperació.
1: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda. Els castells de Sabadell portaran el seu castell insígnia el 7 de 8 al concurs de castells de Tarragona. Són la colla castellera que més vegades ha portat aquesta construcció a la plaça. Completaran aquest castell amb dos més de 8, el 3 i el 4 de 8. De fet, la cap de colla de Saballuts ha explicat que encara en les cites amb bones perspectives.
3: Ens hauria agradat més diumenge, està clar, amb les colles més grans, però és veritat que dissabte també estem acompanyats de colles molt grans. La nostra actuació, més enllà del dia que participem, depèn una mica també de nosaltres mateixos. Per tant, ens alegrem de participar en el concurs, com sempre. Independentment del dia que fos, això sí, faríem la millor actuació que poguéssim.
2: Els Saballuts preveuen anar molt ben acompanyats a Tarragona. La previsió de la colla és poder-hi traslladar més de 300 castellers.
1: Gràcies, Pol. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La Sisa Joventut debuta demà a les 6 de la tarda a l'ACB davant la seva afició després del títol assolit de la Supercopa ACB fa 15 dies al Palau Olímpic. El Morabanc Andorra, però, no vol ser el convidat de pedra de la festa verd i negra. Està previst que abans del maig es pengi al sostre del pavelló la bandera on es reflexa el nou títol verd i negre que va arribar 18 anys després de l'últim èxit de la penya. La penya manté les baixes conegudes d'Ante Tomic i de Yannick Krak, però recupera Soleimanovic després de la seva paternitat. El pivot verd i negre, El Indiaye, assegura que tenen ganes de donar una alegria a l'afició.
5: Pues ha sido genial de venir una semana y de ganar una Supercopa. Me están ayudando mucho todo el equipo para adaptarme mejor y yo para ayudarle también para en todo, para mejorar el equipo, para la defensa y jugar mejor, apoyar en ellos y nada, tenemos unos talentos increíbles que podemos hacer cosas.
4: El tècnic Dani Miret vol que la festa sigui completa i això passa perquè l'equip no falli i superi un Morabanc Andorra amb vells coneguts com Cassius Robertson o Artem Pustovoy, que venen de perdre casa contra l'Obradoiro en el primer partit de Lliga.
1: Gràcies, Martí. Continuem al litoral. Des del Prat de Llobregat ens informa ara Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. L'alcaldessa del Prat, Albó Jordà, ha defensat la política municipal d'habitatge en ple debat avui al Congrés sobre els dos decrets del govern espanyol en la matèria. La batllessa ha reclamat en aquest sentit a l'executiu català de Salvador Illa celeritat i execució per començar a construir els més de 700 habitatges que estan previstos a l'àrea Ronda Sud Aeroport.
7: Al Prat tenim 776 habitatges a l'àrea Ronda Sud Aeroport esperant que la Generalitat, que és la propietària del 98% d'aquests habitatges, d'aquests terrenys, s'hi posi. La Generalitat pot avui, ahir o demà dir-li a l'alcaldessa del Prat: escolti'm, aprovem la revisió del planejament, ens hi posem i en 6 mesos podrem començar.
6: Tot plegat, diu l'alcaldessa, és una política prioritària al Prat per donar resposta a l'emergència habitacional que viuen moltes famílies. En la casa del Prat, l'any 2025 es van executar 22 desnonaments a la ciutat. Molts d'aquests casos es van poder atendre mitjançant petespais que ha ajudat a famílies a trobar alternatives d'habitatge.
1: Gràcies, Luis. Tornem al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Oriol Ferran, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. El regidor de Junts per Castellà a l'Ajuntament de Castellà del Vallès, Joan Juni, ha pres possessió aquest dijous com a nou conseller comarcal de Junts per Catalunya al Consell Comarcal del Vallès Occidental. Juni assumeix aquesta nova responsabilitat amb el compromís de representar els interessos de Castellà del Vallès en l'àmbit comarcal i participar en l'activitat política i institucional del Consell Comarcal, segons ha fet públic en un comunicat. El nou conseller comarcal ha assenyalat que assumeix també aquesta responsabilitat amb il·lusió i amb ganes de treballar i ha destacat la importància que Castellà tingui veu i participi activament en les decisions que afecten el conjunt del Vallès Occidental. En l'acte de presa de possessió ha estat acompanyat pels seus companys de grup municipal de Junts per Castellà, Lluís López i Olga Arpal, regidors a l'Ajuntament de Castellà.
1: Gràcies, Oriol. Anem ara fins a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Aquest vespre és a Rubí la inauguració oficial de la 12a edició del Festival de Fotografia LANU. Serà a les 8 a l'Ateneu Municipal amb la conferència del fotògraf Manel Aclusa i també una sessió de DJ i zona gastronòmica fins les 11 de la nit. En total podrem veure fotografies de 12 autors internacionals que decoraran places i carrers de Rubí durant aquest mes d'octubre. Enguany, el lema de LANU és el rostre com a mapa i reflexiona sobre el retrat. La selecció artística d'aquesta edició aplega creadors de 4 continents que exploren les múltiples formes de representar el rostre més enllà de la convenció estètica. El nucli d'activitats del festival es concentra aquest cap de setmana a l'Ateneu Municipal, amb les jornades Focus. Durant dissabte i diumenge hi haurà una fira de fotollibres independents, el Premi Screen de fotografia nocturna en pantalla i tallers de fotollibres infantils com La Deriva. A més, dissabte s'ha organitzat una visita guiada, un recorregut conduït pel director i curador de l'ANU, Carles Mercader, que es repetirà durant els caps de setmana del mes d'octubre.
1: Gràcies, Mariona. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Saravella, bona tarda.
10: Bona tarda. El Festival Petits Camaleons celebra aquest cap de setmana la seva 15a edició amb concerts fins diumenge a l'Arboretum, al Teatre Auditori i a l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. La previsió de pluja ha obligat l'organització a preparar alternatives, però el director del festival, Albert Puig, assegura que els concerts es mantindran.
11: És evident que totes les actuacions són sota cobert, per tant, això sí que no és cap tipus de problema. Sí que és veritat que hi ha una part molt important del festival, que és la de la circulació, passejar a l'hora de dinar, que es fa a l'aire lliure, però no em preocupa tant perquè tenim alternatives i la gent ja les descobrirà, aquestes alternatives, i veurà com que si cauen quatre gotes a l'hora de dinar estaran sota cobert i no passarà res.
10: Entre els artistes que formen part del cartell d'enguany hi ha Miqui Núñez, Els Pets, la Ludwig Bank, Triquell, El Pony Pissador i El Petit de Calaril. Els Amics de les Arts han estat els encarregats d'obrir el festival amb el concert inaugural de dijous.
12: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Aquest estiu coneixíem la notícia de la separació de camins del Club Bàsquet Prat i del que ha estat durant molts anys capità del Sènior B, Jordi Esteban. Avui volem repassar la seva trajectòria esportiva des dels seus inicis, els moments més destacats de la seva carrera esportiva, les dificultats que ha hagut de superar i els aprenentatges que el bàsquet li ha deixat tant dins com a fora de la pista. I ho fem marxant al Prat. Al Prat en ràdio en tenim ja a punt el Jonathan Marín González. Bona tarda.
1: Bona tarda. Tot plegat ho farem, com sempre, de la mà d'en Manolo Gol. Què tal, Manolo? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Jonathan.
1: Ja veig que tens dades, anotacions, una miqueta... Hi ha molts anys, per tant, moltes dades, molta trajectòria, no?
2: Sí, Jordi Esteban és un jugador de bàsquet que ha estat 29 temporades en el CB Prat, des de categoria base hasta ahora com amateur, o sea que intentaremos repasar un poquito, poco a poco, su trayectoria.
1: 29 anys, Manolo, en aquest estudi... tenim persones que no havien nascut i el Jordi ja estava al CB Prat, o sigui que no sé si fa una miqueta de vertigen aquesta dada. Ara li preguntarem perquè ja el tenim aquí amb nosaltres. Què tal, Jordi? Com va
3: tot?
1: Hola,
3: bona tarda, molt bé.
1: 29 anys, és que es diu ràpid, però és tot una vida.
3: Sí, la veritat és que sí. Sincerament, m'han preguntat a mi diverses vegades quants anys porto al CB Prat i no ho sé. No ho sé, m'ho heu de comptar vosaltres perquè, sincerament... Intento a vegades comptar, a vegades dic, aquesta categoria existia, no existia... I, bueno, li vaig preguntar una vegada a la meva mare amb quina edat vaig començar, ella tampoc ho tenia clar, va intentar treure fotos antigues, a veure si ho aconseguíem esfrinar, però ni així. Per tant, 29 em sembla un bon número, i diem, doncs, 29 temporades.
1: Com va començar tot? Com comences en el món del bàsquet? Comences per amics, per l'escola...
3: Començo per la meva mare, bàsicament. De fet, abans li comentava que primer vaig fer un any o dos de futbol a la Terlenca. Suposo que, com tots els nens de petits, tots podem jugar a futbol i li seria molt passat. Diem, vull fer futbol, òbviament no em va agradar. I la meva mare, que sí que li agradava molt el bàsquet, doncs em va apuntar. I així vaig començar en aquest món. I la veritat és que és de les millors decisions que va prendre la meva mare, la veritat.
1: I si... És complicada la pregunta, però si haguessis de definir la teva trajectòria com a jugador de bàsquet al Club Bàsquet Prat, com la definiries o quina seria la paraula?
3: Jo diria que... compromís. Ha estat i una etapa molt, molt maca de la meva vida, la veritat, que m'ha permès conèixer un munt de persones, he fet un munt d'amistats, fins i tot la gent que potser no li dius amic, però com a company ja el consideres de la teva família, encara que potser no durant anys no te'l trobis, però te'l trobes un dia pel carrer i és aquesta sensació d'haver format una família durant tots aquests anys.
1: Perquè per tu el Club Bàsquet Prat, què significa?
3: Bona pregunta. Home, durant tots aquests anys ha estat casa meva. Realment és on he passat... Potser, de fet, he passat més hores al pavelló del Club Bàsquet Prat que a casa. Per tant, és això, és casa, és família.
1: I provar d'això, no? I ara em comentaves fora de micros perquè parlàvem, no?, una mica de quines havien estat la decisió o els motius de tancar una etapa al Club Bàsquet Prat. És el sacrifici, no?, que has hagut de fer durant els darrers anys i que ja ha arribat a un punt en què, doncs, havia de prendre una decisió i doncs, evidentment, has decidit, doncs, posar punt i final.
3: Sí, totalment. Bueno, perquè no conec la història, durant el Covid ens vam anar a viure a Canyamars, que és un poble a prop d'Argentona, i clar, el viatge des d'allà és gairebé una hora en cotxe. I bé, abans de tenir la criatura, doncs encara ho portava bé. Ja una vegada amb la criatura, que es posa malalta, no dorms les nits, està matinant, no tens temps per descansar... Sobretot era un tema de salut. Ja al final, quan tornava del bàsquet, sentia que m'adormia el cotxe i era... necessito parar. I bé, també, a part, ja no arribava a temps als físics, no podia donar el meu 100%. Jo sempre he estat una persona que el meu compromís he intentat que sempre fos el màxim. I ja aquests últim any, sobretot, ja veia que no podia donar el meu 100% i no era just.
1: Quant de temps portaves rumiant aquesta fi i també com va ser el moment en què vas dir, doncs vinga, va, sí, faig aquest pas i ho comunico al club de no continuaré la propera temporada.
3: Doncs la veritat és que això sempre dic, m'ho penso quan acabi la temporada. Durant la temporada no hi vull pensar, i sí que ha estat aquest últim any que ja, sobretot a partir de Nadal, que vam passar un temps complicat amb el nen, que va haver d'estar ingressat, ja vam dir, bueno, potser aquest any sí que hem de fer un pensament més seriós. Només ho vaig comentar amb la meva parella, vaig dir, mira, comento això, possiblement aquest any sigui el meu últim any al Prat, però veiem a veure què ens porta la temporada. I ja un cop acaba la temporada vaig estar una o dues setmanes passant-ho més seriament, i ja vaig decidir-ho i li vaig comunicar primer als companys, després a l'entrenador, i sí que l'entrenador va intentar, bueno, i si potser vens a entrenar un dia menys? No, decisió presa. Per això no volia comunicar tampoc abans, perquè sé que aquestes coses passen, que t'intenten convèncer d'intentar seguir, i jo dirà, si acaba, s'acaba, ja està.
1: Sí, perquè esportivament la temporada anterior no va anar malament, sí, és veritat que us vau quedar no, amb aquesta petita passa d'un partit o dos més i lluitar per aquest ascens, no va ser el cas, però suposo que, bueno, aprofitar la temporada passada de l'embranzida per aquest curs era, doncs, a veure si aquest any sí es pot fer. No sé si també en aquest sentit fa una miqueta de ràbia, no?, de... No havia acabat l'any passat, doncs, amb aquesta possibilitat de jugar a l'ascens i no sé si a veure si aquest any pujaran i m'ho perdo.
3: Realment em fa més ràbia no haver pogut donar el meu 100% durant la temporada. Al final, quan portes tants anys, has viscut ascensos... Si haguéssim pujat, doncs m'hagués encantat, òbviament, ja hagués estat la mar de feliç per tot l'equip, però, sincerament, tampoc és... No em sento tampoc malament per no haver assolit l'objectiu. Espero que aquest any l'aconsegueixin, la veritat. Home, han fet un bon fitxa. El meu recanvi em millora, realment. Hem passat d'una persona que no sap putar gaire bé a una persona que sap putar i tirar amb les dues mans, com en Gorka. Per tant, jo espero que aconsegueixin l'objectiu, la veritat.
1: Suposo que l'estiu no ho vas notar molt, però imagino que potser ara ja per aquestes dates ho notes, et faltar-te el bàsquet, el dir, doncs ara ja hauria de començar la lliga i no estic a casa el cap de setmana, o estàs trobant ara a faltar, no sé si a l'estiu ja ho notaves, però almenys ara?
3: Bueno, lo bo és que segueixo jugant a bàsquet, o sigui, he deixat el Prat, però em vaig buscar un equip prop de casa, ara estic a la Gines del Vallès, primera territorial, però sí que és cert que trobo a faltar el Prat. Sí, des de que vaig comunicar que ho deixava, sí que vam fer un parell d'entrenos post-temporada, però fins a aquesta setmana no havia tornat. La veritat que entrar al pavelló, veure l'equip jugant i tu veure't allà a peu de pista a la taula retirat, sents molta nostàlgia, la veritat.
1: Estrany, però, no?
3: Sí, una mica.
1: Manolo, quines són les dades del Jordi Esteban? Són moltes, són 29 anys?
2: Bueno, yo he estado calculando los partidos que ha podido jugar Jordi en el CB Prat. Si cada temporada hubiera jugado 34 partidos, que entra dentro de lo lógico, ya sea de liga, de copa o de lo que sea, serían un total de 986. Y si los partidos hubieran sido 35 cada temporada, pasaría de los 1000 partidos con el CB Prat, que es una cifra importante, importante. Jordi, no sé si tú has hecho algún cálculo, yo creo que no, ¿no?
3: La veritat és que no. I, de fet, et podria dir alguna cosa més. Ja han hagut temporades que he jugat amb tres equips a la vegada. O sigui que... Potser aquest número s'hauria de pujar una mica i
2: sí,
3: tot.
2: Sí, entonces seguro que pasa de los mil partidos en el CB Prat. Hay pendiente por parte del club un homenaje y el colgar la camiseta con el número 11 en el pabellón Joan Busquets.
3: Bueno, això no depèn de mi, la veritat. Jo el que m'emporto és tot el carinyo de la gent del CB Prat. Si volen fer un homenatge, semblarà bé. Si no el fan, també em sembla bé, la veritat. Perquè realment el que jo trobo a faltar és que gent que s'ha retirat abans que jo, que ha donat més pel club que jo, com, no sé, ve el cap Xavi Vázquez, que ha estat entrenador, ha estat jugador, també molts anys, ha estat a l'escola. Gent com aquesta gent sí que mereixeria un homenatge. I més ara que també fa poc pel·li que es va retirar també de l'arbitratge, doncs podria haver estat un bon moment. La meva opinió.
2: ¿Tú no has tenido nunca ganas o el gusanillo de entrenar a equipos de base del club?
3: Mai. Mai. No, no. Sincerament, quedarà una mica lleig el que diré, però no aguantaria entrenar adolescents. Patiria massa. No sabria com gestionar. Una altra cosa potser seria sèniors. Aquí potser... Sí, però adolescents o nens petits ho veuria complicat.
2: Bueno, decías que has jugado alguna temporada en hasta en tres equipos a la vez y algún partido con el primer equipo también has jugado, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. Va ser una temporada que estava en Roberto d'entrenador, que com que em coneixia, sabia que em podia trucar a qualsevol moment i em deia, Jordi, pots venir a entrenar? Jo, sí. I aleshores, a final de temporada, doncs em va donar el premi de poder debutar amb el primer equip una estoneta. Vaig poder treure de banda un parell de fotos i puc dir que he jugat a l'Eport.
2: Uh-huh. En noviembre del 2017 recibiste una beca del club por acabar los estudios.
3: Sí, correcte, sí, sí, sí. No sé si això ho fan ara en el club, però la veritat és que era molt bona iniciativa que feia el club, que era tots els estudiants que acabàvem estudis universitaris rebíem una beca, ens la donava l'Arseni durant la presentació del club, i si no es fa, tant de bo es segueix fent, perquè sobretot els que juguem a aquest nivell que no ens dedicarem al bàsquet professionalment, hem de seguir amb els estudis sí o sí. El bàsquet no ens traurà de pobres ni res. Els estudis ens donaran per viure.
2: Bueno, he pedido a uno de tus excompañeros que me dijera algo sobre ti y te voy a leer lo que me ha dicho y seguramente cuando te lo lea ya sabrás quién es. Dice, hombre, déjame que piense, dice, porque el Jordi es una persona muy correcta. Dice, no se olvida de las cosas, incluso a veces trae alguna cosa por si alguien se le olvida. Dice, es un tío muy listo y muy organizado. Pero de mi parte dile que lo he hecho horrores de menos, sobre todo cuando los jóvenes la liaban y hacían cosas y él y yo nos mirábamos y nos reíamos. Dice, ah, dice, y pregúntale por la tarta de queso.
3: Ostras.
2: Dice que cuando cumple alguien trae pica pica y las tartas de queso son épicas, croquetas y tortilla de patatas, etcétera, etcétera. Ya sabes de quién te hablo, ¿no? Es un jugador 10, capitán y de persona. Lo he hecho mucho de menos en cada entreno.
3: Marín, ¿podría ser Marín?
2: Otro del que has hablado hace unos minutos y que también decía que se iba a retirar.
3: O si no, Jordi Brunat, també.
2: El Buru.
3: Buru. Sí, sí.
2: Que también dice que se va a retirar, sí, pero que al final sigue, ¿no?
3: Sí, li agrada que... Bueno, ens va dir fa uns anys que es retirava, però és que això del bàsquet enganxa massa. Enganxa massa i és molt complicat deixar-ho. I més quan en Buru, que està físicament increïble, doncs encara li deu costar més.
1: Has tingut molts companys, has jugat molts partits. A veure, et faré una mena de bateria de preguntes ràpides, però pots prendre el teu temps per pensar-ho. Comentaves, no?, el tema que havies pogut jugar amb el primer equip. És aquest el partit més especial que has viscut, o quin ha estat?
3: No, el millor moment va ser quan vaig debutar amb el Copa, que, bueno, el senyor B o senyor U, com li vulguem dir, amb en just entrenador, que diria que va ser contra l'Andorra. Aquell sí que va ser el moment, perquè al final això és... Jo sabia que, com amb el meu nivell, aquest seria el meu màxim. Debutar a l'Eport va ser simplement un premi pel compromís, com comentava abans, que teníem al club.
1: Moment més dolç, el moment més agre, més difícil, com a jugador del Club Bàsquet Prat?
3: Doncs els més agres és quan algun company et diu que ho deixa, o que marxa de l'equip, o quan fan fora un entrenador a mitja temporada. Aquest és el pitjor moment perquè sents que com a jugador has fallat a part de l'equip i a part de la família.
1: Mm-hmm. Un company, el que més t'ha impressionat com a jugador?
3: David Aro.
1: Per què?
3: Perquè tècnicament era increïble. És que, de fet, fins i tot amb gent que ha entrenat al LEP, David Aro era millor que alguns d'ells.
1: i el que, amb el que has tingut més química, no només a la pista, sinó pista, dins del vestuari també.
3: És que aquí no et podria contestar perquè és que...
1: Un parell.
3: He tingut tants. Dani García, Albert Garriga, Fermín, Cabrera... És que podien ser tants. Segur que ara algú m'escriurà algun WhatsApp i em dirà, no m'has dit...
1: Havíem comentat també que et preguntés per com va anar, un moment especial, el pujar amb el Copa i m'han dit, pregunta per Platja d'Aro, a veure si recorda com va anar allò.
3: Ostres, doncs no me'n recordo, la veritat.
1: No?
3: No, ara tinc aquí... Abans deien que me'n recordava de tot.
1: Alguna celebració de Platja d'Aro, tema Copa...
3: Hòstia, és que potser me la vaig saltar, aquesta celebració.
1: Sí.
3: Podria ser.
1: A mi m'ha dit que no te la va saltar, eh? No. Però bueno.
3: Ja, doncs, després em dius a veure què t'han dit, perquè... Oh, potser és això, potser per això no me'n recordo.
1: Per això t'anava a dir, que potser per això no te'n recordes. Jordi, que vagi molt bé i molta sort.
3: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: I nosaltres, que arribem ja a poc menys d'un minut per arribar a 3:15, i anem tancant el programa d'avui.

la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

Cada tarda de 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

0: Segur que heu identificat la sintonia d'aquest espai que arriba sempre els divendres aproximadament a aquesta hora. Si teniu intenció d'anar als cinemes, millor que reviseu abans la cartellera cinematogràfica per conèixer quines són les estrenes. Ens donen tots els detalls els companys de Terrassa, Sergi Estapé i Jordi Guillem. Bona tarda.
1: Bona tarda, acabat el mes de setembre, comença el mes d'octubre, però el que no canvia és aquesta secció de cinema del Connectats, que, com sempre, compta amb la inestimable col·laboració del periodista de Diari de Terrassa i cinèfil reputat, Jordi Guillem.
2: Bon dia.

0: Doncs farem una repassada de les estrenes d'aquesta setmana. Millor que l'anterior, Jordi, que la passada vam dir que
1: sí,
0: era una mica fluixet.
1: Sí, una mica millor.
0: Una
1: no
0: mica
1: hi ha cap
0: millor.
1: Pel·lícula com...
0: Si més no, veiem actors més coneguts sí. que la setmana passada i després recordarem un personatge relacionat amb el cinema i la literatura que va morir el dimarts. Comencem amb Verity, la sombra d'un engany, un thriller fet als Estats Units. Què m'expliques?
1: És una pel·li que ens explica la història d'una escriptora, que fet el marit d'una escriptora que contracta com a escriptora fantasma una altra dona perquè escrigui les novel·les que la seva dona, Verity, la Verity del títol, no pot fer, que és una autora de bestsellers, perquè ha tingut un accident i està impedida. Aquesta escriptora que contracten es passarà a viure amb la parella a casa seva i allà es desencadenarà tota una sèrie de històries. És una pel·li...
0: Precipitaran els aconteixements.
1: Sí, és una pel·lícula que... El títol original és Verity, aquí li han afegit un d'allò, que és La sombra d'un engany, que són aquests...
0: Cas, no,
1: sí,
0: no...
1: Però a més és un títol bastant estúpid, perquè són aquests de La sombra de la traïció, que no volen dir
0: la
1: res.
0: Duda, la sí, sombra la... de la duda, sí. La duda de la sombra.
1: És una cosa així. Els protagonistes són Anne Hathaway, que està, ha fet moltíssimes pel·lícules aquest any, crec que cinc, fins i tot. Sí. Dakota Johnson, també. Josh Hartnett, és a dir, que té un repartiment bastant
0: un bon
1: interessant. Està ambientada en d'una novel·la de Colin Hoover, i el guió el firmen diverses persones. El director es diu Michael Showalter.
0: Molt bé, doncs escoltem un trosset de Verity, la sombra d'un engaño.
1: Vinga.
2: Seguro que tienes preguntas.
3: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
2: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
0: Doncs aquesta primera pel·lícula de la qual el Jordi ens ha fet 5 cèntims, Verity, la sombra d'un engaño. Passem a una pel·li que jo crec que també pot ser força interessant, una comèdia dramàtica, podríem dir, feta als Estats Units, que es titula, em sembla que surt Tom Cruise, ara ens ho diràs.
1: Diger. Sí, sí, sí. És potser l'estrena més important de la setmana, una pel·li de 128.
0: Passeu, el trailer no convidava a fer les destacades. Digues,
1: la pel·lícula és bastant impactant. Com deies, el protagonista és Tom Cruise, l'altre Tom. També surt Riz Ahmed.
0: Tom i Jerry seria el tercer, o no?
1: John Goodman, que torna a fer coses. Sandra Huller, Michael Stuhlbarg, gent així bastant important.
0: Gran,
1: sí, sí. Explica la història de l'home més poderós del món, personatge que interpreta Tom Cruise, que s'embarca en una missió frenètica, és un boig paranoic, per intentar demostrar que ell pot salvar tota la humanitat abans que hi hagi un desastre que ho destrueixi tot. És una pel·li que és una sàtira, evidentment, d'aquest personatge grandiloquent, sobre el canvi climàtic, el negacionisme, tot això. És una pel·li del director mexicà Alejandro González Iñárritu, aquí recordareu, per exemple, d'Amores Perros, 21 Gramos, Babel, Beautiful, Birdman o Bardo, falsa crònica d'unes quantes verdades, que és la pel·li que va estrenar fa 4 anys. Veurem, és una pel·li que, veient el tràiler, crida l'atenció. Sí, sí, sí. Tot i que les últimes coses que ha fet sí que és veritat que no...
0: Ha fluixejat.
1: Sí, però té pel·lícules molt interessants, com el Beautiful aquest amb Javier Bardem, Amores Perros, entre d'altres.
0: Molt bé, doncs ja sabem cosetes d'aquest Digger de Tom Cruise.
1: Tom
0: i Jerry. I marxem, continuem als Estats Units, en aquest cas una pel·lícula de temàtica bèl·lica que porta nom de paquet de tabac, Lucky Strike.
1: Exacte, és una pel·li de guerra de les d'abans, és una pel·li clàssica d'acció, està basada en fets reals, ambientada a la Segona Guerra Mundial.
0: Bombes, tirs...
1: Sí, sí, de tot, de tot. És la història d'un soldat nord-americà que cau greument ferit i és la història de la seva lluita per sobreviure. Està ambientada a la Batalla de les Ardenes, a Bèlgica, i després de... ell està darrere les línies enemigues, una Bèlgica devastada absolutament per la guerra, està aïllat i haurà d'enfrontar unes condicions extremes i se les haurà d'enginyar amb el seu entrenament militar i la seva capacitat per intentar sortir d'allà amb vida. És una pel·li així força angoixant, protagonitzada pel fill de Clint Eastwood, Scott Eastwood, a banda de Colin Hanks, que si no és fill de Tom Hanks...
0: S'hi sembla molt.
1: Sí, sí.
0: Però bé, el fill de Clint Eastwood, clar, té una espasa a sobre, perquè, clar, sopar el seu pare és complicat. És el que els hi passa, doncs, passa amb els esports, també, doncs, que, clar, l'ombra del pare...
1: És allargada,
0: sí. En aquest cas, la de Clint és molt allargada. Et sembla bé escoltar una miqueta de Lucky Strike?
1: Sí, no ho he dit, dirigida per Rod Lurie, un bon artesà.
0: No.
4: La contraofensiva alemana lleva 3 dies sin parar. Tenéis que bloquear esta carretera hoy mismo.
5: Sí, señor.
6: Andando. Vamos, vamos.
5: Murphy. Lo siento, señor.
6: Sabes que llevamos 200 kilos de...
0: Doncs aquest Lucky Strike, que diuen que la seqüela es dirà Malboro. Acudit dolentíssim, però bé. El Jordi, el nostre tècnic, li ha encantat aquest acudit. Escolta, marxem a Paraguai. Continuem als continents americans, però marxem a Paraguai, un drama també thriller que es diu Narciso.
1: Sí, intentem portar sempre alguna pel·lícula més outsider, diguéssim. La cinematografia paraguaiana no és molt habitual.
0: No.
1: Una pel·li dirigida per Marcelo Martinesi, paraguaià ell, dirigida per Diro Romero i Manuel Cuenca, a banda de Margarita Irún, que explica... està ambientada l'any 1959, a finals dels 50 del segle passat, al Paraguai, sota el règim militar asfixiant... és una pel·li biogràfica, també basada en fets reals, del general Alfredo Stroessner.
0: Déu-n'hi-do, vaya pájaro.
1: El carisma i misteriós Narciso, del títol, és un senyor que torna a Buenos Aires amb el rock and roll per bandera i es converteix ràpidament en una sensació radiofònica. És un radiofonista i molt reputat, i és un símbol de la llibertat per aquella gent que viu sota la dictadura de Stroessner, desitjat per homes i dones. És un home cautivador i finalment el troben mort, brutalment assassinat, i s'haurà d'investigar qui l'ha matat, què ha passat en un país on el silenci i la por són pa de cada dia.
0: La impunitat, sí. Desgràcia. Doncs marxem de Paraguai, ja venim, farem la primera i última estació, però en aquest cas la primera també i última a Europa, a Gran Bretanya, una comèdia que es diu Sunny Dancer, on surt una actriu que a mi m'agrada molt, que és la que ha protagonitzat The Last of Us, que és una sèrie que, si no l'heu vista, encara no s'ha acabat, falta una tercera temporada, que és una sèrie magnífica.
1: Sí, a HBO teniu les dues primeres. Es diu l'actriu Bella Ramsey, té una cara peculiar, ho deixarem aquí, no entrarem més en disquisicions, és peculiar. També protagonitzen Daniel Quintoy i Ruby Stokes. La pel·lícula està dirigida per George Jacks i és la història d'una noia, la Bella Ramsey en aquest cas, que té 17 anys, té càncer i no vol anar amb el campament que li diuen que hi vagi per joves pacients de càncer, finalment hi va i contra tot pronòstic es fa amiga d'un grup de nois bastant especial i peculiar i viurà un estiu inoblidable. Sunny Dancer és la història d'aquest estiu. Una bona pel·lícula.
0: Doncs el que farem serà escoltar un trosset d'aquest Sunny Dancer per continuar aquí a la secció del cinema del Connectats.
7: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
8: No, ni de coña. Es el campamento quimio.
7: Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
9: ¿Campistas? ¿Qué pasa?
8: Ella. Ivy.
0: Doncs aquest Sunny Dancer per acabar aquest repàs a les 5 més destacades que ens proposa el Jordi Guillem, però també s'estrenen altres pel·lícules. Per exemple, La llegenda de la ballena cantora, que no sé si aniràs, una d'animació...
1: No crec que pugui.
0: Feta a Alemanya. Nuda propietat, una comèdia feta a Espanya. També un drama fet aquí, Sombra nòmada. Una d'animació feta a Xina, que es diu The Umbrella Fairy, que voldríem dir que és el paraigües de la fada. XY9, un drama fet a Espanya, i un documental fet aquí també que es diu Les Mujeres de Negro. Per tant, aquí teniu tota la llista de pel·lícules que podeu seguir, tot i que, si vols, un dia parlem, un cop l'hagis vista, i m'agradaria veure-la també, l'impacte que està tenint La Bola Negra.
1: Sí.
0: No? Ara, precisament, parlàvem amb el Ramon Vilajosana, que és el que està al Cinema Catalunya d'aquí de Terrassa, i ens comentava l'èxit que està tenint, que és brutal. A qualsevol xarxa que entreu voleu que la gent en parla, és a dir, vull dir que és... Bueno, ja en parlarem, no l'hem vista, per tant no podem jutjar.
1: Està exaurint totes les entrades i està sent un fenomen més enllà del que és cinematogràfic. No és habitual que per una pel·lícula hi hagi cues i cues i cues.
0: Sí, no? A més ho dèiem, que l'única crítica, entre cometes, alguns que diuen potser és una mica llarga, però ningú no hi llegi cap crítica que digui que
1: és dolenta,
0: que això no s'ha cagat, tal cosa. Si tothom diu que és... Hi ha gent que s'aventura, clar, són gent més jove, que diuen la millor pel·lícula de la història del cinema espanyol. Aquí, clar, entraríem ja amb els debats típics de que cadascú, com ho hem dit mil vegades, Jordi, cadascú té els seus gustos i preferències. El que sí que és inevitable és que, dissortadament, dimarts va morir, als 92 anys, Gonzalo Suárez Morilla. Qui era Gonzalo Suárez Morilla? Doncs un escriptor, literat, guionista i director de cinema, Jordi.
1: Sí, sobretot és conegut per la seva faceta de director de cinema, però també va escriure, va pintar fins i tot, va produir...
0: És un artista.
1: Un artista, sí, sí. És un... és l'autor d'una de les pel·lícules que a mi més em va impactar de jove, de més jove, que és una pel·li que es diu Remando al Viento, que la va dirigir l'any 1988 i que li va valdre nombrosos premis. Entre ells el Goya a millor direcció, també a millor fotografia pel seu germà, Carlos Suárez, i en fi, últimament estava, ja no feia massa cinema, però és autor d'alguns dels títols més importants de la història del cinema espanyol, des de Remando al Viento, el 88, passant per Don Juan en los Infiernos, La reina anònima, amb Carmen Maura i Marisa Paredes, El detective y la muerte, amb Javier Bardem i Carmelo Gómez, Mi nombre es sombra, també, sí, sí.
0: La regenta, Epílogo, que li va valdre el 1984, que va ser guardonada a Cannes.
1: Sí, sí, ha tingut reconeixements. El portero, una pel·li amb Carmelo Gómez, Maribel Verdú, en fi.
0: I relació bastant destacada amb Barcelona, no? Ell, en 1960,
1: sí, va viure.
0: Arriba a Barcelona, treballa de periodista, sí, amb un pseudònim que es diu Martín Girard, i va, bueno, aquí va començar a publicar les seves primeres novel·les, que sobretot es destaca la intriga i una mica un humor aquest absurd. No?
1: Sí, sí, sí. I va saltar al cinema, va fer el debut com a director a la dècada dels 60, creant doncs una filmografia eclèctica, personal i independent, basada en un cinema més aviat realista. I, en fi, tenia 92 anys, va morir d'un atac de cor.
0: Va néixer a Oviedo, eh?
1: Sí, sí, ell és d'Oviedo, és nascut a la capital, i després va viure també un temps, va passar la infantesa entre Astúries i Madrid, va viure a Barcelona, com hem dit. En fi, és un personatge interessant, si podeu recuperar alguna de les seves pel·lis, ja et dic, jo em quedo amb aquesta de Remando al Viento, que és una revisitació del mite de Frankenstein, parlant dels poetes romàntics, en fi, és una pel·li molt, molt, molt interessant.
0: A més, va fer més cosetes, pintava, va participar en coses de ràdio, va fer teatre,
1: sí,
0: quan estava a la universitat, és a dir, que una persona molt... Sobretot es destaca, bueno, una persona molt, amb una personalitat molt acusada i molt independent, no? Vull dir que, bueno, una persona d'aquestes que... Igual ara faríem una enquesta pel carrer. Vostè sap qui era González Suárez Morella?
1: No,
0: la gent diria, no, no. En canvi, si dius qui és Tom Cruise,
1: sí,
0: que parlava,
1: clar,
0: tothom,
1: no,
0: sap. Sí, sí. Però que, bueno, també el cinema, jo sempre t'ho comento, es forja amb aquestes gent menys no tan coneguda, però com tu deies, déu-n'hi-do, la filmografia, i no entrem ja en la producció literària, que podíem,
1: sí,
0: estar...
1: Sí, també va adaptar...
0: Podíem estar fins la setmana vinent.
1: Teatre,
0: bueno, de fet,
1: etcètera.
0: Ell va fer el guió de La colmena, la pel·lícula de 1980, que la va dirigir Mario Camus, vull dir que, a part de tot, doncs, la relació amb el cinema no s'acaba actuant o dirigint, sinó que hi ha molt més papers. Tu et quedes amb Remando al Viento,
1: sí,
0: i en aquest cas, no la recordo gaire, Remando al Viento, l'hauria de recuperar, però sí que ja que va ser guionista La colmena, a mi La colmena m'agrada molt, és una pel·lícula que sempre m'ha agradat molt, i bueno, jo em quedo amb La colmena, tu amb Remando al Viento, però... el que heu de fer és, els que n'heu vist, no? Recomanem que veieu.
1: Recuperar aquestes pel·lis. És també, l'any passat li van retre un homenatge, li van donar el Goya d'Honor, la cerimònia dels Goya, va ser, mira, premonitori, perquè
0: premonitori.
1: Ja no li podran donar.
0: No marxarem amb cap cançó, ni música, ni banda sonora relacionada amb Gonzalo Suárez Morilla, i sí que, per homenatjar una mica una actriu que a tu i a mi ens agrada molt, que es diu Maribel Verdú, que avui fa 56 anys, estupendos 55 anys.
1: Molt ben portats.
0: I marxarem amb una composició de Javier Navarrete, de la pel·lícula Laberinto del Fauno, on ella va participar.
1: Molt bé, doncs també una altra gran pel·lícula, Laberinto del Fauno. Bueno, ja teniu feina per recuperar aquest cap de setmana.
0: Maribel Verdú, tenim,
1: sí, no, ens
0: discografia per morir-nos. Doncs fins la setmana vinent.
1: Fins la setmana que ve, que vagi bé, bon cinema.

0: Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
2: Arriba el moment de saber quines són les propostes que us oferim des del Connectats per aquest cap de setmana. I comencem el repàs per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
3: Bona tarda a Terrassa. Demà, de 11 del matí a 8 del vespre, quarta edició de la Fira del Llibre en català, que se celebrarà al Raval de Montserrat. I també dissabte, però a les 7 de la tarda, representació de l'obra de teatre Perfectes Desconeguts de David Selves i Paolo Genovese al Teatre Principal.
2: Gràcies, Sergi. Anem a les propostes de Sabadell. Pol Peiró.
4: A Sabadell aquest cap de setmana està farcit de propostes. La Sala Malo enceta avui un cicle estable de concerts en directe que s'allargarà fins al pròxim mes de gener. El tribut Estopa per Part d'Estopa Parte dona el tret de sortida a una programació farcida amb un total de 13 actuacions. Continuem amb teatre, ja que Sant Vicenç estrena dissabte La Granda Funció, un espectacle que barreja por, paranoia i deshumanització i que es podrà veure fins al 15 de novembre. També aquest dissabte a les 9 del vespre a la Cava Orpí acull dintre del cicle de paraula l'espectacle Dos Senyoros de David Verdaguer i Òscar Manchancoses, una autoparòdia a ritme de música que permetrà veure el David Verdaguer més musical. Pel que fa a diumenge, el Teatre Principal de Sabadell acull una idea genial, una comèdia d'embolics protagonitzada pel sabadellenc Lluís Villanueva, Xavi Mura, Susana Garachana i Anna Azcona. La història gira al voltant d'Arnau, convençut que la seva dona té una aventura amb el seu agent immobiliari.
2: Gràcies, Pol. Quines són les propostes de Badalona? Martí Villegas, bona tarda.
5: Bona tarda de nou, Carme. D'aquest cap de setmana destaquem, per una banda, la Fira Modernista de Badalona, que tindrà lloc a la plaça de Pep Ventura els dos dies. De cara a dissabte, la Verge de Fàtima sortirà en processó des de la parròquia de Sant Antoni de Pàdua de Llefià. Per primera vegada, la Verge processarà en dissabte i ho farà a partir de les 6 de la tarda. I de cara a diumenge, els geganters de Badalona pujaran a peu a Sant Jeroni de la Murtra amb els gegants Jeroni i Badamar en el seu 80 aniversari. El recorregut s'iniciarà a 9:45 del matí a Cal Amigó. Bon cap de setmana.
2: Gràcies, Martí. I ara és el torn del Prat. Sara Vecino, bona tarda.
6: Bona tarda. Avui té lloc la projecció del curtmetratge En Fuera de Juego, dirigit pels pretencs Francesc Canovas i Àngel Roldán. L'acte serà a l'Auditori del Cèntric a 8:15. Una hora més tard, a 9:15, en Andreu i la seva bateria i violinista, Marina Rufat, oferiran a la capsa l'últim concert al Baix Llobregat de Vigília, el seu darrer àlbum. D'altra banda, diumenge les aus del Delta del Llobregat seran protagonistes. De Pana commemorarà el Dia Mundial dels Ocells als Espais Naturals amb una visita guiada, observació d'aus i un joc interactiu per a tota la família a partir de 11:15.
2: Gràcies, Sara. I a Castellà, quines són les propostes? Guillem Plans, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Doncs mira, aquest dissabte al matí se celebra un esdeveniment que fa moltíssima il·lusió a Castellà. Són les Presolimpiades, són unes proves en què diferents usuaris de residències de Castellà competeixen en proves com el bàsquet, el voleibol i també la reminiscència musical. Una prova en què doncs, es competeix per diferenciar diferents peces musicals i, per tant, els residents s'han de rascar la memòria. Tot això serà aquest dissabte al matí, al pavelló Puigverd.
2: Gràcies, Guillem. A Rubí, Mariona Jerez, què ens proposeu? Bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Aquest cap de setmana a Rubí es celebra la jornada d'intercanvi de música i cultura senegalesa Bok Shalat a la plaça Doctor Guardiet. L'activitat comença a les 4 de la tarda i acaba a les 8 de la nit. A més, la jornada tindrà pica-pica i música combinats amb debats oberts al públic per parlar de temes diversos com la convivència o la immigració. També el dissabte per al matí hi haurà la visita guiada de l'exposició de fotografia Nu, un recorregut del curador Carles Mercader per les diferents obres de fotografia exposades als carrers de Rubí. Dos plans per omplir el dissabte de cultura i diversió.
2: Gràcies, Mariona. I a Sant Cugat torna el Festival de Música Petits Camaleons durant tot aquest cap de setmana. Aquest any el festival celebra 15 anys, plenament consolidat i convertit en una cita imprescindible per a les famílies amants de la música. El cartell d'enguany està encapçalat per caps de cartell com els Amics de les Arts, els Pets, Miqui Núñez, Sidoní, Triquell, la Ludwig Band, el Pony Pissador o el Petit de Caleril. Les entrades i els abonaments ja estan disponibles a la web del Teatre Auditori. I si si us agraden altre tipus de propostes, doncs sabeu que se celebra al llarg de tot el cap de setmana la festa del barri del monestir de Sant Francesc. Comença avui amb el pregó a càrrec de l'escola pública i un concert a càrrec de l'aula de so. Acabarà diumenge amb un migó musical, una paella popular i un impro show. Fins aquí arriba aquesta edició de divendres del Connectats. Gràcies a tots per la companyia. Ja sabeu, tornem dilluns amb l'edició del primer dia de la setmana quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Gràcies a tots, bona tarda i bon cap de setmana.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Sant Cugat s'ha llevat aquest diumenge després d'una nit de tempestes amb afectacions en la mobilitat i a la via pública amb esllavissades a la Floresta i les Planes. No hi ha hagut danys personals. El país ha viscut, i encara ha viscut durant bona part de la jornada d'aquest diumenge, un episodi de pluges torrencials que ha deixat a la ciutat 130 litres d'aigua per metre quadrat. Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat.
2: Dany personal. A hores d'ara no ens consta cap ni un, jo crec que ho sabríem. L'altre dia, dimarts, va ser tot molt més condensat, amb molt menys temps, i per tant, diguéssim que tots els clavegarams, els col·lectors, diguéssim que han xuclat millor doncs, l'aigua que ha caigut.
1: Durant la nit de dissabte, la Creu Roja ha habilitat al PAF 3 llits perquè hi poguessin passar la nit aquelles persones que ho necessitessin, i han dormit dues persones. I les Planes és una de les zones de la ciutat on més s'ha notat l'aiguat. S'han tallat els dos accessos principals, des del passeig Torrent i també des de la carretera de Vallvidrera. L'entrada per aquest últim accés ha mostrat asfalt aixecat i una autocaravana, fins i tot, dins d'una riera. Carrers amb arbres caiguts i plens de fang dibuixen un escenari marcat per la falta de mobilitat del veïnat. La línia 5 de bus, a més, està inutilitzada pel mal estat de la carretera. Cugat Mèdies s'hi ha acostat i ha parlat amb el veïnat. Sentim Agustina Alonso, de l'Associació de Veïns.
3: Hem tingut molta sort, que ha hagut vent. Si s'haguessin fet les previsions de, que deien d'un huracán petit, o no sé com es deia què, haguessin tingut molt més problemes i haguessin tingut, jo crec que inclús desgràcies humanes, perquè els arbres estan i les terres estan molt malament. Jo crec que s'ha de fer una intervenció gran i a nivell de manteniment molt fort.
1: I també hem posat la mirada sobre el carrer de Sant Jordi, que era un dels punts on hi havia més atenció, sobretot després de veure's afectat, especialment per l'aiguat de dimarts passat. Aquest cap de setmana la pluja també l'ha afectat, molt menys. Això sí, un dels edificis, el número 31, s'ha vist especialment afectat, ja que els baixos s'han tornat a inundar. I qui més ho ha patit és la Carmen, una veïna.

Dones arrosseres treballant descalces, l'aigua als genolls i els peus dins del fang. Esta experiència física de la trepitjada, on el fang, la sal, els sediments i els microorganismes s'adhereixen a la pell, ha servit a Raquel Buch com a punt de partida per reflexionar sobre la vestimenta no com un límit tancat, sinó com una membrana permeable d'intercanvi amb l'entorn.

0: El Delta de l'Ebre és molt més que un espai geogràfic o un paisatge d'admiració postal. És un organisme viu en constant mutació, un entorn on la terra, l'aigua, el clima i els cicles naturals marquen el ritme de la vida i de la mateixa activitat humana. En aquest escenari únic s'ha desenvolupat el projecte concebut per esta artista, dissenyadora i arquitecta que ha entès la seva pràctica creadora com un laboratori híbrid on dialoguen l'artesania, la fabricació digital i la biofabricació. A través de la residència d'artistes Baladre, Buch s'ha immers durant mesos en un territori per explorar com la matèria, el cos i el paisatge es poden entrellaçar en una sola estructura viva. Buscant allunyar-se de la dinàmica urbana de Madrid i d'un treball d'estudi desvinculat dels cicles naturals, Raquel Buch va triar el Delta de l'Ebre per investigar amb biomaterials. La mateixa artista recorda la seva arribada i com el paisatge mutant del Delta va canviar la seva mirada.
1: Una aventura bastante fuerte porque, bueno, llegar a Balada es un sitio increíble, es... como tiene mucha fuerza, es potente porque al final es una residencia artística con algunas vecinas que bueno, luego las conoces a todas y a todos y son maravillosas, y está en medio de los arrozales y vas viendo como una cosa que es evidente, pero claro, cuando vives muy alejada de los cambios, ¿no? De los ciclos, es que vas viendo como bueno, y sobre todo en el Delta, ¿no? Que es como que el país te vas, yo que sé, una semana y vuelves y ha cambiado, es un paisaje que va cambiando y está como muy ligado al cuerpo, ¿no? Y a la materia y a los ciclos, y desde ahí lo vives como muy en la piel realmente. Y bueno, para mí eso también ha supuesto un cambio incluso en la manera de producir o de empezar a producir, a investigar los proyectos.
0: A partir d'esta experiència, Buch desenvolupa el concepte de vestimenta expandida. No es tracta de dissenyar roba comercial ni peces funcionals per al consum, sinó d'entendre el vestit com una primera pell que posa el cos humà en relació directa amb l'ecosistema. De resultes, ha creat peces escultòriques i volums penjats que prenen com a referència indumentàries tradicionals del Delta. Estes estructures han estat intervingudes amb biomaterials, fang dels arrossars, cotó, palla, algues i plantes. Són peces que han germinat, que s'han assaborit amb el clima de la comarca i que continuen canviant segons la humitat i la temperatura. Una aposta clara per la lentitud i el repòs en un món dominat per la pressa i la superficialitat. Per a l'artista, traslladar el seu taller al bell mig del Delta ha tingut un impacte profund en el seu procés creatiu. Ha passat de fer assajos de laboratori tancats a treballar a l'aire lliure, deixant que el fang, la palla de l'arròs i l'aigua fessin la seva feina.
1: Es una de las cosas que más me ha fascinado de estar aquí tiempo y es esta cuestión, y bueno, también incluso cómo me he aproximado al

0: Proyecto porque, por ejemplo, cuando estaba en Madrid, pues lo que hago es que me encierro en el laboratorio, en mi estudio, mi taller, y empiezo a hacer las pruebas. Y aquí, sin embargo, me salía que lo que tenías era que salir fuera, ¿no? Pues agarrar los materiales, los biomateriales, los tejidos, ponerlos debajo de del barro, luego, pues cuando llenaban de agua, volverlo a germinar, etcétera. Y luego, bastantes de las piezas que me han acompañado llevan desde noviembre. O sea, hay unas piezas como micelio que se han ido alimentando con el barro y con la paja del arrozal, que empezaron conmigo en noviembre y me siguen acompañando y bueno, todavía siguen transformándose. Y eso es algo como, me parece como muy bonito, porque ya no es, bueno, pues la artista o tal hace como su pieza pensada y se produce, sino que estaba transformándose y hay como una cosa como de creación con el delta o co-creación con el delta. La palabra co-creación está un poco manida, pero hay una parte ahí, ¿no? Que me parece como muy bonita, como dejar que se transforme y que te vaya acompañando y soltar, ¿no? Como de, bueno, pues se va transformando y eso es bonito.
1: Tanmateix, la pell del delta no es limita a una exploració vegetal o geològica. Durant els mesos de residència, l'artista ha descobert el valor de la naturalesa humana, les veïnes, els pagesos i els col·lectius que treballen la terra. I és que en lloc d'adoptar la figura tradicional de l'artista aïllat o hegemònic, Raquel Buch ha compartit l'autoria del projecte amb la comunitat local. Ha col·laborat directament amb artesanes de la Pauma i ceramistes de la zona, integrant les seues tècniques en un treball coral i orquestrat. El que inicialment havia de ser una residència de 6 mesos s'ha acabat perllongant 3 mesos més. Segons explica el director de l'OPATI, Jaume Vidal, este enfocament cooperatiu i de mediació és un dels grans valors de la pell del Delta.
2: El seu treball és el resultat de molt de temps. No és algo que s'ha fet en una setmana, és el resultat de molt de temps. I en este procés no ha sigut ella creant o el Delta investigant, sinó que ha fet el que avui en dia l'art treballa molt, que és la mediació, la col·laboració, la cooperació, mirar en col·lectius, tractar, deixar que l'autoria se compartisca, no? Perquè també has col·laborat en altra gent. Tu no li dies a les senyores que feien Pauma com havien de fer les coses, sinó que elles aporten. Vale? I ha sigut, és una peça coral o orquestra o orquestrada dirigida per Raquel, en la qual moltes persones tenen a veure. I jo crec que l'art avui en dia va més cap aquí, cap a algo cooperatiu, menys cap a la figura de l'artista individual, perquè en este món ja en tenim prou d'individualisme, vale? Hem de col·laborar més, hem de cooperar més, i tot això està contingut molt simbòlicament dins de les seues peces. Jo crec que és evident, quan tu mires aquestes peces, ja et ve que no ho ha construït ella, que ho ha construït el paisatge, que ho han construït altres persones. Identifiques Pauma, identifiques altres materials, identifiques impressió 3D, identifiques moltes coses.
1: Les peces de Raquel Buch són efímeres i mutants. Algunes es biodegraden i fins i tot l'artista contempla el gest simbòlic d'enterrar-les de nou als arrossars quan concloga el cicle. Un diàleg obert entre la pell humana i la pell del delta.

0: l'escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
1: No, a la meva ràdio local.
0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Crec que ja està, no?
2: No sé, tu mateixa.
3: Això és Rambla 54 a Ràdio Vilafranca.

0: Siguis o no castellera, jo confesso que no hi entenc gens, aquest toc de gralles segur que t'emociona. De fet, encara que no formin part de la cultura pròpia, els castells posen els pèls de punta a qualsevol. Són bellesa, emoció i, sobretot, espectacle.
1: Puja l'enxaneta, buscarà la motxilla d'entrada. No m'ho crec, és extraordinari. Quina barbaritat, quina barbaritat. Motxilla d'entrada, el moment clau. La història, la història, la història, la història dels castells. Sí!
0: Que grans que són el Carles Cortés, l'Aina Mallol, el Toni Comas i tot l'equip de castells de la xarxa. Algun dia, Ivan, els haurem de convidar al programa perquè ens expliquin com es fan aquestes retransmissions. Però ara mateix, avui mateix, tenen molta feina. Nosaltres, per això, doncs, ens hem posat la camisa castellera del Rambla, però no per parlar d'espectacle, sinó avui per parlar de salut. Jo no diré de quin color és la meva camisa.
2: Ah, la dels Bordegassos de Vilanova, oi?
0: Això ho has dit tu, eh? El que sí que puc dir-te, Ivan, és que segurament la del Sergi Anson deu ser verda, crec, no, Sergi?
3: Bona tarda. Home, si parlem de diumenge, et diré verda. Si parlem d'aquest proper dissabte, et diré vermella. Tenim dues colles a Vilafranca, xicots dissabte a la tarda, castellers de Vilafranca diumenge al matí. Per tant, diguem-ne que aquí podem triar.
0: Entre el verd i el vermell està la cosa. Ben tornat al Rambla 54, Sergi.
3: Moltes gràcies, Anna, encantat.
0: Dèiem que avui pues, volem parlar de castells, però des d'un punt de vista més, diguem-ne, científic.
3: Sí, sí, perquè hem de reconèixer que, de fet, a Vilafranca de castells, a Vilafranca del Penedès en parlem molt i gairebé durant tot l'any. Però avui el que et porto és un tema poc conegut, perquè no té tant a veure amb el que és aquest espectacle que comentaves, sinó amb un altre punt potser més racional. Es tracta d'una iniciativa que s'ha posat en marxa aquest 2026 i que lliga castells precisament amb recerca i amb innovació.
0: Doncs soc tot orelles.
3: Doncs mira, resulta que de la mà de la Universitat de Barcelona s'ha impulsat una càtedra sobre salut i castells. La proposta neix del neguit del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf per treballar amb una visió més acadèmica i buscar la millora de la salut i el benestar emocional dels integrants de les colles castelleres. La doctora de Docència, Recerca i Innovació d'aquesta càtedra és la Glòria Torres, i ella destacava en una conversa que hi hem tingut que el que han volgut amb aquest projecte és que englobés tot l'espectre casteller.
4: Hi ha la realitat castellera des d'una vessant, diguem, 360, és a dir, tant des de la vessant del benestar en quant a la salut dels castellers, benestar emocional, també l'impacte social que pugui tenir la realitat castellera i, sens dubte, doncs, la promoció cultural i aportar nou coneixement, que és del que es tracta.
0: Sergi, imagino que aquesta tasca no l'entomen únicament des del Consorci Sanitari, no?
3: No, evidentment que no. En aquesta càtedra hi trobem també, com dèiem, la Universitat de Barcelona, també la Fundació PINAE, que està arrelada al Penedès, i, com no, en aquest cas, doncs, la participació dels castellers de Vilafranca. De fet, en el grup motor d'aquesta càtedra hi ha la Maria Vall, ella és traumatòloga, però també és castellera dels castellers de Vilafranca. Amb aquesta visió i experiència des dels dos camps, el que ella destaca és la importància d'establir sinergies entre el món acadèmic i també aquest dia a dia del món casteller.
5: I una mica els objectius són cap als dos cantons, no? les direccions. O sigui, des del món casteller podem aportar coneixement cap al món científic i des del món científic podem aportar recursos, mètode, etc. per estudiar el món casteller i al final aportar eines que siguin eines per millorar la seguretat, per millorar el coneixement, per millorar la difusió que fem del que estem fent, etc.
0: Sergi, però les colles, els verds i, de fet, totes en general, fa temps que treballen i que diuen que treballen per millorar la seguretat dels castellers i fer, sobretot, prevenció. Jo fa no res que vaig llegir que acaben de presentar un nou cas per la canalla, no?
3: Sí, sí, de fet, aquest és un bon exemple de sumar necessitat i demanda del món casteller amb, en aquest cas, expertesa i coneixement tècnic. Aquí parlàvem d'una empresa que es dedica a fer cascs en general i que hi aportava aquesta expertesa. I precisament la catedral que vol és facilitar aquest contacte i aproximació del rigor científic el món dels castells, que sovint hem de reconèixer que es regeix potser més per la tradició i la rauxa que no pas per l'anàlisi i les dades. Un altre exemple pot ser la intenció que tenen des de la càtedra de fer un estudi per poder conèixer el pes dels castells, la correlació de forces que hi ha entre els diferents pisos i els seus components, i això també saber com pot afectar cada construcció.
0: Això ja em sembla més un exercici de matemàtiques i de física més propi d'una aula que d'una plaça castellera, no?
3: Sí, gairebé d'arquitectura, podríem dir.
0: Exacte.
3: De fet, tot suma. I és un bon binomi aquest que deies, eh? Plaça i aula. Tot s'hi val, de fet, per ajudar a reduir riscos. El que busca la càtedra, precisament, és aconseguir les dades científiques, que sovint no es tenen, i com deia la Maria, no és tasca fàcil.
5: Posar números al castell, doncs veure com es mou, com estan distribuïts els castellers, com es mou cada casteller i com carrega el pes a les diferents espatlles. Això està sent un treball que semblava que havia de ser fàcil, però resulta que no hi ha sensors que existeixin que estiguin preparats doncs, per totes les necessitats que aquests sensors requereixen, no? Que siguin segurs, que siguin flexibles, que tinguin un alt rang de pes, des de 0 fins a no sabem quan, potser uns 300 o 400 quilos.
3: En definitiva, es tracta d'impulsar i desenvolupar aquestes línies de recerca que permetin oferir dades i informació a les colles.
5: És una eina amb dues potes, no? Una pota al món casteller i una pota al món universitari, i que l'hem de fer servir, l'hem d'explotar, això, treure idees, buscar recursos i doncs que el missatge és que la gent ha d'estar oberta a participar ara de l'enquesta Connecta, però també doncs oberta als diferents projectes que puguem anar presentant o començant, no?
0: Sergi, i em deies que aquesta és una iniciativa molt nova, l'hem situada en aquest mateix any, el 2026, per tant, té, què, mesos? En aquest temps, què? Com els ha anat?
3: Home, jo penso que força bé, perquè el que han aconseguit també és cridar l'atenció, podríem dir, de les colles, no? En aquests primers mesos d'arrencada, el que han estat fent, d'alguna manera, són aquestes enquestes per conèixer demandes o necessitats de les colles. Escoltàvem la Maria parlant d'aquesta enquesta Connecta, però també s'han fet diverses xerrades i conferències, que el que volen és poder posar coneixement sobre la taula i a l'abast de tots els membres de les colles.
0: Doncs molt bona iniciativa. Sergi, a seguir treballant en aquesta anàlisi científica del món casteller, que de ben segur permetrà millorar les coses, si és que això és possible, perquè avui en dia ja es fan uns castells espectaculars i brutals, el que no s'havia somiat mai, no?
3: Doncs sí, la veritat és que sí.
0: Doncs moltes gràcies per explicar-nos el contingut d'aquesta càtedra, el Rambla 54, una abraçada gran i parlem aviat.
3: De res, Anna. Fins la propera.

0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Canet.
2: Ivan, aquesta setmana potser ens estem passant una mica amb l'afició gegantera del Rambla 54, no?
3: Ara, això ho has dit tu, eh?
2: És veritat. I és que a Catalunya hi ha moltíssims gegants. I si no fem via, doncs no ens els acabarem abans d'acabar aquesta temporada. Però quantes coses hi ha al voltant dels gegants, no? Contes, perruqueries, llibres, festivals i fins i tot lloguer de colles geganteres, com ens explicava ahir la Sabina de Ràdio Alpicat. Doncs bé, avui volem descobrir com va això i què fa en realitat una colla gegantera. I per fer-ho, saludem el Dani Grau i el seu convidat, que és el Carles Geli, que és el cap de colla dels gegants de Canet. Dani, Carles, benvinguts tots dos al Rambla 54.
4: Bona tarda.
2: De seguida parlem de gegants, però abans, és el primer dia que saludem en directe el Dani aquí al Rambla 54 i ens agradaria conèixer una mica més de Ràdio Canet i d'ell mateix. Dani, què n'hem de saber?
4: Doncs mira, Ràdio Canet és la segona emissora municipal creada a Catalunya per un mes de, doncs, primer va ser Arenys, després nosaltres. I el fundador d'aquesta casa és un mite de la comunicació que es deia, malauradament ja no és entre nosaltres, en Joan Ramon Mainat.
2: Ostres, i un gran nom, eh?
4: És un gran nom. Vam néixer el 9 de febrer de 1980 i hem emès ininterrompudament, evidentment amb etapes més reixides i altres menys, no? Però mai s'ha parat la ona.
2: La missió. I sobre tu, què hem de saber? Què t'agrada? Alguna afició, alguna curiositat?
4: Doncs jo, la novel·la negra.
2: La novel·la negra. Arnau apunta. Novel·la negra. Un dia parlarem de novel·la negra amb el Dani. De moment, amb qui parlem és amb el teu convidat, el Carles Geli, sí, que, com dèiem, és el cap de colla dels gegants de Canet. Carles, començo pel principi, per aquesta pregunta que ens plantejàvem en aquesta introducció. Com s'organitza, com es munta una colla gegantera i què ha de fer un cap de colla com tu?
5: Bueno, a veure, no és fàcil ni és difícil. Diguéssim, nosaltres, per exemple, vam sortir pues, d'agafar uns gegants que estaven parats, vull dir, per uns efectes de la colla, que la colla es va fundar el 85 i es va aturar per un accident, i nosaltres la vam tornar a reconduir el 2013. I més que res van ser gent de Canet, que ens agradava molt els gegants, i vam voler tirar endavant, demanar a l'Ajuntament aquests gegants, i vam, a partir d'aquí, començar una altra vegada de zero. Però més que res, pues, parlant amb els amics, companys, coneguts, pues, intentar formar-ho.
2: Uh-huh. I al cap de colla, tu què fas respecte a aquesta colla? Els convoques per assajar o no? O com va això?
5: Bueno, això ho portem entre dos. Vull dir, ho portem en Santi i jo. Llavors, aquí la feina bàsicament sí que és organitzativa. Vull dir, tant com parlem de diners, com parlem de trobades i quedar amb colles i contacte amb l'altra gent, com amb la mateixa colla per organitzar les sortides, assajos i coses que tinguem que fer. Una mica de feina.
2: Déu-n'hi-do.
4: Doncs, Carles, com s'escull un cap de colla? Com el van escollir tu?
5: Bueno, nosaltres, en un principi, ens van escollir molt fàcil perquè vam ser els que vam moure tot això. I llavors, en aquell moment, pues, ja ens vam autonombrar. A partir d'aquí, per estatuts nostres, cada 5 anys hi ha eleccions i, bàsicament, pues, portem 3 mandats que ens van renovant a nosaltres. Vull dir, es fa una assemblea, es convoca, hi ha candidats i la gent, tots els socis de la colla, doncs, voten. Ja dic, en aquest cas, Santi i jo hem sempre continuat. Al nostre voltant, els altres companys de junta han anat canviant, però nosaltres sempre hem continuat davant.
2: Vosaltres seguiu allà. Això és senyal de que ho feu bé, si està tothom d'acord en què heu de repetir, ho heu fet 3 vegades, no?
5: Mhm. Uh-huh.
2: Una altra pregunta que tinc pel Carles és, fa referència a la indumentària de la colla gegantera. Què inclou? O sigui, com heu d'anar vestits per fer ballar un gegant i per què veig que és diferent d'un municipi a un altre o d'una colla a una altra?
5: Bueno, bàsicament, el que canvia d'una colla a l'altra és el color de la samarreta, camisa, que pot ser o camisa o samarreta. Vull dir, això depèn de cadascú, el que li trobi que és més còmode. El que és imprescindible en qualsevol colla és la faixa. Vull dir, és el més important, que és el que ens protegeix els nostres ronyons, la nostra esquena, que això sí que hem d'estar molt, molt atents de que ningú es posi sota un gegant sense anar amb la protecció bàsica, que és aquesta.
2: A risc de prendre bastanta mal, eh? Perquè estem veient molts gegants i veiem que realment pesen molt. No sé quant pesen els vostres, però em sembla que el que ha dit menys eren gairebé 40 quilos.
5: Pues això és poquet.
2: És poquet.
5: El nostre, el gegant, en pesa 75, la geganta 55, i sí que el gegantó pesa 26 quilos, però els grans són poderosos.
2: Carles, i una altra cosa. Ahir vam descobrir en una conversa que les colles geganteres, com les castelleres, que en parlàvem abans, doncs teniu uns requisits bastant estrictes pel que fa també a assegurances. Suposo que pels gegants, però també per vosaltres, per si us feu mal, i pel públic, no?
5: Sí, les assegurances que tenim nosaltres bàsicament ens cobreix el portador i a tercers. Al gegant, si li passa alguna cosa, no els hi cobreix res. Bàsicament és mal a tercers i el geganter que pugui estar l'oportant.
2: Val.
4: En el cas vostre, Carles, doncs la colla... bueno, la colla no. El món geganter de Canet n'ha passat de tots colors, alguna que altra desgràcia bastant important. Vosaltres vau reflotar la colla perquè durant molts anys no hi va haver-hi moviment, em podíem dir.
5: Correcte. Diguéssim, això, al principi la nostra colla eren gegants i diables. Diables va tenir un accident amb un correfoc, es va desfer tot, i llavors, a poc a poc, doncs, primer es va refundar la colla de diables i després, pràcticament al cap de 2 anys, els gegants. A partir d'aquí s'ha tingut que tornar a reflotar com va ser el Covid, perquè el Covid va fer molt de mal a tothom, i per sort nosaltres vam ser de les primeres colles que vam poder tornar al carrer en condicions. Vull dir, també aquí s'ha de dir que vam tenir la gran sort de que vam fer com una petita aliança amb Arenys de Munt i Santa Susana, que ens anàvem ajudant les tres colles al començament de la sortida del Covid per tirar endavant les sortides. Ara actualment cada colla ja va per separat, aunque ens col·laborem moltes vegades si fa falta, però gràcies a aquesta petita aliança vam poder tots començar a sortir al carrer amb el post-Covid.
4: Doncs ara anem a conèixer quins són els nostres gegants, qui els va fer, quina història tenen, si són molt antics, tot això, Carles.
5: Bueno, els gegants principals, en Guillem Bernat i l'Agnès, són del taller Casserres de Solsona. Són fets el 1985 per en Manuel Casserres i Boix. I com he dit abans, el gegant pesa 75 quilos i la geganta 55. Són dos gegants més grans de la família Casserres, vull dir, perquè el normal, com estaves dient abans, són gegants de 40-45 quilos, com podien ser els nostres fillols de Sant Pol o de Pineda, que també són del mateix que de taller Casserres, Sant Pol del mateix any que nosaltres, i Pineda l'any següent, del 86. El gegantó, l'Edu, que el vam estrenar l'any passat, és fet també per la neta de Manuel Casserres, per la Cesa Casserres i Moreno, i la roba va ser feta per una modista d'aquí Canet, que és l'Ona Planet.
2: O sigui que són gegants quilòmetre zero.
5: Sí. I la gegantona, que és pels nens més petits, pels nanos de, posem, de 3, 5, 6 anys, és feta per una gent d'aquí Canet, que també els van regalar a la sardana. La sardana es va passar al barri dels Avells i del barri dels Avells va passar a nosaltres. Vull dir que la pobra ha passat per moltes mans i per molts infants del poble.
2: I buscant-ho per internet he llegit que el Guillem Bernat i l'Agnès són els protagonistes, no estan escollits a l'atzar, són els protagonistes d'una llegenda, oi?
5: Correcte, del Salt del Rossí.
2: I com va aquesta llegenda? Per què vosaltres us heu emmirallat o per què Canet s'ha emmirallat en aquesta llegenda?
5: Bueno, és una mica l'inventiva de Miquel Galzeran i de la Mansi Tras, que van decidir buscar una llegenda a través del castell de Santa Florentina, vale? Que és la casa forta de representa de Canet. A partir d'aquí, l'Agnès viu en una casa de pagès amb els seus pares, en Guillem Bernat és un cavaller càtar que viatja pel món, i es troben aquí, que és assetjada pel diable, pel senyor del castell, que s'alia amb el diable per intentar aconseguir l'Agnès. I en Guillem Bernat la rescata, i aquí el poble que els llibera del tirà, del gran tirà del senyor del castell, i els nombra els senyors de la vall. I els hi dona el castell, i a partir d'aquí pues, representa que són l'entitat més gran del poble.
2: I d'aquí els heu convertit en gegants. I també en teniu una altra, l'Edu, que és una incorporació molt més nova i que té una història, diguem-ne, emotiva al darrere, no?
5: Sí. L'Edu ha sortit, ja feia anys que ho dèiem, per una necessitat. Ens trobàvem molt que a partir dels nens de 10 a 16, 17, 18 anys no tenien recorregut. Vull dir, ens havien plegat molts nanos perquè no podien fer res. Vull dir, el que no li agradava tocar la gralla o el tabal, doncs plegava. Llavors vam tirar endavant aquestes deixonses. El nom d'Edu, que és a el que et refereixes, al començament de tot, teníem un company amb nosaltres, l'Eduard Puga, que va ser el que una mica més ens va ensenyar a portar gegants, perquè ell havia estat a la colla de l'Enys Amunt i ens va ensenyar a portar gegants. Malauradament, no portava ni un any amb la colla amb nosaltres, que tornant de treballar de Barcelona amb moto va tenir un accident i s'hi va quedar, pobre. A partir d'aquí sempre vam dir si fem un gegant portarà el seu nom, perquè ens ha donat els primers passos i ha sigut el que ens ha ajudat, el que ens va dissenyar el primer ball que vam fer el 2014 quan vam sortir, el primer cop al carrer, doncs vam dir que li faríem aquest petit homenatge.
2: Doncs és una història molt bonica, que estigui sempre, ja per sempre més amb els gegants de Canet. Dani, Carles, moltíssimes gràcies per fer-nos conèixer l'interior d'una colla gegantera, per presentar-nos també els vostres gegants aquí al Rambla 54. Una abraçada molt forta a tots dos i fins aviat.
4: Fins una altra.
5: Fins una altra.
4: Gràcies.
6: Estàs escoltant Rambla 54.
7: Què podem dir més?
8: És que no sé de què se tracta.
7: Com que no saps de què se tracta?
6: Ni idea.
7: És un programa de coses xules.
6: Aneu a punt de veure un...
7: No, esteu a punt d'escoltar.
6: Aneu a punt d'escoltar.
7: No, esteu escoltant millor.
6: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
9: Lambda 54... de la ciutat de Tarragona.
2: Ivan, quina veu més bonica. Hem triat aquesta música per parlar de Tarragona, que conviu cada dia com dins de la pel·lícula de Ben-Hur, amb un patrimoni que té més de 2.000 anys d'història. L'amfiteatre, el circ, les muralles, el fòrum... són espais que formen part del paisatge habitual de la ciutat. Però què fa que Tarraco sigui patrimoni mundial de la UNESCO? I com es conviu amb això? Adrià Duc, benvingut al Rambla 54.
10: Bona tarda, Anna. Gràcies per convidar-me.
2: Adrià, l'altre Adrià de Radio Ciutat de Tarragona, que avui el tenim malalt, una abraçada a ell des d'aquí, ens va dir que teniu un expert que ens pot aclarir el dubte aquest que teníem sobre què es considera patrimoni i com es conviu amb ell.
10: Doncs sí, així és, Anna. Per entendre què hi ha darrere d'aquest reconeixement i, sobretot, què significa això de parlar del conjunt arqueològic de Tarraco, he anat a trobar l'historiador Magisser Itjol, que és un gran expert del tema i tarragoní, a més. Amb ell hem parlat del paper que va tenir Tarragona durant l'Imperi Romà, de com es va organitzar la ciutat i també de la relació que tenim avui amb aquest patrimoni que el tenim tan i tan a prop nostre.
11: La candidatura, quan se va presentar a la UNESCO com a patrimoni mundial, feia èmfasi en sobretot dos aspectes. Una, que la ciutat de Ronan va ser utilitzada per August, el primer emperador, com un model per després exportar a altres províncies de Tarragona. És a dir, Tarragona va actuar com una mica com un model per les províncies, sobretot les províncies occidentals. No? I, per tant, això li donava a les restes arqueològiques de Tarragona li donava un sentit com d'innovació dintre de l'àmbit romà i d'importància a nivell urbanístic, jurídic, polític.
2: Per tant, més que parlar d'un monument concret, parlem d'una ciutat que va tenir un paper molt important dins l'Imperi Romà.
10: Exacte. I això és important perquè quan pensem en el patrimoni mundial de Tarragona, segurament ens fixem en els monuments que comentaves abans, amb l'amfiteatre, el circ, les muralles o el fòrum. Però el reconeixement de la UNESCO va una mica més enllà.
11: La idea no és que sigui un sol monument, sinó que és el conjunt arqueològic de Tarragona. El conjunt. Sí, per tant, no és el teatre o el lloc, no, és el conjunt. Originàriament em sembla que eren 11 espais, però jo crec que s'anirà ampliant, és a dir, perquè a poc aniran o apareixent noves restes o incorporant-se coses que ara no estan. Però la idea, la més important és aquesta, és que no és una sèrie de moments concrets, és un conjunt urbanístic, és un conjunt d'entendre el territori per part dels romans que ha deixat unes empremtes arqueològiques.
2: I aquesta idea d'entendre el territori així també és interessant perquè els romans no pensaven només en el nucli de la ciutat, no?
10: Exacte. De fet, una de les coses que m'ha sorprès de l'entrevista és que Magí parla de Tàrraco com una ciutat molt vinculada a tot el seu entorn. L'aigua, l'agricultura, la ramaderia, els recursos naturals o fins i tot les vies de comunicació també formaven part d'aquesta manera d'organitzar la ciutat.
11: Els romans concebien la ciutat amb un nucli urbà i un entorn rural, diguéssim, o no només rural, sinó de boscos també, que fixeu-vos que és molt interessant, perquè s'asseguraven abans de crear una ciutat que aquesta ciutat se pogués autoabastir. És a dir, no fundava una ciutat allí per capritxo o per dir, mira, la farem aquí i ja està. No, primer si hi havia aigua, si hi havia terreny per plantar, és a dir, per tenir agricultura, ramaderia, no només això, mineria, camins, quines connexions hi havia, carreteres, val? Per tant, és a dir, és una idea que jo crec que és molt moderna. És una idea d'urbanisme sostenible.
2: Doncs una manera d'organitzar la ciutat, sens dubte, que escoltant-ho avui ens pot resultar fins i tot familiar.
10: Sí, i després hi ha una altra qüestió. Què significa conviure amb tot aquest patrimoni? Perquè Tarragona té les restes romanes al bell mig de la ciutat i de vegades, precisament perquè les tenim tan a prop i vivim entre elles, podem acabar normalitzant-les.
2: I aquí hi ha aquí també el debat sobre com utilitzem aquests espais i quin paper han de tenir, no?, dins aquesta ciutat actual.
10: Doncs el Magí ho té molt clar. Ell defensa que el patrimoni no és només una cosa que es visita, sinó que també ha de ser un espai de trobada i de relació amb la ciutat.
11: Perquè al final, en definitiva, el patrimoni, ho he dit alguna vegada, què és el patrimoni? És una plaça pública. Una plaça on ens trobem. I l'únic que ens permet, la diferència del patrimoni és que, sent una plaça pública, per tant, no és una plaça privada, no és un espai privatitzat, és un espai públic, col·lectiu. Físic, pots estar... És, hi ha pedres, hi ha espais, però a més que permet una cosa que és molt, que a més el patrimoni t'hi va donar. Un diàleg amb el passat. És a dir, els espais aquests públics, d'alguna manera, encara que no sàpigues història, encara que no tinguis idea d'arqueologia, és igual. Quan tu estàs en un patrimoni històric, d'alguna manera a tu t'arriba que formes part d'una cadena, que les coses no han esdevingut perquè sí, sinó que hi ha un passat. I aquest passat és interessant perquè ens explica el present.
2: Exactament. I després de més de 2.000 anys, tot aquest patrimoni continua formant part de la ciutat.
10: Sí, i potser aquesta és una de les idees més interessants que deixa la conversa amb el Magí, que el patrimoni mundial de Tarragona no és simplement un conjunt de monuments que podem visitar, sinó una part de la ciutat que encara avui ens permet entendre d'on venim i com s'ha construït Tarragona.
2: Doncs, Adrià, moltíssimes gràcies per resoldre'ns el dubte i per acostar-nos la Tarragona romana al Rambla 54. Fins aviat.
10: Encantat de fer-ho. Fins aviat. Gràcies.

0: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54 a El Nou FM.
1: Quan parlem d'esclops, segurament ens imaginem més un Willen o un Pieter holandès que no un Pau d'Osona, però heu de saber que aquest calçat forma part de la història de Catalunya, a Vic i arreu. Ona Fàbrega, ben tornada al Rambla.
2: Moltes gràcies, Anna. Encantada d'estar una setmana més aquí al Rambla.
1: I avui, a més, Ona, no estàs sola. Tens amb tu un home que encara manté viva la tradició dels esclops, oi?
2: Exacte, Anna. Mira, ell és en Josep Prat de Saba, veí de Taradell, i és un dels últims esclopers en actius de la comarca i també de Catalunya. Sí, heu sentit bé, escloper. Encara que no s'hi ha dedicat sempre, el seu principal objectiu és que aquest ofici no quedi en l'oblit. Josep, gràcies per estar aquí amb nosaltres aquesta última estoneta del Rambla 54.
3: Bona tarda a tots. Gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Josep, abans de parlar d'esclops, d'eines, de fustes, m'interessa saber com arribes tu a l'ofici, com et converteixes en escloper.
3: Bueno, jo sóc nascut en una masia de Tartella, pagès, i els vespres allà a casa pues, era costum allà obre el foc, reunia la família, i la iaia feia mitjons, o el pare feia un mànec per un rampir, i un veí venia allà a casa i feia esclops. Aquell temps no teníem mòbil ni res i feien molta vida allà a la cuina i anàvem observant el que feien la gent gran. I així ens en va venir una afició.
2: Anna, a Taradell també hi havia en Jordi Coll, que era un escloper que també va ser una mica el mestre d'en Josep. Josep, tu el miraves treballar a les fires i també l'escoltaves i ara segueixes els seus passos. Què en vas aprendre d'ell?
3: Bueno, jo sempre que anava a totes les fires allà al poble i això, jo, com que ja sabia una mica com anava, pues, jo mirava ell com feia els gestos amb les eines i admirava el seu mestratge. I així, jo, com que també ho anava practicant a casa i veient amb ell, pues, mira, aportava els seus coneixements a les meves mans i així va sorgir l'idea de fer els escops. Però jo sempre, més o menys, havia fet coses, treballs manuals amb fusta, sempre m'ha agradat molt.
1: Perquè, Josep, l'oient i servidora, pot ser que mai haguem vist, de fet, mai segurament hem vist, com es fa un esclop. Ens ho pots explicar? Perquè com treballa exactament un escloper?
3: Pues mira, un escloper comença anant al bosc a tallar, a buscar un arbre. En aquest cas, aquí a la zona nostra, a la comarca, tenim el pi roig, i ho fem amb pi roig. A la Cerdanya tenen pi negre i ho fan amb pi negre. Hi ha diverses fustes, però aquí fem servir el pi roig. Anem a buscar un tronc que sigui verd, que faci uns 35 centímetres de llarg, i després amb la destral d'escalabornar, el anem escalabornant, que vol dir donar-li forma, amb això el anem preformant, i després amb les gúbies i les culleres i la rasa el anem buidant de dintre fins que hi puguem posar el peu a dintre.
1: Has dit escalabornar, no?
3: Sí, escalabornar.
1: Quin verb més bonic.
2: Escolta, Josep, nosaltres, per nosaltres veure un esclop és molt fàcil, no? Perquè al final el veiem acabat, és una peça de fusta, en forma de sabata, no? Ens has explicat que vas al bosc a buscar la fusta. Però, clar, com saps quina fusta et servirà i quina no?
3: Bueno, diguéssim, jo agafo la fusta de pi perquè és una fusta tova, lleugera i flexible i impermeable. En canvi, si agafés una fusta d'un tronc o una alzina, pues em seria massa difícil de treballar. I per això busquem una fusta tova. I sempre treballem amb la fusta verda, acabada de tallar, perquè les nostres eines estan esmovades per treballar amb fusta verda. Amb fusta seca no ho podria fer jo.
1: I sempre pi roig, has dit?
3: Sí, bueno, aquí a la comarca sí. Per exemple, a la Cerdanya tenen pi negre, i ho fan amb pi negre, i cap a puestos de Torroella i això, que hi ha rius, pues agafen arbres de ribera, el vern, el salva, hi ha diverses fustes. La gent agafava, feia quilòmetre zero dels arbres que hi havia, els que tenia, dels arbres que hi havia, els que eren més a la vora, seleccionava els que li anaven bé.
1: Clar, la gent de ciutat ens pensem que això d'anar a buscar la fusta és com anar al supermercat, i no, vull dir, tu vas, trobes, no, has de treballar amb el que tens a la vora.
3: Sí, sí, sí, sí, vull dir, un pi que hagi nascut amb una obaga, així ens, cada any creix molt, molt ràpid, i així ens m'estuvio que hi hagi nusos, que són les branques, i per treballar més fàcil. Però no hi ha arbre que no tingui branques. Vull dir que si hi ha un nus, també me l'haig de menjar amb una
1: eina. I l'has de treballar, no?
3: Sí, sí.
1: Després entren en joc, ens deies, totes aquestes eines que tens al taller, destrals d'escalabornar, que m'ha encantat aquest terme.
3: Sí, sí.
1: L'aixol.
3: Sí.
1: Les tribus d'ala de mosca.
3: Una triba d'ala de mosca.
1: Triba d'ala de mosca.
3: Sí,
1: això què és?
3: Seria com una trevinella. Seria com allò que fem servir per treure el tap de les ampolles del vi, no? Que fa aquell vi sense fi. Uh-huh. I amb allò faig el forat. I quan tinc aquest forat fet amb la triba d'ala de mosca, hi poso una cullera. És una eina que té forma de cullera, i amb això vaig traient la fusta. I després, quan he tret la fusta, agafo una rasa per acabar d'afinar el fondo. I després, per fer el pla de on reposa el peu, uh-huh, amb un bot avant, ho fem pla. I després, amb el coltell, acabem de fer les formes rodones de fora.
1: Uh-huh. Digues, perdó.
3: No, dic, i amb això quasi bé ho tindríem acabat.
1: Ja tindríem l'esclop acabat. Entenc que trobar totes aquestes eines, que són tan específiques per fer això, no ha de ser fàcil. Ara estem acostumats a trobar qualsevol cosa per internet, però jo aquest matí he fet l'exercici d'intentar posar a Google i demanar-li a Amazon un botavan, i només sí, m'oferia, atenció, un rom que es diu Botran, o unes sabates altes de la marca Vans. Tu d'on sí, les treus, les teves eines? D'Amazon està clar que no.
3: No, i per Amazon tampoc. Diguéssim, alguna eina encara era a casa. Després sempre miro aquests mercats antics, d'antiguitats, aviam si trobo alguna eina, que alguna l'he trobada però em costa molt. Però alguna eina, també en Jordi Coll em va deixar la mostra, i després jo, amb l'ajuda d'algun ferrer, jo que també vinc una mica del món dels ferros i dels cotxes, algunes eines m'ho he fabricat jo mateix. Per què no les trobo enlloc?
2: Clar, mira, Josep, jo sóc d'una generació que jo he crescut amb la immediatesa. Al meu voltant tot corre molt ràpid i tot és de seguida, però clar, tu tens un ofici que és tot el contrari, perquè al final tu no pots córrer. Clar, quan, des de que vas a buscar la fusta al bosc fins que tenim la peça feta, quant tarda fer-se un esclop?
3: Bueno, diguéssim, ja... Clar, et dediques un dia a anar a buscar el tronc, no? I no treballes amb l'esclop. Després, quan el tens a casa, el treballes... I després, amb un dia, em fas un esclop. Però pensa que antigament, quan s'hi dedicaven, amb un dia em feien 4 o 5 parells. Parells, que són el doble. Uh-huh. Són 8 o 10 esclops. Però, esclar, ells treballaven de sol a sol, i, esclar, ho tenien molt per mà,
1: Ja, eren gairebé de la generació de l'ona, per això anaven tan ràpid, no?
2: Exacte.
3: Sí.
1: Josep, els esclops, ara ens ho explicava, són unes sabates que a començament del segle XX doncs utilitzaven molt pagesos i artesans, però ara tu, per qui els fas? Qui els fa anar encara, els esclops, si és que queda algú?
3: Avui dia ja no hi ha ningú que els porti per caminar o per treballar, ja no existeix ningú. Però, per exemple, mira, ara m'han dit d'un esbart d'ençaire que fan un ball dels esclops, que els hi falten esclops. I aquesta gent, a vegades, sempre me n'encarreguen algun. Després, gent que fa representacions de fires, que representen l'ofici d'abans, doncs també van amb esclops i me'ls demanen. I molts per decorar, molts al final acaben penjats a la paret. Però sí que a vegades quedo sorprès jo de que dius, mira, n'he vengut un aquest mes. Vull dir que d'això.
2: I clar, Josep, què tenen els esclops que no tinguin unes sabates ara mateix com les que portes tu posades, o convencionals? Perquè de les primeres coses que se'm van passar pel cap quan vam com parlar per fer aquesta entrevista amb tu, a mi em dóna la sensació que els esclops no són gaire còmodes, perquè al final és fusta, no sé.
3: Sí, hem de pensar que no són còmodes com les sabates que portem ara. Però, esclar, això ens hem de remuntar molts anys enrere, no? Diguéssim, abans només hi havia sabates d'espart o cànem. I les sabates d'espart o cànem, amb l'aigua, es feien malbé de seguida. Després, qui portava esclops? Portava esclops tota la gent que treballava al grem de l'aigua. Per exemple, aquí a Vic hi havia moltes palleries, doncs tota aquesta gent portava esclops. Els pescadors a dintre del vaixell també anaven amb esclops. I quan plantaven arròs a dintre els aiguamolls també anaven amb esclops. No perquè no els mullessin els peus perquè estaven a dintre l'aigua, però sí perquè no trepitgessin amb el peu nu sobre terra. I això va durar fins al 1949. Que el 1949 varen sortir les primeres botes d'aigua de la marca Pirelli. I entre el 49 i el 51 l'ofici va desaparèixer. Però fins a aquell temps la gent, com que no hi havia les botes d'aigua, no tenia altra cosa que per posar-se els peus. I després, com que es portaven tot el dia, ja anaven en bicicleta, pujaven les escales i devien tenir els peus amb unes durícies que ara no tenim. Ja.
1: Hem començat aquesta connexió parlant d'esclops holandesos, que segurament són els que el gran públic doncs, té més presents, no sé massa per què. Però això per algú que em fa aquí, en una terra on també n'hi havia, on també són tradició, on també encara em fas, no fa una mica de ràbia?
3: Sí, mira, jo a vegades estic allà a la fira i tinc uns esclops posats a sobre la taula i la gent diu, mira, esclops com els holandesos. I jo els hi dic, no, dic, aquests són catalans. Dic, perquè tants esclops s'han portat aquí a Catalunya com a Holanda. El que passa que quan van sortir les botes d'aigua, les catiusques, la gent va deixar d'anar amb esclops i portar botes d'aigua, no? Catiusques. I després això va desaparèixer. En canvi, a Holanda varen dir, ja que això ens ha protegit molt temps de l'humitat dels peus i ha donat feina a molta gent, no deixem que això es perdi. Uh-huh. I varen ajudar una regió que feia esclops. En canvi, aquí a Catalunya ens varen fer el pantà de sau.
2: I Josep, moltes de les persones que potser ens estan escoltant, el dia que tu no puguis fer més esclops, el dia que diguis, ja no puc fer més esclops, hi haurà relleu? Podrem continuar gaudint d'aquests esclops, o què passarà? Quin és el futur d'aquest ofici escloper?
3: Bueno, això no es pot dir mai, vull dir, el que sí que està clar una cosa, que fent esclops no ens hi guanyarem pas la vida, ni jo ni ningú. Després ha de ser que una persona, que no saps qui pot ser, que digui, ostres, jo m'hi vull dedicar i jo, si puc, ho ajudaré. Però que sàpiga que amb això no farà calaix. Això es fa per patrimoni, no? Perquè no es perdi. Vull dir que no es pot dir mai això, però sí que costa una mica, no? A més, jo, per exemple, les meves eines tallen molt, i jo, si algú vol que hi ensenyi, n'hi ensenyaré. Però vull dir que hem de posar unes condicions molt clares que no ens fem mal, perquè ens podem fer mal i que no ens porti problemes a ningú.
1: Això mai. No. Escolta'm, doncs a veure si la ràdio fa la seva màgia, a veure si aconseguim trobar algú arreu de Catalunya que vulgui aprendre a fer esclops i seguir conservant aquest ofici tan bonic que ens vincula en el nostre passat i que és necessari que no oblidem.
3: Sí. Aviam.
1: Doncs vinga, queda dit. La teva oferta, escolta'm, ha quedat aquí clara al Rambla 54. Ho ha sentit tothom.
3: Molt bé, molt bé.
1: Josep, moltíssimes gràcies de tot cor per aquest temps que ens has dedicat, per l'amor a un ofici que, com dèiem, no ha de desaparèixer i que avui hem pogut conèixer de primeríssima mà. Ha estat un luxe.
3: A més, avui que plou, els esclops...
1: Exacte, els esclops van perfecte.
3: Vull dir que ha sortit en rodó, això.
1: Doncs una abraçada molt forta i a veure si tornem a parlar aviat amb tu i amb l'Ona també. Gràcies, Ona.
2: Fins la pròxima, Ana.
3: Va, gràcies.
2: Adéu.
3: Adéu, bona tarda.

0: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100, tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
1: La xarxa de comunicació local.
2: 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Sant Cugat s'ha llevat aquest diumenge després d'una nit de tempestes amb afectacions en la mobilitat i en la via pública amb esllavissades a la Floresta i les Planes. No hi ha hagut danys personals. El país ha viscut, i encara ha viscut durant bona part de la jornada d'aquest diumenge, un episodi de pluges torrencials que ha deixat a la ciutat 130 litres d'aigua per metre quadrat. Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat.
2: Dany personal. A hores d'ara no ens consta cap ni un, jo crec que ho sabríem. L'altre dia, dimarts, va ser tot molt més condensat, amb molt menys temps, i per tant, diguéssim que tots els clavegarams, els col·lectors, diguéssim que han xuclat millor doncs, l'aigua que ha caigut.
1: Durant la nit de dissabte, la Creu Roja ha habilitat al PAF 3 llits perquè hi poguessin passar la nit aquelles persones que ho necessitessin, i han dormit dues persones. I les Planes és una de les zones de la ciutat on més s'ha notat l'aiguat. S'han tallat els dos accessos principals, des del passeig Torrent i també des de la carretera de Vallvidrera. L'entrada per aquest últim accés ha mostrat asfalt aixecat i una autocaravana, fins i tot, dins d'una riera. Carrers amb arbres caiguts i plens de fang dibuixen un escenari marcat per la falta de mobilitat del veïnat. La línia 5 de bus, a més, està inutilitzada pel mal estat de la carretera. Cugat Mèdia s'hi ha acostat i ha parlat amb el veïnat. Sentim Agustina Alonso, de l'Associació de Veïns.
3: Hem tingut molta sort, que hi ha hagut vent. Si s'haguessin fet les previsions que deien d'un huracán petit, o no sé com es deia què, haguessin tingut molt més problemes i haguessin tingut, jo crec que inclús desgràcies humanes, perquè els arbres estan i les terres estan molt malament. Jo crec que s'ha de fer una intervenció gran i a nivell de manteniment molt fort.
1: I també hem posat la mirada sobre el carrer de Sant Jordi, que era un dels punts on hi havia més atenció, sobretot després de veure's afectat, especialment per l'aiguat de dimarts passat. Aquest cap de setmana la pluja també l'ha afectat, molt menys. Això sí, un dels edificis, el número 31, s'ha vist especialment afectat, ja que els baixos s'han tornat a inundar. I qui més ho ha patit és la Carmen, una veïna, que és la que queda més a prop de l'entrada. Li ha tornat a entrar aigua i ha acudit al sindicat de llogateres, que ha mobilitzat un grup de suport davant dels aiguats. Per descomptat, el veïnat de l'edifici també s'ha sumat a fer tasques de neteja. Tota la informació a 3bs.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
4: Faves comptades.

0: després d'obrir el negoci i que hi ha treballat durant gairebé 40 anys. Al Faves Contades hem anat fins a la botiga per saber com estan vivint aquest moment.
1: Loli Ruano, Reyes Vallès, molt bon dia, moltes gràcies. Per parlar del Versace, ens hem de remuntar fa uns anys, concretament al 1988. Reyes, com va començar aquesta història?
2: Pues mira, jo vaig estudiar pedagogia i quan vaig acabar pedagogia, volia buscar feina per fer alguna de pedagogia o així, perquè com que el meu pare era fabricant i tenien roba i un altre soci havia obert diverses botigues, em van dir, vols obrir una botiga? I després jo estudiava amb una amiga, perquè sóc de Sabadell, una amiga que vivia a Sant Cugat i em va dir, posa-la a Sant Cugat, que no hi ha cap botiga i no sé què. I després la vaig posar i va anar molt bé des del principi, perquè de veritat no teníem competència ni res, i després ja no vaig buscar ni feina de pedagogia ni res, i aquí està durant 40 anys. El primer dia ja, com que ja va començar a omplir-se la botiga i molta gent, vaig posar un lletrero aquí que posava, es busca dependenta, i va aparèixer la Loli. I al cap d'aquest dia, vull dir, després portem, doncs mira, 40 anys juntes.
1: Això és un matrimoni.
2: És un matrimoni.
1: Laboral, però sí, un matrimoni. Com recordeu aquells primers dies, no? Des del moment de buscar local, trobar el local i el dia que va obrir la persiana i que la Loli comença a treballar.
2: Pues jo buscar local antigament es feia de que venies aquí i anaves comptant quanta gent passava pel carrer, saps? I pues deies, aquí passa gent, passen bancs immobiliàries i tal. Després aquí hi havia un sastre, no li veia massa, que no tenia massa clientela, el veia aquí una mica fosquet que estava i tal, i vaig entrar, li vaig dir, escolta, dic, tu traspassaries, que abans funcionaven els traspassos. I diu, no, jo no, i dic, bueno, però si fem una bona oferta, i em va dir que sí, i després ja em vaig quedar al local aquest.
1: Us en recordeu? Quin era, per dir-ho d'alguna manera, el producte estrella d'aquells primers mesos, aquells primers anys aquí a la botiga de Sant Cugat?
3: Pues jo, quan vaig entrar aquí, hi havia una quantitat de jerseys de mil colors, rosa, pastels, eren preciosos, eh? D'aquests d'angorina que voltejaven molt el pèl, però... I els fusors, que els fusors eren els pantalons aquells que portaves al costat, que a tothom li quedava una cama preciosa, que estirava les cames i, a més, portaves el jersey, que igual que si estaves prima, que si no estaves tenies pícol, tot això ho tapava molt. I era el número uno. No paraven de portar jerseys i fusors. Jo me'n recordo que hi havia de mil colors.
2: És que representa que això va començar com el Prêt-à-Porter, que abans, vull dir, pensats com quan van començar aquestes cadenes al Tara, que era roba. Cada setmana portàvem roba dos cops a la setmana i que estava bé de preu. Perquè antigament, molt antigament, encara hi havia com modistes i hi havia roba més cara.
1: I les santcugatenques tenen algun gust especial diferent d'altres ciutats o seguien aquesta moda Prêt-à-Porter que marcàveu d'alguna manera vosaltres amb les peces que portàveu a la botiga?
3: Sí, li agradava molt la tendència que teníem nosaltres. Sí. Però n'hi ha que portar no, perquè cada dimarts portava roba. Te'n recordes que anava dimarts i divendres? Portava sempre de fàbrica.
2: Sí, la fàbrica de Ripollet.
3: Sí, anava i sempre portava dos dies. Que quan sempre veníem puntualment aquells dies, eh?
2: Sí.
3: Me'n recordo. A més, que m'ho sempre feia... La fàbrica aquesta era molt...
2: Feia molta cosa,
3: molta,
2: sí.
3: Molt versàtil, perquè feia moltes coses. Mai era una cosa que dius, a veure què traeu, no? Pensem, ai, mira, han fet això, perquè és l'últim, és veritat. Mm. I sempre acertaven, eh? Més que els patrons sempre han quedat molt bé, sí. Aquí. Aquí han quedat bé la manera de lo que és el patronatge que tenen, que sempre quadren molt.
1: D'això fa 38 anys. Sí, sí. Per tant, heu vist créixer Sant Cugat. El 1988 hi havia poc més de 37.000 veïns i veïnes a la ciutat. Ara estem fregant ja els 100.000. Com era aquella ciutat quan vau aixecar la persiana i com ha canviat davant dels vostres ulls?
2: Bueno, ha canviat moltíssim. Oh. La majoria de clientes que tenim, els seus fills, s'han tingut que anar de Sant Cugat. Sí. Ha pujat molt els preus i després que molta gent d'aquí se n'ha tingut que anar, que ens sap greu. La Loli ha marxat. Bueno, per circumstàncies, sí, però bueno, molta gent s'ha anat a Terres. Tot arreu ha pujat.
3: Sí, que això de tota la vida de Sant Cugat he tingut que marxar, però bueno, és el que diem. I les mares de les mares encara estan aquí, però venen a comprar, però elles no. Òbvio que és un circuit de gent que econòmicament és unes peces que tu te les pots permetir, que és el que diuen quan venen aquí. Dius, sí. Que d'on vamos a ir? Perquè és un pes qualitat, saps què t'ho vull dir? És una franja mitja, que és la franja mitja que nosaltres tenim, que és normalment la mitja de la població.
2: Sí. I ara últimament teníem gent gran, gent per residència, gent... Perquè hi ha molta més competència. Clar, abans de botigues del nostre preu només estàvem quasi nosaltres i alguna més.
1: Ha canviat molt el perfil de la clientela en aquests gairebé 40 anys?
2: Bueno, ara cap poder tenen gent més gran, eh?
3: No, ja tenim gent més jove, perquè has fet els pantalons aquests, que són el quadre de l'amplada.
2: Ah, bueno, sí.
3: És una miqueta... No has de ser un perfil de 30 cap a baix. ¿Vale? 30, 40, 50...

0: Sí.
1: Després ja són les persones que tota la vida tens, però bueno, perquè hi ha el pantaló de goma que quadra molt bé. I la moda? Com ha canviat la moda amb 40 anys i els gustos de les clienteles? No sé si al final també sou una mica prescriptores de moda i també d'aconsellar allò que a cadascú li escau, no?
0: Sí, jo quan entro ja per la botiga ja tinc, ja li faig una radiografia, com dic jo. Ja faig el 40. Diu, tu tens una 42, tens pino, tens cintureta, entonces ja vaig marcant més o menys el que li pot quedar bé. Ja tinc
1: I
0: com
1: dient
0: una...
1: la veritat, eh?
0: I
1: Dient
0: dir
1: la
0: la...
1: veritat.
0: sempre amb sinceritat. Mai li dic,
1: Sí.
0: si no t'agrada res, tranquil·la, vens un altre dia, portarem altra cosa que t'aquadri. Vull dir, jo sempre he sigut... El que m'agrada, que com a tratin a mi, m'agrada tratar al públic. O sigui, no sóc una persona que
1: Sí.
0: diguis forçar, mai forçar. Quan les clientes que venen ja ho diuen.
1: És una espasa de clau de l'èxit, aquesta
0: Sí, no,
1: proximitat i aquesta honestedat,
0: sí,
1: també.
0: no, no, és que jo
1: Sí,
0: tampoc...
1: perquè algun cop sí, col·loques algú li vens així a la força, l'endemà venen i diuen que no els agrada ja tothom.
0: No, i nosaltres no som persones... Bé, nosaltres mai hem sigut així.
1: Hi ha algun moment que tingueu així gravat especialment de tots aquests anys? Que suposo que és difícil, no?, triar-ne un, però alguna etapa que recordeu amb especial?
0: La més dura, la de la pandèmia.
1: La
0: La de
1: pandèmia,
0: la
1: sí.
0: pandèmia va ser molt dura, perquè era cita prèvia,
1: Sí.
0: van començar a obrir hores, després les hores van començar a fer una cadena d'hores, perquè la gent, com era una miqueta el circuit tancat, que la gent només podia sortir o al Mercadona o al Forn de Pa, ja quan van començar a obrir les del poble a l'aire lliure, perquè el centre comercial estava tancat, nosaltres teníem molta feina. També m'han tingut molta feina perquè la gent va fer molts pastelitos, mucho pan en casa, i se nos engordó, i nos fue muy bien, perquè la gent va començar a canviar de talla. Aunque feien esport a casa, però això ja costava més, i la talla va vindre. Va vindre.
1: És una oportunitat de
0: Sí,
1: negoci
0: va vindre molt
1: sense
0: més que
1: veure-ho
0: vingués jo,
1: venir-se.
0: perquè és vital, la gent no es movia tant. Quan jo va començar, la gent va dir, ai, a caminar, claro, ja tenien 3 o 4 quilos d'encima de más, i nosaltres no fer de perla.
1: No,
0: I després del Covid, quan vam obrir, vam vendre més, perquè... estaven tancats a centres
1: sí,
0: comercials i
1: hem
0: la
1: fet
0: gent no podia
1: aturar.
0: anar a Barcelona a comprar.
1: No.
0: Algunes persones venien tantes coses. Ni sé que estava oberta aquesta botiga i portaven, doncs nosaltres portem molts anys. Clar, la gent és que passa, la gent que és de Barcelona no baixa aquí. Fas horari de Barcelona. Quan arribes allà,
1: Clar,
0: compres allà,
1: ara
0: quedes
1: les de
0: allà i
1: Ciutat
0: vens aquí a
1: Dormitori
0: dormir.
1: s'han cugat.
0: Clar, això és normal. Jo ho comprenc, però tu si vas a la Ciutat del matí i vens aquí a les 8,
1: Bueno,
0: ja,
1: no,
0: ja
1: i també
0: estan
1: hi ha moltes
0: tancades.
1: urbanitzacions que han d'agafar el
0: Sí,
1: cotxe, però amb el
0: cotxe.
1: cotxe se'n van a
0: Sí,
1: qualsevol
0: així
1: lloc
0: la
1: a
0: gent no sap,
1: comprar.
0: però bueno.
1: Per tant, va ser un
0: Sí.
1: redescobriment també el tornar a
0: Sí,
1: passejar pels
0: sí,
1: carrers.
0: sí.
1: No sé si us heu trobat també amb 38 anys, que heu vestit més d'una generació, no?
0: Sí.
1: D'aquelles noies o senyores que venien al principi, que després ja han
0: La
1: tingut
0: filla, sí, me'n
1: filles
0: vaig recordar,
1: i que heu pogut anar-les seguint. Teniu aquest tipus de clientela?
0: sí, tenim. I és molt maco perquè diu, ui, des de jo petita que venia la meva mama, ja tenim un exemple, no? O aquella persona que va vindre amb la mare, la filla, diu, sí, jo sempre vinc aquí a vestir-me com la meva mare o ve de Madrid, la mare que va d'això, i d'aquí, ella sempre ve a comprar aquí. Ja ho tenim. Aquest
1: Tenim.
0: tipus de tema també en tenim. Ens agrada perquè ens fa il·lusió, també.
1: Què creieu que és la clau de l'èxit? Perquè una botiga com el Versace, que ha canviat de nom, si no
0: Sí,
1: m'equivoco,
0: es deia
1: no?
0: Paparazzi, però després a la fàbrica van posar més botigues i es deien Versace, però es van dir això per fer uns costos més baratos, per les bosses i tal, vaig posar Versace. Em sembla que hagués tingut que seguir Paparazzi, perquè la gent es va pensar
1: Ell pensava ara
0: això.
1: que era una altra
0: Sí, que
1: botiga.
0: era una altra. Bueno, passa que era el mateix.
1: Sí,
0: I
1: sí.
0: la sort de la botiga, la gran, és la Loli. La gent ve per la Loli i ja està. Perquè sóc la que estic més hores, No, no,
1: també.
0: però
1: No és per
0: sí.
1: això, no te
0: Bueno,
1: tires
0: no, ja he fet
1: mèrito.
0: altres
1: Hem
0: coses,
1: fet un
0: també.
1: rodolí. Tu has portat la gent, ho has triat bé i jo l'he vengut.
0: Sí, ja
1: Hem fet
0: està, però bueno.
1: un equip.
0: Sí.
1: Ella és la que produeix portar les coses i jo sóc
0: Sí,
1: la que ve.
0: comptabilitat, tot això, i
1: Clar,
0: bueno,
1: és un
0: passa.
1: equip, perquè si no funcionés la balança no
0: Sí.
1: ha d'estar igualada una mucho i otra poco, no hi continua ninguna de les
0: I al
1: dues.
0: principi també hi havia alguna dependenta més i tal. Passa que després hi hem anat tots afluixant una mica.
1: Per tant, la clau de l'èxit és
0: Sí.
1: el
0: La unió,
1: binomi,
0: no,
1: aquest
0: 50-50.
1: binomi.
0: Això està claríssim.
1: Sí.
0: Bueno, per la botiga li diuen la botiga de la Loli.
1: És el nom
0: El nom
1: oficial.
0: oficial, vull dir
1: Com
0: que...
1: la Lolita,
0: No,
1: la
0: jo ho dic
1: Loli.
0: molt, això, sí.
1: No,
0: Això vol dir que
1: perquè...
0: vaig elegir bé, no? Que hi ha cops que estic aquí, ara fa un mes, i em diuen que no hi és la jefa, i jo dic, no, no, no hi és, pensant que és ella.
1: Estima, estima. Perquè és la cara
0: Sempre hem dit,
1: visible,
0: sempre hem
1: no?,
0: dit, sempre
1: durant
0: hem
1: molts
0: dit que som
1: anys.
0: dependentes i ja està.
1: Sí.
0: I
1: Podríeu
0: bueno.
1: triar un sol moment d'aquests 38 anys d'història?
0: Bueno, mira, jo, per exemple, penso quan et vas casar tu, que vas venir vestida de núvia aquí.
1: Oh, sí, vais vindre aquí a la botiga
0: vestida de núvia.
1: Sí que és veritat, vais vindre.
0: Per ensenyar el vestit, per vindre a veure la seva germana, que ens va fer un favor, van venir unes amigues, perquè era una època que es venia molt, eh? I van venir dues amigues meves i la meva germana aquí, i anava de convidada i vas venir aquí vestida de núvia, i vas passejar.
1: Sí, que és veritat, jo sé, mamà, sobretot te quiere venir...
0: La seva germana, diu, jo veia venir, i vam aparcar el cotxe, que me'n recordo que era doble d'edició.
2: Sí,
3: encara no veia estar ben entinsat.
0: No, no estava peatonal, vaig vindre, vam aparcar el cotxe aquí, vas vindre aquí a la botiga. Vam fer una volta per aquí, passava el vídeo surt de la botiga, i tot això, no?
1: I ara que va divertir.
0: I ara que tothom es ve a despedir, es donen petons, i la gent... No, el que és que són senyores bastant, bueno, ja de la meva edat, clar.
1: Bé,
0: és que és molt emocional. És que, més que la part econòmica, ja sempre li dic que aunque tinguessi que cobrar 200 euros menys, jo tornaria a estar aquí, però l'emocional és el que costava més. Perquè tothom, doncs, ah, estareu i tal, i per aquí obrireu? I, doncs, no ho sabem. És que les botigues així, petit comerç, també feien com un servei social una mica, perquè venen moltes senyores cada dia a parlar una mica, encara que no d'això. I això es va perdent en petit a petit.
3: Com ha canviat justament això en aquests 38 anys, no? El paper del petit comerç i també la manera de vendre. Com heu copsat aquesta diferència?
0: Bé, nosaltres hem anat fent igual, però igual ve una senyora que et deixa la compra aquí. Depèn de quina franquícia no pots fer alguna d'això. Deixar la compra perquè aquí no tenen ascensor, vull dir, clar, és un altre tipus de...
1: Favors de poble.
0: Sí, és un altre tipus.
1: És que nosaltres hem entrat quan
0: seguit amb el mateix.
1: Era poble, nosaltres no érem... Eres, diguéssim, la botiga del barri, no? Per dir-ho d'una manera. Clar, això ha ido crescentento, com ho digo jo, i la gent ha anat venint, però igualment tenen el tarantà des de quan vam obrir el primer dia la botiga. Perquè hi ha... La confiança està que li van donar des del primer moment, ja la van agafar d'aquesta manera. Vull dir que també és com una miqueta, com un carinyo, no? Perquè ja no és una cosa de venda, és una cosa de carinyo, perquè ho notes, l'essència. Quan venen aquí i venen amb aquesta cara i quasi els ulls plorosos, perquè l'altre dia es va posar... I jo és que cada vegada m'emociono, però passa que estic aguantant el dia que tanqui li doni les claus, que serà el pitjor dia de la meva vida, m'emociono.
0: Bueno, encara seré molt un mes o dos mesos, aviam.
3: I la gent? Quan heu dit que tancàveu, no sé si ho vau anar dient a poc, primer a la clientela més pròxima i després va arribar el moment de posar el cartell, quina resposta heu tingut de les clientes?
1: Fatal. Un disgust tremendo. I cada dia, ja veig on està cada dia, perquè ara ve... Però és tremendo. Per què tanqueu? Ui, per què no t'ho quedes tu? Ai, per què no sé què? Ai, perquè és termini ja, terminal de jubilació. Oh, però és que tu no dones això, és la reia. Ah, vale, sí, sí. Què li costa? Li costa que una botiga que és enganxosa, per dir-ho d'una manera, que tanqui. I més d'aquesta manera, perquè el producte d'aquí, tu dius, veritat, no es troba, perquè tenim talles, la 36 està a la 52. És un producte que també talla, també és un tarantà molt important.
0: Cada cop han fet més talles grans, perquè totes les altres botigues tenen una mica talles petites.
1: Tu vas a qualsevol botiga, que no el dic totes, i són talles úniques, talla única no la tenim totes. I aquí tenim tallatge de pantaló, tenim la 48, són elàstics, ara s'ha de tan superbé, i tenim tallatge com té que ser. A més, el producte com ve d'un producte que és d'aquí, vull dir que tot és d'aquí.
0: Sí, tot és d'aquí, sí, sí.
1: També és molt...
0: Igual a Mataró, de Barcelona...
3: De proximitat.
1: De proximitat, d'en feinar sempre aquí. Això també és una cosa que es nota quan el teixit o el mateix gènere que toques, és un producte que està molt bé, que a qualitat preu està bé. I això, doncs... Ho noten de molts anys. I això també fa molta pena, perquè jo em vestiré, jo els pantalons i tal i qual. I doncs mira, aprofiteu, quedes un 4 i així. Un pantaló per cada any. Quan els tens, ens recordaré de nosaltres. I li vaig dir a una clienta i se pitava de riure. Com ets? Digo, bueno, un pantaló per any. I de veritat que s'ho queden, perquè és que realment és això, eh? És que la qualitat no té res a veure, i el producte també.
3: És buscar la part positiva, també, no?
0: Sí, home.
3: Aquest sentiment.
1: Jo estic contenta perquè la faig jubilar. Clar que sí, no hi ha qualsevol comerç que diguis tanques portes abans d'això, no? També és una cosa que també m'agrada. I estic també orgullosa per ella, que ella pugui tarantar aquesta una altra vida, un altre pas.
3: I com us agradaria que la gent recordés el Borsatxe, no? Allò que quan la gent passi per aquí davant o ho expliqui...
0: Sí, que digui, mira, aquí hi havia una botiga...
1: Que jo me vestia aquí, ja no està.
0: La Loli, la no sé què... Bueno, bé,
1: suposo que la gent, això ja ho tindran que dir elles, no? L'essència aquesta que hem deixat amb...
0: en la botiga, suposo que les clientes, hi ha molta part que ho sentirà molt.
3: I vosaltres?
0: I diuen, farà festa, la Reyes, digo, no sé, però jo tinc mucho champán, jo lo traigo aquí l'último dia para celebrar seguro.
2: Ho farem.
0: Unes pastetes perquè pugueu, perquè m'ho diuen, però fareu un tancament. Digo, home, serà molt trist, però sí, què en farem? Sí, si no portaré, ho portaré jo.
3: Per celebrar tots els anys que ha estat obert, no? Més que, més que el tancament.
2: Sí,
3: I us preguntava com us agradaria que recordés la clientela del Versace, però per aprofitar vosaltres, què us agradaria dir-los a la vostra clientela, que algunes potser fa 38 anys que entren per aquesta porta per vestir-se.
0: Bueno, que són gent encantadora, que mai hem tingut cap problema amb ningú. La gent molt educada i molt donada. I bueno, és que clar, ens hem explicat la vida moltes.
1: Correcte. Se sapiguen moltes coses que han tingut a la seva vida, separacions, morts, han nascut els seus nets, t'ho expliquen tot.
0: És que és molt ameno.
1: I jo, pues, clar, jo vull fer una reclamació a les que estan i les que no estan, les mares que han vingut, que són les filles que venen aquí, venen a saludar, pues, li dono pues, un acercament molt pur, perquè han sigut clientes, no han sigut conegudes, no, tampoc han sigut famílies.
0: Amigues, jo quan arribo aquí veig que la Loli Prana amb algú és amiga teva, diu, no, bueno, diu, sí, però és a la botiga.
1: És que fas molt cercana.
0: Ah, perquè ella estava tot el dia a la botiga.
3: Fent de psicòloga, també.
0: Sí.
1: Però també m'agrada perquè a vegades, en què no vulguis, ajudes també una miqueta l'emoció que porta. Se va trista, ve trista, però se va contenta. I això és una de la part d'un treball que també m'ha agradat molt. Perquè a vegades tenen problemes X i les veus, i jo com tinc aquesta essència, en seguida ho noto. Entonces, intento quan entra a la botiga, que no comprin res, que se vegin contentes. Vinga, no, home, tranquil·la, que això tot se surt. Vinga, i se'm va donar aquesta petita empenta.
0: I res, el que volia dir jo, que la gent intenti anar a comerç de
1: petitons,
0: petitonets, així de barri, i que puguin aguantar 40 anys. Van aguantar, estàs 40 anys i que endavant. Perquè s'està perdent tot per moltes coses, a part de l'internet.
1: Perquè no comprin tant a internet, que intentin provar la roba, que comprin, però bueno, que també sàpiguen que hi ha un poble, que hi ha un arrel, que si no serà un poble fantasma sense botigues, i tot això és molta tristor, perquè era un poble molt alegre, i és un poble alegre. El que passa és que ho intenten que tindrà tots una miqueta, un granito d'arena, tenen que posar tots.
3: S'ha de cuidar entre tots.
1: Això mateix. Entre tots doncs faríem una, però s'ha de intentar.
3: I per acabar amb una sola frase, què és per vosaltres el Versace?
0: Què és? Bueno, jo la meva vida, perquè he estat molt aquí. Bé, molt contenta, estic molt contenta. No m'imaginava que em jubilava i que em posaria aquí trista, que em sabria greu. Sí, sí.
1: I jo, doncs mira, vaig entrar en un contracte de 6 mesos, que jo pensava que això s'acabaria. Jo dic, bueno, un contracte de 6 mesos, una altra vegada, i vaig pensar, bueno, quan m'agotin ja miraré una altra feina. Bueno, doncs la feina ha sigut 39 anys treballant aquí. Mirant tu quantes contractes hem fet. I definido, doncs molta tristor, però per part molta alegria, perquè m'aporto molta experiència, molt carinyo i molta... M'acosta.
0: Això serà florar.
1: Sí, m'acosta bastant perquè són molts anys.
3: Molts anys viscut.
1: No, i durant molt. No, i és aportat amb mi, de veritat.
0: Ah, bueno,
1: totes les jefes tenen alguna cosa. I sempre li dic, tot el que t'he tingut que dir, t'ho diré a la cara.
0: Hem sigut com a matrimoni, que també és bona cosa.
1: I sempre li dic, tu què... Jo ja sé que som molt cercana i molt directa. Jo el que t'he tingut que dir, t'ho diré aquí, ni darrere ni davant, aquí. Però t'ho dic la veritat, que jo he passat molt malament i sempre m'ha donat la mà. Sempre. En pandèmia, no pandèmia, està malalta. O sigui, sempre l'ha tingut al costat. Jo, com a jefa, no puc dir res. Al contrari, la tinc que pujar. La puc dir doncs una abraçada, una cridada molt forta, perquè ha sigut una jefaza. Per mi, sí. Per mi, com a persona i tot. Tenim nostres males i bones coses, que han sigut més bones que dolentes.
0: Home,
1: perquè tot s'ha solucionat.
0: Un matrimoni.
1: El que no parla és perquè no vol. I el que no aclara és perquè tampoc no vol. I nosaltres hem anat mal cregut.
3: Doncs escolteu, moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquests gairebé 40 anys d'història del Versace, i que aquesta parella, que també ha funcionat en el món del negoci, doncs que segur que encara que baixi la persiana seguirà funcionant.
2: Molt bé, i tant que sí.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Moltes gràcies.
2: Molt bé, moltes gràcies.

0: No podia ser cap altra secció que no fos la del Conservatori de Sant Cugat. Això vol dir que ens acompanya la Clara del Roster, professora d'Educació del Cos i l'Artífex de la selecció de músiques que ens acompanyaran durant tota aquesta secció. Ben tornada, Clara.
1: Hola, bon dia a tots i totes.
0: A més, avui vens amb companyia.
1: Sí.
0: Has triat el Jordi Paredes, ell és guitarrista i professor i cap del Departament de Guitarra del Conservatori. Jordi, molt bon dia, benvingut.
2: Hola, bon dia.
0: Clar, jo diria potser que no cal presentació per la música amb la que hem començat aquest espai, però per si de cas, perquè no cal donar res per sabut a la vida, expliqueu-nos què estem escoltant.
1: Sí, estem escoltant una peça creada i escrita per en Paco de Lucía, interpretada també per ell en el seu moment. És una rumba instrumental. En aquest moment està interpretada per tres, Barcelona Guitar Trio, que són en Xavier Coll, Manuel González i Luis Robisco. Per tant, farem un homenatge al món de la guitarra, que és aquest moment, avui ens trobem per aquesta... I he triat aquesta peça entre dos aigües, sobretot per subratllar la categoria, considerat un dels millors guitarristes de tots els temps, en Paco de Lucía, juntament amb Camarón de la Isla.
0: I estàs d'acord, Jordi?
2: Home, la veritat és que hi ha un abans i un després d'aquesta peça i de l'àlbum que conté aquesta peça, que és La Leyenda del Tiempo, i també hi havia per allà en Carles Benavent al baix, el Jorge Pardo a la flauta, i bueno, van ser els responsables doncs, de no només canviar la trajectòria del flamenc, que en aquells moments estava més orientada al flamenc més tradicional, sinó que jo crec que van portar el que és la guitarra espanyola i en concret la flamenca a la casa de tothom, i és la causant de que molta gent s'hagi dedicat a la guitarra i que hagi escoltat aquest tipus de música. Per tant, perfecte. I a més, els intèrprets del Barcelona Trio, en Xavier Coll, que està allà també a l'escola, a l'ESMUC, són uns intèrprets fantàstics, i jo us aconsello que, si tenim l'oportunitat, anar-los a veure al Palau de la Música, que toquen sovint.
0: Sí,
1: i jo voldria dir una cosa, que quan es va estrenar aquest àlbum va ser cap èxit, un desastre, però va haver-hi aquell foment de dir, per què no ho editem a part, aquesta peça, Entre dos aigües, i a partir d'aquí va ser espectacular el gran ressò que va tenir, i Paco de Lucía aquí. He de dir que es deia de Lucía per honor a la seva mare. Això també és una cosa que va ser gran acompanyant amb tota la seva carrera.
2: I tinc entès que aquesta peça no estava prevista que sortís en l'àlbum i que va ser una improvisació d'estudis que va anar evolucionant, i a partir d'aquí van dir, la posem, doncs vinga, la posem.
1: Amb una improvisació anar fent que s'animaven. I he de dir que també, a veure, estem parlant de Paco de Lucía, que era també un guitarrista de jazz, que també se'l considera en aquest sentit, compositor, músic de jazz, per tant, bandes sonores.
2: Bueno, sobretot de flamenc,
1: De flamenc, sí.
2: De flamenc i això, però bueno... Tocava molts estils, però bueno, sobretot...
1: Sí. Molt bé, doncs aquí estem, entre dos aigües, aquí, la guitarra.
0: Donem pas a...
1: Sí, aquest món de la guitarra, ho dic perquè fem aquest homenatge en el Conservatori, farem dos concerts. Dintre del paraigües de clàssica a la magna, ens trobarem a un primer concert que serà el 15 d'octubre, primer un taller a les 9, i després a les 20 fem el concert. Ai, a les 9.
2: A les 7.
1: A les 7, sí. 19 hores.
0: A les 19 hores, sí. 7 de la tarda.
1: A 7 de la tarda, jo. Sí, a les 7 de la tarda i a les 8, a les 20, el concert. Clàssica a la magna. Entrades que es poden ja reservar a la web de Clàssica a la Magna. Per tant, animo a fer aquesta reserva. I després ens tornem a trobar, ja ens trobem el 5 de novembre, amb el Christopher Avilés.
0: Que en parlarem més endavant, eh?
1: Sí, exacte. Sí. Per tant, és aquest gran paraigües, ell un concert també a les 20 del vespre.

0: I a risc d'equivocar-me, perquè estic amb dos experts de música i jo només en gaudeixo, per entendre'ns, però l'expertesa l'hem deixat a una part, estem escoltant molts instruments i no sé si m'atreveria a dir que això és corda pinçada.
1: Sí, i a més és laudars, i he de dir que d'aquesta peça es diu Mare, vull ser pescador, i volia ressaltar que aquí és una habanera, a diferència d'abans que hem sentit una rumba, per tant, aquest canvi de ritme, però sobretot perquè l'autora és, perquè és una dona, Antònia Vilàs i Ferrandis. Per tant, és important per mi
0: reivindicar-les.
1: Reivindicar-les. Està vinculada al barri de Mariner de la Barceloneta. Era una poetessa, rapsoda, cantant, lletrista i compositora. I Laudars, que és aquest grup, un grup que ens vindrà, ens fa el taller a les 19 hores del dia 15 d'octubre, ens fa un taller i ens fa un concert, sí, Laudars.
2: Sí. Sí, és una orquestra, de fet es diu orquestra de plectre. Plectres són aquests instruments que es toquen amb pua, a diferència de la guitarra clàssica, que en principi es toca amb els dits. I amb això també hi ha una mica de confusió, no sé si en parlarem o no després, però bueno. Llavors vindran i ens ensenyaran els instruments d'aquesta orquestra, que a vegades la gent sap una mica de què va, però ho relaciona molt amb la tuna i els toneros.
0: Quins instruments són, Jordi?
2: Exacte, hi ha mandolines, hi ha mandoles, hi ha bandúrries, hi ha llaüts. Però com esteu escoltant, aquesta orquestra abarca molt tipus d'estils, però sobretot un estil clàssic en el qual et poden fer peces de... No sé, en el programa hi haurà un fandango de Boccherini, segle XVIII, hi haurà el gran vals de Francesc Tàrrega, hi haurà peces de Pau Casals, hi haurà inclús una peça de Jean-Baptiste Lully, que és un músic de la cort de Lluís XIV, és a dir, el seu ventall és molt ampli i, com veieu, la interpretació també és una interpretació molt cuidada i molt elegant. Per tant, us animem a que vingueu perquè segurament descobrireu moltes coses que valen la pena.
1: 30 persones, Laudars, per tant, un bon concert per venir, assistir-hi, reservar ja les entrades.
0: I tant, sempre fer-ho millor en temps que no esperar a última hora i quedar-nos sense.
1: Exacte. I podem escoltar la tercera música,

0: Jordi, ens has parlat de la guitarra que no espanyola, no? Que ens deies no es toca amb la pua, a diferència dels instruments que estàvem sentint. Quines són les grans diferències entre la guitarra clàssica i el que podríem entendre per la guitarra moderna?
1: Bueno, és que la guitarra és un instrument una mica traïdor en l'aspecte que ara us explicaré. Penseu que toquem peces de guitarra, hi ha transcripcions del segle XVI, del segle XV, inclús que venen del llaüt, en aquell moment no existia la guitarra, però penseu que la guitarra ha estat en tots els moviments musicals fins avui en dia. Avui en dia potser és el primer moment que en aspectes amb músiques així, tipus Bad Bunny i tot això, ja l'han deixat una mica de banda, però penseu que amb la guitarra podem fer jazz, podem fer rock, podem fer metal, podem fer clàssica. És a dir, llavors cada estil té la seva peculiaritat, inclús la seva tècnica diferent. A mi a l'escola quan em venen alumnes i em diuen escolta, doncs mira, vull fer coses de clàssica però també d'elèctrica. Doncs a vegades els he de dir, doncs mira, això que t'explico amb la clàssica, amb l'elèctrica, és totalment diferent. Si et dic que no posis el dit així, doncs aquí l'has de posar així. Llavors, bueno, tenen sobretot a nivell tècnic i a nivell tecnològic, pràcticament, jo podria dir que són tots instruments diferents.
2: I deia l'Andrés Segovia, la guitarra és una petita orquestra, cada corda és un color diferent, una veu diferent.
1: Exacte. Tenim la sort de... Bueno, jo ho veig així, de ser un instrument polifònic. Això vol dir que podem fer diverses veus a la vegada, però bueno, també és part de la seva complexitat. És un instrument molt delicat i destacar una veu, deixar l'altra en segon pla, això, doncs, bueno, no és fàcil.
2: Doncs anem perquè sentirem un apunt d'aquesta guitarra,

0: Clar, és que m'heu portat aquí a Sultans of Swing, dels Dire Straits, que és una de les meves cançons preferides, sí, i sap greu, sap greu, sap greu. Xafar-ho, eh? Escolta, al conservatori teniu tot a punt per a un concert on la guitarra, de fet, serà la protagonista, no? Ara ens explicava el Jordi tota la complexitat de la guitarra, tota la història que hi ha al darrere i totes les capes musicals que ens pot aportar. Però en aquest concert, a més a més, hi haurà un solista, el mexicà Christopher Avilés. Què ens en podeu dir?
1: Bueno, de fet, és un guitarrista molt jove, però per lo jove que és ja té una trajectòria molt dilatada. Bueno, ha tocat internacionalment amb diverses orquestres, ha guanyat concursos de guitarra. Va estar treballant uns mesos a l'escola i vam creure oportú oferir aquest concert també molt eclèctic. I serà un concert on hi posarà un context per tal que el públic no solament vagi a escoltar música, sinó que pugui entendre el tipus de música que fa. Ja volia comentar molt ràpidament, hi ha un autor que es diu Pedro Ximénez Tirado, que és un autor peruà del segle XVIII, i en part el Christopher Avilés s'encarrega una mica de difondre aquesta música. Podria ser una mica l'equivalent per l'època a Mozart o més amb la guitarra a Ferran Sors, i penso que és molt interessant perquè escoltarem un tipus de música que no s'escolta pràcticament, jo no ho havia sentit per aquí.
2: I l'escoltarem el 5 de novembre.
1: Exacte.
0: El 5 de novembre, més amb aquesta oportunitat de sentir les peces comentades, no? Clara, que moltes vegades les propostes que feu des del conservatori, crec que hi ha aquest valor, aquest valor afegit, de poder entendre, sobretot les persones que són de fora del món de la música, posar context a tot allò que estem escoltant i del que gaudim.
1: Sí, a més, començarà el concert amb la peça d'un alumne convidat. Volem integrar també els estudiants i tocarà una peça a León Suárez per obrir el concert, i això també està molt bé.

0: Sí, estem escoltant Sarabanda, d'en Bach, interpretat per Christopher Avilés. Per tant, aquest tipus de registre ell també interpreta. Bonic, bonic, delicat, bé. Aquí estem.
1: I tindreu l'oportunitat de veure'l el 5 de novembre. Jordi, i en el teu cas, què et va d'escollir la guitarra com el teu instrument?
2: Doncs la veritat és una cosa molt prosaica. Estàvem uns amics prenent alguna cosa i un va dir, escolta, podríem fer un grup. I vam dir tots, val, d'acord. I un va dir, bueno, jo tocaré la bateria, jo no sé què. I vaig dir, bueno, doncs jo la guitarra. I després el problema que vaig tenir és que quan vaig aconseguir que els meus pares em compressin una guitarra, el problema és que no la sabia tocar.
1: Clar.
2: Llavors em vaig apuntar a l'Escola de la Música, al Conservatori, i allà em vaig trobar el Francesc Pareja.
1: Que no, el Conservatori de Sant Cugat.
2: De Sant Cugat, sí. De fet, estic treballant allà on jo vaig estudiar ara mateix. I allà no solament em va ensenyar a tocar la guitarra, sinó que vaig descobrir la part clàssica de la guitarra, la qual em va captivar i fins ara m'hi dedico, tot i que m'agraden tot tipus de músiques, però dedico més a la clàssica.
1: Quines són les dificultats d'un instrument com la guitarra, que probablement és un dels que, quan tenim ganes de tocar un instrument, és dels que podem tenir potser més a l'abast, no?
2: Exacte. Això és un avantatge i és un problema, que inclús com a professor, perquè la guitarra és un instrument molt popular, això està molt bé, doncs perquè tothom en té una a casa, tothom més o menys la coneix, però també hi ha l'altra part, que és que tothom es pensa que la guitarra amb dos o tres acords, doncs amb això ja ho tens, no? I realment, quan et poses amb l'estudi de l'instrument, te n'adones que és un instrument igual o més exigent que tots els instruments més tradicionals, ortodoxes, com pugui ser el piano, el violoncel. Llavors, això és fascinant, però també s'ha d'explicar perquè penseu que la peça que estàvem escoltant és de Bach, és a dir, Bach no escrivia per guitarra, escrivia per llaüt, però ja hi ha moltes peces molt complexes i que exigeixen una, tècnicament com musicalment, una exigència bastant alta.
1: I de fet al Conservatori teniu una orquestra de guitarres.
2: Sí, tenim una orquestra. Els alumnes, quan arriben ja a un cert curs, doncs els ajuntem i comencem a fer una orquestra de guitarres, amb la qual, doncs, a part d'aprendre a tocar en grup i saber què és estar amb una orquestra, doncs fem sortides, fem concerts, amb l'orquestra de guitarra hem arribat a fer concerts per Berlín, aquest curs passat vam estar a Andorra, aquest curs també viatjarem, una experiència jo crec que està molt bé pels alumnes.
0: I jo voldria fer una pinzellada que sentirem d'un quartet de guitarres del Conservatori que en època de pandèmia es va fer aquest tipus de proposta. Por una cabeza, de Carlos Gardel.

0: Bé, són quatre alumnes, eren del conservatori, van fer aquest esforç. Per una cabeça té a veure amb que el Carlos Gardel era molt aficionat en els cavalls, i això és per una cabeça va guanyar un cavall respecte a un altre. Uh-huh. És tan popular al món de la guitarra que tenim una expressió que diu no m'aixafis la guitarra. Uh-huh. Vull dir que en el món de les festes, de les coses socials, aquesta expressió està...
1: Ens hem quedat en popular, però no senzilla.
0: Exacte. Això ho subratllem.
1: Popularitat i complexitat poden anar de la mà.
0: Sí, doncs aquí estem.
2: Sí, la guitarra sempre ha estat un instrument del poble que s'ha tocat a qualsevol festa, a qualsevol bar.
1: Ens ha acompanyat en molts moments de la vida.
2: Però llavors van sorgir personatges com Andrés Segovia, que el que van fer és recollir aquesta tradició i aquesta popular i portar-ho a les sales de concert i donar-li un altre estatus. I d'aquí, doncs, que la guitarra avui en dia s'estudia també a escoles i conservatoris, no?
0: Uh-huh. Exacte. També tenim en Ferran Sort, sí, entre altres, que tant, el Fèlix Poncia, exacte. Sí. També són estudiosos del món de la guitarra i grans instrumentistes, que també... Va haver-hi un moment àlgid, de la guitarra. Després el piano va entrar allà, sí o no? Però bé, seguim amb la guitarra.
1: Hi ha lloc per tots.
0: Sí, per tots els
1: instruments. Sí, sí. Ens vols fer 5 cèntims de l'agenda que trobarem a part d'aquestes activitats que hem repassat?
0: Mira, sobretot voldria subratllar molt ràpida, és el concert de Santa Cecília, un concert solidari, que és el dia 24, per tant, a les 19...
1: D'octubre?
0: De novembre.
1: De novembre.
0: Ai, perdona, si ara està... De novembre, 24 de novembre, un concert solidari que tots els professors estan convidats a participar en peces, per tant, d'un molt bon nivell professional, i aquest solidari és per Pallapupes. Important, tota la tasca que fan, tots aquests pallassos que acompanyen els infants, també persones adultes, en processos
1: de malaltia.
0: Sí,
1: senyora. Sí,
0: i s'acompanya amb la música.
1: I com no podia ser d'una altra manera, nosaltres ens acomiadem i ho fem també amb música.
0: Sí, i a més amb Christopher Avilés. I voldria dir que he triat aquesta peça, que és Ací la vida, perquè és la compositora, és Laura Chávez Blanco, una gran guitarrista del blues. I cal fer subratllar aquesta dona, que està considerada una de les millors guitarristes actualment.
1: Doncs reivindiquem les dones compositores, reivindiquem les dones músiques. Jordi i Clara, moltíssimes gràcies, i reivindiquem la guitarra, que avui és el tema que ens ha ocupat. Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies.

0: els divendres, ja ho sabeu, ens agrada acomiadar el programa, obrint una mica l'agenda cultural de la ciutat, que sempre arriba carregada, i em sembla, Sara, que aquest cap de setmana ho fa especialment, no? Ben farcida.
1: Sí. Exacte, si mireu l'agenda veureu que hi ha activitats per a tots els gustos, a tots els llocs i a totes les hores.
0: Què tenim? Què tenim? Què és allò que hauríem d'apuntar-nos a la nostra agenda? A allò que tu consideres doncs, que pot ser del més interessant o que, si més no, val la pena tenir en compte?
1: El que jo he destacat, no tenia cap dubte, quan arribava aquest cap de setmana de què volia recomanar-vos, és la festa del barri del Monestir de Sant Francesc. És el barri més barri de Sant Cugat, sens dubte, i a més és el meu barri.
0: Ah, anava a dir, àvia, ja, que aquí veig un viatge, que no, que jo hi estaria d'acord, però hi veig un viatge de, sí, de confirmació.
1: Bé, són tres dies, perquè ja comença avui el vespre d'activitats. Jo, si vols, et faig un petit resum de les que crec que ningú s'ha de perdre.
0: I tant.
1: Avui, per començar, a partir de les 7 de la tarda, comença la Cercavila amb una batucada. Sortiran de la plaça de l'1 d'octubre i arribaran fins als Jardins del Vallès.
0: Qui participa en aquesta batucada?
1: Doncs no està especificat, Alba.
0: Doncs haurem de descobrir-ho. Haurem d'anar-hi sí, a les 7 de la tarda per veure qui són els artifacts.
1: Sí, sí, sí. Després anirem a, com us dic, arribarem als Jardins del Vallès i allà es farà el pregó de la festa del barri, que cada any el fa una entitat o alguna persona diferent.
0: Mira, això sí que et puc donar una pista.
1: Ja el saps?
0: Sí. Hem estat parlant amb els protagonistes d'aquest pregó, almenys amb una d'elles. Una és la bibliotecària de l'escola Collserola i l'altra és un professor de l'institut. I faran un pregó que ja us aviso que reivindicarà l'educació pública.
1: Sí, exacte. I molt bé, doncs jo de divendres hi ha més cosetes, però bé, si hem de destacar algunes coses, destacaria aquestes dues. Dissabte al matí és tradicional, tots els del barri ho sabem, als Jardins de Sant Francesc, el dia aquest de la festa del barri, s'omplen amb totes les entitats i hi ha tot d'activitats per fer. Doncs hi ha un contacontes, hi ha un pintacares, hi ha anar als gegants, moltes vegades veurem demà si poden venir, si no els coincideix amb cap acte, hi ha algun taller dels diables... Moltes coses.
0: Molta cultura popular per descobrir o reconèixer i reconnectar, no?
1: Sí. I després a la tarda hi ha el que jo anomeno la cita més dolça, perquè hi ha un concurs de pastissos.
0: Home.
1: És que, bé, això per mi és la perdició. Tothom pot portar els seus pastissos o dolços i llavors la gent, després que el jurat ho hagi tastat, la gent també pot, sense cap problema, comprar una porció d'aquells postres per provar-los. O sigui que per la part dels dits.
0: Hi ha uns pastissers i pastisseres al barri, Sara?
1: Sí, sí, sí, sí. Hi ha gent que té molta mà. Sí.
0: Doncs els més llaminers, ja crec que aquesta se la poden...
1: Que vagin cap allà.
0: La poden subratllar.
1: Ho trobaran als Jardins del Vallès a partir de les 5 de la tarda. Després, també hi ha tradicional a les 8 del vespre la rua de balls tradicionals bolivians amb Caporales, Sant Simón, Cochabamba. Sortiran dels Jardins del Vallès, que com veieu és un dels punts neuràlgics del barri, i faran una bona volta fins a acabar la plaça del Coll.
0: Amb aquells vestits tradicionals, eh? Tan,
1: molta
0: tan
1: música, molta
0: colorits.
1: Marxa, no sé com no es cansen, perquè la veritat és que no paren.
0: Sí,
1: molta,
0: senyora.
1: Molta. I per agafar forces, a les 9, sopar amb Carmanyola. A la plaça del Coll. Tothom qui vulgui pot portar el seu plat cuinat i compartir taula amb els veïns i veïnes. Quan encara estiguem sopant i fins les 12 de la nit, M&M's van, ben coneguda aquí a Sant Cugat, molta marxa també, plaça del Coll.
0: Perfecte, sopar de germanor per acabar el dissabte.
1: Sí, i diumenge al matí tot un clàssic ja a 1:15 als Jardins de Sant Francesc i el bingo musical, que és molt divertit i tothom està bé
0: cantant,
1: cantant,
0: eh? Sempre té èxit.
1: Però una novetat que no em volia deixar era a les 5 de la tarda un impro show amb Planeta Impro i bé, obert a tothom. Diuen que és per totes les edats, així que no hi ha problema anar també amb els nens i nenes. I com sempre ja sabeu, el públic és el que proposa els temes i els actors allà dalt fan el que poden.
0: A través d'aquells paperets, a vegades que s'han d'omplir al principi
1: i després
0: ànims i sort als actors i les actrius.
1: Exacte.
0: Per donar sentit a les idees més boges dels veïns i les veïnes.
1: Exacte, doncs ja ho veus, no ens avorrirem
0: doncs
1: al
0: no.
1: barri.
0: La festa...
1: I tothom és benvingut.
0: Mira que bé, la festa del Monestir Sant Francesc, que a més que és l'última festa major de barri de la temporada, posa el punt final fins a l'any que ve. Moltes propostes per a tothom i, com diu la Sara, tothom és benvingut al barri, no només els veïns i veïnes. Segur que els hi fa il·lusió que la resta de santcugatencs i santcugatenques els hi acompanyin. Moltes gràcies, Sara. Anem a veure què ens depara les arts escèniques.
1: Perfecte, adéu.
0: I ara és el moment de donar un cop d'ull a l'agenda de les arts escèniques amb l'Eduard Gené. Com ho tenim aquest cap de setmana?
2: Bastant ple, eh? Bastant
0: carregat,
2: ple i
0: ja
2: difícil, i difícil, difícil. Perquè mira, comencem. Divendres, o sigui, avui divendres, a les 22 hores, obren les portes de la sala de Sirio del Mercantic, perquè a les 22:30 comença el concert del grup Derivas i diu el mayor homenaje a héroes del silencio. Déu-n'hi-do. Durada aproximada de 2 hores. El preu, 19,80.
0: 20 horets.
2: Va, 20 horets.
0: Més aviat.
2: Més suposo que després et prens alguna coseta, tal, tal, tal. I dissabte a les 20 hores i el diumenge a les 19 hores al Teatre de Mirasol, la companyia Fila Zero de l'Unió Sant Cugatenc, que representa Sota Teràpia, la Matías del Federico. És una comèdia dramàtica, on 3 parelles participen en una sessió. I llavors els diré aquí uns sobrets perquè elles vagin obrint amb un ordre determinat i, evidentment, passen moltes coses. Moltes coses no previstes. És una codirecció de l'Eva Maria Jiménez i de la Teresa Canes, amb Agustí Sunyer, Roser Canes, Jaume Ramoneda, Mercè Folentir, Ricard Arroyo i Rosa Ponsi. Durada 90 minuts, preu 6 eurons.
0: Molt assequible.
2: Està bé.
0: Vinga.
2: També el dissabte a la Sala Clavé de la Unió, Centre Cultural, de les 16 a les 20 hores, Casino Battle Edition 2. Ai, ai, ai, on la dansa entra en joc, diuen aquí, amb Dispersions. Una proposta singular que connecta artistes, públic, cultura urbana amb un esdeveniment de dansa urbana que transforma el concepte tradicional de les batalles de freestyle.
0: Ah, doncs mira, em sembla que això pot ser ben divertit.
2: Això pot ser divertit i sobretot sorprenent.
0: I sorprenent, sí.
2: El concepte de direcció és del Marc Carrizo, la Laura Gallostre, la Júlia Puig, l'Albert Morancho i l'Ariadna Aràniga.
0: Vinga, prenc nota.
2: El dissabte comença la 15a convocatòria del Festival Petits Camaleons. Escolta'm, diu el dret de les nens i les nenes a la bona música, que està pensada per infants de 0 a 12. Això del 0 jo no l'acabo d'entendre.
0: Per nadons.
2: Per de 12, diguéssim. M'agrada això de 0 a 12. Bueno, doncs de 0 a 12. El Teatre Auditori de Vilassau i l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que també es fa el diumenge amb el mateix horari de 11 a 19 hores. La direcció és de l'Albert Puig, en diferents espais, Teatre Auditori, Zona Premium, La Carpa, Boletum, El Pati, l'Aula Magna, també de l'Escola de Música, i l'Espai Oïdors per Nadons. Zona de food trucks, pàrquing de cotxets. Això és molt interessant, el pàrquing de cotxets.
0: Sí, esclar, perquè si els de 0 hi poden anar...
2: Perquè n'hi ha molts, eh? Quedes al·lucinat quan ho veus. I un gran etcèter com a llista de grups participants. Imagina't, els Pets, Miqui Núñez, l'Ubic Van, Sidoní, els Amics de les Arts, el Petit de Caleril... Bueno, em paro aquí perquè és que n'hi ha moltíssims.
0: Moltíssims. La gent ja pot mirar
2: i pot
0: el programa.
2: I pot mirar-ho, el programa, i veure-ho, eh? També un concert per a nadons. Això és molt curiós perquè sempre, clar, estan plens. Són pocs, dura poc, però és molt efectiu.
0: Vinga.
2: I sembla que gairebé tots els espais tenen l'entrada exaurides, però encara n'hi ha, eh? O sigui, encara n'hi ha, encara es pot provar.
0: Alguna coseta que vagin a última hora.
2: També el dissabte al Centre Borja tanca el Festival Contratemps amb òpera flamenco, Los Elementos, a partir de la colorista òpera barroca d'Antonio Literas, amb una barreja de partitures del segle XVIII, del ple barroc espanyol a l'estil italià, i dansa flamenca amb Aurora Peña i Violeta Alarcón, les sopranos Marta Valero i Elena Rosurizao, mezzos Jorge Morato tenor, ballarins Esmeralda Manzanas i el Miguel Lara, coreografia de Carolina Pozuelo i l'ensemble Contratemps amb diferents músics que toquen diferents instruments com violins, oboè, o viola de gamba, guitarra barroca i tiorba i clavecí.
0: Bueno, la veritat és sempre que... és, no?, garantia de qualitat també el Festival Contratemps.
2: Segur, i a més serà molt especial. Jo, aquesta cap de setmana, evidentment, les famílies que tenen nens i nenes...
0: Està clar, eh?
2: No hi ha cap...
0: No hi ha competència.
2: No hi ha competència.
0: Cap als Petits Camaleons.
2: I poden anar als Petits Camaleons, s'ho passaran molt bé, i està molt bé. I els nens també, i les nenes també. I els amants de la música és més complicat. Perquè tenim aquesta òpera flamenc, que no és habitual, però hi ha una sessió de rap i dansa urbana preferida que tampoc és habitual.
0: No, jo crec que és una molt bona oportunitat.
2: I hi ha participació. O sigui que tu pots, així com el flamenc i l'òpera no pots pujar a l'escenari...
0: No, ets un espectador.
2: Aquí sí que ho podràs fer-ho i llavors es pot fer un doblete.
0: Mira.
2: Un doblete, el cant al fil a zero, perquè fan teatre el dissabte i el diumenge.
0: Tu pots combinar.
2: Exacte.
0: I després una mica de freestyle.
2: També.
0: Eduard Gené, moltes gràcies. Molt bon cap de setmana.
2: Vosaltres.
3: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.

0: Els hits de tots els temps. A Ràdio... Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Sant Cugat s'ha llevat aquest diumenge després d'una nit de tempestes amb afectacions en la mobilitat i a la via pública amb esllavissades a la Floresta i les Planes. No hi ha hagut danys personals. El país ha viscut, i encara ha viscut durant bona part de la jornada d'aquest diumenge, un episodi de pluges torrencials que ha deixat a la ciutat 130 litres d'aigua per metre quadrat. Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat.
2: Dany personal. A hores d'ara no ens consta cap ni un, jo crec que ho sabríem. L'altre dia, dimarts, va ser tot molt més condensat, amb molt menys temps, i per tant, diguéssim que tots els clavegarams, els col·lectors, diguéssim que han xuclat millor doncs, l'aigua que ha caigut.
1: Durant la nit de dissabte, la Creu Roja ha habilitat el PAF 3 llits perquè hi poguessin passar la nit aquelles persones que ho necessitessin, i han dormit dues persones. I les Planes és una de les zones de la ciutat on més s'ha notat l'aiguat. S'han tallat els dos accessos principals, des del passeig Torrent i també des de la carretera de Vallvidrera. L'entrada per aquest últim accés ha mostrat asfalt aixecat i una autocaravana, fins i tot, dins d'una riera. Carrers amb arbres caiguts i plens de fang dibuixen un escenari marcat per la falta de mobilitat del veïnat. La línia 5 de bus, a més, està inutilitzada pel mal estat de la carretera. Cugat Mèdia s'hi ha acostat i ha parlat amb el veïnat. Sentim Agustina Alonso, de l'Associació de Veïns.
3: Hem tingut molta sort, que han hagut vent. Si s'haguessin fet les previsions que deien d'un huracán petit, o no sé com es deia aquest, haguessin tingut molt més problemes i haguessin tingut, jo crec que inclús desgràcies humanes, perquè els arbres estan i les terres estan molt malament. Jo crec que s'ha de fer una intervenció gran i a nivell de manteniment molt fort.
1: I també hem posat la mirada sobre el carrer de Sant Jordi, que era un dels punts on hi havia més atenció, sobretot després de veure's afectat, especialment per l'aiguat de dimarts passat. Aquest cap de setmana la pluja també l'ha afectat, molt menys. Això sí, un dels edificis, el número 31, s'ha vist especialment afectat, ja que els baixos s'han tornat a inundar. I qui més ho ha patit és la Carmen, una veïna, que és la que queda més a prop de l'entrada. Li ha tornat a entrar aigua i ha acudit al sindicat de llogateres, que ha mobilitzat un grup de suport davant dels aiguats. Per descomptat, el veïnat de l'edifici també s'ha sumat a fer tasques de neteja. Tota la informació a 3w.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
4: Hola, doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54.

Dones arrosseres treballant descalces, l'aigua als genolls i els peus dins del fang. Esta experiència física de la trepitjada, on el fang, la sal, els sediments i els microorganismes s'adherixen a la pell, ha servit a Raquel Buch com a punt de partida per reflexionar sobre la vestimenta no com un límit tancat, sinó com una membrana permeable d'intercanvi amb l'entorn.

0: L'artista ha descobert el valor de la naturalesa humana, les veïnes, els pagesos i els col·lectius que treballen la terra. I és que en lloc d'adoptar la figura tradicional de l'artista aïllat o hegemònic, Raquel Buch ha compartit l'autoria del projecte amb la comunitat local. Ha col·laborat directament amb artesanes de la Pauma i ceramistes de la zona, integrant les seues tècniques en un treball coral i orquestrat. El que inicialment havia de ser una residència de 6 mesos s'ha acabat perllongant 3 mesos més. Segons explica el director de l'OPATI, Jaume Vidal, este enfocament cooperatiu i de mediació és un dels grans valors de la pell del Delta.
1: El seu treball és el resultat de molt de temps. No és algo que s'ha fet en una setmana, és el resultat de molt de temps. I en este procés no ha sigut ella creant o el Delta investigant, sinó que ha fet el que avui en dia l'art treballa molt, que és la mediació, la col·laboració, la cooperació, mirar en col·lectius, tractar, deixar que l'autoria se compartisca, no? Perquè també has col·laborat en altra gent. Tu no li dies a les senyores que feien Pauma com havien de fer les coses, sinó que elles aporten. Vale? I ha sigut, és una peça coral o orquestra o orquestrada dirigida per Raquel, en la qual moltes persones tenen a veure. I jo crec que l'art avui en dia va més cap aquí, cap a algo cooperatiu, menys cap a la figura de l'artista individual, perquè en aquest món ja en tenim prou d'individualisme. Vale? Hem de col·laborar més, hem de cooperar més, i tot això està contingut molt simbòlicament dins de les seues peces. Jo crec que és evident, quan tu mires aquestes peces, ja et ve que no ho ha construït ella, que ho ha construït el paisatge, que ho han construït altres persones. Identifiques Pauma, identifiques altres materials, identifiques impressió 3D, identifiques moltes coses.
0: Les peces de Raquel Buch són efímeres i mutants. Algunes es biodegraden i fins i tot l'artista contempla el gest simbòlic d'enterrar-les de nou als arrossars quan concloga el cicle. Un diàleg obert entre la pell humana i la pell del Delta.

0: l'escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
1: No, a la meva ràdio local.
0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Crec que ja està, no?
2: No sé, tu mateixa.
3: Això és Rambla 54 a Ràdio Vilafranca.

0: Siguis o no castellera, jo confesso que no hi entenc gens, aquest toc de gralles segur que t'emociona. De fet, encara que no formin part de la cultura pròpia, els castells posen els pèls de punta a qualsevol. Són bellesa, emoció i, sobretot, espectacle.
1: Puja l'enxaneta, buscarà la motxilla d'entrada. No m'ho crec, és extraordinari. Quina barbaritat, quina barbaritat. Motxilla d'entrada, el moment clau. La història, la història, la història, la història dels castells. Sí!
0: Que grans que són el Carles Cortés, l'Aina Mallol, el Toni Comas i tot l'equip de castells de la xarxa. Algun dia, Ivan, els haurem de convidar al programa perquè ens expliquin com es fan aquestes retransmissions. Però ara mateix, avui mateix, tenen molta feina. Nosaltres, per això, doncs, ens hem posat la camisa castellera del Rambla, però no per parlar d'espectacle, sinó avui per parlar de salut. Jo no diré de quin color és la meva camisa.
2: Ah, la dels Bordegassos de Vilanova, oi?
0: Això ho has dit tu, eh? El que sí que puc dir-te, Ivan, és que segurament la del Sergi Anson deu ser verda, crec, no, Sergi?
3: Bona tarda. Home, si parlem de diumenge, et diré verda. Si parlem d'aquest proper dissabte, et diré vermella. Tenim dues colles a Vilafranca, xicots dissabte a la tarda, castellers de Vilafranca diumenge al matí. Per tant, diguem-ne que aquí podem triar.
0: Entre el verd i el vermell està la cosa. Ben tornat al Rambla 54, Sergi.
3: Moltes gràcies, Anna, encantat.
0: Dèiem que avui doncs, volem parlar de castells, però des d'un punt de vista més, diguem-ne, científic.
3: Sí, sí, perquè hem de reconèixer que, de fet, a Vilafranca de castells, a Vilafranca del Penedès en parlem molt i gairebé durant tot l'any. Però avui el que et porto és un tema poc conegut, perquè no té tant a veure amb el que és aquest espectacle que comentaves, sinó amb un altre punt potser més racional. Es tracta d'una iniciativa que s'ha posat en marxa aquest 2026 i que lliga castells precisament amb recerca i amb innovació.
0: Doncs soc tot orelles.
3: Doncs mira, resulta que de la mà de la Universitat de Barcelona s'ha impulsat una càtedra sobre salut i castells. La proposta neix del neguit del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf per treballar amb una visió més acadèmica i buscar la millora de la salut i el benestar emocional dels integrants de les colles castelleres. La doctora de Docència, Recerca i Innovació d'aquesta càtedra és la Glòria Torres, i ella destacava en una conversa que hi hem tingut que el que han volgut amb aquest projecte és que englobés tot l'espectre casteller.
4: Hi ha la realitat castellera des d'una vessant, diguem, 360, és a dir, tant des de la vessant del benestar en quant a la salut dels castellers, benestar emocional, també l'impacte social que pugui tenir la realitat castellera i, sens dubte, doncs, la promoció cultural i aportar nou coneixement, que és del que es tracta.
0: Sergi, imagino que aquesta tasca no l'entomen únicament des del Consorci Sanitari, no?
3: No, evidentment que no. En aquesta càtedra hi trobem també, com dèiem, la Universitat de Barcelona, també la Fundació PINAE, que està arrelada al Penedès, i, com no, en aquest cas, doncs, la participació dels castellers de Vilafranca. De fet, en el grup motor d'aquesta càtedra hi ha la Maria Vall, ella és traumatòloga, però també és castellera dels castellers de Vilafranca. Amb aquesta visió i experiència des dels dos camps, el que ella destaca és la importància d'establir sinergies entre el món acadèmic i també aquest dia a dia del món casteller.
5: I una mica els objectius són cap als dos cantons, no? les direccions. O sigui, des del món casteller podem aportar coneixement cap al món científic i des del món científic podem aportar recursos, mètode, etc. per estudiar el món casteller i al final aportar eines que siguin eines per millorar la seguretat, per millorar el coneixement, per millorar la difusió que fem del que estem fent, etc.
0: Sergi, però les colles, els verds i, de fet, totes en general, fa temps que treballen i que diuen que treballen per millorar la seguretat dels castellers i fer, sobretot, prevenció. Jo fa no res que vaig llegir que acaben de presentar un nou cas per la canalla, no?
3: Sí, de fet, aquest és un bon exemple de sumar necessitat i demanda del món casteller amb, en aquest cas, expertesa i coneixement tècnic. Aquí parlàvem d'una empresa que es dedica a fer cascs en general i que hi aportava aquesta expertesa. I precisament la catedral que vol és facilitar aquest contacte i aproximació del rigor científic el món dels castells, que sovint hem de reconèixer que es regeix potser més per la tradició i la rauxa que no pas per l'anàlisi i les dades. Un altre exemple pot ser la intenció que tenen des de la càtedra de fer un estudi per poder conèixer el pes dels castells, la correlació de forces que hi ha entre els diferents pisos i els seus components, i això també saber com pot afectar cada construcció.
0: Això ja em sembla més un exercici de matemàtiques i de física més propi d'una aula que d'una plaça castellera, no?
3: Sí, gairebé d'arquitectura, podríem dir.
0: Exacte.
3: De fet, tot suma. I és un bon binomi aquest que deies, eh? Plaça i aula. Tot s'hi val, de fet, per ajudar a reduir riscos. El que busca la càtedra, precisament, és aconseguir les dades científiques, que sovint no es tenen, i com deia la Maria, no és tasca fàcil.
5: Posar números al castell, doncs veure com es mou, com estan distribuïts els castellers, com es mou cada casteller i com carrega el pes a les diferents espatlles. Això està sent un treball que semblava que havia de ser fàcil, però resulta que no hi ha sensors que existeixin que estiguin preparats doncs, per totes les necessitats que aquests sensors requereixen, no? Que siguin segurs, que siguin flexibles, que tinguin un alt rang de pes, des de 0 fins a no sabem quan, potser uns 300 o 400 quilos.
3: En definitiva, es tracta d'impulsar i desenvolupar aquestes línies de recerca que permetin oferir dades i informació a les colles.
5: És una eina amb dues potes, no? Una pota al món casteller i una pota al món universitari, i que l'hem de fer servir, l'hem d'explotar, això, treure idees, buscar recursos i doncs que el missatge és que la gent ha d'estar oberta a participar ara de l'enquesta Connecta, però també doncs oberta als diferents projectes que puguem anar presentant o començant, no?
0: Sergi, i em deies que aquesta és una iniciativa molt nova, l'hem situada en aquest mateix any, el 2026, per tant, té, què, mesos? En aquest temps, què? Com els ha anat?
3: Home, jo penso que força bé, perquè el que han aconseguit també és cridar l'atenció, podríem dir, de les colles, no? En aquests primers mesos d'arrencada, el que han estat fent, d'alguna manera, són aquestes enquestes per conèixer demandes o necessitats de les colles. Escoltàvem la Maria parlant d'aquesta enquesta Connecta, però també s'han fet diverses xerrades i conferències, que el que volen és poder posar coneixement sobre la taula i a l'abast de tots els membres de les colles.
0: Doncs molt bona iniciativa. Sergi, a seguir treballant en aquesta anàlisi científica del món casteller, que de ben segur permetrà millorar les coses, si és que això és possible, perquè avui en dia ja es fan uns castells espectaculars i brutals, el que no s'havia somiat mai, no?
3: Doncs sí, la veritat és que sí.
0: Doncs moltes gràcies per explicar-nos el contingut d'aquesta càtedra, el Rambla 54, una abraçada gran i parlem aviat.
3: De res, Anna. Fins la propera.

0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Canet.
2: Ivan, aquesta setmana potser ens estem passant una mica amb l'afició gegantera del Rambla 54, no?
3: Ara, això ho has dit tu, eh?
2: És veritat. I és que a Catalunya hi ha moltíssims gegants i si no fem via, doncs no ens els acabarem abans d'acabar aquesta temporada. Però quantes coses hi ha al voltant dels gegants, no? Contes, perruqueries, llibres, festivals i fins i tot lloguer de colles geganteres, com ens explicava ahir la Sabina de Ràdio Alpicat. Doncs bé, avui volem descobrir com va això i què fa en realitat una colla gegantera. I per fer-ho, saludem el Dani Grau i el seu convidat, que és el Carles Geli, que és el cap de colla dels gegants de Canet. Dani, Carles, benvinguts tots dos al Rambla 54.
4: Bona tarda.
2: De seguida parlem de gegants, però abans, és el primer dia que saludem en directe el Dani aquí al Rambla 54 i ens agradaria conèixer una mica més de Ràdio Canet i d'ell mateix. Dani, què n'hem de saber?
4: Doncs mira, Ràdio Canet és la segona emissora municipal creada a Catalunya per un mes de, doncs, primer va ser Arenys, després nosaltres. I el fundador d'aquesta casa és un mite de la comunicació que es deia, malauradament ja no és entre nosaltres, en Joan Ramon Mainat.
2: Ostres, i un gran nom, eh?
4: És un gran nom. Vam néixer el 9 de febrer de 1980 i hem emès ininterrompudament, evidentment amb etapes més reixides i altres menys, no? Però mai s'ha parat la ona.
2: La missió. I sobre tu, què hem de saber? Què t'agrada? Alguna afició, alguna curiositat?
4: Doncs jo, la novel·la negra.
2: La novel·la negra. Arnau apunta, novel·la negra. Un dia parlarem de novel·la negra amb el Dani. De moment, amb qui parlem és amb el teu convidat, el Carles Geli, sí, que, com dèiem, és el cap de colla dels gegants de Canet. Carles, començo pel principi, per aquesta pregunta que ens plantejàvem en aquesta introducció. Com s'organitza, com es munta una colla gegantera i què ha de fer un cap de colla com tu?
5: Bueno, a veure, no és fàcil ni és difícil. Diguéssim, nosaltres, per exemple, vam sortir pues, d'agafar uns gegants que estaven parats, vull dir, per uns efectes de la colla, que la colla es va fundar el 85 i es va aturar per un accident, i nosaltres la vam tornar a reconduir el 2013. I més que res van ser gent del Canet, que ens agradava molt els gegants, i vam voler tirar endavant, demanar a l'Ajuntament aquests gegants, i vam, a partir d'aquí, començar una altra vegada de zero. Però més que res, pues, parlant amb els amics, companys, coneguts, pues, intentar formar-ho.
2: Uh-huh. I al cap de colla, tu què fas respecte a aquesta colla? Els convoques per assajar o no? O com va això?
5: Bueno, això ho portem entre dos. Vull dir, ho portem en Santi i jo. Llavors, aquí la feina bàsicament sí que és organitzativa, vull dir, tant com parlem de diners, com parlem de trobades i quedar amb colles i contacte amb l'altra gent, com amb la mateixa colla per organitzar les sortides, assajos i coses que tinguem que fer. Una mica de feina.
2: Déu-n'hi-do.
4: Doncs, Carles, com s'escull un cap de colla? Com el van escollir tu?
5: Bueno, nosaltres, en un principi, ens van escollir molt fàcil perquè vam ser els que vam moure tot això. I llavors, en aquell moment, pues, ja ens vam autonombrar. A partir d'aquí, per estatuts nostres, cada 5 anys hi ha eleccions i, bàsicament, pues, portem 3 mandats que ens van renovant a nosaltres. Vull dir, es fa una assemblea, es convoca, hi ha candidats i la gent, tots els socis de la colla, pues, voten. Ja dic, en aquest cas, Santi i jo hem sempre continuat. Al nostre voltant, els altres companys de junta han anat canviant, però nosaltres sempre hem continuat davant.
2: Vosaltres seguiu allà. Això és senyal de que ho feu bé, eh? Si està tothom d'acord en què heu de repetir, ho heu fet 3 vegades, no?
5: Mhm.
2: Una altra pregunta que tinc pel Carles és, fa referència a la indumentària de la colla gegantera. Què inclou? O sigui, com heu d'anar vestits per fer ballar un gegant i per què veig que és diferent d'un municipi a un altre o d'una colla a una altra?
5: Bueno, bàsicament, el que canvia d'una colla a l'altra és el color de la samarreta, camisa, que pot ser o camisa o samarreta. Vull dir, això depèn de cadascú, el que li trobi que és més còmode. El que és imprescindible en qualsevol colla és la faixa. Vull dir, és el més important, que és el que ens protegeix els nostres ronyons, la nostra esquena, que això sí que hem d'estar molt, molt atents de que ningú es posi sota un gegant sense anar amb la protecció bàsica, que és aquesta.
2: A risc de prendre bastanta mal, eh? Perquè estem veient molts gegants i veiem que realment pesen molt. No sé quant pesen els vostres, però em sembla que el que ha dit menys eren gairebé 40 quilos.
5: Pues això és poquet.
2: És poquet.
5: El nostre, el gegant, en pesa 75, la geganta 55, i sí que el gegantó pesa 26 quilos, però els grans són poderosos.
2: Carles, i una altra cosa. Ahir vam descobrir en una conversa que les colles geganteres, com les castelleres, que en parlàvem abans, doncs teniu uns requisits bastant estrictes pel que fa també a assegurances. Suposo que pels gegants, però també per vosaltres, per si us feu mal, i pel públic, no?
5: Sí, les assegurances que tenim nosaltres bàsicament ens cobreix el portador i a tercers. Al gegant, si li passa alguna cosa, no els hi cobreix res. Bàsicament és mal a tercers i el geganter que pugui estar l'oportant.
2: Val.
4: En el cas vostre, Carles, doncs la colla... bueno, la colla no. El món geganter de Canet n'ha passat de tots colors, alguna que altra desgràcia bastant important. Vosaltres vau reflotar la colla perquè durant molts anys no hi va haver-hi moviment, en podíem dir.
5: Correcte. Diguéssim, això, al principi la nostra colla eren gegants i diables. Diables va tenir un accident amb un correfoc, es va desfer tot, i llavors, a poc, doncs, primer es va refundar la colla de diables i després, pràcticament al cap de 2 anys, els gegants. A partir d'aquí s'ha tingut que tornar a reflotar com va ser el Covid, perquè el Covid va fer molt de mal a tothom, i per sort nosaltres vam ser de les primeres colles que vam poder tornar al carrer en condicions. Vull dir, també aquí s'ha de dir que vam tenir la gran sort de que vam fer com una petita aliança amb Arenys de Munt i Santa Susana, que ens anàvem ajudant les 3 colles al començament de la sortida del Covid per tirar endavant les sortides. Ara actualment cada colla ja va per separat, aunque ens col·laborem moltes vegades si fa falta, però gràcies a aquesta petita aliança vam poder tots començar a sortir al carrer amb el post-Covid.
4: Doncs ara anem a conèixer quins són els nostres gegants, qui els va fer, quina història tenen, si són molt antics, tot això, Carles.
5: Bueno, els gegants principals, en Guillem Bernat i l'Agnès, són del taller Casserres de Solsona. Són fets el 1985 per en Manuel Casserres i Boix. I com he dit abans, el gegant pesa 75 quilos i la geganta 55. Són 2 gegants més grans de la família Casserres, vull dir, perquè el normal, com estaves dient abans, són gegants de 40-45 quilos, com podien ser els nostres fillols de Sant Pol o de Pineda, que també són del mateix que de taller Casserres, Sant Pol del mateix any que nosaltres, i Pineda l'any següent, del 86. El gegantó, l'Edu, que el vam estrenar l'any passat, és fet també per la neta de Manuel Casserres, per la Cesa Casserres i Moreno, i la roba va ser feta per una modista d'aquí Canet, que és l'Ona Planet.
2: O sigui que són gegants quilòmetre zero.
5: Sí. I la gegantona, que és pels nens més petits, pels nanos de, posem, de 3, 5, 6 anys, és feta per una gent d'aquí Canet, que també els van regalar a la sardana. La sardana es va passar en el barri dels Avells i del barri dels Avells va passar a nosaltres. Vull dir que la pobra ha passat per moltes mans i per molts infants del poble.
2: I buscant-ho per internet he llegit que el Guillem Bernat i l'Agnès són els protagonistes, no estan escollits a l'atzar, són els protagonistes d'una llegenda, oi?
5: Correcte, del Salt del Rossí.
2: I com va aquesta llegenda? Per què vosaltres us heu emmirallat o per què Canet s'ha emmirallat en aquesta llegenda?
5: Bueno, és una mica l'inventiva de Miquel d'en Galzeran i de la Mansi Tras, que van decidir buscar una llegenda a través del castell de Santa Florentina, vale? Que és la casa forta de representa de Canet. A partir d'aquí, l'Agnès viu en una casa de pagès amb els seus pares. En Guillem Bernat és un cavaller càtar que viatja pel món i es troben aquí, que és assetjada pel diable, pel senyor del castell, que s'alia amb el diable per intentar aconseguir l'Agnès. I en Guillem Bernat la rescata, i aquí el poble que els llibera del tirà, del gran tirà del senyor del castell, i els nombra els senyors de la vall. I els hi dona el castell, i a partir d'aquí pues, representa que són l'entitat més gran del poble.
2: I d'aquí els heu convertit en gegants. Mm-hmm. I també en teniu una altra, l'Edu, que és una incorporació molt més nova i que té una història, diguem-ne, emotiva al darrere, no?
5: Sí. L'Edu ha sortit, ja feia anys que ho dèiem, per una necessitat. Ens trobàvem molt que a partir dels nens de 10 a 16, 17, 18 anys no tenien recorregut. Vull dir, ens havien plegat molts nanos perquè no podíem fer res. Vull dir, el que no li agradava tocar la gralla o el tabal, doncs plegava. Llavors vam tirar endavant aquestes deixonses. El nom d'Edu, que és a el que es refereixes, uh-huh, al començament de tot, teníem un company amb nosaltres, l'Eduard Puga, que va ser el que una mica més ens va ensenyar a portar gegants, perquè ell havia estat a la colla de l'Enys Amunt i ens va ensenyar a portar gegants. Malauradament, no portava ni un any amb la colla amb nosaltres, que tornant de treballar de Barcelona amb moto, va tenir un accident. I s'hi va quedar, pobre. A partir d'aquí, sempre vam dir, si fem un gegant, portarà el seu nom. Perquè ens ha donat els primers passos i ha sigut el que ens ha ajudat, el que ens va dissenyar el primer ball que vam fer el 2014, quan vam sortir, el primer cop al carrer, doncs vam dir que li faríem aquest petit homenatge.
2: Doncs és una història molt bonica, eh? Que estigui sempre, ja per sempre més, amb els gegants de Canet. Dani, Carles, moltíssimes gràcies per fer-nos conèixer l'interior d'una colla gegantera, per presentar-nos també els vostres gegants aquí al Rambla 54. Una abraçada molt forta a tots dos i fins aviat.
4: Fins una altra.
5: Fins una altra.
4: Gràcies.
6: Estàs escoltant Rambla 54.
7: Què podem dir més?
8: És que no sé de què se tracta.
7: Com que no saps de què se tracta?
6: Ni idea.
7: És un programa de coses xules.
6: Aneu a punt de veure un...
7: No, esteu a punt d'escoltar.
6: Aneu a punt d'escoltar.
7: No, esteu escoltant millor.
6: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
9: Lambda 54... de la ciutat de Tarragona.
2: Ivan, quina veu més bonica. Hem triat aquesta música per parlar de Tarragona, que conviu cada dia com dins de la pel·lícula de Ben-Hur, amb un patrimoni que té més de 2.000 anys d'història. L'amfiteatre, el circ, les muralles, el fòrum... són espais que formen part del paisatge habitual de la ciutat. Però què fa que Tarraco sigui patrimoni mundial de la UNESCO? I com es conviu amb això? Adrià Duc, benvingut al Rambla 54.
10: Bona tarda, Anna. Gràcies per convidar-me.
2: Adrià, l'altre Adrià de Radio Ciutat de Tarragona, que avui el tenim malalt, una abraçada a ell des d'aquí, ens va dir que teniu un expert que ens pot aclarir el dubte aquest que teníem sobre què es considera patrimoni i com es conviu amb ell.
10: Doncs sí, així és, Anna. Per entendre què hi ha darrere d'aquest reconeixement i, sobretot, què significa això de parlar del conjunt arqueològic de Tarraco, he anat a trobar l'historiador Magí Seritjol, que és un gran expert del tema i tarragoní, a més. Amb ell hem parlat del paper que va tenir Tarragona durant l'Imperi Romà, de com es va organitzar la ciutat i també de la relació que tenim avui amb aquest patrimoni que el tenim tan i tan a prop nostre.
11: La candidatura, quan se va presentar a la UNESCO com a patrimoni mundial, feia èmfasi en sobretot dos aspectes. Una, que la ciutat de Ronan va ser utilitzada per August, el primer emperador, com un model per després exportar a altres províncies. Tarragona. Tarragona va actuar com una mica com un model per les províncies, sobretot les províncies occidentals. No? I, per tant, això li donava a les restes arqueològiques de Tarragona li donava un sentit com d'innovació dintre de l'àmbit romà i d'importància a nivell urbanístic, jurídic, polític.
2: Per tant, més que parlar d'un monument concret, parlem d'una ciutat que va tenir un paper molt important dins l'Imperi Romà.
10: Exacte. I això és important perquè quan pensem en el patrimoni mundial de Tarragona, segurament ens fixem en els monuments que comentaves abans, amb l'amfiteatre, el circ, les muralles o el fòrum. Però el reconeixement de la UNESCO va una mica més enllà.
11: La idea no és que sigui un sol monument, sinó que és el conjunt arqueològic de Tarragona. El conjunt. Sí, per tant, no és el teatre o el lloc, no, és el conjunt. Originàriament em sembla que eren 11 espais, però jo crec que es aniran ampliant, és a dir, perquè a poc a poc aniran o apareixent noves restes o incorporant-se coses que ara no estan. Però la idea, la més important és aquesta, és que no és una sèrie de moments concrets, és un conjunt urbanístic, és un conjunt d'entendre el territori per part dels romans que ha deixat unes empremtes arqueològiques.
2: I aquesta idea d'entendre el territori així també és interessant perquè els romans no pensaven només en el nucli de la ciutat, no?
10: Exacte. De fet, una de les coses que m'ha sorprès de l'entrevista és que Magí parla de Tàrraco com una ciutat molt vinculada a tot el seu entorn. L'aigua, l'agricultura, la ramaderia, els recursos naturals o fins i tot les vies de comunicació també formaven part d'aquesta manera d'organitzar la ciutat.
11: Els romans concebien la ciutat amb un nucli urbà i un entorn rural, diguéssim, o no només rural, sinó de boscos també, que fixeu-vos que és molt interessant, perquè s'asseguraven abans de crear la ciutat que aquesta ciutat se pogués autoabastir. És a dir, no fundava una ciutat allí per capritxo o per dir, mira, la farem aquí i ja està. No, primer si hi havia aigua, si hi havia terreny per plantar, és a dir, per tenir agricultura, ramaderia, no només això, mineria, camins, quines connexions hi havia, carreteres, val? Per tant, és a dir, és una idea que jo crec que és molt moderna. És una idea d'urbanisme sostenible.
2: Doncs una manera d'organitzar la ciutat, sens dubte, que escoltant-ho avui ens pot resultar fins i tot familiar.
10: Sí, i després hi ha una altra qüestió. Què significa conviure amb tot aquest patrimoni? Perquè Tarragona té les restes romanes al bell mig de la ciutat i de vegades, precisament perquè les tenim tan a prop i vivim entre elles, podem acabar normalitzant-les.
2: I aquí hi ha aquí també el debat sobre com utilitzem aquests espais i quin paper han de tenir, no?, dins aquesta ciutat actual.
10: Doncs el Magí ho té molt clar. Ell defensa que el patrimoni no és només una cosa que es visita, sinó que també ha de ser un espai de trobada i de relació amb la ciutat.
11: Perquè al final, en definitiva, el patrimoni, ho he dit alguna vegada, què és el patrimoni? És una plaça pública. Una plaça on ens trobem. I l'únic que ens permet, la diferència del patrimoni és que, sent una plaça pública, per tant, no és una plaça privada, no és un espai privatitzat, és un espai públic, col·lectiu. Físic, pots estar... És, hi ha pedres, hi ha espais, però a més te permet una cosa que, és molt, que només el patrimoni t'hi va donar. Un diàleg amb el passat. És a dir, els espais aquests públics, d'alguna manera, encara que no sàpigues història, encara que no tinguis idea d'arqueologia, és igual. Quan tu estàs en un patrimoni històric, d'alguna manera a tu t'arriba que formes part d'una cadena, que les coses no han esdevingut perquè sí, sinó que hi ha un passat. I aquest passat és interessant perquè ens explica el present.
2: Exactament. I després de més de 2.000 anys, tot aquest patrimoni continua formant part de la ciutat.
10: Sí, i potser aquesta és una de les idees més interessants que deixa la conversa amb el Magí, que el patrimoni mundial de Tarragona no és simplement un conjunt de monuments que podem visitar, sinó una part de la ciutat que encara avui ens permet entendre d'on venim i com s'ha construït Tarragona.
2: Doncs, Adrià, moltíssimes gràcies per resoldre'ns el dubte i per acostar-nos la Tarragona romana al Rambla 54. Fins aviat.
10: Encantat de fer-ho. Fins aviat. Gràcies.

0: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54 a El Nou FM.
1: Quan parlem d'esclops, segurament ens imaginem més un Willen o un Pieter holandès que no un Pau d'Osona, però heu de saber que aquest calçat forma part de la història de Catalunya, a Vic i arreu. Ona Fàbrega, ben tornada al Rambla.
2: Moltes gràcies, Anna. Encantada d'estar una setmana més aquí al Rambla.
1: I avui, a més, Ona, no estàs sola. Tens amb tu un home que encara manté viva la tradició dels esclops, oi?
2: Exacte, Anna. Mira, ell és en Josep Prat de Saba, veí de Taradell, i és un dels últims esclopers en actius de la comarca i també de Catalunya. Sí, heu sentit bé, escloper. Encara que no s'hi ha dedicat sempre, el seu principal objectiu és que aquest ofici no quedi en l'oblit. Josep, gràcies per estar aquí amb nosaltres aquesta última estoneta del Rambla 54.
3: Bona tarda a tots. Gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Josep, abans de parlar d'esclops, d'eines, de fustes, m'interessa saber com arribes tu a l'ofici, com et converteixes en escloper.
3: Bueno, jo sóc nascut en una masia de Tartella, pagès, i els vespres allà a casa pues, era costum allà obre el foc, reunia la família, i la iaia feia mitjons, o el pare feia un mànec per un rampir, i un veí venia allà a casa i feia esclops. Aquell temps no teníem mòbil ni res i feien molta vida allà a la cuina i anàvem observant el que feien la gent gran. I així ens en va venir una afició.
2: Anna, a Taradell també hi havia en Jordi Coll, que era un escloper que també va ser una mica el mestre d'en Josep. Josep, tu el miraves treballar a les fires i també l'escoltaves i ara segueixes els seus passos. Què en vas aprendre d'ell?
3: Bueno, jo sempre que anava a totes les fires allà al poble i això, jo, com que ja sabia una mica com anava, pues, jo mirava ell com feia els gestos amb les eines i admirava el seu mestratge. I així, jo, com que també ho anava practicant a casa i veient amb ell, pues, mira, aportava els seus coneixements a les meves mans i així va sorgir l'idea de fer els escops. Però jo sempre, més o menys, havia fet coses, treballs manuals amb fusta, sempre m'ha agradat molt.
1: Perquè, Josep, l'oient i servidora, pot ser que mai haguem vist, de fet, mai segurament hem vist, com es fa un esclop. Ens ho pots explicar? Perquè com treballa exactament un escloper?
3: Pues mira, un escloper comença anant al bosc a tallar, a buscar un arbre. En aquest cas, aquí a la zona nostra, a la comarca, tenim el pi roig, i ho fem amb pi roig. A la Cerdanya tenen pi negre i ho fan amb pi negre. Hi ha diverses fustes, però aquí fem servir el pi roig. Anem a buscar un tronc que sigui verd, que faci uns 35 centímetres de llarg, i després amb la destral d'escalabornar, el anem escalabornant, que vol dir donar-li forma, amb això el anem preformant, i després amb les gúbies i les culleres i la rasa el anem buidant de dintre fins que hi puguem posar el peu a dintre.
1: Has dit escalabornar, no?
3: Sí, escalabornar.
1: Quin verb més bonic.
2: Escolta, Josep, nosaltres, per nosaltres veure un esclop és molt fàcil, no? Perquè al final el veiem acabat, és una peça de fusta, en forma de sabata, no? Ens has explicat que vas al bosc a buscar la fusta. Però, clar, com saps quina fusta et servirà i quina no?
3: Bueno, diguéssim, jo agafo la fusta de pi perquè és una fusta tova, lleugera i flexible i impermeable. En canvi, si agafés una fusta d'un tronc o una alzina, pues em seria massa difícil de treballar. I per això busquem una fusta tova. I sempre treballem amb la fusta verda, acabada de tallar, perquè les nostres eines estan esmovades per treballar amb fusta verda. Amb fusta seca no ho podria fer jo.
1: I sempre pi roig, has dit?
3: Sí, bueno, aquí a la comarca sí. Per exemple, a la Cerdanya tenen pi negre, i ho fan amb pi negre, i cap a puestos de Torroella i això, que hi ha rius, pues agafen arbres de ribera, el vern, el salva, hi ha diverses fustes. La gent agafava feia quilòmetre zero. Dels arbres que hi havia, els que tenia, dels arbres que hi havia, els que eren més a la vora, seleccionava els que li anaven bé.
1: Clar, la gent de ciutat ens pensem que això d'anar a buscar la fusta és com anar al supermercat, i no, vull dir, tu vas, trobes, no, has de treballar amb el que tens a la vora.
3: Sí, sí, sí, sí, vull dir, un pi que quasi nascut amb una obaga, així ens, cada any creix molt, molt ràpid, i així ens m'estuvio que hi hagi nusos, que són les branques, i per treballar més fàcil. Però no hi ha arbre que no tingui branques. Vull dir que si hi ha un nus, també me l'haig de menjar amb l'eina.
1: I l'has de treballar, no?
3: Sí, sí.
1: Després entren en joc, ens deies, totes aquestes eines que tens al taller, destrals d'escalabornar, que m'ha encantat aquest terme.
3: Sí, sí.
1: L'aixol.
3: Sí.
1: Les tribus d'ala de mosca.
3: Una triba d'ala de mosca.
1: Triba d'ala de mosca.
3: Sí,
1: això què
3: seria,
1: és?
3: Seria com una trevinella. Seria com allò que fem servir per treure el tap de les ampolles del vi, no? Que fa aquell vi sen fi. Uh-huh. I amb allò faig el forat. I quan tinc aquest forat fet amb la triba d'ala de mosca, hi poso una cullera. És una eina que té forma de cullera, i amb això vaig traient la fusta. I després, quan he tret la fusta, agafo una rasa per acabar d'afinar el fondo. I després, per fer el pla de on reposa el peu, uh-huh, amb un bot avant, ho fem pla. I després, amb el coltell, acabem de fer les formes rodones de fora.
1: Uh-huh. Digues, perdó.
3: No, dic, i amb això quasi bé ho tindríem acabat.
1: Ja tindríem l'esclop acabat. Entenc que trobar totes aquestes eines, que són tan específiques per fer això, no ha de ser fàcil. Ara estem acostumats a trobar qualsevol cosa per internet, però jo aquest matí he fet l'exercici d'intentar posar a Google i demanar-li a Amazon un botavan, i només sí, m'oferia, atenció, un rom que es diu Botran, o unes sabates altes de la marca Vans. Tu d'on sí, les treus, les teves eines? D'Amazon està clar que no.
3: No, i per Amazon tampoc. Diguéssim, alguna eina encara era a casa. Després sempre miro aquests mercats antics d'antiguitats, aviam si trobo alguna eina, que alguna l'he trobada però em costa molt. Però alguna eina, també en Jordi Coll em va deixar la mostra, i després jo, amb l'ajuda d'algun ferrer, jo que també vinc una mica del món dels ferros i dels cotxes, algunes eines m'ho he fabricat jo mateix. Per què no les trobo enlloc?
2: Clar, mira, Josep, jo sóc d'una generació que jo he crescut amb la immediatesa. Al meu voltant tot corre molt ràpid i tot és de seguida, però clar, tu tens un ofici que és tot el contrari, perquè al final tu no pots córrer. Clar, des de que vas a buscar la fusta al bosc fins que tenim la peça feta, quant tarda fer-se un esclop?
3: Bueno, diguéssim, ja... Clar, et dediques un dia a anar a buscar el tronc, no? I no treballes amb l'esclop. Després, quan el tens a casa, el treballes... I després, amb un dia, fas un esclop. Però pensa que antigament, quan s'hi dedicaven, amb un dia en feien 4 o 5 parells. Parells, que són el doble. Uh-huh. Són 8 o 10 esclops. Però, esclar, ells treballaven de sol a sol, i, esclar, ho tenien molt per mà,
1: Ja, eren gairebé de la generació de l'ona, per això anaven tan ràpid, no?
2: Exacte.
3: Sí.
1: Josep, els esclops, ara ens ho explicava, són unes sabates que a començament del segle XX doncs utilitzaven molt pagesos i artesans, però ara tu, per qui els fas? Qui els fa anar encara, els esclops? Si és que queda algú.
3: Avui dia ja no hi ha ningú que els porti per caminar o per treballar, ja no existeix ningú. Però, per exemple, mira, ara m'han dit d'un esbart d'ensaire que fan un ball dels esclops, que els hi falten esclops. I aquesta gent, a vegades, sempre me n'encarreguen algun. Després, gent que fa representacions de fires, que representen l'ofici d'abans, doncs també van amb esclops i me'ls demanen. I molts per decorar. Molts, al final, acaben penjats a la paret. Però sí que a vegades quedo sorprès jo de que dius, mira, n'he vengut un aquest mes, vull dir que d'això.
2: I clar, Josep, què tenen els esclops que no tinguin unes sabates ara mateix com les que portes tu posades, o convencionals? Perquè de les primeres coses que se'm van passar pel cap quan vam com parlar per fer aquesta entrevista amb tu, a mi em dóna la sensació que els esclops no són gaire còmodes, perquè al final és fusta, no sé.
3: Sí, hem de pensar que no són còmodes com les sabates que portem ara. Però, esclar, això ens hem de remuntar molts anys enrere, no? Diguéssim, abans només hi havia sabates d'espart o cànem. I les sabates d'espart o cànem, amb l'aigua, es feien malbé de seguida. Després, qui portava esclops? Portava esclops tota la gent que treballava al grem de l'aigua. Per exemple, aquí a Vic hi havia moltes pallaries, doncs tota aquesta gent portava esclops. Els pescadors a dintre del vaixell també anaven amb esclops. I quan plantaven arròs a dintre els aiguamolls també anaven amb esclops. No perquè no els mullessin els peus perquè estaven a dintre l'aigua, però sí perquè no trepitgessin amb el peu nu sobre terra. I això va durar fins al 1949. Que el 1949 varen sortir les primeres botes d'aigua de la marca Pirelli. I entre el 49 i el 51 l'ofici va desaparèixer. Però fins a aquell temps la gent, com que no hi havia les botes d'aigua, no tenia altra cosa que per posar-se els peus. I després, com que es portaven tot el dia, ja anaven en bicicleta, pujaven les escales i devien tenir els peus amb unes durícies que ara no tenim. Ja.
1: Hem començat aquesta connexió parlant d'esclops holandesos, que segurament són els que el gran públic doncs, té més presents, no sé massa per què. Però això per algú que em fa aquí, en una terra on també n'hi havia, on també són tradició, on també encara em fas, no fa una mica de ràbia?
3: Sí, mira, jo a vegades estic allà a la fira i tinc uns esclops posats a sobre la taula i la gent diu, mira, esclops com els holandesos. I jo els hi dic, no, dic, aquests són catalans. Dic, perquè tants esclops s'han portat aquí a Catalunya com a Holanda. El que passa que quan van sortir les botes d'aigua, les catiusques, la gent va deixar d'anar amb esclops i portar botes d'aigua, no?, catiusques. I després això va desaparèixer. En canvi, a Holanda varen dir, ja que això ens ha protegit molt temps de l'humitat dels peus i ha donat feina a molta gent, no deixem que això es perdi. Uh-huh. I varen ajudar una regió que feia esclops. En canvi, aquí a Catalunya ens varen fer el pantà de sau.
2: I Josep, moltes de les persones que potser ens estan escoltant, el dia que tu no puguis fer més esclops, el dia que diguis ja no puc fer més esclops, hi haurà relleu? Podrem continuar gaudint d'aquests esclops o què passarà? Quin és el futur d'aquest ofici escloper?
3: Bueno, això no es pot dir mai. Vull dir, el que sí que està clar una cosa, que fent esclops no ens hi guanyarem pas la vida, ni jo ni ningú. Després ha de ser que una persona, que no saps qui pot ser, que digui, ostres, jo m'hi vull dedicar i jo, si puc, ho ajudaré. Però que sàpiga que amb això no farà calaix. Això es fa per patrimoni, no? Perquè no es perdi. Vull dir que no es pot dir mai això, però sí que costa una mica, no? A més, jo, per exemple, les meves eines tallen molt, i jo, si algú vol que hi ensenyi, n'hi ensenyaré. Però vull dir que hem de posar unes condicions molt clares que no ens fem mal, perquè ens podem fer mal i que no ens porti problemes a ningú.
1: Això mai. No. Escolta'm, doncs a veure si la ràdio fa la seva màgia, a veure si aconseguim trobar algú arreu de Catalunya que vulgui aprendre a fer esclops i seguir conservant aquest ofici tan bonic que ens vincula en el nostre passat i que és necessari que no oblidem.
3: Sí. Aviam.
1: Doncs vinga, queda dit. La teva oferta, escolta'm, ha quedat aquí clara al Rambla 54. Ho ha sentit tothom.
3: Molt bé, molt bé.
1: Josep, moltíssimes gràcies de tot cor per aquest temps que ens has dedicat, per l'amor a un ofici que, com dèiem, no ha de desaparèixer i que avui hem pogut conèixer de primeríssima mà. Ha estat un luxe.
3: A més, avui que plou, els esclops...
1: Exacte, els esclops van perfecte.
3: Vull dir que ha sortit en rodó, això.
1: Doncs una abraçada molt forta i a veure si tornem a parlar aviat amb tu i amb l'Ona també. Gràcies, Ona.
2: Fins la pròxima, Ana.
3: Va, gràcies.
2: Adéu.
3: Adéu, bona tarda.

0: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100, tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
1: La xarxa de comunicació local.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Música a Ràdio Sant Cugat.
4: I sona una cançó que ara em parla de tu. De totes les històries que ara ens han quedat tan lluny. Recordo com fos.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Belén Puigdueta.
1: Bon dia. Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Aquest matí han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar. Tot plegat en un dilluns en què serà difícil recuperar la normalitat, sobretot pel que fa a la mobilitat. 6 centres educatius del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme no podran obrir portes pels efectes de les inundacions. Tot plegat mentre Protecció Civil manté encara operatiu el pla Inuncat per fer seguiment de la recuperació de la normalitat després d'un episodi de pluges torrencials que ha obligat a fer més de 200 salvaments pels registres superiors a 200 litres per metre quadrat que han caigut sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. El risc de desbordament de rius ja ha decaigut després que s'hagin registrat cabals històrics en cursos com el del Daró i el Besòs. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 5 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Pedro Sánchez podria anunciar aquest dilluns l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombés divendres els decrets d'habitatge. El PSOE incrementa la pressió sobre el president del govern espanyol per anar a les urnes en uns comicis que es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar fins aquesta tarda a la plaça d'Urquinaona la manifestació que s'havia de fer dissabte. El Consell de Ministres podria tornar a aprovar demà els 2 decrets d'habitatge tombats la setmana passada. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així com també el personal sanitari. Dels esports, pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Clàudia Pina, amb 4 gols, ha estat la gran protagonista de la victòria. Graham Hansen, Eva Pajor i Sidney han arrodonit el triomf de les blaugranes que deixen l'equip blanc a 5 punts abans de l'aturada per partits de seleccions. I en cultura, els castellers de Vilafranca tornen a fer història guanyant el concurs de castells de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Sumen així la 14a victòria en aquest certamen. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, quines complicacions continuen encara perdurant a dia d'avui. Per tant, connectem amb el RAC i que en Ferran Aràndiga ens ho expliqui. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns amb diverses incidències. Recordem que tenim tallades per esllavissades la C1415A a Castellà del Vallès, en dos sentits de la marxa. També la BB-5159 a la Roca del Vallès. Per inundació encara es tallen la GI-682 a Blanes i també la C352 entre el punt de les Franqueses del Vallès. També la C35 es talla a la sortida 87 a l'altura de Vidreres. A la AP7 a Cardedeu estan tallades les sortides i entrades a la mateixa autopista. A la C31, a Sant Adrià de Besòs, també està allà l'enllaç amb la ronda litoral en sentit Trinitat i també a hores d'ara ja podem trobar també diversos bassals d'aigua a la carretera, concretament a la C58 entre Montcada i Reixec i Barcelona en direcció Sabadell. Per altra banda, fa tot just una estona, hem de sumar una avaria de vehicle a la AP7 a Sils que talla un carril de circulació en direcció Girona. Tot plegat, sumat també de les cues habituals, ens deixa moltes retencions, molta intensitat, sobretot en direcció Barcelona. En tot el vessant Besòs, Llobregat i Rondes, també al

0: també. Bon dia, Lluís Miquel.
1: Bon dia. Si el cap de setmana ha estat complicat pel que fa a la pluja, hem d'estar pendents una altra vegada d'aquests ruixats que cauen a hores d'ara i amb moltes ganes, i que de fet s'aniran succeint al llarg del matí des del Baix Camp aproximadament ja fins al Cap de Creus. Per tant, de forma intermitent aniran caient algunes tempestes i tot en aquesta costa, arribant fins al prelitoral, on esperem que plogui més, és a l'àrea metropolitana de Barcelona. I, en canvi, moltes més clarianes cap a l'interior, però amb algunes boires que hi ha hores d'ara a les fondalades. Pel que fa a aquesta tarda, gran part d'aquestes tempestes de la costa marxaran, en quedarà alguna o més aviat algun xàfec a les muntanyes de la Catalunya Central o del Pirineu i Prepirineu, però en general la tarda una mica més tranquil·la i sempre amb una suavitat total. De fet, aquesta tarda més bonança que no pas ahir. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Un cop aixecades les últimes restriccions a l'Alt i al Baix Empordà, Protecció Civil manté encara activat el Pla Inuncat aquest dilluns per seguir de prop un restabliment de la normalitat que serà progressiu per la magnitud de l'impacte de les pluges torrencials. Sense anar més lluny, aquest matí hi ha 6 centres educatius que no podran obrir portes per les inundacions a les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme. Tot plegat com a resultes d'un episodi de temps violent en què els bombers han rebut prop de 2.500 avisos i han hagut de fer més de 200 salvaments de persones atrapades en vehicles i habitatges, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els registres de més de 200 litres per metre quadrat s'han succeït a diferents punts del país. A la vintena de comarques afectades i a última hora d'ahir, a la nit, es comptaven encara més de 12.000 clients sense subministrament elèctric. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha destacat el caràcter insòlid d'aquestes precipitacions i ha fet una crida a la prudència per la inestabilitat que encara es manté avui, tot i que en un grau molt menor.
3: Es preveuen nous xàfecs dispersos, localment forts, a punts del litoral, prelitoral i resta del quadrant nord-est, amb avisos de grau 2, groc, a més de 20 litres en 30 minuts. Per aquest motiu, per aquesta previsió meteorològica, doncs ara podem trobar-nos amb aquesta situació. Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat.
0: Sens dubte, la derivada més tràgica d'aquestes pluges torrencials són les dues persones que han perdut la vida. Un home ha mort a Tordera, al Maresme, quan li ha caigut un mur a sobre a les instal·lacions del Caravaning Internacional Costa Brava, on vivia. La segona víctima mortal és una persona que els bombers buscaven en un aparcament inundat a Malgrat de Mar. Mentrestant, aquest matí han de continuar les tasques de recerca d'una altra persona desapareguda a la riera de Pineda de Mar. Els equips d'emergència treballen amb la hipòtesi que es tracta d'un jove que hauria relliscat mentre era en una zona propera a un institut del municipi. David Borrell és el cap dels bombers.
4: No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut dos avistaments que l'han vist caure a la riera de Pineda. Hem pentinat tota la riera, aigües avall, i per tant doncs, hem suspès aquesta recerca fins a demà a llum de dia per poder proseguir doncs, a les tasques de recerca si és que realment doncs, tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició.
0: Com us dèiem, algunes de les afectacions més importants d'aquest episodi es concentren a les infraestructures i això es notarà avui i molt en la mobilitat. A banda dels trams afectats per carretera, que hem repassat els serveis, el servei de Rodalies no es podrà recuperar a tota la xarxa aquest dilluns. A la línia R1, els trens no circularan entre Arenys de Mar i Tordera i el trajecte es farà en autobús. En el cas de les línies R7 i R8, el servei es cobrirà íntegrament per carretera, com també passa a la R2 Nord amb autobús. Busos entre Granollers Centre i Sant Celoni. A la R4, un servei alternatiu connectarà Terrassa i Manresa. Pel que fa als cabals dels rius, progressivament s'ha anat normalitzant la situació i decau el risc de desbordament dels cursos del Daró, Ridaura i Tordera a l'Empordà i la Selva. En el cas del Besòs, s'ha arribat a un registre proper al miler de metres cúbics per segon a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Això és el triple del cabal habitual i ha calgut tancar durant unes hores algunes sortides de la ronda litoral, així com algunes estacions de metro. L'aigua també ha baixat

0: amb cabals excepcionals a altres rius com el Mugent i el Tenes al Vallès Oriental. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter, ha apuntat el caràcter històric d'aquestes crescudes.
1: Feia 32 anys concretament que no les assolíem. L'any 94, amb aquests, nosaltres tenim un registre de 1.350-1.300, però va per aquí la cosa, i abans doncs, ens hem de remuntar al 1990, 1971 i al 61, doncs, en aquesta gran riuada que va haver-hi. Efectivament, aquestes riuades tenen això, o sigui, venen de forma molt sobtada, són puntes de cabal que tenim en un moment, perquè són pluges molt intenses, molt localitzades, i per tant, màxima precaució en aquest sentit.
0: El temporal més gruixut ha passat avui, però, en canvi, la pregunta persisteix i es fa més necessària que mai després del capítol d'angoixa i por que han viscut molts ciutadans. Ens hem d'acostumar a fenòmens com aquest? Aquests episodis seran part de la nova normalitat? Li preguntem a Marcos Portabella. Ell és investigador del CSIC, a l'Institut de Ciències del Mar. És un expert climatòleg. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Aquest cap de setmana, ho dèiem, hem viscut pluges excepcionals. Quines són les condicions que ho han provocat?
2: Bé, diem que des del punt de vista de les tempestes, evidentment la dinàmica atmosfèrica és la que preval, però un cop aquestes tempestes es generen, diem que un factor que sabem que és molt, molt, molt rellevant en quant a que s'extremi aquesta tempesta és les anomalies que tenim ara mateix al Mediterrani. És a dir, el Mediterrani s'ha escalfat molt en els últims anys i això és, diguem, com una mena de combustible per a aquestes tempestes que genera el Mediterrani.
0: I el que hem vist forma part d'una tendència que ja s'està consolidant o encara podem parlar d'un fet extraordinari?
2: Diem que aquests fenòmens extrems segueixen sent poc freqüents, però sí que hem vist en els últims anys i realment a la costa de la Península Ibèrica hem patit unes quantes d'aquestes tempestes, que aquesta freqüència sembla que s'està incrementant.
0: S'ha parlat de possibles mini-huracans mediterranis i d'un clima cada cop més tropicalitzat. Entenem que el Mediterrani s'està tropicalitzant realment?
2: Això és el que sembla. Els experts és el que estan ja alertant des de fa un temps. Aquesta tempesta no és una tempesta aïllada. No, sembla ser que no s'ha arribat a desenvolupar com un Medicane, no, com un huracà al Mediterrani, però aquests fenòmens ja estan passant des de fa més d'una dècada o s'estan aguditzant des de fa més d'una dècada. I s'ha de dir que, efectivament, el fet de que la tempesta generi el Mediterrani, sobretot si s'instal·la al Mediterrani, doncs un Mediterrani amb unes temperatures tan anòmales, tan calentes, fa que aquestes tempestes, doncs, en un moment donat, agafin una estructura molt similar a la dels huracans. I això què provoca? Doncs, bàsicament, no és que tinguem uns vents tan extrems com els huracans, però tenim uns vents molt més forts, sobretot una estructura molt més compacta, i que quan arriba a terra descarrega moltíssima aigua.
0: Senyor Portabella, i el canvi climàtic n'és la causa immediata? És a dir, fins a quin punt aquest canvi de patró és conseqüència directa d'aquest escalfament global o també intervenen altres factors, diguéssim, de caire més regional?
2: Una cosa que he de dir és que, evidentment, l'escalfament global és un factor molt important. La física ens diu que, evidentment, un oceà o un mar excessivament escalfat és combustible per a aquestes tempestes, però no és l'únic condicionant. Aquesta mateixa estació d'huracans a l'Atlàntic és una de les més tranquil·les que hem tingut en les últimes dècades. Llavors, s'ha de dir que, evidentment, es necessita una sèrie de condicionaments atmosfèrics perquè generi aquesta tempesta, i si aquesta tempesta es genera, doncs, evidentment, un mar escalfat és un combustible, diguem, continu, i, evidentment, com més temps estigui al mar, doncs més s'extrema aquesta tempesta. És el que veiem vivint a l'Atlàntic, és el típic, que les tempestes es generen doncs, a l'Atlàntic més oriental i després es van desplaçant cap a l'oest i a poc a poc van agafant més i més energia. No? Doncs si això passa al Mediterrani i aquesta tempesta d'alguna manera s'estanca al Mediterrani, pensem que el Mediterrani, evidentment, té molta costa al voltant, però si s'estanca el Mediterrani, doncs això pot provocar que aquestes tempestes es magnifiquin. I això va passar, per exemple, a la tempesta Daniel fa 3 anys, que va provocar un desastre enorme a Líbia.
0: Ens agradaria també saber, a nivell de Catalunya, perquè ens agrada mirar-nos al Melic, que té una orografia complexa i també és, a més, una alta densitat urbana en determinats territoris, en determinades comarques. Som, doncs, davant d'un territori especialment vulnerable davant aquest tipus de tempestes, o això no hi té res a veure?
2: I tant, que som vulnerables. El que va passar a València no és una cosa només circunscrita a València, no? A Catalunya se sap que tenim una orografia complicada, hem urbanitzat en zones on no havíem d'haver construït i, evidentment, tenim aquesta vulnerabilitat i ens hem de preparar, des del punt de vista infraestructural, per el temps que ens ve.
0: Doncs ho haurem de fer, sens dubte. Marcos Portabella, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Gràcies i bon dia.
2: Moltes gràcies, bon dia.

0: Un altre punt informatiu destacat avui el trobem a la plana política. Estem pendents aquest matí, avui especialment, de Pedro Sánchez, que podria anunciar l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombés divendres els decrets d'habitatge. La desfeta a la cambra baixa ha fet que diversos ministres i líders socialistes pressionessin el president perquè convoqui eleccions. Sánchez, però, s'ha pres el cap de setmana per reflexionar i escoltar les opinions del seu nucli de confiança i s'espera que avui, durant l'executiva del PSOE, pugui fer algun anunci. Si opta per anar a les urnes, les eleccions es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. També s'especula amb que demà el Consell de Ministres torni a aprovar els dos decrets d'habitatge que entrin en vigor de manera immediata i que es dilati el debat al Congrés per convalidar-los al màxim. Això seria en un màxim de 30 dies i podria convertir-se en un acte de campanya per a les diverses formacions polítiques. En aquest context, ministres i representants dels partits que formen l'espai de Sumar s'han reunit telemàticament aquest diumenge per analitzar la crisi generada pels problemes d'habitatge i una possible convocatòria electoral. Des de la formació també es fa una crida a participar a la presentació del Front Ampli i del seu full de ruta el pròxim 17 d'octubre, on es podria conèixer qui prendrà el relleu de Yolanda Díaz com a cap de cartell de Sumar. Mentrestant, el PP redobla la pressió perquè s'avancin eleccions. Des de les files populars ja especulen amb un futur proper amb Alberto Núñez Feijóo com a president del govern espanyol. El secretari general del PP, Miguel Tellado, li demana a Pedro Sánchez que no s'ho rumii més.
1: Queremos lanzar un mensaje directo al señor Sánchez. Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales. Aprieta el botón. Comenzamos la campaña y en menos de dos meses veremos lo que piensan los ciudadanos. Desde el Partido Popular estamos preparados, estamos listos, estamos deseándolo.
0: La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar la manifestació que s'havia de fer dissabte a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat. Finalment, la mobilització es farà aquesta tarda, a les 7, i també canvia d'escenari. Serà a la plaça Urquinaona de Barcelona. A prop d'allà, a la plaça Catalunya, l'acampada ha resistit al temporal del cap de setmana. El vent i la pluja de dissabte a la nit van ser especialment durs, mentre que el fred d'ahir diumenge va obligar alguns dels acampats a anar a casa a escalfar-se. Malgrat tot, l'Assemblea va votar mantenir l'acampada, que ha rebut suport de la ciutadania en forma de menjar, roba seca i material. Passen 19 minuts de les 7 del matí. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així també com el personal sanitari. Ens en dona tots els detalls la Caterina Tallón, de Penedès TV.
2: Avui comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 amb l'objectiu de protegir a la població de les conseqüències d'aquests dos virus, que poden arribar a ser greus en alguns casos, i concentrar el màxim d'activitat vacunal entre l'inici de la campanya i el 18 de desembre. Ho explica la referent de vacunació a la Regió Sanitària Penedès, Elisabet Badiella.
3: L'objectiu, com cada any, és protegir la població més vulnerable i reduir l'impacte assistencial que aquestes dues malalties poden fer durant els mesos de tardor i hivern a la població. Llavors, l'objectiu que tenim amb aquesta campanya és arribar a principis de desembre amb la majoria de la població vacunada.
2: La campanya arrenca amb la vacunació a la població vulnerable o de risc, les persones que viuen en residències, majors de 80 anys, embarassades, els infants de 6 a 59 mesos i el personal sanitari i sociosanitari.
0: També us expliquem avui que els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 18 i 43 anys relacionats amb la mort violenta d'un tercer home dissabte al barri de la Bordeta de Lleida. La policia va rebre l'avís que una persona estava inconscient en un descampat. Segons les primeres investigacions, els implicats s'haurien barallat entre ells. Pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel que s'ha disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Les blaugrana van manar d'inici a fi i no van donar cap opció a les blanques. Al descans ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina, gran protagonista de la victòria, i un altre de Graham Hansen. A la represa, Eva Pior i Sidney es van sumar a la festa amb dues dianes més. El triomf, el 6è en les 6 jornades disputades, permet a les de Pere Romeu obrir forat i deixar el Real Madrid a 5 punts abans de l'aturada de la competició per partits de seleccions. A la segona divisió, doble empat sense gols dels equips catalans. El Sabadell va signar taules amb l'Andorra en el duel disputat a la Nova Creu Alta i ajornat dissabte a causa del temporal. L'equip arlequinat és ara 7è a la taula, a un punt de la promoció d'ascens. També va signar un empat a 0 al Girona davant el Mallorca. La bona actuació del porter de l'equip balear, Arnau Tenes, va aturar totes les ocasions de què va disposar, de què van disposar els de Quique Álvarez, que són quarts en posicions de play-off i a 6 punts de l'ascens directe.
4: La justícia al futbol és molt relativa i el de satisfet, hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que, bueno, defensivament és fort, sap defensar en pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet i amb la sensació de que sí, que, bueno, si haguéssim estat una mica més encertats o l'Arnau no hagués estat tan encertat, ens podria haver portat el partit.
0: A la una del migdia se sortejarà la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Amb el Barça encara exempt, hi haurà segurs 7 equips catalans. L'Espanyol, el Girona, el Sabadell, l'Europa, el Sant Andreu, el Reus, Redis i el Manresa. S'hi afegirà el Prat si supera l'eliminatòria contra el Sant Rafael Eivissenc, que domina per 5-1. A la tarda es farà el sorteig de la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina amb 3 equips catalans al bombo, l'Espanyol, el Badalona i l'Europa. Mala jornada per als equips catalans a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça ha encaixat la primera derrota a la competició havent perdut a la pista del Múrcia per 194. Va cedir a la dels de Sekulic. Van mantenir el marcador igual fins a la darrera període, però en el darrer els locals van imposar la seva llei. Els 18 punts de Panther i els 17 de Robinson van ser insuficients per neutralitzar el bon registre anotador dels locals, amb un parcial de 30-21. La desfeta fa caure els blaugranes a la 5a posició de la taula. I uns darrers minuts per oblidar van embrutar un bon partit de l'Illerna Lleida en la derrota davant el Burgos per 81-94. Darrers van servir els 17 punts de Parran, els 16 de Bateman i els 15 de Jim davant d'un conjunt castellà que va controlar el ritme del partit per aconseguir la primera victòria. És la primera derrota dels lleidatans després d'haver sorprès el València a la primera jornada. I derrota també del FIAC Girona, que queia a la pista del Baskonia per 40 punts de diferència, 118-78. De poc servien els 15 punts de Jasel Pérez i els 12 de Mac McGlun. L'equip de Moncho Fernández ha encaixat la primera derrota de la temporada davant un Baskonia imparable en atac, liderat per Cris Duarte, autor de 19 punts. I la selecció femenina d'hoquei patins s'ha estrenat amb un triomf als World Roller Games, que es disputen a la localitat d'Asunción, al Paraguai. El combinat ha superat França per 8-0 i avui s'enfrontarà a Xile a partir de les 11 de la nit. El partit, però, s'ha disputat amb polèmica pel mal estat de la pista, denunciat per les jugadores que fins i tot s'havien plantejat fer una plantada i no jugar. Victòria Porta ho ha explicat en declaracions a la xarxa.
5: La pista no va bé, és impracticable, rellisca moltíssim, no podria jugar ni cap tipus d'edat, o sigui, ni els més petits ni els més grans, perquè al final és impracticable i és perillosa. Estem indignades moltíssim, decepcionades per les nostres pròpies federacions, perquè absolutament cap ens ha proposat o ens ha apoyat en dir ei, no jugues, se suspèn. L'únic que ens ha passat és que hem tingut amenaces, doncs de amenaces, avisos, com ho vulguis dir, de cada selecció individualment, dient si no jugueu, pues podeu estar sancionades al resto de la lliga, us poden sancionar un mes, un any.

0: Quina bogeria, eh? Quina bogeria. Però és que han hagut d'anar al límit, com deia. Han anat al límit, eh? Han hagut d'anar al límit.
1: Àlex Alonso, Manel Urbano.
2: Aquest era el moment de celebració dels castellers de Vilafranca, que han tornat a fer història al concurs de castells de Tarragona. Els Verds s'han imposat en una jornada memorable marcada per una actuació d'altíssim nivell. Els de Vilafranca han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles, i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Abans, també han intentat el pilar de 9 amb folre, manilles i puntals, que no han pogut carregar per molt poc. Amb aquesta gesta, els de Vilafranca sumen la 14a victòria al concurs de castells després d'un frec a frec espectacular amb la Colla Vella de Valls, que no els ho han posat gens fàcil. La Colla Vella dels Xiquets de Valls han acabat en segona posició, doncs, després d'una actuació d'altíssim nivell, com us expliquem, que els han portat a estar primers en la classificació durant bona part del concurs. Els Rosats han descarregat el 4 de 9 sense folre i han carregat el 4 de 10 amb folre i manilles. A la tercera ronda han fet història carregant el primer 3 de 9 sense folre vist a Tarragona. La tercera plaça ha estat per la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els Liles han descarregat el 5 de 9 amb folre, han carregat per primera vegada el 4 de 10 amb folre i manilles i han completat la seva actuació amb la Torre de 9 amb folre i manilles.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
5: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
4: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
6: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Onding Auto, Ona Sant Cugat i Veolia.
5: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
1: 91.5 FM.
7: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
8: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa, destacant-vos que Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de 2 persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Aquest matí han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar. Tot plegat en un dilluns en què serà difícil recuperar la normalitat, sobretot pel que fa a la mobilitat. 6 centres educatius del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme no podran obrir portes pels efectes de les inundacions. Tot plegat, mentre Protecció Civil manté encara operatiu el Pla Inuncat per fer seguiment de la recuperació de la normalitat després d'un episodi de pluges torrencials que ha obligat a fer més de 200 salvaments pels registres superiors a 200 litres per metre quadrat que han caigut, sobretot, a l'àrea metropolitana de Barcelona. El risc de desbordament de rius ja ha decaigut després que s'hagin registrat cabals històrics en cursos com el del Daró i el Besòs. L'investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques a l'Institut de Ciències del Mar, Marcos Portabella, ha alertat des del Notícies en xarxa d'un canvi de paradigma climàtic que farà més freqüents aquests fenòmens i que obligarà a estar preparats.
9: Tenim una orografia complicada, hem urbanitzat en zones on no havíem d'haver construït i, evidentment, tenim aquesta vulnerabilitat i ens hem de preparar des del punt de vista infraestructural per diguem, el temps que en ve.
8: De seguida anirem en directe a la llera del Besòs, al seu pas per Santa Coloma de Gramenet, per veure com baixa el cabal. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 5 d'octubre. Pedro Sánchez podria anunciar avui dilluns l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombessin divendres els decrets d'habitatge. El PSOE incrementa la pressió sobre el president del govern espanyol per anar a les urnes en uns comicis que es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. Analitzarem tot seguit els escenaris polítics que s'obren amb aquesta possible convocatòria en conversa amb Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per habitatge per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar fins aquesta tarda a la plaça d'Urquinaona la manifestació que s'havia de fer dissabte. El Consell de Ministres podria tornar a aprovar demà els dos decrets d'habitatge tombats la setmana passada. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així com també el personal sanitari. Dels esports, destaquem que la pallissa del Barça vaja sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F s'ha imposat per 7-0 en un duel disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Clàudia Pina, amb 4 gols, ha estat la gran protagonista de la victòria. Graham Hansen, Eva Pior i Sidney han arrodonit el triomf de les blaugranes, que deixen l'equip blanc a 5 punts abans de l'aturada per partits de seleccions. I els castellers de Vilafranca tornen a fer història guanyant el concurs de castells de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Sumen així la 14a victòria en aquest certamen. I quan passen 4 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha diverses incidències. Estan tallades per esllavissades la C1415A a Castellar del Vallès en tots dos sentits. També la BB-5159 a la Roca del Vallès. Per inundació es talla la G682 a Blanes i la C352 a Franqueses del Vallès. També a la C35 es talla la sortida 87 a Vidreres, a la P7 a Cardedeu estan tallades les sortides i entrades a la mateixa autopista i a la C31 a Sant Adrià de Besòs es talla l'enllaç amb la Ronda Litoral en sentit Trinitat. I fa tot just una estona sumem una avaria de vehicle a l'AP7 a Sils que talla un carril en direcció Girona. Pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies també es veu afectat a aquesta hora per múltiples efectes per culpa del temporal. Això fa que línies com la R1, la R7, la R8 i la R2 Nord hagin de fer part del servei o la totalitat amb un transport alternatiu per carretera. I pel que fa al temps, aquest matí continuaran els ruixats entre el Baix Camp i el Cap de Creus de forma intermitent. Cauran xàfecs i algunes tempestes a la costa i al prelitoral, amb més intensitat a l'àrea metropolitana de Barcelona. A l'interior hi haurà més clarianes, tot i la presència d'algunes boires a les fondalades. A la tarda, la majoria de tempestes de la costa desapareixeran i només quedarà algun xàfec a les muntanyes de la Catalunya central, al Pirineu i al Prepirineu. En general, serà una tarda més tranquil·la, amb més estones de sol i temperatures suaus una mica més altes que les d'ahir.
10: Notícies en xarxa, edició matí.
8: Us ho dèiem en el sumari, Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de 2 persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Un cop aixecades les últimes restriccions a l'Alt i al Baix Empordà, Protecció Civil manté encara activat el Pla Inuncat aquest dilluns per seguir de prop un restabliment de la normalitat que serà progressiu per la magnitud de l'impacte de les pluges torrencials. Sense anar més lluny, aquest matí hi ha 6 centres educatius que no podran obrir portes per les inundacions a les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme. Tot plegat com a resultes d'un episodi de temps violent en què els bombers han rebut prop de 2.500 avisos i han hagut de fer més de 200 salvaments de persones atrapades en vehicles i habitatges, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els registres de més de 200 litres per metre quadrat s'han succeït a diferents punts del país, a la 20a de comarques afectades, i a última hora d'ahir a la nit es comptaven encara més de 12.000 clients sense subministrament elèctric. Ara en són 6.200. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha destacat el caràcter insòlid d'aquestes precipitacions i ha fet una crida a la prudència per la inestabilitat que encara es manté avui, tot i que en un grau molt menor.
11: Es preveuen nous xàfecs dispersos, localment forts, a punts del litoral, prelitoral i resta del quadrant nord-est, amb avisos de grau 2, groc, a més de 20 litres en 30 minuts. Per aquest motiu, per aquesta previsió meteorològica, doncs ara podem trobar-nos amb aquesta situació. Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat.
8: Sens dubte, la derivada més tràgica d'aquestes pluges torrencials són les dues persones que han perdut la vida. Un home ha mort a Tordera, al Maresme, quan li ha caigut un mur a sobre a les instal·lacions del caravaning internacional Costa Brava, on vivia. La segona víctima mortal és una persona que els bombers buscaven en un aparcament inundat, a Malgrat de Mar. Mentrestant, aquest matí han de continuar les tasques de recerca d'una altra persona desapareguda a la riera de Pineda de Mar. Els equips d'emergència treballen amb la hipòtesi que es tracta d'un jove que hauria relliscat mentre era en una zona propera a un institut del municipi. David Borrell és el cap dels bombers.
12: No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut dos avistaments que l'han vist caure a la riera de Pineda. Hem pentinat tota la riera, aigües avall, i per tant doncs, hem suspès aquesta recerca fins a demà a llum de dia per poder proseguir doncs, a les tasques de recerca si és que realment doncs, tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició.
8: Com us dèiem, algunes de les afectacions més importants d'aquest episodi es concentren a les infraestructures i això es notarà avui i molt en la mobilitat. A banda dels trams afectats per carretera que hem repassat els serveis, el servei de Rodalies no es podrà recuperar a tota la xarxa aquest dilluns. A la línia R1, els trens no circularan entre Arenys de Mar i Tordera i el trajecte es farà en autobús. En el cas de les línies R7 i R8, el servei es cobrirà íntegrament per carretera, com també passa a la R2 Nord amb autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni. A la R4, un servei alternatiu connectarà Terrassa i Manresa. Pel que fa als cabals dels rius, progressivament s'ha anat normalitzant la situació i decau el risc de desbordament dels cursos del Daró, Ridaura i Tordera a l'Empordà i la Selva. En el cas del Besòs, s'ha arribat a un registre proper al miler de metres cúbics per segon a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Això és el triple del cabal habitual i ha calgut tancar durant unes hores algunes sortides de la ronda litoral, així com algunes estacions de metro. L'aigua també ha baixat amb cabals excepcionals a altres rius com el Mugent i el Tenes al Vallès Oriental. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter, ha apuntat el caràcter històric d'aquestes crescudes.
13: Feia 32 anys concretament que no les assolíem. L'any 94, amb aquests, nosaltres tenim un registre de 1.150 de 1.300, però va per aquí la cosa, i abans doncs, ens hem de remuntar al 1990, 1971 i al 61, doncs, en aquesta gran riuada que va haver-hi. Efectivament, aquestes riuades tenen això, o sigui, venen de forma molt sobtada, són puntes de cabal que tenim en un moment, perquè són pluges molt intenses, molt localitzades, i per tant, màxima precaució en aquest sentit.
8: I recollim encara més valoracions d'experts. És el cas de Marcos Portabella. Ell és investigador del CSIC a l'Institut de Ciències del Mar i atribueix bona part d'aquests temporals extrems a l'escalfament que s'ha anat produint al Mediterrani els darrers anys, que provoca fenòmens fins i tot similar als huracans tropicals. Portabella, a més, recorda que l'orografia del nostre territori ens fa vulnerables i ens obliga a estar preparats. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
14: I tant, que som vulnerables. El que va passar a València no és una cosa només circunscrita a València. No? A Catalunya se sap que tenim una orografia complicada, hem urbanitzat en zones on no havíem d'haver construït i, evidentment, tenim aquesta vulnerabilitat i ens hem de preparar des del punt de vista infraestructural per el temps que en ve.
8: En plana política estem pendents avui de Pedro Sánchez, que podria anunciar l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombessin divendres els decrets d'habitatge. La desfeta a la cambra baixa ha fet que diversos ministres i líders socialistes pressionin el president perquè convoqui eleccions. Sánchez, però, s'ha pres el cap de setmana per reflexionar i escoltar les opinions del seu nucli de confiança i s'espera que avui, durant l'executiva del PSOE, pugui fer algun anunci. Si opta per anar a les urnes, les eleccions es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. També s'especula amb que demà el Consell de Ministres torni a aprovar els dos decrets d'habitatge que entrin en vigor de manera immediata i que es dilati el debat al Congrés per convalidar-los al màxim. Això seria en un màxim de 30 dies i podria convertir-se en un acte de campanya per a les diverses formacions polítiques. Doncs en aquest context parlem amb el politòleg Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la UAB i director de Simple Política, per entendre què hi ha al darrere d'aquest moment d'incertesa i quines claus poden marcar, de fet, el futur immediat de la política al nostre país, a casa nostra, si més no, a Espanya. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, Caballero, aquest matí.
15: Hola, molt bon dia.
8: Ho dèiem, la derrota dels decrets ha accelerat les especulacions sobre eleccions. És realment el moment oportú per convocar-les o encara és massa aviat? En quin moment creu que Pedro Sánchez podria anunciar la data? Avui mateix?
15: Avui podria ser el moment, i en quant a si és aviat o no, en realitat jo crec que ha sigut la gran pregunta d'aquest cap de setmana. Sabem que el president Sánchez s'ha reunit amb moltes persones i s'ha pres aquest cap de setmana com a reflexió, i la principal reflexió és si d'aquí endavant tindria alguna altra millor oportunitat per convocar aquestes eleccions. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés, li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema i, per tant, deixar enrere Ceuta, els casos judicials, i és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'Esquerra.
8: Adrián Caballero, aquesta també era una pregunta que vostè ja m'insinuava. Pedro Sánchez podria convertir la crisi de l'habitatge en eix de campanya. És una aposta amb recorregut o, una mica com també ja ens insinuava, una cortina de fum per tapar altres crisis? Vostè les citava, Ceuta, o els procediments judicials que l'afecten directament, també al PSOE.
15: A veure, és un tema. És un tema important, és un tema que està al carrer, per tant, cortina de fum no és, perquè és una de les principals preocupacions, sinó la principal preocupació dels catalans i els espanyols, per tant, és un tema important. A partir d'aquí, és un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'Esquerra? I tant, perquè és un tema on l'Esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. I això ho demostra també les enquestes, perquè les enquestes estan dient que fins i tot més de la meitat dels votants de dretes recolzaven d'alguna manera aquests decrets o com a mínim algunes de les mesures.
8: La mobilització per l'habitatge, avui hi ha precisament aquesta tarda la manifestació, les acampades, les protestes, les crides a la vaga, pot ser un factor real de vot? Sánchez en pot treure rèdit també d'aquesta qüestió?
15: Aquí el més important és recordar que una vegada es publiqui el BOE, la dissolució de les Corts, han de passar 52 dies. O dit d'una altra manera, si es convoquessin pel 29 de novembre, l'objectiu del govern o el repte del govern serà que d'aquí al 29 de novembre continuem parlant d'habitatge. O que com a mínim es parli molt més que d'altres qüestions que no li seran favorables. Si s'aconsegueix mitjançant la convalidació dels decrets d'habitatge, mitjançant una campanya ferotge en termes socials, si s'aconsegueix, l'Esquerra tindrà alguna oportunitat, malgrat, i cal posar un asterisc molt gran a qui ens escolti, les enquestes continuen dient que PP i Vox són els clars favorits i que la majoria absoluta la tenen, bueno, gairebé assegurada, tot i que Pedro Sánchez moltes vegades ja ens ha sorprès.
8: Junts també ha pres protagonisme, sobretot el divendres i el cap de setmana, perquè justament han estat claus en la derrota dels decrets. Junts ha calculat bé les conseqüències d'aquesta maniobra?
15: A veure, això és difícil de dir, però és veritat que el propi divendres ja es parlava de què estava passant amb Junts. I a veure, Junts és un partit que té una heterogeneïtat en el seu votant. És a dir, si atenem a l'escala ideològica, el seu votant es posiciona proper més a l'esquerra que a la dreta. És un 4,9 en una escala del 0 al 10. Però també si mirem el seu electorat, veiem que és el partit que més percentatge de votants ja tenen un habitatge en propietat i pagat. I a la vegada és el partit que menys votants té que viuen de lloguer. Per tant, clar, atenent una mica les dades, potser Junts creu que no li farà tant de mal o que el vot en contra no li farà tant desgast com posicionar-lo com el principal partit en contra del govern aquí a Catalunya.
8: Adrián Caballero, acabo molt ràpidament. A Catalunya, podem quedar-ne... Em pot quedar esquitxada, jo m'introduïa també com a catalana, però vaja, en tot cas, Catalunya em pot quedar esquitxada d'un avançament electoral, tenint en compte que molts acords pendents amb els socis d'investidura de Salvador Illa depenen directament de Madrid.
15: Sí, però jo crec que qui quedarà esquitxat és precisament Salvador Illa i el seu govern, perquè necessiten el govern de Madrid o la complicitat del govern de Madrid per segons quines qüestions que Salvador Illa vulgui fer o mesures ambicioses que hi hagi a Catalunya. Així que els catalans no ho sé, però el govern de Salvador Illa sí que quedarà una mica tocat si hi ha en aquestes eleccions i sobretot si guanya la dreta.
8: Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la UAB, gràcies un dia més per atendre'ns. Estarem pendents, evidentment, del que decideixi avui Pedro Sánchez i segurament que haurem d'analitzar-ho d'aquí uns quants dies. Gràcies, que vagi bé.
15: Moltes gràcies, bon dia.
8: Doncs la pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar la manifestació que s'havia de fer dissabte a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat. Finalment, la mobilització es farà aquesta tarda a les 7 i també canvia d'escenari. Serà a la plaça Urquinaona de Barcelona. A prop d'allà, a la plaça Catalunya, l'acampada, com dèiem, ha resistit al temporal del cap de setmana. El vent i la pluja de dissabte a la nit van ser especialment durs, mentre que el fred d'ahir diumenge va obligar alguns dels acampats a anar a casa a escalfar-se. Malgrat tot, l'Assemblea va votar mantenir l'acampada, que ha rebut suport de la ciutadania en forma de menjar, roba seca i material. I més ítems que avui també són notícia i que també acaparen la nostra atenció, i és que avui, aquest matí, arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, però també està recomanat que es vacunin el personal sanitari. Ens en dona tots els detalls la Caterina Tallón, de Penedès TV.
16: Avui comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 amb l'objectiu de protegir a la població de les conseqüències d'aquests dos virus, que poden arribar a ser greus en alguns casos, i concentrar el màxim d'activitat vacunal entre l'inici de la campanya i el 18 de desembre. Ho explica la referent de vacunació a la Regió Sanitària Penedès, Elisabet Badiella.
17: L'objectiu, com cada any, és protegir la població més vulnerable i reduir l'impacte assistencial que aquestes dues malalties poden fer durant els mesos de tardor i hivern a la població. Llavors, l'objectiu que tenim amb aquesta campanya és arribar a principis de desembre amb la majoria de la població vacunada.
16: La campanya arrenca amb la vacunació a la població vulnerable o de risc, les persones que viuen en residències, majors de 80 anys, embarassades, els infants de 6 a 59 mesos i el personal sanitari i sociosanitari.
8: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 18 i 43 anys relacionats amb la mort violenta d'un tercer home dissabte al barri de la Bordeta de Lleida. La policia va rebre l'avís que una persona estava inconscient en un descampat. Segons les primeres investigacions, els implicats s'haurien barallat entre ells. I en clau de mobilitat, us expliquem també que a partir d'avui la carretera C28, la que travessa el port de la Bonaigua unint el Pallars Sobirà amb la Vall d'Aran, tancarà per franges horàries per les obres de millora que s'hi estan fent i que s'allargaran fins a la primavera. Així, de dilluns a dissabte queda prohibida la circulació des de 9:15 del matí fins a les 2 del migdia i de 4:15 de la tarda fins a les 7, garantint sempre el pas dels vehicles d'emergències. Fora d'aquestes franges horàries, així com durant els diumenges, la carretera romandrà oberta a la circulació amb pas alternatiu. Des de les Valls d'Àneu al Pallars Sobirà ja s'han alçat veus contra aquests talls i demanen que no siguin tan llargs. La voluntat de la Generalitat és avançar al màxim possible en les obres fins a l'inici de la temporada d'esquí i aleshores ajustar les afectacions al trànsit per minimitzar l'impacte en l'activitat turística a la zona. I no ens movem de la Vall d'Aran, perquè aquest cap de setmana s'ha detectat una important afluència de conductors francesos al poble de l'Es que han creuat la frontera per omplir el dipòsit dels seus vehicles. A França, el litre de dièsel supera els 2,40 euros i el de benzina, 95, costa de mitjana gairebé 2,20 euros. La diferència amb les benzineres araneses és notable, amb un estalvi mitjà, per als conductors francesos, de més de 50 cèntims respecte a les estacions de servei del seu país. Aquesta pràctica, la d'estalviar creuant la frontera cap a Catalunya, era habitual fins ara en supermercats, estancs i licoreries, però ara s'ha estès també, com sentiu, a les benzineres. I avui obrim la crònica esportiva amb la pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel que s'ha disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Les blaugrana van manar d'inici a fi i no van donar cap opció a les blanques. Al descans ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina, gran protagonista de la victòria, i un altre de Graham Hansen. A la represa, Eva Payor i Sidney es van sumar a la festa amb dues dianes més. El triomf, el sisè en les 6 jornades disputades, permet a les de Pere Romeu obrir forat i deixar el Real Madrid a 5 punts abans de l'aturada de la competició per partits de selecció. A la segona divisió, doble empat sense gols dels equips catalans. El Sabadell va signar taules amb l'Andorra en el duel disputat a la Nova Creu Alta i ajornat dissabte a causa del temporal. L'equip arlequinat és ara setè a la taula, a un punt de la promoció d'ascens. També va signar un empat a 0 al Girona davant el Mallorca. La bona actuació del porter de l'equip balear, Arnau Tenes, va aturar totes les ocasions de què van disposar els de Quique Álvarez, que són quarts en posicions de play-off i a 6 punts de l'ascens directe.
18: La justícia al futbol és molt relativa i el de satisfet hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que, bueno, defensivament és fort, sap defensar amb pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet i amb la sensació de que sí, que, bueno, si haguéssim estat una mica més encertats o l'Arnau no hagués estat tan encertat, es podria haver emportat el partit.
8: La selecció femenina d'hoquei patins s'ha estrenat amb un triomf als World Roller Games, que es disputen a la localitat d'Asunción, al Paraguai. El combinat ha superat França per 8-0 i avui s'enfrontarà a Xile a partir de les 11 de la nit. El partit, però, s'ha disputat amb polèmica pel mal estat de la pista denunciat per les jugadores, que fins i tot s'havien plantejat fer una plantada i no jugar. Victòria Porta ho ha explicat en declaracions a la xarxa.
19: La pista no va bé, és impracticable, rellisca moltíssim, no podria jugar ni cap tipus d'edat, o sigui, ni els més petits ni els més grans, perquè al final és impracticable i és perillosa. Estem indignades moltíssim, decepcionades per les nostres pròpies federacions, perquè absolutament cap ens ha proposat o ens ha apoyat en dir ei, no jugues, se suspèn. L'únic que ens ha passat és que hem tingut amenaces, doncs de amenaces, avisos, com ho vulguis dir, de cada selecció individualment, dient si no jugueu, pues podeu estar sancionades al resto de la Lliga, us poden sancionar un mes, un any.

0: Quina bogeria, eh? Quina bogeria. Però és que han hagut d'anar al límit, com deia. Han anat al límit, eh? Han hagut d'anar al límit.
1: Aquest era el moment de celebració dels castellers de Vilafranca, que han tornat a fer història al concurs de castells de Tarragona. Els verds s'han imposat en una jornada memorable marcada per una actuació d'altíssim nivell. Els de Vilafranca han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Abans, també han intentat el pilar de 9 amb folre, manilles i puntals que no han pogut carregar per molt poc. Amb aquesta gesta, els de Vilafranca sumen la 14a victòria al concurs de castells després d'un frec a frec espectacular amb la Colla Vella de Valls que no els han posat gens fàcil. Així es mostrava el cap de colla dels vilafranquins, Àngel Grau, just després de saber que havien guanyat.
2: Soc molt feliç, per mi, per tots, per l'afició, perquè ha sigut un concurs molt difícil. La Colla Vella ho ha posat molt, molt complicat amb aquest 3 de 9 sense folre, però ens n'hem sortit. Havíem treballat molt i el 9 de 9 estava molt bé. Però bueno, no sé, que molt content, de veritat.
1: Ho sentíem, la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha acabat en segona posició després d'una actuació d'altíssim nivell que els ha portat a estar primers en la classificació durant bona part del concurs. Els rosats han descarregat el 4 de 9 sense folre i han carregat el 4 de 10 amb folre i manilles. A la
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: A Cap Bravo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a capbravo.com/promocions. Cap Bravo, amb tu.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
7: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera, perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Aquest matí han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar. Tot plegat en un dilluns en què serà difícil recuperar la normalitat, sobretot pel que fa a la mobilitat. 6 centres educatius del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme no podran obrir portes pels efectes de les inundacions. Tot plegat, mentre Protecció Civil manté encara operatiu el Pla Inuncat per fer seguiment de la recuperació de la normalitat després d'un episodi de pluges torrencials que ha obligat a fer més de 200 salvaments pels registres superiors a 200 litres per metre quadrat que han caigut, sobretot, a l'àrea metropolitana de Barcelona. El risc de desbordament de rius ja ha decaigut després que s'hagin registrat cabals històrics en cursos com el del Daró i el Besòs. L'investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques a l'Institut de Ciències del Mar, Marcos Portabella, ha alertat des del Notícies en Xarxa d'un canvi de paradigma climàtic que farà més freqüents aquests fenòmens i obligarà a estar preparats.
2: Tenim una orografia complicada. Hem urbanitzat en zones on no havíem d'haver construït i, evidentment, tenim aquesta vulnerabilitat i ens hem de preparar des del punt de vista infraestructural per el temps que en ve.
1: De seguida farem balanç d'aquest episodi en conversa amb Xavier Marramon, cap de guàrdia del CECAT. Abans, al punt de les 8, repassem altres titulars d'aquest dilluns 5 d'octubre. Pedro Sánchez podria anunciar aquest dilluns l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombés divendres els decrets d'habitatge. El PSOE incrementa la pressió sobre el president del govern espanyol per anar a les urnes en uns comicis que es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha analitzat els diferents escenaris fa pocs minuts des del Notícies en Xarxa.
3: És un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'esquerra, i tant, perquè és un tema on l'esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés, li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema i, per tant, deixar enrere Ceuta, els casos judicials, i és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'esquerra.
1: La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar fins aquesta tarda a la plaça d'Urquinaona la manifestació que s'havia de fer dissabte. El Consell de Ministres podria tornar a aprovar demà els dos decrets d'habitatge tombats la setmana passada. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així com el personal sanitari. Pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Clàudia Pina, amb 4 gols, ha estat la gran protagonista de la victòria. Graham Hansen, Eva Pajor i Sidney han arrodonit el triomf de les blaugranes, que deixen l'equip blanc a 5 punts abans de l'aturada per partits de seleccions. I els castellers de Vilafranca tornen a fer història guanyant el concurs de castells de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles, i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Sumen així la 14a victòria en aquest certamen. Passen gairebé 4 minuts i mig de les 8 del matí. És hora punta i, a més, és un dilluns anormal. Complicacions segur a aquesta hora a la xarxa viària catalana. Li demanem a la Sílvia de l'Amo, bon dia, que ens ho expliqui des del Servei Català de Trànsit.
4: Ja, doncs, en aquests moments he de dir que tenim unes 10-11 vies afectades, tallades especialment carreteres de la Roca, Castellà del Vallès, Franqueses del Vallès i Blanes, i també carrers tallats també a la zona de la C-17 a Lliçà, la C-35 a Vidreres o vies locals de Blanes. Sobretot mantingueu-vos informats perquè hi ha esllavissades i en algunes d'elles en què també encara hi ha inundacions. Plou i tenim ara també l'àrea metropolitana molt complicada, tant a les rondes com, per exemple, a la

0: i la R2 Nord hagin de fer part del servei o la totalitat amb un transport alternatiu per carretera. I pel que fa a la previsió del temps, també ens interessa avui més que mai. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Ens dius que aquest dilluns serà un dia més de problemes derivats, està clar, de la pluja.
1: Doncs així és, Helena. Molt bon dia. De fet, no serà, ja ho està sent. A hores d'ara, per exemple, de fet, de l'última hora i mitja, a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès, la Roca del Vallès, també Cardedeu, fins a l'Ametlla del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana, Montornès del Vallès. Per tant, tota aquesta zona central del Vallès Oriental porta entre els 60 i els 110 litres per metre quadrat. I ahir i abans d'ahir a Granollers en van caure 240. Per tant, Granollers porta en 36 hores 320 litres per metre quadrat. Encara continua plovent amb moltes ganes al Vallès Oriental. De fet, tota la conca del Besòs a hores d'ara torna a ser un niu de fortes, molt fortes, de fet, tempestes. Per tant, moltíssima precaució perquè tornarem a veure una besosada, que es diu, com la que hi havia ahir. Però és que també plou amb moltes ganes a hores d'ara entre el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. I, per una altra banda, entre l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. A més, hi ha algunes tempestes que aquest matí s'aniran endinsant des de la costa cap a l'interior i arribaran a gran part del prelitoral, comarques de la costa de Girona i també l'Empordà. Per tant, un matí així de clar, de noves inundacions i esperem que no hi hagi més incidències. Cap a l'interior més clarianes, però amb alguna boira. I aquesta tarda, un temps que, com a mínim, sembla que serà més tranquil. Arran de mar acabaran les tempestes, però n'apareixeran algunes cap a la Catalunya central i al Prepirineu. Les d'aquesta tarda, isolades i res a veure, tornem a remarcar amb aquests aiguats tropicals que estem tenint a hores d'ara. N'estem més que mai pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de dues persones mortes, una de desapareguda, i centenars d'afectacions, ara ho sentíem, sobretot en infraestructures. Un cop aixecades les últimes restriccions, a l'Alt i al Baix Empordà, Protecció Civil manté encara activat el Pla Inuncat aquest dilluns per seguir de prop un restabliment de la normalitat que serà progressiu per la magnitud de l'impacte de les pluges torrencials. Sense anar més lluny, aquest matí hi ha 6 centres educatius que no podran obrir portes per les inundacions a les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme. Tot plegat com a resultes d'un episodi de temps violent en què els bombers han rebut prop de 2.500 avisos i han hagut de fer més de 200 salvaments de persones atrapades en vehicles i habitatges, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els registres de més de 200 litres per metre quadrat s'han succeït a diferents punts del país, a la vintena de comarques afectades, i ara mateix uns 6.200 clients encara no han recuperat el subministrament elèctric. Fa pocs minuts s'han tornat a enviar missatges "és alert" a les comarques del Vallès Oriental i del Maresme. Sens dubte, la derivada més tràgica d'aquestes pluges torrencials són les dues persones que han perdut la vida. Un home ha mort a Tordera, al Maresme, quan li ha caigut un mur a sobre a les instal·lacions del caravaning internacional Costa Brava, on vivia. La segona víctima mortal és una persona que els bombers buscaven en un aparcament inundat a Malgrat de Mar. Mentrestant, aquest matí han de continuar les tasques de recerca d'una altra persona desapareguda a la Riera de Pineda de Mar. Els equips d'emergència treballen amb la hipòtesi que es tracta d'un jove que hauria relliscat mentre era en una zona propera a un institut del municipi. David Borrell és el cap dels bombers.
3: No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut dos avistaments que l'han vist caure a la Riera de Pineda. Hem pentinat tota la riera, aigües avall, i per tant doncs, hem suspès aquesta recerca fins a demà a llum de dia per poder proseguir doncs, a les tasques de recerca si és que realment doncs, tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició.
0: Com us dèiem, algunes de les afectacions més importants d'aquest episodi es concentren en les infraestructures, i això es notarà avui i molt en la mobilitat. De fet, ja s'està notant hores d'ara. A banda dels trams afectats per carretera que hem repassat als serveis no fa gaire estona, Rodalies no es podrà recuperar a tota la xarxa aquest dilluns. A la línia R1, per exemple, els trens no circularan entre Arenys de Mar i Tordera i el trajecte es farà en autobús. En el cas de les línies R7 i R8, el servei es cobrirà íntegrament per carretera

0: com també passa a la R2 Nord amb autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni. A la R4, un servei alternatiu connectarà Terrassa i Manresa. Doncs reprenem en aquest punt l'argument amb què hem encapçalat l'informatiu. Aquest dilluns s'arrosseguen encara els problemes, sobretot en la mobilitat, arran de les pluges torrencials de les últimes hores. El risc de desbordament de rius i rieres ha decaigut després que el Besòs dupliqués el cabal assolit durant el temporal. Santa Coloma de Gramenet també es recupera, com molts dels pobles i ciutats afectats per aquestes pluges, de manera progressiva. Però les crides a la precaució es mantenen. Allà, a Santa Coloma de Gramenet, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz amb l'alcaldessa de la ciutat per poder fer una fotografia actualitzada dels danys causats. I, a més, ara sota la pluja. Anna, bon dia.
1: Hola, Elena, bon dia. Sí, matí complicat aquí al costat del Besòs. Mira, Elena, aquesta és la imatge. Torna a ploure. Han estat unes hores, les darreres hores, molt complicades a les ciutats de l'entorn del Besòs i la pluja d'aquest matí potser ralentitzarà una mica la represa de la normalitat. I sí, amb l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, amb la Mireia González. Alcaldessa, bon dia.
2: Bon dia.
1: Volem conèixer quina és la fotografia més actualitzada pel que fa al cabal del riu Besòs.
2: Doncs és cert que comencem a tornar, podríem dir, a la normalitat, comencem a tenir un riu més reconeixible pel que és habitual a la nostra ciutat. És veritat que ahir es van passar hores molt complicades, especialment de matinada i a primeres hores del matí, que creiem, per el nivell, heu vist les imatges, que superaríem el que és la canalització que està portant el riu, però és veritat que a hores d'ara doncs, comença a situar-se en el seu canal habitual. Evidentment, encara ni es pot baixar ni està obert el parc fluvial, hem de tenir encara molta precaució. És veritat que tenim una sèrie de sistemes d'alerta que ens permet doncs, prevenir i anar i arribar una mica més d'hora i sobretot alertar la població, però tot i així, com deies, doncs, que avui plogui és una notícia que no ens permetrà anar tan ràpid com vulguem, sobretot amb el que hem de fer ara, que és la posada una altra vegada a punt de la neteja del riu perquè continuï sent un espai doncs, per la ciutadania.
1: Per tant, l'alcaldessa, s'imposa novament la prudència per part de la ciutadania.
2: Sempre, sempre quan plou i a vegades quan no plou també. És a dir, què ens va passar ahir al matí? Doncs ahir al matí ens passava que ja no plovia a la ciutat, però en canvi teníem una alerta important perquè doncs el comportament dels rius necessita doncs, precisament que entendre que no sempre, o sigui, el riu es comportarà en funció de també què està passant doncs, a les seves diferents parts. No? I aquí el que ens passa moltes vegades al naixement, després acaba arribant a la ciutat, i llavors sempre demanem prudència a la gent perquè encara que la pluja sembli que no és molt forta o que fins i tot no plogui, hem de ser, doncs hem d'estar alerta perquè això pot canviar en qüestió de minuts.
1: I amb un episodi de temps violent com el que hem viscut aquest cap de setmana, el Parc Fluvial del Besòs ha fet la seva feina, ha fet realment de mur de resistència i de protecció.
2: Totalment. És veritat que la riuada de 62 va fer que es posés a la ciutat una canalització, bueno, a la ciutat i a totes les ciutats que travessen el Besòs, una canalització que evidentment ha aguantat aquesta vegada també. Ahir, com et deia, estàvem al límit, però ha tornat a aguantar i posa de manifest doncs, que infraestructures com aquestes seran imprescindibles doncs, per aguantar i resistir millor aquestes no, inclemències que ens vindran en els propers temps.
1: I, alcaldessa, a què hem d'aprendre a partir d'ara? Què hem de canviar pel que fa al model urbanístic de les nostres ciutats i què hem d'aprendre com a ciutadans?
2: Bé, jo crec que hi ha diferents qüestions que hem de fer, no? Una que ja està molt començada i que hem d'insistir és fer que les ciutats cada vegada siguin més resilients, estiguin més preparades contra aquestes inclemències i sobretot contra aquest efecte del canvi climàtic. Això vol dir, per exemple, doncs, que les nostres ciutats cada vegada tinguin doncs, sòls més permeables. Canvia molt quan una ciutat és capaç d'absorbir l'aigua que li ve en un temporal d'aquestes característiques. Això no vol dir que la nostra ciutat pugui tenir de sobte no? doncs, terra i paviment natural a tot arreu, però sí que és veritat que en la mesura que es pugui això s'ha d'anar fent. I després jo crec que hi ha un efecte molt important que és amb la cultura de la prevenció. Nosaltres hem de dir-li a la nostra població i hem d'explicar-li a la nostra població quins són els riscos als que ens enfrontem, a vegades, com et deia abans, que no són visibles de forma directa, però sobretot hem de fer un exercici de prevenció i de responsabilitat pròpia perquè això depèn molt també de les decisions personals que prenguem, doncs, per exemple, quan ens diuen no ens acostem al riu riu, doncs que fem cas, perquè no, hi ha professionals, hi ha criteri tècnic que ens demana que així sigui.
1: Alcaldessa, en aquest sentit, intentem aprofundir en totes les mesures urbanístiques que, per exemple, una ciutat amb la densitat de Santa Coloma de Gramenet hauria de desplegar en els propers anys. Si hagués de vostè de fer una llista de mesures immediates, quines serien?
2: Bueno, jo crec que una de les més importants és la que t'acabo de comentar, és a dir, sobretot el que té a veure amb la incorporació del que diem el verd urbà, tot el que té a veure amb la possibilitat de que les nostres ciutats siguin més verdes també es fan més resistents, no només amb episodis d'aquest tipus, sinó també amb episodis com els que hem viscut en aquest estiu en relació a la calor. I la qüestió és que després haurem de, sobretot, doncs, controlar en aquelles zones on sabem que hi ha riera o que estem molt a prop de canals de riu, doncs les construccions, el futur de les construccions, com seran aquestes construccions en el futur.
1: Doncs, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts de pluja sobre la ciutat. Helena, ja escoltes dues línies de feina. Primer, desplegar nous elements de la cultura urbanística i el segon, una nova cultura de prevenció per part dels ciutadans.
0: Doncs ens ho ensenyàveu, eh? El cabal ha tornat al seu lloc, però torna a ploure i plou sobre mullat, per tant, tota precaució és poca. Gràcies, Anna, per aquesta fotografia. Doncs ho acabem de saber. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, efectivament compareixerà a la Moncloa i ho farà a les 9 d'aquest matí per llegir una declaració institucional en què podria anunciar la convocatòria d'eleccions anticipades. Tancarà d'aquesta manera els dos dies de reflexió que va iniciar divendres després que el Congrés tombés els dos decrets de mesures d'habitatge amb el no del PP, Vox i també Junts. En aquestes 48 hores, Sánchez ha mantingut converses amb càrrecs del PSOE i de l'executiu molt partidaris d'un avançament electoral, molts d'ells partidaris d'aquest avançament electoral, que podria situar, dèiem, els comicis el 29 de novembre o el 6 de desembre per aprofitar la mobilització de l'esquerra per l'habitatge. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la UAB i director de Simple Política, ha dit que la crisi de l'habitatge és una finestra d'oportunitat pels socialistes.
3: És un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'esquerra, i tant, perquè és un tema on l'esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés, li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema i, per tant, deixar enrere Ceuta, els casos judicials. I és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'esquerra.
0: La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat, en canvi, a ajornar la manifestació que s'havia de fer dissabte a la tarda, concretament a l'Hospitalet de Llobregat. Finalment, la mobilització es farà aquesta tarda, a les 7, i també canvia d'escenari. Serà a la plaça Urquinaona de Barcelona. A prop d'allà, a la plaça Catalunya, l'acampada ha resistit al temporal del cap de setmana. El vent i la pluja de dissabte a la nit van ser especialment durs, mentre que el fred d'ahir diumenge va obligar alguns dels acampats a anar a casa a escalfar-se. Malgrat tot, l'Assemblea va votar mantenir l'acampada, que ha rebut suport de la ciutadania en forma de menjar, roba seca i material. Quan passen 5 minuts d'un quart de nou, ens n'anem cap a Mataró, a la capital del Maresme, perquè fa pocs minuts Protecció Civil ha enviat una alerta a tots els telèfons mòbils del Maresme i també del Vallès Oriental per una nova tongada de pluges torrencials. A Mataró hi tenim el Jaume Dormoà i la Clara Sánchez, de TV Mataró. Bon dia, Clara. Quina és ara mateix la situació aquí?
4: Bon dia, Helena. Doncs, com deies, cap a les 8 del matí hem rebut aquest avís aquí a Mataró, al Maresme i al Vallès, avisant de que en les properes dues hores poden caure pluges de forta intensitat i també alertant, doncs, que les persones no accedeixin a zones inundables ni a passos soterrats. Quan ha sonat aquesta alerta, ens trobem precisament aquí a l'estació de Mataró, on a hores d'ara la situació de la mobilitat no és l'habitual, no és normalitzada, perquè com veieu aquí a darrere meu, doncs els trens estan reduint o es troben en freqüències més reduïdes i hi ha més estona d'espera d'un tren fins a l'altre. De fet, els trajectes tampoc són els habituals, perquè des de Mataró es pot arribar fins a Badalona, però des de Badalona no hi ha circulació amb tren fins a Barcelona, un trajecte que es pot cobrir amb metro, per exemple. I si mirem altres punts del Maresme, des d'Arenys de Mar fins a Maçanet-Massanes, tampoc hi ha circulació ferroviària i s'ha de circular, en aquest cas, amb un servei alternatiu per carretera. I aquí, com dèiem, doncs, veiem que hi ha les persones com esperen el tren, i també des de Moventis s'ha informat que s'han reforçat els serveis d'autobús, és a dir, que es pot viatjar per carretera des de Mataró fins a Barcelona. En aquest cas s'han reforçat amb 4 trajectes per cada una de les línies que connecten Mataró amb Barcelona.
0: Maresme, doncs, i Mataró, en concret la seva capital, una zona també molt afectada per les pluges. Ja veiem, doncs, aquí els passatgers esperant aquest tren de Rodalies, que esperem funcioni mínimament amb normalitat. Gràcies, Clara, i molta paciència. Ara mateix, com us ho dèiem, hi ha un risc màxim per pluges intenses al Maresme i al Vallès Oriental. Fa poca estona que s'ha enviat, també ho recordàvem ara, un missatge és alert als telèfons mòbils d'aquestes dues comarques, en què es recomana extremar les precaucions en la mobilitat i no acostar-se, està clar, a zones inundables. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de l'aparició de noves tempestes en punts del litoral i del prelitoral central durant aquest dilluns al matí. Tot plegat, mentre aquest matí també han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar durant l'episodi d'ahir, en què dues persones més, recordem-ho, van perdre la vida, una a Tordera i l'altra a Montornès del Vallès. De tot plegat, en volem parlar ara mateix amb Xavier Marramon. Ell és cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. Senyor Marramon, gràcies per atendre'ns i bon dia.
5: Hola, bon dia des del CECAT.
0: Una última hora ràpida, ho dèiem ara, aquests és alerts, aquestes fortes pluges que es tornen a esperar avui, sobretot a la zona d'influència del Besòs. Expliqui'ns una mica, encara que sigui a grans trets, quina és l'última hora que teniu ara entre mans des de Protecció Civil.
5: Des de Protecció Civil estem fent el seguiment de totes les precipitacions que s'estan produint en aquests moments i tots els avisos que ens està fent el Servei Meteorològic de Catalunya. I acabem d'enviar fa pocs minuts una alerta al Vallès Oriental i al Maresme per alertar la població de que s'estaven produint pluges torrencials que podien una mica agreujar la situació, també degut a les incidències que ja hem tingut durant el cap de setmana i que el terreny està molt saturat d'aigua.
0: És evident que aquest és un dilluns, està sent un dilluns especialment complicat, no només a nivell de mobilitat, sinó també per les moltes conseqüències que ha deixat el temporal de pluges. Costarà encara recuperar aquesta normalitat? Continua també la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar. Quan preveieu des de Protecció Civil que les coses podrien tornar, i mai millor dit, al seu cabal?
5: Bé, ara hem iniciat ja una fase més de recuperació, tot i que com que continuem tenint pluges torrencials, es poden produir noves incidències. Això fa que no podem tenir una previsió exacta de quan tinguem de nou recuperats tots els serveis, no? En funció de les precipitacions que tinguem i de les incidències que es puguin produir per aquestes, doncs això pot alentir la recuperació de l'episodi fort que hem tingut aquest cap de setmana. Estem fent tot el seguiment de totes les incidències que hi ha hagut i de tot el restabliment dels serveis bàsics, tant pel que fa a la mobilitat, amb els talls de carreteres, el transport públic, com també del servei d'electricitat i d'aigua, que encara hi ha mancances en diferents municipis. I s'està preparant un pla de recuperació que ha encapçalat per bombers de la Generalitat, però amb el suport també del voluntariat de Protecció Civil, de les ADFs i del grup logístic i de Creu Roja, per mirar de donar suport als municipis on hi ha hagut les principals incidències per tal de que recuperin doncs, la normalitat el més aviat possible i donar un cop de mà doncs, als llocs on han patit de forma més forta aquestes precipitacions.
0: Senyor Mar Ramon, vostès es reuneixen molt sovint, per tant, aquestes alçades de curs, i en aquest moment, quin balanç es fa des del CECAT d'aquest desplegament de dissabte fins ahir al vespre nit, quan es va aixecar d'alguna manera l'última de les restriccions? Quin balanç feu? Si tot ha funcionat a nivell de coordinació amb els ajuntaments, amb els diferents serveis d'emergència, amb les policies, amb els ajuntaments?
5: La coordinació ha estat molt bona, crec que és un balanç molt positiu de totes les accions realitzades, perquè doncs, s'ha fluït molt bé doncs, la informació entre tots els mitjans actuants, entre els serveis actuants, entre també els serveis bàsics, amb els municipis. Hem pogut avançar a totes aquelles situacions de risc que s'anaven produint, enviant doncs, les alertes de desbordaments de rius com el Besòs o com el riu Daura o el Daró, no?, per poder alertar la població i minimitzar tots els danys possibles. No? Les precipitacions també que s'anaven produint, doncs, el Servei Meteorològic ens anava informant de forma molt àgil i hem pogut doncs, informar la població a través dels missatges dels alerts i a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials de totes les incidències que s'anaven produint perquè es poguessin prendre mesures d'autoprotecció. No? Les restriccions que hem emès doncs, han permès també doncs, protegir a la població de les situacions més greus que es podrien haver produït i reduir, per tant, la quantitat de danys personals i materials que es podrien haver fet. Agraïm molt a la població que s'hagin seguit doncs, amb les mesures de protecció i amb les restriccions establertes, perquè això doncs, permet doncs, que puguem treballar de forma molt més àgil des dels serveis actuants i minimitzar molt les incidències de les precipitacions.
0: Xavier Mar Ramon, cap de guàrdia del CECAT, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Evidentment, haurem d'estar pendents i haurem d'analitzar més endavant altres factors que també són importants a tenir en compte a partir d'aquests fenòmens que ens arriben i que són nous per tots plegats. Gràcies i bon dia.
5: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: Notícies en xarxa. Connectats al territori. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Uns

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que ara mateix hi ha un risc màxim per pluges intenses al Maresme i al Vallès Oriental. Fa poca estona que s'ha enviat un missatge a ES Alert als telèfons mòbils d'aquestes dues comarques en què es recomana extremar les precaucions en la mobilitat i no acostar-se a zones inundables. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de l'aparició de noves tempestes en punts del litoral i prelitoral central durant aquest matí. Tot plegat mentre aquest dilluns han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar durant l'episodi d'ahir en què dues persones més van perdre la vida a Tordera i Montornès del Vallès. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Marramon, acaba d'actualitzar fa pocs minuts des del Notícies en xarxa la darrera hora d'aquest episodi. Més coses, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà a la Moncloa a les 9 del matí per llegir una declaració institucional en què podria anunciar la convocatòria d'eleccions anticipades. Tancarà d'aquesta manera els dos dies de reflexió que va iniciar divendres després que el Congrés tombés els dos decrets de mesures d'habitatge amb el no del PP, Vox i també Junts. Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha analitzat els diferents escenaris fa pocs minuts des del Notícies en xarxa.
2: És un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'esquerra, i tant, perquè és un tema on l'esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb CEU, amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema i, per tant, deixar enrere Ceuta, els casos judicials, i és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'esquerra.
1: La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar fins aquesta tarda a la plaça d'Urquinaona la manifestació que s'havia de fer dissabte. El Consell de Ministres podria tornar a aprovar demà els dos decrets d'habitatge tombats la setmana passada. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així com el personal sanitari. Dels esports, pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Clàudia Pina, amb 4 gols, ha estat la gran protagonista de la victòria. Graham Hansen, Eva Pior i Sidney han arrodonit el triomf de les blaugranes que deixen l'equip blanc a 5 punts abans de l'aturada per partits de seleccions. I els castellers de Vilafranca tornen a fer història guanyant el concurs de castells de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles. I a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Sumen així la 14a victòria en aquest certamen. 3:30 els que passen de 9:15, us ho estem explicant des de primera hora del matí. És un matí complicat aquest de dilluns per la tornada a la normalitat i per culpa de les pluges torrencials d'aquest cap de setmana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens expliqui les principals incidències. Bon dia, Sílvia.
3: Comencem demanar-vos, sobretot, precaució a la zona de les dues comarques del Vallès i el Maresme i, sobretot, limitar la mobilitat en el cas que sigui possible. La situació és molt complicada. Per exemple, a la P7, ara mateix, tenim tallades les sortides cap a l'autopista, a la zona de Cardedeu, per inundacions. Molta precaució en aquest punt. També hi ha aturades entre Montornès i la Roca, 8 quilòmetres, entre Barberà i Mollet, 7 a Sant Cugat, a Castellbisbal, també a la zona de Castellví de Rosanes. El panorama és molt complicat. Les dues rondes van molt i molt carregades, amb moltes aturades, i tant els accessos nord i sud, amb moltes complicacions. Una desena de carreteres afectades per inundacions i pluges, i sobretot, com us dèiem, en la mesura possible evitar la mobilitat, i en el cas que hi sou, sobretot molta paciència i mantingueu les distàncies de seguretat, ja que la situació és molt complexa aquest dilluns. Que tingueu bon dia.
1: I és que la situació també és molt complicada al transport públic. El servei de Rodalies es veu afectat a aquesta hora per múltiples efectes del temporal. Això fa que línies com la R1, la R7, la R8 i la R2 Nord hagin de fer part del servei o la totalitat amb un servei alternatiu per carretera. Per tant, també estem molt pendents del temps i de les pluges que ens han anunciat, bastant fortes també al Vallès Oriental i al Maresme. Li preguntem a Lluís Miquel Pérez, bon dia. Un dia més ens dius que hi ha problemes derivats de la pluja, és així, eh?
4: Doncs així és, Helena, molt bon dia de nou. Pluges que ja només d'avui, per tant, de l'última hora i mitja, hora i tres quarts, passen dels 100 litres per metre quadrat a Granollers, per exemple. Però és que hi ha molts indrets dels dos Vallesos i també de la comarca del Garraf i l'Alt Penedès, que a hores d'ara ja passen dels 40 litres per metre quadrat des de fa una hora, hora i mitja. Per tant, pensem que portem tants litres per metre quadrat en aquesta zona metropolitana, sobretot, i tot això és aigua que directament està baixant pels rius i pels carrers. Ja tenim constància, així de clar, de greus inundacions, per exemple, a Granollers. A hores d'ara, la conca de la Tordera, al Baix Montseny, és on està plovent més. També, d'aquí a res, 5-10 minuts, a gran part del front marítim de Barcelona capital. També entre la banda del Vallès Occidental i el Baix Llobregat, per exemple, des d'Olesa fins a Abrera, Sant Andreu de la Barca, Rubí, el Papiol, aquesta banda. I també una altra tempesta que hi ha aproximadament a cavall de les viles de Roda de Barà, Torredembarra, Creixell, Coma-ruga. Aquí és on immediatament plourà amb moltes ganes. En canvi, a la resta del país no ens estem enterant d'aquesta pluja i aquest matí continuarà plovent amb moltes ganes a l'era de Barcelona, a més que probables inundacions. Aquesta tarda aquestes pluges de Barcelona marxaran. En quedarà alguna a la Costa Brava i, sobretot, al Prepirineu i la Catalunya Central. Però s'ha de dir, Helena, que el que caurà aquesta tarda serà d'una forma més isolada i sempre molta precaució a les properes 3 hores aproximadament a l'àrea metropolitana i nord de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Ho repassàvem ara amb en Lluís Miquel Pérez i nosaltres hi tornem a insistir. Ara mateix hi ha un risc màxim per pluges intenses tant al Maresme com al Vallès Oriental. De fet, fa poca estona que s'ha enviat un missatge és alert als telèfons mòbils d'aquestes dues comarques en què es recomana, insistim-hi, extremar les precaucions en la mobilitat i no acostar-se a zones inundables. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de l'aparició d'aquestes noves tempestes en punts del litoral i prelitoral central durant aquest matí. En Lluís Miquel Pérez ens parlava de les tres properes hores bàsiques com a preocupants, tot plegat mentre aquest dilluns han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar durant l'episodi d'ahir, en què dues persones més van perdre la vida també a Tordera i a Montornès del Vallès. El risc de desbordament de rius ja ha decaigut després que s'hagin registrat cabals històrics en cursos com el del Daró i el Besòs. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Marramon, ha dit fa pocs minuts aquí, a Notícies en xarxa, que estan preparant un pla de recuperació per ajudar els municipis afectats pels aiguats.
5: S'està preparant un pla de recuperació que ha encapçalat per bombers de la Generalitat, però amb el suport també del voluntariat de Protecció Civil, de les ADFs i del grup logístic i de Creu Roja, per mirar de donar suport als municipis on hi ha hagut les principals incidències per tal de que recuperin doncs, la normalitat el més aviat possible i donar un cop de mà doncs, als llocs on han patit de forma més forta aquestes precipitacions.
1: Doncs anem ara cap a Mataró perquè, com us dèiem, no? Fa pocs minuts Protecció Civil ha enviat una alerta a tots els telèfons mòbils, tant d'aquesta comarca com del Vallès Oriental, per aquesta nova tongada de pluges torrencials, i volem saber com ho ha viscut la ciutadania, com ho han viscut els mataronins i els maresmencs. A Mataró hi tenim el Jaume Dormuà i la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara, de nou. Quina és la situació ara mateix? On estàs tu?
6: Bon dia, Helena. Doncs, com deies, cap a les 8 del matí aquí al Maresme i al Vallès Oriental hem rebut aquesta alerta als telèfons mòbils avisant-nos d'aquest risc de pluges fortes en les properes dues hores i, com veieu, plou sobre mullat perquè aquí a Mataró encara hi ha efectes del temporal d'aquest cap de setmana que, com veieu, han deixat aquest pas soterrat doncs, pràcticament inundat i impracticable. No s'hi pot accedir perquè doncs, la pluja l'ha deixat pràcticament ple. Nosaltres ens trobem en aquest punt, però també hi ha altres zones de la ciutat doncs, que es troben tallades, com per exemple els accessos, als passos soterrats, n'hi ha diferents i que a aquesta hora doncs, no s'hi pot accedir. I la previsió és que, com dèiem, en les properes dues hores aquesta situació doncs, pugui ser crítica, preocupa especialment la mobilitat, que en aquesta alerta doncs, es demana que es mantingui la mínima mobilitat possible per evitar riscos davant d'aquest episodi de pluges. A aquesta hora doncs, veieu que plou una miqueta, tot i que ara mateix no és excessiu, i segons deien des del Servei Meteorològic del Maresme, la previsió és que aquí a Mataró puguin caure aproximadament uns 5 litres per metre quadrat, que per tant doncs, no seria tant, però sí que se sumen els que ja han caigut aquest cap de setmana, i en altres municipis del Maresme, com per exemple a Tordera, la situació sí que ha estat més complicada perquè en 20 minuts han caigut doncs, 28 litres per metre quadrat, per tant és força irregular la intensitat de les pluges aquí al Maresme. I com dèiem a l'inici, qui també ha rebut aquesta alerta per pluges ha estat el Vallès Oriental, que en aquesta comarca doncs, hi ha municipis també més afectats com Granollers, on han caigut al voltant de 80 litres per metre quadrat, per tant en aquests municipis sí que està caient amb més força en aquestes dues hores que s'ha alertat que serà una situació doncs, més complicada.
1: Gràcies, Clara. El que està clar és que de moment aquí, en aquestes dues comarques, el paraigües no es pot desplegar. Gràcies, o com a mínim no es pot guardar massa. Gràcies, que vagi molt bé. Com us dèiem, algunes de les afectacions més importants d'aquest episodi es concentren a les infraestructures i això es notarà avui i molt en la mobilitat. A banda dels trams afectats per carretera que hem repassat els serveis, el servei de Rodalies no es podrà recuperar a tota la xarxa aquest dilluns. A la línia R1 els trens no circularan entre Arenys de Mar i Tordera i el trajecte es farà en autobús. En el cas de les línies R7 i R8, el servei es cobrirà íntegrament per carretera, com també passa a la R2 Nord, amb autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni. A la R4, un servei alternatiu connectarà Terrassa i Manresa. Sens dubte, la derivada més tràgica d'aquestes pluges torrencials són les dues persones que han perdut la vida. Un home ha mort a Tordera, al Maresme, quan li ha caigut un mur a sobre les instal·lacions del Caravaning Internacional Costa Brava, on vivia. La segona víctima mortal és una persona que els bombers buscaven en un aparcament inundat a Malgrat de Mar. Mentrestant, aquest matí continuen les tasques de recerca d'una altra persona desapareguda a la Riera de Pineda de Mar. Els equips d'emergència treballen amb la hipòtesi que es tracta d'un jove que hauria relliscat mentre era en una zona propera a un institut del municipi. David Borrell és el cap dels bombers.
7: No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut dos avistaments que l'han vist caure a la Riera de Pineda. Hem pentinat tota la riera, aigües avall, i per tant, doncs, hem suspès aquesta recerca fins a demà a llum de dia per poder proseguir doncs, a les tasques de recerca si és que realment doncs, tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició.
1: Més coses que us expliquem. Al Baix Empordà, les fortes pluges d'aquest cap de setmana han provocat que els rius baixessin amb cabals molt alts i alguns fins i tot es desbordessin en alguns punts. És el cas del riu Daró, que ha arribat a assolir els 108 metres cúbics per segon, un desbordament que ha afectat els camps de cultiu. Són a Serra de Daró per comprovar-ne les conseqüències els companys de Televisió Costa Brava, Joan Parareda i Raül Martín. Bon dia, Raül, explica'ns quina és la situació ara mateix. Veiem els camps tremendament inundats. Suposo que preocupació entre els pagesos.
8: Bon dia, doncs sí, ens trobem concretament a Serra de Daró i, com bé comentaves, aquí darrere es veu tot inundat, totes aquestes hectàrees que ahir van afectar amb aquest desbordament del riu Daró, precisament entre altres molts camps aquí a Can Pujol, i veiem doncs, com tenim un dels pagesos, en Marc Pujol, perquè ens expliqui aquesta problemàtica que, com bé comentàvem, no passa, no és el primer cop que passa per a la problemàtica, no?, del riu.
9: Sí, sí, cada vegada que ens ve el Daró, que passa uns 300 metres d'aquí prop, doncs desborda d'aigua, quan ve molt fort. Cada vegada ens passa més sovint, perquè sabem que pràcticament el que passa cada any ara amb el tema del canvi climàtic i així, i l'aigua, bueno, comença a vessar, i en plena totes les finques. I clar, com que hi ha una mala gestió del que és la llera del dintre del Daró, plena de brossa, de sediments, arbres, canyes, i clar, l'aigua no pot passar i acaba sortint on te pot. I ens trobem això sempre inundat.
8: Vosaltres, quan rebeu l'alerta del desbordament del riu Daró, tu t'hi apropes, com veus una mica com va afectar ahir, aproximadament al migdia, que va desbordar?
9: Bueno, anàvem veient i l'aigua anava baixant cada vegada més. A la Bisbal ja anava molt carregat, aquí tarda arribar unes 3-4 hores, i més o menys fas un càlcul del que va sortint cada vegada més l'aigua i has d'anar reculant o marxant perquè l'aigua va pujant enrere fins aquí al poble i fins que queda tot això ple, i encara durarà, que l'aigua costarà marxar encara un parell de dies.
8: Com bé comentaves, no és el primer cop que passa per aquesta problemàtica. Com ho recupereu després de tota aquesta aigua?
9: Primer, paciència, perquè això tardarà dies. I llavors, esclar, el cultiu que hi ha ja l'intentes treure'l molt aviat o fer un cultiu que sigui d'estiu, que és el que fem a la zona d'aquí, i llavors més endavant, doncs, fins ben bé que no s'aixugui, esperar que pugui entrar. Però, esclar, porta feina de primer d'esperar i llavors a veure què fer a l'hora de sembrar-hi, que a vegades no pots sembrar-hi res d'hivern, ja has d'esperar ja a l'estiu. I, és el que passa, aquesta zona d'aquí és estiu, vagi per força i anar ràpid i corrents a treure-ho.
8: Realment no és la pluja la que afecta, no?, totes aquestes inundacions, és el desbordament, que, com bé comentaves, doncs, a 300 metres d'aquí fa que s'inundi, perquè realment la pluja no és l'aigua que cau.
9: No, la pluja, de fet, 100 i pico litros no és una aigua excessivament aquí, sigui una zona planera que pot desaiguar bé, sinó que és la mala gestió del Daró, que fa anys que ens queixem, que, està posat d'una manera aixecada del que és la llera del terra tal qual, i clar, és que no baixa prou amunt.
8: Perfecte, Don Marc, doncs moltíssimes gràcies i esperem que se solucionin tots aquests problemes que va causar ja un altre cop el desbordament del riu Daró. Gràcies.
9: Molt bé, vosaltres, gràcies.
8: Bé, doncs ja ho heu sentit i ho podeu veure aquí darrere, totes aquestes inundacions que es van fer ahir pel desbordament del riu Daró, i els pagesos de la zona reclamen doncs aquestes solucions perquè s'eviti el menys dany possible a totes aquestes hectàrees d'aquí, del Baix Empordà.
1: Sens dubte que sí, Raül, els pagesos són també uns altres grans damnificats sempre que hi ha aquestes pluges o aquests mals temps. Gràcies per aquesta fotografia també a vosaltres. Que vagi bé. Doncs ho hem sabut fa pocs minuts, al llarg d'aquest informatiu, no fa gaire, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà a la Moncloa a les 9 del matí per llegir una declaració institucional en què podria anunciar la convocatòria d'eleccions anticipades. Tancarà d'aquesta manera els dos dies de reflexió que va iniciar divendres després que el Congrés tombés els dos decrets de mesures d'habitatge amb el no del PP, Vox i també Junts. En aquestes 48 hores, Sánchez ha mantingut converses amb càrrecs del PSOE i de l'executiu, molts partidaris d'una avançament electoral que podria situar els comicis el 29 de novembre o el 6 de desembre per aprofitar la mobilització de l'esquerra per l'habitatge. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la UAB i director de Simple Política, ha dit que la crisi de l'habitatge és una finestra d'oportunitat pels socialistes.
2: És un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'esquerra, i tant, perquè és un tema on l'esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés, li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema, i per tant, deixar enrere Ceuta, els casos judicials, i és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'esquerra.
1: Doncs a propòsit de l'habitatge, la pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar la manifestació que s'havia de fer dissabte a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat. Finalment, la mobilització es farà aquesta tarda a les 7 i també canvia d'escenari, serà a la plaça Urquinaona de Barcelona. A prop d'allà, a la plaça Catalunya, l'acampada ha resistit al temporal del cap de setmana. El vent i la pluja de dissabte a la nit van ser especialment durs, mentre que el fred d'ahir diumenge va obligar alguns dels acampats a anar-se a casa a escalfar. Malgrat tot, l'assemblea va votar mantenir l'acampada, que ha rebut suport de la ciutadania en forma de menjar, roba seca i material. 10 minuts per arribar a les 9 en punt del matí. Us ho estem explicant. Ara mateix es manté en un risc màxim per pluges intenses tant al Maresme com al Vallès Oriental. Fa poca estona que s'ha enviat un missatge és alert als telèfons mòbils d'aquestes dues comarques en què es recomana extremar les precaucions en la mobilitat i no acostar-se a zones inundables. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de l'aparició, com dèiem, de noves tempestes en punts del litoral i prelitoral central durant aquest matí, aproximadament durant les properes 3 hores. A municipis com Granollers, els registres de pluja ja han superat, recordem-ho, els 80 litres per metre quadrat, provocant problemes importants en la mobilitat. Aquesta situació es podria allargar, doncs, encara durant les properes 2 o 3 hores. Molts problemes, doncs, en la mobilitat, que es concentren a la xarxa de Rodalies, amb moltes línies, també us ho estem explicant des de primera hora, afectades com la R1, la R7, la R8 i la R4, que obliguen a fer part o la totalitat dels desplaçaments per carretera. També hi ha encara afectacions al metro de Barcelona amb algunes línies interrompudes. És el cas de la L10 Nord, que no funciona entre 11 de setembre i Llefià a Badalona. A la parada del Bon Pastor, a la capital catalana, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
10: Bon dia, Helena. S'esperava que Barcelona i les principals ciutats de la seva àrea metropolitana podrien recuperar aquest dilluns el pols i la normalitat després de l'episodi violent de tempestes d'aquest cap de setmana, però la pluja d'aquest matí, dèiem, Helena, està complicant molt la recuperació d'aquesta normalitat. Així que el servei de metro funciona a la majoria de les línies, però hi ha excepcions, sí. Una d'elles és la línia 10 Nord, que no funciona entre 11 de setembre i Llefià, i també la línia 9 Nord, que tampoc no funciona entre l'11 de setembre i Bon Pastor. Les dificultats s'estenen també a la línia 9 Sud, entre Mercabarna i Europa Fira.
1: Doncs entrem en la crònica esportiva de ple amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia. Bon dia. I amb la pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F.
11: Sí, les blaugranes van ser molt superiors i es van imposar per 7-0 al Real Madrid en un partit disputat al Camp Nou davant 40.000 espectadors. El Barça va dominar d'inici a fi i no va donar cap opció a les blanques. El descans ja guanyava per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina, gran protagonista de la victòria, i un altre de Graham Hunt. A la represa, Eva Pallor i Sidney es van sumar a la festa amb dues dianes més. El triomf, el sisè en les 6 jornades disputades, permet a les de Pere Romeu obrir forat i deixar el Real Madrid a 5 punts abans de l'aturada de la competició per partits de seleccions. A segona divisió, doble empat sense gols dels equips catalans. El Sabadell va signar taules amb l'Andorra en el duel disputat a la Nova Creu Alta i ajornat dissabte a causa del temporal. Els de Ferran Costa van gaudir d'ocasions per batre la porteria rival, però no van aconseguir-ho i trenquen la ratxa de victòries al seu estadi. L'equip arlequinat és ara setè a la taula, a un punt de la promoció d'ascens. També va signar un empat a 0 al Girona davant el Mallorca, amb gran mèrit del porter de l'equip balear, Arnau Tenas. Va aturar totes les ocasions de què van disposar els de Quique Álvarez, que són quarts en posicions de play-off i a 6 punts de l'ascens directe. Mala jornada per als equips catalans a la Lliga CB de bàsquet. Tots tres van perdre. El Barça ha encaixat la primera derrota a la competició a la pista del Múrcia per 100-94. Els de Sekulic van mantenir el marcador igualat fins al darrer període, quan els locals van imposar el seu joc. Els 18 punts de Panther i els 17 de Robinson van ser insuficients per neutralitzar el bon registre anotador dels locals amb un parcial de 30-21. La desfeta fa caure els blaugranes a la cinquena posició de la taula. Uns darrers minuts per oblidar van embrutar el bon partit de l'Ilern a Lleida en la derrota davant el Burgos per 81-94. De res van servir els 17 punts de Perran, els 16 de Bateman i els 15 de Jim davant un conjunt castellà que va controlar el ritme del partit per aconseguir la primera victòria. És la primera derrota dels lleidatans després d'haver sorprès el València en la primera jornada. I derrota també del Fiat Girona, que queia a la pista del Baskonia per 40 punts de diferència, 118-78. De poc servien els 15 punts de Jacel Pérez i els 12 de Mac McClung. L'equip de Moncho Fernández ha encaixat la primera derrota de la temporada davant un Baskonia imparable en atac, liderat per Cris Duarte, autor de 19 punts. Doncs no ha estat una bona jornada per als equips catalans de l'ACB. Esperem a la pròxima.
1: Va, oblidem-ho, eh?
11: Sí, passem pàgina.
1: Cristina, gràcies, fins demà.
11: Que vagi bé, fins demà.
1: I en cultura us expliquem que els castellers de Vilafranca han tornat a fer història al concurs de castells de Tarragona. Els verds s'han imposat en una jornada memorable, marcada per una actuació d'altíssim nivell. Els de Vilafranca han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles, i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Abans també han intentat el pilar de 9 amb folre, manilles i puntals, que no han pogut carregar per molt poc. Amb aquesta gesta, els de Vilafranca sumen la 14a victòria el concurs de castells després d'un frec a frec espectacular amb la Colla Vella de Valls, que no els ho han posat gens fàcil. Així es mostrava el cap de colla dels vilafranquins, Àngel Grau, just després de saber que havien guanyat.
12: Soc molt feliç, per mi, per tots, per l'afició, perquè ha sigut un concurs molt difícil. La Colla Vella ho ha posat molt, molt complicat amb aquest 3 de 9 sense folre, però ens n'hem sortit. Havíem treballat molt i el 9 de 9 estava molt bé. Però bueno, no sé, que molt content, de veritat.
1: Oques Grasses s'acomiada aquesta setmana dels escenaris amb 4 concerts multitudinaris a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. La banda usonenca actuarà avui, dimecres, divendres i dissabte davant d'un total de prop de 220.000 espectadors, 220.000 persones. Una fita que iguala el rècord de 4 concerts consecutius de Coldplay en aquest mateix recinte. Aquests seran els últims directes d'un grup que posa punt final a 14 anys de trajectòria i que s'ha convertit en un dels grans referents de la música catalana. Nosaltres ho deixem aquí. Bon dilluns, fins demà i molt atents, ja ho sabeu, al temps i també a la possible convocatòria d'eleccions per part de Pedro Sánchez d'aquí a breus instants. Gràcies per l'atenció.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
3: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
2: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
4: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondinauto, Ona Sant Cugat i Veolia.
3: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
5: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau VI, i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
1: FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Sant Cugat s'ha llevat aquest diumenge després d'una nit de tempestes amb afectacions en la mobilitat i a la via pública amb esllavissades a la Floresta i les Planes. No hi ha hagut danys personals. El país ha viscut, i encara ha viscut durant bona part de la jornada d'aquest diumenge, un episodi de pluges torrencials que ha deixat a la ciutat 130 litres d'aigua per metre quadrat. Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat.
2: Dany personal. A hores d'ara no ens consta cap ni un, jo crec que ho sabríem. L'altre dia, dimarts, va ser tot molt més condensat, amb molt menys temps, i per tant, diguéssim que tots els clavegarams, els col·lectors, diguéssim que han xuclat millor doncs, l'aigua que ha caigut.
1: Durant la nit de dissabte, la Creu Roja ha habilitat el PAF 3 llits perquè hi poguessin passar la nit aquelles persones que ho necessitessin, i han dormit dues persones. I les Planes és una de les zones de la ciutat on més s'ha notat l'aiguat. S'han tallat els dos accessos principals, des del passeig Torrent i també des de la carretera de Vallvidrera. L'entrada per aquest últim accés ha mostrat asfalt aixecat i una autocaravana, fins i tot, dins d'una riera. Carrers amb arbres caiguts i plens de fang dibuixen un escenari marcat per la falta de mobilitat del veïnat. La línia 5 de bus, a més, està inutilitzada pel mal estat de la carretera. Cugat Mèdia s'hi ha acostat i ha parlat amb el veïnat. Sentim Agustina Alonso, de l'Associació de Veïns.
3: Hem tingut molta sort, que han hagut vent. Si s'haguessin fet les previsions de, que deien d'un huracán petit o no sé com es deia què, haguessin tingut molt més problemes i haguessin tingut, jo crec que inclús desgràcies humanes, perquè els arbres estan i les terres estan molt malament. Jo crec que s'ha de fer una intervenció gran i a nivell de manteniment molt fort.
1: I també hem posat la mirada sobre el carrer de Sant Jordi, que era un dels punts on hi havia més atenció, sobretot després de veure's afectat, especialment per l'aiguat de dimarts passat. Aquest cap de setmana la pluja també l'ha afectat, molt menys. Això sí, un dels edificis, el número 31, s'ha vist especialment afectat, ja que els baixos s'han tornat a inundar. I qui més ho ha patit és la Carmen, una veïna, que és la que queda més a prop de l'entrada. Li ha tornat a entrar aigua i ha acudit al sindicat de llogateres, que ha mobilitzat un grup de suport davant dels aiguats. Per descomptat, el veïnat de l'edifici també s'ha sumat a fer tasques de neteja. Tota la informació a 3w.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
4: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.

0: L'univers està format per estrelles, planetes i galàxies, però sorprenentment tot això només representa una petita part del cosmos. La majoria de l'univers continua sent invisible i desconeguda. Els científics l'anomenen matèria fosca i energia fosca, dos dels grans enigmes de la física moderna. En aquesta primera secció d'astronomia ens acompanya el divulgador i astrofísic Joan Anton Català per descobrir què són aquests components misteriosos i per conèixer el nou telescopi espacial Nancy Grace Roman, la gran aposta de la NASA per intentar entendre com funciona aquesta part de l'univers. Joan Anton, molt bon dia.
1: Bon dia, Alba.
0: A veure, comencem per el nom. Per el nom d'aquest telescopi, Nancy Grace Roman, qui és, o més ben dit, qui era?
1: Va ser una gran astrònoma nord-americana, Nancy Grace Roman, que va treballar a un dels centres de desenvolupament de la NASA, que és el Goddard, i se la coneix també amb el sobrenom de la mare del Hubble, del telescopi espacial Hubble, perquè ella va tenir un paper important amb el que és la defensa, el projecte i el disseny del que va ser el primer gran telescopi espacial de la història. I aquest nou telescopi, que ara en parlarem, que és el que ha acabat en l'aire fa molt poquet la NASA, que va resoldre, a intentar resoldre aquests misteris, se li ha posat el nom d'aquesta astrònoma.
0: Tenim pocs noms a la ciència en general, i dic la ciència, però podíem parlar de la literatura i de moltes altres disciplines de dones.
1: Sí.
0: Qui conegués Nancy Grace Roman, tu ho deies, potser la coneixia d'alguna manera pel Hubble?
1: Sí.
0: Però quin paper hi va tenir en concret en aquest altre gran telescopi que tenim?
1: Amb el nou telescopi, ella ha vist, va començar a veure el projecte de desenvolupament, que ara explicarem que té una peculiaritat, que a mi em fa molt feliç, aquesta peculiaritat, que ara hi entrarem més en detall, si vols, que havia d'haver estat un satèl·lit militar, i finalment no ho és. I en lloc d'espiar l'enemic, espiarà l'univers, que això és molt més interessant per als efectes pacífics que volem donar-li a la ciència. Ella va veure el desenvolupament d'aquest projecte. El que ja no va veure és com van batejar aquest telescopi amb el seu nom. Quan el telescopi

0: molt.
1: De la Nancy Grace Roman. Quin és l'objectiu d'aquest nou telescopi i què diferència d'altres telescopis espacials que ja en tenim, com pot ser el James Webb o el mateix Hubble?
2: Mira, anem a estudiar l'univers fosc. Ara ho deies a l'entradeta. L'univers fosc, un podria dir, no? Tot l'univers és fosc. Sí, però anomenem univers fosc en això, que la matèria i l'energia fosca, que són components majoritaris de tot el que hi ha allà fora. Per una banda tenim l'energia fosca, que és la misteriosa força que està fent que l'univers s'expandeixi de manera accelerada, i no en tenim ni idea què és. I quan dic no en tenim ni idea, no en tenim ni idea què és l'energia fosca. I després tenim la matèria fosca. Tampoc no en tenim ni idea què és. I la matèria fosca sabem que és una matèria que no està feta per àtoms. Per tant, no són ni estels, ni galàxies, ni planetes, ni asteroides, ni papallones, ni persones, perquè tot això està fet d'àtoms. Sabem que no són àtoms, però no sabem què són. Segurament són partícules noves, fonamentals, que encara queden per descobrir, però tampoc no estem segurs. Aquests dos components, energia fosca i matèria fosca, jo sempre faig la broma que quan algú llegeix o escolta amb astronomia no sé què fosca, ho ha de traduir com no en tenim ni idea. És molt fàcil, molt fàcil. Llavors, l'energia fosca i la matèria fosca conjuntament representen el 96% de tot el que hi ha allà fora.
1: Clar, sempre... No sabem res.
2: Exacte, aquesta és la cosa. Sempre parlo d'un univers desconegut. I un pot pensar, bueno, és desconegut perquè encara no tenim telescopis. Que... No té res a veure amb tenir o no telescopis. Podríem tenir els telescopis més potents, que continuaríem sense veure que és el 96% d'aquest univers, perquè és energia fosca, que no es veu, matèria fosca, que no es veu. I encara no sabem què són i, per tant, necessitem respostes. De la matèria fosca, potser som a uns anys de començar ja a tenir alguna cosa. Jo penso que de l'energia fosca estem encara força lluny. Aquest telescopi, Nancy Grace Roman, un dels dos grans objectius que té és ajudar-nos a entendre millor aquests dos components, l'energia fosca i la matèria fosca.
1: I com ho farà? Quines eines o quins dispositius té aquest telescopi espacial per investigar o per conèixer aquesta matèria i aquesta energia fosca?
2: D'entrada té una càmera que és especial, una càmera per poder fer fotografies. Diríem, en astronomia no ens interessen tant les postals, aquelles fotografies boniques que de tant en tant es fan, no? per il·lusionar el públic. Ens interessen més les fotografies que no són postals, que no tenen colors, però que tenen informació científica, que són la que necessitem. No? Doncs dur una càmera que és capaç de fer, en una única fotografia, capturar una regió del cel 100 cops més extensa que la càmera que porta el telescopi espacial Hubble. És a dir, en una única mirada, pum, et captura un tros immens del cel. Per què? Perquè de la manera com es farà aquest estudi és fent fotografies del cel, capturant milions, milers de milions de galàxies, petits punts que sortiran en aquestes fotos, que són milers de milions de galàxies, i fent talls 3D per temps. És a dir, analitzant la llum, nosaltres podem saber quant temps fa que aquella galàxia va emetre la llum. Si en rebem moltes de galàxies, les podem endreçar, ordenar com si fossin talls de temps. Mira, totes aquestes galàxies van existir fa, no, ara m'invento, doncs, 1.000 milions d'anys. Aquestes altres, 5.000 milions d'anys. Aquestes altres, 10.000 milions d'anys. I així, fent talls amb el temps, podem veure com ha anat canviant la distribució de galàxies a l'univers. I això, aquesta distribució de galàxies, ha estat marcada per com ha evolucionat l'energia i la matèria fosca. Aquestes dos components han fet que avui les galàxies, l'estructura de l'univers, sigui la que és. Si tirem enrere i rebobinem i veiem aquests talls de temps, podem veure com ha evolucionat aquesta energia i matèria fosca, i d'aquí potser deduirem moltes coses sobre què són i com es comporten.
1: Té feina per davant, aquest telescopi.
2: Moltíssima. A veure, fer això que acabo de dir sembla molt facilet, no? Però és supercomplicat. I ara tenim la tecnologia madura per començar-ho a fer. Això fa, no sé, 10 anys. Hauria estat impensable poder fer aquests talls de temps, no? I poder analitzar com és, com són els filaments. T'has d'imaginar l'univers com si
1: fossin filaments. És difícil, fer aquest exercici d'imaginació.
2: Sí, jo la manera que recomano de fer-ho és... Imaginem una esponja. Una esponja d'entrada és buida. No? Per això captura l'aigua, perquè està feta d'espais buits. I per dins, entre els espais buits, té fibres. Molt bé, doncs això és l'univers. L'estructura de l'univers és com una esponja. És buit, completament buit, té enormes espais buits, i llavors té fibres que allà, per gravetat, la matèria s'ha anat acumulant i en aquestes fibres s'han format els milers de milions de galàxies que veiem. Tots els cúmuls de galàxies estan entre aquestes fibres. Aquestes fibres han estat fetes, o la forma que tenen, per la matèria fosca i per l'energia fosca. Llavors, clar, volem estudiar aquesta estructura d'esponja, però no només ara com la veiem, sinó com era fa 5.000 milions d'anys, com era fa 10.000 milions d'anys, com era fa 12.000 milions d'anys, acostant-nos al Big Bang tot el que puguem, acostant-nos, rebobinar el temps. I veure ara, quan ho tinguem, veure com ha evolucionat, fer com futur

0: fotografies mentals, no? Mira, l'univers, les fibres eren així, després van ser així, després van ser així, com s'han anat modificant.
1: Un timelapse.
0: Correcte, és un timelapse de l'univers, exacte. I això és el que ens pot dur aquesta informació d'aquests dos components misteriosos.
1: Però li han posat més feina en aquest telescopi, exacte, no? Més enllà de la matèria i l'energia fosca, que tant tenim per conèixer, sí. També li han dit, escolta, ja que marxes, dona'ns informació dels exoplanetes.
0: Exacte. De fet, això era una petició de la comunitat d'astronomia mundial, que deia, no, si ja envieu un telescopi com aquest, també poseu-li l'altre objectiu, que és anem a descobrir exoplanetes. Recordem, un exoplaneta és un planeta que gira al voltant d'estels que no siguin el Sol. D'entrada, en portem uns 6.000 descoberts, que sembla molt, però ridículament poc, perquè només a la nostra galàxia podria haver-ne un bilió en B. En portem 6.000. És molt difícil. A més, no els veiem directament, sinó que deduïm que hi són per efectes a la llum del seu estel. El seu estel, el sol, el seu sol, apenas el veiem. És un puntet de llum que ens arriba i no veiem res més. El planeta deduïm que hi és. No l'arribem a veure pràcticament mai. En portem 6.000. Aquest telescopi, amb les capacitats que té d'observació, s'espera que en pugui descobrir 100.000. És a dir, el salt, fixa-t'hi, 6.000 en no sé quants anys que portem, ara a 100.000 en pocs anys més. Vull dir, el salt és brutal, no? De manera que també aquest telescopi porta aquest objectiu i no només descobrir molts exoplanetes, sinó intentar trobar-ne de tipus Terra, que és el Sant Grial, no? Com planetes de la nostra, de la mida del planeta Terra, que encara són molt més complicats de descobrir, perquè els grossos, els més grossos que Júpiter, són relativament senzills, si puc dir senzills. Pensem que el primer exoplaneta es va descobrir l'any 1995,
1: fa res.
0: Això es fa res. Ara en portem 6.000, ens ha costat molt arribar aquí. Ara ve aquest i diu, jo us en descobriré 100.000. I dins d'aquests 100.000 intentaré descobrir-nos molt de la mida, molts de la mida de la Terra, que és el que ens interessa realment.
1: Per què la comunitat científica té aquest interès en descobrir exoplanetes? És per trobar altres terres o per altre tipus d'interès?
0: Sí, de fet, per moltes coses, per entendre com es creen i evolucionen els planetes, els primers exoplanetes que es van descobrir, que vàrem descobrir, eren molt grossos. Però això era un biaix. És un viatge d'observació. És com si jo estic mirant per una finestra i no he sortit mai al carrer i dedueixo que tota la humanitat és molt alta i que no hi ha nens, perquè no veig passar els nens per sota la finestra, perquè són massa baixets com perquè jo des de la finestra els vegi passar pel carrer. És un viatge d'observació. Quan vàrem començar a tenir, a refinar més tecnologia, telescopis més potents, ens en vàrem adonar que, evidentment, hi ha planetes de la mida de la Terra i més petits, només que costen molt més de detectar. I pensem que aquests planetes han de ser més nombrosos que els grossos. Va començar sent a l'inrevés perquè en descobríem més de grossos. Per tant, és molt important començar a fer un escandall, un inventari de tot el que hi ha allà fora per veure quina mena de planetes són els més abundants per entendre millor com es formen els planetes. Primera cosa. Segona, estem buscant vida. Recordem que la gran pregunta és i ens interessen planetes que puguin tenir les condicions que nosaltres entenem que són necessàries, que podríem estar equivocats, perquè allà hi pogués haver vida. I aquestes condicions les reuneixen els planetes que són de roca, que podrien tenir aigua en superfície, que tindrien atmosferes. I aquest és l'estudi, aquest és el Sant Grial, bàsicament.
1: Hi ha algun indici que indiqui que hi podria haver altres exoplanetes amb aquest tipus de condicions semblant a la Terra?
0: Sí, bueno, hi ha un indici, el sentit comú, que és que quan fas inventari, no?, quan fas les xifres, si fas càlculs, dius, home, només un bilió de planetes a la nostra galàxia i coneixem milers de milions de galàxies, dius, a veure, és molt probable, no? Però, clar, la ciència no viu de desig, ni d'il·lusió, ni de sentit comú, viu de proves, i aquí som, no?, intentant trobar-les, encara no les tenim.
1: I aquest telescopi, per què no l'havien fet fins ara? Era una qüestió econòmica, perquè costen, evidentment, molts diners, i, per tant, hi havia manca de pressupost, o és perquè encara no teníem la tecnologia per fer-lo?
0: Les dues coses, però bàsicament era de diners, pressupostària. Pensem que l'ull que du aquest telescopi és com el Hubble. És un altre telescopi espacial Hubble que només es dedicarà a això. Clar, això era complicat. Però aquí és on ve la cosa interessant, que és que els militars, després de l'11S, dels atemptats, varen decidir col·locar grans telescopis en òrbita, militars, per espiar, i per poder espiar un rival o potser prevenir atacs terroristes. No? I van començar a construir-los, que són molt cars, aquests telescopis, que l'estem parlant d'un ull, d'un mirall que té 2,4 metres, i això és molt. I van aturar el projecte. No sé ben bé per què, aquest projecte va quedar abandonat, i també ho van quedar dos telescopis que ja havien construït amb instruments militars d'espia, que els tenien en un magatzem i els van abandonar en allà. Passat un temps, algú li va dir a la NASA, escolta'm, no t'interessaria un telescopi? Tens un telescopi? De quina mida és? De la mida del Hubble. Imagina't, els ulls de la NASA van dir, home, pues sí, pues sí. Van anar en aquest magatzem, en van veure dos, i en van veure un que estava no en molt bon estat, però l'altre estava en perfecte estat, i van dir, vull aquest. I els hi van cedir, de manera que, clar, això va permetre que es desenvolupés un projecte amb menys diners, menys pressupost i més de pressa, que això no passa mai, menys diners i més de pressa no passa mai, això, no? Si no és que és un nyap, allò que faig, que
1: els
0: fas...
1: Els hi va tocar la loteria sense jugar-hi.
0: Absolutament. Llavors el que van haver de fer és desmuntar de manera secreta, sense divulgar quins instruments duia, perquè són militars i estan classificats, aquest telescopi, i canviar aquestes peces, conservant el telescopi, però canviant les peces d'espionatge per les peces científiques, desenvolupant aquesta càmera que abans hem explicat, però, clar, això va permetre que es tirés endavant un projecte que semblava molt complicat.
1: Clar, has dit que és informació classificada, evidentment, perquè és secreta militar, però quin tipus d'instrument pot col·locar l'exèrcit en un telescopi per espiar? No sé si tu et pots fer alguna
0: idea. Sí, de fet són sensors i càmeres molt més potents que aquestes, d'infrarojos, també d'infrarojos, amb capacitats, amb tecnologia molt avançada, tecnologia d'aquestes que... Pues és capaç, això que veiem a les pel·lícules, que és capaç de veure una matrícula d'un cotxe des de 400 quilòmetres d'altura, coses d'aquestes que ja existeixen, però que evidentment estan classificats. En aquest cas són instruments que no es poden ensenyar perquè bueno, segur que hi ha tecnologia doncs, aquesta que no es pot divulgar, que està classificada militarment. No és ciència-ficció, són coses que ja existeixen, però que estaven col·locades en aquest telescopi que els militars dels Estats Units, jo entenc que no volen ensenyar quins instruments són.
1: Haurem d'esperar que es desclassifiqui, no sé
0: exactament,
1: si serem.
0: Exactament, sí.
1: I en aquests moments on el tenim, el Nancy Grace Roman, i cap on va?
0: Doncs mira, ja es va enlairar fa unes setmanes, és viatjant cap al seu destí. El seu destí és a 1,5 milions de quilòmetres de distància de la Terra, que és el lloc on es trobarà el James Webb. Mira per on. Sí, home...
1: Tindrà companyia.
0: Sí, que es trobin, no es trobaran allà, perquè ja ens imaginem que l'espai és molt gros. Però és el mateix punt orbital on es troba el James Webb, es coneix com el punt de Lagrange L2, és un punt orbital molt estable. Si tu aconsegueixes situar una nau allà, la nau és molt estable. Només requereix petites correccions a la seva òrbita durant anys per mantenir-se quietó en aquell punt. A tu t'interessa que l'òrbita sigui molt estable, perquè... has d'apuntar amb molta precisió. Tu vols fer una fotografia d'aquella regió de l'univers. Doncs
1: que no ens quedi moguda.
0: Clar, exacte, i que no diguis, que difícil, com me'l mouré. I a més, aquesta regió és molt interessant, aquest punt, perquè ens hem d'imaginar que l'alineació és la següent. Sol, Terra, i amb aquesta direcció, telescopi a 1,5 milions de quilòmetres d'ençà. Què vol dir? Que la Terra tapa la llum del Sol, que la nau no rep mai la llum del Sol perquè la Terra tapa totalment. I això és molt interessant per poder permetre que els instruments del telescopi funcionin molt freds. Ens interessa que funcionin molt, molt, molt, molt, molt freds perquè siguin el màxim sensibles possibles.
1: Si quan hi arriba va tot bé, quina vida s'espera que tingui aquest telescopi? Perquè, esclar, ells necessiten, ara deies, necessitarà molt poca energia per anar-se resituant, però necessiten energia durant la seva vida.
0: Sí, perquè han de fer petites correccions. De fet, el que li marcarà la vida útil en aquest telescopi serà el combustible que du per fer petites correccions, perquè tot i aquest punt és molt estable, res és immutable en aquest univers, i per tant es cal fer correccions. I això marcarà. D'entrada, hi ha diversos plans, hi ha 5 anys, hi ha 10 anys, que serien com els primers estadis en què se suposa, però jo crec que això tirarà més enllà. Jo crec que, perquè ens ha passat molt sovint, que amb una bona gestió, i s'estan fent molt bones gestions, de fet les prediccions es fan molt conservadores. No sé, els robots de Mart duraran 3 mesos. Un ha durat 10 anys i l'altre 14. Vull dir, saps? Si no hi ha una cosa molt greu, aquest telescopi ens pot durar bastant més que 10 anys.
1: Quan se li acabi aquesta vida útil, aquest combustible, aquest telescopi es quedarà a l'espai o tornarà?
0: No, es quedarà. Prou feina tenim en enlairar-ne com per anar-lo a recollir. Aquest és el preu que ara estem pagant per l'exploració de l'espai. Estem abandonant ferralla a l'espai, l'estem abandonant a la superfície de Mart quan es mor un robot... És el preu, és com és el peatge que hem de pagar, apenes tenim diners per fer aquests projectes, no en tenim gens per anar a recollir aquests telescopis.
1: Tot i que des de la Universitat de Tarragona van fer un projecte per recuperar, deixar allà espacial, suposo que era en òrbita de la Terra.
0: Correcte, i això ho estem provant. De fet, tenim ja satèl·lits escombriaires, hi ha companyies que estan desenvolupant i que ens cobraran per netejar l'òrbita de la Terra, ho pagarem tots a base d'impostos, clar, perquè els grans clients seran els governs, que pagaran, no? Escolti, netegim l'òrbita de la Terra, les Nacions Unides, és igual, al final som tots que amb els nostres diners públics pagarem la neteja de l'òrbita baixa. Però, efectivament, com deia Salva, això és l'òrbita baixa de la Terra. Però dur una nau a 1,5 milió de quilòmetres de distància per recollir un telescopi inoperatiu i tornar-lo a dur aquí és inviable.
1: Doncs estarem molt presents, molt atents, i més tant. Ben dit, eh? A veure què ens pot explicar el Nancy Grace Roman. Quan podria arribar la primera informació?
0: Mira, jo a final d'aquest any haurà assolit, final d'aquest any, començant de l'any vinent, haurà assolit l'òrbita a 1,5 milió de quilòmetres i farà el que s'anomena la primera llum, faran proves i farà el primer retrat de l'univers amb la seva supercàmera, i això segur que sortirà a les notícies, veurem una foto espectacularíssima, però els estudis científics trigaran molt de temps. Jo m'imagino que fins passat un any o un any i mig no hi haurà encara dades.
1: Doncs estarem pendents, de moment, d'aquesta primera fotografia
0: Exacte.
1: Que ens enviï aquest telescopi. Joan Anton Català, moltíssimes gràcies.
0: A tu, com sempre.

0: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
1: Sabies que...
2: Una curiositat molt interessant és que hi ha un planeta on podria ploure ferro líquid. Es tracta de WASP-76b, un exoplaneta situat a centenars d'anys llum de la Terra. Aquest món és un gegant gasós extremadament calent que orbita molt a prop de la seva estrella. Sempre mostra la mateixa cara cap a ella, com fa la Lluna amb la Terra. Això provoca una diferència brutal de temperatura. Al costat il·luminat es poden superar els 2.400 graus Celsius, prou calor perquè alguns metalls com el ferro es vaporitzin. Els científics creuen que aquest vapor de ferro és arrossegat per vents potentíssims cap al costat fosc del planeta, on la temperatura és una mica més baixa. Allà, el ferro refreda, es condensa i podria caure en forma de pluja metàl·lica. Imagina un cel on, en lloc de gotes d'aigua, cauen petites gotes de ferro líquid. És un fenomen que sembla de ciència-ficció, però encaixa amb les lleis de la física en condicions extremes.

Bon dia i benvinguts a l'Esport en Marxa. Cap de setmana ha passat pel temporal de pluja i l'esport ho ha patit, i de quina manera. Únicament s'han disputat 3 partits. Dos a fora de casa nostra, la UES, que va guanyar a Martorell, i el júnior masculí, que va guanyar a Madrid. Per contra, el vòlei Sant Cugat va debutar a casa, ho va fer a les 4 de la tarda dissabte, i va caure per 0-16-3 davant l'Alcobendas. Per tant, un cap de setmana d'aquells passat per aigua, mai millor dit, amb molta pluja. I bé, en tot cas, doncs, que els equips han tingut de descans inesperat, però ja preparen el proper cap de setmana, que esperem que sí, que hi hagi competició, que les condicions meteorològiques millorin i puguem parlar única i exclusivament d'esport, que és el que ens agrada. I què farem, doncs, un cop d'ull aquests tres únics marcadors, avui amb la companyia de Martí González.

0: Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: I deixem el capítol d'entrenadors per parlar d'un retorn, en aquest cas, d'un jugador que va ser capità i figura referent a l'aspecte golejador, com és el Pau Gilabert, que torna al Vicio Patiu que Club Sant Cugat, i ja el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Pau, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, moltes gràcies.
1: Bé, aquest retorn s'esperava per aquest dissabte davant el GEC. Inclemències meteorològiques van evitar aquest debut. I bé, mirant ja aquest cap de setmana, a veure si per fi pots tornar a posar-te la samarreta del Patiu-Hoquei, no?
2: Sí, sí, no, ja hi ha ganes. Sí que ens ha tocat aquest inici de temporada viure una situació una mica típica, perquè el primer partit contra el Reus ja vam veure com s'aplaçava, perquè tenien jugadors al Mundial Sub-19 i aquest cap de setmana per temes meteorològics que ja s'entén i que, òbviament, s'ha fet bé el partit d'aquest.
1: Una única temporada has estat fora de casa teva, al Sant Just, ara al retorn. No sé si tens més il·lusió ara per retornar i per aquest any que no has estat, o quan vas començar el Patiu-Hoquei?
2: Bueno, són etapes i il·lusions diferents. Quan comences a jugar, doncs tens aquella il·lusió de nen petit, de jove, que té ganes de fer-se un nom al club i a la categoria i òbviament, passar-s'ho bé també. I ara el tornar és diferent, no? L'equip ha canviat, els jugadors han canviat, soc el més gran de l'equip, per tant, el rol és diferent, però s'enfronta amb molta il·lusió també, diferent que altres anys, però això no vol dir que sigui menys.
1: Mm-hmm. Tu ja tens molta experiència, o que lliga plata. Com veus l'equip? Com veus el nivell?
2: Jo el veig molt bé, la veritat. Més des de... Jo els vaig veure, bueno, estava seguint la temporada passada, vaig veure que he vist que hi ha hagut un creixement important. Al final són jugadors molt joves que potser no havien tingut experiència en aquesta categoria i no és gens fàcil. Llavors, jo estic molt, molt content de tots, dels jugadors, de l'estaf, del club, que està fent un esforç molt gran perquè podem jugar aquesta categoria, més tenint en compte que ens ha tocat el grup nord, que hi ha molts viatges, i bueno, moltes ganes il·lusió de portar el meu granet de sorra, d'ajudar tot el que faci falta, i òbviament de ser important també dins la pista.
1: Has pujat dues temporades a Hoquei Lliga, de fet, els únics dos ascensos que té l'entitat. Pel nivell que té la plantilla, pels rivals i tal, no és massa... vull dir, és molt complicat pujar a Hoquei Lliga i a sobre que només únicament dues places. No sé com ho veus, com ho analitzes.
2: Sí, realment el format proposat, i més tenint en compte que aquest any els grups de plata s'han augmentat en dos equips, si hi ha 12, ara n'hi ha 14, doncs és realment complicat, no? Perquè has de quedar primer i després, si quedes segon, has de fer un play-off de 100. Anem veient, sincerament crec que l'equip està bé, té qualitat suficient per guanyar a tots els equips i per competir contra tots, i això és el més important. Jo crec que ens hem de centrar, és molt tòpic, no? Anar partit a partit, jugada a jugada, però és el que hem de fer, i si fem el que ens toca, doncs ja veurem doncs quan portem tres quarts de lliga a on estem i on ens mereixem estar.
1: Per acabar, sempre hem parlat dels teus gols. T'has marcat alguna xifra o no?
2: No, mai em marco xifres, la veritat. No m'agrada marcar-me objectius tan numèrics, perquè al final hi ha temporades que fas més gols i hi ha altres que en fas menys i has jugat millor, no? No. L'important, jo penso que el més important és que aquests gols, ja siguin meus o no, es tradueixin en punts i que l'equip funcioni. No hem de ser res de remarcar 50, 60 gols i després que l'equip no funcioni. Al final això és un esport d'equip, amb 8 jugadors, 2 porters, i es tracta de guanyar partits, no de que un jugador marqui gols. Per tant, ara jo porto el meu granet de sorra, òbviament sí que una de les meves tasques marca gols, però això no vol dir que sigui l'única.
1: Molt bé. Doncs, Pau Gilabert, feliç retorn. Esperem ja aquest cap de setmana amb la samarreta del Patiu-Hoquei. Moltes gràcies per atendre'ns i a gaudir d'aquesta nova temporada.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi bé.

0: Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: I en aquest Esport en marxa, que ha estat marcat per un cap de setmana, doncs, amb aquesta suspensió de partits, un altre partit que es va suspendre, malauradament, va ser el debut a Divisió d'Honor Plata de l'handbol Sant Cugat femení. Jugava a la pista de la Roca dissabte a les 6 de la tarda i no es va jugar per aquest parell de pluges. Tenim a l'altra banda el fil telefònic en directe, avui dilluns, al seu tècnic, l'Héctor Gómez. Héctor, molt bon dia.
2: Bon dia, què tal?
1: Bé, suposo que una mica de decepció, no? Perquè esperes tant aquest debut tan anhelat i al final no ha pogut ser, no?
2: Sí, una miqueta, és això. Teníem moltes ganes i molta il·lusió d'estrenar aquesta competició i portàvem setmanes treballant en aquest partit i ara, per coses externes, doncs ens haurem d'esperar.
1: Tot i això, tornareu a jugar aquest dissabte, ja serà a casa, el debut. En tot cas, com arribava l'equip a aquesta primera jornada? O millor dit, com arriba aquesta segona jornada, que serà la primera de competició per vosaltres?
2: Jo crec que hem fet una molt bona pretemporada i l'equip arriba en molt bones condicions físiques. Sí que és cert que som l'equip més inexpert de la categoria i això ens pot fer jugar una bona passada. Però que millor manera que debutar a casa, cosa que no ens tocava. Però bueno, contents.
1: Analitzant el grup, els equips que teniu, teniu equips de València, d'Els, de Castelló, catalans, no sé si els has pogut veure, si has pogut analitzar, però entenc que això ja és un pas més,
2: Sí, realment és una lliga bastant competitiva. Jo podria dir que potser hi haurà dos o tres equips al capdavant, però la resta d'equips està tot bastant igualat. Sí que és cert que, com deia abans, som un equip inexpert en aquesta categoria i tot passa molt més ràpid, totes les decisions són més ràpides, hi ha molta més contundència, hi ha més quilos, hi ha més alçada. Llavors, bueno, a veure aquest període d'adaptació com ens va, perquè sigui curt.
1: Preguntar-te també una mica sobre els objectius. Què et planteges o què has plantejat a l'equip i al grup?
2: Bueno, l'objectiu és clar, és créixer com a equip, que crec que aquest equip no té sostre encara, adaptar-nos a la categoria el més aviat possible i, evidentment, l'objectiu principal és salvar la categoria, intentar fer més d'un any en aquesta divisió de la plata.
1: Les jugadores, com les veus? Què et transmeten?
2: Les jugadores estan supermotivades, molt contentes. Jo estic molt content de la temporada que han fet, tant de dedicació com de compromís, com d'intensitat, i ja els hi vaig dir. Dic, estic molt content amb el meu equip, que si juguen com entrenen, no tindrem per què patir.
1: De l'afició, que sempre ha estat i és un pilar per a aquest club, aquest dissabte, debut a casa, què n'espereu?
2: Esperem que ens recolzin com sempre ho han fet. Realment, l'handbol femení a Sant Cugat ha anat de poqueta a molt i estem molt contents amb l'afició i tot el recolzament que ens ha donat. I esperem que aquest dissabte hi siguin.
1: Pel que fa a la base, el club ha anat creixent sempre, vessant i branca masculina completada des de ja fa molts anys, però la femenina sí que és veritat que és una secció que ha anat creixent mica en mica. El fet de tenir aquest primer equip, entenc que és un mirall, que és un reflex de la bona feina que s'està fent, no?
2: Sí, jo crec que sí, que és l'objectiu que ens havíem marcat ja fa un temps, que jo crec que fa cosa de 5-6 anys el club va apostar fort per la branca femenina, perquè sempre tenia un problema. Noies sempre en teníem, teníem noies de qualitat i de nivell, però acabem marxant el que se suposa que era un club més grans o equips que tenien el seu primer equip a plata. I ara hem aconseguit aquest objectiu i hem vist com moltes noies que havien marxat començar a tornar i crec que aquesta és la línia de treball. Mantenir el primer equip el més a l'hora possible i que les noies siguin un mirall per les petites.
1: Molt bé, doncs Héctor Gómez, entrenador del primer equip femení de l'handbol Sant Cugat, aquest dissabte per fi arribarà aquest debut. Primera jornada on s'ha pogut disputar per aquestes alertes de pluja a la pista de la Roca i estarem tots pendents d'aquesta segona jornada. Que sigui un bon debut, que sigui en victòria, al PAF 3 davant l'afició i gràcies per atendre's en aquests minutets a l'Esport en marxa en directe.
2: Molt bé, moltes gràcies, que vagi bé, bon dia.
0: Esport en marxa.
1: Fins aquí aquest Esport en Marxa. Tornem dilluns vinent, però ara, després de la publicitat, fa les comptades, començarem amb la Carme Torres, que acaba de publicar el seu primer llibre, Si em fas nosa, i no deixarem la literatura de banda, perquè amb en Pablo Jiménez, del celler de llibres, parlarem de les claus de l'èxit dels clubs de lectura. No us ho perdeu.
0: De la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Salutacions, us parla Alba Triador. Aquestes són les notícies que marquen l'actualitat. Aquest dilluns, 5 d'octubre de 2026, Joan Garcia, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
2: Alba.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al 29 de novembre. Sánchez ha fet l'anunci a les escales de la Moncloa després de 2 dies de reflexió que va iniciar divendres arran del rebuig del Congrés a 2 decrets amb mesures d'habitatge. El PP, Vox i Junts hi van votar en contra.
2: En un discurs sense preguntes, el president espanyol ha demanat una majoria més àmplia per poder continuar aplicant les polítiques del seu govern i ha apel·lat a la mobilització de l'esquerra. Sánchez ha admès errors del seu executiu, però ha defensat que el govern ha continuat treballant per impulsar una agenda progressista i ha reivindicat les mobilitzacions per l'habitatge d'aquest cap de setmana a Madrid, Barcelona i altres punts de l'Estat. El president espanyol ja ha comunicat la decisió al rei Felip VI, que haurà de signar el decret de convocatòria. El decret es publicarà demà al Butlletí Oficial de l'Estat i comportarà la dissolució del Congrés i el Senat. La campanya electoral, disculpa, Alba, començarà el 13 de novembre i s'allargarà fins al 27. El 28 serà la jornada de reflexió i els espanyols estan cridats a les urnes el diumenge 29 de novembre.
0: I els santcugatencs i les santcugatenques han rebut un alerta avui a les 10 del matí en un missatge que demanava extremar les precaucions fins a les 2 del migdia. I en aquest context, Sant Cugat fa balanç dels aiguats que van començar ja aquest cap de setmana, que han deixat fins ara més de 130 litres d'aigua per metre quadrat i diverses afectacions a la mobilitat a la via pública. Per ara, per això, no hi ha hagut danys personals, Joan.
2: Doncs així és. Les pluges torrencials han provocat esavissades a la Floresta i les Planes, algunes de les quals han afectat vehicles estacionats. També hi ha hagut incidències a la C-16 i a la rebassada, que van quedar tallades durant bona part del diumenge, però que ja han recuperat la normalitat. Continua, però, tallant l'accés a les Planes des de la carretera de Vallvidrera perquè l'asfalt ha quedat malmès. L'Ajuntament explica que al carrer de Sant Jordi s'hi va actuar ràpidament i no s'hi van repetir les inundacions de dimarts passat. El consistori farà també un estudi a les Rieres conjuntament amb l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA. I, com deies, Alba, aquest és l'alert que hem rebut de totes les persones que es troben al Vallès Occidental i veurem fins les 2 de la tarda quin és l'abast de tot això. En tot cas, l'alcalde Josep Maria Vallès va destacar ahir que l'episodi va deixar més de 130 litres per metre quadrat per sobre dels gairebé 90 litres de dimarts.
3: Dany personal a hores d'ara no ens consta cap ni un, jo crec que ho sabríem. L'altre dia, dimarts, va ser tot molt més condensat, amb molt menys temps, i per tant, diguéssim que tots els clavegarams, els col·lectors, diguéssim que han xuclat millor doncs, l'aigua que ha caigut.
2: Pel que fa a les incidències, durant diumenge hi va haver talls de subministrament elèctric que van afectar més de 300 clients repartits pel municipi, bona part al centre i a l'Eixample. Segons Endesa, es tractava de talls particulars, però avui, segons ha pogut saber Cugat Mèdia, aquests talls encara es mantenen. En paral·lel, també el consistori revisarà la xarxa de clavegarem i treballa en un projecte per instal·lar un dipòsit als ponts del carrer Martorell per evitar-hi acumulacions d'aigua, un dels punts doncs, més afectats sempre que plou, imagina't, amb tota la pluja d'aquest cap de setmana i de dimarts passat.
0: I precisament, ara ho apuntava el Joan, els problemes amb el subministrament elèctric continuen aquest dilluns a Sant Cugat. Segons el mapa d'incidències de distribució, hi ha almenys una desena de punts afectats al municipi que sumen més de 400 clients sense llum, Joan.
2: La incidència més important afecta 346 clients a la zona de l'avinguda de Francesc Moragues, la Rambla de Can Móra i el carrer de Girona. És la avaria principal que ja s'arrossegava des de diumenge, quan més de 300 clients estaven sense subministrar bona part al centre i a l'Eixample. També hi ha 36 clients afectats a la zona dels carrers de Sant Josep i Tetuan i 23 més a l'avinguda Collserola a les Planes. La resta d'incidències són més petites i estan repartides per diferents punts del municipi. De moment, Endesa no ha concretat quan es podrà restablir completament el servei. Les dades del mapa d'incidències poden variar a mesura que es vagin resolent les avaries. A tot Catalunya, més de 12.000 clients continuaven ahir a la nit sense llum a causa del temporal. Endesa manté mobilitzats més de 260 professionals i diversos grups electrògens per recuperar el subministrament.
0: I Les Planes és un dels barris més afectats pels aiguats del cap de setmana. A hores d'ara, els dos accessos principals al barri continuen tallats, tant el del Passeig Torrent com el de la carretera de Vallvidrera. Joan, de fet, tu vas poder veure les conseqüències sobre el territori.
2: Doncs així és, Alba. La força de l'aigua va deixar diversos carrers plens de fang i amb arbres caiguts. El Passeig Torrent, els bombers han treballat per retirar el fang provocat per la caiguda d'un mur, mentre els veïns també han estat netejant brosa i branques de l'entorn de la Riera. L'altre accés, des de la carretera de Vallvidrera, presenta trams de l'asfalt aixecats per l'efecte de la pluja. En aquest punt, una autocaravana ha quedat dins una riera i també hi ha vehicles atrapats pel fang a la zona de Can Borrull. La situació també afecta el transport públic. La línia 5 de bus no pot circular pel barri a causa del mal estat de la carretera. Els veïns reclamen més manteniment i actuacions de prevenció al barri. L'Olga Carrasco, de l'Associació de Veïns de les Planes, explica que també han fet una crida per ajudar les persones més afectades.
1: Nosaltres com a associació sempre reclamem el manteniment de tot el barri i com veieu, pues no, en circumstàncies ja especials, ja veieu com està. Esperem que tot es recuperi. Hem fet una crida per tota aquesta gent que està una miqueta més afectada ja a nivell personal.
2: I l'Agustín Alonso, també de l'Associació

0: el punt afectat que encara no hagi estat detectat.
1: I amb l'alerta i l'arribada de les pluges intenses, tots els ulls eren al carrer de Sant Jordi, que aquest dimarts es va endur la pitjor part de les pluges, però en aquesta ocasió ha tornat a patir els efectes de les precipitacions, tot i que amb menys intensitat que la setmana passada.
0: Els baixos del número 31 s'han tornat a inundar. La més afectada ha estat la Carmen, la veïna que viu més a prop de la porta d'entrada i a qui ha tornat a entrar aigua a casa. La veïna ha recorregut al sindicat de llogateres, que ha mobilitzat el grup de suport creat per ajudar les persones afectades pels aiguats. També els veïns de l'edifici s'han sumat a les tasques de neteja per retirar l'aigua i el fang dels baixos.

0: I obrim la pàgina de Societat de l'Actualitat, perquè la família de la Lucía, una nena d'11 anys de Sant Cugat que pateix una malaltia neurodegenerativa ultra rara, reclama més agilitat en els tràmits administratius. La Lucía té CLN5, una variant de la malaltia de Batten, i el seu estat ha empitjorat en els darrers mesos.
1: Al febrer, el seu pare, José Prado, va demanar una revisió del grau de dependència. Se'ns explica, no va rebre resposta fins a l'agost, quan finalment la Lucía va obtenir el grau 3 de dependència. El reconeixement ha comportat també un augment de la prestació mensual, que ha passat de 315 a 455 euros, però el pare assegura que el que més necessita la família és suport per cuidar la nena. Prado denuncia que els terminis administratius no tenen en compte l'evolució d'una malaltia com la de la seva filla.
2: Truco i em diuen no, però és que és normal que trigui 2 anys. I dic, ja, però és que la meva filla s'està morint. I no tinc 2 anys. O sigui, no, però és que és amb caràcter retroactiu, cobrareu. I dic, que no vull cobrar. És que el que vull són els diners per poder fer el màxim possible el temps que estigui amb mi.
1: Davant la falta de resposta, la família va recórrer també a les xarxes socials per explicar el seu cas. Una de les publicacions va arribar a tenir unes 50.000 visualitzacions en poques hores. Prado explica que després d'etiquetar el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, i enviar-li un correu, en 48 hores els serveis de dependència i discapacitat es van posar en contacte amb la família. Ara, la Lucía continua perdent capacitats a causa de la malaltia. El seu pare explica que pràcticament ha deixat de parlar i que també ha perdut el control dels esfínters. La família està pendent de concretar el seu pla individual d'atenció i de saber quins recursos tindrà a disposició. Reclama, sobretot, poder comptar amb una persona que ajudi a cuidar la Lucía durant els matins.
3: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: I neix el Galliner, un nou espai LGTBI de Sant Cugat que vol fer xarxa i crear comunitat entre les persones del col·lectiu. El grup recull l'estela de l'antiga assemblea LGTB i acaba d'iniciar la seva activitat amb l'objectiu de convertir-se en un espai de suport i també d'acompanyament.
1: Una de les impulsores, Gisela Issàs, alerta que encara es produeixen situacions de discriminació i LGTBI-fòbia a la ciutat.
4: A totes les que estem aquí ens han dit maricones, no sé què, pel carrer, perquè un dia estàvem amb la bandera fent no sé què i, ah, maricones! I clar, dius, un moment, a la Rambla del Celler. No està tan lluny, això. La Rambla del Celler. Sí que hi ha conductes LGTBI-fòbiques a Sant Cugat.
1: Des del Galliner expliquen que ja han rebut casos de persones que han patit situacions de violència i que busquen suport més enllà de l'acompanyament institucional. Per això, un dels objectius del grup és crear un espai de refugi on les persones LGTBI puguin trobar suport i sentir que no estan soles. El Galliner va fer dissabte la primera trobada oberta, que va servir per donar a conèixer el projecte i escoltar les necessitats del col·lectiu. Ara el grup està definint les línies de treball per als propers mesos a partir de les demandes que recullin en aquestes trobades. L'espai també vol treballar amb les institucions. Els seus impulsors ja han mantingut converses amb diversos partits polítics de Sant Cugat i destaquen el suport que estan rebent del Casal de Joves i del Servei d'Atenció Integral LGTBI. Consideren, però, que encara falten recursos per donar resposta a les necessitats del col·lectiu.

0: I obrim l'agenda de Cugat Mèdia per saber quines activitats es fan aquesta tarda, si el temps i les alertes ho permeten, i els pròxims dies a la ciutat, després d'un cap de setmana, ja ho dèiem, aturat per la pluja i les restriccions en la mobilitat. Comencem per aquest dilluns, Joan, això sí, sempre pendents de les alertes, del cel i dels avisos de Protecció Civil i de l'Ajuntament. Quina proposta hi ha?
1: Doncs avui, dins del Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat, la llibreria Paideia acull una nova trobada al cicle Complicitats Poètiques. A partir de les 7 de la tarda, la

0: poeta Raquel Santanera i el poeta traductor Francesc Parcerisses compartiran un diàleg poètic en una trobada comissariada per Àngels Gregori.
1: I de cara a demà, quines propostes cal tenir en compte?
0: Doncs demà l'Aula d'Extensió Universitària per a Gent Gran inaugura el curs 2026-2027 amb la conferència La ciutat global i la ciutat real, Barcelona al 2035. La ponència anirà a càrrec de Mercè Conesa, advocada, CEO de Barcelona Global i alcaldessa en quart entre el 2010 i 2018. La conferència començarà a 17:45 de la tarda a la sala d'actes del Sant Cugat Trade Center, a l'avinguda de les Corts Catalanes. I a les 7 de la tarda l'Ateneu Santcugatenc acull una nova sessió del cicle Poetes i imprescindibles de l'associació Gabriel Ferreter. En aquesta ocasió, la filòloga Noemí Montetes parlarà de l'obra de José María Valverde, poeta, filòsof, assagista, crític, literari i traductor. L'entrada és gratuïta amb inscripció prèvia.
1: Moltíssimes gràcies, Joan.
0: A tu, Alba.

0: I per acabar, repassem la previsió meteorològica per saber quin temps ens espera aquest dilluns. Una previsió que s'ha fet abans de rebre les alertes a les 10 del matí.
1: Bon dia. Una altra vegada cau al cel a moltes comarques metropolitanes i, de fet, ja tenim constància que només d'aquest matí hem passat dels 40 litres per metre quadrat en algunes viles del Vallès Occidental i Oriental. La zona zero s'està donant aproximadament al curs de la Riera de Sant Cugat. Per tant, plou sobre mullat i probablement tornarem a tenir alguns problemes d'inundacions en aquestes viles més baixes del Vallès Occidental, sobretot, i també de la conca del Besòs. Molta precaució, perquè cau molta aigua en poca estona. Aquests ruixats, aquestes tempestes, les tindrem fins a mig matí aproximadament. Després aniran desapareixent i fins i tot aquesta tarda acabarem veient una mica el sol, ni que sigui a estones. I, en canvi, ja més cap a l'interior, més a tocar de les muntanyes del prelitoral, aquesta pluja arribarà d'una forma molt més local, també, per exemple, a gran part de l'Alt Penedès o de l'interior del Baix Llobregat, per bé que aquesta tarda també tindrem algun ram, per exemple, a la banda de Montserrat o Sant Llorenç del Munt. N'estem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí l'informatiu. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes @CugatMedia i al portal cugat.cat. Estigueu atents, on us anirem informant de totes les novetats i seguirem l'última hora de les afectacions d'aquestes pluges de dilluns.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: I després de la publicitat, al Faves Tornades, conversarem amb la Carme Torres, que acaba de publicar el seu primer llibre, Si em fas nosa. I no deixarem la literatura de banda, perquè amb en Pablo Jiménez, del Celler de Llibres, parlarem de les claus de l'èxit dels clubs de lectura. No us ho perdeu.
3: Faves comptades.
4: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
5: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
4: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
6: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Onding Auto, Ona Sant Cugat i Veolia.
5: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
9: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau VI, i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
10: Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
11: Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat.
12: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
13: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. al Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. Al Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
3: Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
14: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
15: Faves comptades amb Alba Triador.

0: Us imagineu una illa grega, un hotel petit i un incendi forestal a ple estiu? Ara imagineu que enmig d'aquell caos algú comet un crim i que la policia ho arxiva com un accident. Passen els anys, l'hotelet humil s'ha convertit en un resort de luxe i per una festa d'aniversari reuneixen de nou tots aquells que van viure de prop la mort d'aquell home. Alguns en van sortir beneficiats, d'altres encara en paguen les conseqüències i l'assassí, que ha passat anys desapercebut, es veu obligat a tornar a actuar. Aquest és l'argument de Sinfasnosa, una novel·la de crims i misteri en la línia d'Agatha Christie, tocs de thriller ambientada a l'illa imaginària de Caios, al mar Egeu. Carme Torres, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ho hem explicat bé, això?
1: Perfecte. Exactament. Només la illa es diu Quios.
0: Quios. Sí. Jo li he donat un to anglès en lloc de grec.
1: Exacte.
0: Eh? Li hem canviat el nom. Carme, per qui no et conegui, com podríem dir qui és la Carme Torres i en quin moment vas decidir que havia arribat l'hora d'escriure una novel·la? Perquè aquesta no ho hem explicat, però és la teva primera novel·la.
1: Sí, és la meva primera novel·la. Doncs jo sóc de Sabadell, vaig néixer allà, però he viscut la major part de la meva vida aquí a Sant Cugat. Tinc dos fills i m'he dedicat tota la vida al disseny tècnic textil. Sempre m'havia fet il·lusió escriure una novel·la d'aquesta mena, tipus Agatha Christie. De joveneta, jo crec que les vaig llegir totes, les novel·les d'aquesta autora.
0: Són
1: unes quantes, sí, però jo era una gran lectora, jo, en aquell temps. Ara no tinc tant de disponibilitat per dedicar-me a la lectura, però en aquell moment ho podia fer. Jo crec que el meu desig d'escriure una novel·la d'aquesta mena va començar llavors, molt influenciada pel que estava llegint de l'Agatha Christie. Aquestes novel·les d'ella, que són un joc d'enginy, que permet al lector participar de la investigació com si fos un detectiu més, buscar les pistes i al final doncs, veure que tot encaixa. Això a mi m'entusiasma, era una cosa que m'enganxava moltíssim. I sempre havia pensat que havia de ser fantàstic imaginar una d'aquestes trames i poder-la escriure. Però clar, això necessita molt de temps. I quan tens obligacions familiars i professionals, doncs no el trobes. Ara fa uns anys, la vida canvia, els nanos creixen i les situacions són diferents. Vaig poder trobar el temps necessari i vaig passar un estiu a Grècia. De fet, a Grècia he anat moltes vegades perquè és un país que m'encanta. I aquest estiu en concret vaig viure un incendi forestal allà. I va ser quan se'm va córrer la idea de que el caos que genera tota aquella situació doncs era això, era un lloc esplèndid, perfecte, una situació ideal per amagar un crim. Uh-huh. I a partir d'aquí vaig començar a idear la trama. Vaig començar a escriure-la al cap d'uns mesos i de seguida me'n vaig adonar que necessitava ajuda i vaig decidir matricular-me a l'Ateneu d'aquí de Sant Cugat. Els cursos d'escriptura creativa, els que imparteix la Susana Camps, que és una gran escriptora i professora. I aquest any serà el tercer curs que segueixo amb ella. I durant 2 anys doncs, vaig desenvolupar la història, la vaig escriure, la vaig rectificar, i quan va estar acabada la vaig deixar en un calaix. Tant la família, com els amics, com l'Ateneu, tothom em deia, va, provo, que és bona, que segur que la publiquen. Vaig enviar-la a una primera editorial, que no em va fer ni cas, no em va ni contestar. Això va ser una gran decepció. Però, vaig continuar insistint. I llavors, per sort, Bulian Edicions va trobar que aquesta novel·la era adequada per publicar-la dintre de la seva col·lecció de novel·la negra, que es diu Falcion Negra. Uh-huh. I va ser una alegria. I vaig haver-me d'esperar un any, perquè la Buliana, ella va triant novel·les i llibres que vol publicar, però ho fa amb un any d'anticipació. Uh-huh. Llavors ja m'ho van dir. Si estàs disposada a esperar-te un any, et publiquem. Jo vaig dir encantada de la vida.
0: He esperat una vida, no?
1: Sí, exacte.
0: No vindrà d'un any, clar. Sí. Ara ens explicaves tot aquest recorregut, no? Aquest viatge des d'aquesta lectora voraç d'Agatha Christie fins al moment d'escriure un llibre. I clar, una cosa és voler escriure un llibre i l'altra és posar-se a escriure un llibre. I tu dius, vaig demanar ajuda, no? Me'n vaig anar al curs d'escriptura de l'Ateneu. Què has après amb aquest curs d'escriptura que tu sola potser no haguessis pogut desenvolupar, no? Com t'has convertit de la Carme Torres lectora a la Carme Torres escriptora i com t'ha ajudat aquestes eines que t'han pogut donar?
1: Sí, en diversos aspectes. Sobretot m'ha ajudat el fet de compartir totes les inquietuds que tens quan comences a escriure amb altres persones com jo, que tenien la il·lusió d'escriure un llibre i que es trobaven en la mateixa situació. Aquestes classes comparteixes molt el que estàs escrivint i els uns i els els altres ens anem donant les opinions i et fan donar compte de detalls que per tu sola no veuries. Repeticions, frases que potser són massa llargues, manera d'escriure més àgil, més fluida, tot això t'ajuda. I llavors jo també sóc molt crítica amb mi mateixa i entre el que m'han aportat i la manera de ser que jo tinc, que sóc crítica i perfeccionista, pues, aquí tenim el resultat.
2: Sí. Sobre la taula,
1: sobre
2: que
1: la
2: diria
1: taula,
2: després d'aquell primer no, de fet un primer no que probablement, i de molts més tot darrere, molts autors que ara tenim consagrats també han passat per aquest moment d'enviar l'exemplar amb la il·lusió sobre les editorials i que no arribi una resposta fins al cap de molt de temps, no?
1: Sí.
2: Suposo que és un moment de neguit també.
1: Sí, ho és, ho és. I el fet de que te l'acceptin et fa creure una mica més en tu mateixa i amb les possibilitats que tens de continuar amb aquest camí que a mi m'encanta i que espero doncs, no deixar-lo i tinc altres idees i de fet ja n'estic escrivint una altra i
2: no
1: fa molta il·lusió, la veritat és que sí.
2: La novel·la està ambientada a Quios, és una illa grega, dius, soc una apassionada de Grècia i he anat moltes vegades, és una
1: sí.
2: illa que en aquest cas no existeix.
1: Exacte.
2: I tot comença amb aquest incendi forestal inspirat en el que tu vas viure en aquest moment eureka de ja tinc no, la idea per la meva novel·la.
1: Sí.
2: Per què vas decidir situar-hi la història i què t'oferia Grècia com a escenari per una novel·la de misteri?
1: A veure, Grècia, de fet, el fet de que la situï a Grècia és perquè jo em vaig inspirar en aquell país, quan estava allà. I tot el que m'anava imaginant ho situava en aquell país. Jo he tingut la sort de visitar-ne algunes de les illes gregues. Aleshores, m'imaginava una illa feta de records i d'imatges que jo tenia de les que he anat visitant. I, de fet, Quios és una barreja entre Corfú, Mykonos, Paros, inclús la ciutat principal, que li ha anomenada Doukades, també és una barreja de records que jo tinc d'altres poblacions que he conegut. I per què a Grècia? Pues per això, perquè em semblava el més natural sent allà i perquè per mi és encantadora, és misteriosa, és un lloc, una illa, és un lloc adequat per situar-hi un misteri, perquè en el cas d'aquesta novel·la per mi era important poder controlar les entrades i sortides dels personatges. Clar, la illa és un lloc recluït que és fàcil poder saber on és cada personatge, si és allà o si ha marxat. Si ho hagués situat en una part continental, allà la mobilitat és lliure i és molt, molt difícil poder-ho controlar.
2: A l'hora de construir un llibre hi ha moltes coses que cal tenir en compte, no? Un és l'escenari, és aquest espai que ja el tenim, que és Grècia, és aquesta illa, però hi ha una altra part primordial, sobretot en una novel·la com la teva, on hi ha molts personatges, que són els personatges. Com has anat treballant? Tu quin mètode d'escriptura has seguit? Hi ha aquells autors que saben com comença i com acaba un llibre,
1: sí.
2: N'hi ha alguns que ho segueixen fil per randa i d'altres que es deixen sorprendre pels mateixos personatges i acaba canviant. No sé, en el teu cas, com ho has fet?
1: Bueno, jo des del bon començament tenia molt clar el fet de a qui mataven, per què el mataven i com. Llavors, això sí que era algo claríssim. El que no era tant la trama, o sigui, la manera de lligar-ho tot, no la tenia clara. Ni tampoc els personatges que hi intervenien. Jo sabia com començava la història i vaig començar-la a escriure. I llavors, mica en mica, la mateixa història em va anar demanant una sèrie doncs, de personatges i de trames. I jo les vaig anar creant. Era sorprenent perquè a la mesura que jo escrivia era com si cada capítol em portés el següent. Sí que sabia com acabava, però el recorregut fins allà s'anava corrent a mesura que anava escrivent. I això va ser molt sorprenent i a la vegada, pues, no sé, interessant i emocionant, perquè jo em sentia molt absorta per l'escriptura. Hi havia moments, que, bueno, tardes senceres, que jo no era Sant Cugat, estava plenament a Quios, i no me'n donava compte ni de com passaven les hores. I això ha sigut una experiència nova, i la veritat és que he molt de moltes ganes de tornar-la a repetir.
2: Com t'hem d'imaginar escrivint?
1: Com m'has d'imaginar
2: sí.
1: escrivint? Pues al despatx de casa, amb l'ordenador, amb mitjons, i sense música, en silenci. I concentrada en el que estic fent. I entre gent, a vegades al despatx, els meus fills, ni els veig. Estic ben bé dintre de la història.
2: Absorta per la
1: Absorta
2: història.
1: Absorta completament, sí.
2: Clar, et parlava dels personatges i de les moltes coses que has fet a la vida. Tu també has fet teatre, de fet, encara
1: en fas.
2: No sé si a l'hora de construir aquests personatges també hi has tingut aquesta idea de fins i tot imaginar-te'l sobre un escenari. Si s'han barrejat aquests dos mons, no? El del teatre i el de l'escriptura, o no?
1: Jo no crec que s'hagin barrejat. El que sí que s'ha barrejat, clar, quan tu crees personatges, no els crees del no-res. Tu aquells personatges els hi dones un caràcter, tenen unes motivacions, uns objectius, i sempre hi ha alguna cosa del teu entorn, de les teves, no sé, de les teves vivències, de la gent que has conegut, que vas posant a cadascun d'aquests personatges. Això sí que m'ha passat. No hi ha ningú que sigui exactament algú que hagi conegut, però cadascun d'ells té moltes coses de molta gent.
2: Pinzellades.
1: Pinzellades, sí. I el teatre, bueno, suposo que la imaginació, si fas teatre, també t'ajuda a fer-la més gran, a volar. I potser sí que fer teatre m'ha ajudat a tenir més imaginació, no ho sé. Però jo tinc que dir que sempre n'he tingut molta, perquè des de molt petita ja he llegit. Des de tenir 7 o 8 anys, el meu pare, pobre home, sempre em portava a les llibreries. I vaig començar llegint els llibres de Enid Blyton, Els 7 secrets, Los 5, sempre aquest tipus de novel·les de misteri. I com vaig ser una mica més gran, clar, vaig devorar Agatha Christie. I tota aquesta, la imaginació et fa volar. Quan tu llegeixes, la imaginació no està a Sant Cugat, la imaginació vola. I jo suposo que la fas més gran. I això m'ha ajudat també a l'hora d'escriure.
2: I hi ha algun personatge que t'estimés més que els altres?
1: Que m'estimi més que els altres?
2: Que acaba sent el teu preferit, la teva preferida, no ho sé, que li tens una empatia especial.
1: Bueno, a mi m'agrada la Mireia. La Mireia Ridaura m'agrada com és. És una noia decidida, que s'ha fet la vida com li ha agradat, ha estudiat, ha viatjat, no ha tingut gaire sort amb les seves relacions romàntiques, i ara es troba amb un noi que...
2: Que és mosso d'esquadra,
1: que
2: no?
1: Que és mosso d'esquadra, és un jove inspector dels Mossos d'Esquadra, amic d'uns amics, que per això es coneixen i es relacionen, i el troba diferent. I aquesta relació entre ells dos, però sobretot l'espontaneïtat d'aquesta noia, la facilitat que té, doncs, per acostar-se a la gent, per explicar-se, per obrir-se, és una noia molt sociable. I aquest caràcter alegre i proper em fa... Bueno, m'ha agafat una mica de... M'he fet agafar grinyo, si la veritat és que sí.
2: I com t'imagines quan el llibre arribi a les mans dels lectors i de les lectores? No sé si t'imagines la mateixa experiència que quan tu llegies Agatha Christie, convertint-se en detectius, no sé si fins i tot prenent apunts. Com t'imagines aquesta experiència?
1: Bueno, jo he intentat reproduir les sensacions que jo tenia quan llegia aquesta mena de llibres. O sigui, en tot moment he volgut crear uns personatges que són els que porten la investigació, que no són els típics personatges de la novel·la negra, de detectius deprimits, amb addiccions, amb un entorn social conflictiu. No, no, aquí no. Aquí tot és lluminós, és paradisíac, els protagonistes són gent normal, són gent lúcida i equilibrada, que es troben en una situació de perill i que han d'afrontar-la, pues, en plena consciència del que estan fent i amb prudència. I a part d'això, doncs, ara no recordo que m'has preguntat més, m'han anat per les branques.
2: Si t'imagines els lectors participant en la investigació.
1: Sí. Oh, i tant, que me'ls imagino. Perquè el que per mi era fonamental era que al llarg de la història, a mesura que l'anava escrivint, havia d'anar posant totes les pistes necessàries perquè tant la investigació com el lector pogués participar d'aquesta aventura.
2: Hi ha moltes pistes falses?
1: Hi ha girs de guió. Si això em dius pistes falses, pistes...
2: Allò, no? Que, sí. Segur que és aquest. Sí. Patapam, llavors, el següent capítol, dius... No.
1: Sí, això sí que n'hi ha. Sí, perquè si no seria molt avorrit si d'entrada ja se sapigués qui és i ho encertessis. No, s'han de posar girs de guió per fer-ho més emocionant, i sí, n'hi ha molts. I sí que m'ho imagino, el lector seguint, i de fet ja tinc persones conegudes que l'han llegida i que ho han experimentat. I hem tingut inclús controvèrsies de veure per què has posat aquesta pista aquí, per què no l'has posat abans o després. Tot això és tota una situació molt sorprenent, nova per mi, però que m'encanta trobar-m'hi.
2: Ha canviat molt la novel·la des d'aquesta primera entrega que tu vas enviar a l'editorial, a Falció Negra, fins que s'ha convertit ja en un llibre editat i disponible a les llibreries?
1: Ha canviat els primers capítols. Jo tenia tendència a fer-los molt llargs. Com que Grècia m'agrada tant, m'agradava descriure-la. I llavors potser les descripcions eren massa llargues i feien perdre, doncs, l'essència del misteri. I Volian Edició em va demanar que canviés els dos o tres primers capítols. No el primer, el segon, tercer i quart. I ho vaig fer, els vaig reduir. I llavors tothom qui l'ha llegida després i havia vist aquests capítols previs m'ha dit que ha millorat, o sigui que Eulian Edicions tenia raó.
2: Clar, perquè és difícil, entenc, una autora novell, no?
1: Sí. No
2: és un llibre autoeditat, que moltes vegades moltes persones comencen al món de l'escriptura amb llibres autoeditats, tu ja has tingut una editorial al darrere...
1: Sí.
2: És un repte afegit, no?
1: I tant.
2: Escriure el llibre i després treballar-ho amb l'editorial, que al final són els professionals també, però quan un crea les seves coses, a vegades tampoc t'agrada que et remenin massa.
1: Sí, és veritat, però és que Eulian Edicions han sigut molt propers, han sigut molt didàctics i, de fet, no m'han demanat massa cosa. Només m'han demanat aquesta modificació, que, si he de ser sincera, no era la primera vegada que m'ho deien.
2: Uh-huh.
1: Llavors, doncs, com que també la meva professora m'ho havia comentat, vaig pensar, doncs,
2: tenia tot el sentit,
1: doncs va, ho faig. Ho vaig fer, la van tornar a llegir, em van dir que havia quedat perfecte i que sí, que endavant, que la publicaven i ja està. Aquí es va acabar.
2: I com vas viure el dia que et va arribar mans l'exemplar enquadernat i preparat ja per publicar?
1: No t'ho acabes de creure. Quan obres la capsa, que t'envien uns exemplars per tu, obres aquella capsa i veus aquella pila de llibres amb el meu nom, amb el títol, que a mi el títol és que era imprescindible que no me'l toquessin. Em va trigar moltíssim venir la idea d'aquest títol, perquè tothom em deia, no, has de posar l'inspector Martí Cardona a Grècia. Jo dic, no, tinc que posar aquest títol. Això és... no, jo tinc que posar una cosa que sigui diferent. I vaig estar pensant, i llegint-la... amb alguns capítols la paraula nosa surt.
2: Mm-hmm.
1: I llavors vaig pensar, és que això és ideal, és el que s'ha de posar si em fas nosa. I sí, no li ha agradat a tothom aquest títol, però per mi és imprescindible.
2: És el que tu fas tan pau amb el teu llibre.
1: Exacte,
2: no?
1: Sí.
2: Tot plegat, Carme, el llibre ja és a les llibreries, però és que a més tindran l'oportunitat els santcuatencs i santcuatenques de conèixer-te tu, a l'autora, i escoltar-te presentar-lo aquest dimecres a la Paideia. Què hi veurem?
1: Doncs hi veurem això, hi veurem el llibre, hi veurem la il·lusió que hi he posat i sobretot que m'acompanya la meva professora i escriptora, Susana Camps, i que intentarem explicar com s'ha creat aquest llibre, quin és el contingut, quina és la idea que jo vull fer arribar als lectors. I que espero que tothom el gaudeixi, perquè és un llibre per entretenir.
2: Doncs si em fas nosa, el primer llibre de la Carme Torres, ja ens han dit que en té d'altres al cap, per tant la tornarem a convidar perquè ens els expliqui quan els tingui acabats i editats. Que vagi molt bé aquesta presentació d'aquest dimecres i que molts santcuatencs, santcuatenques i gent d'arreu de Catalunya gaudeixi amb el Si em fas nosa.
1: Moltes
2: gràcies, Carme.
1: Gràcies.

0: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
1: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
0: Una nit per celebrar l'esport local amb una Big Band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
2: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondinauto, Ona Sant Cugat i Veolia.
1: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau VI, i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: És un règim autoritari, militarista, jerarquitzat. Les dones i les tenien pitjor.
5: Els bastoners van ser prohibits durant el franquisme. Actuaven amb una samarreta on tenien el llugo i les fletxes, que segurament, clar, tampoc tenien gaires opcions.
6: Com era de rigor, al cap de una estona et pugen i llavors comença el període de tortura.
7: Españoles. Franco ha muerto.
8: La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: faves comprades, el xup-xup de Sant Cugat.
1: Avui parlarem d'un fenomen que viu un moment d'autèntic auge, els clubs de lectura. N'hi ha a biblioteques, llibreries, centres culturals, escoles i fins i tot a les xarxes socials. Però què tenen aquests espais que sedueixen tants lectors? Llegir és una activitat solitària o també pot ser una experiència compartida? De tot plegat, en parlem amb el Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres. Molt bon dia, benvingut.
2: Bon dia, gràcies.
1: Estrenem temporada parlant dels clubs de lectura, que sembla que si no vas a cap no ets ningú.
2: Bueno, tampoc és això, Vull dir, a veure, és una cosa que ens agrada molt i que si t'agrada llegir, doncs moltes vegades gaudeixes d'un club de lectura, però t'ha d'agradar llegir. Clar, si no t'agrada llegir, no hi vagis perquè no entendràs res.
1: Què fa que els clubs de lectura tinguin tants èxits, sobretot en els últims anys? No sé si podríem parlar d'un auge, no sé si estàs d'acord.
2: Mira, hi ha una cosa que és evident. Els clubs de lectura ja fa molts anys que funcionen i jo parlaria gairebé de segles, però sí que és molt interessant tenir en compte que quan un està enamorat li agrada parlar del seu amor. I això es nota molt. Quan coneixem algú que s'acaba d'enamorar d'algú o el que sigui, doncs li encanta explicar-te coses, no?, del seu amor. Doncs quan tens amor per la lectura, t'agrada parlar de llibres, inevitablement. Llavors, doncs, t'agrada parlar-ho amb altra gent que comparteixi aquest amor o aquesta passió per llegir. I aquí surten els clubs de lectura.
1: Creus que és justament això el que fa que tinguin tant èxit, el que la gent busca, sí que és compartir aquest amor per la lectura, per un autor o per un llibre?
2: Sí, sí, sí. A més, pensa una cosa, som éssers socials i el que busquem és gent similar a nosaltres i que connecti amb els nostres interessos. Que tinguin alguna diferència, perquè llavors els fa interessants, però que tinguin aquest punt de connexió. Clar, els llibres són un punt de connexió i llavors el fet de poder estar una estona xerrant d'un llibre de per què t'ha agradat o per què no, senzillament, doncs fa que gaudeixis de l'experiència d'una manera diferent.
1: Per tant, podríem parlar més enllà d'una connexió literària, no? Que també d'una qüestió també social.
2: Correcte,
1: al club de lectura.
2: Correctíssim.
1: Clar, jo deia al principi, llegir sol i en silenci, que és una cosa que fem, de fet, jo diria que normalment, sí. No? Quan parlem de lectura acostuma a ser doncs, sols i en silenci, és una experiència, d'alguna manera, individual, no? En què estem amb nosaltres mateixos. Què canvia quan això ho compartim amb altres persones?
2: Em permets un petit innuendo, una petita insinuació?
1: I tant.
2: Hi ha plaers que es poden fer en solitari, i tots ens podem imaginar quins... Mm-hmm. Que quan comparteixes amb algú, escolta, l'experiència guanya moltíssim.
1: Passem de l'autoplaer al plaer compartit.
2: Ah, exacte, exacte. Llavors, doncs, bueno, bàsicament és això. És a dir, jo gaudeixo d'un llibre, però si a sobre puc parlar amb altres que també han gaudit d'aquell llibre i podem ficar-nos més endins i aprofundir amb tot el que ha significat aquell llibre per nosaltres, a més d'aprendre, perquè la meva visió no coincidirà mai plenament amb la teva. I veuré aspectes d'aquell llibre que jo no m'havia ni plantejat. I això és molt important. I aquí està també molt present la figura del director o del coordinador del club de lectura.
1: Clar, ara tu deies, al final ens complementa o ens pot sorprendre o aprenem a veure a través d'uns altres ulls i un altre cervell.
2: Correcte.
1: Allò que ha escrit aquell autor o aquella autora, no? És probable que un llibre que tu has entès d'una manera, quan el comparteixes amb altres lectors i lectores, et canviï la manera d'haver vist i d'haver entès aquell llibre?
2: Sí, sí, sí.
1: Us hi heu trobat?
2: Sí, sí, ens hi hem trobat. I sovint. I gent que ha dit el llibre no m'ha agradat gens i després del club acaba dient... No ho havia vist d'aquesta manera. Igual li he de fer una segona lectura, o igual me l'he de tornar a mirar.
1: És un símil amb les pel·lícules, també, no?
2: Correcte.
1: A vegades allò de sortir del cinema, començar a comentar i autoreflexionar d'allò que tu havies...
2: Sí, sí, és exactament el mateix.
1: Quins són els ingredients que ha de tenir un club de lectura perquè funcioni i perquè la gent tingui ganes de tornar?
2: Mira, amb els clubs de lectura hi ha dos models molt clars. El primer és, que és el que jo prefereixo, un model amb el qual hi ha un coordinador, un guia, un director, com li vulguis dir. Que és la persona que et proposa llibres, que et diu quedem tal dia, tal hora, i intenta organitzar una miqueta tot, i després hi ha el model d'aquells grups més, igual pel meu esperit són més el, cap on hauria de tirar jo, els grups més àcrates, més de no hi ha ningú dirigint, sinó
1: autogestionats, que
2: correcte, no? Entre tots els participants. El problema d'aquests és que sempre tens algú que et va dient, ah, pues a mi no em va bé, ah, pues jo prefereixo tal altre dia, ah, pues... Quan hi ha un coordinador o una coordinadora et diu, no, vull dir, el dia que quedem és aquest dia, aquesta hora, i hem d'haver llegit aquest llibre. Això acostuma a funcionar millor perquè, bueno, requereixen, com tot element social, una certa organització.
1: Un compromís, també, no? Al final.
2: Hi ha clubs de lectura que es paguen, hi ha clubs de lectura gratuïts, hi ha mil models. Però el que és fonamental perquè funcioni un club de lectura és que almenys una de les persones sàpiga guiar la conversa.
1: És important que hi hagi aquesta persona que condueix el club?
2: Per mi sí. Mira, et parlo del model, per exemple, que fem al celler de llibres amb el club de lectura de fantasia i ciència-ficció. Normalment introdueixo jo la sessió fent una breu ressenya i biografia de l'autor o autora que hem llegit i de per què ha sigut important. A partir d'aquí, començo a donar paraula a les diferents persones que formen el club perquè cadascú doni lliurement la seva opinió de què li ha semblat el llibre, de què n'ha tret, de tot el que vulgui explicar del llibre. I acabo fent jo la meva reflexió sobre l'experiència que jo he tingut amb el llibre, participant com un mes. La meva única funció com a coordinador és introduir l'autor i donar torns de paraula. Ja està, amb això n'hi ha prou. El club de lectura realment s'enriqueix quan tothom hi participa. Evidentment, respectant completament el que algunes persones decideixin de dir, mira, és que no he acabat d'entrar, prefereixo no parlar del llibre. Perfecte, no hi ha cap problema. No, jo he vingut avui només a escoltar. Meravellós, doncs escolta, i de vegades aquestes persones que venen a escoltar perquè no han llegit el llibre, diuen, pues mira, em sembla interessant, me'l llegiré. O, no, realment no és el
1: no
2: meu
1: és
2: estil,
1: mi.
2: No és per mi. Bueno, jo penso que el fonamental en un club de lectura és això, que hi hagi algú que faci una miqueta de moderació per afavorir, per evitar que hi hagi dues persones que estiguin tota l'estona xerrant i els altres només mirin.
1: Una mica d'ordre.
2: Correcte.
1: Al final, no? Clar, ja, quan hi ha aquesta figura d'aquest moderador, i no és un model assembleari que té les seves virtuts i també els seus inconvenients, no? Jo crec que una de les coses més complicades probablement és triar un llibre perquè agradi a bona part del públic, no? Vosaltres al celler de llibre feu fantasia i ciència-ficció, però clar, és que també dins del gènere hi ha autors i autores
2: Correcte.
1: I subgèneres de tot tipus. Com es tria un llibre perquè pugui funcionar bé en un club?
2: Mira, al principi, quan vam començar, qui triava els llibres, vam tenir l'enorme sort de comptar amb el Miquel, malauradament ja va morir, que el Miquel el que feia era, ell ens marcava una mica els llibres que llegiríem durant tot l'any, durant tot el curs, diguem-ne.
1: Una planificació.
2: Correcte. Perquè, a més, ell el que buscava és que hi hagués pues, una progressió, començant amb clàssics, llavors de tant en tant alguna novetat, també posar alguna cosa derivada però que no fos exactament, al millor afegint algun element de terror o algun element d'humor. I jo vaig aprendre moltíssim del Miquel. I vaig voler seguir el seu model, però jo he canviat una cosa. I és que no em considero tan docte com era ell, el que havia la fi estem parlant d'una persona que va dedicar tota la seva vida a la ciència-ficció. I llavors, jo una mica el que dic és, jo suggereixo una sèrie de llibres, però demano a la resta d'integrants del club de quins llibres us agradaria llegir. A més, amb un compromís que és una miqueta fer equilibris, perquè, per exemple, tenim un parell de persones que els encanta la literatura fantàstica juvenil i el romàntic aquest que s'ha posat de moda i tal. Però tinc d'altres que no la suporten. Però sí que han arribat a l'entesa de dir, bueno, igual que llegim els llibres que em venen de gust a mi, he de llegir els llibres que li venen de gust als altres. O hi ha persones que directament et diuen, mira, jo no puc arribar a tots els llibres, llavors del llistat que fem, que el fem una miqueta entre tots, doncs jo llegiré aquest, aquest, aquest i aquest, i són els mesos que vindré al club. I després sí que fem una cosa que intentem que sigui una miqueta curiosa, i és que com no es fa al club durant juliol i agost, perquè hi ha vacances, la gent marxa, seria més difícil, per juliol i agost, com són dos mesos, agafem una obra una miqueta més gran, més densa, no sé, El Senyor de los Anillos, per exemple. El vam fer durant un estiu, que déu-n'hi-do, són pàgines.
1: Tolkien requereix paciència...
2: Però va ser molt xulo.
1: I descripció.
2: Clar, però va ser molt xulo perquè llavors, al final, al setembre, el que vam fer, en canvi de fer un club normal, ens vam trobar un diumenge, vam fer un dinar allò com si estiguéssim a Hobbiton i estiguéssim allà amb els hobbits omplint-nos la panxa. Vam fer un dinar i vam anar comentant el llibre mentre anàvem dinant i cadascú va portar alguna cosa per dinar i tal. Llavors el club de lectura esdevé alguna cosa més, esdevé un grup de persones, de companys, d'amics, de persones que es relacionen entre elles. D'allà han sortit partides de jocs de taula, partides de rol, han sortit trobades, ha sortit de tot.
1: És una llavor, sí, al final, no? De conèixer gent amb interessos comuns.
2: Correcte, però ja et dic, en el nostre cas, nosaltres el que fem és, jo aporto una sèrie de llibres, la gent del club em proposa uns altres, faig un batibull i barrejo.
1: Hi ha llibres, no sé si cal, per una part, buscar llibres que generin cert debat o certa controvèrsia perquè el club sigui més viu, i no sé si hi ha algun tipus de llibre que funcioni especialment bé. I d'altres que, per exemple, doncs, no tant.
2: Mira, sempre va bé posar un pleaser, un d'aquells llibres que saps que a tothom dirà m'ha agradat. Si el coneixes prèviament és molt còmode perquè a més saps que aquella sessió... Però en general tothom estarà a gust, tothom estarà content, a un li agradarà més, a l'altre li agradarà menys, però posar pleasers sempre va bé. Ara bé, jo sóc de les persones que penso que t'has d'enfrontar, t'has de sortir de la teva zona de confort. Recordo quan vaig posar Piranesi, un llibre que trobo absolutament deliciós, meravellós, però que és absolutament oníric. Vull dir, és un llibre que vas llegint, vas per la meitat del llibre i dius, no sé què estic llegint. O de vegades, quan he posat algun de China Meville, que també és un autor complex.
1: Sí.
2: Clar, això el que em genera és un debat dintre del club que aporta moltíssima vida, perquè hi ha molta gent, moltíssima, que està donant la seva opinió i que està confrontant la seva opinió. L'important és saber mantenir un clima amb el qual la confrontació d'opinions no esdevingui un atac o no esdevingui que algú es pugui sentir ofès.
1: Bé. Això també, la línia és fina a vegades, eh? Correcte. Depèn de la vehemència amb la que exposem els nostres arguments.
2: Depèn de la teva passió.
1: Moltes vegades. En un club de lectura, què passa si el llibre que et toca no et ve gens de gust llegir-lo? No sé si us hi heu trobat, tu m'explicaves, no? Sí. Hi havia gent que deia, doncs mira, jo aquests... no tinc temps, perquè també és una realitat, a vegades agafar un compromís d'un llibre al mes, doncs potser hi ha persones que no s'ho poden permetre, no? O de dir, mira, jo m'han quedat al club de lectura perquè no suporto...
2: Mira, nosaltres l'opció que donem és qui no vulgui que no vingui. Hi ha gent que fa l'exercici de disciplina de no m'està agradant però me l'acabo i vinc al club i vinc a dir no m'ha agradat, i això em sembla meravellós.
1: I pot ser fins i tot més interessant compartir-ho en aquests moments.
2: Sí, i tant. Per què? Perquè no n'hi ha prou amb un no m'ha agradat. És què és el que no t'ha agradat, amb què no t'ha funcionat. Jo hi ha hagut llibres del club de lectura que no m'han agradat gens. Llavors...
1: I en algun has tingut algú que no li hagi... que la premissa era jo aquesta autora no m'agrada, o aquest subgènere no m'agrada, me l'he llegit, i després el club de lectura... No et diré que m'encanta, però està a la meva llista dels necessaris.
2: Piranesi. En Piranesi va passar gent que... Tenim un grup de Telegram on anem xerrant i tal, i gent que l'estava llegint anava dient no m'està agradant gens, això és... Però de què va aquest llibre? No sé què, no sé quantos. I quan el van acabar va ser un dir, mira, pues m'ha sorprès i m'ha aportat coses que no m'esperava. És a dir, evolucions dintre la lectura, i al revés també, llibres que teníem unes expectatives altíssimes i aquest llibre serà boníssim, i a mesura que anava avançant l'obra anava dient uf, se m'està fent bol aquest, m'està costant d'empassar. Tot això és superimportant. Vull dir, el que passa és que ens hem d'atrevir a sortir, el que et deia, sortir de la zona de confort i enfrontar-nos a obres que ens puguin ser incòmodes. És a dir, el dia que jo vaig posar Babel, jo sabia que Babel provocaria debat. Per què? Perquè és una posició antiimperialista i anticolonialista brutal, però que a més fa un plantejament dur i directe, i no tothom hi estava d'acord amb el club. Vull dir, hi ha percepcions i pensaments molt diferents dintre d'un grup, d'un club de lectura. I aquest, Déu-n'hi-do, aquest, Déu-n'hi-do.
1: a vegades sortir d'aquesta zona de confort que tu dius ens va bé, no? Mm-hmm. Ens va bé per aprendre altres mirades, per aprendre... Sí. I per llegir obres que, a través de la recomanació fins i tot, no? Mai agafaríem, ni les agafaríem d'una llibreria, ni ens les recomanaria ningú.
2: Exacte.
1: És una bona manera de trobar noves veus, sí, també, per als amants de la lectura.
2: Sí, sí, sí.
1: I super... altres gèneres, fins i tot.
2: És superimportant, perquè... Clar, en el nostre cas està molt acotat el gènere, no?
1: Subgèneres, en aquest cas, podríem parlar, no?
2: Tot i que, tot i estar acotat, nosaltres, al considerar-nos club de fantasia, llegim obres de fantasia, llegim obres de ciència-ficció, llegim obres de terror, llegim còmic, que estigui relacionat mínimament, hem llegit algun assaig, és a dir, intentem que sigui com molt variat. Llavors sí que et permet descobrir altres gèneres afins, que igual no t'havien cridat l'atenció fins a llavors, però quan és un club de lectura generalista... que encara és més difícil, que quan és temàtic, perquè, clar, hi ha tal quantitat d'obres que dius, per on començo?
1: No sé,
2: amb un club generalista, pues sí que et permet descobrir veus o gèneres o inclús estils que mai t'hauries plantejat agafar.
1: Hi ha clubs de lectura de tots tipus, ara deies. Mm-hmm. Vosaltres teniu el de fantasia, n'hi ha de poesia, de novel·la, d'assaig, de gènere negre...
2: De còmic.
1: De còmic. Algú que no hagi anat mai a un club de lectura i li comenci allò a picar el cuquet de dir si tanta gent li agrada, no? O tinc ganes de llegir d'una manera diferent, tu què li recomanaries? Com podem escollir un bon club de lectura davant de tota l'oferta que tenim?
2: Mira, si el primer que ha de mirar és la temàtica. Si té un gènere o una temàtica que li agrada especialment i hi ha un club de lectura... d'aquesta temàtica o d'aquest gènere, jo penso que ha de començar per aquí. Perquè entrar en un generalista et pots trobar que, o probablement et trobaràs amb que 3, 4, 5, 6 de les obres que et recomanen no estiguin dintre dels teus patrons o dels teus gustos habituals, i llavors pues, no t'incentivarà a tornar-hi. Jo començaria amb un club, ja et dic, especialitzat en algun gènere o en alguna temàtica. A banda d'aquí, quan ja coneixes els clubs, un club generalista el que t'aporta és la varietat absoluta. Però t'ha d'agradar llegir de tot. T'ha d'agradar llegir de tot i tenir interessos molt diversos. A mi m'encantaria un club de lectura d'assaig històric. M'ho passaria bomba. Problema, els assajos històrics normalment no te'ls llegeixes en un mes. I menys en profit. Llavors, bueno, és trobar aquell equilibri que et permeti, sobretot al principi, interactuar fàcilment amb la resta de la comunitat i a partir d'aquí anar veient si doncs, hi ha gent que està apuntada a 2, a 3, a 4 clubs de lectura. Quina sort tenen que tenen el temps de poder llegir tants llibres. Jo no puc, no em dóna temps.
1: I quin paper creus que teniu els llibreters i les llibreteres, no? A l'hora de crear i dinamitzar aquests espais? Perquè hem dit n'hi ha de tots tipus, però al final tens allà un prescriptor de lectura.
2: Sí. Hi ha dos espais on el club de lectura és el seu àmbit natural. Un és la llibreria i l'altre és la biblioteca. Conec clubs de lectura de llibreries que cobren per fer el club de lectura, ja sigui perquè així li paguen a la persona que està actuant com a directora o com a coordinadora del club, ja sigui doncs, perquè la llibreria cedeix un espai. En qualsevol dels dos casos a mi em sembla meravellós. Nosaltres, amb el club de lectura de fantasia i ciència-ficció, per exemple, no cobrem res. Però sí que és cert que el llibreter de veritat, no parlo del dependent que està en un establiment que ven llibres, sinó el llibreter o la llibretera, és prescriptor per natura. I recomana llibres, i comenta amb el client, fa el que ja fem després amb un club de lectura, no? Llavors...
1: Està entrenat.
2: Sí, correcte. Igual que el bibliotecari o la bibliotecària, que a partir dels llibres que tu vas llegint sap dir-te, pues mira, crec que aquest et podria agradar i crec que aquest et funcionaria i aquest, deixa'l de moment, no crec que t'acabi de convèncer. Cap i a la fi, això és un club de lectura, és oferir-te la suggerència de llibres. Els clubs de lectura que no cobren de llibreries, home, jo us demanaria que el llibre que estigueu llegint compreu-lo a la llibreria on fa el club. Que almenys
1: com a mínim.
2: Com a mínim,
1: no?
2: Com a mínim. Que ho fan, majoritàriament ho fan. I a biblioteques pues, depèn una miqueta del tarannà del bibliotecari. Problema de fer-ho a biblioteques és que moltes vegades dius el vull agafar a la biblioteca, com el club tingui 7, 8, 10 membres, no hi ha llibres per tot.
1: Doncs a la llibreria del poble.
2: A la llibreria del poble, ah, exactament.
1: Que per això les tenim i si no hi són, s'encarreguen.
2: Però sí, jo crec que el paper de llibreters i de bibliotecàries és superimportant dintre d'un club de lectura.
1: Per acabar, Pablo, si algú ens està escoltant i diu vinga, m'animo, vull anar a un club de lectura, tu quin seria el consell que li donaries per fer el primer pas?
2: Que vingui al celler de llibres. A més, a mi m'encantaria poder fer un segon club de lectura, amb alguna altra temàtica, però, clar, necessitem un mínim de massa crítica. Nosaltres vam optar pel de fantasia i ciència-ficció, tot i que quan nosaltres vam adquirir el celler de llibres ja hi havia un club en marxa que vam mantenir, el portava Alejandro Palomas, i que era així més generalista. Nosaltres vam decidir incorporar el club de lectura de fantasia i ciència-ficció, perquè el Miquel Barceló, doncs clar, tenir-ho disponible, vull dir, jo vaig parlar amb ell i ell em va dir encantat de la vida i jo no penso cobrar ni un duro i jo això ho faig perquè m'ho passo bé. Però hi ha moltes, a la majoria de llibreries de Sant Cugat hi ha clubs de lectura i si no, a les biblioteques també n'hi ha. Llavors, entreu, proveu-lo, un llibre al mes, qualsevol que sigui mínimament lector, llegim més d'un llibre al mes. Doncs bueno, un d'aquells llibres et vindrà marcat per aquell senyor o senyora que ha decidit que aquest mes toca, no sé, el senyor de los anillos. No?
1: Teniu places disponibles?
2: Sí, i tant, sempre.
1: Doncs tothom convidat, escoltin, que passin per la botiga, que facin un truc...
2: I tant.
1: I que s'animin, que més, ja ho sabeu, és un gènere fantàstic, ho diu el seu propi nom.
2: I tant.
1: Pablo Jiménez, moltes gràcies.
2: Gràcies a tu.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha enviat aquest matí un nou alert a 8 comarques per risc de pluges torrencials fins a les 2 del migdia. Són a l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, la Selva i el Maresme. De fet, la situació és especialment complicada també al Vallès Oriental, on també s'ha enviat un altre alert específic per risc de desbordament de rieres. Anem ara per saber com s'està vivint aquesta situació al Maresme, una d'aquestes comarques afectades i que ha rebut aquest alert fa una estona. Allà hi tenim a la Clara Sánchez. Clara, quina és la situació? Bon dia.
5: Bon dia, Maria. Doncs a Mataró l'alarma ha sonat dues vegades durant aquest matí a les 8 i també la darrera a les 10 del matí. Aquesta darrera per allargar l'alerta fins les 2 del migdia per aquest risc de fortes pluges. La indicació és evitar desplaçaments que no siguin necessaris i també es demana no passar per passos soterrats que a hores d'ara alguns d'ells encara estan plens d'aigua pel temporal d'aquest cap de setmana. La situació és, la circulació és complicada especialment a l'Alt Maresme, a municipis com Pineda, Calella i a Mataró ha començat també complicada a primera hora del matí perquè a Rodalies no es podia circular fins a Barcelona, només fins a Badalona, i des d'Arenys de Mar s'havia d'anar amb transport per carretera, servei alternatiu per carretera fins a Maçanet Massanes.
4: Gràcies, Clara. Estarem pendents. Bon dia.
5: Bon dia.
4: I el temporal, de fet, ja ha deixat dues víctimes mortals i una de desapareguda. Una de les víctimes ha mort a Tordera, en caure-li un mur a sobre, i l'altra és la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès. A Pineda de Mar, els bombers encara continuen buscant un home, un jove, que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins al mar. I en clau política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anuncia la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, després d'informar el rei i de convocar un Consell de Ministres extraordinari per dissoldre les Corts. En una declaració institucional aquest matí a la Moncloa, Sánchez ha justificat la decisió per la necessitat de renovar el suport ciutadà i aconseguir una majoria progressista més àmplia. A banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat l'avançament i ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme.
6: Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
4: El president dels Populars ha advertit també que està en joc la necessitat imperiosa, diu, de reconstrucció nacional. I la campanya de vacunació contra la grip i la Covid comença avui de manera esglaonada i prioritzant els col·lectius més vulnerables. A partir d'avui es podran vacunar residents en residències, majors de 80 anys, embarassades i infants de 6 a 4 anys.
3: Notícies en xarxa.

0: Cada 25 de setembre des del 2009 se celebra el Dia Mundial del Farmacèutic. La nostra convidada d'avui és doctora en farmàcia, investigadora i farmacèutica durant més de 25 anys. Va arribar a Sant Cugat el 1981 després d'adquirir la farmàcia del Passeig del Baixador 78 de Mirassol. Avui repassem la trajectòria professional i vital de la Montse Moral. Montse, benvinguda.
1: Ai, gràcies, Carme.
0: Escolta, d'on neix aquesta vocació teva per la farmàcia?
1: Bé, una mica dirigida per la meva mare, perquè eren molts germans en aquella època. El meu pare, que era funcionari, no tenia seguretat social. No hi havia, els funcionaris no tenien seguretat social. I la meva mare deia, sobretot no us poseu malalts i tu has d'estudiar farmàcia perquè així ens donaràs les medicines per tots. I ara ben petita, eh? Imagina't, no. I a més em feia molta gràcia quan anava a les farmàcies que els farmacèutics donaven aquelles bossetes de sucres. Trobava una cosa que era molt simpàtica i després, quan retallaven els cupons per cintes, me feia molta gràcia. I mira, aquí, després, la meva vocació d'ajudar la gent i tal, em va portar, i voler salvar el món i curar el càncer, em va portar cap a la farmàcia.
0: Tu vas arribar fins al doctorat en farmàcia, sí. Després vas treballar 6 anys com a investigadora a la Facultat de Farmàcia. Tu recordes què és el que buscava aquella jove Montse en la investigació? Quin era el teu somni? Volies descobrir un medicament?
1: Sí, la veritat és que la meva tesi doctoral es va tractar amb canviant molècules per... Jo estava orgànica, química orgànica, i el que volíem buscar modificacions moleculars de productes que fossin més eficients. Sobretot eren derivats de la morfina, perquè la gent no tingués dolor i no hi haguessin tants efectes secundaris. Aquest era el meu ideal, treure el dolor a la gent, no? Però, bueno, les coses, la vida... passen circumstàncies que fan canviar el rumb. I jo, la veritat és que quan vaig tindre que deixar la facultat per una necessitat econòmica familiar, el meu marit es va quedar sense feina, llavors, bueno, vaig dir, bueno, doncs aniré a veure si puc trobar feina en una farmàcia o buscar una farmàcia, no? I jo mai volia tindre una farmàcia, perquè a casa meva no teníem diners i, per tant, jo aspirava a seguir investigant i ja està, carrera investigadora. Però la meva sort ha sigut aquesta, anar a parar a Mirassol i viure de prop el que pots fer per ajudar la gent. I, sincerament, jo he sigut molt més feliç siguent farmacèutica comunitària, perquè és el que sento, ajudant a la gent, i ho he fet a Mirassol, després al barri de al voltant de Santa Teresa. I sí que és important investigar, però a vegades estàs tancat allà amb el laboratori, tan inconexa de la gent, dels problemes, que personalment jo he sigut una sort.
0: Em va omplir
1: i jo soc superfeliç encara. I dono gràcies de que passés allò, que no pogués seguir.
0: Això va passar, com dèiem, el 1981, tu vas comprar la farmàcia de Mirassol, i això és el que realment et porta fins a Sant Cugat. Què et va motivar a fer aquell pas i què és el que vas

0: Sempre ha sigut com molt ecològica i volia tenir un fill i volia que creixés en un entorn molt natural. I la veritat és que Mirasol, l'any 81, era el salvaje Mirasol, eh? I no teníem ni senyalització, ningú ens trobava, i els camins eren de molt de terra, no? I veure el canvi que ha sofert, bueno, que no diguem sofert, que ha experimentat, és impressionant. Jo, la veritat, em sento afortunada de la meva trajectòria de vida, eh? I d'haver triat Mirasol, que vaig vindre de la mà d'una persona, perquè la farmàcia aquella la vam comprar entre dos. I vam ser la primera escriptura que es va presentar al Col·legi de Farmacèutics amb copropietat, perquè tant l'una com l'altra no veníem de famílies potentes, i vam poder comprar aquesta farmàcia, i la veritat, ens ha canviat la vida.
1: 12 anys vas estar a la farmàcia de
0: Mirasol.
1: I després, 14, la del carrer Santa Teresa.
0: Sí.
1: Fem una mica de memòria per recordar com era l'ofici en aquells primers anys. Què recordes d'aquests primers contactes que feies amb els...
0: Mira, si fem història de Mirasol, ara, mira, penso en el doctor Sàbat, el famós doctor Sàbat, el doctor Villalón, hi havia Marius, eh? I... que a vegades passaven els metges per la farmàcia també, perquè havien visitat a la gent. La gent es coneixia molt. La gent també estava en aquella època polimedicada. Anècdotes, la gent fumava, es fumava a la farmàcia i es fumaven als despatxos del doctor, saps? Mm. Era el típic metge que fumava. I ara dius, ostres, com pot ser, no? La gent de Mirasol, doncs ja et dic, molt entranyable. Hi havia, quasi tot eren gent gran, a l'estiu venia gent que estiuejava, i mica en mica pues, anava quedant més gent, mica en mica anaven naixent criatures petitones, i bueno, Mirasol era realment molt tranquil, en aquella època, molt tranquil.
1: Però clar, el temps passa, les coses canvien... Quina diries tu que ha estat la transformació més important que ha viscut aquesta professió?
0: La professió, a veure, s'ha tecnificat molt, com tot, no? Avui dia tenim recepta electrònica i això ha canviat el paradigma de com atendre les persones. Per un cantó té la cosa bona que s'ha racionalitzat més la despesa de productes, perquè abans anaves al metge i me'n recordo que et receptava molta cosa i quan venien es donava poder massa medicació. Ara es pauta i es racionalitza perquè, a veure, la sanitat és pública i tothom... És un sistema que ha de ser sostenible. Tothom ha de tindre accés al medicament, però no tenim que malbaratar tampoc el medicament, ni fer un mal ús, ni deixar les coses. Llavors, ara, jo crec que s'ha evolucionat molt amb aquest tema tecnològicament. Professionalment, la gent també, tant els professionals ara, sempre s'estan, el que és la formació continuada. Antigament, tenies el títol, estaves a la farmàcia i allí te quedaves. Ara no, ara s'exigeix una formació continuada, has d'estar molt al dia. Vull dir que ha millorat el que és la qualitat també professional i assistencial de moltes farmàcies.
1: I del que ha canviat o s'ha perdut pel camí en aquestes dècades, què és el que t'agradaria que es recuperés?
0: Jo, sobretot, el tracte humà, la proximitat, l'esperit de servei. Mira, jo sóc una persona que m'encanten les noves tecnologies, eh? Estic enganxada al telèfon i tal, però sí que és important que no perdem el contacte humà. I a la farmàcia és un lloc encara, però cada vegada menys, perquè tot ha d'anar tan ràpid, on podies parlar amb la gent. I quan tu parles amb la gent, moltes vegades molts problemes se solucionen doncs, escoltant. Però sí que a vegades no tens temps, perquè tens una cua i has d'atendre, no? Però ara anem una mica massa...
1: Massa de boli.
0: Massa fred tot, sí.
1: Ara que feies referències a les tecnologies, avui dia tenim molta informació sobre salut. De fet, ho tenim a un clic de distància. També tenim la intel·ligència artificial. Quin paper creus tu que ha de tenir el farmacèutic en aquesta nova realitat, en aquesta nova etapa?
0: A veure, el farmacèutic...

0: La farmàcia, quan és molt, es toca moltes matèries i després hi ha moltes sortides. Hi ha el farmacèutic que està investigant, que és molt important que hi hagi noves investigacions, però després anem a centrar-nos en el farmacèutic comunitari, que és el que et deia, el que jo he desenvolupat i el que m'ha fet molt feliç, no? Crec que el farmacèutic té un paper molt important perquè és el sanitari que ara, a hores d'ara, no tens que demanar hora per veure'l. Pots entrar a qualsevol farmàcia comunitària i trobaràs, sí, auxiliars, però també trobaràs farmacèutics, que ara hi és a les farmàcies. Sempre hi ha farmacèutics a les farmàcies. Per tant, tens un professional sanitari preparat, accessible, molt accessible, que no et paga l'Estat, l'assumeix el titular, eh? I llavors és una persona que li pots preguntar, que et pot assessorar, i està a prop. I podria ser, jo som molt, penso que la farmàcia comunitària ha de ser com el metge de capçalera, d'haver la farmàcia de capçalera, perquè si ves no, cada un té el seu paper, no dic de posar-nos a fer de metges, però sí que té uns coneixements que pot ajudar una persona a dir, mira, has d'anar cap aquí, o has d'anar a una treballadora social, o has d'anar a visitar-te el metge, o millor, i pots fer un paper molt, molt important. I no tot és vendre medicines o donar medicines.
1: Per tant, Montse, la tecnologia, diríem que mai pot substituir aquella relació de confiança que s'estableix amb el farmacèutic?
0: No, la complementa i és necessària, però no la pot substituir.
1: Ara que estàs jubilada, quan entres en una farmàcia, com te la mires? Amb ulls de clienta, amb ulls de farmacèutica? Quina és la teva mirada?
0: No, vaig com a usuària, vaig amb humilitat, em poso al servei dels altres perquè ja veig que han evolucionat. Aquí a Sant Cugat tenim molt bones farmàcies i molts bons farmacèutics. Acostumo a anar a vegades a diferents, perquè així tinc ocasió de saludar a antics o companys, no? I disfruto veient-los com fan la feina, però no, ja no em poso en el seu lloc. Em deixo guiar, també.
1: I després de tants anys atenent persones darrere el mostrador, què és el que has après sobre la manera en què vivim la salut, la malaltia, l'envelliment? Perquè, clar, ajudeu com a farmacèutics, assessoreu, doneu informació als vostres clients, però també observeu, no?, com ha canviat tot això i com actuem.
0: A mi et diré una cosa. Estem en un món que tu has vist en aquests últims 20 anys. Jo ja fa 20 anys que vaig vendre la farmàcia. Jo he vist que ha canviat moltíssim. Ara tot, però tot en general, tot és màrqueting, tot és vendre, crear necessitats que a vegades no ho són, i tot és vendre, tot és diners, diners, diners, money, money. Jo sóc una persona diferent, sóc una persona que ja t'ha dit que m'agrada molt el medi ambient, o sigui que si puc, si sóc de les 3 R's, no? Si pots reduir, millor, i a vegades no cal tant, que menja bé, fes exercici, escolta. Les persones, totes són diferents, i has de saber què necessita cada persona. Hi ha persones que es pensen que amb diners compren la salut. No, la salut la treballes tu amb com tu vius la vida i el teu entorn. Sí que és veritat que si ets diabètic, ets diabètic. I si ets... hauràs de prendre una medicina. Però a vegades, no sé, hi ha moltes coses que tenen que veure amb la salut i no tot és prendre una pastilla. És la teva manera com aprens a viure la vida. Però jo he après molt dels pacients, també. Vull dir que hi ha persones que jo he vist com afronten les situacions i he dit, buf, i de què te quejas, no? Llavors, aprens, ajudes, però també aprens.
1: Hi ha un retorn.
0: Sí, sí. L'important és que compartim, ajudem-nos, acompanyem-nos, no? I cada un té el seu moment vital i a vegades el que et serveix en un moment de la vida, quan estàs amb canalla petita, no et serveix quan estàs jubilat, no? Però si més no, la gent el que vol és estar acompanyat.
1: Entrem en el terreny una miqueta més personal. Tu abans has fet en referència, hem passat així una mica de puntetes, tu provens d'una família nombrosa.
0: Sí.
1: I com t'ha marcat això?
0: Moltíssim. I a més, crec que en positiu. quan era petita a vegades em feia ràbia, perquè dic, ostres, jo no puc tenir això allà, perquè els que eren fill únics podien tindre unes coses que a casa meva era impensable. Per sort era de les grans i encara em compraven les coses, com que era noia, la primera noia, diguéssim, encara em compraven coses, els meus germans pobres havien d'arredar el meu, no? Però havíem de compartir. I llavors ens havíem d'espavilar i havíem d'ajudar la mare. I això crec que m'ha marcat en positiu, perquè m'ha permès després pues, ser una persona que m'agrada compartir, que tothom estigui bé i no penso que jo tingui res... O sigui, jo no tinc cap privilegi respecte als altres. Mm-hmm. I això, bueno, ser família numerosa, això, que aprens a compartir i espavilar-te.
1: I el fet de viure experiències com cada vídua, el teu marit va morir pel
0: molt
1: càncer.
0: Jove, molt jove.
1: Sí? T'has tornat a enamorar. Mm. Ets àvia de quatre nens. Com t'han marcat
0: molt
1: totes aquestes experiències?
0: M'ha marcat molt. A veure, la mort del Jordi va ser un punt... Bueno, jo sempre ho dic, és abans i després, no? Però la vida l'has de viure, si pots, en positiu. I com ara comentava abans d'entrar, vaig aprendre del meu fill petit, eh? Morir no costa, el que costa és viure feliç. I jo he decidit ser feliç. M'ho va dir un nano de 17 anys, no? I vaig aprendre del meu fill. S'ha de tirar endavant, hem d'acceptar el que ens passa. Sí que hi ha un període que no ho vols acceptar, la ràbia, el dol, però després has de ser feliç. I has de tirar endavant. I sí que em marca, però com em va marcar no poder seguir la meva carrera investigadora, en aquell moment jo plorava perquè no tenia que deixar la facultat, però després he sigut molt feliç a la farmàcia comunitària. Pues la mort del Jordi va ser molt dura, molt impactant per tots, per tota la família, però després m'ha portat a conèixer una persona meravellosa, que tothom coneix, el Manel, que em dona molta felicitat. I això, pues mira, ara disfrutem del que tenim.
1: Ajuda a continuar el camí.
0: Sí, exacte.
1: Tinc un parell de preguntes més, Montse, no ens queda massa temps. Tu ets una dona molt activa. No. Només cal repassar la relació d'entitats amb les quals estàs vinculada. Creu Roja, Càritas, Amnistia Internacional, UNESCO, Fundació Josep Carreras, Save the Children, Rotary, associacions de Sant Cugat i fins i tot una associació pròpia amb projectes per a la República Dominicana. D'on treus tota aquesta energia?
0: Dormo poc, tinc capacitat, però també tinc una persona al costat que no m'exigeix que estigui tot el dia. El cuido, el Manel, però em deixa fer. I tenir una persona al costat que et dona ales és fantàstic. Jo em sento molt agraïda.
1: La última, perquè tu tens un somni personal que encara tens pendent. Sí?
0: Bueno, tinc molts. No sé què et vaig posar.
1: Està relacionat amb les arts.
0: Ah, bueno, mira. Sí, aquest no crec que pugui, perquè ara ja la memòria em falla, perquè s'aprendrà a tocar un instrument musical. Envejo, admiro i valoro molt els músics i els artistes en general, eh? Però sobretot els músics, admiro. Per això col·laboro tant amb que puc amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, la nostra. Però ja la disfruto, la música. Mm. Ara no em facis repetir una nota, que no la sé.
1: Bueno, sempre hi ha instruments més fàcils que altres.
0: Sí.
1: No?
0: Mira.
1: O unes castanyoles.
0: Això.
1: Què és el que sembles tu quan arribes, no? Unes castanyoles.
0: Sí, jo aplaudeixo i voto.
1: Montse, moltíssimes gràcies per haver passat avui pel programa. Que vagi molt bé.
0: A tu i alegria per tothom.
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Hi ha persones que deixen empremtes sense fer gaire soroll, amb una vida dedicada a educar, impulsar projectes i entendre l'esport com una escola de valors. El nostre convidat d'avui ha viscut en primera persona alguns dels canvis més importants de les darreres èpoques. Avui conversem amb en Lluís Corretja per descobrir la persona que hi ha darrere d'una trajectòria tan intensa com discreta. Lluís, benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: Comencem pel principi de tot. Lluís Corretja neix a Barcelona, fa bona part de la seva vida a la ciutat comtal, però com era el Lluís petit?
1: Lluís petit, vaig viure tota la vida al Carmel, amb el qual els meus pares estaven afincats allà a la Rambla del Carmel, i després de, ja ens vaig, quan em vaig casar, vam fer la vida al Carmel en principi, però ens vam traslladar al carrer Còrsega, Sant Quintín, que és sota mateix a l'Hospital de Sant Pau. Llavors vam dedicar una mica, ens vam dedicar una mica a l'esport, i amb l'esport, entre el col·legi i l'esport, doncs aquí vaig començar la meva vida, no?
0: I escolta'm una cosa, quin ambient familiar va marcar aquells primers anys del Lluís Corretja vivint a Barcelona?
1: Quins moments?
0: Quin ambient familiar?
1: Sempre tinc la sort, és a Déu, que la família sempre ha sigut una família excel·lenta i ha sigut, jo diria, aquella pel·lícula que va fer l'Alberto Closas, La gran família, i tinc l'orgull de dir que la família estàvem sempre molt units, començant, per exemple, ahir. Ahir va haver-hi el campionat del món i tots els fills i tots els nets i totes les nets, tots ens vam reunir a casa de l'Àlex. Normalment ens reunim sempre a casa de l'Àlex perquè és la més gran que hi ha.
0: I escolta una cosa, amb què somiaves de petit, tu?
1: Bueno, jo en principi m'agradava ser professor. I m'agradava molt haver muntat el que vaig muntar, que va ser una escola. I d'aquí, de l'escola, ja em vaig passar després amb el meu fill, però vaig estar 25 anys amb l'escola, muntant, pues, per volar-hi, primer de bàsica, segon, tercer, quart, cinquè, i després vaig fer el sisè, setè i vuitè, que era el grau superior. I com es va fer tan gran el col·legi i la barriada que ho necessitava, doncs vaig muntar escoles de formació professional. I les escoles de professional vaig muntar l'automoció, que tenia un cunyat, germà de la meva dona, que no tenia, encara tinc, però estàvem dedicats a això. I quan jo sortia del col·legi, doncs anava a ajudar a portar la comptabilitat. I llavors, però això era un a més que m'afegia jo, no? I després d'aquí de deixar, va venir al gimnàs. És a dir, tot al redor del col·legi, perquè el col·legi era el que m'alimentava sempre, no?
0: Tu eres un bon estudiant, de petit?
1: Ni bon ni dolent. Però ho aprovava tot. Però vull dir, ni bon ni dolent. Més aviat crec bo que dolent, segons com. I de dolent, de mal educat, no. Vull dir, d'estudiós. Uh-huh. D'estudiós jo diria que podria estar, crec, amb un 7, potser, amb un 6 i mig, un 7. No
0: sé. I llavors, com descobreixes la teva vocació per l'ensenyament?
1: Perquè hi havia nens al barri nostre que eren bastant pobrets. Econòmicament no podien ni anar a col·legi, quasi, i tal. I quan jo sortia, amb aquests nens agafava i anàvem a casa, i gratuïtament tot. Això també és de capir, que no, al principi no pagàvem tots, hasta que no vam muntar el col·legi i vam muntar tot. Però al principi, doncs, jo agafava els nens d'allí del barri i els donava classes.
0: Estem
1: parlant... Ensenyava lliure, quasi a escriure, a lliure, encara ja, a escriure i a lliure. I a
0: llegir.
1: I a llegir, no em sortia la paraula, perdó.
0: I estem parlant del barri on tu vivies, el barri
1: del Carmel.
0: Del Carmel.
1: Principalment.
0: Uh-huh. Vas ser director de diversos col·legis durant aquests anys. Tu quin creus que és el principal llegat que vas deixar als teus alumnes i també a les seves famílies?
1: Jo vaig deixar sobretot l'ensenyança, i a més, perquè a més la vaig matxacar bastant, va ser l'ensenyança, i amb l'ensenyança vull dir la urbanitat, que no es feia. I llavors vaig inventar un llibre que feia urbanitat del col·legi, i amb aquell llibre els caps de setmana, l'última mitja hora, dedicàvem a fer una mica d'educació pels nens i també pels pares. Era bastant difícil, el barri era una mica complicat també, però a mi va ser molt fàcil, eh? A mi tothom em va col·laborar. Tothom, jo diria que m'apreciaven bastant i jo també apreciava el meu barri. Jo hi vaig al barri encara, perquè tinc un... No t'ho perdis, tinc una àrea de Guissona.
0: Tens una àrea de Guissona?
1: Al Carmel. M'ho
0: Ah,
1: van
0: sí?
1: dir, la vaig muntar i la vaig formar.
0: Però és que la cosa no és d'aquí. Tu has passat una mica de puntetes
1: Sí.
0: Per una altra cosa, que vas ser fundador, el Jim Lewis.
1: Sí. Jim Lewis va ser esportiu total. Jim Lewis, un dia, el meu gran, el fill gran, va dir, a mi m'agradaria fer judo, papa, va així, poder-me defensar, etcètera, tal i qual, el Sergio. I va dir, bueno, i llavors a Horta hi havia un gimnàs de judo i de karate. I llavors jo me'l vaig anar a veure. I què vaig pensar? Dic, bueno, per tenir-ho aquí a Horta, m'ho porto el Carmel i m'ho munto jo. I com ja, jo tenia una sort, que com tenia una rama de nens i nenes que els podia arrossegar cap al puesto, a més, el mestre estava molt ben vist abans, així com ara hi havia més problemes, a vegades jo amb els pares els deia, jo faria això, faria això, faria... Endavant. Vaig anar a demanar la subvenció per col·legi concertat, perquè llavors es tenia que anar a Madrid, i vaig anar amb un capellà que era el rector, un sant baró, es deia mossèn Sala, molt bo, molt bona persona. Com així moltes vegades diuen algú, ah, aquests capellans són això, són l'altre. Jo vaig tenir la sort que vaig treballar un equip capellà, de capellans, extraordinari. Me'n feia la religió del col·le, i ell sobre ells hi donava una propina. I els hi anava la mar de bé. A tots ens anava la mar de bé.
0: Aquest gimnàs encara funciona, oi?
1: Aquest gimnàs encara funciona amb èxit de campions. Sí.
0: Fa poc han fet un aniversari...
1: Ara fa poc, el 50 aniversari, al Vall d'Hebron, davant mateix de la residència de Vall d'Hebron, perquè l'Ajuntament els hi va deixar uns locals. I sí, aquest també vam disfrutar-lo també com a esport.
0: El mateix que tu ensenyaves o intentaves que s'ensenyés en les teves escoles, és el mateix que tu després has volgut ensenyar a casa als teus fills?
1: Jo he intentat sempre muntar l'educació el màxim possible. Jo a l'Àlex sempre li deia, pot ser un jugador extraordinari, pot ser fantàstic i tal, però si no tens educació no valdrà res, no et demanarà mai res ningú per fer res, i ara tenim la prova que ja veus que està tot el dia a la televisió, ja l'han fet jefe de l'aerosport, l'han fet jefe de com es diu l'altre, que és molt la mà famosa, la cara ho fa tot, la ràdio, que ara ho fa tot, ara com se diu,
0: que estem parlant d'alguna d'aquestes...
1: De famoses, estan a la ràdio. Està a Catalunya a la ràdio, però avui també està Eurosport,
0: sí.
1: El RACUL també, però ara n'hi ha una que domina el cotarro, que don tot el tennis, que don tot... Sí, la... Ai, ara em surt...
0: Emissora de ràdio és igual, no tampoc no és,
1: sí,
0: no és més important.
1: No. Ho és perquè l'emissora ho és, eh?
0: Sí, però com a informació per repassar
1: sí.
0: La teva trajectòria,
1: sí.
0: El Lluís és pare de tres nois.
1: Sí.
0: Segurament el més conegut és l'Àlex.
1: Sí, clar, sens dubte.
0: L'Àlex Corretja, que és el petit dels tres germans.
1: És el petit.
0: El gran és el Sergio, després l'Ivan i després l'Àlex. Els tres s'han vinculat al món de l'esport d'alguna manera.
1: Bueno, l'Ivan, no sé si saps que... No, deu saber-ho perquè ho hem dit moltes vegades. Té una cama menys.
0: Li van haver d'amputar una cama,
1: li
0: sí.
1: Li van haver d'amputar una cama, però ell ara ha fet els campionats d'Espanya i d'Europa. Amb això amputat Itàlia ha quedat campió d'Europa d'Espanya també. Vull dir que també... I ara tinc la sort, que abans te comunicava, que tinc una neta que té 12 anys i ha quedat campiona de golf de Catalunya. Això sí que m'agradaria que un dia m'ho poséssiu, perquè estava més content que una noia, perquè no se li ha donat ninguna importància i ella li dona molta, pobreta. I bueno, que ara, fa dos diumenges o tres, va quedar campiona de la seva categoria i després campiona tercera de la categoria superior, i va quedar tercera. I aquesta és la filla del gran.
0: Del Sergio.
1: Del Sergio.
0: Uh-huh. Hem parlat de l'educació, després continuarem parlant de la família, d'altres qüestions. Tu com veus ara mateix el paper dels educadors i les famílies?
1: Segons em pinten tots els companys, excompanys, que quan jo estava de director i de tal, no té res a veure i que està una mica complicat entre pares i professors, no sé. Però que la gent no està tan contenta com estava quan era mestre, quan ells eren mestres. Ara, alguns ja estan jubilats i alguns encara continuen per poquet, però, no hi ha ningú que digui que està satisfet de del que està fent. No sé si serà per culpa d'una cosa o d'una altra, però la qüestió és que quan em trobo algú...
0: Ha canviat molt la societat.
1: Ha canviat la societat. Potser també ha sigut per bé, eh? També hi ha hagut coses per bé, no solament per dolent. Ara, amb l'educació, clar, l'educació la van deixar a part. Van a donar ensenyança del 2 i 2 i l'altre tot ho van ensenyar. I jo sempre els deia... amb els laics, per exemple, i deia tu pots passar en un lloc, però quan entres no costa res dir bon dia, bona tarda, i marxar o explicar, saludar. I això l'Àlex ho fa. Dic l'Àlex perquè és el que corre més que tots. Però els tres estan... Perdona'm, parits igual. L'altre dia, no fa gaire, vaig anar al tenis la salut i vam anar al bar i al bar estaven... nanos jovenets, petitets, 7, 8, 10 anys, no sé. I estava el camarer darrere. Manolo, dame una Coca-Cola, dame esto y tal. Manolo, esto, Manolo, oye, Manolo, guardame esto aquí, no sé què. Però... A mi, particularment, jo no és que sigui més papista que el papa, eh? Jo no soc més ben educat ni més mal educat. Potser és que m'ho van ensenyar a casa, no sé. I llavors, a continuació, que semblava que estigués fet, entra el Sergio, que és el gran, i diu, Manolo, por favor, ¿me puedes dar una Coca-Cola? I l'altre, ve, i a continuació ve l'Ivan o algú, Manolo, ¿me puedes dar agua, por favor, i tal i qual? I el camarer em va dir, ¿se da cuenta usted, señor Correcha, qué diferencia entre sus hijos y los otros? Dic, clar, això per mi també és un orgull. Potser tot són simpleries, però per mi és maco. Quan veig algú al gimnàs, o veig algú per Horta, o veig algú d'allòs i em diu, Socorretxa, sempre m'acuerdo quan hacíamos esto, o hacíamos lo otro, per fer moltes coses, no? I les fèiem dins de l'Iglésia. L'Iglésia deixava el local per poder fer coses. I coses, vull dir, per exemple, el Jesucristo Superstar. I el vam muntar, dins de la parròquia, i, bueno, pues, estupendo. I després vam fer el Gris, també. Sí, vam fer coses a dins de la parròquia que eren increïbles.
0: Eren extraescolars, això.
1: Eren extraescolars, però no es pagaven, aquestes extraescolars. Aquí si pagaven tot el que es necessitava, però vull dir, no es pagava per entrar ni per sortir, no. I el capellà era el primer que venia el dia de la funció i estava, el rector estava allà amb nosaltres, no? Una d'elles va venir el bisbe de Barcelona. Sí.
0: I escolta, Lluís, parlem de la vostra arribada aquí a Sant Cugat. Eren els anys 70, principis dels 70...
1: 72, sí.
0: La família Correcha arriba a Sant Cugat amb el Sergio...
1: I l'Ivan.
0: I amb l'Ivan. L'Àlex encara no havia nascut.
1: Va néixer el 74.
0: I què us porta aquí a Sant Cugat?
1: Aquí, vulgarment, un íntim amic meu que va ser el que em va... cloure el club de tennis Setbol, em va dir que si volíem entrar allà perquè no es pagava entrada, ni matrícula, ni res, clar, el que dèiem, érem els tres fills, més nosaltres, tots eren clarons que tenien que sortir d'on fos, no? I llavors, aquest amic meu i jo vam dir, ens aportem els dos a doble, i fem uns dobles, i juguem, i coneixem. Pues crec que és una de les coses més maques que he fet, ha sigut fer-me soci per conèixer molta gent, i molts amics, que no n'hi ha tants. Però amics n'hi he fet a Sant Cugat. I vaig venir a viure aquí on sóc ara, a la crisi de Llaceres. I encara, ara no hi són tots, perquè tots estan aquí, eh? A Sant Cugat, els fills, tots viuen aquí. Però estan a 100 metres, cada un, a 50 metres.
0: O sigui, els tens a prop?
1: Molt a prop, tots. Un el tinc el d'això, el golf.
0: Sí,
1: l'altre està aquí mateix, també, aquí un tidit, allà a la plaça
0: de
1: l'Unió.
0: Al centre de la ciutat.
1: I l'Àlex el tinc de tot arreu. L'Àlex el criden, i sobretot fan moltes xerrades, l'Àlex. Aquestes ja no es fa gratuïtes, eh?
0: I escolta, Lluís, de quina manera us heu vinculat amb el temps amb la ciutat de Sant Cugat? A través de l'esport, a través d'entitats?
1: No,
0: com ho heu fet?
1: Va ser el tenis. Va ser el tennis i va ser on vam començar a jugar a tennis tots. Els dos fills, més el petit, el tercer, amb el pastrem va passar una anècdota que quan tenia, el Sergio ja tenia 13 o 14 anys, em sembla, i tal, i l'altre en tenia 5, l'Àlex. I jo vaig anar a veure la classe un dia que anava a recollir-los, perquè vivíem a Barcelona, i li dic a un professor, que deia Francesc Múrcia, per ser un bon professor, i li dic, Francesc, com va el Sergio? Com va tot això? Com ho tenim? Diu, no, el Sergio va bé. Diu, però el que la gent tindrà que pagar per veure'l jugar serà aquest. Tenia 5 anys, eh? Diu, aquest nen, el que vulgarment es diu, té un duende.
0: L'Àlex.
1: L'Àlex. I sí, sí. I després jo amb aquest li deia, perquè ell moltes vegades deia, el niño este quedarà campeón. A los 12 años era campeón de Cataluña y aquí era su carrera y tal. Este niño tiene un duende, el señor Corretja, ¿eh? Un tal Pedro Mora, que havia sigut entrenador de l'Orantes. Nosaltres vam tenir molta vinculació amb l'Orantes, també, per mediació d'aquest senyor, que eren molt amics. Anem a dinar moltes vegades junts. I pel tennis ens vam embolicar, perquè llavors, quan, tal com es van fent grans, van anar ocupant llocs de jugar pues, al tennis i amb una altra cosa, però tots vam anar a plegar al tennis. I del tennis de Sant Cugat vam parar al Salut.
0: Mm-hmm. Vinculació, ja hem dit, a l'àmbit esportiu, el tennis La Salut, com ara comentes, sí. A Vallparc, al mm-hmm. Futbol Club Barcelona...
1: Sí.
0: Aquesta passió per l'esport que s'acaben traduint en totes aquestes vinculacions amb aquestes entitats, d'on sorgeix?
1: No ha vingut ningú. Mm? Ha sigut el Lluís Corretja que ho ha muntat tot. No ha vingut ningú. Ningú. Només nosaltres. La família i el club que estàvem. Clar, jo el club que em vaig estar em vaig vincular molt va ser també amb el Salut, perquè em van fer president de l'esportiva i allà vam començar a fer coses sèries com el campionat d'Espanya, el campionat d'Europa, el campionat de tal, i aquí, doncs, esclar, i a més, el ser jo, el president de l'esportiva, també coneixia a molta gent que estava al món del tennis, perquè jo anava representant del Salut o alguna cosa.
0: I del Barça també em dedica sí. I estàs molt vinculat, no?
1: Fins al moment estic vinculat.
0: Sí.
1: De moment soc a la llista de socis del Barça soc el 3.000, que déu-n'hi-do, perquè ens sembla que són 150.000, més o menys. Però el secret que abans el deia, encara no l'he dit, no sé si després sortirà o no, però no ho he dit, però que aquest any em venço a la baixa, perquè m'he fet gran. I al fer-me gran tinc de fer moltes coses. Per exemple, jugar a les 9 de la nit o a les 10 de la nit i arribar a casa a les 11 de la nit i tal, se'm fa pesat. He fet moltes coses i se'm fa pesat, ho sento. I, pues, que he deixat, o deixaré el tennis, però, ai, el futbol, perdona, però que, lògicament, seguiré sent culer i soci del Barça fins que pugui.
0: Mm-hmm. El Lluís Corretja, doncs, també ha col·laborat en Càritas en la teva etapa sí. Vivint a Barcelona. Bueno, ja hem fet un repàs per la teva trajectòria. Ara, a la ciutat, aquí a Sant Cugat, què fas? No fas absolutament res.
1: No em demanis per fer res.
0: No? Què t'agrada fer? Quan...
1: Com m'agrada fer de tot. El que feia, ho feia bé. El que feia, ho feia amb ganes. És a dir, l'esportiva del Salut, l'esportiva a Vallparc també vaig fer moltes coses, que era un club molt particular i social, i vaig col·laborar bastant. És a dir, crec que el Vallparc es va conèixer bastant, sense paperia, ni molt menys, però és amb la meva persona de muntar moltes coses que no s'havien apuntat. Però és que vaig trobar una gent també formidable.
0: I escolta una cosa, Lluís, després d'una vida, podríem dir que tan plena i satisfactòria, et queda algun somni pendent? Mm.
1: No, potser sí, potser no.
0: Ah, vinga.
1: No, no.
0: Què et faria il·lusió
1: no,
0: que es
1: ara,
0: fes realitat?
1: Ara ja no, a mi particularment ja no, ara em fa il·lusió tots els meus fills, que el meu fill gran hagi tingut aquesta nena i s'hagi dedicat a és el que et deia, l'altre dia estàvem a l'habitació celebrant l'aniversari i resulta doncs, que un juga al tenis, l'altre juga al hockey, l'altre juga a golf, l'altre juga... Clar, tot això ja m'ha fet il·lusió, tot això. M'he fet un món d'esportiu a casa nostra, però ara no, ara... És que en tinc 81, és que són molts anys. I llavors, pues, ja quasi ni penso en fer una cosa o una altra.
0: Molt agraïts, Lluís, que vagi molt bé.
1: A vosaltres.
0: Gràcies.
1: Moltes gràcies.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
2: Benvinguts i benvingudes un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim aquells drets que no sabíem que teníem de la mà del nostre jurista Jan Botí. Jan, bon dia.
3: Molt bon dia, Anna.
2: A veure, quin dret descobrirem avui, Jan?
3: Doncs avui parlarem d'honor, intimitat i pròpia imatge, per una banda, i com això a vegades col·lisiona amb el que feu els periodistes d'això d'informar.
2: Mira, és un tema que ens interessa als periodistes aquest, no? Perquè a vegades ens trobem situacions d'aquelles que ens diuen «Ai, no em gravis» o «Ai, no, jo no volia sortir». Dius, clar, però què hem de fer, no? Avui ho veurem.
3: Correcte. De fet, quan estàvem preparant, no?, aquest programa, em venia al cap una anècdota que parlàvem plegats un dia, on un company estava gravant a la platja, doncs, bueno, no sé, estava fent un reportatge sobre temes a l'estiu, no?, de turístics, etc. I va haver un senyor que se li va provar i dir, escolti, per què m'està gravant, no? I el periodista va dir, no, jo no estic gravant a vostè, estic gravant, diguem,
2: clar,
3: estic
2: fent una peça, general, no?
3: Exacte, una peça informativa, i diu, no, escolti'm, no em gravi perquè estic aquí, però és que no estic amb la meva dona. Dius, clar.
2: Una senyora que no és la meva, no?
3: Exacte, és una senyora que no és la meva. Aleshores, clar, el periodista diu, ja, però vostè està en un espai públic i el meu objectiu no és gravar-lo a vostè i la senyora que no és la seva, sinó que el meu objectiu és informar, no, de la temporada turística a la zona. Per tant, bueno, com que aquestes coses, sobretot al món periodístic, passen sovint, bueno, era un tema interessant a poder tractar, perquè al final ens plantegem, però això ho podem fer? Els periodistes ho poden fer o no? Els particulars ho poden fer o no? Tot s'hi val en nom de la llibertat d'informació. Al final, la resposta, malgrat en el cas d'aquest senyor segurament seria diferent, la resposta és que no.
2: No tot s'hi val.
3: No tot s'hi val en la llibertat d'informació, i li posarem ara contingut.
2: Doncs som-hi, a veure.
3: Doncs a veure, quan parlem justament de comunicació, de periodisme, de mitjans, sí que tenim quatre drets fonamentals, que els tenim en aquell primer apartat de la Constitució, que poden col·lisionar. Els tres primers que mencionava a l'inici, no? Aquest dret a l'honor, a la intimitat, a la pròpia imatge, que ho regula l'article 18 de la Constitució, i després tenim, evidentment, la llibertat d'informació, també dret fonamental, regulat en l'article 20.
2: Mm-hmm.
3: Això no vol dir que un estigui per sobre dels altres, simplement conviuen, i això implica que s'ha de ponderar en cada moment, doncs, quina situació es dona i quin s'ha de fer prevaldre en qualsevol cas.
2: Això vol dir, per tant, que en alguns casos la llibertat d'expressió i d'informació estarà per sobre d'aquests drets personals i en alguns altres casos no.
3: Dependrà, correcte. Uh-huh. I per això hem de veure, sobretot, què en diu el Tribunal Constitucional, que al final el Tribunal Constitucional és el que ens ajuda a modular i a interpretar la normativa recollida a la Constitució, o també les lleis orgàniques, doncs, que regulin cadascun dels temes. Hi ha una sentència interessant de principis dels anys 90 que, on s'estableix que la llibertat d'informació no és un dret il·limitat. Em sap greu pels periodistes. No és un dret il·limitat. I que aquest dret, diguem, a informar, preval en dues ocasions.
2: Uh-huh.
3: Preval quan la informació és efectivament veraç, verídica, i quan tingui interès públic. Això és important.
2: I aquí també hem de fer la diferència d'interès públic i interès del públic, no?
3: Exacte.
2: Perquè no és el mateix.
3: No, perquè ja sabem que els interessos del públic a vegades disten del que és l'interès general, no? Aleshores, si una informació és certa, però no aporta res a l'interès públic, a l'interès general, pot ser il·legítima, el cas que parlàvem a l'inici.
2: Mm-hmm.
3: Si jo conec, a més, el rerefons que hi ha, i tot i així, diguem, reitero en la cosa, tot i que l'objectiu, evidentment, no era aquest, doncs podríem entrar en un conflicte. Aquest fet de l'interès públic, l'interès general, també el trobem en una altra sentència, en aquest cas una mica més recent, però no tant, té una vintena d'anys, però encara aplicable, on es resol el cas justament d'un reportatge periodístic, no? On es donava un crim, s'estava investigant un crim. I en aquest reportatge es van revelar detalls de la vida privada d'una tercera persona que no era la que havia comès el delicte.
2: Mm-hmm.
3: On aquesta tercera persona tenia actituds envers la vida, que la gent podria considerar poc lícites, actituds, diguem, relacionades amb el món de la prostitució. Que el Tribunal Constitucional, què ens diu amb això? Ens diu que revelar aquest tipus de dades de la vida privada, on estem desmereixent algú per poc ètic que ens pugui semblar als demés, és a dir, no entrem en la moral pròpia, però que no tenen cap transcendència informativa. Perquè al final, escolti'm, que vostè es dediqui una cosa o una altra...
2: Exacte, això no...
3: Seria interès del públic, sí, però no interès,
2: interès públic.
3: Exacte. Això podria constituir una intromissió il·legítima en aquest dret que mencionàvem, no? Dret a l'honor, el dret a la intimitat. Encara que aquest reportatge fos d'un tema real, un tema que havia passat, no? Per tant, si traduïm això amb un llenguatge del carrer, que és el que venim a fer aquí, no tot el que és cert es pot publicar i no tot el que ens crida l'atenció és informativament rellevant, encara que ens ho pugui semblar a nosaltres. Aleshores, si ens passa...
2: Clar, què hem de fer?
3: Què hem de fer? Ara podria fer una riba, anava a dir, vendre el pis i anar a lloguer. Però no, no és el cas que ens ocupa. No, en el cas d'exercir el dret, què pot fer una persona quan creu que li han vulnerat aquest dret, no? Aquest dret a l'honor, a la pròpia imatge? D'entrada, jo diria, identifica exactament quin dret se t'ha vulnerat, no? Quin consideres, perquè després les derivades que això tindrà a nivell civil o a nivell penal no seran les mateixes en funció de que siguin uns o de que siguin uns altres, no? Sabem que el dret a l'honor, doncs, implica informacions o expressions que et desacrediten com a persona, que t'insulten, que et fan quedar malament, diguem, a ulls de la societat, no? També tenim aquesta vulneració de la intimitat, el que dèiem, dades de la teva vida privada, de les teves relacions, de la teva salut... Bé, dins de tot l'àmbit de l'esfera més íntima, no? I ús de la pròpia imatge, que dèiem, no? Aquest ús, doncs, de la teva cara, del teu cos, sense un consentiment exprés, fora de context o amb finalitats que no has autoritzat. I dic això de fora de context pel que dèiem. Si tu estàs fent un reportatge informatiu, televisiu, i de fons, i sense que ho sàpigues, apareix alguna cosa, doncs, que després compromet... clar, vull dir, tu també has de saber que estàs a la via pública. Per tant, tinguem en compte
2: també...
3: Això hem
2: de tenir en compte, no?
3: Si hem de fer coses mal fetes, fem-les en un lloc tancat.
2: Bueno, i que si veiem una càmera i no volem ser gravats, no hi passem per davant.
3: Exacte.
2: No?
3: És una recomanació altament interessant.
2: Siguem una mica curosos, perquè a vegades ens sembla que això només li pot passar a les persones famoses, no?
3: No, d'això en parlarem.
2: Clar.
3: Hi ha alguna diferència, certament, amb les persones... ordinàries, és a dir, tu i jo, i els que surten a les revistes. Hi ha alguna diferència que ara la veurem. Per tant, primer, identifiquem que s'ha vulnerat. Segon, hem de saber que hi ha dret a la rectificació.
2: És
3: a dir,
2: hi ha
3: una normativa, una llei orgànica, justament, que desenvolupa aquest dret fonamental que reconeix el dret de rectificació. No? Per tant, si un mitjà publica una informació inexacta o perjudicial, tu pots exigir com a mínim que et publiquin la teva versió. Perquè d'aquesta manera pots contrarrestar allò que t'estava perjudicant. No? Això és gratuït, evidentment pot generar més o menys complicacions burocràtiques, però és un dret que podem exercir. En tercer lloc, deia abans, no? Tenim opcions per la via civil, per exemple. Doncs, en aquest cas, si el dany és més greu que no una petita informació inexacta, podem interposar una demanda civil per intromissió il·legítima, i en aquest cas hi ha una altra llei orgànica, la que s'encarrega de la protecció civil, justament del dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, que ens permet anar per aquesta via. I, per tant, bueno, entraríem en la via judicial. I, en quart lloc, tenim la via penal, que és la que menys ens agrada, però que, en temes més greus, sobretot vinculats al dret a l'honor, sí que el Codi Penal recull diverses qüestions. Clar, si a tu et calumnien o t'injurien, les penes poden arribar a ser penes de multes i de presó, si això es prova, no? Al final, si et calumnien, què implica? Implica que jo imputo un delicte amb algú sabent que l'acusació és falsa. Per exemple, si els demostrés que el Mundo, quan va publicar el compte fals del Xavier Trias a Suïssa, sabia que allò era fals, això és una calúmnia. Això és un exemple de calúmnia.
2: Clar, perquè has publicat una informació que tu ja sabies que no era real.
3: Correcte. I, a més, sabent del perjudici que li generes a un tercer. Aleshores, aquí tenim derivada penal. Després, les injúries es refereix més aviat a expressions, a manifestacions, que menys tenen la teva dignitat, sense arribar-te a acusar d'un delicte en concret, que t'insultin, que t'humilin públicament i ho publiquin, no? Però en aquest cas, això, perquè sigui un delicte, la llei exigeix que aquesta expressió ha de ser greu. Això també ho hem de calibrar i pot haver-hi penes de 3 a 7 mesos de presó i multes de fins a 14 en funció de la gravetat. Què dèiem de les persones importants? De les persones
2: famoses. Famoses. No? Perquè importants al final ho som tots.
3: Exacte, absolutament d'acord. Clar, una persona famosa, el fet que tu siguis famós, de que la teva vida estigui més o menys exposada, no t'anul·la els drets.
2: No, clar, evidentment.
3: No t'anul·la els drets. Ara bé, el Tribunal Constitucional el que ens ha dit és que la notorietat pública d'una persona el que fa és ampliar una mica el límit del que és publicable.
2: O sigui, que els mitjans poden publicar més coses d'una persona que té una vida més o menys pública que d'una persona que té una vida més privada.
3: Per dir-ho plenerament, sí. Però per què? Perquè segurament aquesta persona és la primera en facilitar aquestes informacions.
2: Per a tant, vegades també li interessa una mica, no?
3: Exacte. Aquí ja entraríem també en debats ètico-morals reprovables o no. Però el que no fa en cap cas és eliminar aquesta protecció ni a l'honor, ni a la intimitat, ni a la pròpia imatge, en cap cas. Perquè és que només faltaria que per ser una persona que es dedica, doncs, no ho sé, a la política, que es dedica, que és cantant, etc., doncs se li manllevin drets que són fonamentals. I finalment, jo el que diria és, no?, perquè la gent s'emporti a la butxaca tres consells principals.
2: Som-hi.
3: La llibertat d'informació no és carta blanca dels periodistes. No permet fer qualsevol cosa. El que protegeix és informació veraç i realment rellevant per la societat. Que tingui interès públic, que no pel públic. També, si es cau.
2: A vegades van lligades, les coses. L'interès públic i l'interès del públic a vegades van lligats.
3: Sí, no sé si cada dia una miqueta menys, però sí, certament sí. Una segona derivada, que és que aquests detalls personals que són innecessaris de publicar, encara que el fet principal sigui d'interès públic, potser el detall morbós, si no és rellevant pel tema que anem a ocupar, no l'hauríem de publicar.
2: Aquest detall ens el podem estalviar, no? Això passa sobretot, per exemple, en temes de successos, com, per exemple, si hi ha hagut assassinats o maltractaments, o sí,
3: costa no entrar,
2: accidents, no?
3: Costa no entrar, perquè al final, com que és una cosa que ven...
2: Exacte, sí.
3: Que és una cosa que ven, i això ho veiem, no?, el famós clickbait en titulars de diaris, sobretot digitals, no?, que titular escandalós, perquè entro i després veig doncs això, detalls doncs, que potser serien estalviables.
2: A vegades també, perquè si no, a vegades és complicat fer la informació obviant moltes coses, vull dir, perquè al final moltes coses no les pots dir.
3: És un joc d'equilibris.
2: Sí, és complicat.
3: És un joc d'equilibris. I finalment, jo el que els diria a la gent és que no us resigneu mai a la vida, però en això tampoc, perquè existeixen mecanismes i el dret a rectificació, quantes vegades no hem vist mitjans de comunicació que han hagut de publicar...
2: Un fer de rates, que li diem.
3: Correcte. Han hagut de publicar una notícia, un article, desmentint una notícia que ells mateixos havien publicat. Clar, què passa aquí? L'impacte ja s'ha generat.
2: Home, i tant. Sí, tu el mal de la persona ja l'has fet.
3: Exacte. Aleshores, diguem que això és una rectificació de mínims. És una rectificació de mínims que, si no fos suficient, tenim la via civil i tenim la via penal, que al final és on no volem arribar, però sovint són vies que hem de saber com a ciutadans que les tenim, encara que puguin ser feixugues. I jo, per acabar, què et puc dir? Jo et puc acabar que el dret, els que ens dediquem en part en el dret, no protegeix el morbo. Això és així. El dret no protegeix el morbo. El que protegeix és l'interès general. L'interès general és el que ha de prevaldre per sobre de qualsevol cosa. I jo crec que la ciutadania també conegui aquesta diferència, és el que dona aquest dret de butxaca que avui regalem als nostres oients.
2: Exacte. Doncs, per tant, aquest interès general, no?, les informacions sempre que siguin importants i rellevants, i no anem a buscar, no?, aquest detallet morbós o aquella informació que no és tan important pel públic.
3: Exacte.
2: Doncs, Jan, moltes gràcies per descobrir-nos avui aquesta col·lisió, no?, entre aquests drets, el de l'intimitat, el dret a l'honor, el dret a la pròpia imatge, que a vegades es confronten una mica, no?, amb aquest dret a la informació, Que últimament també hem de dir que sembla que s'ha liberalitzat molt, no?, aquest dret de la informació.
3: No, s'ha liberalitzat molt perquè els mitjans que hi ha per poder-lo exercir són molt més amplis. Al final, és cert que anys enrere comptàvem amb mitjans tradicionals, la ràdio, aquesta casa, comptàvem amb la televisió, i para de comptar. Clar, aquí ara hem entrat en una mena de xarxa, doncs, que tenim Instagram, tenim Facebook, tenim Twitter, tenim que cadascú té el seu propi podcast.
2: És a dir... I que cadascú s'ha convertit una mica en un periodista, no? Un periodista d'aquests amb el mòbil, que a vegades ho gravem tot el que veiem directament.
3: Sí, això té vessants positives, perquè al final ens permet estar al dia i veure coses que abans potser, doncs, si els amos dels mitjans no els interessava, no els veien. I ara... jo crec que aquesta és la vessant positiva, no? Aquest fet de fer més accessible en general la informació, però té perills i té riscos, que són els que hem explicat, que és, doncs, guiar-se més, no pas per la bondat de la informació, que per una qüestió, doncs, que no té més interès que aquell que pot tenir en la gent, doncs, que vol mirar un reality.
2: Exacte, que si volem morbo també hi ha programes que sí. Ja hi va gent, no?, que hi va per això.
3: Correcte. I cada dia més, eh? I alguns de dubtosa ètica, últimament.
2: Això en podríem parlar a un altre programa, Jan.
3: Em prenc nota.
2: Doncs gràcies per descobrir-nos aquests tres drets que podem exercir davant de la llibertat d'informació. Ens
3: moltes
2: retrobem
3: gràcies.
2: A un altre Drets de Butxaca.
0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Sant Cugat s'ha llevat aquest diumenge després d'una nit de tempestes amb afectacions en la mobilitat i a la via pública amb esllavissades a la Floresta i les Planes. No hi ha hagut danys personals. El país ha viscut, i encara ha viscut durant bona part de la jornada d'aquest diumenge, un episodi de pluges torrencials que ha deixat a la ciutat 130 litres d'aigua per metre quadrat. Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat.
2: Dany personal. A hores d'ara no ens consta cap ni un, jo crec que ho sabríem. L'altre dia, dimarts, va ser tot molt més condensat, amb molt menys temps, i per tant, diguéssim que tots els clavegarams, els col·lectors, diguéssim que han xuclat millor doncs, l'aigua que ha caigut.
1: Durant la nit de dissabte, la Creu Roja ha habilitat el PAF 3 llits perquè hi poguessin passar la nit aquelles persones que ho necessitessin, i han dormit dues persones. I les Planes és una de les zones de la ciutat on més s'ha notat l'aiguat. S'han tallat els dos accessos principals, des del passeig Torrent i també des de la carretera de Vallvidrera. L'entrada per aquest últim accés ha mostrat asfalt aixecat i una autocaravana, fins i tot, dins d'una riera. Carrers amb arbres caiguts i plens de fang dibuixen un escenari marcat per la falta de mobilitat del veïnat. La línia 5 de bus, a més, està inutilitzada pel mal estat de la carretera. Cugat Mèdia s'hi ha acostat i ha parlat amb el veïnat. Sentim Agustina Alonso, de l'Associació de Veïns.
3: Hem tingut molta sort, que han hagut vent. Si s'haguessin fet les previsions que deien d'un huracán petit o no sé com es deia què, haguessin tingut molt més problemes i haguessin tingut, jo crec que inclús desgràcies humanes, perquè els arbres estan i les terres estan molt malament. Jo crec que s'ha de fer una intervenció gran i a nivell de manteniment molt fort.
1: I també hem posat la mirada sobre el carrer de Sant Jordi, que era un dels punts on hi havia més atenció, sobretot després de veure's afectat, especialment per l'aiguat de dimarts passat. Aquest cap de setmana la pluja també l'ha afectat, molt menys. Això sí, un dels edificis, el número 31, s'ha vist especialment afectat, ja que els baixos s'han tornat a inundar. I qui més ho ha patit és la Carmen, una veïna, que és la que queda més a prop de l'entrada. Li ha tornat a entrar aigua i ha acudit al sindicat de llogateres, que ha mobilitzat un grup de suport davant dels aiguats. Per descomptat, el veïnat de l'edifici també s'ha sumat a fer tasques de neteja. Tota la informació a 3w.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.

0: Professionals i amants de l'art participen en la 41a Mostra d'Art de l'Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix, que es fa amb motiu de la Festa Major. Volem saber com es presenta aquesta nova edició i per això avui hem convidat la Neus José, que és presidenta de l'associació. Neus, què tal? Benvinguda.
1: Benvinguda, gràcies. Bona tarda.
0: Divendres 18 és el dia de la inauguració, a 6:45 de la tarda, a la seu de l'entitat, oi?
1: Això mateix.
0: Sí? Uh-huh. A la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, número 18, uh-huh. O sigui, el rovell de l'ou de Valldoreix. Ho teniu tot a punt ja o què?
1: Tot a punt. Avui és l'últim dia ja de recollida d'obres, que acaba a les 7. Tenim ja uns 60 expositors i bueno, tot el vermut ja comprat a punt, tot a punt, una mica de música en directe i a fer veïnatge.
0: Així ja tot resolt, no? Només esperant tot que arribi el dia de la inauguració.
1: Que arribi i que passi.
0: I que passi, però... I us posareu a pensar a la següent?
1: Això mateix, no? sempre ens assolapem, és el que té les associacions.
0: Escolta'm una cosa, expliquem en què consisteix exactament aquesta mostra, una mostra que inclou pintura i escultura. Uh-huh. Com va?
1: Doncs això és una mostra... Mira, al principi fa anys hi havia dues mostres, una que era professional i una que era amateur, i llavors, clar... Si fas dos mostres, tens que tenir molt delimitat qui és professional i qui no. I per això has de tenir un jurat professional que decideixi qui és qui. Llavors, al final, vam fer una i hem com barrejat tot, no? Al final, la idea és fer veïnatge. Llavors, tu siguis professional o siguis no professional, la idea és que portis la teva obra i participis. O sigui, al final és fer com una mica de poble, més que l'obra en si.
0: O sigui que us trobàveu amb un dilema, no?, a l'hora de decidir a veure qui és professional, no?
1: Sí, i després hi ha aquests piques d'una...
0: I que ningú no s'enfadi.
1: Exacte, i és complicat.
0: Clar, perquè ser professional del món de l'art és complicat, no? Coneixem grans noms,
1: sí.
0: Però i el que s'hi dedica des de fa anys per afició, potser també comercialitza alguna de les seves obres, però no pot viure d'això.
1: Clar, hi ha com un limbo allà enmig que dius on col·loco aquest, on col·loco aquell. Sí que hi ha persones professionals que s'han ofert a dir fem un jurat i fem-ho bé, fem dues obres, però clar, això crea una logística i un d'allò important. Nosaltres al final el que volem fer és això, és veïnatge, els professionals o no professionals s'ajunten tots, és un moment en què fem un vermut relacional, llavors ve tothom allà, es saluden, es veuen una vegada l'any i parlen de tot i bueno, és el que ens interessa, tradició i convivència.
0: I són veïns de Valldoreix o està oberta a qualsevol persona que s'hi dediqui i que vulgui formar part i participar d'aquesta mostra?
1: Majoritàriament són veïns de Valldoreix, però tenim algú que és de Sant Cugat, de Sant Cugat o Mirassol o així Rodalies, perquè també estem bastant relacionats amb tot aquest entorn i ens ho han proposat i bueno, està bé. Sí, al final ells ho veuen com una oportunitat de poder exposar a gent o que té poca obra o que no pot participar, no pot entrar dins del cercle professional. I bueno, els agrada, ens ho han preguntat i els hem dit que sí, no hi ha cap problema.
0: I des que s'inaugura aquesta mostra, quant de temps la teniu oberta per al públic?
1: La tenim oberta dos dissabtes, o sigui, el dissabte 19 i el dissabte 26 de setembre, de 10:30 a 1, l'entrada és lliure, poden venir. Abans la teníem oberta tota la setmana, però realment no venia ningú. O sigui, realment quan venen és dissabte, suposo que la gent treballa o no l'és operatiu. I llavors ja hem decidit directament el dia de l'inauguració, que és el divendres 18, i dissabte 19 i dissabte 26, de 10:30 a 1, doncs poden venir a veure-la.
0: I a part d'aquest canvi, que deixa de banda, diríem, els dies laborables, no? Uh-huh. Perquè el públic tampoc no uh-huh. disposa de temps, heu presentat alguna novetat en aquesta 41a edició?
1: En aquesta 41a edició, la novetat...

0: Tenen que ser de Valldoreix o de l'entorn, han de portar una obra que no excedeixi una mida, que són 60x80, que quan diem no, que no la superi no vol dir que sigui 60x80, perquè tothom ens porta unes obres que necessitem tres cases com la que tenim. De fet, ens estem plantejant obrir la sala de dalt l'any vinent per poder repartir millor tot el que són les obres, perquè ens porten obres grans. I ja està, qualsevol tècnica, no posem cap mena de però.
1: Uh-huh. I hi ha qui repeteix d'un any a l'altre? És a dir, hi ha participants fidels a cada cita amb aquesta mostra?
0: Afortunadament hi ha participants fidels, que són els veïns de Valldoreix de sempre, de tota la vida, i sempre el que sí que els diem que portin una obra diferent, perquè clar, així cada any doncs, la gent va veient coses diferents. I sí, ja tenim de fidels, majoritàriament.
1: Com a mínim tenen un any, no?
0: Majoritàriament.
1: Per fer una obra nova.
0: Sí, però sempre es desperta en l'últim minut, eh? Quan abans de vacances diem, recordeu que el setembre és la mostra d'art, sempre ens diu, ai, ens ho podíeu haver dit abans, que ara tenim el temps molt just per fer-la. Diu, bueno, no cal que la feu, podeu tenir el quadre fet, no? Molta gent es pensa que l'ha de fer exclusivament. L'únic quadre que vam fer exclusivament va ser el de la 40 mostra d'art l'any anterior, que sí que vam fer un format concret i una obra concreta, però la resta poden portar el que vulguin.
1: Vaja, que pràcticament et pots trobar amb alguna obra que estigui fresca encara, no?
0: Exactament.
1: Quines temàtiques acostumen a utilitzar o són més recurrents en aquesta mostra per part dels artistes?
0: De temàtica, sobretot, flors i paisatges i coses d'aquestes, hi ha moltes. És el que més...
1: El que més es troba a Valldoreix, també,
0: el que més es
1: dir,
0: troba,
1: no?
0: Sí, deu ser el que més deu agradar pintar, no sé. Avui, però nosaltres tenim tècniques diferents, eh? Hi ha una noia, per exemple, que ha fet un ganxet, una altra que ha fet un collage, i tècniques d'aquarela i d'oli, així, doncs, bueno, la de sempre, no? Això és el més tradicional.
1: Mhm. Hem parlat de totes aquestes edicions que heu fet enrere, podríem dir que és un clàssic de la Festa Major de Valldoreix.
0: Uh-huh.
1: Digue'ns una mica de quina manera us ho feu perquè això continuï un any i un altre, conservant aquest esperit, no?
0: Mira, nosaltres anem fins i tot abans del pregó de la Festa Major. És a dir, en teoria les activitats comencen després del pregó de la Festa Major. Nosaltres anem abans del pregó de la Festa Major. Som pioners en tot, fins i tot en això. doncs ho fem... és el mateix veïnat el que ja ve quan s'apropa la data i et diu ja tinc el quadre preparat, o sigui, et força el mateix veïnat a fer-ho. Vull dir, és una cosa que ja surt natural d'ells, com els Reis o com... Com aquestes coses que fem tradicionalment, és una cosa...
1: Podem interpretar, Neus, que els habitants de Valldoreix, mm-hmm, o els veïns de Valldoreix tenen un esperit molt artístic,
0: molt,
1: no?
0: Molt, és que hi ha una d'artista a Valldoreix que és una cosa exagerada. A Valldoreix hi ha Floresta, també, per exemple, però hi ha molta gent. I ningú és profeta a la seva terra, Hi ha gent que els admiren molt més fora o que els reconeixen molt més fora que fins i tot aquí. Però sí. I nosaltres també en tenim uns quants, eh? Tenim el Lluís Pérez, per exemple, la Neus Colet, tenim gent coneguda dins de la nostra associació que fan activitats.
1: Uh-huh. I el perfil és de gent de mitjana edat o gent gran? T'ho pregunto perquè no sé si teniu joves que hi participin.
0: A l'associacionisme i als joves és complicat. No tenim. Tenim pocs joves que hi participin. Sí que és veritat que una vegada ens van proposar fer una exclusiva de joves, però és molt complicat que el jove participi. Fins i tot fèiem una mostra literària i la vam deixar de fer perquè és com tu has d'anar darrere. O sigui, si una cosa ja no surt natural, no?, de la pròpia gent, ja no cal forçar-la. És a dir, la mostra l'espera tothom, els Reis ho esperen tothom, però hi ha activitats que no pots forçar-les, o sota el meu punt de vista no s'ha de fer. Llavors...
1: Uh-huh. Anem un altre cop a la jornada inaugural. Tornem a recordar que uh-huh, serà el divendres 18, a 15:45 de 7 de la tarda.
0: Uh-huh.
1: Comentaves que feu una miqueta de pica-pica. Hi ha un grup de música, no?, que hi participa?
0: Bueno, hi ha un noi que no és un grup, es diu Jaume Fàbregas, que ve a tocar la guitarra perquè ens ve... Bueno, a fer una miqueta de...

0: De Vall d'Oreix?
1: Vall de Sant Cugat.
0: Vall de Sant Cugat. Mm. No passa res,
1: molt implicat a l'associació, però Vall de Sant Cugat. Bueno, estem molt relacionats nosaltres amb Sant Cugat, eh? Forçosament.
0: No us tireu els trastos, no?
1: No, en Sant Cugat no tant. Ens ho tirem més amb Vall d'Oreix. Sí. Ah.
0: Bé, doncs, no sé, per què la gent que estigui interessada en el món de l'art o tingui curiositat, convidaries a que visiti la vostra mostra?
1: Sí, i tant. Ja saben quan poden venir, o el divendres 18 de setembre a les 6:30. A més, és entrada lliure, és a dir, que pot entrar tothom, de Vall d'Oreix, de Sant Cugat, o d'on sigui. I els dissabtes 19 i 26, si volen, doncs, també poden venir, de 10:30 a 1.
0: Doncs aquí queda feta aquesta invitació, amb aquesta proposta acabarem el programa d'avui. Li agraïm a la Neus José, que és la presidenta de l'Associació de Propietaris i Veïns de Vall d'Oreix, desitjant que tingueu una molt bona festa major.
1: Moltes gràcies, estàs convidada, ja ho saps.
0: Gràcies. I a vostès els emplacem a demà, edició de dimarts del Connectats, que arribarà puntualment quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Fins aleshores, acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.

0: Pell de gallina, nois. Avui volem parlar de música i d'espiritualitat. I és clar, ara mateix hi ha un disc que tots tenim al cap, que és aquest Lux, de Rosalía. És un treball amb una religiositat indiscutible que fa les delícies del nostre següent convidat, que és un mossèn que és fan de la cantant de Sant Esteve Sarrovires. Molt fan. La Carme Reverte ja el té als estudis. Carme, com va? Ens el presentes?
1: Hola, Anna, què tal? Com esteu?
0: Bé.
1: Doncs i tant. Mira, m'acompanya l'Emili Merlès, és mossèn de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, aquí a Sant Cugat, i, com deies, devot de la Rosalía des de molt abans que fos famosa. Ara s'estava contenint, però li ha faltat poc per començar a cantar.
0: Doncs benvingut al Rambla 54, mossèn Emili.
2: Moltes gràcies i per convidar-me. I sí, per parlar de la Rosalía, jo sempre estic disposat.
1: Anna, ara parlarem de Lux, però t'he de dir que el mossèn Emili ja segueix la Rosalía de fa molt de temps.

0: Emili, no sé si la seguies des dels inicis, des de...
1: Tant no, de Los Ángeles com aquesta.
0: Aquest, no, de, no, aquest és Catalina. No sé com la vas descobrir, en quin moment vas pensar que aquesta artista tenia alguna cosa especial.
1: Mira, jo la vaig descobrir pel YouTube, jo soc molt youtuber, no? Hi ha un youtuber que es diu Jaime Altozano, que analitzava moltes cançons, i quan Rosalía encara no era gaire coneguda, va analitzar l'àlbum del Mal Querer, i a mi això em va al·lucinar, aquest anàlisi, que jo també he estudiat música, no? I per tant també, o sigui, no és només l'estil i tot això que està molt bé, sinó també veure l'art que té musical, no? Perquè, bueno, ella és veritat que ja ha estudiat, té el grau superior de música, no? Però vull dir, però com utilitza tota aquesta saviesa musical i la posa en una cultura pop i enriqueix la cultura pop. Això és un dels grans trets de Rosalía.
2: Mossèn, som molt fans també a casa nostra de Jaime Altozano. La veritat és que és molt recomanable els seus vídeos i això que estàs explicant, no? Com t'introdueix en la música de forma fàcil i com acabes sabent moltíssimes coses. I suposo que el darrer treball de Rosalía, aquest amb el que començava, amb Lux, que suma a la música doncs una religiositat total, ja deu ser el súmum per un mossèn. Un ocellet m'ha dit que mossèn Emili va anar a un dels 4 concerts que la Rosalía va fer a Barcelona. Com va anar això?
1: Sí, sí, doncs mira, va ser un feligrés que sap... Els feligrés ho saben, que m'agrada la Rosalía, perquè jo no m'amago i alguna vegada ho he citada amb alguna homilia, no? I un feligrés, mira, em va regalar una entrada i vaig disfrutar-ho moltíssim. Vaig anar sol, però bueno, cap problema, eh? De seguida em vaig fer amic de la senyora i la seva filla que estava al costat, que eren de Sant Cugat, totes
0: dues. Quina casualitat,
1: eh? Sí, sí. I vaig disfrutar-ho molt, perquè realment també a Lux es veu la Rosalía com és una artista, podríem dir, 360, perquè no només canta, sinó que també tot el tema de la coreografia, també com, per exemple, a Lux introdueix el tema del ballet, no? Que és un art que no està fora del mainstream, diguéssim, de la cultura pop, no? I com ella va enriquint la cultura pop introduint aquestes coses, i m'agrada també amb humilitat, perquè ella diu, clar, fa, no sé si va dir 8 mesos, que ballo ballet, no? I inclús estava el seu professor allà al concert, que el va saludar i tot, però té com aquest desig d'anar a aprendre, enriquint-se, no? I això, després, portar-ho doncs en els concerts i en la seva música, i jo crec que això és un cert model a seguir, perquè en tots els àmbits de la vida, no? Doncs tenir aquest esperit de voler conèixer més coses, ampliar l'horitzó i després introduir-ho en el teu àmbit, això doncs és un gran què.
2: Mossèn Emili, no sé si t'he entès bé, la Rosalía a dins d'una homilia.
1: Sí, també. Sí, sí.
2: I bueno, com perquè... se cita la Rosalía en una homilia?
1: Bueno, ara no me'n recordo com era, però jo sóc un gran estudiós, bueno, enteneu-me, eh? O sigui, de la cultura actual, perquè des de l'Església també hem d'estudiar la cultura actual, perquè també ens dona... Bueno, la cultura actual té moltes coses molt positives, no? I per tant, doncs... I si nosaltres també volem fer que el missatge de Jesucrist arribi a la cultura d'avui en dia, doncs hem d'encarnar-ho amb la cultura. Jesucrist parlava en paràboles, no? Que era com maneres d'explicar-se de la seva època. Doncs nosaltres hem de fer-ho també amb exemples d'avui en dia. I pots agafar algun tros d'una cançó, no? I pots analitzar-la i pots sortir, et pot enriquir, no? una homilia i la fas més actual.
0: En parlarem d'això potser d'aquí una estoneta. Aquest va ser el primer concert que vas poder veure la Rosalía en directe?
1: Sí, va ser...
0: Sobre un escenari?
1: Sí, sí.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: I què et va transmetre? Quines emocions?
1: Bueno, em va agradar moltíssim al principi. Al principi va ser molt... Però primer, la gent. Perquè, clar, és veritat que jo... Concerts de música clàssica n'he anat a molts, eh? Però així de música més així més pop, doncs no acostumo a anar-hi, no? Llavors, em va sorprendre primer la gent, que, clar, jo anava de mossèn, perquè vaig anar de mossèn, no? I tothom anava de color blanc, no? Amb rosaris, amb... Bueno, era quasi com una vetlla pasqual, no? O sigui, I això, bueno, em va inclús anar del costat, que anava de color negre, i vaig dir, escolta, això m'hauria d'haver dit, no? Perquè haguéssim hagut d'anar de color blanc, i això, no? I després també com comença, o sigui, com domina l'escenari, eh? Perquè, bueno, clar, quan es va... Al principi, no?, que surto amb una capsa de color blanc, no?, que va caient, no?, llavors surt ella... com així de puntetes, no?, com ballarina, doncs tot això d'aquí, bueno, és molt maco, i també com en el concert, doncs bueno, com va canviar, perquè és un concert que era com una òpera, perquè hi havia, doncs era com 4 o 5 moviments, que baixava el taló fins i tot, no?, i llavors, doncs, i cadascun tenia com una certa tonalitat del concert, i això em va semblar, doncs, molt maco, i vam sortir tots molt contents, perquè era un concert una mica diferent, era un concert més tipus com si vas a l'òpera, perquè la gent és de cavallava i tot això, però no era un concert així només de, com de marxa, diguéssim, no? Sinó era més una experiència cultural. I això crec que és molt maco.
0: Espiritual, pràcticament.
1: Sí, no, i el d'espiritualitat no és l'últim disc, eh? O sigui, jo la Rosalía em va sorprendre perquè parla de Déu des del primer disc. De fet, jo tinc un article, o sigui, bueno, de cada disc que treu, trec un petit article que escric, eh? Doncs aquí al Cugat.cat en tinc dos, i que una mica analitzo Déu i les coses de Déu en els diferents discos que va traient, no? I surten tots, i surt d'una manera com molt positiva. Ella és una dona que, podríem dir, en recerca de religiositat, perquè no podem dir que sí, com... Encara que el Déu catòlic surt molt, no? Però ella és una persona que està com en la recerca i també, bueno, també es fa ressò una mica d'això de que a nivell cultural actual, doncs aquesta com retorn és una cosa que és certa. Nosaltres a la parròquia, per exemple, aquest any tenim gairebé 100 adults que... Nosaltres tenim un programa que es diu Sicòmor, que l'hem portat de Londres a la parròquia, que és com per iniciar-se a la fe. Seria com una escola d'idiomes al nivell A1. Per començar, i tenim gent que s'ha de batejar. O sigui, molta gent jove, del grup d'aquests potser joves en tenim 30 i pico. I llavors, jo, quan escolto la Rosalía i tal, em ve al cap molt aquestes persones que s'apropen a la parròquia, que tenen com una set de Déu, i a mi això és de les coses que més m'agraden.
0: Com ho aprofita, Anna, tot?
2: Sí, Es comprem cap a casa, mossèn Emili.
1: Aprofitem.
2: Estic convençuda... Ara ens estava explicant la seva experiència en el concert de la Rosalía. Jo estic convençuda que si la Rosalía hagués sabut que tenia un fan com mossèn Emili entre el públic, l'hauria fet passar pel confessionari. Mossèn, què li hauria explicat?
1: Clar, és veritat que el confessionari era una mica per parlar de perles, de la cançó aquesta de Despechados i tal, i en el meu cas no tinc aquest cas, però bueno, sí que ella li agrada molt la teologia. Ella, en entrevistes que ha tingut, diu que li agradaria doncs estudiar teologia. Jo soc professor de teologia, o sigui, podíeu parlar, no?, doncs de molts temes, no? Jo li faria moltes preguntes, perquè tinc moltes preguntes.
0: Digue'm una.
1: Bueno, de discos, de... Perquè les seves lletres són lletres una mica... Que no són molt clares, saps? Molt clares.
0: Llavors, en quin sentit?
1: Bueno, perquè s'expressa... O sigui, ella, la Rosalía, ella... O sigui, perquè l'art modern s'entén com un confessionari des del segle XX, o sigui, tots els pintors del segle XX i tot això, o sigui, és molt expressar el que tu vius, no? I llavors, doncs clar, ella, a les seves cançons, això, per exemple, que és una altra cantant, Amy Winehouse, doncs ella, això, les seves lletres és la seva vida. De fet, hi ha una sèrie que es va fer... No, no és una sèrie, és d'un sol capítol, no? Que és Amy Winehouse, la xica detrás del nombre, que va seguint la seva història i les seves cançons i casa, no? Llavors, en el cas de Rosalía, doncs també les seves cançons, ella s'expressa, i a més l'últim disc, el Lux, que és el disc com més personal, però clar, hi ha coses que s'entenen, però hi ha altres que no s'entenen. I llavors aquí m'agradaria, saps? Jo el que faria com una cançó, anem a escoltar-la, no? I llavors anem així com a analitzar-la. Aquí, què vols dir, no? Aquí, en què estàs pensant? I a veure què em diria.
2: Segurament el que diuen tots els artistes, el que tu interpretis. Jo ho faig i llavors tu interpretes. I cadascú interpreta doncs una mica el que vol o en el moment vital en el que està o el que sent sí. En aquell moment, no?
1: Això és veritat perquè és veritat que després del concert, una cosa, com que vaig trobant persones, no?, i vaig anar, els preguntava què és el que més t'ha agradat del concert, o a les feligresos que hi havien anat, o quina és la cançó que més t'agrada. I a tothom li agradava una cançó diferent perquè la relacionava amb un aspecte de la seva vida, no? I això, doncs, bueno, és la gràcia de l'artista, que diguessin que també l'obra que fa doncs, va més enllà de la pròpia vivència de l'artista, no? I quan arriba també a un nivell com de cultura popular, també, doncs, també forma part de la vida de moltes persones, aquestes cançons, no? I se les posen per recordar moments de la seva vida.
2: Mossèn Emili, una cosa. Ens has explicat que vas anar al concert de mossèn.
1: Sí.
2: No sé si tothom et va prendre seriosament o algú va pensar que el marc de tota aquesta... De totes aquestes icones, no?, que exhibeix la Rosalía, diguéssim, t'havies passat de frenada. Perdó la confiança,
1: no,
2: eh?
1: No, sí, sí. De fet, no era el més raro que anava vestit, eh? O sigui que era dels normalets. No, però jo vaig amb mossèn, així amb el coll, no?, que es veu que sóc de mossèn, no? Però perquè això m'obre moltes converses. Això ja, per exemple, els que tenia al costat, doncs clar, quan em vaig asseure i em van veure, no?, perquè van comentar entre elles i de dir, com, teniu un mossèn aquí al costat, no? Llavors això ja, jo doncs ja parlo, no?, i ja li dic, mira, jo soc el mossèn de Sant Cugat i tal, i han surten moltes converses, com he tingut també, doncs, en avions, i així he tingut converses molt maques amb vols d'aquests llargs, no?, doncs això, no?, i per tant, Bueno, sí, no, no... Hi havia molta gent que portava rosari. És que hi havia molta religiositat, que la gent portava coses que potser no les haurien portat totes en el sentit religiós, però sí que era una cosa que sorprenia del concert de Lux.
2: Per això t'ho deia, perquè hi ha molta gent doncs, amb els mocadors aquests típics com de monja, no? Però que en realitat sí. No és que siguin no monges.
1: Sí. No, això també em va sorprendre, que hi ha moltes monges, com santes, o sigui, noies que portaven com coronetes, però clar, una mica imitant també el vestit, bueno, com ara el cabell com el porta ara la Rosalía, no? Que porta com aquesta coroneta, no? De santa, i bueno, també ho imitaven, no? I el color blanc, perquè clar, és el de la portada de Lux, i és el color dominant d'aquest disc. Bueno, que és que clar, Lux vol dir llum, no? I aquí també, clar, i també inclús utilitza una paraula, ego sum lux mundi, que això surt a Taüll, no? Al romànic català, doncs el Pantocràtor més conegut de Catalunya posa ego sum lux mundi. I això hi ha una cançó que és com una mica com una tornada que va sortir per allà, no? Una segona veu que va dir ego sum lux mundi, ego sum.
0: Mossèn Emili abans parlava de les cançons favorites dels feligresos. La seva...
1: Jo podria
0: dir... una, no?
1: Sí, jo podria... sí, una o dues. Podria... Vaig a dir-ne dues. Val? O sigui, la primera és una que és G3N15, que és Genís, no? Que és el nom del seu nebot, i és una cançó supertrista, de melangia, no? Perquè, clar, ella quan va estar a la pandèmia va estar vivint als Estats Units perquè estava gravant a Motomami, i llavors, clar, com que no et podies moure de país, doncs, clar, es va tenir que quedar allà, i el seu nebot, que té 8 anys, i que se l'estima molt, no? Doncs llavors és una cançó de dir, clar, fa 2 anys que no et veig, com seràs, no? Com has canviat i tal, i al final, doncs també té una posa una nota de veu d'un WhatsApp de la seva àvia que li diu una cosa molt religiosa també, diu, carinyo, el més important és la família, diu, no, el més important és Déu, no? I llavors li diu, bueno, sí que... és una conversació així com molt maca. I també una altra que m'agrada molt és d'aquest últim disc, és Jugular, però aquesta, si em dius perquè m'agrada, o sigui, no sé, perquè m'agrada, saps? O sigui, i al final, hi ha una part final que m'agrada molt perquè acaba fent, no?, com d'una cosa petita a una cosa gran, una gran a una petita, no?, i al final acaba, no?, i no cabe en mi pecho, i mi pecho no cabe en ell, que jo faig com una referència com al cor de Déu, saps? O sigui, que el cor de Déu que és tan gran, no?, i mi pecho no cabe en ell, eh? O sigui, que és com aquesta grandesa de l'amor de Déu. Bueno, és la meva interpretació, segurament ella no fa tant així, no?, encara que ella en aquesta cançó cita el Corán, no?, perquè diu, perquè tu estàs més cerca que mi ven a jugular. I això és una sura del Corán.
0: Ja veus, Anna, que mossèn Emili és una persona tan curiosa que aprofundeix en tot allò que li interessa, i la Rosalía està claríssim que li interessa i molt. Però quins són els arguments de la teva admiració per aquesta cantant? Per què?
1: Bueno, hi hauria un primer que seria a nivell musical. Ho fa molt bé, i barreja estils molt diferents, però ho barreja bé, no fa un poti-poti, diguéssim, no? Sinó que i amb una mateixa cançó canvia d'estils. O sigui que això és una mica inclús arriscat a nivell de, diguéssim, de ràdio, o en tema, o d'escoltar.
0: Musicalment, sí.
1: Musicalment, perquè vol dir, et demana que tu has d'escoltar la cançó, i per interpretar-la, o sigui, a mi musicalment m'encanta, com ho fa, no? I després també m'agrada molt, bueno... el fet d'aquesta com de l'obertura a lo espiritual, que això també és una cosa, bueno, jo com a mossèn, doncs òbviament és una cosa que m'agrada molt. I després també les seves entrevistes, perquè és una noia que també que s'obre molt a les entrevistes. O sigui, és bastant transparent, no? Quan li fan unes preguntes, o almenys comparteix aquesta part com és espiritual, i no li fa vergonya dir-ho. Perquè nosaltres, a la nostra cultura, aquesta part com és espiritual sempre fa una mica de més vergonya dir-ho, no? I ella ho diu com més oberta, i això ens recorda molt als joves i als adolescents d'avui en dia. Et parlen amb molta naturalitat d'aquest tema. O sigui, per ells és com més exòtic, no han viscut potser amb la cultura com més catòlica, més de la nostra època, no? I en aquest sentit estan com més lliures i busquen més, no? I aquí amb ella veig també com un reflex, ella és més gran, perquè ja té quasi cap als 30, no? O sigui, però és un reflex d'això. I després també m'agrada molt la seva capacitat. Jo ara és una dona que té un gran lideratge, perquè sap, té una capacitat molt gran de treure talent. Perquè ella, o sigui, per fer el que fa, no és tan fàcil. O sigui, ella pot composar, però composes, però també tu t'has envoltat de gent molt bona, que també que et complementin, que t'ajudin, I també en la posada en escena, en els vídeos, els videoclips també són molt xulos, a mi m'agrada molt, els videoclips són molt, molt atrevits, no? I també el videoclip també explica la cançó, per exemple, la de Bergheim, no? La primera que van treure, jo quan el vaig veure em vaig quedar, bueno, paradíssima, vaig començar a estudiar-lo allà per YouTube, de gent que feia comentaris, perquè és que és un videoclip que està superben pensat, o sigui, és una petita obra d'art, aquest videoclip.
2: Mossèn, li agrada tota la música de la Rosalía? Ho dic perquè hi ha altres treballs com aquest que estem escoltant,
1: sí,
2: que potser no són tan espirituals, no? No sé si és massa motomossèn o no.
1: No soc tan... No, sí, Motomami hi ha algunes que m'agraden, però potser és l'àlbum que menys m'agrada. I perquè, bueno... I no sé si... Bueno, Motomami és veritat que és ella, no? Perquè és Rosalía, però aquí ostres, està agafant com una tirada més comercial, no? I se m'acaba el comercial, deixa com de ser més la Rosalía dels altres àlbums, no? Que eren més... És veritat que el primer àlbum, El mal querer, és un àlbum que, bueno, clar, que parla, no? És un treball final de màster seu, no? I parla de la dona maltractada, parla de la vida d'una altra, no? Però aquí dic, se m'està marxant la Rosalía, però en Lux m'ha tornat una altra vegada.
2: I per la porta gran, eh?
1: I per la porta gran, sí.
2: I aquest boom de la música més religiosa de la Rosalía s'ha notat a la parròquia? Has vist més interès, sobretot en dies abans, entre els joves?
1: Sí, o sigui, bueno, almenys a Sant Cugat és un fenomen. O sigui, a veure, un fenomen també no hem de dir, no és una locura, eh? Però sí que nosaltres a la parròquia anem creixent de gent que ve a missa, i això és el tema dels joves, eh? I els joves és tot un fenomen que s'apropen, estan com molt més oberts, i després una cosa més curiosa és que els joves porten els seus pares a l'Església, que abans que era com a l'inrevés, i bueno, i també és un repte per l'Església, no?, doncs d'acollir aquestes persones, no?, d'escoltar, no?, els anells que porten en el seu cor, i de caminar amb ells, i això és molt maco, i a mi també aquesta gent que ve nova també m'enriqueix molt. De fet, jo amb els joves els hi pregunto moltes coses. O sigui, jo per estar una mica al dia tinc una font privilegiada que són els joves. Jo em fixo com vesteixen, que els hi pregunto què escolten, si surten ara, jo què sé, videojocs, els hi pregunto per què els agraden els videojocs, els hi pregunto els tatuatges, no?, per què s'ha fet aquest tatuatge i tal, perquè és una manera de conèixer la cultura, i això és molt important. I també, o sigui, la cultura és la que tenim, però també la cultura l'hem d'enriquir. I veus, i Rosalía enriqueix la nostra cultura actual.
2: I la cultura musical del mossèn, que ens hem quedat aquí tots bocabadats, eh?
1: Bueno, és que jo, això va ser cosa de la meva mare quan era petit, que li agradava el piano, vaig començar a estudiar piano, i sempre el tema de la música m'ha agradat molt. Soc molt més friqui de la música clàssica, eh? O sigui, allà sí que, bueno, perquè allà he pogut, doncs, conrear-la més, però no entreu que m'agradi la música clàssica, però t'agrada Chopin, Rachmaninoff, però també m'agrada molt el jazz, m'agrada molt la música així més flamenquilla, perquè també té molta força. Jo soc d'Hospitalet, no?, ja l'hi deia abans a la Carme, no?, i un punt flamenquillo d'Hospitalet també el porto. Però, bueno, o sigui, tota música que sigui de qualitat i que expressi els sentiments humans, a mi això m'agrada molt, perquè sempre, o sigui, un artista, quan és bo, és capaç d'expressar el que ens costa de dir, no? O sigui, l'artista no és només el que fa coses, no? O sigui, el que sap posar paraules, expressions, a coses que tenim tots, però que ens costen de dir i que ens podem veure reflectits en aquella música, també en aquella pintura. També m'agrada molt l'art modern, o sigui, jo soc molt friqui de moltes coses, eh?
2: Carme, el fitxarem, a mossèn Emili?
0: No sé
2: m'estan dient de darrere el vidre, fes-lo rambler!
1: Però de tant en tant em puc passar per la Rambla.
0: No sé d'on treu el temps, eh?
2: Exacte,
0: no sé.
2: Exacte, per la Rambla explicar-nos coses. Una darrera pregunta, molt ràpid. Podria ser que l'àvia de la Rosalía ens estigui escoltant des de Sant Esteve Sarrovires i acabi enviant a la nena al monestir de Sant Cugat. Què preferiries? Un concert, una conversa sobre música i espiritualitat, una actuació amb tu a l'orgue, t'estem escoltant, que també ets artista?
1: Això és Bach, no? Estem al concert. Sí.
2: Doncs, Instagram home, fa aquestes coses. Ja, ho hem trobat a Instagram.
1: Sí, sí, això és d'un programa que vaig... Bueno, d'un curs que vaig fer de ciència i fe, que va ser el primer de l'Església Catòlica, a l'any 2013, això, sí, sí. I home, no, a mi m'agradaria tenir una conversa amb ell. La podia portar al monestir, es podia fer un concert íntim, però clar, hauria de ser una mica de música religiosa, però és que ella canta moltes cançons i saetes, inclús en el concert aquest va cantar una que era com una saeta de mi... Bueno, Cristo, una força allà, i home, això seria una cosa com molt maca, no?, com de fusió de música més moderna, i a més ella canta, a part de lo seu, canta moltes més coses, perquè és una noia que ha estudiat molt, eh?
2: Doncs a veure si la ràdio fa la seva màgia. Mossèn Emili, Carme, moltíssimes gràcies, una abraçada.
0: A vosaltres. Adéu, Ramblers.
1: Adéu.
3: Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat. Continguts en xarxa.

0: ¿No os habláis?
1: Apenas le conozco.
0: Conocí a Frankie justo después de cumplir los 37. Hacía trabajillos de arreglacortes. A mí me curaba cuando yo creía que no había remedio. Un buen tipo para tener en tu esquina.
1: Sí, lo es.
0: Se quedó conmigo hasta mi último combate en San Bernardino. Mi manager andaba por ahí emborrachándose. Y nos quedamos solos, Frankie y yo. Estaba recibiendo una paliza brutal. Todos tenemos un tope de combates capaces de pelear. Nadie te dice cuál es ese tope. El mío era 109. Pero no quería reconocerlo. En el cuarto asalto, se me abrió un corte. Me empezó a chorrear sangre en el ojo. Tendrían que haber parado el combate, pero coño, yo era un negro en San Bernardino. Yo estaba allí para sangrar. Asalto tras asalto, le decía a Frankie que me curara. Él me hablaba de tirar la toalla, pero no era mi manager y no podía tirar nada. Asalto tras asalto, discutía conmigo. Yo me reía porque, joder, le afectaba más a él que a mí. Aguanté 15 asaltos y perdí por puntos. Al día siguiente perdí el ojo.
2: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta escena que ara sentíem pertany a una de les grans pel·lícules de Clint Eastwood, Million Dollar Baby, que va ser guardonada amb l'Oscar al millor film, millor director, Clint Eastwood, millor actriu, Hilary Swank, i millor actor secundari, Morgan Freeman. Avui en parlem perquè aquest Cinema a la Xarxa el dedicarem al cinema i a l'esport, una temàtica que ha donat una gran diversitat de films amb enfocaments igualment diversos. Hi ha hagut films que han optat per mostrar-nos la cara amarga d'un esport, d'altres s'han centrat en el perfil psicològic de l'esportista i d'altres en la força de voluntat per assolir una fita. Million Dollar Baby se centra a la figura d'una noia que entra en un món genuïnament masculí, com és la boxa, amb voluntat d'esdevenir una gran figura. Però l'interessant és tot el que hi ha al darrere. Una extracció social baixa, unes ferides familiars, la necessitat de reafirmació, l'esperit de sacrifici i la superació personal. La història té un final tràgic, però la noia descobreix que al final de la vida el més important no són les copes, les medalles o els honors que hem aconseguit, sinó els lligams que hem establert amb les persones que hem conegut. En aquest film, la temàtica és la boxa, però també podria ser l'automobilística. La pel·lícula Rush, de Ron Howard, parla en certa manera d'això. La història se centra en la figura del corredor austríac de Fórmula 1, Niki Lauda, que va ser 3 vegades campió del món. Lauda, a diferència de la noia de Million Dollar Baby, era de família benestant, però tenia una obsessió per ser el millor, per guanyar, per vèncer, i va mantenir una gran rivalitat amb el pilot britànic James Hunt. L'any 1976, quan tenia 27 anys, Niki Lauda va ser víctima d'un terrible accident en una cursa a Alemanya quan se li va incendiar el cotxe i va patir ferides molt greus que li van desfigurar la cara. Aquest és un fragment del film.
3: 25 pilotos empiezan cada temporada de Fórmula 1. Y cada año mueren 2. ¿Qué clase de gente se dedica a esto? Gente normal, no, seguro. Rebeldes, lunáticos, soñadores. Gente desesperada por dejar huella y dispuesta a morir por ello. Me llamo Niki Lauda y la gente de las carreras me conoce por 2 cosas. La primera, mi rivalidad con él.
4: ¡Cogen más, nos llevan isos! ¿Quieres cambiarlos?
5: Fotógrafos, por favor, despejen la parrilla.
4: ¿Qué ha hecho Han? ¿Los ha cambiado?
5: Va con los de lluvia.
3: No sé por qué se le dio tanta importancia. Solo éramos pilotos, tocándonos las pelotas. Para mí era algo normal, pero otros no lo veían así. y creían que lo que había entre nosotros era más profundo.
4: Bien, entonces me quedo con los de lluvia.
3: La otra cosa por la que se me recuerda es por lo que sucedió el 1 de agosto de 1976, cuando iba tras él, como un gilipollas.
2: Rush, una pel·lícula del 2013 sobre Niki Lauda i James Hunt, que no sols se centrava en la rivalitat esportiva, sinó també en l'ètica. Al llarg de la història de la Fórmula 1, comptant a partir dels anys 50, han mort d'accident 28 pilots. L'any 1975, a Barcelona, al circuit de Montjuïc, el pilot alemany Rolf Stommelen va patir un gravíssim accident que, per sort, no va ser fatal, però que va causar la mort de quatre persones: dos espectadors, un periodista i un bomber. Entre els pilots morts més famosos hi ha hagut l'italià Lorenzo Bandini, el suec Ronnie Peterson, el brasiler Ayrton Senna o el francès Gilles Bianchi, que va morir després d'estar 9 mesos en coma. I pel que fa a les motos, el balanç és encara més gruixut, ja que des que es va crear el Campionat del Món, l'any 1949, han mort 104 pilots. Sovint ens preguntem per què arrisquen la vida aquests homes. Què els mou anar fins al límit? Què cerquen? Què intenten demostrar o demostrar-se? És per diners que ho fan? És per la fama? És per la glòria? La resposta, probablement, és que la seva personalitat necessita experimentar noves sensacions, sensacions que no troben en la vida quotidiana. Són conscients del perill, és clar, però estan convençuts que no els passarà res, i aquesta confiança neutralitza la seva por. Un altre vessant de l'esport és el polític. Avui dia, poques coses hi ha al món que siguin tan polítiques com l'esport. Totes les competicions són un festival de banderes i d'himnes nacionals en què la identificació del públic amb els esportistes té més a veure amb el país que representen que no pas amb les seves qualitats individuals. Això no treu que l'esport hagi estat un factor de conciliació entre bàndols antagònics. Nelson Mandela, per exemple, només ser alliberat i esdevenir president de Sud-àfrica, va decretar l'abolició de l'apartheid i, com a mesura de reconciliació entre la minoria blanca i la majoria negra, malgrat les barbaritats que havia comès la minoria blanca, va aconseguir que la celebració de la Copa Mundial de Rugby, que es va celebrar al seu país l'any 1995, fos un instrument d'aquella reconciliació. Aquell episodi el va recollir la pel·lícula Invictus de Clint Eastwood.
6: En Robben Island, en la prisión de Portsmouth, todos los carceleros eran afrikaners. Me pasé 27 años estudiándolos. Aprendí su idioma. Leí sus libros. Su poesía. Tenía que conocer a mi enemigo antes de poder vencerle. Y le hemos vencido. ¿No creen? Todos nosotros hemos vencido. Nuestro enemigo ya no son los afrikaners. Ahora somos compatriotas, compañeros de democracia. Y para ellos lo más sagrado es su equipo de rugby. Si les arrebatamos eso, les perderemos. Les demostraremos que somos como ellos temían que éramos. No podemos caer tan bajo. Tenemos que sorprenderles con compasión, templanza y generosidad. Sé muy bien de todo lo que ellos nos han privado. Pero este no es el momento de aplaudir venganzas absurdas. Es el momento de construir nuestra nación utilizando hasta el último ladrillo disponible.
2: Invictus, de Clint Eastwood, amb Morgan Freeman en el paper de Nelson Mandela i Matt Damon en el de François Pienaar, capità de l'equip de rugby. Sud-àfrica va guanyar Nova Zelanda en el darrer minut del partit. Abans d'això, Nelson Mandela havia donat al capità el poema Invictus de William Ernest Henley, que en un dels seus fragments diu això: A les urpes ferotges de les circumstàncies no m'he arronsat ni he cridat de dolor. Sota els cops del destí, el meu cap sagna, però està alçat. No importa com sigui d'estreta la porta, ni quants càstigs pesin sobre el pergamí. Jo sóc l'amo del meu destí. Jo sóc el capità de la meva ànima. Una altra pel·lícula sobre el món de l'esport, però no sobre el món dels guanyadors, sinó dels derrotats, és l'esplèndida Fat City, Ciutat Daurada, de John Huston. Una autèntica joia. És un retrat molt cru de la gent que viu a la banda menys assolellada de l'esport, a la més sòrdida, podríem dir. I és que no tot són copes i premis i contractes milionaris. Hi ha una part no visible de l'esport on predomina la solitud, la lluita per la vida, el desencís i els somnis que ja mai no seran realitat. En el fons, la vida i l'esport són una mateixa cosa, perquè tots dos ens demanen aprendre de les nostres equivocacions i comprendre que la vida no sempre és justa i que no sempre guanya el millor. Podríem dir que la pràctica de l'esport pot ser una bona escola existencial si sabem treure profit dels seus valors, en el sentit que ens ajuda a gestionar la frustració cada cop que hem de tornar a la casella de sortida i començar de nou. A la banda sonora de Fat City hi ha una gran cançó de Chris Christopherson que es diu Ajuda'm a passar la nit. Serà la cançó amb la qual tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut a Iman Trique les vies de so. La cançó és un crit contra la solitud i també un crit en favor de la proximitat humana. La lletra diu: treu-te la cinta dels cabells, deixa'ls anar i que caiguin reposant suaus sobre la meva pell com les ombres a la paret. Vine, jeu al meu costat fins que arribi la llum de l'albada. L'única cosa que et demano és el teu temps. Ajuda'm a passar la nit. Fins la setmana vinent, amics.

0: Una curiositat molt interessant és que algunes estrelles poden menjar-se els seus propis planetes. Això pot passar quan un planeta orbita massa a prop de la seva estrella o quan l'estrella envelleix i comença a expandir-se. Per exemple, quan una estrella semblant al nostre Sol es queda sense hidrogen al nucli, es transforma en una gegant roja. Durant aquest procés, la seva mida pot augmentar enormement fins al punt d'engolir planetes que abans orbitaven a una distància segura. Els científics han detectat indicis d'això observant canvis químics estranys en algunes estrelles. Quan una estrella absorbeix un planeta, certs elements poden aparèixer en quantitats inesperades a la seva superfície, com una mena de pista del que ha passat. A molt llarg termini, això podria afectar també els planetes del nostre sistema solar. D'aquí uns 5.000 milions d'anys, el Sol probablement s'expandirà tant que podria arribar a engolir Mercuri, Venus i potser fins i tot la Terra.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El govern demana tranquil·litat i prudència a la ciutadania davant les pluges torrencials que afecten avui 8 comarques del litoral i prelitoral català. Després de la reunió del Comitè Tècnic d'Emergència amb l'assistència del president Salvador Illa, la consellera d'Interior Núria Parlon ha assegurat que els models de predicció meteorològica no preveien aquest episodi i demana precaució.
2: Tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem. Els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, pugem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en què la pluja és torrencial, evitem la mobilitat.
1: De fet, la mobilitat continua molt complicada. L'RU de Rodalies ha quedat tallada en tot el seu recorregut, tot i que ja s'ha resolt la incidència de l'alta velocitat entre la Sagrera i Sants a Barcelona, i també hi ha autobusos desviats i afectacions al metro. També a l'aeroport del Prat es registren retards i cancel·lacions per la meteorologia adversa. Ferrocarrils, en canvi, informa que ja ha normalitzat el seu servei a totes les línies. Pel que fa a les afectacions en carretera, només hi ha tallades la B-140 Santa Perpètua de Mogoda, la C-352 entre les Franqueses del Vallès i Canovelles, i també a la C-1415A Castellà del Vallès, Peres i Avissades. A banda, també hi ha alguns carrils tallats o passos alternatius en altres carreteres. I amb tot, recordem que el temporal ja ha deixat dues persones mortes i una desapareguda. Una de les víctimes ha mort a Tordera, en caure-li un mur a sobre, i l'altra és la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès. A Pineda de Mar, els bombers continuen buscant un jove que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins al mar. I en clau política, Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals anticipades per al 29 de novembre, després que el Congrés tombés els dos decrets d'habitatge del govern espanyol amb el vot en contra de PP, Vox i Junts. El president espanyol s'ha reunit amb el Consell de Ministres per dissoldre les Corts i la convocatòria es publicarà demà al BOE. Sánchez ha defensat que necessita renovar i ampliar el suport ciutadà per continuar impulsant polítiques progressistes, especialment en matèria d'habitatge. I, de fet, tot i la convocatòria electoral, el govern espanyol preveu aprovar de nou aquest dimarts els decrets d'habitatge i portar-los a la Diputació Permanent del Congrés. I la Companyia de Jesús ha expulsat Francesc Josep Peris Boixeda de l'estat clerical i de l'Orde després de concloure el procés canònic per abusos comesos contra menors. La decisió s'ha decretat al superior general dels jesuïtes, Arturo Sosa, arran de la gravetat dels fets provats. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia i bon dilluns, 5 d'octubre de 2026, això és l'En Joc.
0: En Joc. Amb Martí González.

Enigma, dilluns 5 d'octubre de 2026. Avui a l'enjoc parlarem després d'un cap de setmana accidentat pels aiguats a gairebé tota la part del Principat de Catalunya, en què s'ha obligat a ajornar molts compromisos, molts partits. També parlarem dels que sí que s'han jugat, com per exemple el 7-0 que li va clavar ahir el Barça de Pere Romeu al Real Madrid en partit de Lliga F. Com dèiem, el Barça que continua demostrant la seva superioritat, evidentment al campionat domèstic, però també a la Champions, on va guanyar 0-6, recordem, fa només 4 dies en la segona jornada de Champions femenina. Molt futbol avui, amb el repàs de tot el que s'ha jugat en aquests partits d'aquest cap de setmana, també bàsquet, amb un molt mal cap de setmana pels equips catalans, ple de derrotes, en aquest cas, tant a l'ACB com a la Lliga Femenina. Tot això i més, avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan Garcia. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, a aquesta hora comença el sorteig a la primera ronda de Copa del Rei amb 8 equips catalans.
1: Doncs així és, un de primera divisió l'Espanyol, el Girona i el Sabadell de segona, Europa i Sant Andreu de primera federació i Reus i Manresa de segona federació, a banda del Prat de Lliga Elite, que encara ha de certificar la classificació perquè ahir no es va poder jugar al partit de tornada d'eliminatòria prèvia contra el Sant Rafel d'Eivissa pels Aiguats. Això sí, el conjunt potablava té un 1-5, recordem, de l'anada a Ses Illes. Queden exempts els quatre equips que disputaran la Supercopa d'Espanya: Barça, Real Madrid, Atlètic de Madrid i Real Societat. Aquesta primera eliminatòria de Copa es jugarà el 28 d'octubre.
0: N'estarem pendents durant el programa dels emparellaments, evidentment, dels equips catalans. En categoria femenina, ho dèiem ara, golejada històrica del Barça, el primer clàssic del curs de la Lliga F.
1: Les blaugranes van guanyar 7-0 al Real Madrid ahir en un partit disputat a l'Spotify Camp Nou. L'equip de Pere Romeu ja guanyava 5-0 al descans, amb 4 gols de Clàudia Pina i un de Graham Hansen. A la segona meitat van completar la golejada Eva Pejor i Sidney, amb un golaç de fora d'àrea.
0: El Barça, que arriba a l'aturada de seleccions, encara més líder, amb 5 punts més que el Real Madrid.
1: La selecció espanyola ha confirmat que la migcampista blaugrana Vicky López, que en un primer moment havia estat convocada per jugar dos amistosos als Estats Units, finalment cau de la llista no recuperar-se de la lesió que li ha impedit jugar els últims partits amb el Barça. La substitueix la jugadora de la Juve, Alba Redondo.
0: Tornant a la categoria masculina, més enllà dels partits de seleccions, ahir van jugar els dos catalans de segona divisió.
1: I tots dos van empatar 0, un partit del Girona Montilivi contra el Mallorca, malgrat la falta de punteria. També li va faltar en cert de ara portaria el Sabadell, que va mereixer la victòria contra l'Andorra en partit que s'havia disputat dissabte, però que es va moure ahir a la nit pels Aiguats.
0: A la primera federació masculina, cap victòria catalana ahir.
1: Al Sant Andreu se li van escapar 2 punts al temps afegit a la visita de l'Antequera a Can Dragó, tercera derrota consecutiva al Nàstic 2-0 al camp del Múrcia i desfeta també de l'Europa, que no surt de la zona baixa 3-1 al camp de l'Osca.
0: A la primera federació femenina, primera victòria ahir del Barça Atlètic.
1: El filial blaugrana es va imposar a la Lama 2-0 i suma la primera victòria en 4 partits de Lliga. A segona federació femenina, l'Ona Sant Adrià és el nou líder gràcies al triomf per 2-0 sobre el Villa Viciosa de Odón i l'empat sense gols entre EM i Europa. També va empatar a 0 l'Espanyol B davant el Balears i el partit del Barça C va quedar suspès pel temporal.
0: A la segona federació masculina, el Barça Atlètic es manté líder.
1: L'equip de Giuliano Belletti va guanyar 1-2 a Tudela en remuntada inclosa i continua primer un punt més que l'Osasuna B. Tercer ja és l'Olot, que hi va superar 2-4 el filial de Logroñés Promeses i suma el tercer triomf a la Rioja, que en triomf del Manresa Reus 1-4 per situar-se amb els mateixos punts de les places de playoff. I els partits Terrassa, Girona B i Espanyol B, Nàixera, també es van

0: Comitat estatal amb 7 catalanes de superar França per 8-0 en el primer partit del grup A. En l'altre partit del grup, triomf d'Argentina 5-1 contra Suïssa. En el Mundial de la categoria sub-19, Espanya, amb 9 jugadors catalans, ha superat 4-1 Itàlia. En la modalitat de descens, el català Albert Forés ha guanyat la medalla de bronze en la contrarrellotge de Longboard.
1: En motor, Marc Márquez guanya també la cursa llarga del Gran Premi del Japó de MotoGP i es queda 2 punts del líder de la general, Jorge Martín.
0: El cerverí ja havia guanyat dissabte la cursa sprint i ahir va acabar superant Martín, que entra segon. Àlex Márquez va tornar a caure ahir i va haver d'abandonar, mentre que Maverick Viñales, que reapareixia després d'un llarg període de baixa, va ser 14è i Àlex Rins va acabar 16è.
1: En waterpolo, Catalunya es queda sense Supercopa d'Europa femenina.
0: Les gracienques van caure clarament al Pireu per 18-4 davant les campiones d'Europa, l'Olympiacos. Les de Javi Belmonte van plantar cara a la primera part, però van acabar cedint els 2 últims quarts davant la superioritat física de les gregues.
1: I acabem amb un apunt de pàdel. Les catalanes Adi Sánchez i Andrea Ostero guanyen el seu segon títol consecutiu.
0: La parella catalana va superar ahir a la final del torneig de Rotterdam als Països Baixos a la número 2. La parella número 2, volíem dir, Paula José María i Bea González. Dissabte ja havien guanyat a la parella número 1, formada per l'argentina Delphi Brea i la menorquina Gemma Triay.

0: Dilluns 5 d'octubre, 10 minuts passen ja de la 1, comencem parlant de futbol, després d'un cap de setmana accidentat per les pluges que han caigut a gran part del país. Avui, com dèiem, estem pendents del sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que implica 8 equips catalans, l'Espanyol de primera divisió, el Girona i el Sabadell de segona, l'Europa i el Sant Andreu de primera federació i Reus i Manresa de segona federació, a banda del Prat, de Lliga Elit, que encara ha de segellar la classificació perquè ahir no va poder jugar el partit de tornada de l'eliminatòria breu contra el Sant Rafel d'Eivissa pels aiguats. Això sí, el conjunt Patalova té un 1-5, recordem, de l'anada de Ses Illes, per tant, és bastant probable que pugui ser en aquesta primera ronda de Copa del Rei i enfrontar-se a un equip de primera divisió. Ara mateix en el sorteig està parlant el capità del Racing de Santander, Sergio Canales, escoltem en directe.
1: Jo? Jo digo sí a la intel·ligència.
0: No podem escoltar ara mateix en directe Sergio Canales, com dèiem, en aquests sorteig pendents, evidentment que comenci en si el sorteig i que comencin a treure les boles dels 8 equips catalans per explicar-vos els emparellaments d'aquesta primera eliminatòria que jugarà el 28 d'octubre. En queden exempts encara els 4 equips que jugaran la Supercopa d'Espanya, en aquest cas el Barça, el Real Madrid, l'Atlètic de Madrid i la Real Societat. Recordem que la Supercopa d'Espanya es juga aquest any a Istanbul, a Turquia, després d'aquests 4 anys jugats a l'Aràbia Saudita. Pendents, com dèiem, que comenci aquest sorteig, evidentment us explicarem aquí els emparellaments dels catalans. Aquesta tarda, per cert, hi ha el sorteig de la Copa de la Reina, tercera ronda, en què hi entren ja alguns dels equips de primera, de Lliga F, Espanyol i Badalona Women, entre d'altres, dels catalans. A més que també hi serà l'Europa, que ve d'eliminar, recordem, el Villarreal. Encara no hi serà el Barça, vigent campió de Copa de totes les competicions de l'any passat i que segueix demostrant la seva superioritat. Si dimecres guanyava 0-6 al camp de la Roma en partit de Champions, ahir li van caure 7 gols al que hauria de ser el seu principal rival a la Lliga F, el Real Madrid. Clàudia Pina, gran protagonista ahir amb pòquer de gols, va obrir el marcador al minut 4 i a partir de la mitja hora ja l'equip de Pere Romeu va plasmar la seva superioritat també al marcador, amb 3 gols més de Pina i un de Caroline Graham Hansen per situar la maneta abans del descans. A la segona es va calmar una mica, tot i que van completar la golejada Eva Payor i Sidney Schertenleib amb un golaç des de fora l'àrea. Escoltem la jugadora, la protagonista del partit, Clàudia Pina, en zona mixta.
2: No me lo esperaba ni yo, pero bueno, muy feliz, día que nunca olvidaré. Y nada, a seguir así. Bueno, nuestro objetivo y nuestro trabajo es salir al campo, hacerlo lo mejor posible. Es lo que intentamos hacer, creo que es lo que hemos hecho hoy. Grandísima primera parte, no los hemos dejado salir en ningún momento. Sí. Cuando hemos tenido balón también hemos sabido qué hacer en todo momento. Hemos hecho nuestro juego, creo que nos sentíamos cómodas y por eso este resultado.
0: Una Clàudia Pina que va ser substituïda força d'hora i ella mateixa admetia que era millor, era el millor, tot i que li hagués agradat quedar-se al camp.
2: Bueno, en un partido así que te sientes tan bien, obviamente...

0: Siempre quieres estar dentro del campo, pero es verdad que aún seguía un poquito con lo que tuve con el día del París, de la rodilla y el tobillo, y creo que lo mejor para mí era ese cambio temprano, que el partido ya estaba ganado.
1: Déu-n'hi-do, Claudio Pina, per estar tocada. 4 gols, com dèiem, en poc més de 40 minuts. El Barça reforça encara més el seu liderat a la Lliga F. 5 punts més de marge ja en només 6 jornades respecte al Real Madrid i també al Madrid Club de Futbol Femení, que ara mateix és segon. I ara arriba la primera aturada de seleccions de la temporada, amb èxode, evidentment, a Can Barça, per jugar en el cas de la selecció espanyola, 2 amistosos als Estats Units. No hi serà Vicky López, que ja ens estranyava divendres que quedés convocada. Finalment no va poder jugar ahir amb el Barça i tampoc no anirà amb la selecció espanyola. També estan encara en les seves seleccions molts jugadors del primer equip masculí del Barça. Aquesta setmana es completa aquesta finestra llarga de seleccions. Demà es disputa, per exemple, el Croàcia-Espanya a Split. Veurem si tornen a tenir minuts Roberto Fernández, el davanter de l'Espanyol, que va debutar en la selecció absoluta sent titular dissabte contra la República Txeca, amb la victòria d'Espanya 3-1, amb golaç també de Lamine Yamal, a més dels 6 jugadors del Barça. Ja va recuperar aquí algun dels internacionals al Girona, que va empatar sense gols 0-0 contra el Mallorca, en un bon partit de l'equip de Quique Álvarez, que només li va faltar encert de cara a porteria per endur-se'l. El tècnic del conjunt gironí en sortia satisfet, malgrat lamentar que aquesta manca d'efectivitat, i va elogiar també l'actuació del porter del Mallorca, el porter usonenc Arnau Tenas.
2: La justícia al futbol és molt relativa, i el de satisfet, hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que, bueno, defensivament és fort, sap defensar amb pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet i amb la sensació de que sí, que, bueno, si haguéssim estat una mica més encertats o l'Arnau no hagués estat tan encertat, ens podria haver portat el partit.
1: El Girona, que és quart amb 14 punts, els mateixos precisament que el Mallorca. El Sabadell n'ha sumat, en aquest cas, un menys, 13, després d'empatar també ahir sense gols al camp de a casa, en aquest cas a la Nova Creu Alta, contra l'Andorra, de l'equip de Gerard Piqué. El Sabadell, que en aquest cas havia de jugar dissabte, recordem, a la Nova Creu Alta, un partit que es va ajornar dissabte per les pluges, i com dèiem, 0-0 va acabar aquest Sabadell-Andorra. Bon partit també de l'equip de Ferran Costa, que només li va faltar fer un gol. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
3: Les més clares les va tenir el conjunt arlequinat en els últims minuts, però ni Miki Codina ni Yanis Rahmani van trobar el camí del gol. El tècnic Ferran Costa considera que van mereixer més premi que el rival.
4: Tindrem partits més brillants o millors sensacions, però la competitivitat de l'equip és bona, l'estil és clar, i com dic, bé, avui l'únic que penso que ens ha faltat amb 19 rematades és ficar la pilota dins.
3: A la classificació, el centre d'esports es manté setè, ara amb 13 punts. L'enfrontament, per cert, s'havia de jugar dissabte a la tarda, però va quedar posposat ahir a la nit pel temporal de pluja.

0: Més futbol a la primera federació masculina i van acabar jugant els tres equips catalans amb derrotes del Nàstic, 2-0 a Múrcia i també de l'Europa, 3-1 a Osca. Els tarragonins encadenen ja tres derrotes consecutives, mentre que els garciencs no acaben d'aixecar cap també després de sumar la setmana passada la primera victòria amb el canvi d'entrenador. Escoltem precisament el balanç d'ahir d'aquest Osca 3, Europa 1 del tècnic escapulat, Luis Blanco.
1: En la primera part, doncs, hem comès moltes errades, amb pilota i sense pilota, que ha aprofitat que l'Osca o l'Huesca ens hagi generat moltes ocasions de gol. Sí que és cert que la segona part hem millorat, hem jugat més en camp contrari, estàvem molt a prop del gol, però hem tingut la situació aquesta del gol anul·lat i ho hem intentat. Sí que és cert que al final ja amb el 3-0 era diferent, però l'equip ha estat molt bé fins al final, ha pogut generar un penal, hem estat a prop. Necessitem millorar, està clar, això és una setmana de treball, de millorar les coses que no hem fet bé.
0: L'Europa es queda amb 4 punts a la part baixa de la classificació, en zona de 107 en té el Nàstic i un més 8 al Sant Andreu, que hi va deixar escapar la victòria contra l'Antequera al temps afegit en una jugada pilota aturada quan guanyava 2-1, a finalment 2-2 a Can Dragó. I a la segona federació masculina el Barça Atlètic continua líder després de guanyar ahir al camp del Tudelano 1-2 amb remuntada inclosa. També va guanyar fora de casa l'Olot 2-4 a les Gaunes contra filial del Logroñés. Es va acabar suspenent el Terrassa Girona B, que s'havia de retransmetre a l'Enjoc TV, amb un dur comunicat avui del club agarenc, que lamenta aquesta suspensió tenint en compte les condicions que hi havia. I també sí que es va jugar en aquest cas el duel català, triomf clar del Manresa 1-4 al camp del Reus Redis. La nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
2: El Reus Futbol Club Redis firma un partit més que gris i cau golejat per 1-4 a l'estadi municipal davant el Manresa. El conjunt roig i negre s'ha vist per sota el marcador des dels primers compassos quan una pèrdua en sortida de pilota amb Momo ha aprofitat per anotar el primer gol. Els visitants han dominat de manera intel·ligent la primera part i a la segona han duplicat l'avantatge quan els reusencs més arraconaven els manresans. Només Ustrell ha estat capaç de posar una miqueta de llum amb una gran jugada individual que ha culminat amb una rematada creuada. A partir d'aquí, la capacitat de contraatacar dels visitants ha estat letal i Momo ha firmat amb un excels cop de cap al tercer al seu compte particular. Per més, Inri Martínez ha aprofitat un nou contraatac per posar un inusual i desconcertant 1-4. Escoltem Edu Albacar.
3: Bé, jo crec que avui l'equip no ha entrat tan motivat, podríem dir, com altres partits. Jo crec que els primers 10 minuts ens ha costat molt entrar a partit, ho han pagat molt car, i després jo crec que l'equip ha anat a remolc, d'acord? Sí que és veritat que la segona part ha intentat buscar algo més de presència a dalt, a Malia i Ustrell.
2: Els reusencs han anotat 3 gols i han encaixat 7 a les 5 primeres jornades de Lliga.
0: Gràcies, Aleix. Per acabar de repassar els resultats, a la tercera federació masculina, gran part de la jornada es va haver de suspendre pel temporal meteorològic. Ahir es van jugar 2 partits, l'empat a 1 entre Atlètic Lleida i Poble de Mafumet i la golejada 1-6 de l'Europa B al camp del Vilassar de Mar. Dissabte només es va poder jugar un partit, el Tona 1, Badalona 3. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durán, bon dia.
4: Bon dia. Un Badalona molt solvent es va imposar al camp del Tona per 1-3 i aprofita la suspensió de bona part de la jornada per situar-se el líder amb 9 punts i 3 victòries consecutives. Ni el mal temps ni un terreny de joc irregular per culpa de la pluja van poder frenar un Badalona que ha sumat 9 punts consecutius a la Lliga. Els escapulats van trigar a aposentar-se en el terreny de joc i ho van passar malament els primers 20 minuts, quan el Tona va fer mal en accions ràpides i el joc per alt. Els usonencs es van avançar als 20 minuts de la primera part en una acció protestada per possible fora de joc. La reacció escapulada va arribar 10 minuts més tard, quan Nils Auret culminava una jugada de banda. El Badalona va arribar molt sòlid al descans i va continuar amb molta regularitat, tant defensiva com ofensiva en el segon període. Després d'avisar en 2 ocasions, Aguilera va aprofitar un rebot a l'interior de l'àrea per fer pujar el segon gol escapulat. Amb molta consistència, els de Genís Sant Pietro van saber aguantar el pas endavant del Tona per empatar, fins que Juaco va connectar un xut que, gràcies a l'estat del terreny de joc, va suposar el tercer definitiu. Un triomf que corrobora el bon moment dels badalonins. Així ho manifestava el tècnic Genís Sant Pietro.
5: Normalment sempre és una victòria d'equip, no? Perquè al final són tots, però especialment avui crec que el que resalta és l'equip, perquè era molt difícil també brillar individualment, però sobretot això, crec que tothom ha fet una feina increïble, com s'han unit al final també per defensar. Molt content del caràcter de l'equip i res, és un pas més i a seguir treballant.
4: A la pròxima jornada, el Badalona s'enfrontarà a un rival directe en la zona alta de la classificació, el Vilanova. El partit es disputarà diumenge a les 6 de la tarda a la Travessera de Montigat.
0: Gràcies, Ramon. Parlem de bàsquet. Mal cap de setmana pels equips catalans, en ple de derrotes a l'ACB i també a la Lliga Femenina. Dissabte van caure els dos catalans d'aquesta Lliga Femenina, Cadí la Seu i Espar Girona, en la primera jornada de competició, i a l'ACB també van perdre tots, excepte la penya, que no va poder jugar pel temporal. Dissabte també a casa, el Manresa va caure 95-101 contra un molt bon Breogán. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: El Quinzenàs Manresa va començar molt endollat el partit, defensa intensa i atac ràpids, fent 21 punts en 5 minuts, però a partir d'aquí l'equip va perdre el rumb del partit. Males defenses, concedint moltes transicions ràpides al rival i a patir en atac, on només Timmy Allen, amb 30 punts, mantenia l'equip dins del partit. Breogán va baixar el ritme al tram final del darrer quart i no Tae apareixia per acabar amb 20 punts que deixaven un 95-101 al marcador, que no reflectia la superioritat dels gallecs durant el partit. Diego Campo es mostrava molt enfadat a la sala de premsa després del partit.
7: Entiendo que el público que lleva 3 o 4 meses en baloncesto y viene aquí y ve esta mierda, pues que se desanime. Que defender así a su equipo, pues normal que te desanimes. Tenemos que mejorar, evidentemente, nuestra condición física, cosa que me preocupa desde hace tiempo, y después nuestro nivel defensivo. Y la tercera cosa, y también importante, es jugar en ataque más en equipo y no tanto a pues jugadores, ¿no?, de 2-3 jugadores.
6: El Quinzenàs Manresa haurà de canviar de pressa la dinàmica perquè tornarà a jugar al Nou Congost dimecres a 8:45 de la nit davant el Ratio Farm Ulm, alemany, en un partit corresponent a la jornada 2 de l'Eurocup.
0: Gràcies, Jordi. Ahir desfetes també del Lleida, el Girona i el Barça. Per ordre cronològic, l'Hilerna Lleida va acabar caient de 13, 81-94, en un partit que fins a l'últim minut estava igualat contra el San Pablo Burgos. Aquest últim minut, de fet, va enfadar i molt el seu entrenador Gerard Encuentra, tal com explicava ell després del partit.
8: El partit ha estat molt igualat, manant especialment en l'últim quart al marcador del San Pablo Burgos, i després en l'últim minut pues, ha sigut una vergonya per part nostra, no? Perquè ens hem desconnectat absolutament i no hem sigut capaços de competir fins al final, no? I aquest últim minut ha sigut esperpèntic perquè, bueno, amb jugadors amb molta experiència que sabem que els averaixos són molt importants i hem comès uns errors que esperem que no tornin a passar.
0: Primer desfet a l'estrena a casa dels lleidatans al Barris Nord. Fora de casa també va perdre el Fiat Girona, que va acabar acusant l'Odissea del viatge per desplaçar-se a Vitòria, i després de competir en el primer quart va acabar perdent força i va acabar encaixant la derrota més contundent de la història del conjunt gironí a l'ACB, 118-78, de 40 punts de diferència a la pista del Baskonia. Finalment, tampoc no ho va arreglar el Barça, que va completar l'exigent setmana amb 3 llargs desplaçaments, perdent a Múrcia 100-94. Escoltem el tècnic blaugrana, Alexander Sekulić.
9: First of all, we have to say that the...
10: En primer lloc, he de dir que el rival ha jugat un gran bàsquet. Per tant, si perds no vol dir necessàriament que hagis comès errors, però sí que els hem comès. Per exemple, hem permès que el rival rebotegés massa en atac. 17 rebots ofensius, 17 segones o fins i tot terceres oportunitats és massa. Especialment a la seva pista, amb aquest públic, que és molt sorollós i els ha donat més confiança. I és per això que probablement ells han llançat i han encertat alguns llançaments complicats. I també alguns llançaments amb sort.
0: En qualsevol cas, això que va començar, ara toca canviar de xip, perquè ja aquesta setmana tenim partits de competició europea per alguns dels equips catalans. És el cas del Girona, que demà debuta a la FIBA Europe Cup rebent a Fundació el Dinamo Bucarest. També juga demà, en aquest cas, a la Champions, a la sisa joventut, rebent el Herzliya Israelià. I divendres jugarà el Barça, en aquest cas partit d'Eurolliga, també a casa al Palau, contra els Žalgiris Lituà. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
3: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
4: No, ni de coña. Es el campamento quimio.
3: ¡Eh! Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
2: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que si té un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
4: Estan...
5: Ríndete, putita!
4: No!
5: Venga, ríndete ya!
4: No!
6: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
7: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
2: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
4: Di algo. Di algo.
8: ¡Pudres en el infierno, Trigger!
9: Eso no me lo esperaba.
2: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
10: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
11: Vamos a salvar el mundo.
1: Continguts en xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia i bon dilluns, 5 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 5 d'octubre, pendents del sorteig a la primera ronda de la Copa del Rei de Futbol, que una primera ronda que jugarà a finals d'octubre i en què hi ha 8 equips catalans, en principi, a falta que el Prat ho acabi de certificar, però tant recordem que té un 1-5 de l'anada a l'eliminatòria prèvia al camp del Sant Rafel d'Eivissa i no s'ha pogut jugar la tornada per als aiguats, que van caure i que van ajornar gran part de la jornada ahir a casa nostra. Per exemple, a Tercera Federació només es van poder jugar 3 partits del grup català, i també es van haver de suspendre alguns partits que han portat polèmica cua, com per exemple el Terrassa-Girona B, que havia d'emetre la xarxa més a l'Enjoc TV i que, com dèiem, es va ajornar pels aiguats. Fa una estona hem tingut comunicat del Terrassa lamentant aquest ajornament, després en una estona ho expliquem. Sí que es va jugar, per cert, el Barça 7, Real Madrid 0 de la Lliga F, golejada històrica del conjunt blaurana contra el Real Madrid, que no acaba d'arribar al nivell de les blauranes, l'equip de Pere Romeu, que arriba a l'aturada més bé que mai, com dèiem, més líder encara a la Lliga F després de només 6 jornades. Molt futbol avui, també molt bàsquet, amb un mal cap de setmana per als equips catalans, en què van perdre tots, tant a la Lliga ACB com també a la Lliga Femenina. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, aquesta hora ha començat ja fa una estona. Ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei. Encara no ha sortit cap dels 8 equips catalans.
1: Un de primera divisió a l'Espanyol, el Girona, el Sabadell de segona, Europa i Sant Andreu de primera federació i Reus i Manresa, segona federació, a banda del Prat de Lliga Elite, que encara han de certificar la classificació perquè ahir no es va poder jugar el partit de tornada eliminatòria prèvia contra el Sant Rafel d'Eivissa pels Aiguats. Això sí, el conjunt potablava té un 1-5, recordem, de l'anada a Ses Illes. Queden exempts els 4 equips que disputaran Supercopa d'Espanya: Barça-Real Madrid, Atlético Madrid i Real Societat. Aquesta primera eliminatòria de Copa es jugarà el 28 d'octubre.
0: Ara, just que començarà a treure les boles del grup 2, on estan els 8 equips catalans, també del part de l'Aragó i del País Valencià i de Ses Illes, on estarem pendents, evidentment, dels emparellaments que els hi toquin. En categoria femenina, golejada històrica del Barça, el primer clàssic ahir del curs a la Lliga F.
1: Les blaugranes van guanyar 7-0 al Real Madrid ahir en un partit disputat a l'Spotify Camp Nou. L'equip de Pere Romeu ja guanyava 5-0 al descans, amb 4 gols de Clàudia Pina i un de Graham Hansen. A la segona meitat van completar la golejada Eva Pejor i Sidney amb un golaç de fora a l'àrea.
0: El Barça, que arriba a l'aturada de seleccions, encara més líder, amb 5 punts més que el Real Madrid.
1: La selecció espanyola ha confirmat que la migcampista blaugrana Vicky López, que en un primer moment havia estat convocada per jugar dos amistosos als Estats Units, finalment cau de la llista no recuperar-se de la lesió que li ha impedit jugar els últims partits amb el Barça. La substitueix la jugadora de la Juve, Alba Redondo.
0: Tornant a la categoria masculina, més enllà dels partits de seleccions, ahir van jugar els dos catalans de segona divisió.
1: I tots dos van empatar 0 en partit del Girona Montilivi contra el Mallorca. Malgrat la falta de punteria, també li va faltar encert de cara a porteria al Sabadell, que va mereixer la victòria contra l'Andorra en partit que s'havia disputat dissabte, però que es va moure ahir a la nit pels Aiguats.
0: A la primera federació masculina, cap victòria catalana ahir.
1: Al Sant Andreu se li van escapar dos punts, volíem dir, el temps afegit a la visita de l'Antequera a Can Dragó. Tercera derrota consecutiva al Nàstic, 2-0 al camp del Múrcia. I desfeta també de l'Europa, que no surt de la zona baixa, 3-1 a l'Alcoraz davant l'Osca.
0: A la primera federació femenina, primera victòria ahir del Barça Atlètic.
1: El filial blaugrana es va imposar a la Lama per 2-0 i suma la primera victòria en 4 partits de Lliga. A segona federació femenina, l'Ona Sant Adrià és el nou líder gràcies al triomf per 2-0 sobre el Villaviciosa de Odón i a l'empat sense gols entre EM i Europa. També va empatar 0 l'Espanyol B davant el Balears i el partit del Barça C va quedar suspès pel temporal a la tercera federació.
0: I a la segona federació masculina, el Barça Atlètic es manté líder.
1: L'equip de Giuliano Belletti va guanyar 1-2 a Tudela amb remuntada inclosa i continua primer amb un punt més que l'Osasuna B. Tercer ja és l'Olot, que hi va superar 2-4 al filial de Logroñés Promeses i suma el tercer triomf a la Rioja. Gran triomf del Manresa a Reus, 1-4 per situar-se amb els mateixos punts de les places de playoff. I els partits Terrassa, Girona B i Espanyol B Nàixera també es van suspendre pel temporal.
0: Per cert, ja coneixem el rival del que probablement serà el Prat. En aquest cas, si guanya el Prat, si acaba passant l'eliminatòria contra el Sant Rafel, s'enfrontarà ni més ni més que contra l'Atlètic Club de Bilbao, un de campió històric de la Copa del Rei, que, com dèiem, visitarà, en principi, esperem, el Sagnia. Encara ho ha de corroborar el Prat amb aquest partit de tornada. Recordem que té un 1-5 de l'anada.
1: I recordem també, si em permets, Martí González, que aquest Atlètic Club de Bilbao ja va visitar Can Rosés, al camp del Rubí, fa 4 temporades, i va patir l'equip que abans entrava Ernesto Valverde i el Rubí, que va plantar cara fins al final.
0: Exacte. Veurem si el Prat pot plantar cara. Abans, com dèiem, s'ha de disputar aquesta partida tornada, en aquest cas, contra el Sant Rafel d'Eivissa. En aquest 1-5, un altre emparellament de català és el Sestao River Espanyol. Per cert, l'únic equip català que entra de primera divisió que entra en aquest sorteig, l'Espanyol, que ja sap que jugarà al Municipal de les Llanes contra el Sestao River, que, recordem, va eliminar el Terrassa, un altre equip català que s'hauria enfrontat a l'Espanyol. En bàsquet, mal cap de setmana per als equips catalans.
1: Dissabte van estrenar-se la Lliga Femenina amb derrota tant el Cadí La Seu a la pista a l'Avenida com l'Espar Girona a la d'Estudiantes. També van perdre dissabte, en aquest cas a la CB, parlem de bàsquet masculí, el Quitanes Manresa, 95-101 contra el Breogán. La penya tampoc no va poder jugar el seu partit per les pluges, mentre que ahir també van perdre l'Ilerna Lleida, 81-94 contra el Sant Pablo Burgos, el FIEC Girona per un contundent 118-78 a la pista al Bascònia i el Barça 100-94 a la de l'UCAM Murcià.
0: En hoquei patins, debut amb golejada de la selecció espanyola femenina, farcida de catalanes al Mundial d'Asunción, al Paraguai.
1: El combinat estatal amb 7 catalanes ha superat França per 8-0 en el primer partit del grup A. En l'altre partit del grup, triomf d'Argentina per 5-1 contra Suïssa. En el Mundial de la categoria sub-19 d'Espanya, amb 9 jugadors catalans, ha superat per 4-1 Itàlia. I en la modalitat de descens, el català Albert Forés ha guanyat la medalla de bronze en la contrarrellotge de longboard.
0: En motor, Marc Márquez guanya també la cursa llarga del Gran Premi del Japó de MotoGP i es queda 2 punts de líder de la general, Jorge Martín.
1: El cerverí ja havia guanyat dissabte la cursa sprint i ahir va acabar superant Martín, que entra segon. Àlex Márquez va tornar a caure ahir i va haver d'abandonar, mentre que Maverick Viñales, que reapareixia després d'un llarg període de baixa, va ser 14è i Àlex Rins va acabar 16è.
0: Amb Waterpolo, el Catalunya es queda sense Supercopa d'Europa femenina.
1: Les gracienques van caure clarament al Pireu per 18-4 davant les campiones d'Europa, l'Olympiacos. Les de Javi Belmonte van plantar cara a la primera part, però van acabar cedint els dos últims quarts davant la superioritat física de les gregues.
0: Per cert, ara ho acabem d'explicar, però també tenim emparament pel Girona. De segona divisió anirà ni més ni menys que al camp del Cuarte de l'Aragó. I un últim apunt, acabem amb pàdel. Les catalanes Ari Sánchez i Andrea Ostero guanyen el seu segon títol consecutiu.
1: La parella catalana va superar ahir a la final del torneig de Rotterdam als Països Baixos a la número 2, Paula José María i Bea González. Dissabte ja havien guanyat a la parella número 1, formada per l'argentina Delphi Brea i la menorquina Gemma Truay.

0: Dilluns 5 d'octubre, 9 minuts gairebé, passen de 2:15 a 2. Comencem parlant de futbol. Pendents del sorteig a la primera ronda de Copa del Rei, que implica 8 equips catalans. Ara us expliquem, ja tenim alguns emparellaments. Escoltem en directe el sorteig.
1: Centre d'Esports Manresa en el Nou Congost. Los vallesanos recibirán a un Primera Federación.
2: San Andreu.
1: Ante los Cuatro Ibarraz, la Unión Esportiva San Andreu, derbi catalán, por tanto, entre manresanos y barceloneses.
3: Calamocha.
1: El Club de Fútbol Calamocha, localidad más pequeña de los 112 equipos participantes en esta primera eliminatoria. Unos 4.000 habitantes. El equipo turolense.
2: Europa.
1: Recibirá el Club Esportiu Europa, uno de los equipos que han jugado una final de la Copa del...
0: Doncs acabem d'escoltar en directe dos emparellaments catalans. De fet, l'únic duel català que tenim de moment, el Manresa-Sant Andreu. Manresa de Segona Federació, Sant Andreu de Primera Federació. L'altre equip català de Primera Federació que jugarà aquesta primera ronda de Copa, l'Europa, jugarà contra el Calamocha, també d'aquest grup 2 de Segona Federació, on hi ha, per exemple, el Manresa. Encara falta un equip més català per definir el seu emparellament. N'estem pendents. De moment ja sabem que el Prats, si acaba de passar la seva eliminatòria, recordem que té un 1-5 de l'anada i ahir no va poder jugar la tornada pels aiguats, s'enfrontaria contra l'Atlètic Club de Bilbao, el Sagnier, l'Espanyol, l'únic equip català que entra de primera divisió, que entra en aquest sorteig, jugarà al camp del Sestao Ribera, al País Basc, al municipal de les Llanes, mai han jugat entre ells Sestao i Espanyol, i el Girona jugarà contra el Cuarte, en aquest cas a l'Aragó. El Sabadell visitarà el camp de l'Utebo, també de Segona Federació. Finalment, el Reus rebrà el Baracaldo, en aquest cas. I també tenim, com dèiem, aquest Manresa de Sant Andreu i aquest Calamocha a Europa. Ja tenim, per tant, els 8 emparellaments dels equips catalans d'aquesta primera eliminatòria que jugarà el 28 d'octubre. N'estarem pendents, evidentment, seguirem aquesta Copa del Rei. Recordem que el Barça, el Real Madrid, l'Atlètic de Madrid i la Real Societat encara no entren en aquesta primera eliminatòria perquè són els 4 equips que disputaran la Supercopa d'Espanya. Aquesta tarda, per cert, també tenim sorteig a la Copa de la Reina, tercera ronda, en aquest cas, en què entren dos equips catalans de primera divisió, de la Lliga F, l'Espanyol i el Badalona Women, a més de l'Europa, que ve d'eliminar el Villarreal. Encara no serà el Barça, que és el vigent campió de Copa i a totes les competicions de l'any passat, i que segueix demostrant la seva superioritat. Si dimecres guanyava 0-6 al camp de la Roma en partit de Champions, ahir li van caure 7 gols al que hauria de ser el seu principal rival a la Lliga F, al Real Madrid. Clàudia Pina, gran protagonista amb un pòquer de gols, va obrir el marcador al minut 4 i a partir de la mitja hora l'equip de Pere Romeu ja va plasmar la seva superioritat amb també el marcador, amb 3 gols més de Pina i un de Caroline Graham Hansen per situar ja la maneta abans del descans. A la segona es va calmar una mica, tot i que van completar la golejada Eva Payor i Sydney Shertenleib amb un golaç des de fora l'àrea per completar aquest 7-0. Escoltem Clàudia Pina en zona mixta després del partit.
4: És que crec que hem fet nosaltres les coses tan bé que potser no hem vist com aquest Madrid que et ve a pressionar a dalt 1-1 i nosaltres traiem la pilota. Crec que bastant còmodes avui. Si no, li donàvem a Caro o a Eva a dalt perquè si juguessin el 2-2 que tenien ahir a dalt. Bueno, nosaltres treballem pels últims cops com ens ha jugat el Madrid i, òbviament, partit rere partit intentem millorar i, bueno, avui s'ha donat així.
0: I també compareixia en la zona mixta Aitana Bonmatí, que va seguir sumant minuts de qualitat a la segona meitat per anar tornant a la seva millor versió després d'aquesta llarga lesió.
5: Porto molt de temps sense competir neta, no? Però bé, és la primera lesió greu que he tingut a la meva trajectòria i de tot se n'aprèn. No en tenia ni idea del que significava una lesió d'aquest estil. I també estic aprenent a tenir paciència, que sé que no tot és un dia per l'altre. Jo estic acostumada a jugar-ho tot, a jugar sempre, a estar disponible sempre. Era la meva realitat fa gairebé un any, però ara la meva realitat és aquesta, no? I bueno, el meu focus està en tornar a ser la Aitana que era, o millor, però sé que no és immediat i així m'ho estic prenent. Estic posant tota la meva part per tornar a ser la que era, fan també confiança en aquests minuts, que quan passes molt de temps sense jugar, no?
0: El Barça reforça encara més el solidaritat a la Lliga F, 5 punts ja té més que el Real Madrid i que també que l'Atlètic Club el Madrid Club de Futbol, volíem dir femení, són segon i tercer respectivament després de només 6 jornades. I arriba la primera aturada de seleccions de la temporada, amb èxode evidentment a Camp Barça per jugar en el cas de la selecció espanyola 2 amistosos als Estats Units. També estan encara amb les seves seleccions molts jugadors del primer masculí del Barça, en total tenia 17 internacionals aquesta aturada. Aquesta setmana es completa la finestra, demà es disputa fet, el Croàcia-Espanya a Split. Veurem si també torna a tenir minuts el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, que va debutar dissabte amb la selecció espanyola sent titular contra la República Txeca en la victòria 3-1, també amb 6 jugadors del Barça i en golaç de Lamine Yamal. Ja va recuperar algun dels internacionals ahir al Girona, que va empatar sense gols contra el Mallorca en un bon partit de l'equip de Quique Álvarez, que només li van faltar encert de cara a porteria per endur-se'l. El tècnic del conjunt gironí en sortia satisfet, malgrat lamentar aquesta manca d'efectivitat i elogiar també l'actuació del porter del Mallorca, l'usonenc Arnau Tenas.
2: És algo que fins ara era molt bo i a vegades passen aquestes coses, no? Millores en unes coses i amb el que estava sent molt bo pues no ha estat efectiu, però jo avui també li dono molt mèrit a rival. Tens un rival davant que defensa bé i que ha tingut un porter que les ha parat, no? Com ens ha passat nosaltres a vegades amb Gatxa. També és mèrit ell, és un gran equip i es nota també amb això, però en general la millora està i bueno, un es queda amb la sensació de que falta alguna cosa, però bueno, jo crec que és un bon partit per créixer.
0: El Girona és quart amb 14 punts, els mateixos que el Mallorca, precisament. El Sabadell n'ha sumat un menys, 13. El conjunt arlequinat també va acabar jugant ahir el seu partit contra l'Andorra, després que s'hagués d'ajornar dissabte per les pluges, i també va empatar sense gols a casa, 0-0. Bon partit també de l'equip de Ferran Costa, que només li va faltar el gol.

0: Més futbol, parlem ara de la primera federació masculina i van acabar jugant els tres equips catalans amb derrotes del Nàstic 2-0 a Murcia i també de l'Europa 3-1 a Osca. Els tarragonins, anem per parts, encadenen ja tres derrotes consecutives. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
1: Els tarragonins van caure aquest diumenge a Múrcia per 2-0 i ja han encaixat 7 gols en els darrers 3 partits que els deixa tocar de les places de descens. El primer gol dels locals va arribar aviat al minut 13 en una jornada on Vicent Abril, que va ser titular en comptes de Iessa a la porteria, no va poder desviar una rematada del davanter rival. El segon gol va arribar cap al final del partit quan semblava que ja no es mouria el marcador. Els granes han estat protagonistes en pilota i la imatge està positiva, però en dues accions puntuals el Real Múrcia ha fet els 2 gols, fet que ha lamentat l'entrenador del Nàstic, Xisco Campos, qui veu millorar l'equip, però amb aspectes a millorar.
2: Crec que hem millorat en moltes coses, però hem de seguir millorant. Això no para aquí. Evidentment, no mos agrada perdre. Ara mos anirem superdolguts cap a casa. Serà un viatge llarg. Serà un viatge de com l'he dit jo, no? De tragar veneno. És el que mos toca. No mos agrada perdre, perquè hi ha moltes coses a millorar, però avui s'han vist que coses molt bones de l'equip.
1: El Nàstic torna a tenir ara un altre partit fora de casa. Serà el Pozuelo contra el Juventud Torremolinos, que encadena 5 derrotes consecutives i és el cué. El partit serà dissabte a 4:45 de la tarda.
0: Gràcies, Jordi. L'Europa no acaba d'aixecar cap també tampoc després de sumar la setmana passada la primera victòria amb el canvi d'entrenador i l'arribada de Luis Blanco. Ahir els escapulats van pagar molt car un mal inici de partit al camp de l'Osca i van acabar perdent 3-1. L'Europa, que com dèiem ja té rival per a la primera ronda de Copa del Rei, és el Calamocha. I també té rival el Sant Andreu, que en aquest cas ahir va acabar empatant després de tenir a tocar la victòria. Anava guanyant 2-1 a l'afegit i va acabar empatant, com dèiem, a l'afegit a l'Antequera a 2, amb una jugada a pilota aturada. Escoltem el tècnic quadribarat, Nacho González.
3: Nos vamos fastidiados, pero tenemos que aprender un poco de las experiencias que uno va viviendo, pues la próxima vez pues intentar no provocar la tarjeta, la próxima vez defender mejor, la próxima vez no empezar el partido como lo hemos empezado, porque eso te penaliza, etcétera, etcétera. Bueno, pues son circunstancias que vas viviendo y que tienes que ir mejorando en lo que no estás tan bien y manteniendo lo que está bien.
0: Això a la primera federació masculina. La segona federació masculina, per cert, el Sant Andreu, que jugarà contra el Manresa, en aquest cas a la primera ronda de la Copa del Rei, un equip de l'únic duel català que tenim, de fet, Manresa de segona federació contra el Sant Andreu, un Manresa que ahir va guanyar clarament 1-4 al camp del Reus Redis. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
4: L'equip de Sergi Trullàs va controlar el maig de principi a fi gràcies a l'actuació de David Momo, autor de 3 dels 4 gols vegencs. El davanter va obrir el marcador al minut 7, va ampliar l'avantatge al 65 i va signar el seu hat-trick particular al minut 82 per frenar la reacció local. Ja en el temps afegit, al minut 93, Richard Martínez va arrodonir la golejada amb el 1-4 definitiu. Sergi Trullàs és l'entrenador del Centre d'Esports Manresa.
5: Molt orgullós de lo que hem fet i de com ho he fet, no? Al final l'equip, l'adversitat, no? La gent, al final l'adversitat és quan s'ha de donar la millor cara i quan es veuen de veritat com el que són les persones per dintre, no? Per tot el barret. Venim de 2 derrotes, l'equip ha treballat cada dia d'entrenament durant aquestes 2 setmanes, encara més que les 2 primeres quan van ser victòria. I ja et dic, molt orgullós, això ens dona confiança, encara més de la que ja teníem.
4: Amb aquests 3 punts, el Manresa 6è a la classificació amb 9 punts i arrafada la derrota de la setmana passada, on tot i ser molt superior en joc al rival, la pilota no va voler entrar a la porteria de la Unió Deportiva Logroñés Promeses. El pròxim cap de setmana, els blanquivermells tindran un duel d'alt nivell al Congost, on rebran la visita del líder de la categoria, l'Osasuna.
0: Gràcies, Jordi. El líder que de per ara és el Barça Atlètic, que ahir va acabar guanyant, va acabar remuntant 1-2 al camp del Tudelano. També va guanyar ahir fora de casa l'Olot 2-4 a les Gaunes contra el filial de Logroñés, l'Olot que és tercer. I es va acabar suspenent el Terrassa Girona B, que s'havia de retransmetre a l'Enjoc TV. I avui el Club Agarenc ha fet un comunicat sobre aquesta suspensió. Ens ho explica des de la Ràdio Municipal de Terrassa el Miqui Romagosa.
6: Indignació total al Terrassa Futbol Club després de la suspensió del partit ahir davant el Girona B. El conjunt agarenc, en un extens i contundent comunicat, parla de tota la cronologia dels fets i també remarca algunes accions o situacions força polèmiques, i no tan sols per l'alerta Inuncat i el SECAT, sinó també perquè el Terrassa va oferir altres opcions horàries per poder disputar el partit, cosa que des del Girona es va negar en tot moment. També posava de relleu alguns partits com el Girona-Mallorca, el Sabadell-Andorra o el Huesca-Europa o el Sant Andreu-Antequera es van poder disputar sense cap problema, o el Reus-Manresa, per exemple. També, per altra banda, parlava aquest comunicat, o parla aquest comunicat, de que coincideix amb una data de partits internacionals on quatre jugadors del primer equip del Girona no poden disputar aquest maig. I el Girona B, doncs, ha de nodrir aquestes baixes amb jugadors per al primer equip. Aquesta circumstància també ha provocat molta indignació al Terrassa Futbol Club. Per altra banda, la posició del Terrassa és que el Girona es trobava en condicions de disputar el partit i que tot això ha creat un perjudici a l'entitat agarenca. El Terrassa proposa que el partit es jugui amb les mateixes condicions, amb una finestra de compromisos internacionals. Seria el 18 de novembre. I és que el Terrassa considera que hauria de ser amb les mateixes condicions esportives i és la solució més equitativa.
0: Gràcies, Miqui. Parlem ara de bàsquet perquè hem d'explicar-vos un mal cap de setmana per als equips catalans, en ple de derrotes a l'ACB i també a la Lliga Femenina. Dissabte, els dos catalans d'aquesta Lliga Femenina, Cadí la Seu i Espar Girona, començaven perdent a la primera jornada de competició i a l'ACB també vam perdre tots, excepte la penya, que no va poder jugar al partit pel temporal. També dissabte i també a casa, el Manresa va caure 95-101 contra un molt bon Breogán. I ahir, desfetes també del Lleida, el Girona i el Barça. Anem per ordre cronològic. L'Illerna Lleida acaba caient de 13, 81-94, en un partit que fins a l'últim minut estava igualat contra el Sant Pablo Burgos. Aquest últim minut, de fet, va enfadar molt el seu entrenador, Gerard Encuentra, tal com explicava ell després del partit.
7: Bueno, jo me'n vaig enfadat pels... O sigui, crec que hi ha hagut un partit fins als 50 segons finals, no? Ha estat un partit pues, competit, amb més encert, menys encert, fallant coses, pèrdues, rebot, i els últims 50 segons hi ha hagut un altre partit on se'ns han apagat uns interruptors i no hem sigut capaços de connectar. Un cortocircuit d'abandonar-nos, no? De veure que potser no arribàvem a guanyar el partit. Jo crec que hi ha alguns jugadors que ja han abandonat, no? I quan abandones, doncs perds pilotes, regales tirs lliures, comets errors, i en aquesta lliga l'average és una cosa molt important i parlarem sobre això perquè no es torni a succeir.
0: Els lleidatans han queixat la primera desfeta de l'estrena a casa al Barris Nord. Fora de casa va perdre el Fiat Girona, que va acusar l'odissea del viatge per desplaçar-se a Vitòria i després de competir en el primer quart va acabar perdent de 40 punts, la màxima derrota de la història del conjunt gironí a l'ACB, 118-78, que, com dèiem, a la vista del Baskonia. Girona FM, Marc Treserres.
8: El bàsquet Girona va caure de forma contundent, 118-78 a la pista del Baskonia, la major diferència de punts, 40, en la història del club a l'ACB. Tot i així, van haver-hi uns primers 15 minuts molt bons sobre el parquet. A partir de llavors, l'equip va desaparèixer. Els locals van aconseguir un parcial de 24-7, amb molt d'encert també, des de la llarga distància, i van arribar al descans guanyant de 12 punts. S'havia de millorar la defensa a la segona meitat, però no es va fer. De fet, va rebre 64 punts entre el tercer i l'últim quart al conjunt de Moncho Fernández. L'equip, a més, no va millorar en atac, va perdre pràcticament 20 pilotes, va perdre el control del rebot i, a més, només va aconseguir 7 de 27 en triples. Així doncs, el Baskonia va poder jugar plaer com si d'un entrenament es tractés davant la nula oposició gironina. Això és el que deia Moncho a roda de premsa per valorar el partit que el seu equip va acabar perdent.
9: I a partir del segundo cuarto, pues... La verdad que se ha pasado muy fácil, ¿no? Nos han aplastado. Hemos perdido todas las batallas que tienen que ver con el esfuerzo. El uno contra uno defensivo estuvo muy flojo, la transición defensiva, el rebote, el balance, es muy complicado. Y contra un equipo tan físico, que juega tan rápido, que ha tenido mucho acierto también, pues bueno, al final el marcador refleja lo que ha ocurrido. Un poco el resumen es ese. Hemos jugado un partido de 10 minutos y los últimos 30, pues... no hemos podido competir a nivel físico que exigía el partido.
8: I aquesta dolorosa derrota haurà de passar pàgina de forma ràpida perquè l'equip demà dimarts juga el seu primer partit a Europa, debut europeu en la FIBA Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest a 7:45 del vespre fontejat.
0: Gràcies, Marc. Finalment tampoc no ho va arreglar el Barça, que va completar l'exigent setmana amb 3 llargs desplaçaments, perdent 100-94 a la pista del Murcia. Escoltem el Verona Alexander Sekulic.
10: Everybody's asking in the NBA, there is a lot of talk about this very difficult week, but that's the way it is.
11: Tothom m'ho pregunta, se n'ha parlat molt d'aquesta setmana tan difícil, però és el que hi ha, i no vull buscar excuses. No ha estat fàcil, és a dir, hi ha una gran diferència entre nosaltres i el Múrcia, que ha tingut tota una setmana per preparar-se, i nosaltres, bàsicament, i un entrenament abans d'aquest partit. Però això no és una excusa. Hem de rendir millor, sobretot en l'aspecte defensiu. Hem de trobar la manera per superar aquest repte. Hem de continuar junts, i amb tots els reptes que tenim, afrontant-los.
0: Això acaba de començar, com sentíem, segona jornada de CB i com sentíem també toca canviar de xip. En aquest cas el Girona, que debuta demà a la FIBA Europe Cup, rebent a fontejar el Dinamo de Bucarest. També demà estrenar-se en competició europea, en aquest cas a la Champions, la sisa joventut, que rep el Herzliya israelià a l'Olímpic. Veurem si hi ha protestes. Un joventut que, com dèiem, no va jugar aquest cap de setmana pels aiguats. I el Barça jugarà divendres, partit d'Eurolliga, també a casa, al Palau contra els Algiris lituà. I fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, Laiman Trick, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. La xarxa de comunicació local.

0: Salutacions, us parla Alba Triador. Aquestes són les notícies que marquen l'actualitat. Aquest dilluns, 5 d'octubre de 2026, Joan García, molt bon dia.
1: Molt bon dia,
2: Alba.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al 29 de novembre. Sánchez ha fet l'anunci a les escales de la Moncloa després de 2 dies de reflexió que va iniciar divendres arran del rebuig del Congrés a 2 decrets amb mesures d'habitatge. El PP, Vox i Junts hi van votar en contra.
2: En un discurs sense preguntes, el president espanyol ha demanat una majoria més àmplia per poder continuar aplicant les polítiques del seu govern i ha apel·lat a la mobilització de l'esquerra. Sánchez ha admès errors del seu executiu, però ha defensat que el govern ha continuat treballant per impulsar una agenda progressista i ha reivindicat les mobilitzacions per l'habitatge d'aquest cap de setmana a Madrid, Barcelona i altres punts de l'Estat. El president espanyol ja ha comunicat l'adhesió al rei Felip VI, que haurà signat el decret de convocatòria. El decret es publicarà demà al Butlletí Oficial de l'Estat i comportarà la dissolució del Congrés i el Senat. La campanya electoral, disculpa, Alba, començarà el 13 de novembre i s'allargarà fins al 27. El 28 serà la jornada de reflexió i els espanyols estan cridats a les urnes el diumenge 29 de novembre.
0: I els santcugatencs i les santcugatenques han rebut un SOS avui a les 10 del matí en un missatge que demanava extremar les precaucions fins a les 2 del migdia. I en aquest context, Sant Cugat fa balanç dels aiguats que van començar ja aquest cap de setmana, que han deixat fins ara més de 130 litres d'aigua per metre quadrat i diverses afectacions a la mobilitat a la via pública. Per ara, per això, no hi ha hagut danys personals, Joan.
2: Doncs així és, les pluges torrencials han provocat esllavissades a la Floresta i les Planes, algunes de les quals han afectat vehicles estacionats. També hi ha hagut incidències a la C-16 i a la Rabassada, que van quedar tallades durant bona part del diumenge, però que ja han recuperat la normalitat. Continua, però, tallant l'accés a les Planes des de la carretera de Vallvidrera perquè l'asfalt ha quedat malmès. L'Ajuntament explica que el carrer de Sant Jordi s'hi va actuar ràpidament i no s'hi van repetir les inundacions de dimarts passat. El consistori farà també un estudi de les rieres conjuntament amb l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA. I, com deies, Alba, aquest és alert que hem rebut de totes les persones que es troben al Vallès Occidental i veurem fins a les 2 de la tarda quin és l'abast de tot això. En tot cas, l'alcalde Josep Maria Vallès va destacar ahir que l'episodi va deixar més de 130 litres per metre quadrat per sobre dels gairebé 90 litres de dimarts.
3: Dany personal a hores d'ara no ens consta cap ni un, jo crec que ho sabríem. L'altre dia, dimarts, va ser tot molt més condensat, amb molt menys temps, i per tant, diguéssim que tots els clavegrams, els col·lectors, diguéssim que han xuclat millor doncs, l'aigua que ha caigut.
2: Pel que fa a les incidències, durant diumenge hi va haver talls de subministrament elèctric que van afectar més de 300 clients repartits pel municipi, bona part al centre i a l'Eixample. Segons Endesa, es tractava de talls particulars, però avui, segons ha pogut saber Cugat Media, aquests talls encara es mantenen. En paral·lel, també, el consistori revisarà la xarxa de clavegarem i treballa en un projecte per instal·lar un dipòsit als ponts del carrer Martorell per evitar-hi acumulacions d'aigua, un dels punts doncs, més afectats sempre que plou, imagina't, amb tota la pluja d'aquest cap de setmana i de dimarts passat.
0: I precisament, ara ho apuntava el Joan, els problemes amb el subministrament elèctric continuen aquest dilluns a Sant Cugat. Segons el mapa d'incidències de distribució, hi ha almenys una desena de punts afectats al municipi que sumen més de 400 clients sense llum, Joan.
2: La incidència més important afecta 346 clients a la zona de l'avinguda de Francesc Moragues, la Rambla de Can Móra i el carrer de Girona. És la avaria principal que ja s'arrossegava des de diumenge, quan més de 300 clients estaven sense subministrament, bona part al centre i a l'Eixample. També hi ha 36 clients afectats a la zona dels carrers de Sant Josep i Tetuan i 23 més a l'avinguda Collserola a les Planes. La resta d'incidències són més petites i estan repartides per diferents punts del municipi. De moment, Endesa no ha concretat quan es podrà restablir completament el servei. Les dades del mapa d'incidències poden variar a mesura que es vagin resolent les avaries. A tot Catalunya, més de 12.000 clients continuaven ahir a la nit sense llum a causa del temporal. Endesa manté mobilitzats més de 260 professionals i diversos grups electrògens per recuperar el subministrament.
0: I Les Planes és un dels barris més afectats pels aiguats del cap de setmana. A hores d'ara, els dos accessos principals del barri continuen tallats, tant el del Passeig Torrent com el de la carretera de Vallvidrera. Joan, de fet, tu vas poder veure les conseqüències sobre el territori.
2: Doncs així és, Alba. La força de l'aigua va deixar diversos carrers plens de fang i amb arbres caiguts. El Passeig Torrent, els bombers han treballat per retirar el fang provocat per la caiguda d'un mur, mentre els veïns també han estat netejant brosa i branques de l'entorn de la riera. L'altre accés, des de la carretera de Vallvidrera, presenta trams de l'asfalt aixecats per l'efecte de la pluja. En aquest punt, una autocaravana ha quedat dins una riera i també hi ha vehicles atrapats pel fang a la zona de Can Borrull. La situació també afecta el transport públic. La línia 5 de bus no pot circular pel barri a causa del mal estat de la carretera. Els veïns reclamen més manteniment i actuacions de prevenció al barri. L'Olga Carrasco, de l'Associació de Veïns de les Planes, explica que també han fet una crida per ajudar les persones més afectades.
1: Nosaltres com a associació sempre reclamem el manteniment de tot el barri i com veieu, pues no, en circumstàncies ja especials, ja veieu com està. Esperem que tot es recuperi. Hem fet una crida per tota aquesta gent que està una miqueta més afectada ja a nivell personal.
2: I l'Agustín Alonso, també de l'associació, alerta de les conseqüències que hauria pogut tenir un episodi encara més advers i reclama una actuació de manteniment del barri.
4: Hem tingut molta sort, que hi ha hagut vent. Si s'haguessin fet les previsions que deien d'un huracán petit o no sé com es deia què, haguessin tingut molt més problemes i haguessin tingut, jo crec que inclús desgràcies humanes, perquè els arbres estan i les terres estan molt malament. Jo crec que s'ha de fer una intervenció gran i a nivell de manteniment molt fort.
2: Des de l'Ajuntament asseguren que han hagut d'afrontar incidències arreu del municipi i demanen als veïns que comuniquin qualsevol punt afectat que encara no hagi estat detectat.
0: I amb l'alerta i l'arribada de les pluges intenses, tots els ulls eren al carrer de Sant Jordi, que aquest dimarts es van dur la pitjor part de les pluges, però en aquesta ocasió ha tornat a patir els efectes de les precipitacions, tot i que amb menys intensitat que la setmana passada.
2: Els baixos del número 31 s'han tornat a inundar. La més afectada ha estat la Carmen, la veïna que viu més a prop de la porta d'entrada i a qui ha tornat a entrar aigua a casa. La veïna ha recorregut al sindicat de llogateres, que ha mobilitzat el grup de suport creat per ajudar les persones afectades pels aiguats. També els veïns de l'edifici s'han sumat a les tasques de neteja per retirar l'aigua i el fang dels baixos.

0: I obrim la pàgina de Societat de l'Actualitat, perquè la família de la Lucía, una nena d'11 anys de Sant Cugat que pateix una malaltia neurodegenerativa ultra rara, reclama més agilitat en els tràmits administratius. La Lucía té CLN5, una variant de la malaltia de Batten, i el seu estat ha empitjorat en els darrers mesos.
1: Al febrer, el seu pare, José Prado, va demanar una revisió del grau de dependència. Se nos explica, no va rebre resposta fins a l'agost, quan finalment la Lucía va obtenir el grau 3 de dependència. El reconeixement ha comportat també un augment de la prestació mensual, que ha passat de 315 a 455 euros, però el pare assegura que el que més necessita la família és suport per cuidar la nena. Prado denuncia que els terminis administratius no tenen en compte l'evolució d'una malaltia com la de la seva filla.
2: Truco i em diuen no, però és que és normal que trigui 2 anys. I dic, ja, però és que la meva filla s'està morint. I no tinc 2 anys. O sigui, no, però és que és en caràcter retroactiu, cobrareu. I dic, que no vull cobrar. És que el que vull són els diners per poder fer el màxim possible el temps que estigui amb mi.
1: Davant la falta de resposta, la

0: la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: I neix el Galliner, un nou espai LGTBI de Sant Cugat que vol fer xarxa i crear comunitat entre les persones del col·lectiu. El grup recull l'estela de l'antiga assemblea LGTB i acaba d'iniciar la seva activitat amb l'objectiu de convertir-se en un espai de suport i també d'acompanyament.
2: Una de les impulsores, Gisela Issàs, alerta que encara es produeixen situacions de discriminació i LGTBI-fòbia a la ciutat.
3: A totes les que estem aquí ens han dit maricones, no sé què, pel carrer, perquè un dia estàvem amb la bandera fent no sé què, i ah, maricones! I clar, dius, un moment, a la Rambla del Celler. No està tan lluny, això. La Rambla del Celler. Sí que hi ha conductes LGTBI-fòbiques a Sant Cugat.
2: Des del Galliner expliquen que ja han rebut casos de persones que han patit situacions de violència i que busquen suport més enllà de l'acompanyament institucional. Per això, un dels objectius del grup és crear un espai de refugi on les persones LGTBI puguin trobar suport i sentir que no estan soles. El Galliner va fer dissabte la primera trobada oberta, que va servir per donar a conèixer el projecte i escoltar les necessitats del col·lectiu. Ara, el grup està definint les línies de treball per als propers mesos a partir de les demandes que recullin en aquestes trobades. L'espai també vol treballar amb les institucions. Els seus impulsors ja han mantingut converses amb diversos partits polítics de Sant Cugat i destaquen el suport que estan rebent del Casal de Joves i del Servei d'Atenció Integral LGTBI. Consideren, però, que encara falten recursos per donar resposta a les necessitats del col·lectiu.

0: I obrim l'agenda de Cugat Mèdia per saber quines activitats es fan aquesta tarda, si el temps i les alertes ho permeten, i els pròxims dies a la ciutat, després d'un cap de setmana, ja ho dèiem, aturat per la pluja i les restriccions en la mobilitat. Comencem per aquest dilluns, Joan, això sí, sempre pendents de les alertes, del cel i dels avisos de Protecció Civil i de l'Ajuntament. Quina proposta hi ha?
1: Doncs avui, dins del Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat, la llibreria Paideia acull una nova trobada al cicle Complicitats Poètiques. A partir de les 7 de la tarda, la poeta Raquel Santanera i el poeta traductor Francesc Parcerisses compartiran un diàleg poètic en una trobada comissariada per Àngels Gregori.
0: I de cara a demà, quines propostes cal tenir en compte?
1: Doncs demà, l'aula d'extensió universitària per a gent gran inaugura el curs 2026-2027 amb la conferència La ciutat global i la ciutat real, Barcelona el 2035. La ponència anirà a càrrec de Mercè Conesa, advocada, CEO de Barcelona Global i alcaldessa Sant Cugat entre el 2010 i 2018. La conferència començarà a 4:45 de la tarda a la sala d'actes del Sant Cugat Trade Center, a l'avinguda de les Corts Catalanes. I a les 7 de la tarda, l'Ateneu Sant Cugatenc acull una nova sessió del cicle Poetes i imprescindibles de l'associació Gabriel Ferreter. En aquesta ocasió, la filòloga Noemí Montetes parlarà de l'obra de José María Valverde, poeta, filòsof, assagista, crític, literari i traductor. L'entrada és gratuïta amb inscripció prèvia.
0: Moltíssimes gràcies, Joan.
1: A tu, Alba.

0: I per acabar, repassem la previsió meteorològica per saber quin temps ens espera aquest dilluns. Una previsió que s'ha fet abans de rebre les alertes a les 10 del matí.
1: Bon dia. Una altra vegada cau al cel a moltes comarques metropolitanes i, de fet, ja tenim constància que només d'aquest matí hem passat dels 40 litres per metre quadrat en algunes viles del Vallès Occidental i Oriental. La zona 0 s'està donant aproximadament al curs de la Riera de Sant Cugat. Per tant, plou sobre mullat i probablement tornarem a tenir alguns problemes d'inundacions en aquestes viles més baixes del Vallès Occidental, sobretot, i també de la conca del Besòs. Molta precaució, perquè cau molta aigua en poca estona. Aquests ruixats, aquestes tempestes, les tindrem fins a mig matí aproximadament. Després aniran desapareixent i fins i tot aquesta tarda acabarem veient una mica el sol, ni que sigui estones. I, en canvi, ja més cap a l'interior, més a tocar de les muntanyes del prelitoral, aquesta pluja arribarà d'una forma molt més local, també, per exemple, a gran part de l'Alt Penedès o de l'interior del Baix Llobregat, per bé que aquesta tarda també tindrem algun ram, per exemple, a la banda de Montserrat o Sant Llorenç del Munt. N'estem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí l'informatiu. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes @cugatmedia i al portal

0: Cugat.cat, estigueu atents, on us anirem informant de totes les novetats i seguirem l'última hora de les afectacions d'aquestes pluges de dilluns.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.

0: Salutacions, us parla Alba Triador. Aquestes són les notícies que marquen l'actualitat. Aquest dilluns 5 d'octubre de 2026, Joan García, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
2: Alba.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al 29 de novembre. Sánchez ha fet l'anunci a les escales de la Moncloa després de 2 dies de reflexió que va iniciar divendres arran del rebuig del Congrés a 2 decrets amb mesures d'habitatge. El PP, Vox i Junts hi van votar en contra.
2: En un discurs sense preguntes, el president espanyol ha demanat una majoria més àmplia per poder continuar aplicant les polítiques del seu govern i ha apel·lat a la mobilització de l'esquerra. Sánchez ha admès errors del seu executiu, però ha defensat que el govern ha continuat treballant per impulsar una agenda progressista i ha reivindicat les mobilitzacions per l'habitatge d'aquest cap de setmana a Madrid, Barcelona i altres punts de l'Estat. El president espanyol ja ha comunicat la decisió al rei Felip VI, que haurà signat el decret de convocatòria. El decret es publicarà demà al Butlletí Oficial de l'Estat i comportarà la dissolució del Congrés i el Senat. La campanya electoral, Alba, començarà el 13 de novembre i s'allargarà fins al 27. El 28 serà la jornada de reflexió i els espanyols estan cridats a les urnes el diumenge 29 de novembre.
0: I els santcugatencs i les santcugatenques han rebut un alert avui a les 10 del matí en un missatge que demanava extremar les precaucions fins a les 2 del migdia. I en aquest context, Sant Cugat fa balanç dels aiguats que van començar ja aquest cap de setmana, que han deixat fins ara més de 130 litres d'aigua per metre quadrat i diverses afectacions a la mobilitat a la via pública. Per ara, per això, no hi ha hagut danys personals, Joan.
2: Doncs així és. Les pluges torrencials han provocat esllavissades a la Floresta i les Planes, algunes de les quals han afectat vehicles estacionats. També hi ha hagut incidències a la C-16 i a la Rebassada, que van quedar tallades durant bona part del diumenge, però que ja han recuperat la normalitat. Continua, però, tallant l'accés a les Planes des de la carretera de Vallvidrera perquè l'asfalt ha quedat malmès. L'Ajuntament explica que el carrer de Sant Jordi s'hi va actuar ràpidament i no s'hi van repetir les inundacions de dimarts passat. El consistori farà també un estudi a les Rieres conjuntament amb l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA. I, com deies, Alba, aquest és l'alert que hem rebut de totes les persones que es troben al Vallès Occidental i veurem fins les 2 de la tarda quin és l'abast de tot això. En tot cas, l'alcalde Josep Maria Vallès va destacar ahir que l'episodi va deixar més de 130 litres per metre quadrat per sobre dels gairebé 90 litres de dimarts.
3: Dany personal a hores d'ara no ens consta cap ni un, jo crec que ho sabríem. L'altre dia, dimarts, va ser tot molt més condensat, amb molt menys temps, i per tant, diguéssim que tots els clavegarams, els col·lectors, diguéssim que han xuclat millor doncs, l'aigua que ha caigut.
2: Pel que fa a les incidències, durant diumenge hi va haver talls de subministrament elèctric que van afectar més de 300 clients repartits pel municipi, bona part al centre i a l'Eixample. Segons Endesa, es tractava de talls particulars, però avui, segons ha pogut saber Cugat Mèdia, aquests talls encara es mantenen. En paral·lel, també el consistori revisarà la xarxa de clavegarem i treballa en un projecte per instal·lar un dipòsit als ponts del carrer Martorell per evitar-hi acumulacions d'aigua, un dels punts doncs, més afectats sempre que plou, imagina't, amb tota la pluja d'aquest cap de setmana i de dimarts passat.
0: I precisament, ara ho apuntava el Joan, els problemes amb el subministrament elèctric continuen aquest dilluns a Sant Cugat. Segons el mapa d'incidències de distribució, hi ha almenys una desena de punts afectats al municipi que sumen més de 400 clients sense llum, Joan.
2: La incidència més important afecta 346 clients a la zona de l'avinguda de Francesc Moragues, la Rambla de Can Móra i el carrer de Girona. És la avaria principal que ja s'arrossegava des de diumenge, quan més de 300 clients estaven sense subministrament, bona part al centre i a l'Eixample. També hi ha 36 clients afectats a la zona dels carrers de Sant Josep i Tetuan i 23 més a l'avinguda Collserola a les Planes. La resta d'incidències són més petites i estan repartides per diferents punts del municipi. De moment, Endesa no ha concretat quan es podrà restablir completament el servei. Les dades del mapa d'incidències poden variar a mesura que es vagin resolent les avaries. A tot Catalunya, més de 12.000 clients continuaven ahir a la nit sense llum a causa del temporal. Endesa manté mobilitzats més de 260 professionals i diversos grups electrògens per recuperar el subministrament.
0: I Les Planes és un dels barris més afectats pels aiguats del cap de setmana. A hores d'ara, els dos accessos principals del barri continuen tallats, tant el del Passeig Torrent com el de la carretera de Vallvidrera. Joan, de fet, tu vas poder veure les conseqüències sobre el territori.
2: Doncs així és, Alba. La força de l'aigua va deixar diversos carrers plens de fang i amb arbres caiguts. El Passeig Torrent, els bombers han treballat per retirar el fang provocat per la caiguda d'un mur, mentre els veïns també han estat netejant brosa i branques de l'entorn de la Riera. L'altre accés, des de la carretera de Vallvidrera, presenta trams de l'asfalt aixecat aixecats per l'efecte de la pluja. En aquest punt, una autocaravana ha quedat dins d'una riera i també hi ha vehicles atrapats pel fang a la zona de Can Borrull. La situació també afecta el transport públic. La línia 5 de bus no pot circular pel barri a causa del mal estat de la carretera. Els veïns reclamen més manteniment i actuacions de prevenció al barri. L'Olga Carrasco, de l'Associació de Veïns de les Planes, explica que també han fet una crida per ajudar les persones més afectades.
1: Nosaltres com a associació sempre reclamem el manteniment de tot el barri i com veieu, pues no, en circumstàncies ja especials, ja veieu com està. Esperem que tot es recuperi. Hem fet una crida per tota aquesta gent que està una miqueta més afectada ja a nivell personal.
2: I l'Agustín Alonso, també de l'associació, alerta de les conseqüències que hauria pogut tenir un episodi encara més advers i reclama una actuació de manteniment del barri.
4: Hem tingut molta sort, que ha hagut vent. Si s'haguessin fet les previsions que deien d'un huracán petit o no sé com es deia què, haguessin tingut molt més problemes i haguessin tingut, jo crec que inclús desgràcies humanes, perquè els arbres estan i les terres estan molt malament. Jo crec que s'ha de fer una intervenció gran i a nivell de manteniment molt fort.
2: Des de l'Ajuntament asseguren que han hagut d'afrontar incidències arreu del municipi i demanen als veïns que comuniquin qualsevol punt afectat que encara no hagi estat detectat.
0: I amb l'alerta i l'arribada de les pluges intenses, tots els ulls eren al carrer de Sant Jordi, que aquest dimarts es van dur la pitjor part de les pluges, però en aquesta ocasió ha tornat a patir els efectes de les precipitacions, tot i que amb menys intensitat que la setmana passada.
2: Els baixos del número 31 s'han tornat a inundar. La més afectada ha estat la Carmen, la veïna que viu més a prop de la porta d'entrada i aquí ha tornat a entrar aigua a casa. La veïna ha recorregut al sindicat de llogateres, que ha mobilitzat el grup de suport creat per ajudar les persones afectades pels aiguats. També els veïns de l'edifici s'han sumat a les tasques de neteja per retirar l'aigua i el fang dels baixos.

0: I obrim la pàgina de Societat de l'Actualitat, perquè la família de la Lucía, una nena d'11 anys de Sant Cugat que pateix una malaltia neurodegenerativa ultra rara, reclama més agilitat en els tràmits administratius. La Lucía té CLN5, una variant de la malaltia de Batten, i el seu estat ha empitjorat en els darrers mesos.
1: Al febrer, el seu pare, José Prado, va demanar una revisió del grau de dependència. Se'ns explica, no va rebre resposta fins a l'agost, quan finalment la Lucía va obtenir el grau 3 de dependència. El reconeixement ha comportat també un augment de la prestació mensual, que ha passat de 315 a 455 euros, però el pare assegura que el que més necessita la família és suport per cuidar la nena. Prado denuncia que els terminis administratius no tenen en compte l'evolució d'una malaltia com la de la seva filla.
2: Truco i em diuen: no, no, però és que és normal que trigui 2 anys. I dic: ja, però és que la meva filla s'està morint i no tinc 2 anys. O sigui, no, no, però és que és en caràcter retroactiu, cobrareu. I dic: que no vull cobrar. És que el que vull són els diners per poder fer el màxim possible el temps que estigui amb mi.
1: Davant la falta de resposta, la família va recórrer també a les xarxes socials per explicar el seu cas. Una de les publicacions va arribar a tenir unes 50.000 visualitzacions en poques hores. Prado explica que després d'etiquetar el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, i enviar-li un correu, en 48 hores els serveis de dependència i discapacitat es van posar en contacte amb la família. Ara, la Lucía continua perdent capacitats a causa de la malaltia. El seu pare explica que pràcticament ha deixat de parlar i que també ha perdut el control dels esfínters. La família està pendent de concretar el seu pla individual d'atenció i de saber quins recursos tindrà a disposició. Reclama sobretot poder comptar amb una persona que ajudi a cuidar la Lucía durant els matins.
3: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: I neix el Galliner, un nou espai LGTBI de Sant Cugat que vol fer xarxa i crear comunitat entre les persones del col·lectiu. El grup recull l'estela de l'antiga assemblea LGTB i acaba d'iniciar la seva activitat amb l'objectiu de convertir-se en un espai de suport i també d'acompanyament.
1: Una de les impulsores, Gisela Issàs, alerta que encara es produeixen situacions de discriminació i LGTBI-fòbia a la ciutat.
4: A totes les que estem aquí ens han dit maricones, no sé què, pel carrer, perquè un dia estàvem amb la bandera fent no sé què i, ah, maricones! I tu dius, un moment, a la Rambla del Celler. No, no, no està tan lluny, això. La Rambla del Celler. Sí que hi ha conductes LGTBI-fòbiques a Sant Cugat.
1: Des del Galliner expliquen que ja han rebut casos de persones que han patit situacions de violència i que busquen suport més enllà de l'acompanyament institucional. Per això, un dels objectius del grup és crear un espai de refugi on les persones LGTBI puguin trobar suport i sentir que no estan soles. El Galliner va fer dissabte la primera trobada oberta, que va servir per donar a conèixer el projecte i escoltar les necessitats del col·lectiu. Ara, el grup està definint les línies de treball per als propers mesos a partir de les demandes que recullin en aquestes trobades. L'espai també vol treballar amb les institucions. Els seus impulsors ja han mantingut converses amb diversos partits polítics de Sant Cugat i destaquen el suport que estan rebent del Casal de Joves i del Servei d'Atenció Integral LGTBI. Consideren, però, que encara falten recursos per donar resposta a les necessitats del col·lectiu.

0: I obrim l'agenda de Cugat Mèdia per saber quines activitats es fan aquesta tarda, si el temps i les alertes ho permeten, i els pròxims dies a la ciutat, després d'un cap de setmana, ja ho dèiem, aturat per la pluja i les restriccions en la mobilitat. Comencem per aquest dilluns, Joan, això sí, sempre pendents de les alertes, del cel i dels avisos de Protecció Civil i de l'Ajuntament. Quina proposta hi ha?
1: Doncs avui, dins del Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat, la llibreria Paideia acull una nova trobada al cicle Complicitats Poètiques. A partir de les 7 de la tarda, la poeta Raquel Santanera i el poeta traductor Francesc Parcerisses compartiran un diàleg poètic en una trobada comissariada per Àngels Gregori.
0: I de cara a demà, quines propostes cal tenir en compte?
1: Doncs demà, l'Aula d'Extensió Universitària per a Gent Gran inaugura el curs 2026-2027 amb la conferència La ciutat global i la ciutat real, Barcelona, el 2035. La ponència anirà a càrrec de Mercè Conesa, advocada, CEO de Barcelona Global i alcaldessa Sant Cugat entre el 2010 i 2018. La conferència començarà a 6:15 de la tarda a la sala d'actes del Sant Cugat Trade Center, a l'avinguda de les Corts Catalanes. I a les 7 de la tarda, l'Ateneu Sant Cugatenc acull una nova sessió del cicle Poetes i imprescindibles de l'associació Gabriel Ferrater. En aquesta ocasió, la filòloga Noemí Montetes parlarà de l'obra de José María Valverde, poeta, filòsof, assagista, crític, literari i traductor. L'entrada és gratuïta amb inscripció prèvia.
0: Moltíssimes gràcies, Joan.
1: A tu, Alba.

0: I per acabar, repassem la previsió meteorològica per saber quin temps ens espera aquest dilluns. Una previsió que s'ha fet abans de rebre les alertes a les 10 del matí.
1: Bon dia. Una altra vegada cau al cel a moltes comarques metropolitanes i, de fet, ja tenim constància que només d'aquest matí hem passat dels 40 litres per metre quadrat en algunes viles del Vallès Occidental i Oriental. La zona zero s'està donant aproximadament al curs de la Riera de Sant Cugat. Per tant, plou sobre mullat i probablement tornarem a tenir alguns problemes d'inundacions en aquestes viles més baixes del Vallès Occidental, sobretot, i també de la conca del Besòs. Molta precaució, perquè cau molta aigua en poca estona. Aquests ruixats, aquestes tempestes, les tindrem fins a mig matí aproximadament. Després aniran desapareixent i fins i tot aquesta tarda acabarem veient una mica el sol, ni que sigui a estones. I, en canvi, ja més cap a l'interior, més a tocar de les muntanyes del prelitoral, aquesta pluja arribarà d'una forma molt més local, també, per exemple, a gran part de l'Alt Penedès o de l'interior del Baix Llobregat, per bé que aquesta tarda també tindrem algun ram, per exemple, a la banda de Montserrat o Sant Llorenç del Munt. N'estem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí l'informatiu. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes @cugatmedia i al portal cugat.cat. Estigueu atents, on us anirem informant de totes les novetats i seguirem l'última hora de les afectacions d'aquestes pluges de dilluns.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Els hits de tots els temps.
4: A Ràdio Sant Cugat.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Trens cancel·lats, carreteres tallades, vehicles atrapats i rieres desbordades. És la imatge que deixa Catalunya aquest nou episodi de pluges torrencials que no estava previst amb tanta intensitat i que ha afectat especialment les comarques del Barcelonès, els Vallès, el Garraf i el Maresme. Els bombers han fet 35 salvaments, la majoria de vehicles embarrancats. A la ciutat de Barcelona hi ha diverses línies de metro afectades i també hi ha afectacions importants a la xarxa de Rodalies i de Ferrocarrils de la Generalitat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana molta prudència.
7: Tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem. Els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, pugem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en què la pluja és torrencial, evitem la mobilitat.
5: Un temporal que ha irromput de ple en l'agenda política d'aquest dilluns, amb totes les mirades posades sobre Pedro Sánchez i la convocatòria d'eleccions anticipades després del fracàs dels dos decrets d'habitatge. La data, el 29 de novembre. De seguida ho repassem, però abans sapiguem què diuen els mapes del temps ara mateix. Lluïsmi Pérez, bon dia.
1: Molt bon dia. Aquesta situació que al cap i a la fi és de faves comptades, amb aquesta situació completament tropical, molta humitat disponible a l'atmosfera i aquesta gran capacitat per fer ploure, que els models, doncs, en molts casos han vist gairebé fil per randa, doncs ja es va retirant. Sí que podem dir que encara immediatament, les properes 2 hores aproximadament, a l'Alt Maresme, a la Selva Marítima, també al Baix Montseny, i anirà plovent, però ja no amb la torrencialitat de les últimes hores. Recordem aquests registres que han passat dels 100 litres per metre quadrat, per exemple, a Granollers, a Canovelles, a les Franqueses del Vallès, també en alguns barris de Collserola de la ciutat de Barcelona. Algun ruixat encara a les immediates hores tindrem cap a l'Empordà, com dèiem, en aquesta banda nord de Barcelona també, però s'aniran retirant aquestes pluges. I atenció, perquè el dimarts tornarem a tenir una traca de tempestes, sobretot a partir del migdia i especialment a les comarques de Barcelona.
5: Gràcies, Lluïsmi, estarem molt pendents. De moment, Granollers és qui s'ha endut la pitjor part d'aquest temporal i atenció perquè l'alerta per risc d'aiguats es manté fins a les 8 del vespre.
8: Un temporal que ha deixat a la ciutat 343 litres des de dissabte, 108 només aquest matí. Les vies del tren han quedat completament inundades i també l'hospital ha patit afectacions importants. Ara els bombers treballen per rescatar les desenes de vehicles que han estat arrossegats mentre els accessos a la ciutat continuen tancats.
5: Protecció Civil envia unes alertes a Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró pel risc de desbordament del riu Daura i també de barrancs propers.
8: Fa poca estona ha demanat a la població que es protegeixi a l'interior d'edificis i eviti desplaçaments, soterranis i zones baixes. En cas de perill, s'ha de trucar al 112.
5: Pedro Sánchez justifica l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
8: Serà 9 mesos abans del que la llei li permet per esgotar la legislatura. El detonant, el fracàs dels 2 decrets d'habitatge divendres al Congrés dels Diputats.
4: Aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda.
5: Salvador Illa ja ha mostrat el seu suport a Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular parla d'un avançament electoral a la desesperada.
8: Alberto Núñez Feijóo fa una crida a vèncer Sánchez a les urnes i assegura que si ha convocat eleccions és per por als casos de corrupció.
5: En cultura, ajornat a dijous el primer concert de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
8: La banda usonenca, que s'acomiada amb 4 concerts a Barcelona davant de 220.000 persones, una fita insòlita per un grup en català, ha pres la decisió pel mal temps. L'actuació es farà dijous.
5: En esports, el Barça goleja el Real Madrid a la Lliga F, Anna Freixa.
9: En el partit que es va haver de programar 2 hores més tard del previst per les pluges, les blaugranes van guanyar per un contundent 7-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. El clàssic es va poder viure al Camp Nou, on es va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors.
5: Al control de so, Francesc Ávila, a la redacció i coordinació, Artau Bellavista. Us parlem Maite Polo i Sònia Kerr.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: El govern demana tranquil·litat i prudència a la ciutadania davant les pluges torrencials que afecten 8 comarques del litoral i prelitoral català. A aquesta hora, el Comitè Tècnic d'Emergències analitza si s'aixequen les restriccions de mobilitat que s'han activat aquest matí en l'enviament de les alert a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental i Oriental, al Maresme i la Selva. La nova tongada de pluges ha provocat inundacions, afectacions a carreteres, a la xarxa de rodalies i també el tancament d'escoles, principalment al Vallès Oriental. Fa uns minuts, Protecció Civil també ha enviat unes alertes a Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Sagaró. Això pel risc de desbordament del Ridaura i també de barrancs propers. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Després de la reunió del Comitè Tècnic d'Emergències d'aquest matí, en què ha assistit el president Salvador Illa, la consellera d'Interior Núria Parlon ha assegurat que els models meteorològics no preveien aquest episodi, que principalment ha impactat el mar, però que finalment ha arribat al litoral català. A aquesta hora analitzen si es mantenen les restriccions per aquesta tarda i es preparen, això sí, per l'episodi de pluja que demà també afectarà Catalunya.
11: El que sí que teníem clar ja ahir al vespre és que aquesta seria una setmana de temps inestable. Temps inestable amb la possibilitat de pluges locals intenses i torrencials i, per tant, ja estem emetents a totes les decisions que hem de prendre d'acord sempre amb la informació que ens facilita el territori. Quan no és possible fer mesures per tota la població perquè afecten puntualment només a una comarca, prenem les mesures d'acord amb la informació que també ens facilita el territori, tenint sempre molt present la veu dels municipis.
10: El govern també està estudiant les peticions de zona catastròfica que han fet diferents municipis i ha anunciat que demà, després del Consell Executiu, anunciarà mesures.
5: Esther, si et sembla, ara comentem les afectacions.
10: Els bombers han fet aquest dilluns 330 serveis, 35 han estat salvaments urgents d'extracció de persones que havien quedat atrapades dins de vehicles. El 112 ha rebut més de 700 trucades amb una punta a les 11 del matí i el SEM ha atès des d'aquesta mitjanit 32 persones de baixa gravetat. A més, l'activitat educativa ha quedat suspesa aquest dilluns a diferents municipis del Vallès Oriental, també al Vallès Occidental, al Maresme i al Barcelonès, pels efectes de les pluges.
5: La capital del Vallès Oriental ha estat la més castigada i l'Ajuntament de Granollers ha habilitat un centre de comandament al pavelló d'esports per fer seguiment dels danys i també per atendre les persones afectades. La circulació de trens continua interrompuda, de fet ho està des de primera hora, per grans acumulacions d'aigua a les vies. VO Televisió, Clara Armengol.
12: Granollers manté l'alerta per pluges i aiguats fins a les 8 del vespre. Per aquest motiu s'ha instal·lat un centre de comandament d'emergències al Palau d'Esports de la ciutat per coordinar tot el dispositiu de control i d'atenció a la ciutadania. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha demanat a la ciutadania que eviti els desplaçaments i la mobilitat si no és imprescindible, per tal de deixar les vies lliures pels cossos d'emergència. La ronda sud d'entrada a Granollers és i ha estat un dels punts més complicats per circular aquest dilluns des de primera hora, però nombrosos carrers de la ciutat s'han inundat i s'han hagut de tallar. Pel que fa a les persones que han quedat atrapades a l'estació de Granollers Centre, s'han habilitat i s'estan habilitant nous autobusos com a transport alternatiu per traslladar-les. L'Hospital de Granollers, on ahir es van inundar dos soterranis, pot atendre els pacients i les emergències. Pel que fa al Centre Vallès, on s'hi ha registrat una esllavissada important, els serveis tècnics i bombers descarten que hi hagi risc d'esfondrament ni risc per la ciutadania. Des de l'Ajuntament de Granollers recorden que hi ha dos telèfons a disposició dels ciutadans, el 112 per emergències i el 092 per ciutadans que necessitin atenció o acompanyament.
5: Eren quarts de 10 del matí quan Protecció Civil enviava un missatge d'alert per risc de desbordament de rieres a tot el Vallès Oriental, que, recordem, no només ha patit conseqüències materials. Aquest migdia hi havia un minut de silenci previst per l'home mort ahir a Montornès, però finalment s'ha hagut d'ajornar per la pluja. Vallès Visió, Alicia Navarro.
13: Les intenses pluges d'aquest matí han obligat a suspendre el minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Montornès per la mort d'un veí del poble aquest diumenge a causa del temporal. Unes pluges torrencials que han afectat a diverses instal·lacions municipals, empreses, entitats i també a l'estació depuradora d'aigües residuals de Montornès. L'Edar ha quedat inundada a causa de la gran quantitat d'aigua caiguda en aquesta zona del Vallès Oriental. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat a primera hora d'aquest matí aquesta instal·lació per comprovar l'estat actual de tota la infraestructura.
14: Tots aquests dispositius, més enllà de la pròpia depuradora, que en aquest cas es va inundar, però s'ha pogut restablir la normalitat, hi ha tota la xarxa de col·lectors, algunes de les quals no estan donant senyals en aquest moment, o no s'ha pogut fins i tot en alguns casos accedir a aquest punt per avaluar.
13: Aquestes afectacions en el sistema de depuració i sanejament, però no han afectat en cap moment a l'abastament d'aigua, que ha estat garantit durant tot l'episodi.
5: Al Maresme, els bombers han rebut una cinquantena d'avisos des de la matinada i s'ha hagut de suspendre la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar. Un hotel de Malgrat de Mar ha hagut de ser desallotjat per inundacions i les rieres desbordades o a punt de vessar. Mataró Ràdio, Clara Sánchez, endavant.
15: Algunes de les tasques que ha realitzat el cos de bombers a la comarca del Maresme han estat actuacions per inundacions i també 6 rescats a persones. D'altra banda, el cos de bombers ha suspès la cerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar després de rastrejar la riera i també els entorns. D'altra banda, s'han desallotjat 600 persones d'un hotel de Malgrat de Mar per les inundacions. Els forts aiguats han afectat diversos espais de l'hotel Silhouette, com el menjador, la cuina i la zona de piscina. Pel que fa a la mobilitat, les estacions de Rodalies es troben a vessar a aquesta hora de persones pendent d'agafar el transport per desplaçar-se fins a Barcelona o fins a l'Alt Maresme. A aquesta hora, des d'Arenys de Mar, hi ha autobusos que connecten aquest municipi amb Blanes, però, en canvi, encara no hi ha cap vehicle que connecti Arenys de Mar amb Mataró o Barcelona.
5: Doncs a la ciutat de Barcelona, precisament, els bombers han hagut de fer 300 sortides i es treballa ara per actuar davant les 50 esllavissades que s'han produït als barris de muntanya.
16: Tot i que no hi ha hagut danys personals, 6 famílies han hagut de ser evacuades al barri de la Font del Gos. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que hi ha hagut una situació excepcional que ha pogut ser afrontada gràcies als dipòsits fluvials de la ciutat.
17: Estem parlant de 197 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona des del dissabte al vespre fins avui al matí. Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat i aquesta és la millor notícia. Han donat una molt bona resposta. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven. I això ha fet que entre el dissabte i avui al matí els dipòsits s'hagin omplert, per entendre'ns, 2 vegades i mitja.
16: Bonet ha dit que els aiguats, igual que la forta calor a l'estiu, evidencien els efectes del canvi climàtic i per això ha assegurat que s'ha d'analitzar tota la infraestructura de la ciutat per saber quins canvis s'han de fer per fer-hi front.
5: Esther, repassem ara les principals afectacions a la mobilitat en el conjunt de Catalunya. Comencem per Rodalies.
10: Doncs està tallada la circulació de trens de la R1 que va pel Maresme i també la R11 que uneix Barcelona amb Girona passant per Granollers. La R2 no circula de Barcelona al Vallès Oriental i la R4 està suspesa la circulació de trens entre Barcelona i Terrassa. De Terrassa a Manresa hi ha servei alternatiu per carretera, però per anar al Vallès es recomana utilitzar els ferrocarrils de la Generalitat. Aquest matí també ha estat tallada la circulació de l'alta velocitat entre Sants i la Sagrera, que ara ja està restablerta, i hi ha hagut afectacions a diverses carreteres de l'àrea metropolitana i de Barcelona i també de Girona, del sud de Girona.
5: El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Serà 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura i el detonant el que va passar divendres al Congrés. El bloc de dretes a Junts, PP i Vox va tombar els 2 decrets de llei sobre habitatge que l'executiu plantejava per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer, ha dit, la representació de la majoria progressista.
18: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
4: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
18: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
5: Les reaccions no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa a la desesperada.
16: El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme i ha advertit que està en joc la necessitat imperiosa, ha dit, de reconstrucció nacional.
19: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
5: Al front d'esquerres, l'avançament electoral els ha agafat desprevinguts. Encara sense candidat, obliga els 4 partits a negociar a contrarrellotge una coalició formada entre Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Tenen de marge fins al 16 d'octubre per registrar la nova marca electoral. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. En plena reconfiguració, arran del pas al costat de Yolanda Díaz, l'espai a l'esquerra del PSOE diu que està preparat i que espera sumar més vots, que donaran la volta a unes enquestes que no els són favorables. La líder de Mas Madrid i ministra de Sanitat, Mònica García, ha fet un pas endavant per encapçalar la candidatura de Front Ampli, però fins al 17 d'octubre no es donarà a conèixer el candidat, que encara falta consensuar. L'escoltem.
21: Que nadie dude que vamos a estar a la altura, que nadie dude que vamos a dar el 100% y que nadie dude que vamos a ser la verdadera representación de la ciudadanía.
20: Des de Podem, Irene Montero ofereix votar el candidat en unes primàries obertes la setmana vinent, el 14 i 15 d'octubre, sense que de moment s'hagi agafat aquest guant. Una roda de premsa que encara continua a Madrid.
5: L'avançament electoral ha provocat reaccions de tot tipus entre els partits catalans. Junts acusa Sánchez d'utilitzar el dolor de l'habitatge per interès electoral. Esquerra lamenta que quedin suspesos acords com el nou finançament autonòmic, igual que els socialistes encara no tenen decidit el seu candidat o candidata. Mont Carvajal, bon dia.
22: Només el PSC troba oportú l'avançament electoral que atribueix el bloqueig constant de la dreta i ultradreta espanyola i catalana. La portaveu Lluïsa Moret no tem que la legislatura catalana trontolli, malgrat molts dels acords que el PSOE i el president Illa tenia amb Esquerra cauran.
23: I continuarem treballant, perquè també són uns pressupostos pactats amb la majoria progressista del Parlament de Catalunya, especialment amb Esquerra Republicana i amb Comuns. Per tant, doncs aquesta majoria continuem treballant perquè des del diàleg, des de l'acord i el pacte.
22: El PSC decidirà el seu candidat o candidata dissabte vinent i Esquerra Republicana ho farà el 17 d'octubre perquè Gabriel Rufián no s'ha pronunciat encara, malgrat Esquerra i compte. La seva portaveu, Elisenda Alemany, considera que l'avançament electoral és una frivolitat feta per interessos de partit.
24: El PSOE
0: intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
22: I la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, ha assegurat que Sánchez ha utilitzat el dolor de l'habitatge per tapar tres incapacitats.
2: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Aquests tres motius són motius suficients per haver convocat eleccions molt abans, tal com des de Junts per Catalunya li demanàvem.
22: La CUP decidirà dissabte si es presenta a les eleccions generals del 29 i Aliança Catalana ja ha dit que no hi concorreran.
3: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés, us ho dèiem, per convalidar els decrets d'habitatge. Doncs bé, demà l'executiu de coalició hi tornarà amb l'aprovació dels decrets Mari Carmen al Consell de Ministres.
7: El que no s'ha concretat és si retocaran els textos o s'aprovaran tal com es van tombar divendres. La idea és que es puguin convalidar la Diputació Permanent on el vot de Junts és irrellevant. Si el Partit Nacionalista Basc manté el seu vot afirmatiu al decret antidesnonaments, tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el segon decret, que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
3: Mentrestant, aquesta tarda hi ha prevista una nova manifestació en defensa de l'habitatge a Barcelona.
7: La convoca el sindicat de llogateres i adverteix que unes noves eleccions no solucionen la crisi de l'habitatge. Insisteixen en la necessitat d'una vaga general.
3: I atenció, perquè estem en disposició d'actualitzar l'episodi de pluges al Vallès Oriental, en aquest cas, i és que Protecció Civil ha aixecat el confinament a tota la comarca. En breu enviarà un alert per comunicar-ho a tota la població. De totes maneres, es manté l'alerta perquè els rugats continuaran aquesta tarda i localment poden ser molt intensos fins a les 8 del vespre. 10 minuts i arribarem al punt de les 3. Més qüestions. Avui ha arrencat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 a tot Catalunya. Al cap de l'escala ja fa hores que funcionen a ple rendiment per començar a administrar les primeres dosis a les persones més vulnerables, als infants menors de 4 anys i al personal docent, sanitari i sociosanitari. Ràdio L'Escala, Maria Negre, endavant.
24: Des del cap de l'escala es fa una crida a la població per aconseguir una immunització grupal. A més, la vacunació pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions i també les complicacions habituals atribuïdes a aquesta infecció. Ho explica Ana Belén Fernández, cap d'infermeria del cap de l'escala.
25: Hem de tenir molt present que la vacuna en si no fa la prevenció de que no aparegui la malaltia. La grip continuarà estant. El que sí que minimitza és molt els efectes secundaris. De fet, un 10% molt elevat de les persones que l'any passat van acabar a la UCI amb complicacions per la grip eren persones que no s'havien vacunat. Una de les complicacions més importants és la pneumonia.
24: Salut remarca que la tardor és el moment ideal per vacunar-se, tot i que es podrà fer al llarg de tota la temporada epidèmica.
26: Notícies en xarxa.
3: Ens situem ara al Camp de Tarragona perquè allà els alcaldes i altres representants municipals han signat a Vilaseca un manifest per reclamar una gestió dels riscos associats a la indústria química i al transport de mercaderies perilloses compatible, diuen, amb el desenvolupament del territori. Baix Camp Ràdio, Adrià Duc.
27: Els municipis defensen que la protecció de les persones ha de ser la prioritat, però consideren que la seguretat, l'activitat industrial i el creixement municipal han de poder conviure. Per això reclamen actuar sobre l'origen del risc amb més inversió, tecnologia i sistemes de detecció i monitorització. L'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, ho explica.
28: Creiem que el repte del Camp de Tarragona és aconseguir que aquesta seguretat sigui compatible també amb la vida, amb la quotidianitat dels veïns i veïnes, amb el desenvolupament dels nostres municipis i amb la continuïtat d'una activitat industrial que per nosaltres també esdevé estratègica.
27: El manifest també planteja crear una cartografia dinàmica que integri les diferents capes de risc del territori i una política específica per al transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. Els ajuntaments demanen a més actualitzar el marc normatiu català i crear un espai permanent de coordinació entre administracions, indústria i gestors d'infraestructures per consensuar les mesures de prevenció i resposta. Sexy.

0: Oques Grasses posposa dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
1: La decisió l'ha presa el grup juntament amb el promotor del concert davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya. Per aquesta raó, les entrades d'avui seran vàlides per al concert de dijous. També es demana que tota aquella persona que no pugui assistir ho comuniqui abans de les 2 de la tarda d'aquell dia, de dijous. En un comunicat, el grup lamenta les molèsties que el canvi pugui ocasionar.

0: Bad Gyal, Massive Attack i The Chemical Brothers són alguns dels cap de cartell del proper Primavera Sound, que es farà del 2 al 6 de juny al Parc del Fòrum.
1: Avui s'ha donat a conèixer el cartell per la 25a edició del festival, que tindrà 151 propostes musicals. A banda de Bad Gyal i The Chemical Brothers, que es recuperen perquè el passat estiu aquestes actuacions es van cancel·lar per la pluja, es programen grans noms com Massive Attack, Phoebe Bridgers, Duki o Lola Young.
0: I els esports. Ana Freixa, bon dia. El Barça goleja el Real Madrid al Camp Nou.
2: Bon dia, Sònia. 7-0 per a les blaugranes, que continuen en ple de victòries amb 6 en 6 jornades. Es van imposar per golejada el Real Madrid en un Spotify Camp Nou que va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors. Clàudia Pina va marcar 4 de les dianes del partit.
3: Espectacular. Yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso. Ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy pues golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así líderes y a la vuelta del parón a seguir igual.
2: Encara en futbol, el partit entre el Prat i el Sant Rafael d'Eivissa de la fase prèvia de la Copa del Rei va quedar ajornat. L'anada havia acabat amb victòria pel Prat per 1-5. A l'espera que es pugui jugar aquest partit, avui s'ha fet el sorteig dels aparellaments de segona ronda. Si el Prat passa, l'eliminatòria s'enfrontarà a l'Atlètic Club. La resta de partits de segona ronda amb presència catalana són Sestao Espanyol, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Manresa Sant Andreu, Calamotxa Europa i Reus Baracaldo. A 4:45 d'aquesta tarda es farà el sorteig de la Copa de la Reina. Ja han arrencat els World Skate Games a Asunción, Paraguai. Aquesta nit ha debutat la selecció femenina d'hoquei patins amb 7 de les 10 jugadores catalanes. S'ha estrenat defensant títol amb golejada contra França per 8-0. Escoltem Victòria Porta.
4: La valoració d'avui és molt positiva, ja que veníem d'unes situacions molt complicades on ha costat moltíssim, sabent que era una pista impracticable pràcticament per tots els equips. Tots partíem de la mateixa base, però desgraciadament hem tingut que fer un petit esforç de més i bueno, crec que s'ha demostrat de que hem pogut remar, hem pogut treballar, però que costa molt i ara hem encarat des de cara de Maia.
2: Avui, a les 11, segona jornada, amb un Xile selecció espanyola. Encara en hoquei patins, ja se saben nous horaris de partits de la Lliga Catalana que han quedat ajornats per la pluja. Demà, a 9:15 del vespre, Lloret-Barça i a les 9:10, Alcaldes-Calafell.
0: Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí. Gràcies, Anna Freixa, pels esports. A la xarxa seguirem pendents de l'evolució dels mapes del temps. Us ho anirem actualitzant als bulleters horaris i també al Next Vespre amb la Lali Giner. Molta precaució. Fins demà.

0: La xarxa de comunicació local. No crec en la sort. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
2: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
1: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
3: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondin Auto, Ona Sant Cugat i Veolia.
2: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau 6è i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
7: Fa el tacte, que em diu, estàs a 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. Jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça.
8: Quan jo tenia la contracció, el cor de la Júlia, o les constants de la Júlia, m'embaven, no? Era com si quasi es parés el cor. I els dos, doncs, ens vam mirar i ens vam espantar molt.
9: A mi feia estar tranquil·la per a casa. I el meu company es va posar les mans al cap i va dir, què dius, no? O sigui, això és una barbaritat, fruit del desconeixement.
10: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
12: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Salutacions, us parla Alba Triador. Aquestes són les notícies que marquen l'actualitat. Aquest dilluns, 5 d'octubre de 2026, Joan García, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
2: Alba.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al 29 de novembre. Sánchez ha fet l'anunci a les escales de la Moncloa després de 2 dies de reflexió que va iniciar divendres arran del rebuig del Congrés a 2 decrets amb mesures d'habitatge. El PP, Vox i Junts hi van votar en contra.
2: En un discurs sense preguntes, el president espanyol ha demanat una majoria més àmplia per poder continuar aplicant les polítiques del seu govern i ha apel·lat a la mobilització de l'esquerra. Sánchez ha admès errors del seu executiu, però ha defensat que el govern ha continuat treballant per impulsar una agenda progressista i ha reivindicat les mobilitzacions per l'habitatge d'aquest cap de setmana a Madrid, Barcelona i altres punts de l'Estat. El president espanyol ja ha comunicat la decisió al rei Felip VI, que haurà de signar el decret de convocatòria. El decret es publicarà demà al Butlletí Oficial de l'Estat i comportarà la dissolució del Congrés i el Senat. La campanya electoral, disculpa, Alba, començarà el 13 de novembre i s'allargarà fins al 27. El 28 serà la jornada de reflexió i els espanyols estan cridats a les urnes el diumenge 29 de novembre.
0: I els santcugatencs i les santcugatenques han rebut un alert avui a les 10 del matí en un missatge que demanava extremar les precaucions fins a les 2 del migdia. I en aquest context, Sant Cugat fa balanç als aiguats que van començar ja aquest cap de setmana, que han deixat fins ara més de 130 litres d'aigua per metre quadrat i diverses afectacions a la mobilitat a la via pública. Per ara, per això, no hi ha hagut danys personals, Joan.
2: Doncs així és. Les pluges torrencials s'han provocat esllavissades a la Floresta i les Planes, algunes de les quals han afectat vehicles estacionats. També hi ha hagut incidències a la C-16 i a la Rabassada, que van quedar tallades durant bona part del diumenge, però que ja han recuperat la normalitat. Continua, però, tallant l'accés a les Planes des de la carretera de Vallvidrera perquè l'asfalt ha quedat malmès. L'Ajuntament explica que al carrer de Sant Jordi s'hi va actuar ràpidament i no s'hi van repetir les inundacions de dimarts passat. El consistori farà també un estudi a les Rieres conjuntament amb l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA. I, com deies, Alba, aquest és alert que hem rebut de totes les persones que es troben al Vallès Occidental i veurem fins les 2 de la tarda quin és l'abast de tot això. En tot cas, l'alcalde Josep Maria Vallès va destacar ahir que l'episodi va deixar més de 130 litres per metre quadrat per sobre dels gairebé 90 litres de dimarts.
3: Dany personal a hores d'ara no ens consta cap ni un, jo crec que ho sabríem. L'altre dia, dimarts, va ser tot molt més condensat, amb molt menys temps, i per tant, diguéssim que tots els clavegarams, els col·lectors, diguéssim que han xuclat millor doncs, l'aigua que ha caigut.
2: Pel que fa a les incidències, durant diumenge hi va haver talls de subministrament elèctric que van afectar més de 300 clients repartits pel municipi, bona part al centre i a l'Eixample. Segons Endesa, es tractava de talls particulars, però avui, segons ha pogut saber Cugat Mèdia, aquests talls encara es mantenen. En paral·lel, també el consistori revisarà la xarxa de clavegarem i treballa en un projecte per instal·lar un dipòsit als ponts del carrer Martorell per evitar-hi acumulacions d'aigua, un dels punts doncs, més afectats sempre que plou, imagina't, amb tota la pluja d'aquest cap de setmana i de dimarts passat.
0: I precisament, ara ho apuntava el Joan, els problemes amb el subministrament elèctric continuen aquest dilluns a Sant Cugat. Segons el mapa d'incidències de distribució, hi ha almenys una desena de punts afectats al municipi que sumen més de 400 clients sense llum, Joan.
2: La incidència més important afecta 346 clients a la zona de l'avinguda de Francesc Moragues, la Rambla de Can Móra i el carrer de Girona. És la avaria principal que ja s'arrossegava des de diumenge, quan més de 300 clients estaven sense subministrament, bona part al centre i a l'Eixample. També hi ha 36 clients afectats a la zona dels carrers de Sant Josep i Tetuan i 23 més a l'avinguda Collserola a les Planes. La resta d'incidències són més petites i estan repartides per diferents punts del municipi. De moment, Endesa no ha concretat quan es podrà restablir completament el servei. Les dades del mapa d'incidències poden variar a mesura que es vagin resolent les avaries. A tot Catalunya, més de 12.000 clients continuaven ahir a la nit sense llum a causa del temporal. Endesa manté mobilitzats més de 260 professionals i diversos grups electrògens per recuperar el subministrament.
0: I Les Planes és un dels barris més afectats pels aiguats del cap de setmana. A hores d'ara, els dos accessos principals al barri continuen tallats, tant el del Passeig Torrent com el de la carretera de Vallvidrera. Joan, de fet, tu vas poder veure les conseqüències sobre el territori.
2: Doncs així és, Alba. La força de l'aigua va deixar diversos carrers plens de fang i amb arbres caiguts. El Passeig Torrent, els bombers han treballat per retirar el fang provocat per la caiguda d'un mur, mentre els veïns també estan netejant brosa i branques de l'entorn de la Riera. L'altre accés, des de la carretera de Vallvidrera, presenta trams de l'asfalt aixecat aixecats per l'efecte de la pluja. En aquest punt, una autocaravana ha quedat dins una riera i també hi ha vehicles atrapats pel fang a la zona de Can Borrull. La situació també afecta el transport públic. La línia 5 de bus no pot circular pel barri a causa del mal estat de la carretera. Els veïns reclamen més manteniment i actuacions de prevenció al barri. L'Olga Carrasco, de l'Associació de Veïns de les Planes, explica que també han fet una crida per ajudar les persones més afectades.
1: Nosaltres com a associació sempre reclamem el manteniment de tot el barri i com veieu, pues no, en circumstàncies ja especials, ja veieu com està. Esperem que tot es recuperi. Hem fet una crida per tota aquesta gent que està una miqueta més afectada ja a nivell personal.
2: I l'Agustín Alonso, també de l'associació, alerta de les conseqüències que hauria pogut tenir un episodi encara més advers i reclama una actuació de manteniment del barri.
4: Hem tingut molta sort, que hi ha hagut vent. Si s'haguessin fet les previsions que deien d'un huracán petit, o no sé com es deia aquest, haguessin tingut molt més problemes i haguessin tingut, jo crec que inclús desgràcies humanes, perquè els arbres estan i les terres estan molt malament. Jo crec que s'ha de fer una intervenció gran i a nivell de manteniment molt fort.
2: Des de l'Ajuntament asseguren que han hagut d'afrontar incidències arreu del municipi i demanen als veïns que comuniquin qualsevol punt afectat que encara no hagi estat detectat.
0: I amb l'alerta i l'arribada de les pluges intenses, tots els ulls eren al carrer de Sant Jordi, que aquest dimarts es va endur la pitjor part de les pluges, però en aquesta ocasió ha tornat a patir els efectes de les precipitacions, tot i que amb menys intensitat que la setmana passada.
2: Els baixos del número 31 s'han tornat a inundar. La més afectada ha estat la Carmen, la veïna que viu més a prop de la porta d'entrada i a qui ha tornat a entrar aigua a casa. La veïna ha recorregut al sindicat de llogateres, que ha mobilitzat el grup de suport creat per ajudar les persones afectades pels aigua. També els veïns de l'edifici s'han sumat a les tasques de neteja per retirar l'aigua i el fang dels baixos.

0: obrim la pàgina de Societat de l'Actualitat, perquè la família de la Lucía, una nena d'11 anys de Sant Cugat que pateix una malaltia neurodegenerativa ultra rara, reclama més agilitat en els tràmits administratius. La Lucía té CLN5, una variant de la malaltia de Batten, i el seu estat ha empitjorat en els darrers mesos.
1: Al febrer, el seu pare, José Prado, va demanar una revisió del grau de dependència. Se'ns explica, no va rebre resposta fins a l'agost, quan finalment la Lucía va obtenir el grau 3 de dependència. El reconeixement ha comportat també un augment de la prestació mensual, que ha passat de 315 a 455 euros, però el pare assegura que el que més necessita la família és suport per cuidar la nena. Prado denuncia que els terminis administratius no tenen en compte l'evolució d'una malaltia com la de la seva filla.
2: Truco i em diuen no, però és que és normal que trigui 2 anys. I dic, ja, però és que la meva filla s'està morint. I no tinc 2 anys. O sigui, no, però és que és amb caràcter retroactiu, cobrareu. I dic, que no vull cobrar. És que el que vull són els diners per poder fer el màxim possible el temps que estigui amb mi.
1: Davant la falta de resposta, la família va recórrer també a les xarxes socials per explicar el seu cas. Una de les publicacions va arribar a tenir unes 50.000 visualitzacions en poques hores. Prado explica que després d'etiquetar el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, i enviar-li un correu, en 48 hores els serveis de dependència i discapacitat es van posar en contacte amb la família. Ara, la Lucía continua perdent capacitats a causa de la malaltia. El seu pare explica que pràcticament ha deixat de parlar i que també ha perdut el control dels esfínters. La família està pendent de concretar el seu pla individual d'atenció i de saber quins recursos tindrà a disposició. Reclama, sobretot, poder comptar amb una persona que ajudi a cuidar la Lucía durant els matins.

0: és... I clar, dius, un moment, a la Rambla del Celler. No, no, no està tan lluny, això. La Rambla del Celler. Sí, sí que hi ha conductes LGTB-fòbiques a Sant Cugat.
1: Des del Galliner expliquen que ja han rebut casos de persones que han patit situacions de violència i que busquen suport més enllà de l'acompanyament institucional. Per això, un dels objectius del grup és crear un espai de refugi on les persones LGTBI puguin trobar suport i sentir que no estan soles. El Galliner va fer dissabte la primera trobada oberta, que va servir per donar a conèixer el projecte i escoltar les necessitats del col·lectiu. Ara, el grup està definint les línies de treball per als propers mesos a partir de les demandes que recullin en aquestes trobades. L'espai també vol treballar amb les institucions. Els seus impulsors ja han mantingut converses amb diversos partits polítics de Sant Cugat i destaquen el suport que estan rebent del Casal de Joves i del Servei d'Atenció Integral LGTBI. Consideren, però, que encara falten recursos per donar resposta a les necessitats del col·lectiu.

0: obrim l'agenda de Cugat Mèdia per saber quines activitats es fan aquesta tarda, si el temps i les alertes ho permeten, i els pròxims dies a la ciutat, després d'un cap de setmana, ja ho dèiem, aturat per la pluja i les restriccions en la mobilitat. Comencem per aquest dilluns, Joan, això sí, sempre pendents de les alertes, del cel i dels avisos de Protecció Civil i de l'Ajuntament. Quina proposta hi ha?
1: Doncs avui, dins del Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat, la llibreria Paideia acull una nova trobada al cicle Complicitats Poètiques. A partir de les 7 de la tarda, la poeta Raquel Santanera i el poeta traductor Francesc Parcerisses compartiran un diàleg poètic en una trobada comissariada per Àngels Gregori.
0: I de cara a demà, quines propostes cal tenir en compte?
1: Doncs demà, l'Aula d'Extensió Universitària per a Gent Gran inaugura el curs 2026-2027 amb la conferència La ciutat global i la ciutat real, Barcelona, el 2035. La ponència anirà a càrrec de Mercè Conesa, advocada, CEO de Barcelona Global i alcaldessa de Sant Cugat entre el 2010 i 2018. La conferència començarà a 6:15 de la tarda a la sala d'actes del Sant Cugat Trade Center, a l'avinguda de les Corts Catalanes. I a les 7 de la tarda, l'Ateneu Sant Cugatenc acull una nova sessió del cicle Poetes i imprescindibles de l'associació Gabriel Ferreter. En aquesta ocasió, la filòloga Noemí Montetes parlarà de l'obra de José María Valverde, poeta, filòsof, assagista, crític, literari i traductor. L'entrada és gratuïta amb inscripció prèvia.
0: Moltíssimes gràcies, Joan.
1: A tu, Alba.

0: I per acabar, repassem la previsió meteorològica per saber quin temps ens espera aquest dilluns. Una previsió que s'ha fet abans de rebre les alertes a les 10 del matí.
1: Bon dia. Una altra vegada cau al cel a moltes comarques metropolitanes i, de fet, ja tenim constància que només d'aquest matí hem passat dels 40 litres per metre quadrat en algunes viles del Vallès Occidental i Oriental. La zona zero s'està donant aproximadament al curs de la Riera de Sant Cugat. Per tant, plou sobre mullat i probablement tornarem a tenir alguns problemes d'inundacions en aquestes viles més baixes del Vallès Occidental, sobretot, i també de la conca del Besòs. Molta precaució, perquè cau molta aigua en poca estona. Aquests ruixats, aquestes tempestes, les tindrem fins a mig matí aproximadament. Després aniran desapareixent i fins i tot aquesta tarda acabarem veient una mica el sol, ni que sigui a estones. I, en canvi, ja més cap a l'interior, més a tocar de les muntanyes del prelitoral, aquesta pluja arribarà d'una forma molt més local, també, per exemple, a gran part de l'Alt Penedès o de l'interior del Baix Llobregat, per bé que aquesta tarda també tindrem algun ram, per exemple, a la banda de Montserrat o Sant Llorenç del Munt. N'estem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí l'informatiu. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes @cugatmedia i al portal cugat.cat. Estigueu atents, on us anirem informant de totes les novetats i seguirem l'última hora de les afectacions d'aquestes pluges de dilluns.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar.

0: Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
0: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
0: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau 6è, i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: Quina és la millor cançó de la història?
5: Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
6: T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
5: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
7: FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Faves comptades amb Alba Triador.

0: Us imagineu una illa grega, un hotel petit i un incendi forestal a ple estiu? Ara imagineu que enmig d'aquell caos algú comet un crim i que la policia ho arxiva com un accident. Passen els anys, l'hotelet humil s'ha convertit en un resort de luxe i per una festa d'aniversari reuneixen de nou tots aquells que van viure de prop la mort d'aquell home. Alguns en van sortir beneficiats, d'altres encara en paguen les conseqüències i l'assassí, que ha passat anys desapercebut, es veu obligat a tornar a actuar. Aquest és l'argument de Sinfasnosa, una novel·la de crims i misteri en la línia d'Agatha Christie amb tocs de thriller ambientada a l'illa imaginària de Caios, al mar Egeu. Carme Torres, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ho hem explicat bé, això?
1: Perfectament. Només la illa es diu Quios.
0: Quios. Sí. Jo l'he donat un to anglès en lloc de grec.
1: Exacte.
0: Li hem canviat el nom. Carme, per qui no et conegui, com podríem dir qui és la Carme Torres i en quin moment vas decidir que havia arribat l'hora d'escriure una novel·la? Perquè aquesta no ho he explicat, però és la teva primera novel·la.
1: Sí, és la meva primera novel·la. Doncs jo sóc de Sabadell, vaig néixer allà, però he viscut la major part de la meva vida aquí a Sant Cugat. Tinc dos fills i m'he dedicat tota la vida al disseny tècnic textil. Sempre m'havia fet il·lusió escriure una novel·la d'aquesta mena, tipus Agatha Christie. De joveneta, jo crec que les vaig llegir totes, les novel·les d'aquesta autora.
0: Són unes quantes,
1: sí, però jo era una gran lectora, jo, en aquell temps. Ara no tinc tant de disponibilitat per dedicar-me a la lectura, però en aquell moment ho podia fer. Jo crec que el meu desig d'escriure una novel·la d'aquesta mena va començar llavors, molt influenciada pel que estava llegint de l'Agatha Christie. Aquestes novel·les d'ella, que són un joc d'enginy, que permet al lector participar de la investigació com si fos un detectiu més, buscar les pistes i al final doncs, veure que tot encaixa. Això a mi m'entusiasma, era una cosa que m'enganxava moltíssim. I sempre havia pensat que havia de ser fantàstic imaginar una d'aquestes trames i poder-la escriure. Però clar, això necessita molt de temps. I quan tens obligacions familiars i professionals, doncs no el trobes. Ara fa uns anys, la vida canvia, els nanos creixen i les situacions són diferents. Vaig poder trobar el temps necessari i vaig passar un estiu a Grècia. De fet, a Grècia he anat moltes vegades perquè és un país que m'encanta. I aquest estiu en concret vaig viure un incendi forestal allà. I va ser quan se'm va córrer la idea de que el caos que genera tota aquella situació doncs era això, era un lloc esplèndid, perfecte, una situació ideal per amagar un crim. Uh-huh. I a partir d'aquí vaig començar a idear la trama. Vaig començar a escriure-la al cap d'uns mesos i de seguida em vaig adonar que necessitava ajuda i vaig decidir matricular-me a l'Ateneu d'aquí de Sant Cugat. Els cursos d'escriptura creativa, els que imparteix la Susana Camps, que és una gran escriptora i professora. I aquest any serà el tercer curs que segueixo amb ella. I durant dos anys doncs, vaig desenvolupar la història, la vaig escriure, la vaig rectificar, i quan va estar acabada la vaig deixar en un calaix. Tant la família, com els amics, com l'Ateneu, tothom em deia, va, provo, que és bona, que segur que la publiquen. Vaig enviar-la a una primera editorial, que no em va fer ni cas, no em va ni contestar, això va ser una gran decepció, però vaig continuar insistint. I llavors, per sort, Bolian Edicions va trobar que aquesta novel·la era adequada per publicar-la dintre de la seva col·lecció de novel·la negra, que es diu Falcion Negra. Uh-huh. I va ser una alegria. I vaig haver-me d'esperar un any, perquè a la Boliana, ella va triant novel·les i llibres que vol publicar, però ho fa amb un any d'anticipació. Uh-huh. Llavors ja m'ho van dir. Si estàs disposada a esperar-te un any, et publiquem. Jo vaig dir encantada de la vida.
0: He esperat una vida, no?
1: Sí, exacte. No vindrà d'un any,
0: clar. Sí. Ara ens explicaves tot aquest recorregut, no? Aquest viatge des d'aquesta lectora voraç d'Agatha Christie fins al moment d'escriure sí. un llibre. I clar, una cosa és voler escriure un llibre i l'altra és posar-se a escriure un llibre. I tu dius, vaig demanar ajuda, no? Me'n vaig anar al curs d'escriptura de l'Ateneu. Què has après amb aquest curs d'escriptura que tu sola potser no haguessis pogut desenvolupar, no? Com t'has convertit de la Carme Torres lectora a la Carme Torres escriptora i com t'ha ajudat aquestes eines que t'han pogut donar?
1: Sí, en diversos aspectes. Sobretot m'ha ajudat el fet de compartir totes les inquietuds que tens quan comences a escriure amb altres persones com jo, que tenien la il·lusió d'escriure un llibre i que es trobaven en la mateixa situació. Aquestes classes comparteixes molt el que estàs escrivint i els uns i els altres ens anem donant les opinions i et fan donar compte de detalls que per tu sola no veuries. Repeticions, frases que potser són massa llargues, manera d'escriure més àgil, més fluida, tot això t'ajuda. I llavors jo també sóc molt crítica amb mi mateixa i entre el que m'han aportat i la manera de ser que jo tinc, que sóc crítica i perfeccionista, pues, aquí tenim el resultat.
2: Sí. Sobre la taula,
1: sobre
2: qui
1: la
2: diria,
1: taula,
2: després d'aquell primer no, de fet un primer no que probablement, i de molts més a tot darrere, molts autors que ara tenim consagrats també han passat per aquest moment d'enviar l'exemplar amb la il·lusió sobre les editorials i que no arribi una resposta fins al cap de molt de temps, no?
1: Sí.
2: Suposo que és un moment de neguit també.
1: Sí, ho és, ho és. I el fet de que te l'acceptin et fa creure una mica més en tu mateixa i amb les possibilitats que tens de continuar amb aquest camí. Que a mi m'encanta i que espero doncs, no deixar-lo i tinc altres idees i de fet ja n'estic escrivint una altra i
2: no
1: fa molta il·lusió, la veritat és que sí.
2: La novel·la està ambientada a Quios, és una illa grega, dius, soc una apassionada de Grècia, hi he anat moltes vegades, és una illa que en aquest cas no existeix.
1: Exacte.
2: I tot comença amb aquest incendi forestal, inspira't en el que tu vas viure en aquest moment eureka de ja tinc no, la idea per la meva novel·la.
1: Sí.
2: Per què vas decidir situar-hi la història i què t'oferia Grècia com a escenari per una novel·la de misteri?
1: A veure, Grècia... de fet, el fet de que la situï a Grècia és perquè jo em vaig inspirar en aquell país, quan estava allà. I tot el que m'anava imaginant ho situava en aquell país. He tingut la sort de visitar-ne algunes de les illes gregues. Aleshores, m'imaginava una illa feta de records i d'imatges que jo tenia de les que he anat visitant. I, de fet, Quios és una barreja entre Corfú, Mykonos, Paros, inclús la ciutat principal, que li ha anomenada Doukades, també és una barreja de records que jo tinc d'altres poblacions que he conegut. I per què Grècia? Pues per això, perquè em semblava el més natural sent allà i perquè per mi és encantadora, és misteriosa, és un lloc, una illa, és un lloc adequat per situar-hi un misteri, perquè en el cas d'aquesta novel·la per mi era important poder controlar les entrades i sortides dels personatges. Clar, la illa és un lloc recluït que és fàcil poder saber on és cada personatge, si és allà o si ha marxat. Si ho hagués situat en una part continental, allà la mobilitat és lliure i és molt, molt difícil poder-ho controlar.
2: A l'hora de construir un llibre hi ha moltes coses que cal tenir en compte, no? Un és l'escenari, és aquest espai que ja el tenim, que és Grècia, és aquesta illa, però hi ha una altra part primordial, sobretot en una novel·la com a teva, on hi ha molts personatges, que són els personatges. Com has anat treballant? Tu quin mètode d'escriptura has seguit? Hi ha aquells autors que saben com comença i com acaba un llibre,
1: sí.
2: N'hi ha alguns que ho segueixen fil per randa i d'altres que es deixen sorprendre pels mateixos personatges i acaba canviant. No sé, en el teu cas, com ho has fet?
1: Bueno, jo des del bon començament tenia molt clar el fet de a qui mataven, per què el mataven i com. Llavors, això sí que era algo claríssim. El que no era tant la trama, o sigui, la manera de lligar-ho tot, no la tenia clara. Ni tampoc els personatges que hi intervenien. Jo sabia com començava la història i vaig començar-la a escriure. I llavors, mica en mica, la mateixa història em va anar demanant una sèrie doncs, de personatges i de trames. I jo les vaig anar creant. Era sorprenent perquè a la mesura que jo escrivia era com si cada capítol em portés el següent. Sí que sabia com acabava, però el recorregut fins allà se'm anava corrent a mesura que anava escrivent. I això va ser molt sorprenent i a la vegada, pues, no sé, interessant i emocionant, perquè jo em sentia molt absorta per l'escriptura. Hi havia moments, que, bueno, tardes senceres, que jo no era Sant Cugat, estava plenament a Quios, i no me'n donava compte ni de com passaven les hores. I això ha sigut una experiència nova, i la veritat és que he molt, moltes ganes de tornar-la a repetir.
2: Com t'hem d'imaginar escrivint?
1: Com m'has d'imaginar
2: sí.
1: escrivint? Pues al despatx de casa, amb l'ordenador, amb mitjons, i sense música, en silenci. I concentrada en el que estic fent. I entre gent, a vegades al despatx, els meus fills, ni els veig. Estic ben bé dintre de la història.
2: Absorta per la
1: Absorta
2: història.
1: Absorta completament, sí.
2: Clar, et parlava dels personatges i de les moltes coses que has fet a la vida. Tu també has fet teatre, de fet, encara
1: en fas.
2: No sé si a l'hora de construir aquests personatges també hi has tingut aquesta idea de fins i tot imaginar-te'l sobre un escenari. Si s'han barrejat aquests dos mons, no? El del teatre i el de l'escriptura, o no?
1: Jo no crec que s'hagin barrejat. El que sí que s'ha barrejat, clar, quan tu crees personatges, no els crees del no res. Tu aquells personatges els hi dones un caràcter, tenen unes motivacions, uns objectius, i sempre hi ha alguna cosa del teu entorn, de les teves, no sé, de les teves vivències, de la gent que has conegut, que vas posant a cadascun d'aquests personatges. Això sí que m'ha passat. No hi ha ningú que sigui exactament algú que hagi conegut, però cadascun d'ells té moltes coses de molta gent.
2: Pinzellades.
1: Pinzellades, sí. I el teatre, bueno, suposo que la imaginació, si fas teatre, també t'ajuda a fer-la més gran, a volar. I potser sí que fer teatre m'ha ajudat a tenir més imaginació, no ho sé. Però jo tinc que dir que sempre n'he tingut molta, perquè des de molt petita ja he llegit. Des de tenir 7 o 8 anys, el meu pare, pobre home, sempre em portava les llibreries. I vaig començar llegint els llibres de Enid Blyton, Els 7 secrets, Los 5, sempre aquest tipus de novel·les de misteri. I com és una mica més gran, clar, vaig devorar Agatha Christie. I tota aquesta, la imaginació et fa volar. Quan tu llegeixes, la imaginació no està a Sant Cugat, la imaginació vola. I jo suposo que la fas més gran. I això m'ha ajudat també a l'hora d'escriure.
2: I hi ha algun personatge que t'estimés més que els altres?
1: Que m'estimi més que els altres?
2: Que acaba sent el teu preferit, la teva preferida, no ho sé, que li tens una empatia especial.
1: Bueno, a mi m'agrada la Mireia. La Mireia Ridaura m'agrada com és. És una noia decidida, que s'ha fet la vida com li ha agradat, ha estudiat, ha viatjat, no ha tingut gaire sort amb les seves relacions romàntiques, i ara es troba amb un noi que...
2: Que és mosso d'esquadra,
1: que
2: no?
1: Que és mosso d'esquadra, és un jove inspector dels Mossos d'Esquadra, amic d'uns amics, que per això es coneixen i es relacionen, i el troba diferent. I aquesta relació entre ells dos, però sobretot l'espontanietat d'aquesta noia, la facilitat que té, doncs, per acostar-se a la gent, per explicar-se, per obrir-se. És una noia molt sociable. I aquest caràcter alegre i proper em fa... Bueno, m'ha agafat una mica... M'he fet agafar grinyo, si la veritat és que sí.
2: I com t'imagines?
3: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
4: Ràdio. Bona tarda, avui és divendres 24 d'octubre i us parla la Sara Vella.
3: Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
4: La festa de tardor arriba aquest 2025 a la seva 50a edició amb novetats destacades. La més visible és el canvi d'escenari. Per primera vegada, la fira d'entitats i les activitats principals se celebraran al parc de Ramon Barnils en lloc de la plaça d'Octavià. Un canvi que, segons ha explicat el magazín Faves Compte de Joan Cortadellas, membre de la comissió de la festa, vol donar més visibilitat i més espai a la trobada de totes les entitats que donen vida a la ciutat. L'altra gran novetat és el format. Si fins ara la festa de tardor s'allargava tot el cap de setmana, amb la fira d'entitats en diumenge, enguany tota l'activitat es concentrarà el divendres 24 i el dissabte 25 d'octubre. Amb el lema 50 anys de festa i lluita, l'edició d'enguany posa l'accent en el vessant més reivindicatiu i en els valors que han marcat...
1: A veure, hi ha girs de guió. Si això em dius pistes falses, pistes...
2: Allò, no? Que, sí. Segur que és aquest, segur que és aquest. Sí. Patapam, llavors, el següent capítol, dius... No.
1: Sí. Sí, això sí que n'hi ha. Sí, perquè si no seria molt avorrit si d'entrada ja se sapigués qui és i ho encertessis. No, no, s'han de posar girs de guió per fer-ho més emocionant, i sí, n'hi ha molts. I sí que m'ho imagino, l'actor seguint-te, i de fet ja tinc persones conegudes que l'han llegida i que ho han experimentat. I hem tingut inclús controvèrsies de veure per què has posat aquesta pista aquí, perquè no l'has posat abans o després. Tot això és tota una situació molt sorprenent, nova per mi, però que m'encanta trobar-m'hi.
2: Ha canviat molt la novel·la des d'aquesta primera entrega que tu vas enviar a l'editorial, a Falció Negra, fins que s'ha convertit ja en un llibre editat i disponible a les llibreries?
1: Ha canviat els primers capítols. Jo tenia tendència a fer-los molt llargs. Com que Grècia m'agrada tant, m'agradava descriure-la. I llavors potser les descripcions eren massa llargues i feien perdre, doncs, l'essència del misteri. I Volian Edició em va demanar que canviés els dos o tres primers capítols. No el primer, el segon, tercer i quart. I ho vaig fer, els vaig reduir. I llavors tothom qui l'ha llegida després i havia vist aquests capítols previs m'ha dit que ha millorat, o sigui que a Boliana Edicions tenia raó.
2: Clar, perquè és difícil, entenc, una autora novell, no?
1: Sí. No
2: és un llibre autoeditat, que moltes vegades moltes persones comencen al món de l'escriptura amb llibres autoeditats. Tu ja has tingut una editorial al darrere.
1: Sí.
2: És un repte afegit, no?
1: I tant.
2: Escriure el llibre i després treballar-ho amb l'editorial, que al final són els professionals també. Però quan un crea les seves coses, a vegades tampoc t'agrada que et remenin massa.
1: Sí, és veritat, però és que Boliana Edicions han sigut molt propers, han sigut molt didàctics i, de fet, no m'han demanat massa cosa. Només m'han demanat aquesta modificació, que, si he de ser sincera, no era la primera vegada que m'ho deien. Llavors, doncs, com que també la meva professora m'ho havia comentat, vaig pensar, doncs,
2: tenia tot el sentit,
1: doncs va, ho faig. Ho vaig fer, la van tornar a llegir, em van dir que havia quedat perfecte i que sí, que endavant, que la publicaven i ja està. Aquí es va acabar.
2: I com vas viure el dia que et va arribar a les mans l'exemplar enquadernat i preparat ja per publicar?
1: No t'ho acabes de creure. Quan obres la capsa, que t'envien uns exemplars per tu, obres aquella capsa i veus aquella pila de llibres amb el meu nom, amb el títol, que a mi el títol és que era imprescindible que no me'l toquessin. Em va trigar moltíssim venir la idea d'aquest títol, perquè tothom em deia, no, has de posar l'inspector Martí Cardona a Grècia. Jo dic, no, tinc que posar aquest títol. Això és... no, jo tinc que posar una cosa que sigui diferent. I vaig estar pensant i pensant. I llegint-la, amb alguns capítols, la paraula nosa surt.
2: Mm-hmm.
1: I llavors vaig pensar, és que això és ideal, és el que s'ha de posar, si em fas nosa. I sí. No li ha agradat a tothom aquest títol, però per mi és imprescindible.
2: És el que tu fas tan pau amb el teu, amb el teu llibre.
1: Exacte,
2: no?
1: Sí.
2: Tot plegat, Carme, el llibre ja és a les llibreries, però és que, a més a més, tindran l'oportunitat els santcuatencs i santcuatenques de conèixer-te tu, a l'autora, i escoltar-te presentar-lo aquest dimecres a la Paideia. Què hi veurem?
1: Pues hi veurem això, hi veurem el llibre, i veurem la il·lusió que hi he posat, i sobretot que m'acompanya la meva professora i escriptora, Susana Camps, i que intentarem explicar com s'ha creat aquest llibre, quin és el contingut, quina és la idea que jo vull fer arribar als lectors, i que espero que tothom el gaudeixi, perquè és un llibre per entretenir.
2: Doncs si em fas nosa, el primer llibre de la Carme Torres, ja ens han dit que en té d'altres al cap, per tant la tornarem a convidar perquè ens els expliqui quan els tingui acabats i editats. Que vagi molt bé aquesta presentació d'aquest dimecres i que molts santcuatencs, santcuatenques i gent d'arreu de Catalunya gaudeixi amb el Si em fas nosa.
1: Moltes gràcies,
2: Carme.
1: Gràcies.

0: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
1: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
0: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
2: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Onding Auto, Ona Sant Cugat i Veolia.
1: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau VI i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: Era un règim autoritari, militarista, jerarquitzat. Les dones ja les tenien pitjor.
5: Els bastoners van ser prohibits durant el franquisme. Actuaven amb una samarreta on tenien el llugo i les fletxes, que segurament, clar, tampoc tenien gaires opcions.
6: Com era de rigor, al cap d'un una estona et pugen i llavors comença el període de tortura.
7: Españoles. Franco ha mort.
8: La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: faves comptades, el xup-xup de Sant Cugat.
1: Avui parlarem d'un fenomen que viu un moment d'autèntic auge, els clubs de lectura. N'hi ha a biblioteques, llibreries, centres culturals, escoles i fins i tot a les xarxes socials. Però què tenen aquests espais que sedueixen tants lectors? Llegir és una activitat solitària o també pot ser una experiència compartida? De tot plegat, en parlem amb el Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres. Molt bon dia, benvingut.
2: Bon dia, gràcies.
1: Estrenem temporada parlant dels clubs de lectura, que sembla que si no vas a cap no ets ningú.
2: Bueno, tampoc és això, eh? Vull dir, a veure, és una cosa que ens agrada molt i que si t'agrada llegir, doncs moltes vegades gaudeixes d'un club de lectura, però t'ha d'agradar llegir. Clar, si no t'agrada llegir, no hi vagis perquè no entendràs res.
1: Què fa que els clubs de lectura tinguin tants èxits, sobretot en els últims anys? No sé si podríem parlar d'un auge, no sé si estàs d'acord.
2: Mira, hi ha una cosa que és evident. Els clubs de lectura ja fa molts anys que funcionen i jo parlaria gairebé de segles, però sí que és molt interessant tenir en compte que quan un està enamorat li agrada parlar del seu amor. I això es nota molt. Quan coneixem algú que s'acaba d'enamorar d'algú o el que sigui, doncs li encanta explicar-te coses, no?, del seu amor. Doncs quan tens amor per la lectura, t'agrada parlar de llibres, inevitablement. Llavors, doncs, t'agrada parlar-ho amb altra gent que comparteixi aquest amor o aquesta passió per llegir. I aquí surten els clubs de lectura.
1: Creus que és justament això el que fa que tinguin tant èxit, el que la gent busca, sí que és compartir aquest amor per la lectura, per un autor o per un llibre?
2: Sí, sí, sí. A més, pensa una cosa, som éssers socials i el que busquem és gent similar a nosaltres i que connecti amb els nostres interessos. Que tinguin alguna diferència, perquè llavors els fa interessants, però que tinguin aquest punt de connexió. Clar, els llibres són un punt de connexió, i llavors el fet de poder estar una estona xerrant d'un llibre, de per què t'ha agradat o per què no, senzillament, doncs fa que gaudeixis de l'experiència d'una manera diferent.
1: Per tant, podríem parlar més enllà d'una connexió literària, no? Que també d'una qüestió també social.
2: Correcte,
1: de lectura.
2: Correctíssim.
1: Clar, jo deia al principi, llegir sol i en silenci, que és una cosa que fem, de fet, jo diria que normalment, sí, no? Quan parlem de lectura acostuma a ser doncs sols i en silenci, és una experiència, d'alguna manera, individual, no? En què estem amb nosaltres mateixos. Què canvia quan això ho compartim amb altres persones?
2: Em permets un petit innuendo, una petita insinuació?
1: I tant.
2: Hi ha plaers que es poden fer en solitari, i tots ens podem imaginar quins... Mm-hmm. Que quan comparteixes amb algú, escolta, l'experiència guanya moltíssim.
1: Passem de l'autoplaer al plaer compartit.
2: Ah, exacte, exacte. Llavors, doncs, bueno, bàsicament és això. És a dir, jo gaudeixo d'un llibre, però si a sobre puc parlar amb altres que també han gaudit d'aquell llibre i podem ficar-nos més endins i aprofundir amb tot el que ha significat aquell llibre per nosaltres, a més d'aprendre, perquè la meva visió no coincidirà mai plenament amb la teva. I veuré aspectes d'aquell llibre que jo no m'havia ni plantejat. I això és molt important. I aquí està també molt present la figura del director, del coordinador del club de lectura.
1: Clar, ara tu deies, al final ens complementa o ens pot sorprendre o aprenem a veure a través d'uns altres ulls i un altre cervell.
2: Correcte.
1: Allò que ha escrit aquell autor o aquella autora, no? És probable que un llibre que tu has entès d'una manera, quan el comparteixes amb altres lectors i lectores, et canviï la manera d'haver vist,
2: sí,
1: i d'haver entès aquell llibre?
2: Sí, sí, sí. Us
1: hi heu trobat?
2: Sí, sí, ens hi hem trobat. I sovint. I gent que ha dit el llibre no m'ha agradat gens i després del club acaba dient... No ho havia vist d'aquesta manera. Igual li he de fer una segona lectura, o igual me l'he de tornar a mirar.
1: És un símil amb les pel·lícules, també, no?
2: Correcte.
1: A vegades allò de sortir del cinema, començar a comentar i autoreflexionar d'allò que tu havies...
2: Sí, sí, és exactament el mateix.
1: Quins són els ingredients que ha de tenir un club de lectura perquè funcioni i perquè la gent tingui ganes de tornar?
2: Mira, amb els clubs de lectura hi ha dos models molt clars. El primer és, que és el que jo prefereixo, un model amb el qual hi ha un coordinador, un guia, un director, com li vulguis dir, que és la persona que et proposa llibres, que et diu quedem tal dia, tal hora, i intenta organitzar una miqueta tot, i després hi ha el model d'aquells grups més, igual pel meu esperit, són més el, cap on hauria de tirar jo, els grups més àcrates, més de no hi ha ningú dirigint, sinó
1: autogestionats,
2: que correcte, no? Entre tots els participants. El problema d'aquests és que sempre tens algú que et va dient, ah, pues a mi no em va bé, ah, pues jo prefereixo tal altre dia, ah, pues quan hi ha un coordinador o una coordinadora et diu, no, vull dir, el dia que quedem és aquest dia, aquesta hora, i hem d'haver llegit aquest llibre. Això acostuma a funcionar millor perquè, bueno, requereixen, com tot element social, una certa organització.
1: Un compromís, també, no?
2: Al, en efecte.
1: Al final.
2: Hi ha clubs de lectura que es paguen, hi ha clubs de lectura gratuïts, hi ha mil models. Però el que és fonamental perquè funcioni un club de lectura és que almenys una de les persones sàpiga guiar la conversa.
1: És important que hi hagi aquesta persona que condueix el club?
2: Per mi sí. Mira, et parlo del model, per exemple, que fem al celler de llibres amb el club de lectura de fantasia i ciència-ficció. Normalment introdueixo jo la sessió fent una breu ressenya i biografia de l'autor o autora que hem llegit i de per què ha sigut important. A partir d'aquí començo a donar paraula a les diferents persones que formen el club perquè cadascú doni lliurement la seva opinió de què li ha semblat el llibre, de què n'ha tret, de tot el que vulgui explicar del llibre. I acabo fent jo la meva reflexió sobre l'experiència que jo he tingut amb el llibre, participant com un mes. La meva única funció com a coordinador és introduir l'autor i donar torns de paraula. Ja està. Amb això n'hi ha prou. El club de lectura realment s'enriqueix quan tothom hi participa. Evidentment, respectant completament el que algunes persones decideixin de dir, mira, és que no he acabat d'entrar, prefereixo no parlar del llibre. Perfecte, no hi ha cap problema. No, jo he vingut avui només a escoltar. Meravellós, doncs escolta, i de vegades aquestes persones que venen a escoltar perquè no han llegit el llibre diuen, pues mira, em sembla interessant, me'l llegiré. O no, realment no és el
1: meu estil,
2: no és per mi. Bueno, jo penso que el fonamental en un club de lectura és això, que hi hagi algú que faci una miqueta de moderació per afavorir, per evitar que hi hagi dues persones que estiguin tota l'estona xerrant i els altres només mirin.
1: Una mica d'ordre.
2: Correcte.
1: Al final, no? Clar, ja, quan hi ha aquesta figura d'aquest moderador, i no és un model assembleari que té les seves virtuts i també els seus inconvenients, no? Jo crec que una de les coses més complicades probablement és triar un llibre perquè agradi a bona part del públic, no? Vosaltres al celler de llibre feu fantasia i ciència-ficció, però clar, és que també dins del gènere hi ha autors i autores
2: i
1: subgèneres de tot tipus. Mm-hmm. Com es tria un llibre perquè pugui funcionar bé en un club?
2: Mira, al principi, quan vam començar, qui triava els llibres, vam tenir l'enorme sort de comptar amb el Miquel, malauradament ja va morir, que el Miquel el que feia era, ell ens marcava una mica els llibres que llegiríem durant tot l'any, durant tot el curs, diguem-ne.
1: Una planificació.
2: Correcte. Perquè, a més, ell el que buscava és que hi hagués pues, una progressió, començant amb clàssics, llavors de tant en tant alguna novetat, també posar alguna cosa derivada però que no fos exactament, potser afegint algun element de terror o algun element d'humor. I jo vaig aprendre moltíssim del Miquel. I vaig voler seguir el seu model, però jo he canviat una cosa. I és que no em considero tan docte com era ell, el que havia la fi estem parlant d'una persona que va dedicar tota la seva vida a la ciència-ficció. I llavors, jo una mica el que dic és, jo suggereixo una sèrie de llibres, però demano a la resta d'integrants del club de quins llibres us agradaria llegir. A més, amb un compromís que és una miqueta fer equilibris, perquè, per exemple, tenim un parell de persones que els encanta la literatura fantàstica juvenil i el romàntasi aquest que s'ha posat de moda i tal. Però tinc d'altres que no la suporten. Però sí que han arribat a l'entesa de dir, bueno, igual que llegim els llibres que em venen de gust a mi, he de llegir els llibres que li venen de gust als altres. O hi ha persones que directament et diuen, mira, jo no puc arribar a tots els llibres, llavors del llistat que fem, cal fer una miqueta entre tots, doncs jo llegiré aquest, i són els mesos que vindré al club. I després sí que fem una cosa que intentem que sigui una miqueta curiosa, i és que com no es fa al club durant juliol i agost, perquè hi ha vacances, la gent marxa, seria més difícil, per juliol i agost, com són dos mesos, agafem una obra una miqueta més gran, més densa, no sé, El Senyor de los Anillos, per exemple. El vam fer durant un estiu, que déu-n'hi-do, són pàgines.
1: Tolkien requereix paciència...
2: Però va ser molt xulo.
1: I descripció.
2: Clar, però va ser molt xulo perquè llavors, al final, al setembre, el que vam fer, en canvi de fer un club normal, ens vam trobar un diumenge, vam fer un dinar allò com si estiguéssim a Hobbiton i estiguéssim allà amb els hobbits omplint-nos la panxa. Vam fer un dinar i vam anar comentant el llibre mentre anàvem dinant i cadascú va portar alguna cosa per dinar i tal. Llavors el club de lectura esdevé alguna cosa més, esdevé un grup de persones, de companys, d'amics, de persones que es relacionen entre elles. D'allà han sortit partides de jocs de taula, partides de rol, han sortit trobades, ha sortit de tot.
1: És una llavor, sí, al final, no? De conèixer gent amb interessos.
2: Correcte, però ja et dic, en el nostre cas, nosaltres el que fem és, jo aporto una sèrie de llibres, la gent del club em proposa uns altres, faig un batibull i barrejo.
1: Hi ha llibres, no sé si cal, per una part, buscar llibres que generin cert debat o certa controvèrsia perquè el club sigui més viu, i no sé si hi ha algun tipus de llibre que funcioni especialment bé. I d'altres que, per exemple, doncs, no tant.
2: Mira, sempre va bé posar un pleaser, un d'aquells llibres que saps que tothom dirà m'ha agradat. Si el coneixes prèviament és molt còmode perquè a més saps que aquella sessió... Però en general tothom estarà a gust, tothom estarà content, a un li agradarà més, a l'altre li agradarà menys, però posar pleasers sempre va bé. Ara bé, jo sóc de les persones que penso que t'has d'enfrontar, t'has de sortir de la teva zona de confort. Recordo quan vaig posar Piranesi, un llibre que trobo absolutament deliciós, meravellós, però que és absolutament oníric. Vull dir, és un llibre que vas llegint, vas per la meitat del llibre i dius, no sé què estic llegint. O de vegades, quan he posat algun de China Mibil, que també és un autor complex.
1: Sí.
2: Clar, això el que em genera és un debat dintre del club que aporta moltíssima vida, perquè hi ha molta gent, moltíssima, que està donant la seva opinió i que està confrontant la seva opinió. L'important és saber mantenir un clima amb el qual la confrontació d'opinions no esdevingui un atac o no esdevingui que algú es pugui sentir ofès.
1: Bé. Això també, la línia és fina a vegades, eh?
2: Correcte.
1: Depèn de la vehemència amb la que exposem els nostres arguments.
2: Depèn de la teva passió per
1: aquella
2: obra.
1: Moltes vegades. En un club de lectura, què passa si el llibre que et toca no et ve gens de gust llegir-lo? No sé si us hi heu trobat, tu m'explicaves, no?
2: Sí.
1: Que hi havia gent que deia, doncs mira, jo aquests... no tinc temps, perquè també és una realitat, a vegades agafar un compromís d'un llibre al mes, doncs potser hi ha persones que no s'ho poden permetre, no? O de dir, mira, jo m'han quedat al club de lectura, però és que no suporto...
2: Mira, nosaltres la opció que donem és qui no vulgui que no vingui. Hi ha gent que fa l'exercici de disciplina de no m'està agradant però me l'acabo i vinc al club i vinc a dir no m'ha agradat, i això em sembla meravellós.
1: I pot ser fins i tot més interessant compartir-ho en aquests moments.
2: I tant. Per què? Perquè no n'hi ha prou amb un no m'ha agradat. És què és el que no t'ha agradat, amb què no t'ha funcionat. Jo hi ha hagut llibres del club de lectura que no m'han agradat gens. Llavors...
1: I en algun has tingut algú que no li hagi... que la premissa era jo, aquesta autora no m'agrada, o aquest subgènere no m'agrada, me l'he llegit, i després el club de lectura... No et diré que m'encanta, però està a la meva llista dels necessaris.
2: Piranesi. En Piranesi va passar gent que... Tenim un grup de Telegram on anem xerrant i tal, i gent que l'estava llegint anava dient no m'està agradant gens, això és... però de què va aquest llibre, no sé què, no sé quantos, i quan el van acabar va ser un dir, mira, pues m'ha sorprès i m'ha aportat coses que no m'esperava. És a dir, evolucions dintre de la lectura, i al revés també, llibres que teníem unes expectatives altíssimes i aquest llibre serà boníssim, i a mesura que anava avançant l'obra anava dient, uf, se m'està fent bol aquest, m'està costant d'empassar. Tot això és superimportant, vull dir... El que passa és que ens hem d'atrevir a sortir, el que et deia, sortir de la zona de confort i enfrontar-nos a obres que ens puguin ser incòmodes. És a dir, el dia que jo vaig posar Babel, jo sabia que Babel provocaria debat. Per què? Perquè és una posició antiimperialista i anticolonialista brutal, però que a més fa un plantejament dur i directe, i no tothom hi estava d'acord amb el club. Vull dir, hi ha percepcions i pensaments molt diferents dintre d'un grup, d'un club de lectura. I aquest, Déu-n'hi-do, aquest, Déu-n'hi-do.
1: a vegades sortir d'aquesta zona de confort que tu dius ens va bé, no? Mm-hmm. Ens va bé per aprendre altres mirades, per aprendre... Sí. I per llegir obres que, a través de la recomanació fins i tot, no? Mai agafaríem, ni les agafaríem d'una llibreria, ni ens les recomanaria ningú.
2: Exacte.
1: És una bona manera de trobar noves veus, sí, també, per als amants de la lectura.
2: Sí, sí, sí.
1: I altres gèneres, fins i tot.
2: És superimportant, perquè, clar, en el nostre cas està molt acotat el gènere, no?
1: Subgèneres, en aquest cas, podríem parlar, no?
2: Tot i que, tot i estar acotat, nosaltres, al considerar-nos club de fantasia, llegim obres de fantasia, llegim obres de ciència-ficció, llegim obres de terror, llegim còmic, que estigui relacionat mínimament, hem llegit algun assaig, és a dir, intentem que sigui com molt variat. Llavors sí que et permet descobrir altres gèneres afins, que igual no t'havien cridat l'atenció fins a llavors, però quan és un club de lectura generalista, que encara és més difícil, que quan és temàtic, perquè, clar, hi ha tal quantitat d'obres que dius, vale, per on començo?
1: No sé, ara.
2: Amb un club generalista, pues sí que et permet descobrir veus o gèneres o inclús estils que mai t'hauries plantejat agafar.
1: Hi ha clubs de lectura de tots tipus, ara deies. Vosaltres teniu el de fantasia, n'hi ha de poesia, de novel·la, d'assaig, de gènere negre...
2: De còmic.
1: De còmic. Algú que no hagi anat mai a un club de lectura i li comenci allò a picar el cuquet de dir si tanta gent li agrada, no? O tinc ganes de llegir d'una manera diferent, tu què li recomanaries? Com podem escollir un bon club de lectura davant de tota l'oferta que tenim?
2: Mira, si el primer que ha de mirar és la temàtica. Si té un gènere o una temàtica que li agrada especialment i hi ha un club de lectura... d'aquesta temàtica o d'aquest gènere, jo penso que ha de començar per aquí. Perquè entrar en un generalista et pots trobar que, o probablement et trobaràs amb que 3, 4, 5, 6 de les obres que et recomanen no estiguin dintre dels teus patrons o dels teus gustos habituals, i llavors doncs no t'incentivarà a tornar-hi. Jo començaria amb un club, ja et dic, especialitzat en algun gènere o en alguna temàtica. A banda d'aquí, quan ja coneixes els clubs, un club generalista el que t'aporta és la varietat absoluta. Però t'ha d'agradar llegir de tot. T'ha d'agradar llegir de tot i tenir interessos molt diversos. A mi m'encantaria un club de lectura d'assaig històric. M'ho passaria bomba. Problema, els assajos històrics normalment no te'ls llegeixes en un mes. I menys en profit. Llavors, bueno, és trobar aquell equilibri que et permeti, sobretot al principi, interactuar fàcilment amb la resta de la comunitat i a partir d'aquí anar veient si doncs, hi ha gent que està apuntada a 2, a 3, a 4 clubs de lectura. Quina sort tenen que tenen el temps de poder llegir tants llibres. Jo no puc, no em dóna temps.
1: I quin paper creus que teniu els llibreters i les llibreteres, no? A l'hora de crear i dinamitzar aquests espais? Perquè hem dit, n'hi ha de tots tipus, però al final tens allà un prescriptor de lectura.
2: Sí. Hi ha dos espais on el club de lectura és el seu àmbit natural. Un és la llibreria i l'altre és la biblioteca. Conec clubs de lectura de llibreries que cobren per fer el club de lectura, ja sigui perquè així li paguen a la persona que està actuant com a directora o com a coordinadora del club, ja sigui doncs, perquè la llibreria cedeix un espai, en qualsevol dels dos casos a mi em sembla meravellós. Nosaltres, amb el Club de Lectura de Fantasia i Ciència Ficció, per exemple, no cobrem res. Però sí que és cert que el llibreter de veritat, no parlo del dependent que està en un establiment que ven llibres, sinó el llibreter o la llibretera, és prescriptor per natura. I recomana llibres, i comenta amb el client, fa el que ja fem després amb un club de lectura. No? Llavors...
1: Està entrenat.
2: Sí, correcte. Igual que el bibliotecari o la bibliotecària, que a partir dels llibres que tu vas llegint sap dir-te, pues mira, crec que aquest et podria agradar i crec que aquest et funcionaria i aquest, deixa'l de moment, no crec que t'acabi de convèncer. Cap i a la fi, això és un club de lectura, és oferir-te la suggerència de llibres. Els clubs de lectura que no cobren de llibreries, home, jo us demanaria que el llibre que estigueu llegint compreu-lo a la llibreria on fa el club. Que almenys
1: com a mínim.
2: Que ho fan, majoritàriament ho fan. I a biblioteques doncs, depèn una miqueta del tarannà del bibliotecari. El problema de fer-ho a biblioteques és que moltes vegades dius el vull agafar a la biblioteca, com el club tingui 7, 8, 10 membres, no hi ha llibres per tots.
1: Doncs a la llibreria del poble.
2: A la llibreria del poble, exactament.
1: Que per això les tenim i si no hi són, s'encarreguen.
2: Però sí, jo crec que el paper de llibreters i de bibliotecàries és superimportant dintre d'un club de lectura.
1: Per acabar, Pablo, si algú ens està escoltant i diu vinga, m'animo, vull anar a un club de lectura, tu quin seria el consell que li donaries per fer el primer pas?
2: Que vingui al celler de llibres. A més, a mi m'encantaria poder fer un segon club de lectura, amb alguna altra temàtica, però clar, necessitem un mínim de massa crítica. Nosaltres vam optar pel de fantasia i ciència-ficció, tot i que quan nosaltres vam adquirir el celler de llibres ja hi havia un club en marxa que vam mantenir, el portava Alejandro Palomas, i que era així més generalista. Nosaltres vam decidir incorporar el club de lectura de fantasia i ciència-ficció, perquè el Miquel Barceló, doncs clar, tenir-ho disponible, vull dir, jo vaig parlar amb ell i ell em va dir encantat de la vida i jo no penso cobrar ni un duro i jo això ho faig perquè m'ho passo bé. Però hi ha moltes, a la majoria de llibreries de Sant Cugat hi ha clubs de lectura i si no, a les biblioteques també n'hi ha. Llavors, entreu, proveu-lo, un llibre al mes, qualsevol que sigui mínimament lector, llegim més d'un llibre al mes. Doncs bueno, un d'aquells llibres et vindrà marcat per aquell senyor o senyora que ha decidit que aquest mes toca, no sé, el senyor de los anillos.
1: Teniu places disponibles?
2: Sí, i tant, sempre.
1: Doncs tothom convidat, escolti, que passin per la botiga, que facin un truc...
2: I tant.
1: I que s'animin, que més, ja ho sabeu, és un gènere fantàstic, ho diu el seu propi nom.
2: I tant.
1: Pablo Jiménez, moltes gràcies.
2: Gràcies a tu.
3: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Departament d'Interior ha aixecat que emissi el confinament al Vallès Oriental ordenat al matí a causa de la millora de la situació i la previsió meteorològica. No obstant, Protecció Civil farà un seguiment a la tarda dels possibles xàfecs aïllats i dispersos que encara poden provocar, recordem-ho, problemes, sobretot al Vallès Oriental, Maresme, Selva i Baix Empordà. Des d'aquest matí els bombers han fet 44 salvaments i els SEM ha atès 58 persones. I l'altra cara també de les pluges és que provoquen afectacions a diverses línies del metro de Barcelona. Segons la darrera actualització de TMB, des de 3:45 la L3 continua sense servei entre Passeig de Gràcia i Vall d'Hebron i l'estació de Liceu està fora de servei. També es mantenen els talls a l'L9N entre 11 de setembre i Bon Pastor i la L10N entre 11 de setembre i Llefià. La principal novetat és que l'L4 recupera la normalitat. Pel que fa a l'L2, continua fora de servei i l'andana direcció Badalona Pompeu Fabra de l'estació de Sant Roc. La resta de línies i també els ferrocarrils de la Generalitat funcionen amb normalitat. Canviant de tema, les reaccions a la convocatòria d'eleccions generals no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa la desesperada. Escoltem Alberto Núñez Feijóo.
2: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
1: Qui també ha parlat és la presidenta de Madrid, que ha tiat el fantasma d'una possible dominada electoral per part del PSOE. Escoltem Isabel Díaz Ayuso.
3: Pues por supuesto, yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
1: El líder de Vox, Santiago Abascal, s'ha sumat també a l'advertència d'una possible manipulació dels comicis Podem Catalunya. Hem sabut que ha convocat primàries el 14 i el 15 d'octubre. I l'Audiència de Barcelona absol els consellers de Salut Alba Vergés i Joan Maria Argimon, a més d'altres càrrecs del Departament de Salut pel retard en la vacunació contra la Covid a policies nacionals i guàrdies civils el 2021. També ha quedat absol Xavier Rodríguez, exdirector de Serveis de Salut. I després de guanyar el millor concurs de castells de la història, els castellers de Vilafranca ho celebraran divendres amb una festa. Avui, l'endemà del certamen, hi havia cansament, però també molta alegria perquè van guanyar un concurs després de gairebé 7 hores i en un intensíssim frec amb la colla vella.

0: Vale, el primer que has de dir és Rama 54, Amana Morgades, Valldosera.
1: Ostres.
2: Rambla 54, Marta...
0: Amana Morgades, Valldosera.
2: Valldosera. Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
0: Vale, un altre cop.
2: Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
0: Perfecte.

0: Això és l'Ambla 54 a Domenys Ràdio.
1: S'ha debatut molt sobre l'animal que inspira aquestes notes genials, com tot, de John Williams. Alguns diuen que la Hedwig és una òliba, altres juren i perjuren que és un mussol. Sembla que el món científic els dona la raó als de l'equip mussol. I, de fet, a l'obra original de J.K. Rowling l'identifica clarament com una snowy owl, que en català s'anomena duc blanc o mussol de les neus. Per tant, pertanyeria a la família dels estrígids, mussols i ducs, i no a la dels titònids, que són les òlibes. Però nosaltres, al Rambla 54, som gent de pau, i avui els nostres ocells són tant mussols com òlibes. Ens interessen tots. Volem parlar de tots aquests rapinyaires nocturns que viuen en ambients agrícoles i que estan amenaçats per l'actuació dels humans. De tots els humans? No, com a les aventures de l'Astèrix i l'Obèlix, n'hi ha uns quants que es resisteixen i treballen per revertir aquesta situació. I alguns viuen a Sant Jaume dels Domenys. Laia Batlle, ben tornada al Rambla 54, com estem?
2: Molt bona tarda, Anna. Doncs molt contenta de passejar de nou per la Rambla.
1: I avui no passeges sola, passeges acompanyada, i no d'una, sinó de dues persones. Qui tens amb tu?
2: Doncs mira, avui m'acompanyen aquí als estudis de Domenys Ràdio la Maria Figueres, ella és tècnica del grup ecologista Geben del Baix Penedès i també del Vendrell, i el Jordi Palau, que és membre de Domenys Dempeus. Benvinguts a tots dos al programa. Què tal, com esteu?
3: Molt bé, bona tarda.
4: Bé.
2: Vosaltres, doncs, heu entomat o començat un projecte per recuperar els mussols i les òlibes aquí, a Sant Jaume dels Domenys. És una iniciativa que és no pionera de Catalunya, podríem dir, però sí a la comarca, perquè va començar a la Plana de Vic, i que ara heu portat aquí al Baix Penedès. Què ens en podeu explicar? En què consisteix aquest projecte? Maria.
3: Doncs és un projecte que, si bé la implementació més pràctica s'ha fet ara fa poc aquí a Sant Jaume, va començar fa 3 anys, engrescat pel grup de naturalistes d'Osona, que es van posar en contacte amb nosaltres perquè creien que, per les característiques de la comarca del Baix Penedès, un projecte similar al que ells havien iniciat feia uns anys, doncs podia ser molt, molt interessant. I ara, doncs, ja fa 3 anys, vam començar amb un cens de mussol comú, amb una de les espècies que estem treballant aquí a Sant Jaume, i per poder estudiar i per poder saber una mica més d'aquestes poblacions que tenim a la comarca, perquè és un grup de fauna, doncs, que no està gaire estudiat, no se sap exactament què passa, no?, a la comarca del Baix Penedès. Llavors vam començar així, i després ens hem anat engrescant fins a avui, amb Domenys Dempeus.
1: Maria, Jordi, un plaer tenir-vos aquí a tots dos. Una cosa, aquest matí, quan preparava aquesta conversa, he tafanejat una mica per internet, i a risc d'equivocar-me, que amb internet no se sap mai, he trobat que a Catalunya tenim 8 espècies de rapinyaires nocturns i que només una d'aquestes 8, el gamarús, es considera que està en expansió perquè resulta que viu als boscos i s'està beneficiant una mica, doncs, del creixement de la massa forestal, encara que sigui descontrolada. La resta, tots tenen una perspectiva bastant magra. L'òliba està en regressió, i el mussol comú, que parlaves, Maria, del mussol comú només en queden, a veure, que ho he apuntat per aquí, entre 7.000 i 13.000 parelles. Això és molt poc.
3: Sí, efectivament, al contrari del que ens pot semblar, perquè actualment ens trobem en una situació que és una mica paradigmàtica, que és que tenim una quantitat molt més gran de superfície forestal que fa unes dècades, i això ens podria semblar que és positiu, perquè dius, ostres, la natura s'està recuperant, està guanyant espai, però en realitat el que està passant és que, degut a l'èxode rural, a l'abandonament de cultius i de camps, el bosc està guanyant terreny, però està guanyant terreny en contra de les zones obertes. Zones obertes creades pels éssers humans, però que són molt positives per molts grups de fauna. Parlem de rèptils, parlem de pol·linitzadors i també parlem de rapinyaires, rapinyaires diurns i nocturns. En el cas de, com comentaves, no, el mussol, l'òliba, són espècies molt vinculades a aquests terrenys agrícoles i la pèrdua d'aquests doncs, també suposa la pèrdua de gran part d'aquesta població.
1: I això què representa pel nostre ecosistema? En realitat, què fem els humans que fa que aquesta població doncs, de mussols i òlibes vagi a la baixa a banda d'abandonar el camp, que no és menor, eh?
3: Doncs, a banda d'això, l'ús de raticides i altres pesticides també suposa un problema per aquest grup de fauna. Al final són depredadors que són a dalt de tot de la xarxa tròfica i això suposa doncs, que tots aquests verins acabin també arribant en aquestes espècies que es veuen molt perjudicades.

0: revertir?
1: Sí, de fet, les solucions són relativament senzilles, perquè al final jo crec que el problema és més el desconeixement que no tant que no hi hagi voluntat per fer-ho. Al final, tenir aquest grup aquestes espècies al nostre voltant és molt positiu, perquè controlen doncs, altres poblacions que, si no estan del tot controlades, ens poden suposar un problema als éssers humans, com poden ser, per exemple, ratolins o altres tipus de rosegadors. I simplement posant elements perquè puguin sortir de les basses o controlant aquests punts d'alta tensió que puguin ser problemàtics, així com posant caixes niu per fomentar els llocs de cria, doncs ja estem fent una feina molt positiva per a aquestes poblacions.
2: Estaríem parlant, per tant, de que el projecte que estem parlant avui és així, és aquest, posar caixes niu. Explica'ns una miqueta de què va.
1: Exactament. Doncs aquest projecte, com deia abans, va néixer primer amb l'estudi una mica de la població que trobàvem al Baix Penedès de Mussol Comú. Això es fa un cop l'any amb un grup de voluntaris. Aquest any vam ser al màxim, que van ser 80 persones escoltant per tota la comarca el cant del mussol, que és una cosa espectacular. I llavors, a partir d'aquesta observació de com es distribuïa aquesta població, ens dona una mica de pistes de com poden estar la resta d'espècies a la comarca, i Sant Jaume, la Bisbal, tot aquest entorn d'aquí és magnífic perquè està envoltat de molta, molta part agrícola i, per tant, doncs, també era un punt molt interessant per potenciar encara més aquesta població. Com ho fem? Doncs, òbviament, posant caixes niu, però també doncs, intentant corregir o estudiar quins són aquests efectes negatius que hi poden haver al voltant dels llocs on hem col·locat aquestes caixes niu.
3: I tot això a partir d'una prova que ja es va fer a Osona el 2022, no? I que va funcionar.
1: Exacte. En aquest aspecte estem molt, molt, molt agraïts en el grup de naturalistes perquè ens estan donant, bueno, doncs, des d'assessorament tècnic, suport moral, òbviament, i també són els que ens han ajudat a triar les ubicacions per col·locar aquestes caixes niu, per fer la instal·lació, per construir les caixes niu. O sigui, sense ells és un projecte que difícilment hagués tirat endavant.
3: I allà ho van aconseguir? Tenen alguna xifra de dir, doncs mira, teníem, m'ho invento, 10 mussols i ara en tenim 20 o 25 o 30?
1: Allà fa més de 30 anys que treballen en aquesta direcció. Per tant, és un grup que es dedica, entre moltes altres coses, però a nivell de rapinyaires són molt experts i s'hi dediquen molt. Llavors, òbviament, els resultats que han obtingut són magnífics, però perquè també coneixen molt el terreny. Nosaltres aquí ara tot just comencem a tantejar una mica. I en el seu cas han aconseguit resultats molt positius, sobretot pel que fa a la implicació ciutadana en la protecció d'aquests grups, perquè han aconseguit que les masies o propietaris de terrenys agrícoles facin una mica com de padrins d'aquestes parelles o d'aquests individus que trobem en diferents punts de la comarca.
2: En el cas de Sant Jaume dels Domenys, la història doncs, té una col·laboració ben maca, no? Perquè el GEVEN col·labora amb altres entitats del municipi o amb altres entitats de la comarca, i és el cas del municipi amb Domenys Dempeus. Jordi, com va anar aquesta trobada, aquesta col·laboració?
4: Bé, amb el GEVEN ja n'hem tingut alguna altra de col·laboració per part de la nostra associació, tot el que sigui la millora ecològica, la defensa del territori, tot això ens vincula a la nostra terra. Sabíem que tenien aquests estudis fets ells del cens de mussol i de òliba aquí a la comarca, i sabem també per seva doncs, que Sant Jaume era un dels punts que afavoria aquesta biodiversitat, doncs vam apostar per aquest any doncs poder crear aquest projecte, que ara mateix tenim 4 caixes col·locades per òliba i tenim 8 per mussol comú.
2: El projecte té una pota important, com dèieu abans, que és el fet de col·laborar també amb les masies. Amb quantes esteu treballant aquí al municipi i per què s'ha escollit justament masies?
4: Bé, masies, per una miqueta per el que comentava la Maria abans, és l'entorn on es troben còmodes aquests animals, on te troben, lògicament, també el seu aliment, i hem anat a buscar masies de tot el terme. Ja que tenim un terme bastant gran aquí a Sant Jaume dels Domenys, hem intentat parlar amb diversos propietaris de masies, explicant-los una miqueta el projecte. com funcionaria, que al cap i a la fi és que ens deixin un espai senzillament per col·locar aquestes cartes.

0: baixes, i nosaltres anirem fent doncs, el que se'n diu una miqueta del control, de veure si realment estan en ús, si han entrat, no hi han entrat, si els hi agrada l'espai o no els hi agrada l'espai, perquè també són animals i han de trobar-se a gust en aquests llocs. I bé, és un projecte que no s'acaba aquí, perquè és continuat, seguirem treballant, seguirem mirant com evoluciona la població i intentarem afavorir doncs, que hi hagi una gran expansió d'aquestes espècies.
1: Maria, Jordi, i com podem fer arribar aquesta tasca a més gent? Nosaltres, des d'aquí, des del Rambla 54, doncs, intentem posar el nostre granet de sorra, però heu previst alguna activitat per explicar aquest projecte al gran públic?
0: Bé, sí, en principi nosaltres aquest divendres, dia 17 d'octubre, farem una caminada de dues horetes per aquí per al municipi, amb la col·laboració també del Geven, que ens vindran a fer les explicacions més tècniques sobre aquests animals, perquè ells són realment qui saben del tema. I bé, és una ruta molt curteta, apta per tots els públics aquí al municipi, doncs, com et deia, el dia 17 d'octubre de 2026 a 6:45 aquí a la plaça de l'Església, amb una ruta circular per poder veure algunes d'aquestes caixes que ja tenim col·locades i a veure si tenim sort de poder escoltar els mussols i les òlibes.
2: Don Jordi Palau, Maria Figueres, moltíssimes gràcies. I Anna, ja ho veus, la importància d'aquestes aus i tota la feina que es fa des d'aquí la comarca per preservar el nostre entorn, que és magnífic.
1: I tant, Laia. Moltes gràcies a tots tres per explicar-nos avui aquí al Rambla 54, per parlar-nos d'aquest magnífic projecte. Qualsevol cosa, estem en contacte. Si escolteu mussols, si escolteu òlibes, Laia, enregistrament, en mà, mòbil, el que sigui.
2: Exacte.
1: I ens ho deixes escoltar, que serà un plaer. Una abraçada a tots.
2: I tant que sí, moltes gràcies. No, no, no, no.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: We accidentally bought a restricted domain for our game. .cat is reserved for Catalonia, and someone on Twitter warned us that if we don't comply, we could lose the domain. So what does it look like to comply? We would have to either add Catalan influence into our game or translate the game into Catalan.
2: Ivan, tu de videojocs com vas?
3: Jo crec que prou bé. Pensa que tinc dos adolescents a casa i t'has de posar una mica al dia per poder-los seguir les converses.
2: Ja fas més que jo, eh?
3: Sí?
2: Sí, sí, sí. Jo ara semblaré una experta, però en realitat tot el crèdit de la història que avui us explico és de la meva filla, la Neus, que és la meva adolescent, Ivan, que sí, que és una gran amant d'aquests jocs. Amb ella, que li agraden els jocs d'estudis independents, de producció petita, doncs és qui m'ha explicat la història d'un gat que va néixer en un petit estudi d'Arizona, dalt d'un tren, i que gràcies a un domini d'internet ara resulta que aquest gat és més català que el pa amb tomàquet. He enviat un missatge directe per Instagram als creadors d'aquest videojoc, l'empresa Grim Tales, però de moment no m'han contestat. Així que hem mirat d'estirar el fil per la part catalana, des de Catalunya. Aquest matí la Gisela s'ha posat mans a l'obra i ha trucat a Accent Obert i ha convidat al Rambla 54 a la Bea Guzmán, que és directora de domini.cat a Accent Obert. Bea, benvinguda al programa.
4: Moltes gràcies.
2: Bé, a mi la història m'ha semblat un tamasso. Són uns nois d'Arizona que tenen una petita empresa independent de videojocs. N'estan creant un d'un gat que va amb un tren, fins aquí cap novetat, i decideixen donar a conèixer aquest projecte a internet a partir d'una adreça que registren, que és train.cat, jugant amb els dos elements característics del seu joc en anglès, que són el tren i el gat. I a partir d'aquí, què? Vosaltres quan teniu notícia de tot això a Accent Obert?
4: Doncs mira, el vídeo original es va publicar l'11 de setembre, casualment, així que el temps va ser perfecte en tots els sentits, i nosaltres ho vam veure, doncs vam tenir consciència dilluns següent. És a dir, la cosa va ser molt ràpida perquè de 11 de setembre, que era divendres festiu, fins que nosaltres vam interactuar amb el tema, que va ser 14 de setembre, ja el primer vídeo que es va publicar dels estudis Grimm va alcançar, bueno, havia arribat a 56.000 likes a Instagram, és a dir, una passada, i 630 comentaris. I clar, tots els comentaris eren superpositius i això va ser una sorpresa també per nosaltres. Nosaltres, aquest domini estava registrat des del 21 de maig d'aquest any, però no teníem consciència del contingut que tenia i molt menys del que passaria a partir de la publicació d'aquest vídeo. Aleshores, tot, com gairebé tot en aquests temps a internet, es va viralitzar amb una velocitat increïble. I bueno, vam tenir consciència aquella setmana, i aquella mateixa setmana vam decidir que era tan increïble tot el que havia passat que volíem contactar amb ell.
2: Sí, de fet, ells han penjat un reel a Instagram explicant la història, i diuen que el .cat com a domini és un... Ells parlen d'un domini restringit, que té un seguit de requisits. Abans de anar una mica més enllà en aquesta història, quins són aquests requisits? És a dir, si jo ara vull fer un .cat, què em demanareu?
4: Bàsicament, et demanarem que el contingut d'aquest domini o bé estigui en català o estigui en qualsevol idioma, sempre i quan estigui fent divulgació de la llengua i la cultura catalana. M'explico. Si el club de fans del Barça a Xina decideix fer un blog en xinès, però parlant del Barça, perfectament pot tenir un domini.cat, perquè està parlant de la llengua i de la cultura. L'altra opció és que pugui parlar de qualsevol tema, sempre quan ho faci en la nostra llengua.
2: D'acord. És un domini lingüístic.
4: Efectivament, lingüístic i cultural.
2: I cultural. Clar, els autors del joc, d'aquest train.cat... Bé, en realitat el joc no sé massa com es diu, eh? Vull dir, no em facis gaire cas, perquè jo videojocs no controlo massa, com ja hem dit. Podrien haver simplement canviat el domini, no? Podrien haver dit, vale, doncs fem cattrain.com. Però en lloc d'això, han decidit, efectivament, dir, escolta'm, tenim un domini.cat, doncs anem a apostar per identificar el joc amb Catalunya i fer que aquest joc parli català, no?
4: realitat han fet més que això, perquè tenien dues opcions, com tu dius, canviar l'extensió de domini i anar-se'n a un .com o qualsevol altra extensió de domini, o simplement fer una traducció senzilla, incloure el text en català i poca cosa més. Així haurien arribat al compliance, que és com es diu el compliment de la normativa. Però han fet una cosa més enllà d'això, i és que els ha cridat tant l'atenció i la mobilització de la comunitat que no només han volgut complir, sinó que han volgut anar més enllà i s'han engrescat d'una manera que jo crec que ells mateixos estan bastant sorpresos del resultat.
2: Clar, diuen, de fet, en aquest vídeo d'Instagram que escoltàvem al començar aquesta connexió, diuen que acumulen més de 500 missatges i comentaris i destaquen en aquest vídeo que un d'aquests és el vostre. Què els dèieu?
4: Efectivament. Realment, el que nosaltres vam veure, diverses coses aquí i volem destacar. D'una banda, vam veure que la gent és conscient de la nostra política, és a dir, la gent sap que més enllà d'un nom que en anglès pot semblar graciós perquè és divertit, mirat, i els gats són els amos d'internet, més enllà d'això, la funció de vetllar pels continguts i que no se'n vagi el .cat cap a altres derroters i que sigui arrelat al que som en realitat, això s'està fent bé. La segona cosa que ens va sobtar molt és la resposta massiva de la comunitat, tothom agraint-li aquest vídeo, tothom oferint-li suport per fer la traducció, tothom donant-li referències de lo que és la cultura i la llengua. Aleshores, en veure tot això, ens va semblar que era una oportunitat excepcional per fer que gràcies al .cat la llengua i la cultura anessin molt més enllà de les nostres geografies i territoris.
2: Clar, com per tant, tu digues, digues.
4: Sí, no, la idea era, doncs, aquest és un cas d'èxit espectacular d'una persona que... Lo ideal seria que tothom arribés al .cat des del punt de vista lingüístic o cultural. Aquell ha arribat al .cat des d'un punt de vista completament diferent, però s'hi ha quedat. Aleshores, el nostre objectiu contactant amb ell és tenir una xerrada, poder fer una videotrucada i que ens expliqui les motivacions originals, les motivacions que el van portar després a intentar anar més enllà i com se sent ara amb tot el suport de la comunitat.
2: Clar, benvinguts als gats, perquè una comunitat que, com ens deia, s'ha llançat a proposar los trets identificatius de la cultura catalana, que si Montserrat, que si Gaudí, li hem posat al gat una barretina ja.
4: Tot hem creat un tió, també.
2: Hem creat un tió, que per cert... Això sí, vosaltres esteu parlant amb aquesta gent d'aquesta empresa de videojocs, de Grim Tales?
4: Sí, ens estem intentant coordinar per fer una videotrucada i intentarem a partir d'aquí fer un vídeo que tant de bo sigui tan viral com els dos que ha publicat ell.
2: Doncs escolta'm, només una coseta, que és que és gairebé una obsessió personal, això del cagatió. Que dius, no, és un tió, no és un caga, tió. A veure si poden treure-li el caga del davant.
4: Ho intentarem, ho intentarem.
2: També han tingut ofertes de tot d'usuaris que diuen que els ajudaran, si els cal ajuda, amb la traducció en català. És que com som els catalans, eh?
4: Sí, sí. La veritat és que tothom s'ha obert moltíssim a col·laborar. No sé si ho sabeu, però han creat dins del seu perfil a Discord, han creat un canal específic pel català i aleshores estan publicant en aquest canal doncs aquestes coses, no? La imatge del tió, la muntanya de Montserrat, i la gent opina i dona suport. És veritat que també en aquest canal al final la gent es desvia i acaba parlant d'altres coses, però sí, però en realitat ha estat com una trobada mútua molt profitosa, perquè ells s'han obert a nosaltres i la comunitat també s'ha obert a ells.
2: I en realitat podria acabar sent el primer joc nord-americà que té abans una versió en català que en castellà, potser.
4: T'imagines? Estaríem contentíssims tots.
2: Perfectament. És perfectament factible vista la resposta. Us havia passat mai això, aquesta confusió amb el .cat? Clar, el fet de que, com tu deies, els gats són els reis d'internet i doncs el nostre domini coincideix amb el nom de gat en anglès, us hi havíeu trobat mai?
4: Sí, tenim un parell d'anècdotes molt concretes i gracioses. La primera és que quan es va llançar el domini .dog, ens van trucar a mitjans internacionals a preguntar-nos què pensava, què opinava el .cat del domini .dog. I la nostra resposta va ser que estan molt contents de que per fi hi hagués un domini específic per animals de companyia, ja que nosaltres no ho érem. Això va ser la primera. I la segona, es veu que, diria concretament que als Estats Units es va aprovar alguna llei segons la qual els animals de companyia havien de tenir alguna assegurança, i de cop i volta vam veure un boom d'altes dels Estats Units de dominis relacionats amb insurance i, bueno, assegurances en anglès. I vam veure que clar, la gent s'estava posicionant intentant vendre l'assegurança per al gat. No tenien continguts en català, aleshores vam contactar amb ells i la majoria van fer una traducció de la pàgina principal en català per complir amb la normativa. Però és la primera vegada que ens passa que d'una manera tan aclaparadora i tan clara la comunitat i el titular del domini se comuniquen i es complementen tant.
2: I em deies que esteu pendents de parlar amb ells, d'una videotrucada amb ells. Jo he estat tafanejant, no hi entenc massa, però m'ha semblat llegir que encara no tenen data d'estrena per aquest joc. No sé si valoreu oferir-los alguna acció concreta a Catalunya o alguna cosa.
4: Estem en ello. Sempre pensant en propostes, però això és el que és més interessant de tot. Ni tan sols el joc està acabat, ni desenvolupat, ni presentat. Uh-huh. És un pre-llançament i ja ha tingut tota aquesta acollida. Aleshores, jo crec que ells seran els primers interessats en fer alguna cosa especial amb nosaltres.
2: Doncs Bea, nosaltres aquí ens tens sempre que vulguis al Rambla 54 per parlar d'aquestes i altres qüestions relatives a aquest .cat. Aquesta és potser més anecdòtica, però un altre dia, si vols, ens podem posar més seriosos.
4: I tant. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu per portar-nos aquesta història tan divertida de Train.cat fins al Rambla 54 i per tot el que hem après. Som casa teva, ja t'ho deia, sempre que vulguis. Una abraçada.
4: Abraçada. Adéu.
5: Doncs...
6: M'he de provar molt o no m'he de provar?
5: Bueno, has d'estar relativament a prop.
6: Així?
5: Sí, està bé. Veu profunda, veu intensa i a vocalitzar bé, vale? Rambla 54.
6: Rambla 54. A la meva ràdio local.
5: Perfecte.
6: Faig bé, eh?
5: Sí. Qui té art, té art.

0: Entrem al taller i ja veiem a tothom treballant. Damunt les taules hi ha peces a mig fer, ornaments, tires de paper, brodats i diversos patrons. Algunes treballen assegudes, d'altres van d'una punta a l'altra buscant material i, entremig de tot plegat, la Carme Solà no para. Pregunta, mira, corregeix, calcula i dona instruccions, perquè una cosa és veure el vestit acabat sobre la passarel·la de Mollerussa i una altra és veure d'on surt. I aquesta història, en el cas de la Carme, va començar fa més de 35 anys.
1: Fa, por lo menos, més de 35 anys que sóc a Mollerussa.
0: I en fas...
1: Pues, cada any mos anem superant. Vaig començar el primer any amb 6... Hem acabat pues, més, hem acabat més, hem acabat més, hem acabat més... I ara estem acabant sobre la xifra d'uns 24.
2: 24 a l'any.
0: El primer any van ser 6 vestits. Ara ja superen la vintena cada temporada. I fer la llista sencera dels reconeixements aconseguits durant tots aquests anys seria difícil. Han competit i han estat premiades en diferents ocasions i en diferents categories del concurs de vestits de paper de Mollerussa. Les fotografies i els trofeus que hi ha al taller són una bona mostra. I alguns dels vestits premiats ja ni tan sols tornen. Es queden al Museu de Vestits de Paper de Mollerussa. Però la feina de la Carme no es limita a aquest taller. També forma part de l'Associació de Vestits de Paper d'Almena, on es repeteix el mateix procés que al Guaire. Mesos de confecció, equips de dones treballant plegades i vestits que també han estat reconeguts en nombroses ocasions al certamen. Entre el Guaire i Almena, bona part de l'any de la Carme gira al voltant del paper.
1: Sí. Jo hi dedico 2 al Guaire, 2 al Almena. Però, pues, els caps de setmana tot el que puc, i a les nits tot el que puc, i, bueno, pues, és que són molts vestits.
0: Quan encara falten 10 mesos per al concurs, al febrer, ja es decideixen els nous vestits. Primer arriba la idea, després cal trobar el paper, pensar els materials, dibuixar, fer patrons i començar a descobrir com es pot reproduir en paper allò que normalment estaria fet de roba.
1: Això comença el febrer, cada any.
2: Val. Al febrer us reuniu?
1: Sí, al febrer comencem, lo triem, i llavors allí, a partir d'allí ja començo a buscar el paper, els fils que em convenen, tot.
2: I des de febrer ja intensiu o
1: sí.
2: Ja intensiu, a l'estiu ho estat aquí
1: no,
2: amb la
1: no hem parat ni
2: amb l'aire condicionat.
1: Una setmana pues... només a l'agost.
2: Bueno, una setmana de vacances, una setmana de vacances,
1: prou, eh? Home. Sí. Però bueno, no, és que no podem parar. Són vestits molt elaborats, molt treballats i claro. Necessiten temps i hores.
0: La Carme és qui dona forma a aquella primera idea. Dibuixa, talla, pensa les peces, decideix els materials i busca la manera que un vestit que existeix en una fotografia o en la seva imaginació es pugui construir amb una condició molt concreta, ja que aquí tot ha de ser de paper.
1: Jo sóc la que es tallo, la que dibuixo, la que busquem pues, los fils que han d'anar, bueno, has de buscar pues, les combines que puc anar per adornar, a veure, imitant el més possible el vestit que tu vols fer.
0: Però la Carme insisteix en una cosa, ella sola no podria fer-ho. Al taller cadascuna té la seva especialitat, n'hi ha que broden millor. D'altres preparen papers, unes fan fil, altres cusen, i la feina va passant d'unes mans a les altres. És gairebé una cadena de muntatge, però feta a mà.
3: Ara jo, luego va otra, después va otra...
2: Trabajo en cadena.
3: I la última, la maestra.
2: I la última, la supervisora.
1: La supervisora, que ojo, que digo, això no està bé.
0: Perquè abans d'arribar al vestit complet hi ha desenes de peces independents. I mentre som al taller, la Carme calcula quantes en necessitaran només per construir una part del vestit.
1: Mira, d'aquí a aquí és una pieza, ¿vale? Esto es una pieza.
4: Y hay pa una.
1: Hay pa una, pero son 6 piezas.
4: Pues 3 metros.
1: Tienes que hacer 5 más como esta.
4: Aquí hay 4 metros, hago 3 más.
1: Sí, porque es... Bueno, 3 sí, más, lo que te... Tú calcula que esto es una pieza.
4: Sí.
1: Ya tenemos una. Son 6.
4: Hay que hacer
1: para 5 más.
0: Una de les peces que tenen damunt de la taula acabarà formant una gran capa. Cal calcular-ne la llargada, preparar-ne el remat i després incorporar-hi els ornaments.
1: Estem calculant la llargada d'aquesta capa, que té 5 peces... No, 6, me sembla que 2, 4, 6. 6 per 5 són 30. Claro, 30 serien 3 metres, no?, al meu veure. Sí, perquè són 1, 2, 3 metres.
4: 3 i 3, 6.
1: 3 i 2 d'aquí,
4: sí.
1: 8. Això és el que calculem per fer això que fa el remat aquest.
0: 8 metres només per a una part. I quan la Carme diu que tot és de paper, vol dir exactament això. Les perles es preparen perquè ho semblin. El paper de seda pot acabar imitant l'ermini d'una capa. La cel·lulosa es transforma fins al punt que, quan la tens al davant, costa identificar d'on ha sortit. I fins i tot els fils amb els que cusen i fan les puntilles són de paper. Aquesta és segurament una de les parts més sorprenents de tot el procés. I al principi també ho era per a elles. Primer ho feien amb les mans i després després, la Carme va provar de torçar el paper amb una canya de pescar. Més endavant, ho van intentar amb una batidora, fins que la solució va aparèixer en una eina que, d'entrada, costa imaginar dins un taller de costura. Sí, és un taladre.

0: curta, però ara ja fiquem la més llarga.
1: Ara ja aneu amb la marxa a tope.
2: Amb el taladre van torçant tires finíssimes de paper fins a convertir-les en fil. Parlem de tires d'uns 4 mil·límetres que després serviran per fer ganxet, brodats, puntilles o cordons. Una feinada que, quan el vestit està acabat, gairebé desapareix davant dels ulls, perquè aquest és precisament l'objectiu, que quan el vestit arribi a la passarel·la sembli qualsevol cosa menys paper. I després de mesos de feina, arriba a Mollerussa. Allí els vestits d'Alguaire competeixen en les diferents modalitats del certamen, la moda d'època, la moda actual i la moda de fantasia. Però cada any la Carme encara assumeix un altre repte, confeccionar el vestit del dissenyador, ja que aquest és diferent, ja que no competeix, sinó que és per ser exposat al Museu dels Vestits de Paper de Mollerussa.
0: Després també fa el del dissenyador cada any.
1: Que és una altra categoria a part.
0: Sí, bueno, aquell no entra.
1: No entra categoria, és com d'exposició.
0: Sí, aquell ja queda com a d'exposició. Perquè...
1: De museu, totalment.
0: I cada any ho fa jo, perquè clar, és que no hi ha gent que pugui fer el patronatge d'aquell
1: Sempre
0: vestit.
1: Ho hem comentat, que no hi ha cantera.
0: No. Bueno, a veure, això és de comptar que pues, cada dia, ja ho veus, no? La gent pues, mos fem grans, de jovens no vol començar perquè totes són... tenen feina i no volen estar... Però, bueno, aquí, pues, el grupet que tinc, ja ho veus, molt majes i les donen igual.
2: Vestits que ja no només passen per una passarel·la, sinó que queden conservats i exposats en aquest museu. I així han anat passant els anys, més de 35. I aquesta temporada, la Carme Solà farà 75 anys. Però quan li preguntes fins quan pensa continuar, costa obtenir una dada concreta.
0: I mentre elles aguanten, jo ja ho puga jo aguantar, anirem continuant i tirarem endavant... perquè pues, és el nostre, vull dir, és que quan parem al desembre, al gener ja m'estan preguntant. Ja en tinc triats per l'any que ve.
1: Ja estan pensats, abans d'aquesta edició de l'enguany.
0: Quan veig alguna cosa que jo m'agrada, de seguida ho guardo. Vinga, aquest per l'any que ve.
2: Ara encara queden mesos de feina, però abans de la passarel·la hi ha tot això. Metres i metres de paper, peces que repeteixen una vegada i una altra, mans que broden, cusen, tallen i torcen, un taladre convertit en filadora i unes dones d'Alguaire i d'Almenar que s'hi dediquen tardes, nits i bona part de l'any només per això. I la Carme Solà caminant entre les taules, mirant, calculant i pensant sempre una mica més enllà, perquè que un vestit no comença quan algú se'l posa, comença molts mesos abans quan algú mira un tros de paper i és capaç d'imaginar un vestit.

0: Bon dia, rambleros i rambleres. Sóc el Miquel García, viticultor del celler La Gravera. Ja estem una setmana més aquí, fent de la part rural, la part de Lleida a sobre. I res, amb molts ànims, primer de tot, a la gent de les comarques barcelonines, que heu tingut aquests jaleos amb la pluja. I mira, allí tantíssima aigua i aquí ni un gram. Aquí al meu poble, al Menà, han caigut 1,2 litres. O sigui que ni mullar. Tenim-lo sembrat, que necessitem més aigua, sí o sí. I no res, i nosaltres aquesta setmana, que ja hem acabat verema, lluna descendent, dia fulla, estem fent preparat 500 avui, per exemple, que, bueno, jo crec que això és... Dóna per un capítol sencer, però feu-vos una idea, caca matinera de vaca i banya de vaca, 6 mesos enterrats, i a partir d'aquí ja us expliquem propietats. Vinga, una abraçada, ramblers i rambleres.
1: Rambla 54 és... no sé el que és.
2: No, sí, el que has dit abans.
1: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
2: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
1: M'agrada la pausa, és com... pausa poètica.
2: Vale. Rambla 54 és la ràdio que ens uneix.
1: Ha quedat d'artista, aquesta.
2: Molt bona, eh?
1: Sí.
3: Señales de horizonte extraño y ajeno, de brújula sin norte, en la sombra de un padre, luz yerma y fría, cobijo de hombres, subiendo, bajando, entrando. Se llenan huecos con vacíos, en casa de mamá. Solo los muros recuerdan los secretos, las ausencias, donde el hambre tiene cuerpo, alma y piel. El grito habla a través de esas cuatro bocas y su cuerpo tiene forma de desliz, del que viene sin invitación ni planes para el futuro. El espurio, el pequeño, el que es diferente en silencio, pero toma todo como propio y tibia las posibles grietas.
4: Maria Gateu, ben tornada al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna.
5: Rambla 54, a Ràdio Rosselló.
4: Quan ens vam presentar al Rambla 54 per primera vegada des de Ràdio Rosselló, em vas dir que havies escrit un poemari que es titula Malva, i vam quedar que un dia trucaríem per parlar de la teva poesia. De seguida en parlem. De moment n'hem sentit una d'elles, una poesia inclosa en aquest poemari que es diu Malva. Maria, a tu dona't bé això d'escriure poesia?
3: Ai, doncs a mi em ve des de fa molt de temps. És a dir, sempre he escrit, en realitat. Però la poesia com a tal va començar a l'adolescència, que crec que és algo bastant tòpic en aquest sentit, però sí, sobretot durant la universitat va ser quan ja vaig, diguem-ne, escriure amb més consciència, no? Més, en el sentit més de forma, estructures i qüestions, no? Amb més consciència de poesia com a tal. I ja després, doncs, una cosa va portar l'altra i va d'aquí bé Malva, més o menys.
4: Aquí, o sigui, la cosa va acabar amb un poemari.
3: Sí.
4: I escriure poesia, o sigui, realment, bueno, a mi, des del desconeixement, se'm fa una muntanya, perquè no és només escriure, no? És escriure amb tot un seguit de normes, potser, i de corsers, i de... que, buf, em sembla superdifícil.
3: Doncs no et pensis, eh? Per mi és el contrari. O sigui, jo he intentat escriure relats, per exemple, és a dir, prosa, no? O sigui, ficció, narrativa, i no me n'he sortit, vaja, és que ni volent, eh? Però, en canvi, la poesia té una, diguem-ne, com una qüestió molt bonica, que és la llibertat. I molta gent es pensa això, no?, el que tu comentes,
4: sí,
3: que és com molt complicada, com molt complexa, com que cal seguir unes rimes, unes estructures, no?, etcètera, però en realitat no. És a dir, és expressar una idea, un sentiment, una emoció, una imatge, però ho pots fer com tu vulguis i tal i com tu ets i de la manera que tu vulguis. O sigui, hi ha gent que sí que és veritat que escriu el que comentem, amb més rimes, estructures, etc. Però jo, en el meu cas, almenys, faig vers lliure i jo intento ser fidel a mi mateixa i ser lliure en aquest sentit. És a dir, ja com que la vida de norma, no? No et proposa espais on puguis ser tu mateixa, o almenys no de la manera exacta, no? Ni tan lliure com aquí, almenys l'escriptura per mi sí que és això, no? El meu espai com d'oci i de llibertat.
4: En el teu cas, però, la vida sí que et proposa escriure, perquè tu ets periodista sí. I te'n deus fer farts.
3: Sí, sí, sí. Però és diferent, eh? O sigui, això, clar, pots jugar més amb el llenguatge. La poesia té això, no? Et permet jugar més, doncs ser com més diferent. Clar, no és el mateix escriure una notícia, no en aquest cas per Ràdio Rosselló, que escriure un poema. És molt diferent per mi.
4: I la teva poesia, Maria, s'escriu a raig o s'escriu amb una rutina diària, una mica cada dia? Quina mena d'escriptora ets?
3: En el cas de Malva o en general?
4: En general. No, això deu ser una manera de ser, de la mateixa manera que hi ha gent que són més endreçats, gent que són més caòtics, hi ha gent que deu necessitar, no?, una rutina, i gent que vam parlar fa poc, per exemple, amb el dramaturg, el Danny Meyer, que ell escriu, té una obra que la va escriure en una nit.
3: Yeah.
4: Així, com marratx, no? Quan em ve la inspiració, sí. Vinga, que no vol dir que després no ho revisis, eh?
3: Mm-hmm.
4: Però jo no sé, en el teu cas.
3: Virginia Woolf tenia la seva habitació, no?, on ella escrivia i s'aixecava cada matí i seguia una rutina i una, no?, una qüestió que al final ella ho feia de manera rutinària. Jo per mi no, o sigui, jo de fet hi ha hagut, ara fa temps, que no em surt res, diguem-ne, que les muses no m'ajuden, no? Però quan estava així com més activa en aquest sentit, jo me'n recordo de moments d'anar-me'n a dormir, està el típic que t'agites al llit i de sobte te ve com una imatge, un vers, i m'havia d'aixecar i escriure. I
4: clar, perquè si no te'n recordes, no?
3: Clar, ni que fos al mòbil, al teu xat personal de WhatsApp, que tots el tenim, suposo, doncs allà ficar-ho, no?, i ficar com una idea o aquell vers o aquella, no?, aquella frase o paraula que em venia. Però jo normalment el que faig és escriure a raig. Després sí que quan ja vull fer d'allò, no? És a dir, trobo que aquell text doncs té com una contundència, diguem-ne, o com una idea que a mi m'agrada molt, doncs llavors sí que el perfilo, no?, el corregeixo, etc. Però jo intento no ficar-me com cotilles, no ficar-me com corsers i anar directe a la idea, i ja després ve tot el treball posterior, que és complicat, perquè al final, si algú té també, jo suposo que qualsevol escriptor o escriptora que m'estigui escoltant ara mateix també coincideix amb mi, que al final has de dir prou perquè si no mai s'acaba, no?, la creació d'un text, ja sigui narrativa o poesia. Vull dir que has de tu mateix parar i dir, bueno, ja està, suficient, ja he corregit prou, perquè si no podríem estar fins a eternum, no?, escrivint o modificant aquell text.
4: Clar, fins que intervingui l'editor que diu, bueno, ja vale, no?
3: Exacte, també una tasca molt important aquesta.
4: Maria, i Malva, d'on va sortir? Són poemes que has estat acumulant durant molt de temps? O com es va construir aquest poemari?
3: Doncs això sorgeix després de la mort de mon pare. Que ell va morir el 2017, i jo en aquella època doncs tenia com... en aquella època, just després de la mort, no, va passar un temps. Però jo sí que tenia com molt aquesta cosa, no?, d'intentar treure tot allò, no el dol com a tal, perquè Malva no va sobre el dol de la mort de mon pare, sinó més tots els canvis que hi ha hagut, no?, arran de tot aquest procés, és a dir, de Maria abans de la mort de son pare i Maria després de la mort de son pare. I llavors va sorgir d'aquí, i de fet no va ser acumular poemes que ja tenia d'abans, sinó jo em vaig fer com un índex dels diferents temes que volia tractar, i a partir d'aquí vaig anar escrivint poc a poc. És a dir, en aquest cas sí que potser el que t'he dit abans de que anava a raig, doncs ara em contradic i no és així, però sí que intentava no seguir dintre de la meva manera d'escriure, no?, que és aquesta qüestió de no ficar-te corsers, no?, de ser més lliure, doncs intentar passar per certs parts, no?, certes parts i certes qüestions i temes que jo volia abordar, perquè al cap i a la fi doncs parla d'això, no?, de mon pare abans i després, no?, de la seva mort.
4: Per això potser s'explica el fet de que hagis dividit el poemari en infantesa, vida i mort, però després hi hagi un espill, un mirall d'aquesta mateixa infantesa, aquesta mateixa vida i aquesta mateixa mort.
3: Sí, exacte, és totalment això. De fet, el poemari comença amb mon pare, diguem-ne, amb el seu relat, no?, entre cometes, perquè al cap i a la fi l'estic escrivint jo, però sobre les seves fases, i després aquest espill, no?, aquest mirall, són les meves parts reflexades en el seu, no?, en el seu reflexe, diguem-ne. És a dir, és com mon pare davant i jo me mirallo amb ell, no?, i viceversa. Mm-hmm, totalment.
4: I el títol, Maria, Malva?
3: Doncs això és molt curiós i en realitat és una anècdota com molt quotidiana, perquè bueno, jo, al barri on vivim, on vivíem, no?, a Lleida, al parc on jo sempre jugava, no?, amb les meves amigues, hi havia moltes malves. I jo recordo un dia que li vaig preguntar a mon pare, que ell també havia estat pastor, no?, i havia, és a dir, era un home com molt, molt connectat amb la natura en aquest sentit, li vaig preguntar que quina flor era aquella i em va dir, són unes malves, no?, perquè parlàvem en castellà en altres. I llavors, arrel d'amb ell, no?, és a dir, gràcies a ell, vaig descobrir aquesta flor. I ja sempre que la, després, a partir d'aleshores, no?, sempre que la veia pels camps, no?, o per qualsevol puesto, doncs ja recordava que eren les malves, no?, que eren una malva. I clar, vull dir, havia de ficar aquesta paraula, no?, aquest títol, i a més que, Anna, siguem sinceres, queda molt més poètic, malva. Crec jo, eh?
4: Una cosa, t'he escoltat dir ara, clar, ell i jo parlàvem en castellà, per això el poemari està en castellà, imagino.
3: Sí.
4: És una cosa
3: sí.
4: Que m'ha sorprès, que quan em vas dir, és que tinc un poemari i me'l vas enviar i tal, i el vaig obrir i vaig pensar, la Maria, però amb aquest català de Lleida tan correcte que té, que sembla que estigui parlant català de fa 4 segles, se'm feia com estrany. Però és perquè, que no, vull dir, és perquè a casa, com a mínim amb el teu pare, parlaves en castellà.
3: Sí, de fet, ell és molt curiós això i em fa gràcia que ho preguntis perquè crec que poques vegades ho he explicat, almenys així en entrevistes, però sí que ell era de Maials i ell parlava sempre en català. O sigui, fora de casa parlava sempre en català. Però a casa, com a la família, no?, sobretot jo m'he criat amb els avis de ma mare i tot plegat, és a dir, a la meva família materna, ells venen de Sevilla, llavors són, no?, andalusos que van venir cap aquí, parlem sempre en castellà. Llavors jo suposo que ell mateix es va autoadaptar, no?, es va adaptar a aquella qüestió, i a mi em feia molta gràcia també de petit això, que ell fora de casa parlava sempre en català, però amb nosaltres en castellà. Per què? Li hauríem de preguntar amb ell, però jo crec que és per això, eh? I sí, clar, en aquest sentit jo havia d'escriure aquest poema en castellà, perquè clar, és com el llenguatge, no?, i és la llengua amb la que jo me comunicava amb ell, i els meus records i tot el relat, diguem-ne, està connectat amb aquesta llengua, sí.
4: Clar, tot el vincle és en castellà.
3: Exacte. Mm-hmm. Sí, sí, totalment.
4: I després de Malva, què? Estem escrivint alguna cosa? Estem fent poemes? O t'estàs atrevint amb alguna novel·la? Alguna altra cosa?
3: No. Jo el tema de relats, almenys, fins que no sé, no crec que sigui el meu, diguem-ne, gènere, no?, en el que me sento més còmoda. Però sí, de fet, estic treballant, o sigui, vaig com molt poc a poc, eh? És a dir, no és una qüestió que et pugui dir, mira, pues sí, ho tinc ja quasi enllestit i dentro d'uns mesos mirarà a veure si el puc publicar. No, en aquest sentit no, però sí que tinc allà com al calaix un poemari que vull fer, i en aquest cas aquest sí que el vull fer en català. I a més que, perquè també el català normalment en poesia no l'empro gaire, però en aquest cas sí que el vull fer sense en català.
4: Mm-hmm. I alguna cosa sobre la temàtica ens pots dir? En què t'estàs inspirant ara mateix?
3: Doncs te diré només en els balcons, és a dir, en tota la vida i tota la vida que es pot veure, no?, des dels balcons. És a dir, tu quan passeges per les ciutats i te fixes a les façanes, almenys jo ho faig, en les façanes de les cases, no és només dir, oh, quin balcó més guapo d'aquesta persona, no?, que gran que és aquest balcó, m'agradaria tenir-lo jo. No és només això, sinó és veure quin tarannà, no?, quina família, quin caràcter, no?, tenen les persones que viuen en aquelles cases, no?, en aquells pisos o domicilis, que jo crec que es poden veure veure molt, no? Pots veure molt bé com és una casa segons el balcó que tingui o les finestres que tingui o les decoracions que tinguin allà. Aquesta seria una de les idees, eh? N'hi tinc més, però no vull fer gaires spoilers.
4: És una poesia una mica periodística, eh? De tafanejar, sí. de deduir, de... No?
3: Una miqueta sí, eh? I sobretot això de xafardejar, jo crec, eh? O més que xafardejar, d'idea, d'inventar-te fins i tot, no? Perquè al cap i a la fi tampoc ho saps, o sigui, jo potser sí que, no? O qualsevol esclar, que ho sí. mire ho pense, i en realitat potser després tu penses que allà viu un pis d'estudiants i en realitat doncs és un senyor jubilat que està allà a la mar de gust mirant la tele a casa seva, saps el que t'ho vull dir?
4: Ja.
3: Llavors... Sí, és imaginar les vides que hi ha més enllà, no? D'aquests balcons o aquestes finestres.
4: Deixa'm acabar fent una mica d'apologia en general de la poesia. No sé si li donem prou importància. Tinc clar que potser no la llegim prou i no sé si tu tens el per què.
3: Jo crec que és la neguet lleig de la literatura. Igual que passa amb el jazz, a la música, crec, jo per mi la poesia li passa més o menys el mateix, i és una llàstima. Jo crec que perquè tenen por, o sigui, fa com respecte, perquè se pensa que no es comprendrà, no? Que no s'entendrà. I jo crec que també això, que ara no vull criticar tampoc als mestres i als professors, però...
4: Pots fer-ho, no passa res tampoc.
3: Però a l'escola normalment, no?, sempre te diuen que aquest autor volia dir això amb aquest poema. I jo sempre dic i sempre defenso que això per mi no és del tot correcte, perquè al cap i a la fi, per exemple, Malva, no?, i qualsevol poemari, quan ja l'has publicat i ja l'has escrit, ja no és teu. És a dir, jo puc dir que això va sobre la mort de mon pare, no?, i sobretot el que m'ha fet canviar a mi, però potser qualsevol, o potser tu quan l'has llegit, Anna, també has interpretat o has viscut una altra cosa, i per mi és totalment correcte. Llavors clar. Jo crec que la poesia és molt bonica per això, no? Perquè no...
4: Per viure-la, no? Cadascú,
3: sí,
4: cadascú des del seu moment, des del seu caràcter, des de les seves sensacions... Doncs, Maria, ha estat un luxe descobrir Malva amb tu al Rambla 54. Mil gràcies per la teva generositat i parlem aviat.
3: I tant, Anna, que vagi molt bé.
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: Hola, Dani, sóc l'Anna. Què tal, com vas? Escolta'm, tinc apuntat que avui començàveu els assajos de Crash. No sé si la pluja us ha canviat els plans o ho heu mantingut, en qualsevol cas. Escolta'm, quan hagueu fet aquesta primera jornada, per què no ens expliques com ha anat i com ho veus? Vinga, parlem aviat. Una abraçada. Adéu.
6: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera, perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
9: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
8: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
10: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondin Auto, Ona Sant Cugat i Veolia.
9: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
11: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau Sisè, i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
12: Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o el mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Sant Cugat s'ha llevat aquest diumenge després d'una nit de tempestes amb afectacions en la mobilitat i a la via pública amb esllavissades a la Floresta i les Planes. No hi ha hagut danys personals. El país ha viscut, i encara ha viscut durant bona part de la jornada d'aquest diumenge, un episodi de pluges torrencials que ha deixat a la ciutat 130 litres d'aigua per metre quadrat. Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat.
2: Dany personal. A hores d'ara no ens consta cap ni un, jo crec que ho sabríem. L'altre dia, dimarts, va ser tot molt més condensat, amb molt menys temps, i per tant, diguéssim que tots els clavegrams, els col·lectors, diguéssim que han xuclat millor doncs, l'aigua que ha caigut.
1: Durant la nit de dissabte, la Creu Roja ha habilitat al PAF 3 llits perquè hi poguessin passar la nit aquelles persones que ho necessitessin, i han dormit dues persones. I les Planes és una de les zones de la ciutat on més s'ha notat l'aiguat. S'han tallat els dos accessos principals, des del passeig Torrent i també des de la carretera de Vallvidrera. L'entrada per aquest últim accés ha mostrat asfalt aixecat i una autocaravana, fins i tot, dins d'una riera. Carrers amb arbres caiguts i plens de fang dibuixen un escenari marcat per la falta de mobilitat del veïnat. La línia 5 de bus, a més, està inutilitzada pel mal estat de la carretera. Cugat Mèdia s'hi ha acostat i ha parlat amb el veïnat. Sentim Agustina Alonso, de l'Associació de Veïns.
3: Hem tingut molta sort, que han hagut vent. Si s'haguessin fet les previsions de, que deien d'un huracán petit, o no sé com es deia aquest, haguessin tingut molt més problemes i haguessin tingut, jo crec que inclús desgràcies humanes, perquè els arbres estan i les terres estan molt malament. Jo crec que s'ha de fer una intervenció gran i a nivell de manteniment molt fort.
1: I també hem posat la mirada sobre el carrer de Sant Jordi, que era un dels punts on hi havia més atenció, sobretot després de veure's afectat, especialment per l'aiguat de dimarts passat. Aquest cap de setmana la pluja també l'ha afectat, molt menys. Això sí, un dels edificis, el número 31, s'ha vist especialment afectat, ja que els baixos s'han tornat a inundar. I qui més ho ha patit és la Carmen, una veïna, que és la que queda més a prop de l'entrada. Li ha tornat a entrar aigua i ha acudit al sindicat de llogateres, que ha mobilitzat un grup de suport davant dels aiguats. Per descomptat, el veïnat de l'edifici també s'ha sumat a fer tasques de neteja. Tota la informació a 3w.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: 5:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts una setmana més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 5 d'octubre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
1: Bona tarda. Comencem recordant aquestes dues carreteres locals afectades per les darreres pluges i que estan tallades al trànsit, les dues a la zona del Vallès, la comarcal 14-15C a la Roca del Vallès i també la comarcal 352 entre les Franqueses del Vallès i Canovelles. Hi ha un túnel, doncs aquest túnel també el tenim tancat a la circulació. Aquestes són les dues incidències ara mateix més importants pel que fa a les afectacions provocades per les darreres pluges. I pel que fa al trànsit, bàsicament, a banda de les aturades més o menys habituals, parlem d'un accident que s'ha produït a l'autopista AP7, al tram de Santa Perpètua. Hi ha un carril tallat en sentit sud, sentit Papiol, sentit Tarragona, i parlem d'aturades d'uns 3 quilòmetres en aquest punt de l'AP7. Com et deia, Santa Perpètua, en sentit sud, i és a causa d'un accident. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Roger. Bona tarda.

0: Bé, doncs avui dilluns al Connectats abordarem el racisme que es practica a les immobiliàries i al sector de l'habitatge amb Sukaina Belgan, propietària de la immobiliària Ethic Home. Continuarem amb el món de l'empresa, ho farem des de Terrassa per conèixer Bit Pilates Studio amb la seva fundadora, la Irene Molina. I acabarem interessant-nos pel canvi d'imatge de la productora musical Pickup de Castellà del Vallès amb el seu director, l'Albert López. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: I a aquesta hora de la tarda és moment de conèixer què és el que marca l'actualitat en els diferents municipis del Connectats. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La desena edició de la trobada de bestiari Can Rocacrema, organitzada per la colla del Bitxo del Torrent Mitger, es va haver d'adaptar el dissabte a la previsió meteorològica que va obligar a suspendre tota la programació prevista per a la tarda. Al matí, però, a la plaça de Can Roca sí que va poder acollir les activitats programades, entre les quals va destacar l'estrena de la primera cercavila participativa. Infants i famílies van sortir al carrer amb capgrossos, gegantons, dracs, timbals i altres elements de cultura popular, alguns confeccionats per ells mateixos. La iniciativa volia donar resposta a l'interès de la canalla per deixar de ser només espectadors i viure la cultura popular des de dins. La jornada també va posar en valor la figura de Dolors Sans, constructora de bestiari festiu originària de Vilafranca del Penedès, amb més de 40 anys de trajectòria. Precisament, totes les bèsties convidades en aquesta desena edició han estat obra seva. La previsió meteorològica, però, va impedir completar la celebració i va deixar el barri terrassenc de Can Roca sense la cercavila de bestiari, els balls de lluïment i la tradicional plaça de foc que estaven previstos per a la tarda.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peró, bona tarda.
2: Esmatza vol continuar a Sabadell. És l'anunci que ha fet el gerent d'Esmatza, Eugenio Díaz, en el marc de la celebració aquest diumenge del 50è aniversari de l'empresa concessionària de servei de neteja i recollida de residus. Tot plegat quan és a punt d'exaurir-se l'actual contracte entre la companyia sabadellenca i l'Ajuntament.
3: 50 anys després seguimos aquí. Por eso cuando imaginamos el futuro no pensamos nunca únicamente en seguir avanzando y creciendo juntos. Lo primero en lo que pensamos todos nosotros es en seguir estando cerca, es en seguir escuchando, es en seguir compartiendo ese orgullo por nuestra ciudad, es seguir haciendo aquello que mejor sabemos hacer, estar al lado, al costat de Sabadell.
2: Díaz també ha reivindicat que Esmatza ha estat present en moments claus, com ara durant la pandèmia o amb les inundacions de les últimes hores. L'acte d'Esmatza s'havia de celebrar dissabte a la nit, però les restriccions de mobilitat del govern de la Generalitat han obligat a reprogramar-lo fins ahir a la tarda.
0: Gràcies, Pol. Ara anem fins a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. L'episodi de pluges torrencials d'aquest cap de setmana ha deixat un escenari insòlid i també registres històrics a Badalona i a tota la comarca del Barcelonès. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, la ciutat ha viscut el temporal més greu d'almenys les últimes dues dècades, obligant a activar els protocols d'emergència i a restringir de forma severa la mobilitat. Així ha valorat les incidències Xavi García Albiol, alcalde de Badalona.
5: Ha estat la pluja més important que ha hagut a Badalona els darrers 21 anys. Molt menys del que podríem esperar i del que hem vist doncs, en municipis del nostre entorn. Sí que, per exemple, doncs, el servei de neteja ahir va estar afectat perquè ahir no es van recollir les escombraries.
4: Una de les incidències més significatives que ha provocat aquest episodi de pluges torrencials a Badalona ha estat una avaria a la xarxa elèctrica que ha deixat més de 3.000 abonats sense llum. Un llamp va impactar en una subestació elèctrica al barri de Sant Mori de Llefià, situada entre els carrers Sagrada Família i l'antiga carretera de València. A Badalona, el temporal de mar ha tornat a engolir sorra de les platges i els embats de les onades han arribat a les façanes d'algunes instal·lacions nàutiques. S'ha actuat també als passos soterrats que donen en el passeig davant de l'acumulació d'aigua.
0: Gràcies, Martí. Sabem que és notícia avui al Prat de Llobregat. Luis Rodríguez, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda. El Prat recupera progressivament la normalitat després dels forts aiguats d'aquest cap de setmana, especialment de dissabte. La pluja acumulada a la ciutat va arribar als 120,2 litres per metre quadrat, una de les xifres més altes registrades a Catalunya. Tot i aquesta intensitat del temporal, no s'han hagut de lamentar incidents greus al municipi. La pluja ha provocat inundacions puntuals en diversos indrets del municipi. Malgrat això, la ciutat no ha quedat estanyada gràcies també a la xarxa de col·lectors. Pel que fa precisament a la llera del riu, continua tancada i inundada a causa de la important cabal que porta al Llobregat. El cabal s'ha arribat a multiplicar per 45 respecte a la mitjana habitual, és a dir, ha arribat fins als 407 metres cúbics per segon durant el pic de més incidència. L'Ajuntament

0: del Racó, el Racó, l'Aerosol D, el Balcó de Sant Llorenç, Can Font i Can Avellaneda. També s'han registrat al nucli urbà i en diversos camins al terme municipal. Les incidències són sobretot esllavissades i arrossegaments de terra, pedres i sorra, despreniments de mur, caigudes d'arbres i pals de servei, inundacions en habitatges i desplaçaments d'etapes de clavegueram. Algunes han provocat talls o restriccions de circulació i danys en vehicles. Una part de les afectacions ja s'ha resolt, com la reobertura de la carretera C1415A, que va estar tallada des de la matinada de diumenge fins avui, a primera hora de la tarda. Avui l'Ajuntament ha emès un avís recomanant precaució a l'hora de circular-hi, ja que encara hi queden pedres i sorra a la calçada.
1: Gràcies, Oriol. Sabem ara què és el que marca l'actualitat en aquesta jornada. Rubí, Mariona Jerez, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Rubí ha enfrontat avui una nova jornada de pluges, com gran part de Catalunya, després d'un cap de setmana marcat pels aiguats. Al barri de la Serreta s'han acumulat 127 litres per metre quadrat en 24 hores, 73 al centre i gairebé 96 a les urbanitzacions. L'episodi del cap de setmana va deixar 22 trucades al 112 i 6 avisos als bombers, principalment per caiguda d'arbres, filtracions d'aigua i problemes amb tapes de clavegueram. També hi va haver 7 talls de llum, especialment a la zona del carrer Montserrat i el carrer Pinto Murillo. La riera de Rubí també va assolir un cabal molt important durant l'episodi, però el meteoròleg rubinenc Luis Mi Pérez considera que els 127 litres són una quantitat molt destacable, però no excepcional en el cas de Rubí.
3: Però sí que és cert que en 24 hores és de les pluges més importants que s'hi han recollit. Però, per exemple, si tirem enrere, 29 d'abril del 2024, hi va haver pluges de gairebé 160 litres per metre quadrat a la ciutat de Rubí en un mateix dia.
2: I la situació encara no s'ha acabat. El meteoròleg preveu nous episodis intensos per demà a la tarda i dimecres.
1: Gràcies, Mariona. Marxarem amb la crònica de Sant Cugat. Saravella, bona tarda.
4: Bona tarda. Els mòbils santcugatencs han sonat aquest dilluns a les 9:55 hores del matí per un nou avís SAlert de Protecció Civil. L'alerta ha informat de la possibilitat de pluges torrencials fins a les 2 del migdia. La recomanació ha estat evitar els desplaçaments innecessaris i acostar-se als rius, rieres i barrancs. També s'ha recomanat no baixar soterranis i pujar a pisos superiors si entrava aigua. En cas de risc, la recomanació sempre és trucar al 112. A més, entre diumenge al vespre i dilluns a les 10 del matí, els bombers han informat que han rebut 9 avisos de Sant Cugat, principalment per arbres caiguts. També han rebut alertes de particulars per acumulació d'aigua i filtracions als habitatges i avisos pel mal estat dels pals elèctrics a la via pública. D'altra banda, les pluges d'aquest dilluns han arribat després d'un cap de setmana en què a Sant Cugat han caigut 130 litres d'aigua per metre quadrat. Les tempestes de dissabte, tant al migdia com a la nit, van deixar afectacions en la mobilitat i en la via pública, així com esllavissades a la Floresta i a les Planes. Per sort, no hi va haver danys personals.
5: Set ciutats. Set emissores. I una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: El racisme és una xacra que, malauradament, encara segueix molt estesa a la societat d'avui dia. També en espais que potser desconeixem o dels quals no se'n parla tant, com és el cas del sector immobiliari. Avui parlem sobre racisme immobiliari amb la Sucaina Belgán, que és propietària de la immobiliària Ethic Home. La tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon a la Sucaina Belgán, propietària de immobiliària Ethic Home. Què tal, Sucaina? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Què tal? Com esteu?
1: Molt bé. Mira, més enllà del tema de l'habitatge, que és una qüestió que és actualitat, però que també ens preocupa a tots, i sobretot també els preocupa a molta gent que sovint pateix situacions racistes, i sobre això volíem parlar, del racisme immobiliari, una xacra que potser no ho sembla, però que ara ens ho comentaràs, però sembla ser que encara està molt present. Fa poc vas explicar un episodi a les xarxes que va tenir força rebombori, oi?
2: Sí, va ser un episodi que vam viure aquí a l'oficina, però és que en tinc molts per explicar.
1: Què va passar concretament?
2: Doncs va entrar un senyor demanant informació per llogar, suposadament, doncs, un habitatge que tenia al Maresme.

0: I ens va posar una condició molt concreta, que era que no volia que trepitgés cap morito, negrito, xinès i tira fletxes, em va dir també, al pis de casa seva. I clar, nosaltres jo li vaig dir que suposaria un problema el no trepitjar el terra d'aquest pis, perquè clar, jo l'hauria d'ensenyar, l'home es va quedar una miqueta com de pedra i em diu, per què? Dic, home, perquè sóc morita. I ja va passar la justificació de, bueno, si són com tu, sí, tu és que parles molt bé el castellà, bueno, i més coses supermega racistes.
1: Sí, o sigui, traient davant que l'episodi, evidentment, és del tot, o sigui, no ens ho podríem arribar a pensar que hi ha gent que va amb aquesta confiança a un establiment i parla d'aquesta manera i respon així. Quina va ser la seva resposta a això que comentaves, d'excuses o d'intentar disculpar-se o de fer veure que, bueno, que no era tan seriós el que estava dient?
0: Bueno, al final el problema que tenim són en part els mitjans de comunicació, que cada vegada també són més reaccionaris. Aleshores, l'home s'excusava en que, clar, amb tot allò que s'escolta a la televisió, que si els narcopisos, que si et deixen de pagar, que si no sé què, que si no sé quanto. Nosaltres aquí, per exemple, no hem tingut cap cas d'impagament de persones migrants, perquè a més el lloguer ho necessiten molt més que una persona autòctona, perquè va relacionat directament amb la seva regularització, amb renovar papers, renovar NIE i fins i tot fer una reagrupació familiar. Aleshores, per la comunitat migrant, el pes de pagar el lloguer o la hipoteca té encara més importància que per una persona que no té aquesta realitat, no? De regularització i de més. Però com aquest senyor, és molt habitual. El que passa és que, clar, a mi no se'm llegeix com a persona migrant, perquè ni com a persona africana, perquè no porto el vel, vaig molt tatuada. Aleshores es va sentir, ell es pensava que era un entorn còmode, perquè segurament aquest senyor es va lluir en entorns còmodes per doncs, bueno, dir aquestes barbaritats sense cap repercussió.
1: Sí. Comentaves que aquest no és un fet aïllat, sinó que passa sovint a les immobiliàries que hi ha racisme.
0: Sí, molt sovint, molt sovint. Nosaltres perdem molts clients perquè al final l'únic filtre que es pot aplicar legalment, a més, és l'econòmic. Et poso un exemple. Jo vaig tenir
1: Sí.
0: també un lloguer aquí a Badalona. A més, unes persones que em coneixien, que jo pensava que, bueno, que seria ja... ho entendrien, no?, de la nostra manera de treballar i de més. I el primer perfil que vam tenir per aquest lloguer, que era un lloguer a 700 euros fa uns anys, va ser una parella de jubilats magrebins que cobraven ja uns 2.000, 2.500 euros. I a més, ja em van portar, com que ja portaven temps buscant i ja s'havien trobat amb aquest racisme immobiliari, em van facilitar directament la documentació dels seus fills, que una era funcionària de la Generalitat i l'altre conductor d'autobusos, i tots sumaven una barbaritat com a perfil econòmic per un pis de 700 euros. El propietari em va comentar que volia, bueno, tenir una segona visita, no? I vam fer una segona visita a una parella d'argentins que a més treballen a Poblenou, en aquestes empreses modernes, no? I també cobraven molt, molt, molt, molt bé. I em va dir, bueno, mira, si et sóc sincer, a mi m'agradaria més bé un perfil nacional. Tinc un company de feina que, encara que està embargat, l'avalaria el seu pare. I jo em vaig quedar de pedra. De pedra, de dir, escolta, una cosa. Vull dir, tenim dos perfilassos de l'hòstia. De l'hòstia. I encara i així, el propietari, òbviament no li vam treballar, li vam retornar el pis. Però, clar, el problema és que això és molt sovint i no ho fan d'una manera que sigui molt, molt visible, no? De cara als migrants et diuen que no, que ja està llogat, que ja tenen doncs altres perfils. I no només passa amb el lloguer, passa també amb les compravendes i amb les hipoteques, això, eh? Els filtres racistes estan a tot arreu.
1: O sigui, és gent descarada, que no té cap mena de vergonya en acceptar que són racistes i que els seus immobles no volen gent de fora.
0: Clar, i a sobre, clar, tenen aquesta justificació que cada vegada és més visible. És mi piso i lo alquilo a quien quiera. Però és que això no funciona així. així d'aquesta manera, perquè al final jo no puc tenir un gimnàs i només acceptar socis heterosexuals i no homosexuals. Jo no puc tenir un restaurant i dir, doncs mira, no vull atendre persones negres. Tu tens un pis i tens una finalitat, que és llogar-ho per tenir una renta i per no tenir mal de caps, i que aquests llogaters doncs el cuidin com casa seva. I no hi hauria d'haver cap filtre més, no es pot justificar. A més, que és il·legal tant estatalment com aquí a Catalunya. Vull dir que no és una cosa boja, és il·legal discriminar una persona per racisme.
1: Sí, sí. Ara hem tret molts temes i volia anar a poc, perquè crec que tots mereixen prou importància. Has comentat que el racisme immobiliari no només es viu a l'hora de voler llogar el teu immoble segons qui, sinó que també hi ha altres situacions on es pateix racisme immobiliari, no?
0: Sí, sí. En compravendes, per exemple, fa no gaire un company meu d'una altra immobiliària, la propietària d'un pis que estàvem venent va fotre fora els clients perquè eren pakistanesos i no volia vendre un pis a migrants. S'escuden a la comunitat, és que clar, jo aquí els veïns per no tenir problemes i de més, però ja no només això, sinó que al final les oportunitats, hi ha una demanda altíssima per l'oferta que n'hi ha en aquests moments al mercat. I clar, si són la comunitat migrant és l'última a la que li arriben aquestes ofertes. I amb les hipoteques passa exactament el mateix, perquè clar, el problema és que els brokers, els bancs, tu portes a un banc un mateix perfil econòmic, però un que sigui autòcton i l'altre que sigui estranger, i li oferiran condicions diferents, més cares al perfil estranger.
1: Això és legal?
0: Ells no t'ho diuen d'aquesta manera, i fins i tot, clar, com que quan va passar el tema de la crisi del 2008, s'escuden molt a la fuga que va haver-hi de tants migrants amb la crisi financera del 2008. Aleshores, ells ho amaguen amb el risc d'impagament, no? Aquest risc de fuga, de que els migrants es poden agafar doncs, la seva família i tornar-se al seu país d'origen. Però és que al final, risc de fuga té més un nou jove català que compra un pis només ell sol, que no pas potser Fàtima, que té dos fills aquí, que van a l'escola aquí, que ja té unes arrels aquí a Catalunya, que no té pas al seu país.
1: Sí,
0: no és un filtre raonable, tampoc. Però ja no només els bancs, els mateixos brokers, perquè això jo ho he vist, que porto 12 anys treballant en aquest sector, el tema de la barrera lingüística, el tema també d'aquest racisme intern que tenim, ja no li ofereixen les mateixes búsquedes de possibilitats d'hipoteques a un client migrant que a un client autòcton. Això què vol dir? Que, per exemple, arriba Maria i José a l'oficina i els lluiten una hipoteca A, B i C, i aquí tal, aquí no tindràs una comissió per amortització parcial. Hem pogut baixar a un 0,5, tal. I en canvi, amb un perfil migrant, com que hi ha aquesta barrera lingüística, si li aconsegueixen la hipoteca, ja se, bueno, que agradezca, no?, que ja té aquesta hipoteca i...
1: Que no es queixin, bueno, tampoc, no?
0: No s'esforcen, exacte. No s'esforcen perquè ja els està bé, ja està bé.
1: Imagino que també, en segons quins casos, pot haver-hi més burocràcia, que també dificulta molt més les coses.
0: Exacte, sí, per suposat. Però és que, ja et dic, en qualsevol aspecte, i sobretot en aquest sector, jo vaig fer un estudi en una universitat fa no gaire, que miraven tot el tema de racisme en diferents sectors, sector salut, sector immobiliari, sector educació, i el sector immobiliari és... guanya per golejada. És increïble el racisme que tenim en aquest sector.
1: Tal com està la situació ara mateix, quines solucions pot haver-hi?
0: Home, la solució n'hi ha moltes. El que passa que fixa't ara, per exemple, en tot això dels decrets que volien treure endavant, en cap moment es té en compte el factor racisme. És una cosa, la Mari Carmen, per exemple, tota l'empatització del món amb ella, però dos dies abans van desnonar que una família pakistanesa aquí a Badalona es va fer viral un àudio de que la dona baixava per l'escala amb el seu nadó en braços, i fins i tot van tenir que esborrar el vídeo per la quantitat de comentaris d'odi i d'amenaces que va rebre aquesta família. Aleshores, no tothom és Mari Carmen, no tothom mereix la mateixa empatia. I això és molt plausible. L'única manera que s'ha de fer és conscienciar, perquè són pràctiques totalment il·legals. A mi m'agradaria convidar qualsevol persona a investigar tot el tema també de les hipoteques, dels brokers i tal, perquè es sorprendrien i molt, i fer, sobretot, visualitzar aquest problema. El que passa que no estem ben organitzats i la gent doncs viu aquestes situacions racistes, no sap que ho pot denunciar, no sap que això és il·legal, i doncs mira, va fent, no? Sobrevivint. Després ens sorprenem quan es formen guetos, quan hi ha barris marginats, quan passa com al B9, i clar, jo mateixa vaig anar al B9 i tinc un llistat enorme de persones que tenien contracte i que estaven indefinides des de feia molt de temps, però cap persona els llogava ni una habitació pel fet de ser negres. Aquestes persones no poden desaparèixer, existeixen, viuen aquí. Aleshores, solucions, n'hi ha moltes. A la voluntat de fer coses, doncs cap ni una.
1: En el vostre cas, en el cas de les immobiliàries, quan us trobeu en una situació així, què podeu fer?
0: Jo, per exemple, els hi tracto d'explicar com funciona el tema dels filtres, la meva experiència. Realment, el tema aquest de la importància de pagar el lloguer, que és per les persones migrants, que no és tot allò que veuen per la tele, en certs programes, d'una ideologia molt concreta. Perquè, clar, jo entenc que la població al final tingui por, si estem tot el dia rebent aquest missatge deshumanitzant a tota una població migrant, doncs al final cala aquest missatge. Aleshores, tracto d'explicar una miqueta, sé que hi ha propietaris que ho entenen, però n'hi ha d'altres que no, i jo personalment no treballo amb ells.
1: Això és una decisió que està cada cop més estesa, o consideres que des de Immobiliària Ethic Home sou un rar avis en aquest sentit, de no voler treballar amb gent que té aquestes pràctiques racistes?
0: Jo fins al moment no he trobat cap altra immobiliària que ho anunciï així públicament. Sí que tinc companys, perquè al final del sector immobiliari també hi ha un percentatge molt important de persones migrants, perquè al final del que s'aprofiten en el sector immobiliari també és de contractar doncs, comercials jovent de barris que necessitin doncs, diners, treballar allà, i cada vegada hi ha més migrants, no? Dins del sector. Però sí que és cert que es normalitza. Es normalitza i potser doncs, no ho fan, però no ho diuen públicament, perquè això significa una pèrdua de clients, una pèrdua de facturació, perquè, clar, tu els dius que no, però la immobiliària PP els diu que sí.
1: Sí, sí, és una situació que malauradament toca viure. Tant de bo hi hagués més immobiliàries doncs, que fan aquesta feina, per una banda, de tolerància zero i també d'intentar fer una mica de pedagogia amb els clients i d'ensenyar-los que les coses no van així i que això, malauradament, doncs, és una situació que passa, però que també se n'ha de parlar perquè tothom en sigui conscient. Sucaina Belgán, propietària d'Immobiliària Ethic Home, moltíssimes gràcies, de veritat, per atendre la trucada del Connectats i per voler parlar sobre aquest tema.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

Cada tarda de 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

0: Dubtes, toca relaxar-nos una miqueta i us proposem, ja que parlarem d'empreses i ens n'anem per fer-ho fins a Terrassa, el nostre company Sergi Estapé ha pogut parlar amb la Irene Molina, que és fundadora de Beat Pilates Studio. Sergi, molt bona tarda.
1: Bona tarda, saludem a la Irene Molina, que és la fundadora de Beat Pilates Studio. Bona tarda, Irene.
2: Hola, Sergi, bona tarda. M'agradaria agrair-te que hagis pensat en mi per estar aquí avui amb vosaltres.
1: Explica'ns què és Beat Pilates Studio.
2: Beat és un estudi boutique de pilates i moviment al centre de Terrassa. Però el projecte va molt més enllà d'un reformer. Utilitzem el moviment per ajudar les persones a conèixer millor el seu cos, moure's millor i, en definitiva, a viure millor. Volem que el que treballes a classe tingui un impacte real a la teva vida i empoderar-te a través del moviment.
1: I fes-nos 5 cèntims a què es dedica, principalment.
2: A Beat partim de la metodologia i els principis del pilates, però també integrem la força i l'entrenament funcional. Treballem en grups reduïts i utilitzem els diferents aparells del mètode, reformer, la cadira, la torre, mat i complements varis, perquè cada cosa és diferent i no necessita fer exactament el mateix. En una sessió de 50 minuts, el que busquem és combinar diferents estímuls perquè el cos pugui progressar i adaptem el treball a cada persona. A més, estic especialitzada en la readaptació de patologies a través del mètode Pilates. Per nosaltres, cada sessió té un propòsit i cada estímul una funció.
1: I quan va començar a funcionar?
2: Doncs, Beat va obrir, va inaugurar el 10 de novembre del 2023. Així que aquest any complim 3 anyets. Vull aprofitar per agrair a tota aquesta gent que ha passat per l'estudi, ha compartit moments amb nosaltres i, sobretot, per tota aquesta gent que va confiar des del primer moment i segueix venint a moure's cada dia.
1: I tu, Irene, personalment, com vas començar a interessar-te per aquest camp?
2: Doncs, sincerament, és una història molt personal. Jo vaig arribar al Pilates per una necessitat física després d'un accident molt greu que em va incapacitar. En aquell moment un traumatòleg em va recomanar, i estic infinitament agraïda, em va recomanar començar a fer pilates terapèutic amb màquines. I per mi va ser un abans i un després. Al final jo crec que, i ho crec sincerament, que a mi el pilates em va tornar a la vida. Per tant, vaig descobrir que el moviment podia ser una eina, bueno, podia no, és una eina real per recuperar-te i tornar a sentir que tens un control sobre el teu cos i sobre el teu cap. D'aquí va néixer tot. Al final em vaig decidir formar per poder també ajudar a altra gent, no? Dit al final, neix de les ganes de poder fer això mateix que vam fer per mi, per altres persones.
1: I si de cas explica'ns una mica pels que desconeixen aquesta pràctica, en què consisteix el Pilates?
2: Doncs el Pilates, per la gent que no ho coneix, és un mètode molt complet de moviment que et permet treballar la força, la mobilitat, el control, la respiració, la consciència corporal, l'equilibri, que és molt important a mesura que ens anem fent grans, i es pot practicar a terra o amb diferents aparells. El reformer és el més famós de tots i el que està més de moda, però el mètode treballa tot el repertori en diferents aparells, tant el reformer com la cadira, com la torre, com el Cadillac, com el barril, i ens permeten jugar amb diferents estímuls. Cada màquina té un propòsit. El més interessant és que aprens a conèixer millor el teu cos i a moure't millor, no només durant la classe, sinó també té una transcendència a la teva vida.
1: I quins són els beneficis que ens pot aportar?
2: Seguint amb el fil, a nivell beneficis són molts els que et pot aportar el Pilates. Millorar la força, la mobilitat, l'estabilitat, la teva postura, la teva consciència, la coordinació, l'equilibri. També pot ajudar moltíssim a prevenir o gestionar determinades molèsties musculoesquelètiques, sempre entenent cada cas individualment. També hi ha una part que és molt important per mi, és com et fa sentir. Moltes persones al final acaben el nostre estudi perquè tenen dolor. De fet, els metges estan prescrivint moviment i sobretot pilates perquè no té impacte i ajuda moltíssim a aquesta gent que té dolors, es senten rígides o no es senten fortes i amb el temps poden recuperar la confiança i trobar-se cada dia millor fent pilates.
1: I Irene, amb aquest mètode, quines parts del cos són les que es treballen més?
2: Doncs el pilates treballa tot el cos. Tradicionalment es parla molt del core, però reduir el pilates només als abdominals seria quedar-nos molt curts. Treballem les cames, glutis, esquena, braços, espatlles i sobretot la mobilitat de la columna. Intentem que el cos treballi de manera integrada.
1: Segons la teva experiència, ha augmentat l'interès pel pilates en els darrers temps?
2: Sí, moltíssim. I realment crec que és una cosa molt positiva, perquè cada vegada hi ha més gent que entén que fer exercici no és només buscar un resultat estètic. Ara bé, també penso que aquesta moda, dins d'aquesta moda, és important diferenciar entre fer una activitat, que està de moda, i entendre realment el que estem fent. Per mi el pilates no és una moda, és una disciplina amb molta història i una base molt sòlida.
1: I es pot complementar el pilates amb altres activitats físiques?
2: Totalment. De fet, ho recomanem. Soc molt partidària de combinar-ho. El pilates és una base molt bona per poder després córrer, fer ciclisme, entrenar força, practicar un esport, perquè treballes aspectes com el control, l'estabilitat i la mobilitat. I al revés també, si una persona fa altres esports, el pilates pot ajudar-la a completar el seu entrenament.
1: A quin perfil de persones podem dir que va destinada aquesta pràctica?
2: Doncs el pilates, el més maco que té, és que està pensat perquè ho pugui practicar tothom. Tu, jo, ma mare, la teva, el teu germà petit, qualsevol persona que tingui un cos pot fer pilates. Us animo a tots aquells que esteu pensant en començar a fer un esport i us heu apuntat al gimnàs i heu pagat però no heu anat mai, no sabeu per on començar, no teniu confiança o teniu un dolor, que trobeu un centre de pilates amb professionals que us puguin acompanyar en aquest camí per tornar a reconnectar amb el vostre cos, moure's i sobretot empoderar-vos a través del moviment.
1: Demana una formació continuada pels que us hi dediqueu?
2: Doncs, en teoria sí. I per nosaltres, a dit, tots els professionals que tenim, 100% és un rotund sí, és una premissa per poder formar part de l'equip. Tenir una base sòlida d'una escola internacional avalada. I, a més, la formació no pot acabar un cop tu treps una certificació. Al final, tu estàs tractant dia a dia amb cossos reals, persones reals que presenten patologies i peculiaritats que tu, com a professional de moviment, has d'estar actualitzat constantment perquè surten nous estudis, surten noves tècniques que pots complementar amb el mètode. Al final, el que pretenem aquí dins de l'estudi és que els nostres clients evolucionin i millorin dia a dia. Per tant, tu has d'oferir-los aquesta mateixa evolució i la formació contínua ha de ser part de la teva professió per poder garantir aquesta excel·lència als teus clients.
1: Doncs Irene Molina, fundadora de Bit Pilates Estudio de Terrassa, moltes gràcies per passar avui pel Connectats.
2: Moltes gràcies a vosaltres per haver pensat en mi i deixar-me formar part d'aquest programa. Espero que us hagi semblat interessant i us hagi animat a tots aquells que fa temps que penseu en començar a moure's a apuntar-vos al Pilates o a qualsevol altre esport que us vingui de gust provar. I sobretot per aquests de Terrassa, apunteu-vos a Bit. Estarem aquí esperant-vos per acompanyar-vos en aquest nou camí.

Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

Hola, bona tarda. Soc el David Burillo i us vull recomanar la cançó d'Oques Grasses, Cara de Cul. És la meva cançó preferida i crec que és la setmana idònia perquè la pugueu escoltar.

a la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: La discogràfica castellarenca Pickup ha iniciat una nova etapa després de més de 42 anys d'història. La companyia va presentar la seva nova imatge en un acte que va servir també per donar a conèixer la nova línia de treball del segell, que aposta per incorporar nous artistes i connectar amb nous públics sense renunciar al llegat que ha construït des de la seva fundació. Marina Antúnez, Ràdio Castellà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Carme, bona tarda a tothom. Doncs sí, avui parlem de Pickup, la discogràfica castellarenca, que recentment ha fet un canvi d'imatge i que ha iniciat també aquesta nova etapa en el si de l'empresa. Una imatge que es va presentar al Mercat de Música Viva de Vic ara el passat mes de setembre i també on van parlar d'aquests nous objectius que s'han marcat sota la direcció de l'Albert López. Pickup, per qui no ho sàpiga encara, que suposo que són pocs, és una discogràfica independent que es va fundar el 1984 pel Joan Carles Duval amb la voluntat doncs, de donar suport als artistes dels països catalans que canten en català, sobretot, amb seu actual a Castellà, encara, a Castellà del Vallès. Més de 4 dècades ha esdevingut un dels segells de referència de la música catalana i ha tingut un paper destacat en l'impuls, sobretot, del rock català dels anys 80 i 90, que va ser doncs, quan va començar a brillar la discogràfica. I en el seu catàleg doncs, hi trobem noms tan diversos com el Raimon, el Lluís Llach, la Maria Marbonet, el Sau, el Sang Traït, l'Adrià Puntí, també el Gato Pérez, la companyia elèctrica d'Arma o bé el Blau Mut. El 2007, Pickup va adquirir els catàlegs històrics també d'Edixa i això va ampliar doncs, el seu patrimoni musical. I també en els darrers anys, el segell ha combinat la preservació d'aquest patrimoni amb l'aposta per artistes més emergents, més joves, sobretot doncs, de música rap, de música reggaeton, música més així de joves, com dèiem. Això ho ha fet a través d'un segell que ha creat dins de Pickup que es diu The Lyrics. The Lyrics es va crear el 2019 amb noms vinculats a les escenes urbanes alternatives i doncs, la idea és que Pickup no només és una discogràfica, sinó que també és una empresa que té un paper important doncs, en això, no? En la conservació, en l'edició, en la renovació de la música i també doncs, en l'aposta per aquests nous grups emergents. Ara, de fet, amb aquesta nova imatge i nova etapa, la voluntat és de connectar el seu llegat amb aquestes noves generacions, és a dir, no abandonar aquests músics, doncs, artistes que han estat tota la seva trajectòria professional en Pickup, per sobre dels nous i tampoc els nous per sobre dels antics, és a dir, que d'allò. I com a curiositat, abans de donar entrada doncs, a l'entrevista, dir-vos que el nom de Pickup fa referència a l'agulla que es col·loca sobre el disc, perquè encara no ho sàpiga, el nom en anglès és Pickup, sí que s'escriu de manera diferent, però ells doncs, van fer aquesta traducció oral i per això la discogràfica es diu Pickup. I ara sí, doncs, sense fer més preàmbuls, el que fem avui, aquesta tarda, és saludar el nou, que ja fa temps que ho és, però el director de Pickup, l'Albert López, bona tarda.
2: Hola, bon dia, què tal, com esteu?
1: Benvingut.
2: Gràcies, igualment.
1: Nosaltres vam veure aquest canvi d'imatge, de fet ens va cridar molt l'atenció, ens va semblar xulíssim aquest canvi d'imatge, sí. Però no és només això, no? Sinó que el que feu és una cosa que va molt sí. Més enllà, no? Explica'ns una miqueta, desgrana-ho una mica.
2: Bueno, vam aprofitar per fer-ho al Mercat de Música de Vic, portar-ho ja, vull dir, fer-ho ja present. I, com dius, sí, hi ha un canvi d'imatge, hi ha un restyling, diguéssim, des del logotip a nivell de color corporatiu i de més, de la marca del segell Pickup. Vull dir, això també vull que quedi clar, vull dir, al final Pickup doncs, és la SL, però també, evidentment, des de l'inici també era la mateixa marca que s'utilitzava de cara al segell, no? El segell Pickup. Amb els pas dels anys, sobretot quan arribo jo a la direcció, existia doncs, l'empresa, per una banda, Pickup SL, evidentment, i amb el segell Pickup. Però jo també vaig crear un segon segell, que era el de Lyrics, que continua sent també de Pickup, i el que hem fet ara és una renovació de la marca Pickup, diguéssim, ¿vale? De la part de Pickup. I aquest canvi doncs, és, creiem que després de 42, quasi gairebé 43 anys de història, tothom la història doncs, la té molt clara, sabem doncs, els artistes que han passat per aquí, Raimon, Marial Marbonet, el Sau, el Sant Traït, Adrià Puntí, la Dharma, bueno, i podria estar així molta estona. I també sabem que doncs, ja fa un temps també el fundador i president de la companyia, el Joan Carles Doval, doncs ja va fer un pas enrere, estava allò, i després de fer el 40 aniversari, doncs ja vam començar a donar-li voltes a això que ara doncs ja és una realitat. Que era el fet de dir, ja havia nascut un segell que quan es va fer l'Uda de Lyrics era perquè Pickup doncs, era un segell històric amb tant de pes que sí que va arribar un moment que semblava que el que costava era doncs, connectar amb el públic més jove. No? Era un segell que la gent veia més com un segell més clàssic, possiblement més cultural, i bueno, doncs, sabem doncs, que hi ha també doncs, un target important, que és la gent més jove, que busca doncs, músiques doncs, més, diguéssim, més immediates i tot això. Llavors d'aquí neix de Lyrics, que continua igual. I Pickup, doncs sí que és veritat que a la llarga dels anys doncs, han anat artistes, molts artistes doncs, continuen formant part la discografia de la casa, però ja no estan tan actius. Clar, Raimona ja es va retirar, bueno, sabem de molts casos. Llavors, aquí la qüestió era tornar a donar aquesta nova imatge i aquesta nova etapa, no només d'imatge, sinó amb nous fitxatges, nous artistes per desenvolupar des d'un inici, i ja no només anar acabant amb les carreres, diguéssim, poc a poc ja, que es van retirant dels artistes anteriors. Llavors, amb aquesta idea, amb aquesta voluntat, és amb la que hem fet aquesta presentació al mercat, perquè aquest canvi d'imatge per intentar doncs, encara els propers, Déu vulgui, 43 anys que venen de Pickup, i intentar com a mínim fer-ho la meitat de bé que els 43 anteriors. No?
1: Clar, per exemple, teniu artistes com 31 FAM, no? Que també...
2: Sí, bueno, 31, bueno, tenim la discografia de més, sí que és veritat que l'últim disc ja no l'havíem fet a The Lyrics, però sí que a The Lyrics tenim doncs, Flashy Ice Cream, el Sexeni, estan doncs, la Peung Gang, està doncs, jo sé, l'Scorpio, hi ha molts, no? Llavors ja veieu una mica també aquesta línia, no? Hem dit una sèrie de grups, de fet, sí. Sexeni va estar tocant a la Festa Major aquest mateix any, no? I Flashy crec que va ser l'any anterior. Però bueno, aquest tipus de grups, no? Que segurament doncs hi ha un target, un públic objectiu, doncs que ja es veu ben bé per on va, no? I són més de radiofònics i de més. Llavors, en el tema de Pickup, és intentar donar-li també aquell punt, diguéssim, de... Ara, en un moment en el que estem, que la gent consumeix les coses molt ràpid, les crema molt ràpid, o sigui, això és una realitat, o sigui, els grups també porten un ritme molt alt, no és com abans, no? Abans feies un single, treies potser un altre amb el disc, feies la gira o un parell d'anys de gira i estava sense treure res 2-3 anys i ningú passava res. Ara, quan fas això, sembla que la gent ja ja està dient, hòstia, aquesta gent ha parat, no? La gent també descansa, no? Llavors, ara tenim un ritme generació TikTok que és un no parar, un no parar, un no parar. Llavors, amb The Lyrics ens veiem obligats a mantenir un ritme alt, perquè doncs, els singles canvien molt ràpid, la gent jove necessita sempre novetats, i la idea de Pickup és intentar continuar fent aquelles coses també que ens agraden i que valorem molt, que és propostes potser més de nínxol o propostes d'un ritme més lent, no tan immediat, potser per altres canals, que no té per què ser el mítica cançó que ho peta a la ràdio, sinó propostes amb un caire doncs, més de... Bueno, diguéssim que a la imatge inclús està feta, la nova imatge, partint del vinil, no? Que va ser molt important en el moment de Pickup, era el format que existia, i de fet va sortir molt en el logo anterior, i aquí el recuperem d'una manera una mica així que no s'acaba de veure, però sí que està dintre, diguéssim, de la P de Pickup, que al final Pickup no ens oblidem, que és, vol dir el braç que fa girar el disc en català, vull dir, bueno, en català. És Pickup en anglès.
1: Sí. Tal com fet, sona, avui, no? Podríem dir.
2: Tal com sona, fonèticament.
1: Tal com es pronuncia.
2: Exacte. Llavors, aquesta manera ara que hi ha penya que compra el vinil i que bueno, jo soc un d'ells que agrada també no només allò digital, sinó el tenir una portada gran, mirar els crèdits, i està molt lligada a una sèrie de gent, doncs possiblement amb una altra manera de consumir la música. Doncs segurament això és el que volem des de la nova via, des de Pickup, i mantenir aquesta idea que teníem des de l'inici. I amb The Lyrics continua igual, continua intentant connectar amb un públic més jove que segurament doncs, ells un vinil no saben ni el que és gairebé. No? És una mica aquesta...
1: No gairebé, no, t'ho afirmo, perquè aquí a la ràdio tenim a vegades visites escolars i més d'un nen o nena no saben què és un disc.
2: Exacte. Doncs bueno, va lligar una mica això, que no té per què, hi ha gent jove que sí, però són d'un estil concret, no? Segurament que li agrada rebuscar, que agraden buscar músiques que no de primera ha de ser el single aquell que primer escolta i agrada... Bueno, doncs amb aquesta actitud és amb la que Pickup segell reviu amb noves fornades d'artistes actuals, vull dir, gent jove, però amb aquest sentit a nivell de musicalment parlant. Mm. I la primer fitxatge el vam presentar ja, que són Olivias, que és un duet de, bueno, de folk experimental, que hi ha violins, unes veus precioses, un directe magnífic, sobre també amb Pat, vull dir, també hi ha la música electrònica. Bueno, és una cosa que veureu d'aquí poquet, perquè el primer single surt el 11 de novembre, i durant, des del novembre fins al més o menys febrer, doncs sortirà el licencer.
1: Molt bé, Olivias, en prenem nota.
2: Olivias.
1: Perfecte.
2: La O porta dièresis.
1: Ah, molt bé.
2: Una mica difícil, però sí.
1: Molt bé, doncs
2: seguim.
1: Aquest és el
2: primer de molts que aniran, tenim.
1: Bon estat de salut, doncs, per Pickup.
2: Estem, sí, o sigui, aquesta és la idea, o sigui, ja que portem 42, 43, a mi encara em queda molt per la jubilació, llavors, com a mínim, a veure si fem 42 més i que la cosa continuï, que és la idea, continuem fent música, cultura i país.
1: Doncs esclar que sí, moltes gràcies, Albert López, avui director de Pickup, ha estat amb nosaltres a la ràdio, esperem que vagi molt bé, força, endavant, i molts artistes més, que puguin sumar-se a Pickup.
2: Sí, home, i tant, segur que sí, i segur que passem pel poble a que veieu també el directe, això
1: segur. D'acord. Moltes gràcies, Albert.
2: Gràcies per la vostra trucada.
1: Doncs de res, a tu una abraçada. Adéu.
0: Així acaba aquesta primera edició de la Setmana del Connectats. Ja sabeu que demà tenim més continguts preparats per tots vosaltres a partir de les 5:03. Fins aleshores acabeu de gaudir de la jornada. Adéu-siau.

0: 107.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
3: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
7: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els hits de tots els temps.
9: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Avui...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla inundat per pluges intenses, les que ha hagut aquest matí i les incidències registrades en tot l'àmbit metropolità. Espero que es puguin repetir aquestes precipitacions, per la qual cosa es demana molta prudència i mantenir-se informat constantment. A Barcelona, a Ciutat, els bombers ha hagut de fer 300 sortides i es treballar per actuar davant 50 esllavissades que s'han produït als barris de muntanya. Tot i que no s'han produït danys personals, si es fa famílies han hagut de ser evacuades al barri de la Font del Gos. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que s'ha produït una situació excepcional.
2: 197 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona des del dissabte al vespre fins avui al matí. Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat i aquesta és la millor notícia. Han donat una molt bona resposta. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven i això ha fet que entre el dissabte i avui al matí els dipòsits s'hagin omplert, per entendre'ns, dues vegades i mitja.
1: I Comissions Obreres denuncia el que considera manca d'instruccions clares en els episodis d'alerta per pluges com el que s'estan patint aquests dies a Catalunya. El sindicat creu que la seguretat de les plantilles està per davant de qualsevol altra consideració i avisa que en els casos que les empreses no adoptin mesures necessàries acudirà a la inspecció de treball. Comissions posa el focus, per exemple, en els serveis de neteja viària i recollida de residus en els municipis en alerta i n'exigeix la paralització. Segons el sindicat, la resposta de les empreses fins ara és insuficient. I els Mossos d'Esquadra van detenir divendres un home de 32 anys a Rialb per circular begut i amb el cotxe ple de desperfectes després de patir un accident. Els fets van tenir lloc als volts de les 10 de la nit, quan la policia va rebre l'avís d'un conductor que circulava en sentit contrari per la C13 a accés al poble i, a més, portava el cotxe ple de cops, arrossegava el para-xocs, entre altres desperfectes. Se li va fer la prova d'alcoholèmia, que va donar positiu a ell i als seus tres acompanyants que també anaven beguts. I les escoles agràries de Catalunya han iniciat el curs amb rècord d'alumnat. Són 770 estudiants matriculats als cicles formatius, un 9% més que l'any passat. La Seu Vella de Lleida ha acollit avui la inauguració del nou curs marcat pel repte del relleu generacional. I parlem del Museu de l'Empordà de Figueres, que inaugura exposició d'Empúries a Spider-Man, narratives gràfiques de la perifèria. En presència avui de la consellera Sònia Hernández, la mostra reivindica el territori empordanès com a espai de creació, lectura i escenificació de ficcions de la història del còmic.
3: A continuació, escoltarem la repetició de l'Esport en Marxa d'avui.

Bon dia i benvinguts a l'Esport en Marxa. Cap de setmana ha passat pel temporal de pluja i l'esport ho ha patit, i de quina manera. Únicament s'han disputat 3 partits, 2 a fora de casa nostra, la UES que va guanyar a Martorell i el júnior masculí que va guanyar a Madrid. Per contra, el vòlei Sant Cugat va debutar a casa, ho va fer a les 4 de la tarda dissabte i va caure per 0-16-3 davant l'Alcobendas. Per tant, un cap de setmana d'aquells passat per aigua, mai millor dit, amb molta pluja. I bé, en tot cas, doncs, que els equips han tingut de descans inesperat, però ja preparen el proper cap de setmana, que esperem que sí, que hi hagi competició, que les condicions meteorològiques millorin i puguem parlar única i exclusivament d'esport, que és el que ens agrada. I què farem, doncs, un cop d'ull aquests tres únics marcadors, avui amb la companyia de Martí González.

0: Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: Doncs ara és moment de parlar d'un entrenador a una entrenadora, i ho farà debutant a la banqueta del Futbol Sala Sant Cugat. Aquest cap de setmana doncs no ha pogut ser perquè es va ajornar el partit, però segurament aquest proper cap de setmana doncs sí que podrà fer-ho. Ens escolta la Txiki Baena, entrenadora del Futbol Sala Sant Cugat. Txiki, bon dia. Doncs sembla que no la podem escoltar ara mateix. Anem a provar aquesta trucada amb una jugadora que la temporada passada es va retirar de la competició i que enguany doncs, ha passat de ser jugadora a entrenadora. Continuarà la pista, però ara des d'una vessant tècnica i no pas com a jugadora a la pista. En tot cas, la Txiki Baena, que és tot un referent, tot un emblema, ha jugat les últimes 6-7 temporades al conjunt santcugatenc, ha viscut aquest ascens a la divisió d'honor catalana, la màxima categoria a casa nostra. L'any passat es va assolir l'ascens a final de temporada. Recordem que el tècnic en aquella temporada passada no va acabar la temporada, i van ser les jugadores amb algun tècnic interí qui va agafar les regnes d'aquest conjunt del Futbol Sala Sant Cugat femení. Aquest dissabte a les 3 de la tarda havien de jugar a la Guinardera davant el Sant Vicenç, però es va haver d'ajornar el partit pel temporal de pluja. Ara sí, sembla que ja podem escoltar la Txiki Baena, entrenadora del primer equip femení del Futbol Sala Sant Cugat. Txiki, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Bé, tothom esperava el debut aquest dissabte, no ha pogut ser. Esperem que aquest cap de setmana sí, no?
2: Hombre, esperemos que sí. La verdad es que nosotros estábamos ya con muchas ganas y, bueno, supongo que todo el mundo estaba igual y, mira, no pudo ser.
1: A nivell de
2: esperemos que sí.
1: Esperem que sí. A nivell de tensió competitiva, es viu diferent de jugadora a entrenadora les hores prèvies?
2: No, si te digo la verdad, no. Bueno, la diferencia está en que como entrenadora pues has de pensarlo todo y como jugadora pues solo estás pensando en, bueno, en tú, en cómo irá el equipo, cómo irá el partido y sin más. Y como entrenadora pues tienes que estar pensando, además tengo este año muchas jugadoras y era a ver cómo voy a hacer la rueda de cambios, que intentar que juegue todo el mundo y bueno, pues ahí está un poco la diferencia. Pero a nivel de nervios y tal, pues bastante parecido, la verdad.
1: Els que t'hem vist jugar a la pista, ja hi ha jugadors, ja hi ha jugadores que doncs pots intuir que ja tenen fusta d'entrenador a entrenadora. En aquest cas, a tu ja et passava això.

0: Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: I deixem el capítol d'entrenadors per parlar d'un retorn, en aquest cas, d'un jugador que va ser capità i figura referent a l'aspecte golejador, com és el Pau Gilabert, que torna al Vicio Patiuk Club Sant Cugat, i ja el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Pau, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, moltes gràcies.
1: Bé, aquest retorn s'esperava per aquest dissabte davant el GEC. Inclemències meteorològiques van evitar aquest debut. I bé, mirant ja aquest cap de setmana, a veure si per fi pots tornar a posar-te la samarreta del Patiuquei, no?
2: Sí, sí, no, ja hi ha ganes. Sí que ens ha tocat aquest inici de temporada viure una situació una mica típica, perquè el primer partit contra el Reus ja vam veure com s'aplaçava, perquè tenien jugadors al Mundial Sub-19, i aquest cap de setmana per temes meteorològics que ja s'entén i que, òbviament, s'ha fet bé el sistema del partit.
1: Una única temporada has estat fora de casa teva, al Sant Just, ara al retorn. No sé si tens més il·lusió ara per retornar i per aquest any que no has estat, o quan vas començar el Patiuquei.
2: Bueno, són etapes i il·lusions diferents. Quan comences a jugar, doncs tens aquella il·lusió de nen petit, de jove, que té ganes de fer-se un nom al club i a la categoria i òbviament, passar-s'ho bé també. I ara el tornat és diferent, no? L'equip ha canviat, els jugadors han canviat, soc el més gran de l'equip, per tant el rol és diferent, però s'afronta amb molta il·lusió també, diferent que altres anys, però això no vol dir que sigui menys.
1: Tu ja tens molta experiència, o que lliga plata. Com veus l'equip? Com veus el nivell?
2: Jo el veig molt bé, la veritat. Més des de... Jo els vaig veure, bueno, estic seguint la temporada passada, vaig veure que he vist que hi ha hagut un creixement important. Al final són jugadors molt joves que potser no havien tingut experiència en aquesta categoria i no és gens fàcil. Llavors, jo estic molt, molt content de tots, dels jugadors, de l'estaf, del club, que està fent un esforç molt gran perquè podem jugar aquesta categoria, i a més tenint en compte que ens ha tocat el grup Nord, que hi ha molts viatges, i bueno, moltes ganes d'il·lusió de portar un granet de sorra, d'ajudar en tot el que faci falta, i òbviament de ser important també dins la pista.
1: Has pujat dues temporades a Hockey Lliga, de fet els únics dos ascensos que té l'entitat. Pel nivell que té la plantilla, pels rivals i tal, no és massa... vull dir, és molt complicat pujar a Hockey Lliga, i a sobre que només únicament dues places. No sé com ho veus, com ho analitzes.
2: Sí, realment el format proposat, i més tenint en compte que aquest any els dos grups de plata s'han augmentat en dos equips, si hi havia 12, ara n'hi ha 14, doncs és realment complicat, no? Perquè has de quedar primer i després, si queda segon, has de fer un play-off decent. Anem veient, sincerament crec que l'equip està bé, té qualitat suficient per guanyar a tots els equips i per competir contra tots, i això és el més important. Jo crec que ens hem de centrar, és molt tòpic, no?, anar partit a partit, jugada a jugada, però és el que hem de fer, i si fem el que ens toca, doncs ja veurem doncs, quan portem tres quarts de lliga, a on estem i a on ens mereixem estar.
1: Per acabar, sempre hem parlat dels teus gols. T'has marcat alguna xifra o no?
2: No, mai em marco xifres, la veritat. No m'agrada marcar-me objectius tan numèrics, perquè al final hi ha temporades que fas més gols i hi ha altres que en fas menys i has jugat millor, no? No. L'important, jo penso que el més important és que aquests gols, ja siguin meus o no, es tradueixin en punts i que l'equip funcioni. No, no serveix de remarcar 50, 60 gols i després que l'equip no funcioni. Al final això és un esport d'equip, amb 8 jugadors, 2 porters, i es tracta de guanyar partits, no de que un jugador marqui gols. Per tant, ara jo porto el meu granet de sorra. Òbviament sí que una de les meves tasques marca gols, però això no vol dir que sigui l'única.
1: Molt bé. Doncs, Pau Gilabert, feliç retorn. Esperem ja aquest cap de setmana amb la samarreta del Patiuquei. Moltes gràcies per atendre'ns i a gaudir d'aquesta nova temporada.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi bé.

0: Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: I en aquest Esport en marxa, que ha estat marcat per un cap de setmana, doncs, amb aquesta suspensió de partits, un altre partit que es va suspendre, malauradament, va ser el debut a Divisió d'Honor Plata de l'handbol Sant Cugat femení. Jugava a la pista de la Roca dissabte a les 6 de la tarda i no es va jugar per aquest parell de pluges. Tenim a l'altra banda el fil telefònic en directe, avui dilluns, al seu tècnic, l'Héctor Gómez. Héctor, molt bon dia.
2: Bon dia, què tal?
1: Bé, suposo que una mica de decepció, no? Perquè esperes tant aquest debut tan anhelat i al final no ha pogut ser, no?
2: Sí, una miqueta, és això. Teníem moltes ganes i molta il·lusió d'estrenar aquesta competició i portàvem setmanes treballant en aquest partit i ara, per coses externes, doncs ens haurem d'esperar.
1: Tot i això, tornareu a jugar aquest dissabte, ja serà a casa el debut. En tot cas, com arribava l'equip a aquesta primera jornada, o millor dit, com arriba aquesta segona jornada, que serà la primera de competició per vosaltres?
2: Jo crec que hem fet una molt bona pretemporada i l'equip arriba en molt bones condicions físiques. Sí que és cert que som l'equip més inexpert de la categoria i això ens pot fer jugar una bona passada, però que millor manera que debutar a casa, cosa que no ens tocava, però bueno, contents.
1: Analitzant el grup, els equips que teniu, tenim equips de València, d'Elx, de Castelló, catalans, no sé si els has pogut veure, si has pogut analitzar, però entenc que això ja és un pas més,
2: Sí, realment és una lliga bastant competitiva. Jo podria dir que potser hi haurà dos o tres equips al capdavant, però la resta d'equips està tot bastant igualat. Sí que és cert que, com deia abans, som un equip inexpert en aquesta categoria i tot passa molt més ràpid, totes les decisions són més ràpides, hi ha molta més contundència, hi ha més quilos, hi ha més alçada. Llavors, bueno, a veure aquest període d'adaptació com ens va, perquè sigui curt.
1: Preguntar-te també una mica sobre els objectius. Què et planteges o què has plantejat a l'equip i al grup?
2: Bueno, l'objectiu és clar, és créixer com a equip, que crec que aquest equip no té sostre encara, adaptar-nos a la categoria el més aviat possible i, evidentment, l'objectiu principal és salvar la categoria, intentar fer més d'un any en aquesta divisió de Nord Plata.
1: Les jugadores, com les veus? Què et transmeten?
2: Les jugadores estan supermotivades, molt contentes. Jo estic molt content de la temporada que han fet, tant de dedicació com de compromís, com d'intensitat, i ja els hi vaig dir. Dic, estic molt content amb el meu equip, que si juguen com entrenen, no tindrem per què patir.
1: De l'afició, que sempre ha estat i és un pilar per a aquest club, aquest dissabte, debut a casa, què n'espereu?
2: Esperem que ens recolzin com sempre ho han fet. Realment, l'handbol femení a Sant Cugat ha anat de poqueta a molt i estem molt contents amb l'afició i tot el recolzament que ens ha donat. I esperem que aquest dissabte hi siguin.
1: Pel que fa a la base, el club ha anat creixent sempre, vessant i branca masculina completada des de ja fa molts anys, però la femenina sí que és veritat que és una secció que ha anat creixent mica en mica. El fet de tenir aquest primer equip, entenc que és un mirall, que és un reflex de la bona feina que s'està fent, no?
2: Sí, jo crec que sí, que és l'objectiu que ens havíem marcat ja fa un temps, que jo crec que fa cosa de 5-6 anys el club va apostar fort per la branca femenina, perquè sempre tenia un problema. Noies sempre en teníem, noies de qualitat i de nivell, però acabem marxant el que se suposa que eren clubs més grans o equips que tenien el seu primer equip a Plata. I ara hem aconseguit aquest objectiu i hem vist com moltes noies que havien marxat començar a tornar i crec que aquesta és la línia de treball. Mantenir el primer equip el més avançat possible i que les noies siguin un mirall per les petites.
1: Molt bé, doncs Héctor Gómez, entrenador del primer equip femení de l'handbol Sant Cugat, aquest dissabte per fi arribarà aquest debut. Primera jornada doncs, ha pogut disputar per aquestes alertes de pluja a la pista de la Roca i estarem tots pendents d'aquesta segona jornada. Que sigui un bon debut, que sigui en victòria al PAF 3 davant l'afició i gràcies per atendre'ns aquests minutets a l'Esport en marxa en directe.
2: Molt bé, moltes gràcies, que vagi bé, bon dia.
0: Esport en marxa.
1: Fins aquí aquest Esport en Marxa. Tornem dilluns vinent, però ara, després de la publicitat, fa les comptades, començarem amb la Carme Torres, que acaba de publicar el seu primer llibre, Si em fas nosa, i no deixarem la literatura de banda, perquè amb en Pablo Jiménez, del celler de llibres, parlarem de les claus de l'èxit dels clubs de lectura. No us ho perdeu.

0: Us imagineu una illa grega, un hotel petit i un incendi forestal a ple estiu? Ara imagineu que enmig d'aquell caos algú comet un crim i que la policia ho arxiva com un accident. Passen els anys, l'hotelet humil s'ha convertit en un resort de luxe i per una festa d'aniversari reuneixen de nou tots aquells que van viure de prop la mort d'aquell home. Alguns en van sortir beneficiats, d'altres encara en paguen les conseqüències i l'assassí, que ha passat anys desapercebut, es veu obligat a tornar a actuar. Aquest és l'argument de Sin Fas Nosa, una novel·la de crims i misteri en la línia d'Agatha Christie amb tocs de thriller ambientada a l'illa imaginària de Caios, al mar Egeu. Carme Torres, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ho hem explicat bé, això?
1: Perfecte. Només la illa es diu Quios.
0: Quios, sí. Jo l'he donat un to anglès en lloc de grec.
1: Exacte.
0: Li hem canviat el nom. Carme, per qui no et conegui, com podríem dir qui és la Carme Torres i en quin moment vas decidir que havia arribat l'hora d'escriure una novel·la? Perquè aquesta no ho he explicat, però és la teva primera novel·la.
1: Sí, és la meva primera novel·la. Doncs jo sóc de Sabadell, vaig néixer allà, però he viscut la major part de la meva vida aquí a Sant Cugat. Tinc dos fills i m'he dedicat tota la vida al disseny tècnic textil. Sempre m'havia fet il·lusió escriure una novel·la d'aquesta mena, tipus Agatha Christie. De joveneta, jo crec que les vaig llegir totes, les novel·les d'aquesta autora.
0: Són
1: unes quantes, sí, però jo era una gran lectora, jo, en aquell temps. Ara no tinc tant de disponibilitat per dedicar-me a la lectura, però en aquell moment ho podia fer. Jo crec que el meu desig d'escriure una novel·la d'aquesta mena va començar llavors, molt influenciada pel que estava llegint de l'Agatha Christie. Aquestes novel·les d'ella, que són un joc d'enginy, que permet al lector participar de la investigació com si fos un detectiu més, buscar les pistes i al final doncs, veure que tot encaixa. Això a mi em entusiasma, era algo que m'enganxava moltíssim. I sempre havia pensat que havia de ser, bueno, fantàstic, imaginar una d'aquestes trames i poder-la escriure. Però clar, això necessita molt de temps i quan tens obligacions familiars i professionals, doncs no el trobes. Ara fa uns anys, bueno, la vida canvia, els nanos creixen i bueno, les situacions són diferents. Vaig poder trobar el temps necessari i vaig passar un estiu a Grècia. De fet, a Grècia he anat moltes vegades perquè és un país que m'encanta. I aquest estiu en concret vaig viure un incendi forestal allà. I va ser quan se'm va ocórrer la idea de que el caos que genera tota aquella situació, doncs era això, era un lloc esplèndid, perfecte, una situació ideal per amagar un crim. Uh-huh. I a partir d'aquí vaig començar a idear la trama. Vaig començar a escriure-la al cap d'uns mesos i de seguida em vaig adonar que necessitava ajuda i vaig decidir matricular-me a l'Ateneu d'aquí de Sant Cugat. Els cursos d'escriptura creativa, els que imparteix la Susana Camps, que és una gran escriptora i professora. I aquest any serà el tercer curs que segueixo amb ella. I durant dos anys doncs, vaig desenvolupar la història, la vaig escriure, la vaig rectificar i quan va estar acabada la vaig deixar en un calaix. Tant la família, com els amics, com l'Ateneu, tothom em deia, va, provo, que és bona, que segur que la publiquen. Vaig enviar-la a una primera editorial, que no em va fer ni cas, no em va ni contestar, això va ser una gran decepció, però bueno, vaig continuar insistint. I llavors, per sort, Bulian Edicions va trobar que aquesta novel·la era adequada per publicar-la dintre de la seva col·lecció de novel·la negra, que es diu Falcion Negra. Uh-huh. I va ser una alegria. I vaig haver-me d'esperar un any, perquè Buliana, ella va triant novel·les i llibres que vol publicar, però ho fa amb una anticipació. Mm-hmm. Llavors ja m'ho van dir. Si estàs disposada a esperar-te un any, et publiquem. Jo vaig dir encantada de la vida.
0: He esperat una vida, no?
1: Sí, exacte.
0: No vindrà d'un any, clar. Sí. Ara ens explicaves tot aquest recorregut, no? Aquest viatge des d'aquesta lectora voraç d'Agatha Christie fins al moment d'escriure un llibre. I clar, una cosa és voler escriure un llibre i l'altra és posar-se a escriure un llibre. I tu dius, vaig demanar ajuda, no? Me'n vaig anar al curs d'escriptura de l'Ateneu. Què has après amb aquest curs d'escriptura que tu sola potser no haguessis pogut desenvolupar, no? Com t'has convertit de la Carme Torres lectora a la Carme Torres escriptora i com t'ha ajudat aquestes eines que t'han pogut donar?
1: Sí, en diversos aspectes. Sobretot m'ha ajudat el fet de compartir totes les inquietuds que tens quan comences a escriure amb altres persones com jo, que tenien la il·lusió d'escriure un llibre i que es trobaven en la mateixa situació. Aquestes classes comparteixes molt el que estàs escrivint i els uns i els altres ens anem donant les opinions i et fan donar compte de detalls que per tu sola no veuries. Repeticions, frases que potser són massa llargues, manera d'escriure més àgil, més fluida, tot això t'ajuda. I llavors jo també soc molt crítica amb mi mateixa i entre el que m'han aportat i la manera de ser que jo tinc, que soc crítica i perfeccionista, pues, aquí tenim el resultat.
2: Sí. Sobre la taula,
1: sobre
2: que
1: la
2: diria
1: taula,
2: després d'aquell primer no, de fet un primer no que probablement i de molts més a tot darrere, molts autors que ara tenim consagrats també han passat per aquest moment d'enviar l'exemplar amb la il·lusió sobre les editorials i que no arribi una resposta fins al cap de molt de temps, no?
1: Sí.
2: Suposo que és un moment de neguit també.
1: Sí, ho és, ho és. I el fet de que te l'acceptin et fa creure una mica més en tu mateixa i amb les possibilitats que tens de continuar amb aquest camí que a mi m'encanta i que espero doncs, no deixar-lo i tinc altres idees i de fet ja n'estic escrivint una altra i
2: no,
1: fa molta il·lusió, la veritat és que sí.
2: La novel·la està ambientada a Quios, és una illa grega, dius, soc una apassionada de Grècia i he anat moltes vegades, és una illa que en aquest cas no existeix.
1: Exacte.
2: I tot comença amb aquest incendi forestal inspirat en el que tu vas viure en aquest moment eureka de ja tinc, no?, la idea per la meva novel·la.
1: Sí.
2: Per què vas decidir situar-hi la història i què t'oferia Grècia com a escenari per una novel·la de misteri?
1: A veure, Grècia, de fet, el fet de que la situï a Grècia és perquè jo em vaig inspirar en aquell país, quan estava allà. I tot el que m'anava imaginant ho situava en aquell país. Jo he tingut la sort de visitar-ne algunes de les illes gregues. Aleshores, m'imaginava una illa feta de records i d'imatges que jo tenia de les que he anat visitant. I, de fet, Quios és una barreja entre Corfú, Mykonos, Paros, inclús la ciutat principal, que li ha anomenada Doukades, també és una barreja de records que jo tinc d'altres poblacions que he conegut. I per què Grècia? Pues per això, perquè em semblava el més natural sent allà i perquè per mi és encantadora, és misteriosa, és un lloc, una illa, és un lloc adequat per situar-hi un misteri, perquè en el cas d'aquesta novel·la per mi era important poder controlar les entrades i sortides dels personatges. Clar, la illa és un lloc recluït que és fàcil poder saber on és cada personatge, si és allà o si ha marxat. Si ho hagués situat a una part continental, allà la mobilitat és lliure i és molt, molt difícil poder-ho controlar.
2: A l'hora de construir un llibre hi ha moltes coses que cal tenir en compte, no? Un és l'escenari, és aquest espai que ja el tenim, que és Grècia, és aquesta illa, però hi ha una altra part primordial, sobretot en una novel·la com la teva, on hi ha molts personatges, que són els personatges. Com has anat treballant? Tu quin mètode d'escriptura has seguit? Hi ha aquells autors que saben com comença i com acaba un llibre,
1: sí.
2: N'hi ha alguns que ho segueixen fil per randa i d'altres que es deixen sorprendre pels mateixos personatges i acaba canviant. No sé, en el teu cas, com ho has fet?
1: Bueno, jo des del bon començament tenia molt clar el fet de a qui mataven, per què el mataven i com. Llavors, això sí que era algo claríssim. El que no era tant la trama, o sigui, la manera de lligar-ho tot, no la tenia clara. Ni tampoc els personatges que hi intervenien. Jo sabia com començava la història i vaig començar-la a escriure. I llavors, mica en mica, la mateixa història em va anar demanant una sèrie doncs, de personatges i de trames. I jo les vaig anar creant. Era sorprenent perquè a la mesura que jo escrivia era com si cada capítol em portés el següent. Sí que sabia com acabava, però el recorregut fins allà se'm anava corrent a mesura que anava escrivent. I això va ser molt sorprenent i a la vegada, pues, no sé, interessant i emocionant, perquè jo em sentia molt absorta per l'escriptura. Hi havia moments, que, bueno, tardes senceres, que jo no era Sant Cugat, estava plenament a Quios, i no me'n donava compte ni de com passaven les hores. I això ha sigut una experiència nova, i la veritat és que he molt de moltes ganes de tornar-la a repetir.
2: Com t'hem d'imaginar escrivint?
1: Com m'has d'imaginar
2: sí.
1: escrivint? Pues al despatx de casa, amb l'ordenador, amb mitjons, i sense música, en silenci. I concentrada en el que estic fent. I entre gent, a vegades al despatx, els meus fills, ni els veig. Estic ben bé dintre de la història.
2: Absorta per la història.
1: Absorta completament, sí.
2: Clar, parlava dels personatges i de les moltes coses que has fet a la vida. Tu també has fet teatre, de fet, encara
1: en faig.
2: No sé si a l'hora de construir aquests personatges també hi has tingut aquesta idea de fins i tot imaginar-te'l sobre un escenari. Si s'han barrejat aquests dos mons, no? El del teatre i el de l'escriptura, o no?
1: Jo no crec que s'hagin barrejat. El que sí que s'ha barrejat, clar, quan tu crees personatges, no els crees del no-res. Tu aquells personatges els hi dones un caràcter, tenen unes motivacions, uns objectius. I sempre hi ha alguna cosa del teu entorn, de les teves, no sé, de les teves vivències, de la gent que has conegut, que vas posant a cadascun d'aquests personatges. Això sí que m'ha passat. No hi ha ningú que sigui exactament algú que hagi conegut, però cadascun d'ells té moltes coses de molta gent.
2: Pinzellades.
1: Pinzellades, sí. I el teatre, bueno, suposo que la imaginació, si fas teatre, també t'ajuda a fer-la més gran, a volar. I potser sí que fer teatre m'ha ajudat a tenir més imaginació, no ho sé. Però jo tinc que dir que sempre n'he tingut molta, perquè des de molt petita ja he llegit. Des de tenir 7 o 8 anys, el meu pare, pobre home, sempre em portava les llibreries. I vaig començar llegint els llibres de Lenit Blyton, Els 7 secrets, Los 5, sempre aquest tipus de novel·les de misteri. I com vaig ser una mica més gran, clar, vaig devorar Agatha Christie. I tota aquesta, la imaginació et fa volar. Quan tu llegeixes, la imaginació no està a Sant Cugat, la imaginació vola. I jo suposo que la fas més gran. I això m'ha ajudat també a l'hora d'escriure.
2: I hi ha algun personatge que t'estimés més que els altres?
1: Que m'estimi més que els altres?
2: Que acaba sent el teu preferit, la teva preferida, no ho sé, que li tens una empatia especial.
1: Bueno, a mi m'agrada la Mireia. La Mireia Ridaura m'agrada com és. És una noia decidida, que s'ha fet la vida com li ha agradat, ha estudiat, ha viatjat, no ha tingut gaire sort amb les seves relacions romàntiques, i ara es troba amb un noi que...
2: Que és mosso d'esquadra, no?
1: Que és mosso d'esquadra, és un jove inspector dels Mossos d'Esquadra, amic d'uns amics, que per això es coneixen i es relacionen, i el troba diferent. I aquesta relació entre ells dos, però sobretot l'espontanietat d'aquesta noia, la facilitat que té, doncs, per acostar-se a la gent, per explicar-se, per obrir-se. És una noia molt sociable. I aquest caràcter alegre i proper em fa... Bueno, m'ha agafat una mica de... M'hi he fet agafar grinyo, si la veritat és que sí.
2: I com t'imagines quan el llibre arribi a les mans dels lectors i de les lectores? No sé si t'imagines la mateixa experiència que quan tu llegies Agatha Christie, convertint-se en detectius, no sé si fins i tot prenent apunts. Com t'imagines aquesta experiència?
1: Bueno, jo he intentat reproduir les sensacions que jo tenia quan llegia aquesta mena de llibres. O sigui, en tot moment he volgut crear uns personatges que són els que porten la investigació, que no són els típics personatges de la novel·la negra, de detectius deprimits, amb addiccions, amb un entorn social conflictiu. No, no, aquí no. Aquí tot és lluminós, és paradisíac, els protagonistes són gent normal, són gent lúcida i equilibrada, que es troben en una situació de perill i que han d'afrontar-la, pues, en plena consciència del que estan fent i amb prudència. I a part d'això, doncs... Ara no recordo que m'has preguntat més, Marina, per les branques.
2: Si t'imagines els lectors participant en la investigació.
1: Ah, sí. Oh, i tant, que me'ls imagino. Perquè el que per mi era fonamental era que al llarg de la història, a mesura que l'anava escrivint, havia d'anar posant totes les pistes necessàries perquè tant la investigació com el lector pogués participar d'aquesta aventura.
2: Hi ha moltes pistes falses?
1: Hi ha girs de guió. Si això em dius pistes falses, pistes...
2: Allò, no? Que, ah, sí. Segur que és aquest, segur que és aquest. Sí. Patapam, llavors, el següent capítol, dius... No.
1: Sí, això sí que n'hi ha. Sí, perquè si no seria molt avorrit si d'entrada ja se sapigués qui és i ho encertessis. No, no, s'han de posar girs de guió per fer-ho més emocionant, i sí, n'hi ha molts. I sí que m'ho imagino, el lector seguint-te, i de fet ja tinc persones conegudes que l'han llegida i que ho han experimentat. I hem tingut inclús controvèrsies de veure per què has posat aquesta pista aquí, per què no l'has posat abans o després. Tot això és tota una situació molt sorprenent, nova per mi, però que m'encanta trobar-m'hi.
2: Ha canviat molt la novel·la des d'aquesta primera entrega que tu vas enviar a l'editorial, a Falció Negra, fins que s'ha convertit ja en un llibre editat i disponible a les llibreries?
1: Ha canviat els primers capítols. Jo tenia tendència a fer-los molt llargs. Com que Grècia m'agrada tant, m'agradava descriure-la. I llavors potser les descripcions eren massa llargues i feien perdre, doncs, l'essència del misteri. I Volian Edició em va demanar que canviés els dos o tres primers capítols. No el primer, el segon, tercer i quart. I ho vaig fer, els vaig reduir. I llavors tothom qui l'ha llegida després i havia vist aquests capítols previs m'ha dit que ha millorat, o sigui que a Boliana Edicions tenia raó.
2: Clar, perquè és difícil, entenc, una autora novell, no?
1: Sí.
2: No és un llibre autoeditat, que moltes vegades moltes persones comencen en el món de l'escriptura amb llibres autoeditats. Tu ja has tingut una editorial al darrere.
1: Sí.
2: És un repte afegit, no?
1: I tant.
2: Escriure el llibre i després treballar-ho amb l'editorial, que al final són els professionals també, però quan un crea les seves coses, a vegades tampoc t'agrada que et remenin massa.
1: Sí, és veritat, però és que Boliana Edicions han sigut molt propers, han sigut molt didàctics, i de fet no m'han demanat massa cosa, només m'han demanat aquesta modificació, que si he de ser sincera, no era la primera vegada que m'ho deien. Llavors, doncs, com que també la meva professora m'ho havia comentat, vaig pensar, doncs,
2: tenia tot el sentit,
1: doncs va, ho faig. Ho vaig fer, la van tornar a llegir, em van dir que havia quedat perfecte i que sí, que endavant, que la publicaven i ja està. Aquí es va acabar.
2: I com vas viure el dia que et va arribar les mans l'exemplar enquadernat i preparat ja per publicar?
1: Sí, tant t'acabes de creure. Quan obres la capsa, que t'envien uns exemplars per tu, obres aquella capsa i veus aquella pila de llibres amb el meu nom, amb el títol, que a mi el títol és que era imprescindible que no me'l toquessin. Em va trigar moltíssim venir la idea d'aquest títol, perquè tothom em deia, no, has de posar l'inspector Martí Cardona a Grècia. Jo dic, no, tinc que posar aquest títol. Això és... no, jo tinc que posar una cosa que sigui diferent. I vaig estar pensant i pensant. I llegint-la, amb alguns capítols, la paraula nosa surt.
2: Mm-hmm.
1: I llavors vaig pensar, és que això és ideal, és el que s'ha de posar, si em fas nosa. I sí. No li ha agradat a tothom aquest títol, però per mi és imprescindible.
2: És el que tu et fas tan pau amb el teu llibre.
1: Exacte,
2: no?
1: Sí.
2: Tot plegat, Carme, el llibre ja és a les llibreries, però és que a més a més tindran l'oportunitat als santcoatencs i santcoatenques de conèixer-te tu, a l'autora, i escoltar-te presentar-lo aquest dimecres a la Paideia. Què hi veurem?
1: Pues hi veurem això, hi veurem el llibre, hi veurem la il·lusió que hi he posat i sobretot que m'acompanya la meva professora i escriptora Susana Camps, i que intentarem explicar com s'ha creat aquest llibre, quin és el contingut, quina és la idea que jo vull fer arribar als lectors. I que espero que tothom el gaudeixi, perquè és un llibre per entretenir.
2: Doncs si em fas nosa, el primer llibre de la Carme Torres, ja ens han dit que en té d'altres al cap, per tant la tornarem a convidar perquè ens els expliqui quan els tingui acabats i editats. Que vagi molt bé aquesta presentació d'aquest dimecres i que molts santcoatencs, santcoatenques i gent d'arreu de Catalunya gaudeixi amb el Si em fas nosa.
1: Moltes gràcies,
2: Carme.
1: Gràcies.

0: Sant Jordi és el dia del llibre i de la rosa, una tradició que estimem i celebrem amb molta passió. Volem dracs i princeses, roses vermelles i de tots els colors, i llibres. Volem molts llibres. Ja teniu la llista feta? O sou dels que preferiu xafardejar per les parades abans de comprar? Sigui com sigui, els llibres us esperen. I per si us fa falta una petita ajuda, us portem una tria per als més petits de la casa, que estic segura que els grans també gaudireu.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
0: El Pau Pinyó es va despertar molt content. Era la diada de Sant Jordi. Algú li havia deixat una rosa al costat del llit, just a sobre d'un llibre. Que bé, avui és el dia del llibre i la rosa, un dels més bonics de l'any. Sí, sí, tenim novetat del nostre estimat Pau Pinyó. La Mireia Vidal i la Marta Moreno han preparat una aventura especial per celebrar aquest Sant Jordi amb tota la colla de Lemmings i els seus amics. Serà tan sapastar com sempre en Pau? Tindrà llibre i rosa? I el drac sobreviurà en aquest bosc tan divertit? Si ho voleu saber, el conte haureu de llegir. I si us apropeu a la parada que Cruïlla ha preparat pel 23 d'abril, trobareu a l'autora i a la il·lustradora perquè us signin el conte. I si parlem de tradició i d'arrels, no ens podem oblidar del gegant del Pi i el gegant de la ciutat. En Magí Canyelles i la Núria Aparicio estrenen la col·lecció Contes d'en Bauca. Sí, sí, del grup musical En Bauca. Contes clàssics amb cançons originals, i en aquest cas la versió dels gegants està molt ben actualitzada. Què passaria si un dia el gegant del Pi i el gegant de la ciutat es quedessin sense bosc ni terrat? Un conte clàssic adaptat a l'actualitat amb l'estima pels valors, al medi ambient i a les persones. Una història que podem cantar amb En Bauca. Però també estaran d'enhorabona els fans dels futbolíssims i els forasters del temps, perquè a la parada de Cruïlla hi trobaran en Roberto Santiago, amb una novetat, els futbolíssims i el misteri del córner més llarg del món. I el del Pau Pinyó no serà l'únic drac de la festa. Celebrant els 25 anys en el món literari, també hi trobarem l'Anna Manso, amb el drac Se'n va de festa per als més petitets i violins elèctrics per als joves a partir de 12 anys. Si voleu compartir temps amb ells i els altres autors perquè us parlin dels seus contes, recordeu que el 23 d'abril us esperen a la parada de Cruïlla, a Barcelona.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Ràdio Sant Cugat.
2: L'univers infinit.
3: Els dies de la setmana. Per què les setmanes tenen 7 dies? Si avui en dia haguéssim de fer la divisió del temps, segurament faríem setmanes de 10 dies, perquè comptem amb el sistema decimal, de 10 en 10. Però quan es va decidir aquesta divisió, el 7 era un número màgic. La setmana de 7 dies s'endinsa en la nit del temps. De fet, una de les unitats naturals de temps és el mes, marcat per la Lluna i les seves fases, i un mes són més o menys 28 dies. Per tant, la seva divisió en 4 parts de 7 dies cadascuna va aparèixer de forma molt natural. El 7 també era un número màgic en les cultures antigues, que són la base de la nostra. Segurament, la causa que el 7 fos un número màgic era que en aquella època llunyana només era possible veure en el cel 7 cossos celestes: el Sol, la Lluna i 5 planetes: Mercuri, Venus, Mar, Júpiter i Saturn, que es podien distingir clarament de les estrelles fixes. Quan els romans van posar noms als dies de la setmana, van dedicar cada dia a un astre diferent. Així doncs, el dilluns vol dir el dia de la Lluna, dimarts, dia de Mart, dimecres, dia de Mercuri, dijous, dia de Júpiter, divendres, dia de Venus, dissabte, dia de Saturn, i diumenge, en aquella època es deia Disolis, que vol dir el dia del sol. Després, dos dels noms es van canviar. Els hebreus dedicaven, i continuen dedicant encara, el setè dia el dissabte, al descans. L'anomenen sàbat, que en hebreu significa repòs. Els romans van copiar dels hebreus el costum de fer un dia descans setmanal i van decidir que fos el darrer de la setmana, el mateix que celebraven els hebreus. Per això es va canviar el dia de Saturn pel dia sabati, el dissabte. I al segle IV, quan ja s'havia consolidat el cristianisme en l'imperi romà, l'emperador Constantí va ordenar que es dediqués un dia al déu dels cristians. D'aquesta manera, el Disolis es va canviar pel diumenge, Dies Dominicus, que significa el dia del Senyor. A més, també va passar a ser el dia del descans per als cristians, i per això es va canviar el seu ordre, passant de ser el primer dia de la setmana a ser l'últim. I de pas es va treure protagonisme el dissabte, el dia del descans dels hebreus.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern aprovarà demà 75 milions d'euros en ajudes pels efectes del temporal. Les comarques més afectades han estat el Barcelonès, el Vallès, el Garraf, el Maresme i el Baix Empordà. Jordi Fortià.
2: Dels 75 milions, 20 milions seran subvencions directes als ajuntaments, 5 es destinaran a empreses i la resta a cobrir indemnitzacions. Ho ha explicat aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Demà el Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari urgent d'ajuts amb un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar que a Catalunya és la primera vegada que ens trobem una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània.
0: El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Serà 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura.
2: El detonant ha estat el que va passar divendres al Congrés. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
4: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista. Por eso he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
0: Les reaccions no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa a la desesperada, mentre el Front d'Esquerres es postulen com la verdadera representació ciutadana.
2: Alberto Núñez Feijóo és el líder del Partit Popular i Mònica García, la portaveu de Sumar i ministra de Sanitat.
5: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
6: Que nadie dude que vamos a estar a la altura, que nadie dude que vamos a dar el 100% y que nadie dude que vamos a ser la verdadera representación de la ciudadanía.
0: Pedro Sánchez es proposa tirar endavant els decrets d'habitatge tombats divendres al Congrés, tot i la convocatòria d'eleccions anticipades.
2: Mentrestant, en marxa aquesta hora la manifestació pel dret a l'habitatge que han convocat el sindicat de llogateres a plaça Urquinaona de Barcelona.
0: I en cultura, Oques Grasses ajorna fins dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
2: La decisió l'ha pres el grup, juntament amb el promotor del concert, davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya per les afectacions que provoquen la mobilitat i en les condicions de seguretat.
0: I en esport, Toni Castro, la Copa del Rei de Futbol ja té definida la primera ronda.
7: Que es disputarà d'aquí a 3 setmanes amb aquests partits: Espanyol, Sestao, River, Cuarte, Girona, Utebo, Sabadell, Calamocha, Europa, Manresa, Sant Andreu i també el Reus, Baracaldo i el Prat. Si supera l'eliminatòria pendent contra el Sant Rafel, s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. I a la Copa de la Reina, els 16ens de final, que es disputaran d'aquí un mes a Europa Deportivo, Celta Espanyol i Sporting de Huelva, Badalona Women.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim plana de serveis connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària amb aquestes afectacions que hi ha tingut per la pluja. Roger Serra, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Doncs comencem repassant aquesta xarxa viària, com molt bé deies, afectades per les pluges. Comencem repassant un parell de vies tallades a la circulació. Per una banda, la comarcal 1415C, a la Roca del Vallès. Per l'altra, la comarcal 352. Aquesta via està tallada en dos punts, el túnel que hi ha entre Granollers i la Roca del Vallès i també a l'altura de les Franqueses del Vallès. Per tant, aquestes dues vies, com et deia, tallades a la circulació. I, a més, es dona pas alternatiu a la C-59 entre Caldes de Montbui i Sant Feliu de Codines i a la Nacional 150 a Terrassa. Per tant, com es deia, totes aquestes vies encara afectades de diverses maneres per les pluges de les darreres hores. Pel que fa al trànsit, no sembla una jornada excessivament complicada. De fet, hi ha menys volum de trànsit, o sembla que hi ha menys volum de trànsit del que és habitual. Parlem d'aturades més o menys que toquen en aquesta àrea metropolitana de la ciutat de Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern aprovarà demà 75 milions d'euros en ajudes pels efectes del temporal. Ho ha afirmat aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, en roda de premsa.
3: D'aquests, 20 milions seran subvencions directes als ajuntaments perquè puguin reparar equips, edificis i infraestructures municipals malmeses. 5 milions es dedicaran a empreses i activitats econòmiques perjudicades. I els 50 milions restants es destinaran a crèdits a interès zero a l'espera de les indemnitzacions de les assegurances.
4: Demà el Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar, a Catalunya és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània.
0: Pel que fa a les afectacions del temporal, les comarques més afectades han estat el Barcelonès, el Vallès, el Garraf, el Maresme i el Baix Empordà.
3: A hores d'ara, els equips d'emergències es centren en la recerca de dues persones desaparegudes durant el temporal, una d'elles a Pineda de Mar. En conjunt, aquest dilluns, els bombers han fet 550 serveis, dels quals 44 han estat de salvament. Tot i això, Illa ha afegit que encara hi ha molts serveis pendents d'atendre, sobretot a la zona de Granollers i al nord del Maresme. Pel que fa a la xarxa de Rodalies, ja s'han recuperat dues infraestructures claus, el túnel de la plaça Catalunya de Barcelona i el pont de la línia R1 sobre el riu Besòs.
0: L'altra cara de la jornada han estat els nous centres educatius que avui no han pogut obrir portes a causa de les afectacions del temporal.
3: A hores d'ara, el Departament d'Educació i els ajuntaments dels municipis afectats pels aiguats estan valorant cas a cas si els centres educatius podran obrir demà dimarts. La decisió es comunicarà al llarg d'aquest vespre.
0: I ara sí que estem en condicions de veure com ha anat la roda de premsa que ha fet Salvador Illa ara mateix, fa uns instants. A Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
5: Ha sigut el mateix president Salvador Illa qui ha comparegut a les 6 de la tarda després de la reunió del CECAT per actualitzar la situació després d'aquest matí de pluges intenses al Vallès Oriental i al Maresme. La principal novetat és que encara estan buscant aquestes dues persones desaparegudes, també que es manté en fase d'emergència el pla Inuncat, però que des del migdia la situació ha canviat i que tant aquesta tarda com aquesta nit com demà al matí no es preveu cap episodi com el d'avui. Sí, demà a la tarda, però no serà fins demà al matí quan es podrà saber exactament quines zones. Per l'altra part, en l'aspecte econòmic, el president també ha anunciat un paquet extraordinari de 75 milions d'euros.
4: Demà el Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials.
5: Pel que fa al balanç, ha anunciat que els bombers han fet 550 serveis i 44 salvaments i que ara la prioritat és recuperar els serveis de Granollers i el Maresme i que els dos hospitals afectats tornin a funcionar al 100%. Avui a les 8 del vespre hi haurà informació de Rodalies per veure quines són les línies que sortiran demà al matí.
0: Gràcies, Pau. Ho dèiem ara, un dels territoris més afectats ha estat el Baix Empordà, on els bombers continuen treballant a municipis com Platja d'Aro per retirar l'aigua acumulada en baixos i garatges propers al riu Ridaura.
3: Protecció Civil ha enviat al migdia un és alert a Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró pel risc de desbordament del Ridaura i barrancs propers.
0: Televisió Costa Brava, Alba Peiret.
6: Durant tot el dia, els bombers han estat treballant especialment al municipi de Platja d'Aro per retirar l'aigua que encara hi havia acumulada en baixos i garatges propers al riu Ridaura. De fet, aquest migdia, Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils dels municipis de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró, Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols pel risc de desbordament del Ridaura i ha demanat a la població que evités els desplaçaments i es protegís a l'interior dels edificis. L'alcalde de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró, Maurici Jiménez, reclama la necessitat d'enderrocar els dos ponts que hi ha sobre el riu Ridaura i construir-ne de nou sense pilars per evitar que el riu es desbordi.
7: Els dos ponts estan entre 4 i 5 metres, diguéssim, cap a dins del que és la llera, per tant, estreten el recorregut de l'aigua, i una segona situació que és que tots dos ponts tenen pilars intermitjos que provoca que puguin provocar un taponament del curs de l'aigua.
6: Està previst que a les 8 del vespre la consellera d'Interior, Sílvia Paneque, visiti la zona del riu Ridaura a Platja d'Aro.
0: I a Barcelona, els dipòsits pluvials han aconseguit reduir l'impacte dels aiguats. Tot i això, els bombers han hagut de fer 300 sortides i treballen per solucionar els problemes causats per les 50 esllavissades que s'han produït als barris de muntanya. David Navarro.
8: Tot i que no s'han produït danys personals, 6 famílies han hagut de ser evacuades al barri de la Font del Gos. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que s'ha produït una situació excepcional que ha pogut ser afrontada gràcies als dipòsits pluvials de la ciutat.
9: 197 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona des del dissabte al vespre fins avui al matí. Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat i aquesta és la millor notícia. Han donat una molt bona resposta. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven i això ha fet que entre el dissabte i avui al matí els dipòsits s'hagin omplert, per entendre'ns, dues vegades i mitja.
8: Bonet ha dit que els aiguats, igual que la forta calor a l'estiu, evidencien els efectes del canvi climàtic. Per això ha assegurat que s'ha d'analitzar tota la infraestructura de la ciutat per saber quins canvis s'han de fer per fer-hi front.
0: Gràcies, David. En tot cas, anem a saber què ens espera concretament per les properes hores i ja de cara a demà. Lluís Mipérez, bona tarda.
10: Bona tarda. Després de les fortes i torrencials pluges de l'àrea metropolitana o del sud de Girona, la tarda ha quedat una mica més serena i més tranquil·la en aquesta zona, però en canvi els ruixats han reaparegut en alguns indrets del Pirineu, sobretot des de la Cerdanya cap a l'oest, de forma local, i està plovent a hores d'ara amb ganes. Fins aquesta mitjanit aproximadament tindrem aquests ruixats en aquesta zona nord de Lleida, sobretot, o nord barcelonina, i sempre amb un ambient que és molt suau i xafogós. Justament aquesta humitat serà aliment per nous ruixats en vista al dimarts. Al matí serà difícil que plogui, si de cas cap a les Terres de l'Ebre, però despertarem amb moltes boires, núvols baixos, mala visibilitat a l'interior del país. Demà a la tarda és quan tornarà a ploure a bots i barrals. Sobretot ho farà a les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central i de Barcelona. Per tant, plourà sobre mullat. N'estarem molt pendents a la xarxa.

0: igualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
1: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
0: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
2: Les reaccions a la convocatòria d'eleccions no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa la desesperada. Mentre el Front d'Esquerres les eleccions els han agafat desprevinguts i sense candidat. Caldrà esperar fins al 17 d'octubre. Carina Bellver.
3: Per fi hi ha eleccions, ha celebrat el president del PP. Alberto Núñez Feijóo ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme i ha advertit que està en joc la necessitat imperiosa, diu, de reconstrucció nacional.
4: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
3: Mentre Vox adverteix d'una possible manipulació electoral dels comicis per part dels socialistes, com també ha expressat la presidenta madrilenya, la popular Isabel Díaz Ayuso, el Front d'Esquerres negocia a contrarrellotge un candidat per conformar una coalició. Seria formada per Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Mònica García, de Sumar i ministra de Sanitat, ha fet un pas endavant per proposar-se com a candidata.
5: Que nadie dude que vamos a estar a la altura, que nadie dude que vamos a dar el 100% y que nadie dude que vamos a ser la verdadera representación de la ciudadanía.
3: Des de Podem, Irene Montero ofereix votar el candidat en unes primàries obertes la setmana vinent, però de moment ningú ha agafat aquest guant llançat.
2: I pel que fa a Catalunya, l'avançament electoral deixa penjats acords importants d'investidura entre el PSOE i Esquerra Republicana. Per exemple, el nou model de finançament autonòmic que suposaven 4.700 milions anuals per Catalunya.
6: També queda penjada la condonació del fons de liquidació autonòmic, el FLA, que n'eren 17.000 més, o el traspàs de Rodalies. Alguns partits s'hi han referit en les seves reaccions a la convocatòria d'eleccions. Tots preparen les seves maquinàries per tenir candidats triats i a punt per al 29 de novembre.
2: Mon Carvajal.
7: L'exalcalde de Barcelona i ministre d'Indústria aquesta legislatura, Jordi Hereu, serà el cap de llista del PSC a Barcelona a les eleccions generals. L'executiva el ratificarà aquest dimarts i el Consell Nacional dissabte. El PSC és l'únic partit català que ha defensat l'avançament electoral. La portaveu Lluïsa Moret ha dit que treballaran perquè els acords de legislatura que no passen pel Congrés de Diputats tirin endavant.
8: Alguns temes es poden gestionar sense anar al Congrés, per tant, tot allò que es pugui avançar i tot allò que es pugui, nosaltres continuem treballant.
7: La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemanya, ha dit que Sánchez ha avançat les eleccions per interessos partidistes i vol que Gabriel Rufián sigui el candidat dels republicans. Tindran la llista tancada com a màxim el 17 d'octubre.
9: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
7: En un vídeo difós per Junts per Catalunya, la portaveu al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, ha acusat Sánchez d'utilitzar el dolor de l'habitatge per interès electoral.
10: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals.
7: La CUP decidirà dissabte si es presenta a les eleccions generals i Aliança Catalana ja ha decidit que no hi concorrerà.
2: I Pedro Sánchez es proposa tirar endavant els decrets d'habitatge tombats divendres al Congrés, tot i la convocatòria d'eleccions anticipades.
6: Els decrets per fer front a la crisi de l'habitatge van quedar tombats divendres amb els vots de PP, Vox i Junts. Si Sánchez els torna a enviar al Congrés, aquest cop, almenys un dels decrets, el que tenia més suports, podria tirar endavant perquè ara l'aprovació quedarà en mans de la Diputació Permanent, l'òrgan que garanteix l'activitat parlamentària quan s'han dissolt les Corts. Un òrgan en el que el vot de Junts no és necessari per assolir la majoria.
2: I encara parlant d'habitatge, en marxa a aquesta hora la manifestació pel dret a l'habitatge que ha organitzat el Sindicat de Llogateres. Anem cap allà, Esplugues Televisió, Andrea Martínez. Bona tarda.
11: Bona tarda. Ara mateix es respira, com podeu escoltar, un ambient reivindicatiu i de protesta davant la crisi d'habitatge que travessa el país. Són milers de persones les que s'han trobat a les 7 del vespre a la plaça Urquinaona quan tot just començava la reivindicació convocada pel Sindicat de Llogateres. Aquí ja hem escoltat lemes en contra de les

0: especulació i dels desnonaments i hem vist tot ple de pancartes i cartells per fer una crida al govern perquè reaccioni a les demandes dels ciutadans. Recordem que la manifestació estava convocada per dissabte, però a causa de les previsions meteorològiques s'ha ajornat aquesta tarda, on el temps ja ens acompanya. Va ser divendres quan en una assemblea oberta a Plaça Catalunya es va decidir adherir-se a l'onada de mobilitzacions que omplien els carrers de diferents territoris del país i va ser tot just després de conèixer la derogació dels dos decrets d'habitatge al Congrés.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: I en plana de salut, absolts Alba Vergés i Josep Maria Argimon de la causa per la vacunació de Covid-19 a policies nacionals i guàrdies civils. La Fiscalia havia retirat l'acusació de prevaricació, però dos sindicats policials els demanaven 15 anys d'inhabilitació.
3: L'Audiència de Barcelona ha considerat que no hi havia proves que sostinguessin les acusacions de prevaricació dels sindicats policials Jupol i Jusil, que apuntaven a un endarreriment intencionat de la vacunació. El tribunal ha absolt l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i els alts càrrecs de Salut, Marc Ramentol, Adrià Comella i Francesc Xavier Rodríguez.
2: I avui ja ha arrencat a tot Catalunya la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19.
3: En aquesta primera fase, la campanya s'adreça als col·lectius més vulnerables, als infants menors de 4 anys i al personal docent, sanitari i sociosanitari. El Departament de Salut ha decidit avançar l'inici per tenir el màxim de població immunitzada abans de l'arribada del fred.
2: I a Rubí, el doctor Eduard Estivill ha ofert aquesta tarda la que, segons ell, serà l'última xerrada de la seva carrera. Anem cap allà. Ràdio Rubí, Mariona Jerez, bona tarda.
4: Bona tarda. Més d'un centenar d'assistents s'han reunit a la Biblioteca Municipal de Rubí, mestre Martí Tauler, amb l'especialista doctor Estivill, especialista europeu en medicina del son. La xerrada d'avui, que l'especialista assegura que és la seva última o de les seves últimes, s'ha centrat en les alteracions del son en persones majors de 65 anys. Segons l'especialista, cada edat té les seves particularitats en quant al son. Entre infants i adolescents necessiten més hores, un adult de més de 65 anys passa de necessitar entre 7 i 8 hores a només 6, ja que el cos no gasta tanta energia. Estivill ha assegurat que moltes persones tenen medicacions sense necessitar-ho, confoses al veure que dormen menys del que creuen. Tot i així, ha volgut assegurar que les pastilles per dormir no són bones ni dolentes. Tot i que Estivill ha assegurat que la seva feina és adormir la gent, ha mantingut el centenar d'assistents ben atents tota la jornada i ha demostrat que la seva experiència cultivada en més de 700 xerrades i de divulgació i 40 anys de carrera segueix igual d'actualitzada.
2: Gràcies, Mariona, des de Ràdio Rubí.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: I en territori, les escoles agràries de Catalunya han iniciat el curs amb rècord d'alumnat. Són 770 estudiants matriculats als cicles formatius, un 9% més que l'any passat. La Seu Vella de Lleida ha acollit aquest dilluns la inauguració del nou curs, marcat pel repte de garantir el relleu generacional i per les incerteses de futur del sector. Lleida Televisió, Noelia Burgos.
5: Les escoles agràries de Catalunya comencen el curs amb rècord d'alumnat. 770 estudiants, un 9% més que l'any passat. El Consell d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha destacat el paper de la formació per garantir el relleu generacional.
6: Que som el primer sector de l'economia, però que necessitem persones formades, necessitem joves que entrin a l'activitat, que vegin que es poden guanyar la vida i, sobretot, també necessitem generar inversió necessària per ser competitius en un món que ha canviat, molt difícil, pel canvi climàtic, pels moviments geopolítics.
5: Tot i això, els alumnes alerten de les dificultats del sector condicionat pels preus i l'acord amb Mercosur. Ho explica Saúl Culler, estudiant del grau superior de ramaderia i sanitat animal.
7: Ara diuen, té futur, però aviam, mateix, què vols que tingui futur? Si ara volen que tot Mercosur ve tot cap aquí, si voleu que la pagesia d'aquí es guanyi la vida i s'hi pugui guanyar bé, que ens ajudin a nosaltres, no que ajudi la gent de fora.
5: La formació agrària busca així preparar nous professionals i facilitar la incorporació de joves al sector.

0: s'ajorna fins dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
1: La decisió l'ha pres el grup juntament amb el promotor del concert davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya per les afectacions que provoca la mobilitat i en les condicions de seguretat. Les entrades d'avui seran vàlides per al concert de dijous i es demana que tota aquella persona que no pugui assistir-hi ho comuniqui abans de les 2 de la tarda d'aquell dia. En un comunicat, el grup lamenta les molèsties que el canvi pugui ocasionar. Aquest havia de ser el primer dels 4 concerts amb els que Oques Grasses s'acomiadarà dels escenaris.
0: I Massive Attack de Chemical Brothers o Bad Gyal són alguns dels caps de cartell del proper Primavera Sound, que se celebrarà del 2 al 6 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona.
1: La 25a edició del festival tindrà 151 propostes musicals, a banda de les actuacions de Bad Gyal i de Chemical Brothers, que es recuperen perquè el passat estiu es van cancel·lar per la pluja. Es programen també grans noms com Massive Attack, Phoebe Bridgers, Dawkey o Lola Young.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Maria. La Copa del Rei de Futbol ja té definida la primera ronda que es disputarà d'aquí 3 setmanes. El Prat, si supera l'eliminatòria pendent contra el Sant Rafel, s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. L'Espanyol visitarà el Sestao River, el Girona jugarà al camp del Cuarte i el Sabadell a Utebo, també l'equip de Saragossa. L'Europa viatjarà a Calamotxa, Terol, i el Manresa disputarà un duel català contra el Sant Andreu. Per últim, el Reus rebrà el Baracaldo. I aquesta tarda també s'han sortejat els 16ers de final de la Copa de la Reina de Futbol amb 3 equips catalans, l'Europa de la Segona Federació, que s'enfrontarà a un equip de la màxima categoria, el Deportivo de la Coruña, en aquesta tercera eliminatòria. L'Espanyol de Sara Monforte visitarà el Celta de Vigo i, per últim, el Badalona Women viatjarà a Andalusia per jugar contra un històric en hores baixes, l'Sporting de Huelva. Ja han arrencat els Goal Skate Games, els Jocs Mundials de Patinatge a Asunción, al Paraguai. La selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 de les 10 jugadores catalanes, jugarà aquesta nit a les 11, la segona jornada contra Xile. Aquesta matinada, l'equip de Sergi Macià ha estrenat a defensa del títol amb golejada contra França, 8-0. Escoltem la jugadora Victòria Porta, jugadora de la selecció espanyola.
3: La valoració d'avui és molt positiva, ja que veníem d'unes situacions molt complicades on ha costat moltíssim, sabent que era una pista impracticable pràcticament per tots els equips. Tots partíem de la mateixa base, però desgraciadament hem tingut que fer un petit esforç de més i bueno, crec que s'ha demostrat de que hem pogut remar, hem pogut treballar, però que costa molt i ara hem encarat des de cara de Maia.
2: Per cert, els organitzadors dels World Skate Games han decidit que els partits del Mundial Femení es canviaran de pavelló perquè, com van denunciar molts equips, la pista relliscava massa. Durant 3 dies es treballarà en aquest pavelló, el pavelló Arena, perquè no rellisqui tant. La intenció és que es pugui jugar allà la fase final femenina i també el Mundial Masculí, que s'inicia la setmana vinent. I els 3 campionats del món d'aigües braves que Sort i la Seu d'Urgell acolliran l'any 2027 compartiran una mateixa identitat. Pirineus 27, el conseller d'Esports Berni Álvarez ha presentat la nova marca conjunta d'aquestes competicions de piragüisme que neix per seguir projectant els Pirineus com a territori de referència en aigües braves i els esports a l'aire lliure.
4: Per nosaltres, per la Generalitat, pel Departament d'Esports, és el gran esdeveniment del 2027. I quan ho dius així sembla, no?, unes paraules més, però per nosaltres està al mateix nivell, i ho he dit allà, de lo que ha sigut la organització del Tour de França, lo que serà l'organització de la final de la Champions del 2029, del Mundial de Futbol 2030 o de la Ryder Cup 2031.
2: I per acabar els esports, on acabem recordant la golejada del Barça de futbol a la Lliga F, 7-0 ahir contra el Real Madrid al Camp Nou.
1: Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Ona Vilà. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
5: La xarxa de comunicació local.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
9: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
8: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
10: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondin Auto, Ona Sant Cugat i Veolia.
9: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
11: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
12: La música descriu el territori.
13: La paraula descriu la música.
12: Música i paraula.
13: Paraula i territori.
12: A través dels instruments de cobla,
13: les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coblejant el diumenge a les 10 del matí.
14: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
15: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. Here we go.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern aprovarà demà 75 milions d'euros en ajudes pels efectes del temporal. Les comarques més afectades han estat el Barcelonès, el Vallès, el Garraf, el Maresme i el Baix Empordà. Jordi Fortià.
2: Dels 75 milions, 20 milions seran subvencions directes als ajuntaments, 5 es destinaran a empreses i la resta a cobrir indemnitzacions. Ho ha explicat aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Demà el Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar a Catalunya, és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània.
0: El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Seran 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura.
2: El detonant ha estat el que va passar divendres al Congrés. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
4: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista. Por eso he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
0: Les reaccions no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa la desesperada, mentre el Front d'Esquerres es postulen com la verdadera representació ciutadana.
2: Alberto Núñez Feijóo és el líder del Partit Popular i Mònica García, la portaveu de Sumar i ministra de Sanitat.
5: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
6: Que nadie dude que vamos a estar a la altura, que nadie dude que vamos a dar el 100% y que nadie dude que vamos a ser la verdadera representación de la ciudadanía.
0: Pedro Sánchez es proposa tirar endavant els decrets d'habitatge tombats divendres al Congrés, tot i la convocatòria d'eleccions anticipades.
2: Mentrestant, en marxa aquesta hora la manifestació pel dret a l'habitatge que han convocat el sindicat de llogateres a plaça Urquinaona de Barcelona.
0: I en cultura, Oques Grasses ajorna fins dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
2: La decisió l'ha pres el grup juntament amb el promotor del concert davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya per les afectacions que provoquen la mobilitat i en les condicions de seguretat.
0: I en esports, Toni Castro, la Copa del Rei de Futbol ja té definida la primera ronda.
7: I 3 setmanes amb aquests partits, Espanyol Sestao, Quartes Girona, Utebo Sabadell, Calamotxa Europa, Manresa Sant Andreu i Reus Baracaldo. I el Prat, si supera l'eliminatòria pendent contra el Sant Rafel, s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. I a la Copa de la Reina, els 16ens de final, que es disputaran d'aquí un mes a Europa Deportivo, Celta Espanyol i Sporting de Huelva, Badalona Women.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim plana de serveis connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
1: Bona tarda, Ona. Doncs repassem aquesta xarxa viària, sobretot afectada per les darreres pluges. Per exemple, per diversos motius, continuen tallades la comarcal 1415C a la Roca del Vallès i la comarcal 352 en dos punts a les Franqueses del Vallès i també en aquest túnel entre Granollers i la Roca del Vallès. A més, es fa una pas alternatiu al veí als vehicles a la C-59 entre Caldes de Montbui i Sant Feliu de Codines, i també es dona pas alternatiu als vehicles de la Nacional 150 a Terrassa. Pel que fa al trànsit, la veritat és que en general ha estat una tarda força tranquil·la, amb menys volum de trànsit del que és habitual. I ara, de fet, a aquesta hora, a les principals carreteres i autopistes catalanes, ja parlem de fluïdesa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Ho dèiem en portada, el govern aprovarà demà 75 milions d'euros en ajudes pels efectes del temporal. Ho ha afirmat aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, en roda de premsa.
3: D'aquests, 20 milions seran subvencions directes als ajuntaments perquè puguin reparar equips, edificis i infraestructures municipals malmeses. 5 milions es dedicaran a empreses i activitats econòmiques perjudicades. I els 50 milions restants es destinaran a crèdits a interès zero a l'espera de les indemnitzacions de les assegurances.
0: Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
4: Bona tarda, ha sigut el mateix president Salvador Illa qui ha comparegut a les 6 de la tarda després de la reunió del CECAT per actualitzar la situació després d'aquest matí de pluges intenses al Vallès Oriental i al Maresme. La principal novetat és que encara estan buscant aquestes dues persones desaparegudes, també que es manté en fase d'emergència el pla Inuncat, però que des del migdia la situació ha canviat i que tant aquesta tarda com aquesta nit com demà al matí no es preveu cap episodi com el d'avui. Sí, demà a la tarda, però no serà fins demà al matí quan es podrà saber exactament quines zones. Per l'altra part, en l'aspecte econòmic, el president també ha anunciat un paquet extraordinari de 75 milions d'euros.
5: Demà el Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials.
4: Pel que fa al balanç, s'ha anunciat que els bombers han fet 550 serveis i 44 salvaments i que ara la prioritat és recuperar els serveis de Granollers i el Maresme i que els dos hospitals afectats tornin a funcionar al 100%. Avui a les 8 del vespre hi haurà informació de Rodalies per veure quines són les línies que sortiran demà al matí.
0: Pel que fa a les afectacions del temporal, les comarques més afectades han estat el Barcelonès, el Vallès, el Garraf, el Maresme i el Baix Empordà.
3: A hores d'ara, els equips d'emergència se centren en la recerca de dues persones desaparegudes durant el temporal, una d'elles a Pineda de Mar. Tot i això, ell ha afegit que encara hi ha molts serveis pendents d'atendre, sobretot a la zona de Granollers i al nord del Maresme. Pel que fa a la xarxa de Rodalies, ja s'han recuperat dues infraestructures claus, el túnel de la plaça de Catalunya de Barcelona i el pont de la línia R1 sobre el riu Besòs.
0: L'altra cara de la jornada han estat els nous centres educatius que avui no han pogut obrir portes a causa de les afectacions del temporal.
3: A hores d'ara, el Departament d'Educació i els ajuntaments dels municipis afectats pels aiguats estan valorant cas a cas si els centres educatius podran obrir demà dimarts. La decisió es comunicarà al llarg d'aquest vespre.
0: I ho dèiem ara, un dels territoris més afectats ha estat el Maresme. Anem a veure quina és la situació allà ara mateix. Ràdio Mataró, Laia Sant Miquel.
6: Mataró ha estat el tercer municipi on des de dissabte han caigut més litres per metre quadrat. Han estat més de 250 en alguns punts de la ciutat. Entre diumenge i dilluns s'ha treballat per recuperar la circulació a l'N2 i s'han reobert els accessos al passeig marítim que havien quedat inundats. En canvi, les rieres continuen tancades fins que es doni l'episodi de pluges per finalitzat. Pel que fa als equipaments municipals, avui han pogut obrir al públic després de resoldre les incidències que havien afectat prop d'una quarantena d'ells. No s'han produït danys estructurals i la majoria dels problemes venien deguts a filtracions i acumulacions d'aigua. Entre els espais afectats hi ha hagut 8 escoles que, malgrat tot, han pogut seguir l'activitat educativa. A hores d'ara, els esforços de la brigada municipal se centren en acabar de retirar les restes de la quarantena d'arbres que han quedat afectats pels aiguats. D'aquests, una vintena han acabat caient. I, a banda, també es treballa en les esquerdes, que s'han format en diversos camins de les cinc sènies i s'està netejant la sorra que bloqueja l'accés principal a la urbanització de les Sureres.
0: I a Barcelona, els dipòsits pluvials han aconseguit reduir l'impacte dels aiguats. Tot i això, els bombers han hagut de fer 300 sortides i treballen per solucionar els problemes causats per les 50 esllavissades que s'han produït als barris de muntanya. David Navarro.
7: Tot i que no s'han produït danys personals, 6 famílies han hagut de ser evacuades al barri de la Font del Gos. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que s'ha produït una situació excepcional que ha pogut ser afrontada gràcies als dipòsits pluvials de la ciutat.
8: 197 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona des del dissabte al vespre fins avui al matí. Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat i aquesta és la millor notícia. Han donat una molt bona resposta. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven i això ha fet que entre el dissabte i avui al matí els dipòsits s'hagin omplert, per entendre'ns, 2 vegades i mitja.
7: Bonet ha dit que els aiguats, igual que la forta calor a l'estiu, evidencien els efectes del canvi climàtic. Per això ha assegurat que s'ha d'analitzar tota la infraestructura de la ciutat per saber quins canvis s'han de fer per fer-hi front.
0: Gràcies, David. En tot cas, anem a saber què ens espera concretament per les properes hores i de cares a demà. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
9: Bona tarda. Després de les fortes i torrencials pluges de l'àrea metropolitana o del sud de Girona, la tarda ha quedat una mica més serena i més tranquil·la en aquesta zona, però, en canvi, els ruixats han reaparegut en alguns indrets del Pirineu, sobretot des de la Cerdanya cap a l'oest, de forma local, i està plovent a hores d'ara amb ganes. Fins aquesta mitjanit, aproximadament, tindrem aquests ruixats en aquesta zona nord del Lleida, sobretot o nord barcelonina, i sempre amb un ambient que és molt suau i xafogós. Justament aquesta humitat serà aliment per nous ruixats en vista el dimarts. Al matí serà difícil que plogui, si de cas cap a les Terres de l'Ebre, però despertarem amb moltes boires, núvols baixos, mala visibilitat a l'interior del país. Demà a la tarda és quan tornarà a ploure a bots i barrals. Sobretot ho farà a les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central i de Barcelona. Per tant, plourà sobre mullat. N'estarem molt pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Serà 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura. El detonant ha estat el que va passar divendres al Congrés.
3: El bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els 2 decrets llei sobre habitatge que l'executiu plantejava per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
0: Maite Polo.
10: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
11: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
10: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
0: Les reaccions a la convocatòria d'eleccions no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa la desesperada. Mentre al Front d'Esquerres les eleccions els han agafat desprevinguts i sense candidat. Caldrà esperar fins al 17 d'octubre. Carina Bellpé.
12: Per fi hi ha eleccions, ha celebrat el president del PP. Alberto Núñez Feijóo ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme i ha advertit que està en joc la necessitat imperiosa, diu, de reconstrucció nacional.
13: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio. Corrupción o cambio.
12: Mentre Vox adverteix d'una possible manipulació electoral dels comicis per part dels socialistes, com també ha expressat la presidenta madrilenya, la popular Isabel Díaz Ayuso, el Front d'Esquerres negocia a contrarrellotge un candidat per conformar una coalició. Seria formada per Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Mònica García, de Sumar i ministra de Sanitat, ha fet un pas endavant per proposar-se com a candidata.
14: Que nadie dude que vamos a estar a la altura, que nadie dude que vamos a dar el 100% y que nadie dude que vamos a ser la verdadera representación de la ciudadanía.
12: Des de Podem, Irene Montero ofereix votar el candidat en unes primàries obertes la setmana vinent, però de moment ningú ha agafat aquest guant llançat.
0: Pel que fa a Catalunya, l'avançament electoral deixa penjats acords importants d'investidura entre el PSOE i Esquerra Republicana. Per exemple, el nou model de finançament autonòmic que suposaven 4.700 milions anuals per a Catalunya.
3: També queda penjada la condonació del fons de liquidació autonòmic, el FLA, que n'eren 17.000 més, o el traspàs de Rodalies. Alguns partits s'hi han referit a les seves reaccions a la convocatòria d'eleccions. Tots preparen les seves maquinàries per tenir candidats triats i a punt per al 29 de novembre.
0: Mont Carvajal.
15: L'exalcalde de Barcelona i ministre d'Indústria aquesta legislatura, Jordi Hereu, serà el cap de llista del PSC a Barcelona a les eleccions generals. L'executiva el ratificarà aquest dimarts i el Consell Nacional dissabte. El PSC és l'únic partit català que ha defensat l'avançament electoral. La portaveu Lluïsa Moret ha dit que treballaran perquè els acords de legislatura que no passen pel Congrés de Diputats tirin endavant.
16: Alguns temes es poden gestionar sense anar al Congrés, per tant, tot allò que es pugui avançar i tot allò que es pugui, nosaltres continuem treballant.
15: La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemanya, ha dit que Sánchez ha avançat les eleccions per interessos partidistes i vol que Gabriel Rufián sigui el candidat dels republicans. Tindran la llista tancada com a màxim el 17 d'octubre.
17: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
15: En un vídeo difós per Junts per Catalunya, la portaveu al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, ha acusat Sánchez d'utilitzar el dolor de l'habitatge per interès electoral.
18: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals.
15: La CUP decidirà dissabte si es presenta a les eleccions generals i Aliança Catalana ja ha decidit que no hi concorrerà.
0: I Pedro Sánchez es proposa tirar endavant els decrets d'habitatge tombats divendres al Congrés, tot i la convocatòria d'eleccions anticipades.
3: Els decrets per fer front a la crisi de l'habitatge van quedar tombats divendres amb els vots de PP, Vox i Junts. Si Sánchez els torna a enviar al Congrés, aquest cop, almenys un dels decrets, el que tenia més suports, podia tirar endavant perquè ara l'aprovació quedarà en mans de la Diputació Permanent, l'òrgan que garanteix l'activitat parlamentària quan s'han dissolt les Corts, un òrgan en què el vot de Junts no és necessari per assolir la majoria.
0: I en marxa a aquesta hora la manifestació pel dret a l'habitatge. Anem cap allà, Esplugues Televisió. Andrea Martínez, bona tarda.
19: Molt bona tarda. Ja ha avançat la mobilització que ha començat a les 7 del vespre a plaça Urquinaona i que ja suma més d'un miler de persones reunides als carrers protestant davant la crisi d'habitatge que travessa actualment el país. Aquí ja hem escoltat lemes en contra de l'especulació i els desnonaments, crits com ara gent sense casa i casa sense gent, i també hem vist tot ple de pancartes i cartells per fer una crida al govern perquè reaccioni a les demandes de ciutadans, com ara mateix podeu escoltar. Recordem que la manifestació estava convocada per dissabte, però a causa de les previsions meteorològiques s'ha ajornat aquesta tarda, on el temps ja ens acompanya. Va ser divendres quan en una assemblea oberta a plaça Catalunya es va decidir adherir-se a l'onada de mobilitzacions que omplien els carrers de diferents territoris del país i va ser tot just després de conèixer la derogació dels dos decrets d'habitatge en el Congrés.
0: Gràcies, Andrea. I una última hora, Comissions Obreres i UGT acorden convocar una vaga general de 24 hores per aquesta tardor. La data concreta del pacte s'analitzarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. La vaga reclamarà salaris dignes per accedir a un habitatge digne, diuen. L'acord haurà de ser ratificat, com dèiem, pels òrgans de direcció d'ambdues formacions i la data definitiva de l'aturada s'analitzarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Les manifestacions del cap de setmana han mostrat la força de la demanda pel dret a l'habitatge i la resposta, diuen, s'ha de construir entre totes les organitzacions que la sostenen.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: I en la plana de salut, absols Alba Vergés i Josep Maria Argimon de la causa per la vacunació de Covid-19 a policies nacionals i guàrdies civils. La Fiscalia havia retirat l'acusació de prevaricació, però dos sindicats policials els demanaven 15 anys d'inhabilitació.
3: L'Audiència de Barcelona ha considerat que no hi havia proves que sostinguessin les acusacions de prevaricació dels sindicats policials Jupol i Jusil, que apuntaven en un endarreriment intencionat de la vacunació. El tribunal ha absolt l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i els alts càrrecs de Salut, Marc Ramentol, Adrià Comella i Francesc Xavier Rodríguez.
0: I avui ha arrencat a tot Catalunya la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19.
3: En aquesta primera fase, la campanya s'adreça als col·lectius més vulnerables, als infants menors de 4 anys i al personal docent, sanitari i sociosanitari. El Departament de Salut ha decidit avançar a l'inici per tenir el màxim de població immunitzada abans de l'arribada del fred.
0: I a Rubí, el doctor Eduard Estivill ha ofert aquesta tarda la que, segons ell, serà l'última xerrada de la seva carrera. Ràdio Rubí, Mariona Jerez.
20: Més d'un centenar d'assistents s'han reunit a la Biblioteca Municipal de Rubí, Mestre Martí Tauler, per escoltar el doctor Estivill, especialista europeu en medicina del son. La xerrada d'avui, que l'especialista assegura que és la seva última o de les últimes que farà, s'ha centrat en les alteracions del son en persones majors de 65 anys. Segons l'especialista, cada edat té les seves particularitats en quant al son. Mentre infants i adolescents necessiten més hores de son, un adult de més de 65 anys passa a necessitar d'entre 7 i 8 hores a només 6, ja que el cos no gasta tanta energia. Estivill ha assegurat que moltes persones prenen medicacions sense necessitar-ho, confoses al veure que dormen menys del que creuen per la seva edat. Tot i així, ha volgut assegurar que les pastilles per dormir no són bones ni dolentes, sinó que és una qüestió d'adequació a cada cas. Tot i que Estivill ha assegurat que la seva feina és adormir la gent, ha mantingut els assistents ben atents tota la jornada i ha demostrat la seva experiència cultivada en més de 700 xerrades de divulgació i 40 anys de carrera.
0: I en territori, la 153a Fira de Sant Josep de Mollerussa ha reunit uns 140.000 visitants i 280 expositors durant els 4 dies de celebració. 3 de cada 4 visitants eren de fora de la ciutat, una dada que confirma la capacitat d'atracció del certamen. Ràdio Ponent Mollerussa, Míriam González.
21: L'estudi elaborat per la consultoria J3B3 xifra en 17 milions i mig d'euros l'impacte econòmic total de la fira i destaca la venda de 274 vehicles amb una facturació de més de 9 milions d'euros. En parla l'alcalde de Mollerussa i president de la Fira de Mollerussa, Marc Solsona.
22: En diem que Fira de Mollerussa, de cada euro que inverteix, té un retorn de 52 euros. L'impacte directe o indirecte, això no és menor. I si traiem les vendes d'automòbils, que són molt potents, diguéssim, cada euro que invertim un retorn de 20, multiplicat per 20 sense les compres, són dades que són molt, molt bones.
21: Els visitants han puntuat l'experiència amb un 4,35 sobre 5. L'estudi aporta unes dades que, segons l'alcalde de Mollerussa, justifiquen continuar apostant econòmicament pel creixement de la fira.
0: I les escoles agràries de Catalunya han iniciat el curs amb rècord d'alumnat. Són 770 estudiants matriculats als cicles formatius, un 9% més que l'any passat. La Seu Vella de Lleida ha acollit aquest dilluns la inauguració del nou curs, marcat pel repte de garantir el relleu generacional i per les incerteses de futur del sector. Lleida Televisió, Noelia Burgos.
23: Les escoles agràries de Catalunya comencen el curs amb rècord d'alumnat. 770 estudiants, un 9% més que l'any passat. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha destacat el paper de la formació per garantir el relleu generacional.
24: Que som el primer sector de l'economia, però que necessitem persones formades, necessitem joves que entrin a l'activitat, que vegin que es poden guanyar la vida i sobretot també necessitem generar inversió necessària per ser competitius en un món que ha canviat, molt difícil pel canvi climàtic, pels moviments geopolítics.
23: Tot i això, els alumnes alerten de les dificultats del sector condicionat pels preus i l'acord amb Mercosur. Ho explica Saúl Culler, estudiant del grau superior de ramaderia i sanitat animal.
25: Ara diuen, té futur, però aviam, mateix, què vols que tingui futur? Si ara volen que tot Mercosur ve tot cap aquí, si voleu que la pagesia d'aquí es guanyi la vida i s'hi pugui guanyar bé, que ens ajudin a nosaltres, no que ajudi la gent de fora.
23: La formació agrària busca així preparar nous professionals i facilitar la incorporació de joves al sector.

0: Ioques Grasses ajorna fins dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
1: La decisió l'ha pres el grup juntament amb el promotor del concert davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya per les afectacions que provoca la mobilitat i en les condicions de seguretat. Les entrades d'avui seran vàlides per al concert de dijous i es demana que tota aquella persona que no pugui assistir-hi ho comuniqui abans de les 2 de la tarda d'aquell dia. En un comunicat, el grup lamenta les molèsties que el canvi pugui ocasionar. Aquest havia de ser el primer dels 4 concerts amb els que Oques Grasses s'acomiadarà dels escenaris.
0: I Massive Attack, de Chemical Brothers o Bad Gyal són alguns dels caps de cartell del proper Primavera Sound, que se celebrarà del 2 al 6 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona.
1: La 25a edició del festival tindrà 151 propostes musicals, a banda de les actuacions de Bad Gyal i de Chemical Brothers, que es recuperen perquè el passat estiu es van cancel·lar per la pluja. Es programen també grans noms com Massive Attack, Phoebe Bridgers, Doki o Lola Young.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. La Copa del Rei de Futbol ja té definida la primera ronda que es disputarà d'aquí 3 setmanes. El Prat, si supera l'eliminatòria pendent contra el Sant Rafel, s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. L'Espanyol visitarà el Sestao River, el Girona jugarà al camp del Cuarte i el Sabadell jugarà a Utebo, també l'equip de Saragossa. L'Europa viatjarà a Calamotxa i el Manresa disputarà un duel català contra el Sant Andreu. Per últim, el Reus rebrà el Baracaldo. I aquesta tarda també s'han sortejat els setzens de final de la Copa de la Reina amb 3 equips catalans. L'Europa de la Segona Federació s'enfrontarà a un equip de la màxima categoria, el Deportivo de la Coruña. L'Espanyol de Sara Monforte visitarà el Celta de Vigo i el Badalona Women viatjarà a Andalusia per enfrontar-se a un històric en hores baixes, l'Sporting de Huelva. D'altra banda, ja han arrencat els World Skate Games, els Jocs Mundials de Patinatge a Asunción, al Paraguai. La selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 de 10 de les jugadores catalanes, juga aquesta nit a les 11, la segona jornada contra Xile. Aquesta matinada, l'equip de Sergi Macià ha estrenat defensa del títol amb golejada contra França per 8-0. Escoltem Victòria Porta, jugadora de la selecció espanyola.
3: La valoració d'avui és molt positiva, ja que veníem d'unes situacions molt complicades, on ha costat moltíssim, sabent que era una pista impracticable pràcticament per tots els equips, tots partíem de la mateixa base, però desgraciadament hem tingut que fer un petit esforç de més i bueno, crec que s'ha demostrat de que hem pogut remar, hem pogut treballar, però que costa molt i ara hem encarat des de cara de Maia.
2: Per cert, després d'aquestes crítiques, els organitzadors han decidit que canviar de pavelló. Durant 3 dies es treballarà en el pavelló Arena perquè no rellisqui tant. La intenció és que es pugui jugar allà la fase final femenina i també el Mundial masculí que s'inicia la setmana vinent. I els 3 campionats del món d'aigües braves que sorti la Seu d'Urgell l'acolliran l'any 2027 compartiran una mateixa identitat. Serà Pirineus 27. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha presentat la nova marca conjunta d'aquestes competicions de piragüisme que neix per seguir projectant els Pirineus com a territori de referència en aigües aigües braves i els esports a l'aire lliure.
4: Per nosaltres, per la Generalitat, pel Departament d'Esports, és el gran esdeveniment del 2027. I quan ho dius així, sembla no, unes paraules més, però per nosaltres està al mateix nivell, i ho he dit allà, de lo que ha sigut la organització del Tour de França, lo que serà l'organització de la final de la Champions del 2029, del Mundial de Futbol 2030 o de la Ryder Cup 2031.
2: I per acabar els esports, Ona, aquest cap de setmana ha començat la Lliga Femenina Endesa amb derrotes catalanes. Derrota de l'Espar Girona contra l'Estudiantes i derrota del Cadí La Seu contra el Perfumeries d'Avenida.
1: Gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Ona Vilà. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passeu molt bona nit.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
5: La xarxa de comunicació local.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
8: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
7: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
8: Perquè la teva salut és el nostre futur.
7: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
9: Cambreseria La Bolera.
10: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
9: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
10: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
9: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
10: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
9: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
11: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
12: L'enjoc és...
13: futbol.
12: Bàsquet.
13: Hoquei.
12: Handbol.
13: Waterpolo.
12: Tenis, taula.
13: Rugbi.
12: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
9: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
6: Ràdio Sant Cugat.
5: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. Promusa celebra aquest dimecres a les 6 de la tarda un nou sorteig per determinar l'ordre d'accés als habitatges de protecció oficial inclosos en aquesta convocatòria. La sessió es podrà seguir en directe en exclusiva a través de Cugat Media, al web www.cugat.cat. El sorteig establirà l'ordre de les persones participants inscrites en el procés per accedir als habitatges que Promusa posa a disposició en diferents zones de Sant Cugat. La sessió també es podrà seguir presencialment. En aquest cas, caldrà reservar entrada prèviament, ja que l'aforament és limitat. Les entrades es poden reservar a través del web del Teatre Auditori Emma Vilarasau. El temps de l'administració no sempre és el temps del malalt, i encara menys quan la malaltia és neurodegenerativa, i cada mes que passa comporta perdre capacitats que potser no es recuperaran. Ho sap bé el José Prado, pare de la Lucía, una nena d'11 anys que pateix una malaltia ultra rara. Al febrer d'aquest any, davant l'empitjorament de la seva filla, va demanar una revisió del grau de dependència. Fins a l'agost, assegura, no va tenir cap notícia. Finalment, la Lucía ha aconseguit el grau 3 de dependència, però darrere del reconeixement hi ha 6 mesos d'espera.
2: Truco i em diuen: no, no, però és que és normal que trigui 2 anys. I dic: ja, però és que la meva filla s'està morint. I no tinc 2 anys. O sigui, no, no, però és que és amb caràcter retroactiu, cobrareu. Dic: que no vull cobrar. És que el que vull són els diners per poder fer el màxim possible el temps que estigui amb mi.
1: El canvi de grau ha comportat un augment de la prestació mensual que rep la família, que ha passat dels 315 euros als 455. Prado agraeix el reconeixement, però insisteix que la principal necessitat de la família no són els diners, sinó una persona que els ajudi amb les cures de la Lucía. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions generals anticipades pel pròxim 29 de novembre. Ho ha anunciat en la compareixença que ha tingut lloc aquest dilluns. La convocatòria arriba després que la setmana passada el Congrés rebutgés els dos decrets d'habitatge amb els vots en contra del PP, Vox i Junts. En el seu discurs, Sánchez ha instat la ciutadania a decidir quin futur volen per Espanya i ha alertat que es necessita una majoria progressista molt més àmplia que l'actual per seguir avançant en drets. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Envellir és una etapa de la vida, però també un procés que comença molt abans de fer-nos grans. Què vol dir realment envellir bé i quines actituds ens poden ajudar a viure aquesta etapa amb més qualitat? Avui en parlem amb la filòsofa Victòria Camps, en el marc de la Setmana de la Gent Gran, a partir de la seva conferència Què fer per envellir bé, claus per un envelliment de qualitat. Victòria, benvinguda.
1: Gràcies.
0: Comencem pel principi de tot. Què vol dir això d'envellir bé? Tu com ho entens? És una qüestió de salut, de benestar, d'actitud davant de la vida o és un... tot plegat?
1: Són moltes coses i s'està convertint en un problema i hauríem de veure quines són les oportunitats que dona l'envellir i si sabem envellir bé. Per què parlem avui de l'envelliment? Perquè se'ns ha tirat a sobre l'envelliment. És a dir, el temps de vida cada vegada és més llarg i sembla que encara pot ser-ho més. Viure fins als 100 anys avui ja no és una anomalia, ja cada vegada hi ha més gent que arriba als 100 anys i ens hem de preparar. Ens hem de preparar des del naixement, vull dir, perquè l'envelliment comença quan comences a néixer, no? Quan neixes, però... ens hem de preparar sobretot per veure què és això de la tercera edat, per exemple, no? La tercera edat, avui es comença a parlar de tercera i de quarta edat, no? Perquè hi ha una tercera edat que generalment s'identifica amb la jubilació. La jubilació també està en qüestió, si s'ha de deixar com està, si s'ha d'allargar el temps laboral, si s'ha de donar més llibertat a les persones perquè escolleixin el moment de jubilar-se. És a dir, tot això és una qüestió. Però és veritat que després de la jubilació queda molt temps. Jo ja fa 15 anys que m'he jubilat i estic bastant activa. És a dir, que jo no considero encara que estic en l'etapa de l'envelliment més problemàtic, que és quan comença la dependència, quan comença una certa demència, si bé... és a dir, crec que hem de diferenciar aquestes dues etapes, no? Uh-huh. I quan comencem a necessitar una ajuda molt constant, o quan podem tenir una independència i llavors què fem, no?
0: Clar.
1: I aquesta és la qüestió, a mi em sembla.
0: Sovint vivim aquest envelliment com una pèrdua de capacitats, de persones, de protagonisme social. És possible mirar aquesta etapa des d'una perspectiva diferent?
1: Sí, i a més des de la filosofia, doncs des de Ciceró, que la va veure com una etapa estupenda, no? On hi ha més serenor, hi ha més tranquil·litat, hi ha més experiència, és a dir, no veia els defectes, els problemes de salut, sinó que veia més aviat això, el que la persona havia anat acumulant durant els anys. Hi ha persones, en canvi, que veuen l'envelliment d'una manera molt negativa, no? És una qüestió, jo dic que és una construcció social i personal, l'envelliment. És a dir, socialment, la societat té una concepció de les persones grans. Hi ha molts estereotips. Això que en diem l'edatisme és un estereotip, mm-hmm. no? Són prejudicis que infantilitzen moltes vegades a la gent gran. És a dir, hi ha una sèrie de vicis que s'han d'anar corregint i som nosaltres, les persones que ho patim, les que ens n'adonem i ho hem d'intentar corregir. Però també és una qüestió personal. I jo crec que és una reflexió que s'ha de fer, encara que no ens agradi, no? Planificar una mica l'envelliment quan arriba, també, no? I dir, bueno, què faré? Què faré quan sigui gran, no? No és una cosa que no és una pregunta, de com ha sigut sempre, no? De quan es comença a viure la vida laboral, sinó també quan es comença a deixar la vida laboral, no?
0: Clar.
1: I a dir, bueno, ara, quina ha de ser la meva ocupació? Com tracto la meva salut? A què dono prioritat? Què passa amb els diners, no? Què passa amb... Jo dic, són tres conceptes, salut, dinero i amor, no? Mm-hmm. Els del bolero, no? Són els tres conceptes que s'han de tenir en compte i que sobre els quals s'ha de reflexionar i se'ls ha de donar un cert contingut.
0: Però, Victòria, també hi ha com una certa pressió perquè les persones grans, doncs, mantinguin... aquesta activitat. És a dir, s'ha de pensar, doncs mira, podem fer viatges, activitats, sí. Exercici, aprenentatges... També hem convertit l'envelliment en una altra obligació de productivitat?
1: Bueno, productivitat és un negoci, també. És un altre negoci, no? És l'envelliment actiu es pot convertir en una qüestió de mercat. I també d'ajudar. Són les dos vessants que té, no? I s'ha de pensar en l'envelliment actiu. És a dir, jo sóc funcionària, he sigut funcionària. Els funcionaris ens diuen les classes passives quan ens jubilem. Per tant, la idea de passivitat de la persona gran i de que l'única cosa que pot fer si està en condicions és ajudar, és cuidar encara els nets, és a dir, és ocupar-se de coses que no són productives, no? Això és un error. És a dir, no hi ha la productivitat... L'economia productiva i l'economia reproductiva s'han de barrejar més, no? I se'ls ha de donar el mateix valor, no? I la productivitat també és possible a una certa edat, perquè encara es poden fer moltes coses, no? I el que s'ha de pensar és això. Què puc fer per trobar-me bé amb mi mateixa, trobar-me bé amb l'entorn que tinc, sentir-me acompanyada, no? Tot això són coses que, insisteixo, jo crec que s'han d'anar planificant abans d'arribar-hi, no? I quan hi ets també, no? Ho has d'anar cuidant, no? Perquè funcioni, no? I per envellir sense por, no? Sense massa por. No? La por ja ens la trobarem quan ens vinguin coses que no depenen de nosaltres.
0: I quin paper hi juguen els vincles socials? És a dir, tenir amics, família, sí, comunitat, és una de les claus per envellir millor, també?
1: Sí, jo diria que és fonamental, no? I la salut no és només la salut física, és també la salut mental, i és la salut psíquica, és la salut de sentir-se primer, sentir-se no invisible, que no serveixes per res, no? Que no, ja no et criden per fer res, ja no et demanen res, això no és bo. I d'una altra banda, doncs, també mantenir la sociabilitat, no? Esforçar-se una mica, perquè és veritat que per bé que estiguis, et comences a cansar més, ets més fràgil, no? Et costa més en els llocs, necessites... comences a necessitar una mica d'ajuda, per bé que estiguis. Però t'has d'esforçar si no vols perdre els contactes, si no vols perdre l'activitat mental, no? Avui hi ha molts tallers de lectura, de memòria, no? Que són importants. I la gent s'hi ha enganxat molt perquè crec que és una cosa molt positiva, És no voler. És a dir, les neurones no només van desapareixent i es van morint, sinó que també sembla que es reprodueixen, que s'activen, si tu les actives. I, per tant, doncs, hi has de posar de la teva part.
0: Precisament tot això per combatre el que podria ser, doncs, arribar a un estadi de soledat.
1: Sí,
0: no?
1: Bueno, quasi sempre. Quasi sempre. És gairebé inevitable, no? També s'ha d'aprendre a viure sol, Jo crec que també és una qüestió en part de caràcter, però el caràcter es va formant al llarg de la vida, és a dir, que tot això d'alguna manera s'hauria de preveure, s'hauria de parlar, no? S'hauria de saber. I la soledat... A veure, la soledat amb diners no és massa soledat, no? La soledat i amb companyia i amb gent de la que pots fer servir, diríem, no? Que tens a l'abast, no? Encara que, si vols, la fas servir, si no, la fas servir. Però hi ha una soledat que no la pots evitar, és a dir, quan se mor el marit o el company, quan els fills estan lluny, no? Que potser estan molt, molt pendents de tu, però estan lluny i no els pots tenir contínuament. És a dir, els amics es van morint, O sigui que tot això ho has d'anar prevent i finalment és també una mica la resignació estoica, diria jo, no? De dir,

0: Elles mateixes, la dignitat com a persones no la perden, és a dir, se les ha de tractar amb la dignitat que mereix una persona. Ara, sí que perdem facultats, sí que anem perdent memòria, sí que anem perdent mobilitat, l'habilitat, és a dir, saber-ho acceptar requereix una certa humilitat, no? Perquè has de demanar ajuda per algunes coses, coses tan elementals com obrir un pot de lo que sigui, no? Mm-hmm. Has de demanar ajuda de vegades perquè no pots, perquè no tens força, i has de, això, adaptar-te a lo que vas sent tu mateixa, és a dir, hi ha molta gent que quan arriba a aquestes edats, doncs diu, és que ja no em reconeixo a mi mateixa, no? Ja no sóc la persona que era, és veritat, clar. No sóc la persona que era, però sóc una persona que segueixo tenint la mateixa dignitat i que el que puc fer ho he d'aprofitar al màxim.
1: Exacte. Què hauríem de canviar, doncs, com a societat perquè envellir no fos un sinònim de perdre protagonisme, veu o capacitat de decidir?
0: Sí. Jo crec que aquí, a veure, he dit abans que nosaltres hi hem de posar molt de la nostra part, que envellir és una construcció social i individual, però que necessitem ajuda. Jo fa temps que insisteixo molt que amb l'envelliment i amb altres qüestions, com podria ser doncs, ara el tema de l'educació o el tema de l'habitatge, no? Que són dos problemes que tenim al damunt, el paper que pot jugar l'administració local, que crec que és molt important. Els ajuntaments coneixen els alcaldes, coneixen el territori, coneixen la gent que hi ha, coneixen quines són les necessitats. No totes les ciutats s'assemblen, i poden fer molta cosa, no?, per veure com donar visibilitat a la gent gran, com urbanitzar la societat, anar urbanitzant la societat perquè les societats no estiguin fetes per l'home encara bastant, que treballa, que va de pressa, que corre, que pot agafar el tren ràpidament, no? Sinó que pensin, perquè quan surts per Sant Cugat, per exemple, al matí, et trobes gairebé tothom és gent gran que passeja. No? Bueno, la ciutat està feta també per la gent gran. Ho hem fet bastant amb els infants, no? Hem adaptat molt les ciutats als infants, però no estan adaptades a la vida de les persones grans. Encara és molt difícil, aquí concretament a Sant Cugat, anar amb una cadira de rodes, anar amb un carret, amb una taca-taca, és a dir, són coses amb un paraigües, no? S'han d'adaptar les ciutats a la població que tenen i pensar que no és una població homogènia, que la mateixa gent gran no és homogènia i que, per tant, les necessitats estan molt singularitzades. I això, insisteixo, jo crec que s'ha de fer molt, aquestes necessitats, aquesta cura, no?, de la gent gran, es pot fer molt millor des del territori, no?, des dels municipis.
1: Uh-huh. Segurament que en aquesta conferència donaràs algunes claus molt concretes perquè les persones que avui estan en la seixantena, la setantena, la vuitantena d'edat doncs puguin afrontar aquesta etapa de la vellesa de la millor manera possible. Quines serien aquestes claus? Algunes ja les hem comentat, però així a modo de resum.
0: Bueno, jo a modo de resum diria, només amb una sola frase, jo crec que envellir bé, no?, que és el títol de la conferència, és una responsabilitat individual i col·lectiva, no?, i que hem de saber conjuminar les dues coses, no? Individualment, perquè en part depèn de cadascú de nosaltres, però col·lectiva perquè depèn de la política, depèn de l'administració, depèn de la comunitat, depèn de la família, no? És a dir, depèn de la medicina, també, no? Perquè la medicina també s'ha de posar les piles i abordar més el que és les malalties cròniques, el que són les cures, no només el que és curar una teràpia que pot curar una enfermedad, sinó com tractar aquelles persones que ja no poden ser curades però que se les ha d'estar cuidant, no? Totes aquests agents socials, polítics, culturals hi ha d'haver sinergies, no? Perquè per ajudar a tenir una gent gran digna i reconèixer-la com a digna.
1: Victòria Camps, moltíssimes gràcies per compartir totes aquestes reflexions amb nosaltres.

0: Avui, al Faves Contades, tornem a aixecar la mirada cap al cosmos. Durant segles, havíem pensat que l'univers era un escenari estàtic i immutable. Fins i tot, Albert Einstein es va resistir a creure que el cosmos es bellugava. Però la ciència té un costum meravellós, portar-nos la contrària, i ara ja sabem que l'univers no només està en expansió constant, sinó que aquesta expansió s'accelera. Per entendre què vol dir tot plegat i com he arribat fins a aquesta conclusió, ens acompanya un cop més l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català. Molt bon dia.
1: Hola, benvingut. Bon dia, Alba, gràcies. M'ha agradat molt això que has dit, que la natura ens vol sempre portar la contrària.
0: Sí, és que no? És ens vol demostrar que no som tan llestos com ens pensem a vegades.
1: Efectivament, és una lliçó d'humilitat constant.
0: I això està bé, està bé tenir-ho en compte. Ara ho dèiem, fins a principis de segle XX, per tant no fa tant, la idea dominant, per dir-ho d'alguna manera, és que l'univers era estàtic i etern.
1: I etern, sí,
0: no?
1: Que havia existit sempre.
0: Però... semblava... per què aquesta era com l'opció més lògica, vull pensar?
1: Semblava la més lògica, perquè quan tu penses en l'univers, una cosa molt grossa, no? I ja a començament del segle XX començaven a adonar-se'n de com de gros, però encara començaven només, eh? Doncs la idea més lògica, potser, és... bueno, això deu haver existit sempre, no? Perquè, clar, pensar en un naixement és trencador, la idea. Quin naixement? Quan? De quina manera? I abans què hi havia? Etcètera. Et porta moltes preguntes a la taula que millor que no te les facis. De manera que dius, l'univers és etern i, a més, és estàtic, perquè quan mirem el cel amb telescopis no veiem que res es bellugui. Tot es belluga, però vull dir, entén-me, no veiem que l'univers estigui fent més gros o més petit, no? Però això ho trenca Albert Einstein, com deies a l'entradeta, sense voler trencar-ho. Perquè ell era un dels que, en fi, confiaven en l'ortodoxia d'un univers etern i estàtic, i per ells la relativitat general i les fórmules, les seves fórmules, li diuen creador, Einstein, l'univers s'ha d'estar expandint, i ell no es creu les seves fórmules. És tan genial el tio que ha creat una cosa, unes fórmules, que li prediuen una cosa sentit comú que ell ni es creu, i modifica artificialment les seves fórmules per domar-les i fer-les dir que l'univers és estàtic. Imagina't, eh?
0: Què li deien aquestes fórmules i per què ell va optar per... modifiquem això perquè no m'ho vull creure.
1: Clar,
0: no?
1: Les fórmules li deien, és impossible que sigui estàtic. L'univers o bé s'està expandint o bé es col·lapsa. No pot estar quiet. Les fórmules de la gravetat de l'univers li diuen això. És tan trencador que ell diu, no és això el que estem observant. Deu haver-hi alguna cosa malament a les meves fórmules. I s'inventa un terme matemàtic a les seves fórmules que anul·la aquesta tendència que té l'univers d'expandir-se i crea un univers feliçment estàtic. Són altres científics que amb les fórmules d'Einstein se n'adonen. I Georges Lemaître, que va ser, bueno, era un clergue belga, que ara se li ha donat el reconeixement, però llavors era un ningú, no? Se cita amb Einstein en un parc de Brussel·les, aprofitant un viatge que fa Einstein a Bèlxica, i com m'hauria agradat estar xupologadet sota un arbre, no?, el darrer arbre, escoltant aquella conversa, i li devia dir, professor o mestre, miri, que segons les seves fórmules, l'univers en realitat s'expandeix. No sabem com li va dir, però sabem el que Einstein li va respondre. Li va dir, les seves matemàtiques són correctes, la seva física és abominable. El va menystenir totalment. Einstein no volia que vingués un don ningú, no?, i que li digués...
0: a donar-li cap lliçó,
1: no? Exacte, amb ell, que ja era un tio famós. Però fixa't, van ser altres que se'n van adonar. I finalment, Edwin Hubble, un gran astrònom nord-americà, uns anys després, estem a final de la dècada dels anys 20, descobreix experimentalment que sí, que l'univers s'expandeix. No amb fórmules, no. Ell mira amb telescopis i veu que les galàxies s'allunyen totes de nosaltres. I diu, és com un globus que s'infla, tot s'està allunyant de nosaltres, de manera que l'univers s'està expandint. Cita Einstein als Estats Units, aprofitant una visita que fa Einstein, i li diu, miri, mestre, que segons, no les seves fórmules, segons el que jo he observat,
0: ho he vist,
1: l'univers està expandint. I allà Einstein se n'adona del seu error i va fer com una frase que els historiadors no estan clar si la va dir així, si no, però ve a dir com ha estat la ceguera de la meva vida. He tingut davant dels nassos poder fer la predicció trencadora de l'expansió de l'univers només en paper, i no ho vaig saber veure.
0: Van passar molts anys fins que se'n va adonar que les seves fórmules eren correctes i era la seva visió del món el que no era del tot afinat.
1: Sí, mira, ell va publicar La Relativitat General, és del 1915-1917, doncs el descobriment d'Edwin Hubble és del 1928, si no recordo malament. Per tant, és una mica més d'una dècada que passa de discussions on altres sí que ho han vist, Lemaître i altres, no?, estan segurs, i veig que totes les galàxies, amb alguna excepció, però no entrem a les excepcions, se'n van de mi, s'allunyen de mi. En aquell moment, Hubble hagués pogut dir, hagués pogut fer un error molt humà. Ah, nosaltres som el centre de l'univers, perquè miro al voltant meu i tot s'allunya de mi, jo sóc el centre. Però ell va dir, no, no, segurament qualsevol altre astrònom des de qualsevol altre lloc de l'univers observaria el mateix. I això és l'exemple del globus que a vegades dibuixem, no? Que és un exemple...
0: Explica'ns aquesta... Sí. És com una metàfora, no?, que ens pot ajudar a entendre, perquè és un concepte molt difícil, entendre això de l'univers en constant expansió.
1: Molt, però no diem... No sabem quina forma té l'univers, eh? Això del globus és només un invent mental nostre per intentar entendre. Imaginem un globus i la superfície, la goma del globus és l'univers. I pintem uns puntets de color a la goma que són galàxies. Ara, si inflem el globus, veiem que tots els punts s'allunyen de tots. No n'hi ha cap que pugui reclamar que està immòbil i que els altres són els que s'allunyen. Tots veuran el mateix. Tots veuran que els altres punts s'allunyen de mi. Què està passant? Algú es mou? No. No es mou ningú. Realment s'està estirant la goma del globus. Doncs això és el que està fent l'univers. L'univers el que està fent és estirar l'espai-temps. Ja si posem el temps, ja, pum, diguem l'espai. I així, com a mínim, com si fos
0: limitem
1: la complexitat. Doncs s'està expandint, s'està estirant la goma de l'univers i això fa que totes les galàxies s'allunyin de totes. I que qualsevol altra galàxia pugui reclamar que és el centre de l'univers i que són les altres les que se'n van. I a més, l'exemple del globus va molt bé per entendre que no, per tant no hi ha un centre. El Big Bang, que ara ve el Big Bang, perquè clar, dius, si ara s'està expandint el globus, vol dir que si rebobinem la història cap enrere, el globus, l'univers havia de ser més petitó, fins que va arribar un moment que va néixer. I aquí neix la teoria del Big Bang, el model del naixement de l'univers. Doncs el Big Bang no va succeir en un punt, va succeir arreu, a tot el globus. És tota la goma del globus que, fla, en un moment comença a inflar-se.
0: Hubble, quan estava amb el seu telescopi, ja estava buscant veure aquesta expansió de l'univers o va ser una mica casual i ell estava investigant altres coses?
1: Bueno, de fet, a la ciència, casual, hi ha poques coses. De vegades hi ha experiments casuals, per exemple, la invenció de la penicilina per part de Fleming, es diu, va ser casual? Bueno, va ser casual. Sí, hi ha un punt de sort, però hi ha unes preparacions prèvies i uns experiments que acaben conduint a un punt de sort, no? Hubble no estava buscant l'expansió de l'univers. Hubble estava calculant la velocitat a la qual s'acostaven o s'allunyaven les galàxies i troba que totes s'allunyen, menys alguna, hi ha alguna excepció. I aquí és on ell diu, què està passant aquí, no? Però, en veritat, sí que és un punt de casual, entre cometes, però no és atzar. Això no és que vaig pel carrer i pumba, no?
0: M'ho trobo, m'hi assopego.
1: I m'ho trobo.
0: Això era el 28, ens deies, però el 67 es fa un altre descobriment doncs, que fiança, no?, a aquesta teoria de l'expansió de l'univers, que és el fons còsmic de microones. Explica'ns què és i per què ens serveix per validar aquesta teoria.
1: Això va durar tot el tema que hem comentat abans, no va convèncer a la comunitat científica, va trigar temps a convèncer, perquè clar, era una cosa com això, molt trencadora, i es va establir el model del Big Bang, l'univers va néixer, no? Però no tothom hi estava d'acord. De fet, el nom Big Bang el crea un astrofísic britànic, que es deia Fred Hoyle, que estava en contra d'aquest model, i el crea en un programa de ràdio de la BBC per enfotre-se'n, per fer mofa, dels del Big Bang, perquè Big Bang en anglès vol dir la gran explosió, i ell diu, aquests de la gran explosió, no? I clar, allò, l'expansió de l'univers no té res a veure amb una explosió, ni hi ha foc, ni hi ha dinamita, ni hi ha cap centre, ell vol fer broma d'això, però crea un nom tan xulo que qualla.
0: No li va sortir bé
1: la jugada i els va fer el màrqueting gratuït a la competència, no? I aquest és el nom que li han posat, Big Bang. Passen molts anys de discussions, cada cop es van acumulant més proves de que realment hi va haver un Big Bang fins l'any 1967. En aquell moment, dos astrofísics nord-americans, ara sí casualment, perquè no buscaven això, amb la radioantena més potent que hi havia del món en aquell moment, estan intentant captar senyals de galàxies, però no busquen res del Big Bang.
0: En aquest cas, radioantena, estem parlant d'escoltar l'univers per entendre'ns, no mirar-lo, no?
1: Sí, escoltar-lo tampoc és so, tampoc és so. Estem rebent ones de ràdio, que és llum, al final, però que els nostres ulls no poden veure. Però està bé l'escoltar com metàfora. És molt poètic, no? Parar orella a l'univers. Però no és això, eh? Va, i estan fent això i reben una molesta interferència. No saben d'on ve. Ells estan treballant a prop de New Jersey i pensen que és la ciutat de New Jersey o la ciutat de Nova York, però apunten una punta en l'antena, troben la mateixa interferència. Després hi ha una anècdota històrica certa i molt bonica, que és que, revisant l'antena, troben unes caques de colom. i diuen, mira, són les caques ja de colom està. Que ens estan fent les interferències. Treuen les caques, no es diu res de què fan amb els coloms, suposarem que els van treure els van... pacíficament i els van traslladar a un arbre al costat, i tornen a rebre les mateixes interferències. Fins que una tercera persona, un tercer científic, en aquests descobriments que han fet aquests dos, diuen, crec que ja sé què és aquesta interferència. Els del model del Big Bang preveuen que si realment va haver un Big Bang, hi ha d'haver a tot l'univers una llum que ara és molt freda, que ens arriba en format de microones, molt similar a les microones d'escalfar els espagueti a la cuina, que és una interferència que és la que vosaltres esteu rebent. I això va valer dos premis Nobel en aquests dos científics d'un descobriment casual que confirmava el model del Big Bang, que tot l'univers és ple d'aquest eco, com d'aquesta llum tan antiga del primer sospir de l'univers fa 13.800 milions d'anys. I t'haig de dir que si jo d'alguna cosa puc fardar és d'edat, poques altres coses, i els que són de la meva quinta hem vist això, perquè quan teníem les teles antigues, les teles analògiques, quan s'acabava l'emissió a la matinada i quedava la neu, aquella part d'aquella neu és aquesta interferència, és la llum del Big Bang. Tremendo.
0: Home, tremendo. Això també és poètic.
1: És molt bonic.
0: Relativament, fa molt poc que sabem tot això.
1: Molt poc, perquè és de l'any 67, i continuen els descobriments, i arriba la gran sorpresa a final del segle passat, començaments d'aquest segle, vull dir, això fa 3 dies, no? Que és que dos grups de científics competint entre ells, aquests sí que ho busquen, això, però competeixen a veure qui arriba abans en això que ara explicaré, i arriben els dos alhora i reben dos premis Nobel compartits, descobreixen que l'univers no només s'expandeix, que això ja ho teníem clar, sinó que ho fa cada cop més de pressa. N'anomenem l'expansió accelerada. És com si aquella bufera que està inflant el globus estés afartant d'inflar aquest globus i estés creixent cada cop més de pressa i no sabem per què. Això l'anomenem l'expansió accelerada, dos premis Nobel per a aquests grups de científics i una gran qüestió sobre la taula que encara no té resposta. Per què?
0: Aquesta acceleració és cada vegada més ràpida?
1: Sí. És una expansió cada cop més accelerada, va més de pressa a l'univers i li posem un nom a la bufera que és energia fosca. Adverteixo, sempre que en astronomia llegim quelcom que porta l'adjectiu fosc...
0: Com matèria, no?
1: Com matèria fosca, hem de traduir fosc com... No, en tenim ni idea. Això és com hem de traduir
0: la fosc. Una nova gran incògnita.
1: Correcte. Energia fosca vol dir... És una energia que no sabem què és.
0: No, i que està inflant. No la podem veure ni escoltar, que dèiem amb aquelles metàfores.
1: I que som molt lluny d'entendre. Jo estic segur que jo ja no veuré el descobriment de realment què és aquesta energia fosca, perquè som tan lluny d'entendre-la, tant, l'estem pifiant tant quan fem càlculs, dient, ah, potser és això, anem a calcular si quadra, i pff, no quadra. Mira, l'error que tenim quan intentem calcular de manera teòrica el que hauria de valdre aquest, amb el coneixement de la ciència que tenim avui, ens equivoquem de 120 ordres de magnitud. Què són 120 ordres de magnitud? És 1 seguit per 120 zeros. Mai a la ciència, mai a la història de la ciència, de cap branca de la ciència hi ha hagut un error tan enorme...
0: És un macroerror.
1: És tan gros com l'univers, aquest error. És impressionant, vol dir que som molt lluny d'entendre què dimonis és aquesta energia fosca que està tibant de la goma del globus i està fent que s'infli cada cop més de pressa.
0: I les investigacions passen per entendre què és aquesta energia fosca, per saber el per què hi ha aquesta expansió?
1: Sí, tenim molts projectes en marxa, tenim telescopis especials específics per buscar aquest misteri, per resoldre aquest misteri de l'expansió de l'univers i respondre a quina és la naturalesa de l'energia fosca. Però com que la natura sempre ens guarda, l'última paraula sempre la té la natura, ens acaba de dir fa uns anys que ens està escapant alguna cosa fonamental. Perquè quan mirem a l'univers en més detall, no ens quadra, en funció del mecanisme que emprem per mirar l'univers, no ens quadren les dades que obtenim. Això fa uns anys hi ha un error d'un 9%, entre un 9 i un 11%, en funció del mètode que utilitzem. Fa uns anys vàrem dir, va, cap problema, això són errors nostres, són errors d'instruments. Com instruments més precisos tinguem, reduirem aquest gap,
0: aquesta diferència. Aquest percentatge d'error.
1: Doncs no, l'hem confirmat. Hi ha entre un 9 i un 11% de diferència quan mesurem el ritme en el que s'està expandint l'univers, en funció de si el mesurem d'una manera o d'una altra. I això no pot ser. No pot ser, per tant, la natura ens torna a dir, ei, si us està escapant alguna cosa fonamental, encara no ho sabeu tot, no només l'energia fosca, no, encara sobre l'expansió de l'univers, no ho sabeu tot, perquè no pot ser que en funció dels dos mètodes que teniu, que són dos mètodes superfiables, que els hem confirmat els dos, un dongui un ritme d'expansió i l'altre dongui un 11% diferent del ritme d'expansió. I hem confirmat, s'ha consolidat aquesta diferència, més que tancar-se, com instruments més bons hem tingut, més s'ha consolidat aquesta diferència.
0: Clar, i aquesta expansió, suposo que algú ha pensat que potser algun dia arribarà al seu límit, i també hi ha diferents teories de què pot passar quan acabi aquesta expansió. Em sembla que són el Big Freeze i el Big Rip, no?
1: Exacte.
0: Explica'ns aquestes dues corrents, què són, què signifiquen, quins avals científics tenen cadascuna, i tu, des de la teva experiència, per quina apostaries,
1: bueno,
0: per dir-ho d'alguna manera?
1: Jo el que aposti, no? ja em diràs, no? A la natura li és absolutament igual. Però sí, tenim el model de l'expansió eterna, que és el que actualment pinta l'univers. L'univers s'està avui expandint acceleradament. Això seguríssim ho hem pogut confirmar. I acceleradament vol dir cada cop més de pressa. Sembla que no hi ha aturador. Per tant, tot apunta a que és una expansió eterna que continuarà, per tant, eterna, accelerant-se, i això n'anomeno el Big Rip, que és com la gran estripada, perquè que vulgui accelerar-se vol dir que està agafant més energia, més força, i arribarà un moment que tindrà tanta força l'expansió que ho destrossarà tot, destrossarà les galàxies, destrossarà els estels, els planetes, fins i tot els àtoms. I res,
0: n'hi haurà res. Ens hem imaginat com un xiclet estirant,
1: fins que ho estripi tot, la gran estripada. Però no et preocupis que això passarà d'aquí a bilions d'anys.
0: No,
1: si és que passa. Si és que passa. Això és l'escenari com més probable. Després hi ha el col·lapse, el Big Crunch, que es diu, que és com la gran apretada.
0: Al revés,
1: al revés, que és que l'univers s'ho repensa, atura aquesta expansió accelerada, es torna com estàtic, la va frenant, i finalment decideix tornar enrere i rebobinar cap al Big Bang.
0: Com si aquest globus, no?
1: Exacte, inspiréssim o perdés l'aire i es desinflés, no? Això es diu el gran col·lapse, és el menys probable, no? I aquí estem discutint quins d'aquests dos models. Crec que és difícil que amb la ciència que tenim avui puguem deduir, i fins i tot en una ciència molt més avançada també penso que és molt difícil deduir, perquè fixa-t'hi, l'energia fosca, aquesta misteriosa energia que infla bufera, que infla globus, no sabem què és. Per tant, si no sabem què és, no sabem quin és el seu comportament, quina és la seva personalitat, no sabem si en algun moment aquesta bufera pot voler deixar de bufar o continuar bufant més de pressa, perquè no l'entenem.
0: Ens falta una part molt important de l'equació.
1: Correcte, i per tant en aquest moment simplement especulem.
0: Doncs seguirem atents, a veure.
1: És molt bonic aquest temps, és molt, molt, molt, molt, és fascinant.
0: Si aprenem alguna cosa més d'aquesta energia fosca.
1: Sí, saps que el que trobo més fascinant de tot, Alba, és que amb la nostra humilitat, vivint en un raconet petit de l'univers que no significa res, li donem el coco i intentem entendre una cosa tan complexa com l'univers. I tot el que hem entès, encara ens queda per entendre, ara ho hem explicat, però tot el que hem pogut entendre, que l'univers va néixer fa 13.800 milions d'anys, que hem vist la llum del Big Bang, que ara sabem que s'expandeix acceleradament. És a dir, això jo crec que és un monument a la capacitat que té l'ésser humà de plantejar-se desafiaments científics i poder-los avançar i poder-los resoldre.
0: Dins d'aquesta humilitat, no?, que hem de tenir.
1: Exacte.
0: Perquè, de fet, la natura ens posa cada dia a prova i ens contradiu tot allò que
1: totalment
0: teníem com a certesa, doncs, escolta, a poc a poc sí que anem entenent algunes de les qüestions del cosmos i l'univers que ens envolta. Joan Anton Català, moltes gràcies.
1: A tu, com sempre.
0: Que vagi molt bé.

0: I bé, doncs estem a punt novament amb aquests fogons i davantal, ja ens ho hem posat, ja ens hem ben col·locat, la Joana i jo. Bon dia, Joana.
1: Bon dia, bon dia a tothom.
0: Ben preparades. No ens posem mai aquest gorro que tens aquí a punt de cuiner o cuinera.
1: Sí.
0: Escolta'm, ha de ser molt incòmode, tu te l'has posat alguna vegada?
1: No, per cuinar no em poso mai cap gorro jo. No.
0: Escolta'm, i principalment quan el porta endavant, diu que és perquè ara així no s'ho entenc.
1: No, jo trobo que en una cuina d'un restaurant està molt bé perquè hi ha gent que porten els cabells molt llargs, vulguis o no vulguis, a vegades te'ls estàs tocant, el serrell que penja, que... Jo ho trobo correcte, eh? Tant en una botiga, també, com es porten aquestes cabelleres i tot això, el cabell recollit jo el trobo molt bé. Ara nosaltres, com que el portem curtet,
0: sí,
1: vull dir...
0: Ja no cal.
1: Jo crec que no cal.
0: Molt bé, què ens portes avui, Joana? Anirem cap a coses fresquetes?
1: Sí, bueno, avui us porto uns rotllets de pollastre farcits amb bacó i formatge.
0: Oh, que bons, no?
1: Bueno, els pots fer del que tu te vingui més bé o t'agradi, eh? Mm. Però vull dir, jo són aquests els que vaig fer perquè això, aquests rotllets ja els trobes comprats fets o els pots fer tu. Aquests eren de cuixa de pollastre, perquè la cuixa de pollastre queda més melosa,
0: sí,
1: que el pit.
0: Sí.
1: I quan ho tens rostit, canvia, eh? I doncs, llavors, què farem? Agafarem aquests rotllets, si els comprem ja fets. Depèn del tamany, jo n'hi faria un per cada un, perquè després això si et sobra...
0: Quina mida tenen? D'un pam, més
1: sí,
0: o menys?
1: Un pam o una mica menys. Uh-huh. Eh? Aquests quatre rotllets que ja hi venen, diguéssim, amb aquella malla, que ja et ve tot.
0: Llavors, són congelats?
1: No, frescos, eh? Jo els vaig comprar frescos.
0: Uh-huh.
1: Llavors jo faria aquests rotllets que acabem de dir... I què farem? Doncs quatre rotllets per cada un. Després dels rotllets aquests necessitarem una ceba, un all porro, un parell o tres de tomàques d'aquestes petites, per rostir tot això, una mica de canyella en pols, oli, sal i pebre per empebrar tot això. És fàcil, allò. Llavors, primer de tot, què hem d'agafar? Hem d'agafar aquests rotllets, que tal com hem dit, ensalats i empebrats, i llavors els posarem a la cassola amb oli a rostir, que agafin color. Sempre la cassola destapada, perquè si la tapem, la carn ens queda, com que fa vapor, la tapadora ens queda blanca, i nosaltres volem que ens quedi rosset. Primer els passarem ben passats, i com els tinguem sellats, com diem sempre, de tots els cantons, doncs llavors, en aquí mateix, hi posarem totes aquestes verdures que hem dit, ja tallades.
0: Uh-huh. Quines verdures?
1: L'all porro, sí? La ceba,
0: sí?
1: Unes quantes tomaques d'aquestes de penjar i una cabeça d'alls.
0: La ceba què? Ha de ser grossa?
1: La ceba a quadros o juliana, com vulguem.
0: Perquè ceba tot això... tendre...
1: No, ceba veia. De tendre també. La tendre, si volem, també podríem fer-ho. Llavors això ja ho tindrem tot tallat, li posarem, deixarem passar-ho en aquest oli 4 o 5 o 6 minuts amb aquesta cabeça d'alls, i on hem posat un trosset de canyella en rama, la meitat de la meitat, eh? No gaire, i si ens agrada el llaurer, una fulla de llaurer, i això ho regarem ben regat amb birranci.
0: Ah, està bé.
1: Deixarem que s'evapori aquest birranci, ja tindrem una mica d'aigua calenta, que et diré jo, per 4 rotllets, poder mig litro,
0: sí,
1: no negar-ho molt,
0: i posa l'aigua calenta. Com dius l'avi de calenta o com hem d'afegir? No t'ho pregunto mai i sempre queda molt dulce.
1: L'aigua sempre calenta. Aquest dia, una gran cuinera, que és l'Ada Parellada, que cuina com la nostra, perquè no fa tanta cuina d'autor, fa cuina moderna, però no és d'autor, sinó que és de la nostra ella cada dia més.
0: Uh-huh.
1: I també està molt amb el reciclar les verdures, el menjar i tot això. I va dir, l'altre dia ella feia uns fideus, i va dir, l'aigua ha de bullir sempre, no podeu posar mai, perquè queden escaldats, i això passa amb l'arròs, passa amb tot. L'aigua ha de bullir sempre. I aquí també l'aigua ja la tenim calenta, li tirem, ho deixem 5 o 6 minuts, i llavors ho tapem. Baixem el foc. I només hem de fer que anar girant aquests rotllets.
0: Ah, molt bé.
1: En tant, cada 20 minuts, cada això, els girem. Com veiem que estan tous, doncs llavors ja podem tancar el foc.
0: Val.
1: L'única cosa que això ho hem de deixar refredar per poder-ho tallar bé.
0: Uh-huh.
1: I llavors què farem? Ho deixarem refredar. Si ho podem fer el dia abans a la tarda, millor, perquè l'endemà ja el tindrem això ben refredat. Sí, sí. I si no, t'has d'esperar un parell d'horetes, perquè si no, com ho talles, te se trenca.
0: No cal posar-lo a la nevera, però...
1: No. Bueno, si són aquests dies de tanta calor, sí. Bueno. Agafes la cassola i la nevera l'endemà, acabes de fer-ho. Ara, si són aquests dies com ara, que encara no ha vingut, no. Llavors, l'endemà, treus la malla aquesta... Aquesta verdura la deixes en allà. Ah, també hi podem posar una mica de pastanaga tallada així en diagonal. Mm. 3 o 4 pastanagues. I llavors agafes i treus la malla, ho poses sobre la taula aquella de fusta que tenim i ho talles al teu gust. A 3 dits, 3 centímetres, 4, cada tall. Ho poses tot altra vegada en aquesta cassola i llavors treus els alls. A nosaltres ens agrada perquè els alls... queden molt, molt tous. Queden, es desfan.
0: És que cuits els alls són molt bons.
1: Són bons, eh? Oh, sí. Llavors, l'única cosa, si no t'agrades el porro, el treus una mica, o ja no li poses, i llavors serveixes aquesta carn i a sobre una mica d'aquest suquet que t'haurà quedat d'això.
0: Molt bé, del birranxi, eh?
1: D'aquesta aigua que has posat. Si veus que n'hi fa falta una mica de més d'aigua, n'hi afegeixes una mica més.
0: Però això també deu ser el gust de cada un, no? Si els agrada una miqueta més sucós.
1: Més sucós o no. I llavors aquí tens uns rotllets rostits, són rostits, però ja al punt de poder-los servir, perquè si tu els arrosteixes i prou, i no hi fas aquesta mica d'aigua que et dic, i els deixes aquest 3/4 o una hora més, queda dur. Tu el talles i sí que és bo, però la carn no queda, i això queda tan tou. Tovíssim, tovíssim queda. I llavors això, a què ho podem acompanyar? Això ho podem acompanyar, ara que és el temps dels carbassons, amb un carbassó enfarinat i fregit o en tèmpora, amb unes patates fregides, amb uns xampinyons, amb uns xampinyons d'aquests, els comprem, els netegem, i amb una paella els passem, els afregim una mica i una mica d'all i julivert, i llavors ja posats en aquest plat, al costat. Vull dir, ho podem, amb esbergínia, amb pebrot vermell, amb moltes coses ho podem acompanyar.
0: Molt bé, no? Eh? Ha de ser boníssim és, tot
1: exacte,
0: això, eh?
1: I ara ja ve aquest temps que diem nosaltres que ve bé lo fresc i rostit. A mi els rostits a l'estiu m'agraden molt. Tu no?
0: Sí. I freds encara m'agraden més.
1: Sí, que vaig...
0: No freds de la nevera, eh?
1: No, freds de la nevera no, però si fa una hora que són fets no cal escalfar-lo. Allò que és tevi... Ja va bé. Doncs ara és el temps aquest de tots aquests rostits i els podem deixar fets i llavors, si ho hem fet el dia abans i llavors ho volem deixar per ens anar sobrat, ho posem en un tàper i 4 o 5 dies ho podem menjar sense congelar,
0: Molt bé, no? Molt bé, no? Poses... Però, com que és verdura, també s'ha congelat més,
1: No, poses a la nevera amb un tàper i tu dius, avui som diumenge, però els menjaré dijous, no cal que congelis. Ara, si dius, no sé quan m'ho menjaré, i si no el dijous dius, saps què? Ja fa masses dies i no ens ho hem menjat, ho congelo.
0: Val.
1: Perquè vull dir, el congelat va molt bé, però és, a mi m'agrada més tot sense congelar.
0: Sí.
1: Però jo considero que el congelat va molt bé per molta cosa. Hi ha persones que ja fan tot això i ho congelen.
0: Sí, ho tenen ja fet per un moment
1: determinat. Per un mes o un... Sí, jo com que tinc temps, ho puc fer. Ara, si me sobra, sí, però jo congelar-ho, per exemple, ara haig de fer una vedella amb bolets i vindran 16 persones o 15 d'aquí 2 setmanes i congelo. No, m'estimo més aquella setmana ja fer-ho, aquella setmana mateixa. Això cada un, la cuina...
0: Sí.
1: Doncs és això.
0: Aquests rotllets també els podem fer servir tallats per fer un plat d'entrant, no?
1: Sí.
0: Allò bueno, tallats una mica d'una mida d'un parell o 3 de dits, no?
1: Sí, i això fas un plat únic, com t'he dit, acompanyat de tot això, o fas una amanida... I això.
0: Ben saludable, eh?
1: I queda molt bo. I llavors, si tu no t'agrada el bacó i no t'agrada el formatge, a la carnisseria te'ls poden omplir del que tu vulguis. De cansalada d'aquella de pebre, de salsitxa, d'ou dur, de pebrot...
0: Sí. Quins serveis, no?
1: Aquests perquè ja són els que venien així, eh?
0: Sí.
1: Però si tu dius, no, a mi això no m'agrada, doncs ells tu encarregues, aquell dia no t'ho faran, però dius per demà passat. I és un plat que queda molt bo, eh? Queda molt bo, hasta si tens convidats, aquests farcits que abans sempre fèiem la llat o fèiem vedella, aquests farcits amb això, i amb llom. Amb llom de dos colors queda boníssim.
0: Què vols dir? Doncs rellenes amb això?
1: No, sí. L'obren com un llibre i tu li dius, el vull farcit d'això. i ells ja te'l farciran, te'l lleguiran i tot, i llavors tu el vas a comprar i has de fer el mateix
0: caramba,
1: sistema que aquest.
0: Molt bé, molt bé.
1: I el llom
0: bé.
1: Queda molt bo, molt.
0: Bé,
1: llavors també el llom, hi ha gent que se'l mengen com a fiambre, fred.
0: Sí.
1: De primer plat.
0: Uh-huh.
1: Saps? Fred. Tallant més prim, fred.
0: Sí, jo vaig fer, fa bastant de temps, cosa rara, eh? El llom ben embolicat, diguem-ho així, amb sal grossa.
1: Sí.
0: I després va quedar boníssim, eh?
1: I te va quedar bo. No? I jo en sal no m'atreveixo.
0: Sí.
1: Perquè una vegada vaig fer un peix i em va quedar... El devia estar massa al forn i em va quedar molt sec. Peix,
0: doncs allò, esclar, me va quedar com si fos per el dolç, però fet a
1: sí,
0: casa.
1: Sí, ah, exacte.
0: Eh? Vull dir, me va quedar molt bé. Cosa
1: quedar...
0: rara, eh? Jo, no,
1: no bueno, sempre hi ha coses
0: que et surten més bé que altres.
1: Exacte, que et surten més bé que altres.
0: Deves recordar els ingredients, Joana,
1: doncs per aquests ingredients, tal com hem dit, agafarem un llumet d'aquests de pollastre per cada un. Si són molt grossos, agafeu-ne tres, però jo en agafaria un per cada un, si s'obre ja el tindreu. Llavors necessitarem una ceba, necessitarem unes pastanagues, unes tomaques, un all porro, una cabeça d'alls, una mica de canyella,
0: sí.
1: I si us agrada el llaurer. Oli, sal i pebre. I una mica d'aigua per estovar tot això i aquest bon raig de birlanci que no hi falti.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Això, doncs, és un plat que tothom ens hi podem afegir,
1: sí.
0: I un plat ben saludable.
1: I ara que venen les revetlles, també és una cosa que la pots tenir feta. La setmana que ve us portaré uns entrants per la revetlla,
0: uh-huh.
1: O pel dia de Sant Joan, uns entrants freds, per poder gaudir d'aquests dies.
0: Escolta'm una cosa, els el podem preparar abans?
1: Sí,
0: tot
1: els
0: això?
1: El podem preparar abans i no són
0: bé.
1: Gaire difícils de preparar.
0: Molt bé, Joana, gràcies per explicar-nos en aquesta estona de fogons i de ventals. Ara estaria en el de ventals, avui no me l'embrutic gota, eh?
1: No, avui no, perquè no, això no embrutic gaire,
0: no,
1: eh?
0: Això no,
1: això
0: és verdura.
1: És net.
0: Gràcies, Joana, fins al proper setmana.
1: Molt bé, vinga, adéu-siau. Bon
2: continguts en xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Grans poetes, musicats per grans cantants. De poemes i cançons, amb Jaume Escala.
2: Aquest poema, del que n'és autor Carles Riba, es basa en un episodi de la Odissea d'Homer, una obra que Riba traduïa en aquells anys. En concret, es tracta del darrer viatge que va fer Ulisses des de la illa de la princesa Nausica fins a Ítaca, la seva pàtria. Ulisses, heroi de la vigilància, sempre a l'aguait de perills que poden despertar pels camins i dificultats en les seves aventures. Escoltarem aquest poema, el de Refreu, interpretat i musicat per Rafael Subirachs, però abans escoltarem la versió recitada. El de Refreu. El vent llagotejar manau feliç, el vent que mesurava davant davant del freu. Quin amor, aquell dia domà, l'ímpetu greu del vent, que sobre el mar obrís un calladís d'ones blaves, per on volés manau feliç. Com a un fat que somriu, t'abandoni ma fe, o vent, i m'assegui sota el balam inflat, tot d'una com un vel, amb què es cobrís el fat, per entenebrir-me un son profund com el no-re. De mi només vetllava nua i ardent ma fe, i per ventura, al llarg de l'onejant camí, l'avís guaitava sota cada alegre esqueixai. S'abatia l'ocell com un pols d'espai, i el núvol gras, com altra nau feliç, damunt de mi bogava. Un mateix vent ens dava a tots camí. Jo dormia, no fores per mi joia vivent. No suggereu per mi ulls foscos de la mort. Em deixo endir la mansa felicitat d'un port. I vaig vestir ma casa de cara al vent. El vent, son del freu, tu ets ara ma llibertat vivent.

és la nau feliç. Com un fat que somriu

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Sabies que...
2: L'estómac humà produeix àcid clorhídric prou potent com per dissoldre molts materials i descompondre els aliments amb gran eficàcia. Aquest àcid és tan fort que podria danyar greument els teixits del propi cos. Llavors, per què no ens autodigerim? La resposta és que l'estómac té un sistema de protecció extraordinari. Les seves parets estan cobertes per una capa gruixuda de moc que actua com una barrera química. A més, les cèl·lules de la mucosa gàstrica es renoven molt ràpidament. Aproximadament cada pocs dies es regeneren completament. Aquest ritme accelerat evita que possibles danys causats per l'àcid s'acumulin. Quan aquest sistema falla, per exemple per infeccions bacterianes o per certs medicaments, poden aparèixer úlceres. El més sorprenent és que tot aquest procés passa de manera automàtica i contínua, sense que siguem conscients. El nostre cos manté un equilibri delicadíssim entre destruir aliments i protegir els seus propis teixits, demostrant fins a quin punt els mecanismes interns són precisos i sofisticats.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. S'ha restablert la circulació gairebé totes les línies de metro de Barcelona. Només queden dues línies amb incidències, la L2, on està tancada l'andana direcció Badalona de Pompeu Fabra, de l'estació de Sant Roc, i la L3, que no opera entre les estacions de Passeig de Gràcia i Vallcarca. Pel que fa a Rodalies, les línies R11 i R2 Nord de Rodalies mantindran alteracions importants. Demà la R1 tindrà servei ferroviari entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar, i entre Arenys de Mar i Massanet-Massanes hi haurà servei alternatiu per carretera. A la R2 i la R2 Nord hi haurà autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni. El servei Avant Girona a Barcelona es preveu que funcioni amb normalitat. En total hi haurà 8 línies amb serveis de bus afectades per la pluja i per obres. I els Mossos d'Esquadra busquen un menor de 12 anys desaparegut a Granollers aquest diumenge. Han fet una crida a les xarxes perquè la ciutadania hi contacti al 112 si tenen alguna informació. Es tracta del Rami, d'un metre 73 centímetres, de pell morena, de constitució grossa, i amb els cabells curts i arrissats. Anava vestit amb samarreta turquesa i pantalons curts esportius taronja i podria estar desorientat. El president Salvador Illa ha indicat que és una desaparició en el marc del temporal. I milers de persones s'han manifestat a Barcelona convocats per diverses organitzacions en defensa del dret de l'habitatge. La manifestació per l'habitatge a Barcelona ha plegat llogaters que han cridat a la vaga general que, de fet, els sindicats Comissions Obreres i UGT hi han acordat convocar pel novembre. El sindicat de llogateres ha fet una crida a guanyar aquesta vaga i ha confiat que tothom s'hi sumarà. Escoltem la portaveu, Carme Arcaraz.
2: En 6 dies s'ha encès una guspira que ja és imparable. Això no ha fet més que començar. De fet, ara tot just comença la legislatura de l'habitatge.
1: Ada Colau participarà en el Front Comú d'Esquerres per les eleccions espanyoles i pot ajudar, ha dit, que sigui més ampli. Ho ha dit en declaracions de Televisió Espanyola i ha assegurat que no s'ha proposat com a candidata de res i que si pot ajudar a aconseguir aquesta unió d'esquerres a l'esquerra del PSOE, ho farà des de fora o des de dins, i si és dins de dins, ha dit, tant li fa el número 1. Els alcaldes i representants del Camp de Tarragona han signat avui a Vilaseca un manifest per reclamar una gestió dels riscos associats a la indústria química i al transport de mercaderies perilloses compatible amb el desenvolupament. Defensen la protecció de les persones i diuen que ha de ser la prioritat perquè consideren que la seguretat, l'activitat industrial i el creixement han de poder conviure. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: FM. Ràdio Sant Cugat. Continguts en xarxa. Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
3: És alcalde d'un municipi de les Garrigues de poc més de 300 habitants. Quines responsabilitats, anècdotes i reptes hi ha darrere del càrrec? Ho descobrim al Som Terra amb el Víctor Massip, alcalde de l'Albagés i creador del perfil d'Instagram Ruralcalde.
4: Hola, què tal, Pili? Com estàs? Avui parlarem de papers, però no us penseu que us en farem firmar o us en farem omplir alguna cosa. Tranquils. Que consti d'entrada, jo sóc dels que ho volen digitalitzar tot, que creu en una urbanització i una administració pública ben digitalitzada que economitzi la feina i que ho agilitzi. I que ningú del poble s'hagi de quedar enrere amb aquests canvis, sinó que si no té ordinador o l'oficina obre dos matins a la setmana, fer tot el que faci falta per pal·liar o fer més petita aquesta bretxa digital que cada vegada és més gran i que costarà molt de tancar. Però una cosa és digitalitzar l'Ajuntament o les diferents seccions d'un Ajuntament i l'altra és acabar fent-ho malament i fer una cosa xunga. A vegades sembla que això últim ho fem a propòsit. I és que, veureu, totes les digitalitzacions comencen igual. Et presenten una eina nova, te l'expliquen, sembla màgica, et diuen que t'estalviaràs feina, que ho tindràs tot al núvol, i els primers mesos sembla que va molt bé, que rutlla molt bé i és fantàstic, fins que un dia te n'adones que igual la feina la fas dues vegades, que a la plataforma nova estàs fent aquesta feina, però a la de sempre també ho has de fer perquè no disposes de les dades que maneges cada dia a la nova. I què passa? Que la nova i la vella no acaben parlant i la d'un organisme no parla amb l'altre. Cada administració, doncs, fa les seves subvencions, té les seves ajudes, fa les seves convocatòries i tenen els seus portals inclús i les seves maneres de justificar. Per separat, si les mirem, totes tenen sentit en un ajuntament i en un poble i a cada regidoria o a cada estament. Però juntes es trepitgen. I el problema del dia a dia és doncs, el de la cantonada, el del camí, el del veí que no pot fer un tràmit, el que encara queda més lluny perquè al poc temps que tenim s'han d'acabar omplint formularis i el que ve és, és el que em cou de veritat. Els ajuntaments petits som els més fiscalitzats del país. I això està bé, s'ha de fiscalitzar, els diners públics són de tothom. Però els pobles petits també hem de poder respirar una mica. I el que no pot fer és que un interventor o interventora mani més que un alcalde. I la seva responsabilitat pesi molt més. L'interventor ha de controlar, però tampoc ha de prendre decisions per governar. Per això penso que ja hi ha les eleccions. I el drama és que ni tan sols el trobem, perquè primer hem d'agrupar amb altres pobles per poder pagar un interventor o interventora i després cap habilitat nacional vol venir a ocupar la seva plaça. Normal, és que qui vol fer quilòmetres per 5 pobles o portar tanta responsabilitat en pobles de menys de 300 habitants. Resultat, trobem gent de tot. Alguns molt bons, altres sense experiència, altres que porten responsabilitat de pobles sencers a l'esquena i el Consell Comarcal pues, al mig, fent mans i mànigues i tapant forats tal com pot. Jo proposo una cosa molt senzilla. Deixem de crear xiringuitos nous, deixem de traure plataformes, oficines i programes amb noms bonics i comencem pel fonament, que cada poble petit tingui un bon secretari o secretària d'interventora estabilitzada, preparada i ben pagada. Perquè si no, algú podria pensar que el que es vol en realitat és que els petits ajuntaments es cansin i pleguin. I nosaltres estem cansats, sí, però ganes de tancar l'Ajuntament no en tenim. Així que ens veiem la setmana que ve.
5: Som Terra, amb Pili García.
6: I avui al Som Terra saludem de nou el Ramon Sarroca, que, com ja sabeu, si no us ho recordo, és el president de la FACAC, de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Ramon Sarroca, benvingut un dia més al Som Terra. Necessitem, perquè tu ets un referent en el primer sector i així ens poses una mica al dia, com per exemple de la taula agrària. Com estàs?
7: Pues molt bé, bon dia, primer que tot, i bé, anar lluitant, que és el que... que ens toque en aquests moments convulsos i incerts.
6: Però on comencem? Pel que fa a les, no sé si dir-ne preocupacions, però potser si no, els temes que més preocupen ara mateix.
7: Tu dies abans vam fer el dilluns aquesta taula agrària extraordinària. En principi era una taula agrària perquè ja fa bastant temps que estem lluitant i s'està parlant del tema preocupant del sector del vi base cava, però va esdevindre en una taula que vam parlar pues, una mica de tot, perquè hi ha algo que ens afecta a tots els sectors i això, al contrari de paivagar-se, el que està és augmentant. És una crisi de sectors i també de territori. Continuem en segons quins llocs en la sequera. Hi ha un augment de costos a tots els sectors brutal i, per contra, si aquests costos se veguessin acompanyats d'uns preus una mica més a l'alça, sinó que tot al contrari, que també hi ha un enfonsament de preus en general, i els costos, pues, lo que són els combustibles i els fertilitzants, pues, ja fa més d'un any, a través o per causa de la guerra del Golf i tot això, els fertilitzants no paren de pujar i també comencen a escassejar, i després els combustibles, bueno, que ja tothom podeu veure que és la notícia de combustibles, gasoil, gasolines i gas, és la notícia de tot plegat. A partir d'aquí, se va veure una bona predisposició també pel departament. L'anunci del departament ha així atret ràpid i dir farem front en tot allò que puguem en els sectors que vagin d'entrant en una preocupació més a l'alça. El del vi pues, és el primer que s'ha de posar algunes mesures, però ja fa unes setmanes s'està fent reunions a la federació, a la branca del vi estan fent reunions, també taules sectorials del vi, tots plegats, i han redactat un pla director en 60, crec que són 64 mesures, de les quals s'hauran d'anar desplegant. I dius, bueno, i tot això ho arreglarem en diners, subvencions, bueno, doncs hi ha unes parts de diners que són del fons de contingència, fons agraris i també recursos propis de la mateixa Departament d'Agricultura. Això és una mica l'exposició per anar fent boca.
6: Una de les coses, perdona, pel vi, el cava, que segurament és el que més ha transcendit, és l'arrencada.
7: Hi ha un pla d'arrencada, aquest pla director contempla un pla d'arrencada, perquè al final aquesta tendència... Sí que venim d'uns anys convulsos entre sequera, els preus no eren dolents, però clar, les produccions eren molt dolentes, i cada vegada la constatació aquesta de que hi ha massa producció pel consum que hi ha. El consum és algo que ha fet una davallada important i la davallada és mundial. Tenim la prova de que a França, a la zona de Bordeus, pues ja fa molt de temps que estan fent grans arrencades per a tindre una mica controlat oferta-demanda, i aquí creuen els companys del vi, el cava, que s'ha de produir, sempre quan l'arrencada ha de ser una cosa voluntària, però també estem en el mateix que se'ns ajunta tot. Vull dir, el perro flaco...
6: Todos son pulgas, no?
7: Todos son pulgas, que diuen. Un sector una mica ja també envellit. I aquí se contemple poder fer arrencades voluntàries, però també segurament que a molta gent li servirà per a fer el seu acabament dintre el sector en un pla d'arrencada, i segurament que seran aquests els primers que es posaran a fer tota aquesta disposició del pla d'arrencada. És una de les mesures importants. Després també hi ha hagut el que és la collita en verd. També s'ha fet, és important, però això és una mesura que és anual. El que són la destil·lació de crisis, també s'hi destinarà la ratlla dels 5 milions i alguna cosa, i una miqueta més, 5.400, diuen. També servirà per atraure volums de caldo que avui per avui no saben el que fer-ne, i entre unes coses i unes altres, a veure si se pogués fer que això ajudés a que l'any que ve poguéssim tindre una situació una mica més tranquil·la.

0: tot passa... És veritat que tinguent aquest pla director, pues ja no comencem de zero, ja hi ha alguna cosa programada.
1: 64 algo... mesures, déu-n'hi-do.
0: Sí, són unes mesures pues, que hi ha diferents coses. També clar. Una de... I això sí que és una mesura territorial, més tan sectorial com territorial, que és aquestes vinyes que, com que hem tingut episodis, i tindrem cada vegada més episodis d'incendis, de grans incendis, on a les zones on compartixen les vinyes, en els secans, però també en les zones forestals, pues serveixen d'un mapatge per a controlar també alguns incendis que s'han controlat quan han arribat en zones cultivables. Aquestes vinyes se vol contemplar de que no es puguen arrencar perquè fan una feina estratègica i això també de tindre una compensació, perquè la millor aquella persona són les primeres que vol arrencar. No sé, és per a dir-te algo perquè mos entenguin els que mos escolten de que ja hi ha un pla director per afrontar tota aquesta situació que potser avui per avui és el sector més
1: castigat.
0: Més castigat i el que ens preocupa més a tots.
1: Has dit tantes coses importants, canvi climàtic, augment de costos, bueno, no, ho has insinuat, amb tot l'augment dels combustibles. És que hi ha moltes coses, no només al sector primari, al final el sector primari està a la societat. A la societat ara estem vivint un moment, no sé, amb canvis de tot tipus, no?
0: És que és global. I ara ens
1: trobem, sí, l'alimentació també.
0: Ara ens trobem en una situació i que ho podem veure, i no cal, només que te cal engegar les televisions i pots veure la situació que està en la nostra gent, els joves, la gent gran, en el tema habitatge, en el tema sanitat, en el tema també d'ensenyament, i el tema alimentació pues, també és un tema que esdevé situacions crítiques, situacions greus, per a tota aquesta escalada que són moviments geopolítics que no hi podem fer res, però que ens afecten moltíssim a l'hora de continuar fent la feina aquella que estem acostumats a fer cada dia. I amb el món de l'alimentació pues, s'està posant en qüestió moltes situacions que se fa difícil continuar la teua feina per la baixa rentabilitat que té els teus productes, i aquesta és algo que en aquesta crisi de preu, per exemple, hi ha peticions, allí també va sortir la taula agrària, farem, i s'ha fet una bateria de peticions tant a la Comissió Europea com al Govern Central, al Govern de Madrid, com al nostre govern autonòmic. Uh-huh. Perquè hi ha coses que depenen d'uns, hi ha coses que depenen dels altres. Hi ha una pertorbació de mercats important a nivell europeu
1: i
0: aquí s'hauria de demostrar aquesta Unió Europea les clàusules salvaguarda per a un dels casos exemplars és aquesta gran importació que hi ha d'arròs del sud-est asiàtic, això està afectant a les ventes nostres, està afectant els preus, i això és una pertorbació de mercats, i de moment no sentim dir que s'hagi activat una clàusula salvaguarda, que és la que ens diuen que s'activarà, que s'activarà quan hi hagi una pertorbació de mercats, fa molt temps que hi és.
1: I per què no s'activa?
0: Bueno, perquè la política...
1: Valenta.
0: La política és així, primer s'ha de demostrar... Ho ha de demostrar una quantitat important, suposo jo, d'actors, i entre que ho demostren, que no ho demostren, que es posen d'acord, que prenen decisions, que tornen de vacances, i políticament els interessos que hi ha, pues costa molt, però el damnificat ja està tirant endavant.
1: Deies de la crisi de preus. La crisi de preus per als productors. En canvi, els consumidors no veiem que hi hagi una crisi de preus, diguéssim, a la baixa. Hi ha la crisi de preus a l'alça. De fet, les dades de l'IPC tornen a estar amb màxims de fa 3 anys, no? Sobretot pel gasoil i la gasolina, etc. Però també per tot plegat.
0: Bueno, perquè sempre hi ha, quan el riu està mogut, sempre hi ha pescadors que pesquen més uns que els altres. I aleshores, això és el que està passant. L'alimentació, per això ja ho denunciem des de fa molt temps, l'alimentació arriba a la societat en un encariment de preus brutal.

0: que no se reflexi en el preu que estem cobrant els pagesos i els ramaders. Aleshores, això, pues aquí ja hi entren els monopolis, això, una cosa és el monopolis o els ilopolis de l'alimentació. Si parlem d'habitatge, són els fons buitres que diuen, si parlem...
1: I en el món, i el primer sector també està passant, no? Aquests fons que també venen i compren.
0: També hi està passant una mica de no sé, per l'esquina de cadun,
1: sí.
0: Perquè això ja fa temps que existís.
1: Vull dir,
0: la pertorbació també important dintre del món agrari és aquests fons d'inversió que estan fent una distorsió important dintre del món agrari. Una cosa és produir per tindre una rentabilitat com a persones o com a autònoms o com a empreses que et dediques amb això i buscar aquest rendiment per a poder sobreviure. I l'altre és buscar un rendiment econòmic rentista, que no deixa de ser un moviment rentista, que allí el que busquen... No perdre diners, està clar, ningú vol perdre diners, però dintre de la desestabilització el seu és un rendiment a l'euro.
1: L'altre dia vam entrevistar el Francesc Reguant, que va presentar el seu darrer llibre a Lleida, i llavors vam tindre l'oportunitat, i deia, clar, que moltes vegades ens pensem, no, si no hi ha problemes d'alimentació, perquè les lleixes dels supermercats estan plenes.
0: Sí, no, dona la sensació de que sempre hi ha de tot, en tot moment i tots els dies de l'any, sigui d'on sigui. Però aquesta és una visió una mica bucòlica de que l'aliment és algo que no faltarà, l'aliment és algo que està a l'abast de tothom, però l'aliment comença a faltar dependentment. També és una mica de lo que diem de l'ascensor social. No tothom pot comprar els aliments bàsics. I això ho hem de començar a parlar i n'hem de començar després. La producció dels pagesos i dels ramaders, en tant en quant entenem aquesta filosofia, fem alguna cosa més que fer aliments. L'altre dia, no fa gaire, estàvem amb els companys de dalt de les cooperatives de muntanya, de ramaderia extensiva.
1: Clar.
0: No només produeixen aquesta gent animals pel consum, fan moltes coses més que, si no, les trobarem a faltar.
1: I tant.
0: I estan abandonats. Estan abandonats a la seva sort. Per moltes coses que es fan, entre els parcs naturals, entre el turisme, que també els afecta negativament. Una cosa és una afectació positiva, de que bueno, hi ha més gent, hi ha més consum, això és bo, però després també aquesta idea preconcebuda que té el turisme quan va a alta muntanya, que es pensa que tot és lliure...
1: Ai, Ramon, alguna cosa... Anem a acabar amb una esperança, no?
0: Amb una esperança. Mira, nosaltres, com a Federació de Cooperatives, continuem mantinguent i aprovisionant aquest pressupost, que és el de l'impuls, que és el que serveix per ajudar les empreses a fer innovació, a fer recerca, a fer noves inversions per a poder contrarrestar aquestes situacions que ens són molt adverses. Pues continuem estant aquí, cada vegada les inversions són més altes, intentant reduir aquests costos en tot allò que puguem. Pues això, continuem fent les convocatòries, continuem amb el Departament d'Agricultura provisionant aquest fons, que és molt important. Ja estem... La temporada passada va ser 19 milions d'euros, se van ampliar 7 o 8 milions més, total per a fer inversions, però no per a que siguem més bonics, per a que tinguem més modernitat, per a que ho puguem lluir més, sinó per a reduir aquests costos, intentar que els preus dels nostres productes, perquè no sempre, creiem que no sempre sigui així, que els nostres productes siguin més rentables, que siguem a l'hora de vendre, a l'hora de més eficients, i amb això estem, i no deixem de fer coses perquè creiem que això revertirà i la situació no sempre serà com ara, i quan revertisque la nostra intenció és de que hem de ser aquí.
1: Gràcies per ser-hi també, per ser aquí una vegada més.
0: Moltes gràcies.
1: Necessitem una abraçada i que vagi molt
0: bé. Igualment, gràcies.
1: Joan Montserroca, president de la FACAC.
2: Aikus a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura amb la Rocío López. Som poesia, som terra. I avui els aikus que ens té preparats la Rocío López van en referència a lo sagrat. Rocío, bon dia, explica'ns.
3: Hola, bon dia, Maria. Pues sí, en aquesta part que estem intentant explicar una mica el que és l'essència i com endinsar-nos dins dels haikus i per a poder-los entendre d'una manera més conscient, ens atansarem a lo sagrat, dient lo següent. Jo no ho dic, ho diu un senyor que es diu Blid, del segle XIX, bueno, a principis del XX, que va estudiar al Japó i va publicar molts llibres sobre l'estudi del haiku. I deia que les ments occidentals només podíem atansar-nos, ja que és una forma poètica que sorgeix de la cosmovisió japonesa, que no és ni més ni menys que respectar la cultura del sagrat. Entenem per sagrat no un déu o un ésser suprem ester al món, sinó tot allò que és de bé i allò que no és de bé també. Lo sagrat habita el món. I què és lo sagrat? Pues lo sagrat són les fulles verdes, les fulles recient nascudes entre els rajos de sol. El haiku no està fet per a meditar, perquè lo sagrat, allò sagrat, no és una cosa per comprendre, sinó per sentir-la. L'haiku contempla, i contemplar és estar, estar absolutament. El haiku no transforma el món, te posa en contacte amb ell i t'introdueix. Diu també que les persones, això és un altre entès, que es diu un tal Fernando Rodríguez Izquierdo, diu que les persones no necessitem un camí a la espiritualitat, estem en ella. I lo propi és assombrar-se pel contacte amb el món, amb el sagrat. Sí. L'objecte final és sentir el món, encara que de vegades solament l'intuïm. I en aquesta intuïció entre aquest haiku que diu en alguna parte, detrás de les nubes, la luna llena. És maco, no? Tu no la veus, la intueixes, però tu saps que hi és, no? El contemplar és l'estar, i en l'estar tenim aquest haiku tan maco també del Isa, que diu el següent: essent restanti, queia la neu. Tu estàs i la neu cau i ja està. Això és el haiku, no? N'hi havia dues, però una d'elles no cantava. Cigales de tardor. El concepte de que no canta també se recull. El concepte de no fer res, de no ser-hi, també se recull dins del haiku. És de Sonji. El lent i incessant caure de les fulles dels arbres, fer caca a l'aire lliure. Aquest és de Lisa, i aquest, com que lo sagrat és tot, lo bonic i lo lleig tot és sagrat, hi ha aquests tipus de haikus que es diuen haikus feistes, lletxistes, perquè parlen de coses, bueno, que no són pura bellesa, per dir-ho d'alguna manera, però que també entra dintre de lo sagrat i entra dintre de la natura i entra dins del haiku. I ja està, per avui ho podríem deixar així, que si no després ens passem de llargs.
2: Molt bé, Rocío, doncs gràcies per apropar-nos a aquests haikus i fins la propera.
3: Gràcies a tu, Maria, fins a la propera.
4: Continguts en xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.

0: Comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Uli de Ràdio. Ivan i Sergi Joansson, bon dia.
1: Hola.
2: Bon dia.
0: Almenys comencem aquesta entrega de la Show en Sèrie. Tenim actualitat?
1: Doncs mira, jo tinc actualitat.
0: Vinga, perfecte.
1: Serà la de sempre, però bueno. Futurama
0: sí.
1: Ha acabat. Un altre cop. Per tercera, quarta vegada, ara no ho recordo gaire bé, però ha acabat les seves emissions regulars, és a dir, amb els episodis setmanals.
0: Vale.
1: A partir d'aquí, l'únic que hi ha confirmat són tres especials de duració pel·lícula, aproximadament, que arribaran en algun moment de 2027, concretament al Nadal, i a partir d'aquí els dos següents ja s'anirà veient.
0: Ui.
1: Però un cop més, jo crec que ja tenim un peu posat a la cancel·lació. Haurem d'esperar dos anys per veure el que passa, però bueno, escolta, són 27 anys d'anar i tornar, jo crec que també la podem deixar marxar, eh?
3: Sí, senyor, estic d'acord.
0: Sí?
3: Home, tot el que porta 20 i pico anys ja es pot deixar marxar des de fa molt de temps.
1: Vull dir, a mi la sèrie me segueix agradant, però jo 180 capítols més 3 especials ex d'alta duració, jo crec que ja n'hi ha prou. Jo penso, eh?
0: Molt bé.
1: Si segueixen fent, jo seguiré veient, per cert, també.
3: Jo he vist DTF.
1: Què és això?
3: DTF St. Louis. És una de les guanyadores també dels Emmys.
1: Sí?
3: Entre altres, protagonitzada pel David Harbour, de Stranger Things, de HBO. Però bé, és curiosa, és interessant. Parla, bueno, de dos adults que viuen crisis existencials, sobretot a nivell sexual. I la veritat és que ha estat... És original, en el sentit de la paraula original. Doncs m'ha agradat bastant. Crec que va guanyar diversos Emmys, sobretot d'actors i actrius. Ara fa un parell de setmanes. La recomano per qui la vulgui veure. No és gaire llarga. Té capítols durant relativament poquet.
0: Molt bé, perfecte. Doncs jo la veritat és que no tinc res de...
1: No ja, has admirat res? Com va, Friends?
0: Continua, novena temporada, ja l'estic.
3: Ah, bueno.
1: Molt bé, molt
0: ara
1: bé.
0: La Rachel ja tinc la nena.
3: A mi jo estic al capítol 15 de la novena temporada de The Office, eh? Ja ho tinc, això. Bé. Sí, sí.
1: Pues...
3: Sí, ara l'octubre ho acabo ja.
1: També t'he dit que ho sento, eh? Perquè aquesta temporada...
3: Aquesta temporada hi moltes, però...
1: Jo
3: no
1: te, jo te la puc arribar a comprar fins que marxi Michael. Jo te la puc arribar a comprar. Soc conscient que els capítols ja no són
3: la
1: el mateix.
3: La temporada després de que marxi l'Steve Carrell, la temporada 8, és de les que a mi més m'agrada.
1: És interessant per tota la rotació de personatges que hi ha. Robert California a mi m'encanta.
3: És la que més m'agrada a mi. Robert California és el de l'actor de Blacklist, no?
1: Crec que sí, és que fa el personatge més passat de voltes que jo he vist.
3: Aquest personatge no m'agrada. Però sí, la novena temporada, diguem-li que no estic rient jo a la novena temporada.
1: Jo et dic que pague la pena al final, eh? O sigui...
3: Bueno, després de 26 capítols, el 27 està bé que estigui bé, sí.
1: No,
3: bé. Gràcies,
1: no, no tant per l'última temporada, sinó per la sèrie en general. Vull dir,
3: no, okay.
1: La tanque molt bé i quan l'acabes de veure dius, bueno, vale, les últimes dues temporades que he vist no ha estat perdre el temps. Pa la pena, ho pague.
3: Sí, és que jo crec que no m'agrada... Vull dir, ja ho sabíem, que no m'agradaven les sitcoms. He vist una de les que està catalogada com de les tres millors. No m'ha agradat. Veurem, perquè ja estic encomanat a fer-ho i cap problema, a veure Friends si m'agrada o no.
1: I també tu estàs a l'època dura de Friends, eh? Perquè
0: sí.
1: Joey i Rachel, a veure què se li va acudir allò.
0: A mi m'hagués encantat.
1: En sèrio?
0: Sí. Sí, de,
1: no
0: a més des del
1: principi gens
0: jo, la relació Ross i Rachel és profundament tòxica.
1: Aquí estic d'acord amb tu.
0: I sosa.
1: Aquí sí, estic d'acord amb tu. Però
0: Joey i Rachel...
1: Joey i Rachel no tenen res a veure l'un amb l'altre.
0: Per això.
1: És que no. És d'aquelles idees que se'ls acudeixen al final d'un programa que dius... És que no.
0: Perquè...
1: És que això se t'ha acudit perquè portem tants capítols que ja no tenies res més a fer. O sigui,
0: ja,
1: saps?
0: No sé. Bueno, a mi sí que m'agradi. En
1: bueno,
0: tot cas...
1: Si em deixes, perdó, últim incís d'actualitat, que la tecnologia és d'actualitat, però bueno, estàvem parlant de Friends, eh? Me queden 4 capítols per acabar Lo Serrano.
0: Hombre! Buah, vaya sèrie, també t'he dit.
1: L'última temporada
3: que me fico jo
1: és la cosa més insuportable que jo he vist mai. Són 8 capítols, eh? Però és molt insuportable, eh?
0: Pues imagina't.
1: És que tot el rato estan presentant personatges nous i jo penso, però qui és tota aquesta gent? Voleu donar-li temps als que tenim aquí que en 4 capítols marxen tots?
0: Sí,
3: com
0: sí.
3: És que mires Los Serrano amb la mà de coses que se fan a dia d'avui?
1: Perquè jo t'ho he dit moltes vegades, jo miro sèries espanyoles des dels ulls de dos mexicans, perquè estic en un canal de Patreon doncs això, on fan revisions de coses de cultura pop espanyoles. I l'última que estàvem mirant, els caps de setmana miren pel·lis, però entre setmana miren Lo Serrano. I cada dos dies un capítol de Los Hombres de Paco. Los Hombres de Paco no l'estic seguint, eh?
0: No?
1: I jo crec que m'hauria d'haver quedat amb Los Hombres de Paco.
3: Home, Los Hombres de Paco, quan se'n va amb lo del dimoni i l'inferi així, també és una miqueta...
1: Sí, però saps el que passa? Que tenen la desena temporada que com a mínim ho anul·la, tot això.
0: La desena, perquè...
1: La desena és la nova, la del 2021.
0: Ah, bueno, clar. Però allò encara...
3: Això és una altra sèrie.
1: Però com a mínim ho anul·la, saps, tot això? És com la nova temporada de Scraps, que anul·la l'última.
3: Mínimament recordava jo d'aquesta extra de...
0: Bueno, és que la van cancel·lar de la televisió. La van treure. En fi, doncs avui torne a tocar estrenes, en aquest cas la primera quinzena d'octubre, i comencem per a Netflix, que arriba a l'este de l'Eden.
2: Creo que hay monstruos que nacieron en este mundo de padres humanos. Un monstruo es una variación de la normalidad aceptada. Un niño puede nacer perfecto, pero sin bondad o sin una conciencia.
0: Després de la Guerra Civil, dos germanastres hereten una fortuna. Una dona anomenada Kathy Ames els sedueix i els manipula. L'actriu Florence Pugh, que és la protagonista d'aquesta sèrie basada en la novel·la de John Steinbeck, que va adaptar al cinema Elia Kazan l'any 1955.
3: Estem parlant de quina guerra civil estem parlant?
0: Ja no ho sé.
3: Evidentment l'espanyola no.
0: No, l'espanyola no.
1: No fa pinta. No. No fa pinta.
3: Per cert, d'aquí poc farem monotemàtica de guerra civil, ja us aviso.
0: Ah,
3: vale?
0: Sí?
3: Ja està... Però no, ho farem per ordre cronològic. Primer farem una de la Primera Guerra Mundial.
1: La mateixa pregunta que has fet tu, guerra civil espanyola o...?
3: No, espanyola.
1: Ah, vale.
0: Sí? Bueno, venga. Doncs Amazon Prime Video arriba Reina Roja.
4: ¿Qué quiere?
5: Advertirle. A usted y su organización. Desde ayer estaba en Londres, pero se mueve por todo el mundo con mucha rapidez.
4: Usted sabe cosas que no debería.
5: Quiere destruir Reina Roja. Hace unos años...
0: Tiramilles, Sergi.
3: Juan Gómez Jurado, escriptor espanyol, de moda pel que fa a la novel·la negra, va fer aquesta trilogia, millor dit, ja li podríem dir saga de Reina Roja, Loba Negra i Rei Blanco, Prime Video fa un parell d'anys, deu fer ja, va fer la primera temporada, adaptant el primer llibre, el de Reina Roja, que parla d'Antonia Scott, que és com un... podríem dir que és com un experiment de superdona, per així dir-ho entre cometes, que la gent ho ha llegit, no ho he explicat bé, però més o menys és això, i John Gutiérrez, que és el típic policia, d'acord? Uh-huh. De qualsevol novel·la negra. Hobbies que us querien i Vicky Luengo, que ha enllaçat la promo del ser querido del Javier Bardem i del Toro Goyen amb la promo de la segona temporada de Reina Roja. Està bé la trilogia, està bé el que escriu Juan Gómez Jurado. Jo ho he dit més d'un cop, a mi no m'agraden les adaptacions a l'audiovisual espanyol de novel·les negres comercials espanyoles, però la primera temporada de Reina Roja està superbé.
0: Molt bé.
3: Molt ben feta, molt ben interpretada, perquè tant el Hobby com la Victoria Luengo són molt bons actors, un bon actor i una bona actriu, es complementen molt bé, i la primera temporada, la veritat, és que està molt ben feta, veurem aquesta segona què tal.
1: S'haurà llegit les acotacions, Hobbits, que querien amb aquesta sèrie?
3: De fet, et diré que... Bueno, espera allò que va dir,
1: Sí, sí.
3: Et diré que no sé si a les altres ha passat o no, però una de les coses que crec que també li dona un plus en aquesta sèrie és que Juan Gómez Jurado té moltíssima mà en el guió, i això sempre acostuma a ser positiu perquè vagi bé l'adaptació del llibre.
0: Sí. Molt bé. Gràcies, Sergi. Adéu. Adéu. Doncs continuem repassant, en aquest cas, The Ark.
6: Hey, sport.
7: We know you're still sleeping, but we know that we'll all be reunited in the colony that you built.

0: told us what happened to the ship. Whatever happened, it knocked us off course.
1: Where's the captain?
2: Everybody that was in charge of running this ship is dead. It all falls to us now. We have some of the most brilliant engineers and scientists.
3: La trama segueix la tripulació restant d'una nau espacial coneguda com a Arc One, que després d'experimentar un succés catastròfic haurà d'esforçar-se per mantenir el rumb de la nau i sobreviure. Creada per Dean Devlin, l'acció té lloc 100 anys en el futur, quan les missions de colonització planetària han començat com una necessitat per ajudar a assegurar la supervivència de la raça humana.
4: Interessant, això,
3: la veritat és que sí, t'he de dir. Sí, sí, sí.
4: I
3: sí.
4: Això que tu no ets de gaire de ciència-ficció,
3: no,
4: eh?
3: No, però com està plantejada la trama m'agrada bastant, la veritat. A Disney Plus, el que arriba és Coven Academy, El hechizo de las brujas.
5: Says here in your record you have anger issues.
6: Stop talking! What just happened?
7: Welcome to Coven Academy.
8: So insecure, I think.
9: Being a witch is about sisterhood.
10: I'm over this teenage
11: dream. You ready to get in some real trouble?
12: As a coven, you can be unstoppable.
13: If I were a vampire, you'd be dead.
14: God! It's brutal out here.
3: Les portes de l'internat més fosc de Nova Orleans s'obren per una nova generació de bruixes. Hauran d'aprendre a controlar les seves habilitats, a enfrontar-se a forces obscures i a descobrir quins secrets amaga la seva nova acadèmia. És una mica com a l'internado. Versió bruja, no?
4: Home, home.
3: A veure, les portes de l'internado, pues...
4: Pues aquesta jo no me la miraria, veus?
3: No?
4: No.
3: És més adolescentoide.
4: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: A veure, HBO Max, el que arriba és Kill Jackie.
15: Do you ever get that feeling when things go bad? Like there's something much worse coming for you.
16: Well, you knew I wasn't always in art. What I used to do for a living was... Something I thought was far behind looks like it found me.
17: Jackie, what is happening?
16: Someone hired the Seven Demons. They are professional assassins. Genuine psychopaths.
17: Fuck off! I didn't sign up for this!
16: Get on the plane, Sam. They're coming for me and anyone I know.
18: Where is Jackie Bryce?
17: This is fucking insane!
18: Might be right about that.
3: Doncs Jackie Price porta 20 anys vivint en una vida de luxe, viatjant per tot el món, venent obres d'art i sobretot intentant mantenir l'anonimat després d'escapar d'un passat perillós com a traficant internacional de drogues. Però just quan la vida comença a resultar-li una miqueta avorrida, dona un gir repentí, i letal, al descobrir que els set dimonis, un grup format pels sicaris més temuts del món, han estat contractats per matar-la. Suposant que algú del seu passat està darrere d'això, la Jackie dona llibertat als seus vells instints i s'embarca en un pla descabellat i perillós. Acabar amb els set dimonis un a un abans que la matin a ella. Tot i això, aviat se n'adonarà que els seus propis dimonis són molt més aterridors que els despietats assassins que la persegueixen, i els seus secrets ocults la porten més a prop de casa amb conseqüències sorprenents.
4: Delinqüenta retirada, torna a l'assumpte.
3: Sí,
4: títol... Punt!
3: Sí.
4: Següent sèrie.
3: Sí, sí, sí, sí, absolutament. Amazon Prime Video. El que arriba és justament lo contrari. Prefiero la muerte.
4: Ai.
19: Me presento. Yo soy Archie Pérez. No tan bala en el romance ni en hacer amigos y así. De haber sabido que iba a acabar muerto, de todos modos me hubiera valido madres.
20: ¿Archie? Uy, te besé el culo.
19: Puedo oler tu sangre.
20: ¿Qué?
19: Que nos tenemos que ir. Estoy bien. Vámonos.
20: Podrido en Mendoza. Están pasando cosas muy raras.
19: Oye, aparte tengo mucho antojo y no puedo tragar nada.
20: ¿Qué se te antoja?
21: ¿Y qué?
20: ¿No quieres limón o algo?
3: Entre ser adolescent i ser adolescent zombi, creix a... Créixer mai havia estat tan complicat. Tot es desenvolupa quan el perdedor del col·legi és mossegat i alhora els joves hauran de salvar el poble.
4: A mi, jo li estava dient a la Judit a micro tancat, a mi agafes un concepte així de terror i el ridiculitzes fent una història de comèdia i a mi me tens guanyat, eh? Mira, aprofito per recomanar una sèrie de Prime Video que també no ve una mica d'això, que ara no me'n recordaré com es diu, era espanyola, sortia la Mariana Alterio, era protagonista, així us dono pistes, i anava de què passaria si no s'hagués acabat el món. O sigui, el dia, yeah. O sigui, la sèrie comença el dia després que s'hagués hagut d'acabar el món i, clar, tothom s'ha deixat anar. De totes maneres possibles, no? Pues tu estaves casat, has muntat una orgia aquí, o has assassinat a no sé qui, perquè com s'anava a acabar el món i resulta que no s'ha acabat.
3: Pues,
4: i llavors és lidiar amb les conseqüències d'un món que no s'ha acabat. Home, és molt entretinguda. Sí. Ara te la buscaré i te diré com es diu.
3: Vale, perfecte. Doncs a Calle 13 el que arriba és Inspector Marlowe.
1: En cuanto al móvil, ¿tiene alguna pista?
11: Le he puesto un poquito de presión. Si él es el culpable, entonces hará algo estúpido.
21: Los criminales no pueden escapar ni de sus métodos.
11: No acuso a nadie, sospecho de todos. Para eso me pagan.
21: Ni de su humor.
22: ¿Podemos hablar un segundo?
11: ¿Un segundo? Sí, claro, le escucho.
22: Yo...
11: ¡Stop! Eso ha sido un segundo.
21: Inspectora Marlowe, temporada 8. Nuevo episodio el domingo a las 10 de la noche en Calle 13.
3: Darrere de la façana deliberadament poc convencional, la inspectora jefa Marlowe destaca per la seva franquesa, les seves bromes i el seu marcat accent, sarcàstica i desconcertant. No hi ha escena del crim que se li resisteixi. Després de les seves formes poc ortodoxes, amaga una duresa formidable i un estil afilat que li permeten distingir els culpables més retorçats. A veure com es diu la sèrie.
4: En fin.
3: Així es diu la sèrie.
4: Així es diu la sèrie. Són 6 capítolets de 40 minuts cadascun. Vull dir que és fàcil de mirar.
3: Sí, sí, sí. Vinga, més coses. A Filmin, el que arriba és el peso de la justícia.
23: Somos abogados, Sasha. No una comisión de la verdad ni la policía de la moral.
24: ¡Papá! No, pero hay un límite.
23: ¿Ah, sí? ¿Y dónde lo pones?
25: ¿Quién te crees que eres? ¡Son asesinos! ¡No lo entiendes! ¿Cómo puedes?
26: Es que no he hecho nada, ¿te enteras?
23: A nosotros nos es irrelevante si Wall es culpable o no. Lo sabemos los dos.
24: Ya lo sé.
27: Papá, ¿por qué defiendes a un violador?
28: Yo no estaba disfrutando.
24: No, lo que le pregunto es si Jonas pudo interpretar así sus gemidos.
28: No sé qué decir.
23: El 90% de nuestros clientes son escoria. Mienten, matan o agreden. Por eso precisamente vienen a nosotros.
3: El peso de la justícia sentint-se en la polida superfície dels bufets advocats d'elit d'Estocolm per revelar un món en el que la desaparició, l'ambició i el compromís moral fan bullir justament bulleixen sota la superfície. Ambientada en un sistema judicial sotmès a la pressió, la sèrie ofereix una exploració de la veritat, la lleialtat i el poder, on cada veredicte té un preu.
4: Bueno.
3: O sigui, pot estar bé per passar una miqueta el temps. Vull dir, no, és una sèrie que pot no avorrir-te, tampoc és... és a dir, és una trama que s'ha explotat bastant ja la dels advocats, llavors, bueno, però pot no avorrir-te.
4: Mira, aquí diu que va ganar el premi a la millor sèrie en Los Cristal en TV.
3: Sí, això... En fi, bueno, a veure, és Estocolmo, saps?
4: Sí, sí.
3: A Netflix, arriba, això sí que fa una vida de mandra.
4: Vinga, va, som-hi.
3: El círculo.
29: 4 corazones con un alma. Los unos para los otros. Y lo cumplimos. Pero todo esto cambió.
30: Pásame otros 2 de nopal sin grasa.
31: Nadie está preparado para el momento en el que el mundo que conoce se parte en 2. El antes y el después.
32: Fue encontrado el cuerpo sin vida de la actriz.
29: ¿Tú qué crees? Digamos que fue una ejecución muy, muy profesional.
33: Básicamente estás inculpando al hombre más temido de México. ¿Cómo crees que se lo va a tomar el general?
3: L'assassinat d'una famosa actriu revela una caixa de Pandora de secrets i espionatge que amenaça amb destruir la vida de 4 amics de la infància. En aquest cercle, tots tenen alguna cosa a amagar. Bueno.
4: Vale. Sinopsis, Netflix.
3: Sí. I la següent de Netflix.
4: Venga,
3: machos de verdad.
0: Si estáis en esta sala, significa que tenéis un problema. Masculinidad tóxica.
2: ¿Qué haces? Tomas apuntes.
5: ¿Cómo cojones hemos acabado aquí?
6: Roberta es el nuevo director de programas.
7: Directora.
6: Le han dado mi puesto a una tía. Nueva sensibilidad.
5: Tenemos que dejar de hacer lo que nos dicen las mujeres. Somos hombres de verdad, líderes de la manada.
7: Abramos la relación.
5: ¿Perdona?
7: Tenemos que experimentar.
5: Me encuentro mal. Estoy fatal.
7: ¿Sabes cuánto hace que no...?
5: 5 semanas.
7: 5 meses.
5: Todas las parejas del mundo tienen altibajos.
7: Tú solo tienes bajos. Debes acostarte con al menos 10 mujeres para liberarte de mamá. Sí, estás en Tinder.
8: En teoría podemos acostarnos ya mismo.
9: Ahora son ellas las que toman la iniciativa. Habéis cambiado mucho.
7: ¿Qué es, un juguete sexual? ¡Ah!
10: ¿Pero qué es ese ruido?
7: Está llamando a la abuela loca.
3: A Luigi ha perdut la libido, Máximo hasta el paro, Matia segueix estimant la seva ex, la parella de Ricardo vol provar l'intercanvi de parelles, continua l'adaptació italiana de l'espanyola Machos Alfa.
4: Pues bueno. Hi ha alguna raó per aquí a Espanya que algú que vulgui mirar aquesta sèrie? Jo. No dic l'original, dic la italiana.
3: Ja. No sé.
4: És el que ens estàvem ara discutint aquí una mica amb la Judit. Per què? O sigui, entenem que aquí algú està fent negoci, vale?
3: S'entén.
4: Però per què no es distribueix directament la sèrie original per tot el món doblada i ja està, no? No ho sé.
3: Sí, no, la veritat és que costa d'entendre. No ho sé. A veure, Disney Plus, aquesta no tenim el tràiler, el que s'estén és The Drop, una història de Snowfall. És un spin-off de la sèrie Snowfall que segueix els personatges...
4: Clar, la del tren, no? Si no m'equivoco o m'equivoco.
3: Sí, jo crec que no. De Wanda... No, és aquesta. De Wanda Bell i Leon Simons en la seva lluita per reinventar-se a Los Angeles dels anys 90. Allà, les seqüeles de l'epidèmia del crack donen pas a un nou joc, l'auge del rap a la costa oest. La Wanda creu que la música té el poder de transformar la cultura estatunidenca i decideix reunir a un divers grup de genis per fer realitat els seus somnis. Per aconseguir-ho, ha de moure's per la perillosa confluència de la música i la política callejera, per motiu pel qual recorre als seus cosins la Mary James Kinsey i persegueix el raper local Artillery, un tipus inestable que té problemes amb la llei. El que arriba a Netflix...
4: Pues no, però perdona, no és la del...
3: Ah, no?
4: No és la del tren, no és la del tren. Va sobre això, sobre també... mira, la sèrie original està ambientada al 83 a Los Angeles i gira entorn a la primera epidèmia del crack i el seu impacte cultural a la ciutat.
3: Ah, molt bé. Doncs a Netflix, seguint la fantàstica oferta que tenim aquests 15
4: venga,
3: dies...
4: Venga, va. Més.
3: Amor, dulce amor. Després de perdre-ho tot, Lee Yubin, un dissenyador d'espais coreà d'èxit, es muda a la preciosa illa japonesa de Charo. Allà coneix una tenaç agricultora que lluita pel seu cultiu de maduixes mentre lidia amb una misteriosa malaltia. Malgrat haver de venir de dos mons diferents, un malentès els uneix. Mentrestant, a la illa sorgeix un altre romans, una altra història d'amor entre dos pols oposats. Park Kunam, que està de pas per treball i decideix quedar-se després d'enamorar-se d'una terrorista incapaç de predir el seu propi futur amorós. Mare Déu, això per dormir? Va, que ni te cuento. Perquè, mare santíssima, per favor. No sé, és que no... Netflix últimament tira de cada tonteria.
4: Jo te diré que per mi i el catàleg de Netflix mai és el que vaig a visitar de...
3: Ui,
4: a veure què ha tret Netflix aquesta setmana.
3: Ja,
4: entens?
3: Ja. Que ho entenc. Perquè, no, hòstia, no sé. A veure, Apple TV, el que arriba és Pequeños Profetas.
12: I met a man who managed to grow a monkey life.
13: The little people in jars.
14: Excuse me, you sell buckets?
13: Buckets? No.
15: I'm always wondering what he's up to in that shed of his.
13: Are you two an item?
16: No word!
17: You can ask them questions about the future.
13: They will always answer with the truth.
17: What are you going to ask them?
3: És una comèdia britànica de 6 episodis creada, escrita i dirigida per Mackenzie Crook, que es va estrenar a principis d'any a la BBC Player i a la BBC Two al Regne Unit i que arribarà pel TV aquest octubre en tots els territoris excepte el Regne Unit. Com? Ah, vale. Bueno, clar.
4: Perquè ells ho tenen gratis, exacte. Perquè la tele pública no entenc jo.
3: Exacte. El que no he copiat era la sinopsis, però no passa res. Bueno, comèdia britànica, ja.
4: Correcte.
3: Si voleu saber de què va...
4: No, i que no cal dir gaire res més, no? O sigui, comèdia britànica de la BBC, jo aquí espero que estigui bé.
3: Sí.
4: Sí, ja és una bona garantia de qualitat. Sí. I millor que no us feu espòiler amb la sinopsi, així neu nets, la gaudiu més.
3: Exacte. Amazon Prime Video, el que arriba és Carrie.
1: I hope you all had a good holiday season. Please say hello to Carrie White. Make her feel welcome.
11: Hi, I'm Sue, by the way.
18: Hi.
11: That's a really nice dress.
18: Thanks. I made it.
1: Sure did, didn't you?
18: So what do we do?
11: Oh, so this is your first day, like, ever?
18: I was schooled at home. Till today, I mean.
11: Oh, I love that for you. There's one thing no one understands about what happened here in Chamberlain. The police don't get it. The press don't get it. The scientists don't get it. And you won't get it either.
18: I used to dream about this.
3: És una reinvenció en forma de sèrie de 8 episodis de la història clàssica de Stephen King amb el guionista i director Mike Flanagan com a màxim responsable. La sèrie segueix a Carrie White, una inadaptada estudiant de secundària que ha passat la seva vida recluïda en una casa amb la seva mare Margaret, que la protegeix de forma feroig i després de que la inesperada i inoportuna mort del seu pare forci la seva entrada en l'implacable ecosistema de l'escola pública. La Carrie es veu obligada a lidiar amb un escàndol viral d'assetjament que fa tremolar la comunitat, com la contínua pressió i la crueltat de l'era de les xarxes socials i el despertar d'uns misteriosos poders telequinètics.
4: Sí.
3: Arriben a l'adolescència. Bueno, està bé.
4: Sí.
3: No?
4: Sí. Si no m'equivoco, és un producte derivat, no? Perquè ara potser m'ho estic inventant, però Carrie no és una sèrie de pel·lis o alguna cosa així?
3: No en tinc ni idea. Mentre tu busques, anem repassant la resta sense tràiler. A Movistar Plus, el que arriba és El Castillo, Gerardo Liesa, un jove inspector de policia recent incorporat a la Unitat Central de Reds de Xarxes d'Immigració Il·legal i Falsedats Documentals, i la seva companya, Carmen Osés, intueixen que alguna cosa està canviant als bordels de tota Espanya. Suís i els seus socis dirigeixen diversos clubs de carretera on exploten sexualment a prostitutes arribades de tot el món. Una de les dones és la Clàudia, amb 18 anys i un fill petit a Colòmbia, que acaba d'arribar a Espanya buscant un futur millor.
4: Aquesta és dura, sí. Aquesta?
3: Aquesta és dura.
4: Sí, te confirmo que Carrie també és una pel·li del 76 que està basada, evidentment, en la mateixa novel·la de Stephen King.
3: Perfecte. A Netflix el que arriba és la Bajo la Superficie, una petita comunitat pesquera de Terranova veurà alterada la seva rutina quan una criatura marina desconeguda comença a atacar la zona. El misteri obligarà els seus habitants a enfrontar-se no només a l'amenaça física, sinó també secrets familiars i ferides que porten dècades enterrades. A Sky Showtime el que arriba és Marshalls, una història de Yellowstone.
4: Un altre spin-off de Yellowstone?
3: Sí.
4: Fantàstic, eh? Vull dir, la gent està encantada amb aquesta sèrie i amb els seus productes derivats, vull dir que palante.
3: Sí, mira, en aquest cas, Case Dutton s'uneix a una unitat d'elit dels Marshalls on combina les seves habilitats de cowboy amb les de Navy SEAL per a impartir justícia a Montana. Bueno, vale. És que no acabo de veure lo de cowboy i impartir justícia, però... Oye, tú.
4: Vinga, va, la segona de Fúria.
3: HBO, Fúria, segona entrega de la sèrie original creada per Félix Sabroso. Està protagonitzada per Maribel Verdú, Carmen Maura, Maria León, Cecília Suárez, Ana Mena, Clara Sanz i Clàudia Salas i Anna Torrent.
4: Ah. Molt bé, pues Mujeres al Poder.
3: La veritat és que sí.
4: Era xula, Fúria. Sí. Jo recordo que va tenir... jo crec que va tenir bones crítiques. Vamos, recordo que la gent parlava bé en el seu moment. El que passa és que, clar... Passa allò de que fa temps, yeah. Ja de la primera temporada.
3: Ja. Yeah. A Netflix arriba La Xispa de l'Amor. L'hereu d'una fortuna, el seu cor, el cor del qual és el cor artificial del qual funciona, sí? Amb una bateria.
4: Vaja,
3: arriba un acord amb una noia electritzant perquè el recarregui. Sorgien les xispes...
4: Perdó.
3: Netflix, per favor. Pues que a Netflix no es quede aquí, perquè també arriba aquell. Els actors Javier Morgan i Carlos Santos interpreten Rafael. Home, si el Carlos Santos sí, però quan estava amb Los Hombres de Paco, no fent això. Interpreten Rafael en dues etapes de la seva vida, la joventut i la maduresa.
4: Bueno, però per què, escolta?
3: A veure, clar, no és comparable amb la d'abans, però és que què vols que et diga? De fet, sóc jo, Blanca Suárez no va fer una pel·li de una cançó de Rafael, o m'estic inventant?
4: Jo no ho sé, però podria ser perfectament, eh? Bueno, bé.
3: No sé,
4: vale,
3: és que bueno, jo em sembla que sí.
4: Pepa Nior de Manolo Caro, ve aquí pel repartiment, no pot, tampoc pot estar malament, no?
3: Natàlia Varela. Al
4: final és un... com es diu allò? Un biopic, no?
3: Sí, sí, no ho sé. A veure,
4: i Rafael confiem... és una figura important.
3: Sí, que no dic que no, que no dic que no. Confiem en Carlos Santos. Més coses, Sheriff Country Warner... Sheriff Country a Warner TV, La Trampa a Netflix, Vision Quest a Disney+, Hollywood Arts a Netflix i La Diplomàtica a Netflix. Arriba una nova temporada. Ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
4: Adeu.
3: Fins aquí l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Oulí de Ràdio.

0: Continguts en xarxa.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Eva Garrido. Promusa celebra aquest dimecres a les 6 de la tarda un nou sorteig per determinar l'ordre d'accés als habitatges de protecció oficial inclosos en aquesta convocatòria. La sessió es podrà seguir en directe en exclusiva a través de Cugat Media, al web www.cugat.cat. El sorteig establirà l'ordre de les persones participants inscrites en el procés per accedir als habitatges que Promusa posa a disposició en diferents zones de Sant Cugat. La sessió també es podrà seguir presencialment. En aquest cas, caldrà reservar va entrada prèviament, ja que l'aforament és limitat. Les entrades es poden reservar a través del web del Teatre Auditori Emma Vilarasau. El temps de l'administració no sempre és el temps del malalt, i encara menys quan la malaltia és neurodegenerativa i cada mes que passa comporta perdre capacitats que potser no es recuperaran. Ho sap bé el José Prado, pare de la Lucía, una nena d'11 anys que pateix una malaltia ultra rara. Al febrer d'aquest any, davant l'empitjorament de la seva filla, va demanar una revisió del grau de dependència. Fins a l'agost, assegura, no va tenir cap notícia. Finalment, la Lucía ha aconseguit el grau 3 de dependència, però darrere del reconeixement hi ha 6 mesos d'espera.
3: Truco i em diuen: no, no, però és que és normal que trigui 2 anys. I dic: ja, però és que la meva filla s'està morint. I no tinc 2 anys. O sigui, no, però és que és amb caràcter retroactiu, cobrareu. I dic: que no vull cobrar. És que el que vull són els diners per poder fer el màxim possible el temps que estigui amb mi.
2: El canvi de grau ha comportat un augment de la prestació mensual que rep la família, que ha passat dels 315 euros als 455. Prado agraeix el reconeixement, però insisteix que la principal necessitat de la família no són els diners, sinó una persona que els ajudi amb les cures de la Lucía. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions generals anticipades pel pròxim 29 de novembre. Ho ha anunciat en la compareixença que ha tingut lloc aquest dilluns. La convocatòria arriba després que la setmana passada el Congrés rebutgés els dos decrets d'habitatge amb els vots en contra del PP, Vox i Junts. En el seu discurs, Sánchez ha instat la ciutadania a decidir quin futur volen per Espanya i ha alertat que es necessita una majoria progressista molt més àmplia que l'actual per seguir avançant en drets. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Barcelona, Passeig de Gràcia, 22:37 del vespre. A l'Hotel Majestic, una figura solitària travessa una balconada silenciosa. Ningú no l'ha vist arribar. Ningú no sap on dormirà avui. És el client 609, o potser el 607 o el 608. I ningú no sap quina porta amaga la seva ombra. Només se sap una cosa: és un fugitiu. I cada nit pot moure's d'una habitació a la del costat, ni una més ni una menys. Un agent de la secreta l'està seguint. Cada nit pot registrar una sola habitació. I no pot fallar sempre. O potser sí.
5: Bon dia, Laura. Bon dia, Albert.
6: Bon dia.
5: Avui entrem a l'Hotel Majestic. Habitacions de luxe, catifa vermella i un misteri de persecució matemàtica.
6: Avui tenim un convidat inesperat, un fugitiu intel·ligent i un policia que no pot perdre-li el pas. Però amb quina estratègia?
7: Mira, el joc és el següent. Ens imaginem que hi ha un fugitiu que agafa tres habitacions que estan de costat en un hotel i que hi ha portes que les connecten entre elles, ¿vale? Llavors, ell, el fugitiu, cada dia es mou d'habitació. Es mou obligatòriament, però només es pot moure a l'habitació que estigui al costat de la que estava. O sigui, no pot moure's dues habitacions més cap enllà. Val? El que no sabem és a on està, ni on comença, ni per on està, però hi ha un policia que cada nit pot picar a una porta i registrar l'habitació a veure si està allà el fugitiu. Llavors, la pregunta és: quina miraríeu el primer dia? Quina habitació començaríeu escorcollant? O es pot assegurar que l'acabarà pillant o no? No es pot pot assegurar.
5: Molt bé, proposem als oients que ho pensin. Si fos un joc d'estratègia, per on començaríeu?
7: Exacte. Llavors, només us dono una pista. No és tan aleatori com sembla, eh? Hi ha patrons, hi ha una manera de garantir que en un nombre finit de nits el policia l'acabarà trobant.
6: Sempre que el policia no es despisti al minibar.
7: Exacte. Vale, llavors, ara imagineu-vos. O sigui, penseu un calendari de, amb les nits, em podem posar com cada dia en una taula, i llavors cada acció és una jugada. El policia no sap on és el fugitiu, però pot seguir una estratègia fixa, i si la segueix, tindrà èxit. Això és el que es diu buscar una estratègia pel pitjor dels casos. S'ha de pensar en general de quin seria el pitjor dels casos, que és com que sempre m'intenti esquivar i intentar trobar com el mínim nombre de dies amb el qual estaré segur que l'acabaré trobant.
5: Vale, ens deixes jugar o què?
7: Sí, i tant. A veure, prova, prova.
5: Aviam, jo dic que necessita dues nits i que ha d'escollir sempre la del mig.
7: Vale. Tu, Albert, com ho veus?
6: Jo estava veient que, com a mínim, amb tres picades el trobo.
7: Per què? Amb tres?
6: Perquè hi ha tres portes. I si vaig... Bueno, no, clar, perquè em podria passar...
7: Clar, us podríeu creuar.
6: Se'm podria creuar.
7: Exacte.
6: D'acord.
7: Sí, si tu piques la 1, sí, suposem que les tres habitacions són la 1, la 2 i la 3, fem-ho fàcil, no? Llavors, si tu piques la 1 i ell no estava, estava, per exemple, la 2, si tu el dia següent piques la 2, ell ja es pot haver canviat a la 1. I llavors tu després, el dia següent, te'n vas a la 3 i ell llavors torna a estar a la 2. Per tant, si piques la 1, la 2 i la 3 amb aquest ordre, no tens per què trobar-lo. Potser sí, però no tens per què. Llavors és això el que estava dient, que no és una estratègia que et porti a guanyar segur. Pots guanyar casualment, però no segur.
5: Però amb l'estratègia de visitar dues vegades la mateixa?
7: Exacte. Amb la que deia la Cris, què passa? Ara hem d'explicar el raonament de per què, no? Si ell començava a l'habitació 1 i tu picaves a la 2, doncs no el trobaves. Però com que ell s'ha de moure obligatòriament, que això és una dada clau de l'anunciat, si començava a la 1 o a la 3, és igual, als extrems, el dia següent segur que ha d'anar al mig. Llavors, com que tu tornes a picar al mig,
5: el trobo
7: si és
5: el segon
7: que no l'has
5: dia.
7: Trobat el primer dia, doncs el segon dia ja el trobaràs. Val? Per tant, aquí és, tu saps segur que amb dos nits el trobaràs, però pot ser que per casualitat el trobis a la primera, però segur, segur, segur que com a màxim el trobaràs amb dos.
5: Sí.
7: Que això és el que es diu en matemàtiques el pitjor dels casos. En el pitjor dels casos, amb dos nits el trobes. En canvi, amb l'estratègia que proposava l'Albert d'anar picant la 1, la 2, la 3, en el pitjor dels casos no el troba.
6: Clar.
7: I no el troba mai. A més, podria passar que no el trobessis mai
5: que
7: perquè
5: es vagin
7: esquivant. Val? Llavors, això és superimportant. Llavors, ara aquest problema és un subproblema, en realitat, perquè ara us deixem jugar, i aquest sí que us el deixarem pensar, perquè no el resoldrem, que és que què passaria... Podríem anar per dos vies, no? Que això és com estirar el problema. Què passaria si no posem la condició de que s'ha de moure obligatòriament d'habitació? Aquí ja canvia, perquè, per
5: aquí
7: exemple, la teva estratègia,
5: sí.
7: Cristina, ja no el potser no el trobaries, perquè ell es queda plantat a l'habitació 1 i tu vas picant cada dia a la 2 i no
5: I
7: el
5: no
7: trobes.
5: Ha, sí.
7: Això és una manera de pensar en anar més enllà. I una altra que us llenço és què passaria si en comptes de llogar 3 habitacions en lloga 4 i que, per tant, es pot
5: clar,
7: moure...
5: Clar, també es complica.
7: Exacte, es complica. I aquí, bueno, no sé com ho atacaríeu.
5: Fent taules i dibuixant, jo crec.
7: Sí, home, el de dibuixar, per fer tot el registre de tots els casos i fer, per exemple, una representació tipus arbre o el de la taula que tu deies, és una bona estratègia. L'únic que aquí, amb quatre portes, encara potser ens en sortiríem, però si ara us dic, vale, i si tingués 20 portes, o sigui, lloga 20 habitacions, una cosa de l'altra.
5: Una bogeria de papers que necessitaríem.
7: Clar, llavors fer l'arbre o la taula et tornes boig. Hauríem d'intentar generalitzar l'estratègia.
5: Demanem reforços.
7: Exacte. Però us el deixem obert perquè penseu, de fet, si algú el troba, hem d'anar més enllà, doncs que ens escrigui a la ràdio i li comentarem. Anem a trucar al Majestic i els llencem tot de preguntes matemàtiques i a veure què ens diuen.
5: Aviam com reaccionen, no?
7: Clar, i a més tindrem un munt de dades perquè sabran les habitacions, quantes plantes, no sé què.
5: Molt bé, i després juguem nosaltres a endevinar.
7: Exacte.
5: Fantàstic. Estem aquí gravant pel podcast Estimem les Mates, de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa, i tenim unes quantes preguntes per fer sobre l'hotel Majestic.
7: La primera pregunta és, ¿cuántas habitaciones teniu a l'hotel?
8: ¿Cuántas habitaciones tiene el hotel? Pues tenemos 268 habitaciones. Tengo acá en mi report que yo tengo... Espera un segundo que lo mire. Tengo 198 habitaciones ocupadas en este momento.
7: Vale. I si li
9: Perdóname, 2014.
7: 2014. I si li preguntem que en un any quanta gent ve a l'hotel, quanta em diries? No cal que m'ho diguis exacte, més o menys...
10: Quin percentatge d'ocupació de l'hotel té?
9: Quanta ocupació jo podria tenir? Quantes persones?
7: Sí.
9: Pues bastante. tomando en cuenta que, por ejemplo, con un 75% yo puedo tener 439 packs, pues multiplicamos 439 por 365, imagínate.
7: Vale.
10: I si et preguntem quantes tovalloles es fan servir en un dia?
9: Pues por día podrían ser unas 280, 290.
10: Déu-n'hi-do.
7: I com ho renteu, això?
9: Calculando, por ejemplo, en habitaciones dobles de 2, de 3, de 4.
7: Clar, clar. I com les renteu, les tovalloles? Teniu...
10: Servei de bugaderia
7: sí.
10: Intern?
7: Sí,
9: tenemos lavandería propia. Sí, el hotel consta con su lavandería y, aparte, pues, una lavandería externa también.
10: ¿Alguna anécdota que ens pugui explicar aquí a la ràdio?
9: Muchas, como en todos los hoteles, lo único que no te podría mencionar un nombre en específico, pero sí que muchas. Normalmente siempre tenemos muchas celebridades.
10: O sigui que hi ha certa confidencialitat, no?
9: Correcto.
10: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns.
9: A la orden, siempre.
5: Molt bé. Mentre hi érem, ens hem fet altres preguntes. Per exemple, quantes tovalloles pot tenir un hotel així? I l'Albert deia dues tovalloles per habitació.
6: Clar,
5: sí, dues tovalloles.
7: De dutxa.
5: Clar, i després de cap
7: clar,
5: o de mans.
7: Clar, després de mans, la del terra...
5: També.
6: No, i n'han de tenir més, perquè
5: sí.
6: Mentre en renten algunes, n'han de posar d'altres de netes.
7: Clar, però si volem comptar quantes hi ha en un dia... Això perquè sí. Podríem voler pensar quan trigaran a rentar, si tothom tirés les tovalloles a rentar aquell dia, quan trigarien, jo què sé, no? Doncs podríem
5: val, doncs
7: posar...
5: Comencem a estimar quantes tovalloles hi ha, no?
7: Vale, quatre tovalloles hem dit, més o menys,
5: són
7: per habitació.
5: Són dos de cos, dos de cap i una de mans.
6: Exacte.
5: I la de peus. O sigui, són
7: es
5: sis.
7: Es nota que té el cabell llarg, perquè en comptes de dir de mans, diu de cap.
5: Sis tovalloles per habitació.
7: Vale.
5: Vale, sis per 300.
7: Vale.
5: I llavors hem dit que quantes rentadores.
7: Clar, però espera, perquè les rentadores es calculen per quilos. O sigui,
5: clar.
7: Et diuen, aquesta rentadora, bueno, la de casa meva, doncs, pots ficar-hi 10 quilos. Però clar, una d'industrial...
5: La rentadora barateta, aquesta... la de 10 quilos.
7: Bueno, no sé.
5: 20-30, no?
7: Però una rentadora industrial, de, quan vas allà...
5: Sí, sí. Que... Aquestes crec que poden...
7: Sí, aquesta
5: no sé.
7: Estira...
6: 10, 15...
7: No, més.
5: 60
7: quilos. 60 quilos, sí. Una industrial.
5: Vale, 60 quilos. I quan pesa una tovallola? Perquè, clar, mullada o no mullada? Humida, no? Si
7: clar,
5: si s'han fet servir...
7: Bueno, sí, les tiren allà com sigui.
6: Una
7: a veure...
6: Una de pesar... Jo ara tinc la referència de quan vaig a la platja. I porto una ampolla d'aigua a la mà, amb una mà, i la tovallola a l'altra. Pesa més l'ampolla.
7: Per tant, menys d'un quilo.
6: Menys un quilo.
7: Total. I una ampolla petita, o sigui, una ampolla d'aquestes de mig quilo, de mig litro, pesa més la tovallola. Vale, per tant, podríem posar mig quilo per
5: tovallola.
7: Tovallola. A veure, el que hi ha sis tovalloles per habitació, us ho compro, però llavors no totes fan mig quilo.
5: No,
7: per tant,
5: les
7: podríem
5: petites...
7: fer que tenim quatre tovalloles per habitació.
5: Val.
7: Perquè les petites,
5: sí.
7: Les dues petites compten com a una, la del terra, no sé què, podem fer quatre. Llavors això estaríem parlant de 600 quilos de roba bruta, en un hotel de 300 habitacions.
5: Val, i hem dit que van
7: bèstia,
5: 60, no? 60 quilos, no?, amb una rentadora industrial.
7: Exacte.
5: Per 10 tant, rentadores.
7: 10 rentadores calen. I, per exemple, un hotel... Potser
5: i quan,
7: si té
5: quan
7: dos
5: trigues,
7: rentadores,
5: no?
7: Si té dos rentadores i, per tant, necessiten fer 5 torns.
5: Sí.
7: Cada rentadora posa-li una hora, doncs ja és...
5: Rentadora secadora o rentadora sola?
7: No ho sé, això ja.
5: Perquè rentadora secadora, 4 hores,
7: Però vull dir que ja poden estar...
5: Tot un dia.
7: Tot un dia rentant-lo del dia.

0: No m'aniré a un hotel infinit perquè no existeix, o sigui, és com una cosa que viu en el món de les idees, com ens agrada també els matemàtics, però ens hem d'imaginar, ens hem de posar en situació que tenim un hotel que té infinites habitacions, vale? I totes estan plenes, sí? Llavors hi ha el recepcionista i té infinites habitacions, totes estan plenes, i li arriba un nou hoste per dir, bueno, aquesta nit necessito una habitació. Què diríeu? Que pot inhibir-lo o que no?
1: Home, així, a priori, si està tot ple, s'haurà de buscar un altre hotel.
2: Però infinit, o sigui, sempre sí, no?
0: Clar, perquè té infinites habitacions, però estaven totes plenes.
1: Amb infinites persones ocupant aquestes habitacions.
0: Exacte. Llavors, sí que la resposta és que sí que el podrà ficar, però ara la pregunta és, com el ficaríeu? A on el ficaríeu?
2: A l'última. Jo què sé, estic improvisant.
0: Mira, ara m'has recordat una conversa que vaig tenir amb els meus fills un dia, que a veure si la... Mira, un dia els diré que me la gravin, a veure si la podria ficar, però que era com això de no entendre que a l'infinit no hi ha un últim número, que hi ha infinits números, però no hi ha un que sigui l'últim. I ara tu quan has dit lo de vale, el ficaria a l'última, però quina última si no hi ha última?
2: No hi ha última, clar.
0: Clar, no hi ha última habitació, no hi ha un número que sigui el més gran de tots. Tens infinites. Per tant, no és bona idea anar a buscar el final, perquè l'infinit no té final, com si diguéssim.
2: Llavors, a la primera.
0: A la primera, vale, però clar, la primera la tens plena.
2: Clar.
0: Què fas? Li podries dir al primer que se'n vagi a l'última, però clar, hem quedat que no.
1: Seguim tenint el mateix problema.
0: Però el primer... A quina habitació podries dir-li que anés, que sí que la sabria anar?
1: A la segona.
0: Clar, o sigui, a la que té al costat. Bueno, sempre s'explica la història de... El conserge agafa un altaveu i diu... Que tothom es mogui a l'habitació de la seva dreta, o sigui, a la següent.
2: Vale.
0: I llavors tothom té clar a quina ha d'anar. I el d'un milió no sé què, no sé quantos, sap que ha d'anar a la d'un milió no sé què, no sé quantos, més un. I per ell allò no és infinit, o sigui, és la següent. I per molt gran que sigui el número, sempre tindràs la de la teva dreta. I com que l'hotel és infinit, mai ningú, no hi ha últim. Per tant, tothom sempre té una
2: tothom
0: habitació
2: té
0: a la dreta.
1: I alliberem la primera
0: alliberes
1: habitació.
0: La primera i llavors allà és on fiques l'hoste nou.
2: Molt bé.
0: És guai, eh? Però ara és més. Una altra cosa. Ara imagina't que en comptes de venir-te... Una persona et venen cinc. Què faries, llavors?
2: El mateix, no? Cinc cap allà.
0: Exacte.
2: Li cinc a la dreta.
0: A tothom que es mogui cinc a la dreta. I així alliberes les cinc primeres. Vale. I ara rizamos el rizo.
1: Oh.
0: Ara, en comptes de venir cinc persones, venen infinites persones.
1: Vale. Aviam.
0: A veure, deixem els oients també que pensin, eh? Clar, ara l'estratègia que estàvem seguint peta perquè no li pots dir a tothom que es mogui
2: infinits nombres. No, perquè no sabran on anar.
0: Exacte.
2: Això és llavors, un problema no ens va de regidoria de l'hotel molt greu.
0: Exacte. No ens va bé aquesta solució. Llavors, ara aquí sí, us ho explico. Perquè és una mica de... Uau! O sigui, has de fer infinits llocs, però a tothom li has de dir que es mogui a una cosa concreta. Vale? Llavors, una de les coses xules és que tothom té un número d'habitació. Doncs tothom li pots dir que vagi al doble del seu número. Clar, si jo estic a l'habitació 10, doncs aniré a la 20. Si estic a la 3, aniré a la 6. Si estic a la 55, doncs aniré a la 110. Val? Sempre sabré on he d'anar, perquè sempre hi haurà el número que és el doble de la que jo hi era. I de cop, què se m'ha quedat lliure?
2: L'altra meitat.
0: Clar, quina és aquesta meitat?
1: Els nombres senars.
0: Els nombres senars, perquè clar, al fer el doble...
2: Tots són parells.
0: Partissis d'un parell o partissis d'un senar, al fer el doble, sempre els portes a les habitacions parells. Per tant, de cop, has fet que tothom es mogui a les habitacions parells, a les infinites habitacions parells, però les infinites habitacions senars t'han quedat totes lliures. I ara hi ha tot l'autocar infinit que havia vingut i el pots ficar allà. És xulo, eh?
1: Quin recepcionista, eh?
2: Déu-n'hi-do, sí, sí.
0: Però és xulo. O sigui, això, per exemple, és algo que... Hem fet molts capítols que han sigut coses molt tangibles i de la nostra vida, del dia a dia i tal.
2: Això és filosofia.
0: També és filosofia i mates. O sigui, al final estan molt unides, la filosofia i les mates. Però és xulo també pensar aquestes coses. I no és res palpable. Evidentment no aniràs mai a un hotel infinit. Però, bueno, té gràcia pensar aquestes coses.
2: La lògica infinita.
0: Exacte. Molt bé, doncs en aquest capítol d'avui primer hem començat resolent aquell problema de les portes on hem vist que l'exhaustivitat en resolució de problemes és una estratègia impressionant. És a dir, hem d'entendre el del concepte aquest del pitjor dels casos per trobar l'estratègia adequada de que passi el que passi, pugui trobar la meva solució. Després també hem utilitzat referències per fer estimacions. Quan hem fet tot el de les tovalloles, de pes, de volum... de número de rentadores, de temps que necessitarem per rentar-ho, i hem après que millor no tirar sempre les tovalloles a rentar cada dia en un hotel.
2: I a casa tampoc, eh?
0: A casa tampoc. I també hem vist que un hotel amb infinites habitacions pot créixer sempre, i caben infinites persones,

0: i fins i tot infinites vegades. Però el més important és el pensament que desperta, el rigor, la curiositat, aquesta sorpresa de pensar en algo abstracte, i així és com hem acabat el nostre capítol d'avui.
1: A l'aula, l'Hotel Hilbert és una història que ens ajuda a parlar d'un concepte tan difícil com l'infinit, d'una forma visual i propera. I el cas del fugitiu ens acosta a una altra idea clau, l'estratègia matemàtica com a eina de decisió.
2: I ens mostra que a vegades no cal endevinar, sinó garantir. I que les matemàtiques poden ajudar-nos a dissenyar accions infal·libles, fins i tot en situacions incertes.
0: Avui hem jugat a detectius, hem fet servir estratègia i també estimacions.
2: I hem demostrat que fins i tot perseguint algú en un hotel de luxe, les mates sempre tenen l'habitació reservada.
1: Ens trobem al proper capítol d'Estimem les mates. Moltes gràcies, Albert.
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Laura.
0: Moltes gràcies.
1: Fins la propera.
3: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: La Laia, de 3 anys, plora perquè la seva torre de blocs ha caigut. El Toni, el pare, diu, no passa res, fes-ne una altra. Ella encara plora més fort. I el pare respon, no hi ha per tant, Laia. I ella segueix pujant cada vegada més el plor, perquè el pare hi torna. Vols dir que n'hi ha per tant? No estàs exagerant una mica? La Laia, lluny de calmar-se, es desborda, perquè és evident que el papa no l'està entenent. Ell mira el rellotge, sospira i diu, ja està bé, només són uns blocs, filla.
5: Ni mama, ni mom.
4: Avui parlarem d'un tema que ens ha passat absolutament a tots i a totes, i el que digui que no menteix. És quan les emocions dels nostres fills i filles ens superen i com acompanyar-les amb calma. No volem tallar-les en sec, sinó que les volem acompanyar. Exacte. Cindy, què ho fa que perdem els nervis? Què ens passa amb les emocions? Per què no les sabem acompanyar?
6: Bueno, no és que les no sapiguem acompanyar, sinó que si intentem que acompanyar-les quan nosaltres estem desbordades és impossible, no? És un tema cerebral. No és que aquesta frustració de per què no ho he sabut fer és perquè no era el moment, no? A vegades, com molt bé deies, volem fer-ho en un moment o que el nostre fill no està en disposició per un tema cerebral, no? Que està totalment l'amígdala alterada i està connectant amb aquest desbordament emocional, que nosaltres no podem per exactament el mateix o perquè cap dels dos pot. Llavors, lo important abans d'intentar fer res és fer-te un PCR.
4: Sí.
6: Te'n recordes del PCR?
4: Sí, sí, sí, sí, sí.
6: Per a calla i respira. Llavors, en el moment en què pots intervenir, veurem de quina manera i com, no? Com i si s'ha d'intervindre realment.
4: Per què ens surten frases com no ploris, ja està, no és res, no t'enfadis?
6: Per què creus que ens en surten aquestes frases?
4: Perquè volem tallar, perquè nosaltres veiem que no n'hi ha per tant.
6: I perquè ens ho han dit.
4: És el que ens han dit a nosaltres.
6: Perquè normalment ens ho han dit, no? Si jo recordo una mica la meva infantesa, en tots els àmbits on estava, era intentar que l'infant no, que jo mateixa no plorés o no m'enfadés. I a vegades utilitzem frases més lletges que aquestes que dius, que és mira que lletja et poses quan plores. Ahir, justament, una mare a consulta em deia és que la meva nena ja està treballant molt al com posar els límits, no? I diu, mira que estava aguantant, no? Estava allà present l'enrabiada de la meva filla, però va passar una senyora i li va dir, ui, que lletja que t'estàs posant. No. Clar. I això que és mala fe, és una mala persona? No. Repetim, no, allò que ens han dit. Per què? Perquè ens incomoda moltíssim algunes emocions. Llavors, no és que li vulguem dir lletja o lleig al nostre fill o filla, és que no podem sostenir allò, ens crea un malestar tan gran que volem tallar de qualsevol manera. Llavors, sacamos tota l'artilleria. Què puc fer perquè pari això?
4: Perquè pari ja.
6: Puc cridar, puc a vegades fer xantatge, puc amenaçar, si no pares de plorar, marxem, puc humillar, no? Humiliar, mira que lleig t'estàs posant davant de molta gent. Fem el pitjor de nosaltres, però no perquè siguem dolents, simplement perquè no ho sabem fer d'una altra manera.
4: Però de veritat que en el cas d'un disgust molt gran, com aquesta nena que posàvem de l'exemple,
6: sí, sí.
4: Quan estan tan disgustats i que realment, al final, el que ens afecta més és el plor. Mm. Sobretot el plor dels infants petits,
6: sí,
4: que se'ns fica aquí, just aquí, i d'aquí no surt, i et posa molt nerviós. No? Realment és bo deixar-los plorar tant?
6: A veure, no és deixar o no deixar plorar. No és dolent que un nen plori. Això és el primer que hem de saber. Que un nen plori, no passa res. El que és dolent és que ho faci amb una sensació de solitud. Per què? Perquè el per a què de nosaltres acompanyar o no un plor és les habilitats que anirà adquirint per quan aquesta emoció sorgeixi sense nosaltres i la pugui anar transitant d'alguna manera. Llavors, que un nen plori no és dolent. Que un nen plori sol sí que ho és. Llavors, quan una nena o un nen del 0 als 6 anys es desborda emocionalment, sí o sí necessitarà un adult per poder-se regular. Perquè del 0 als 6 anys no existeix la corregulació. Un nen no té la capacitat de poder calmar-se per si mateix. Per exemple, no? Quan un infant molt petit plora al bressol i aquell famós mètode Estiví, no?, que els deien, no ha d'acostumar-se, no s'acostuma a dormir sol o no s'acostuma a calmar-se. El que aprèn, el seu cervell aprèn, és que no serveix de res plorar perquè quan jo necessito el meu pare o la meva mare, no hi són. Llavors, se li diu la insuficiència apresa. Quants adults, Sílvia, no mostren les seves emocions perquè pensen que no serveix absolutament de res? Això no és una idea o una creença que sorgeix perquè sí. Això ho aprenem des del bressol. Llavors, no passa res si se't cau el bloc de peces i per tu és algo important, no? O potser no té que veure amb el bloc de peces, pot ser que estàs supercansada, tens un mal dia, no? I allò és com la goteta que ens ha passat quantes vegades a nosaltres. Uh-huh. Me'n recordo l'altre dia que se'm va cremar el sopar i em vaig posar a plorar.
4: Clar.
6: Perquè havia tingut un dia de merda. I només faltava això. Doncs als nens també els hi passa això, el només faltava això. Què necessitava jo quan se'm va cremar el sopar? Que algú em digués, prou ja, sempre estàs igual, és que mira que ets exagerada per una tonteria com aquesta.
4: No és res.
6: No passa res. Jo no necessitava això, com no ho necessita ningú. El que necessiten els infants primer és validació. No vol dir... anava a dir acceptar, però no vol dir aplaudir un comportament. Si aquesta nena comença a tirar les peces de fusta i fa mal al seu germà o alguna cosa del seu entorn, ho hem de parar, no? Recordem-nos de... sobretot, sempre a casa, benestar d'un mateix, no posar en perill els altres i no posar en perill l'entorn. Llavors, no és acceptar o validar el que fa, sinó el que sent. Uh-huh. Això és indiscutible. Estàs sentint això. Per molt que tu intentis convèncer-la que no ha de sentir això, no ho deixarà de sentir. Llavors, validar l'emoció és, ostres, veig que estàs molt enfadada. I si no tenim clar o segur la certesa que està enfadada, diem crec. Perquè no hi ha res, o almenys jo estic pensant en situacions meves, no?, que em faci més ràbia que algú vingui i em digui «Ai, que trista estàs!» I dic «No estic trista, estic molt enfadada». No? Perquè estigui callada, mirant cap a baix, no vol dir que estigui trista. Llavors és aquesta invalidació, no?, que reafirma que no m'estàs entenent. Validació. Veig que estàs enfadada o crec, no?, pel que veig, que estàs enfadada. Hi ha nens que en aquell moment no accepten ni paraules ni contacte. Estem aquí, presència.
4: Clar, això, en plena enrabiada, que ja pots parlar, que és com si li parlessis al micròfon, que et faria el mateix cas, és millor callar.
6: És millor callar.
4: Però
6: hi ha
4: no
6: nens...
4: marxar en el cas dels
6: no,
4: petits.
6: No, de 0 a 6 anys no marxar mai.
4: I més grans?
6: I més grans, preguntar-los en aquell moment, perquè clar, a partir dels 6 anys, normalment, l'enrabiada es manifesta de manera diferent.
4: Sí.
6: En el cas dels més grans, clar, si pensem en actuar al moment, no serveix de res. Hi ha d'haver una preparació prèvia. Una preparació em refereixo a conversa en què necessites tu quan que aprenguin a conèixer les seves emocions, vol dir que pugui identificar quan em passa això que necessito i parlar amb l'infant. Podem crear estratègies a casa, com el racó de la calma, preguntar-li què necessites ara. Hi ha nens que et diran quan són més grans, vull estar sol. Mm. D'acord, doncs jo et deixo sol i estaré a la cuina si em necessites. Que és molt diferent que aquí te quedes hasta que se te passe.
4: I cop de porta.
6: I cop de porta i tal. No, perquè és com no accepto. Jo a tu t'estimo per qui ets, no per com et sents. I això, aquesta frase de quíreme cuando más lo necesite, que será cuando... No, quíreme cuando menos lo merezca, que será cuando más lo necesite. Doncs això amb els infants passa molt. Perquè hem de veure la conducta com la punta de l'iceberg d'una emoció o una creença, o una necessitat. Sí? Llavors, el primer de tot és saber, si fem aquesta petita reflexió, Sílvia, de què necessitem nosaltres quan no ens sentim bé, quan tenim molta ràbia, quan estem enfadades, quan estem tristes, quan estem decebudes, el que necessitem és algú que ens vegi, que vegi com estem. I després, nosaltres com a mares, com a pares, coneixem molt bé el nostre infant i sabrem... Jo, per exemple, tinc els meus dos fills, el gran no acceptava contacte quan estava enfadat. Jo m'havia de posar a uns metres, llavors em sentava i li deia, si em necessites estic aquí, o a vegades no podia ni dir això, i a poc a poc se li anava passant. I la meva filla, amb una abraçada, ja podria tenir el drama més gran de la seva vida que si jo l'agafava i l'abraçava, i encara ara, amb uns anys, es calmava, feia allò de...
7: I no cal dir res, a vegades.
6: És que la majoria de vegades no cal dir res.
7: És a dir, si, si un infant, per exemple, pot tenir 11 anys, com sí. en el cas de la teva filla, sí. Per tornar a la calma, necessita una abraçada, bé, t'abraça i no diu res, això també s'ha de validar. No hem d'esperar sempre un perdona, m'he equivocat, no, estava desbordada...
6: No, per favor, li estem demanant que raoni en un moment en el que no pot fer-ho. No ho pot fer. Després, en un moment de calma, a l'hora de dormir, quan estem sopant, podem crear un diàleg, no? De, ostres, he vist que abans ho has passat molt malament. Vols que en parlem? O a vegades et pot dir que no i acceptar-ho. Però simplement el que he après en aquell moment és que estaves quan ho necessitava.
7: I si tu en aquest moment no estàs amb la millor actitud per rebre aquesta abraçada, que pot ser perquè heu tingut una baralla forta, estic parlant de nens més grans que ja diuen coses més fortes, i no et ve de gust aquella abraçada, què fem?
6: Clar, jo aquí et diria que fessis un treball personal perquè l'afecte, l'amor, no s'hauria de retirar mai.
7: Negar, vols dir que no et nego mai una abraçada o no et nego mai...
6: Clar, a veure, quan són més grans sí que tu pots expressar ara mateix no estic en condicions, t'estimo molt, o sigui, realment verbalitzar el jo t'estimo molt, però ara mateix no estic en condicions, en un momentet ho fem. Però si tu saps que l'infant es regula amb això, jo et diria que com a adult, no? Encara que et vingui poquet de gust, ho facis i després poder parlar amb ell del que t'ha molestat tant, no? O sigui, m'has dit, jo què sé, ets idiota. No? Perquè
7: sí, sí.
6: Hi ha edats, no? Ets idiota, o deixa'm en pau, o coses que ens fan mal.
7: I... Ets la pitjor mare del món.
6: Mare del món, no? Topicazo. Ets la pitjor mare del món, o el papa és millor, jo què sé, tantes frases que ens poden dir, que ens fan molt de mal. Aquí hem d'entendre que és una cosa cerebral, que no és una cosa personal. Sabem que no pensen això. Llavors, si aprenem a que... segons Adler, no? El que diu és que hi ha quatre comportaments estàndards que defineixen molt bé la necessitat de l'infant. Quan un... I de l'adult també.
7: Val.
6: Quan un infant et diu ets la pitjor mare del món, o quan som més adolescents, no? Que hi ha tant de rebuig o tant d'atac, se li diu el comportament de venjança. Vol dir, jo estic ferit i necessito ferir. No? Quants adults van pel món fent mal, però perquè hi ha una ferida molt gran dintre. Doncs la primera passa és poder entendre que aquesta reacció és simplement la mostra d'una necessitat o d'una emoció que ara mateix està sentint el teu fill. Si tu prens a lo personal i llavors entres en una lluita, el que es fa és incrementa tot aquest malestar per les dues parts.
7: Casos pràctics, el PCR, que
6: PCR,
7: sabem que funciona...
6: Total, teràpia, si cal. És a dir, si tu te n'adones que hi ha situacions a casa que no les pots acompanyar, una revisió. Una revisió, és a dir, no pots acompanyar allò que no pots sostenir. Si tu no tens una bona tolerància a la frustració, no podràs acompanyar la frustració del teu fill. Si estàs molt incòmode amb la tristesa, no, l'evites de tota manera, quan el teu fill estigui trist, no podràs acompanyar la tristesa, no? Una pregunta que llenço, no, a totes les persones que ens escolten és: quines emocions realment caben a casa teva? O a l'aula, si ets mestra. Perquè, no, parlàvem abans de començar el capítol de que parlem molt sobre emocions i ens omplim la boca i diem no hi ha emocions bones i no hi ha emocions dolentes, totes són vàlides, llegim contes, veiem un munt de pel·lícules sobre això, però a l'hora de la veritat hi caben totes les emocions a casa teva? No. No. Llavors, fer aquesta reflexió és el primer pas. Què em passa a mi amb l'emoció del meu fill? Perquè el que passa aquí té més a veure amb mi que amb ell. No? Al final, és una expressió, una carcajada, no una rialla forta, és una expressió. I un plor és una expressió. Què passa amb una i amb l'altra? Per què em remou tant? Perquè al final, els nens no necessiten ser feliços sempre, perquè és impossible. Necessiten flexibilitat emocional, que vol dir poder transitar les emocions i saber què passa amb cadascuna d'elles.
7: No, a més, ells són dragoncans de les emocions, ja. Perquè ara estem aquí dalt, com ara estem enfonsats en la misèria més pura, i d'aquí 2 minuts no me'n recordo. Això va passar molt amb els germans.
6: Total.
7: Que s'odien a mort, i al cap de 30 segons...
6: S'estima...
7: Escolta,
6: bueno,
7: que anem a jugar a Playmobil.
6: Sí. I això passa molt amb els amics, també, que nos metemos en uns embolaus, parlam amb les famílies de les escoles i tu hijo ha hecho, o mira qui li ha hecho, i al cap de 3 setmanes tu estàs superenfadada amb la mare de l'escola i elles tornen a ser millors amigues. Clar, això també ho hem d'entendre, que viuen tot extrem, estan aprenent a gestionar tot això. Llavors, el que necessiten és una persona que no li facin por les emocions. Nosaltres som aquesta persona. Poder transitar-les i saber què passa, no? Han d'experimentar amb el que passa. I després també han de veure que tu transites les emocions. No pot ser aquesta falsa creença de que no, jo ja soc sempre feliç pel meu fill, no? No em pot veure patir. Jo ho pensava molt quan tenia el meu fill. Jo pensava, seré superforta, estaré supercontenta sempre.
7: Pobreta, Cindy.
6: Ai, il·lusa. Pobreta, aquesta Cindita, no? Jo m'imagino la Cindy de 26 anys que va tenir el Noah. Penso, i a més, quin poc favor fer-li això al meu fill, perquè vol dir que si la mare no transita les emocions és que potser no està bé fer-ho. Què em passa a mi que sí, que jo sento això, no? Parla molt sobre emocions als nostres fills. Doncs fixa't, t'he vist avui molt enfadat. Saps quan m'he enfadat jo molt? No? Perquè a vegades parlem de tonteries o que desregulen molt, però tu només has de veure un partit de futbol quan acaba. Mm. La desregulació emocional que hi ha en les cases, saps?
7: Sí,
6: vull dir que tots ens desregulem i tots volem sentir que podem fer-ho. Després, perdona, que és que és un tema que m'afagina molt, però després parlem i els acompanyem a com és l'expressió d'aquesta emoció. Jo puc enfadar-me, m'haig d'enfadar, puc sentir ira, ara no puc anar a fer cops de punys pel carrer. Llavors, vale, sense això, però jo t'acompanyo o t'ensenyo o et guio a com gestionar això.
7: Dintre de les emocions incòmodes, parlarem d'incòmodes, ni bones ni dolentes,
6: sí.
7: Una de les més incòmodes és la tristesa, sobretot quan fa referència als fills.
6: Sí.
7: A mi m'ha passat, o sigui, aquí venim a parlar cada uno de su libro.
6: Total.
7: Més que res, perquè pot haver-hi casos similars. Quan ens trobem amb els nostres fills molt tristos per un tema que ha passat a l'escola, perquè tot és molt intens i el que passa a l'escola és el més important per la seva vida en aquell moment, clar, no ens queda més que acompanyar-los, però sentim també una profunda tristesa per no poder resoldre allò, perquè és un tema que han de resoldre, doncs perquè no sé qui li ha dit no sé què, m'han exclòs del joc tal a l'hora del pati i em sento profundament trista. Què fem els adults amb aquesta tristor quan surten plorant, desconsolats, perquè no sé qui li ha dit que ja no és el seu amic o ja no és la seva amiga, i això per ell, en aquell, que hem dit en altres capítols, no n'hi ha per tant, no passa res, demà serà un altre dia...
6: Que al final estàs tu fugint d'aquella situació,
7: exacte.
6: No?
7: Què fem? Ens posem a plorar junts? Què fem?
6: Clar.
7: Jo ho faria, eh? Jo tinc facilitat,
6: Jo també, moltes vegades, no? Perquè empatitzem molt,
7: clar.
6: No? I sentim aquella tristesa com a nostra pròpia.
7: Correcte.
6: Si jo... Se'm cauen les llàgrimes perquè veig que estàs molt trista, poder verbalitzar m'emociona, no? Veure't així perquè em sap greu. Però sí que hauríem de controlar la por que tenim en què, perquè si li donem moltíssima importància, no? Ho sobredimensionem, li estem dient al nostre fill o filla que allò és superimportant, no? I al final estem traslladant la nostra emoció a la seva i estem esborrant el que està sentint. Llavors estem com sobredimensionant. Acompanyar els nostres fills i filles és, veiem que estic trista, puc verbalitzar que veure trista tu m'angoixa també i no passa res, no? Però va d'ells, no va de nosaltres. Educar va d'ells, no va de nosaltres. Que a vegades ens posem molt el foc en... No. Llavors, fer preguntes. No hem de solucionar la vida dels nostres fills. Han d'aprendre a fer-ho ells. Si jo sempre ho faig, arribarà el moment en què jo no hi sigui, llavors qui em diu el que haig de fer? Menys dir el que has de fer i més preguntar. Com t'has sentit amb això? Què en penses ara? Si tornessis, no?, amb nenes, jo entenc que preguntes amb 10, 11 anys,
7: correcte,
6: 11 anys,
7: sí,
6: no?
7: Sí.
6: Vale, com t'ha fet sentir això? I ara, si tornés a passar, faries alguna cosa diferent? No? Preguntar-los-hi molt. I si al final veus que necessiten, preguntar-los-hi, vols que et digui què faria jo? I has d'entendre que pot haver un no.
7: Uh-huh.
6: Perquè potser no volen fer res i simplement el que necessitaven era parlar, explicar com s'han sentit. Explicar el que et passa és terapèutic. Quan expliques com et sents millor.
7: Home, si no, no hi hauria cafès amb amigues.
6: Home, ni teràpies.
7: Ni teràpies.
6: I tant, clar. O sigui que és molt important el no envair aquell moment amb la teva por, amb la teva preocupació. Si hi ha una expressió física i la teva filla t'està veient, no dir, ai, no, és que tinc al·lèrgia al pol·len. Perquè no vull que em vegi. No, ostres, doncs veure't així... No, m'ha creat tristesa, em sap greu que estiguis trista. Jo estic aquí. I a vegades un jo estic aquí, o què necessites? Uh-huh. No? Amb 10 o 11 anys pots fer-li aquesta pregunta. Què necessites de mi? I potser et diu res, i dir-te res no és rebutjar-te.
7: Clar.
6: És, ella ja sap que estaràs.
7: Uh-huh.
6: Pues deixa-li també aquesta oportunitat de que ella pugui pensar, actuar de la manera que cregui.
7: Anem a treballar, va.
6: Vinga, anem a treballar. Aquí, ara, no, em dirigeixo a les persones que ens esteu veient o escoltant i m'agradaria que pensessis en un moment en el que alguna emoció del teu fill o filla t'ha fet sentir molt incòmoda, no? O fins i tot t'ha desbordat. Si ho vols fer amb els ulls tancats, t'animo a fer-ho. I en aquell moment tornes a estar allà i ara agafes una miqueta de distància i penses realment què és el que necessita el teu fill o filla de tu. I canvia la resposta que en aquell dia li vas donar per una altra, doncs, més reflexionada, amb aquest PCR que parlàvem. I observa com estàs tu i com en aquell moment segurament reaccioni el teu fill o filla. Doncs aquest és un exercici que t'animo a fer-ho moltes vegades, perquè al final... Això el que fa, Sílvia, també, és crear noves connexions neuronals i ens obre noves possibilitats de com relacionar-nos amb les emocions dels nostres fills.
7: Jo, ens poses una quantitat de deures que
6: molts.
7: Jo no sé si...
6: Jo també els faig, eh? Jo també els faig.
7: No tenim dies materials per fer-ne tants. Però bé, en tot cas, avui hem descobert, no, perquè ja ho sabíem, però que no cal buscar respostes. A vegades, simplement... I que també és un comportament que ens funciona també amb adults.
6: Totalment.
7: Que moltes vegades el que deies tu, no em diguis com que sento ni com estic, simplement, sóc aquí, si em necessites, etcètera. No? I al final, que anem donant voltes, abans em deies, és que tinc la sensació que tota l'estona dic el mateix,
6: sí.
7: Però és que estem donant voltes sempre el mateix, de com estàs tu, llavors, com estem nosaltres, reaccionem davant del món, davant de les situacions i davant de tot.
6: Clar,
7: per tant...
6: És que la finalitat de l'educació no és reaccionar, que és el que fem normalment, és realment acompanyar. I acompanyar des de la reacció no es pot fer, perquè la reacció és un instint primari que va de cos a actuació, i hem d'anar de ment a actuació. Llavors, per això és tan important l'autorevisió, no? Això que li deia, no?, de repetir-me tant, però és que és bàsic fer aquest treball.
7: Molt bé. Estem treballant.
6: I
7: per tant, fem el que podem, oi? Que sí?
6: Sempre amb compassió, sempre amb vulnerabilitat, i que el procés és molt més enriquidor que el resultat.
7: A vegades no ho farem bé.
6: No ho farem bé, però estem fent, o estàs fent tan bé com saps, i això ja és moltíssim.
7: Ens veiem en el proper capítol, ens veiem, ens escoltem, el que vosaltres vulgueu. En el proper capítol d'Animam, Animam, no us el perdeu, perquè és que és superinteressant tot això. Gràcies.
6: Gràcies a tu.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
1: La vida és un viatge, és un ball, una festa. La vida és una cúmbia,

0: aquest consell.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Eva Garrido. Promusa celebra aquest dimecres a les 6 de la tarda un nou sorteig per determinar l'ordre d'accés als habitatges de protecció oficial inclosos en aquesta convocatòria. La sessió es podrà seguir en directe en exclusiva a través de Cugat Media, al web www.cugat.cat. El sorteig establirà l'ordre de les persones participants inscrites en el procés per accedir als habitatges que Promusa posa a disposició en diferents zones de Sant Cugat. La sessió també es podrà seguir presencialment. En aquest cas, caldrà reservar entrada prèviament, ja que l'aforament és limitat. Les entrades es poden reservar a través del web del Teatre Auditori Emma Vilarasau. El temps de l'administració no sempre és el temps del malalt, i encara menys quan la malaltia és neurodegenerativa i cada mes que passa comporta perdre capacitats que potser no es recuperaran. Ho sap bé el José Prado, pare de la Lucía, una nena d'11 anys que pateix una malaltia ultra rara. Al febrer d'aquest any, davant l'empitjorament de la seva filla, va demanar una revisió del grau de dependència. Fins a l'agost, assegura, no va tenir cap notícia. Finalment, la Lucía ha aconseguit el grau 3 de dependència, però darrere del reconeixement hi ha 6 mesos d'espera.
3: Truco i em diuen: no, no, però és que és normal que trigui 2 anys. I dic: ja, però és que la meva filla s'està morint. I no tinc 2 anys. O sigui, no, però és que és amb caràcter retroactiu, cobrareu. I dic: que no vull cobrar. És que el que vull són els diners per poder fer el màxim possible el temps que estigui amb mi.
2: El canvi de grau ha comportat un augment de la prestació mensual que rep la família, que ha passat dels 315 euros als 455. Prado agraeix el reconeixement, però insisteix que la principal necessitat de la família no són els diners, sinó una persona que els ajudi amb les cures de la Lucía. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions generals anticipades pel pròxim 29 de novembre. Ho ha anunciat en la compareixença que ha tingut lloc aquest dilluns. La convocatòria arriba després que la setmana passada el Congrés rebutgés els dos decrets d'habitatge amb els vots en contra del PP, Vox i Junts. En el seu discurs, Sánchez ha instat la ciutadania a decidir quin futur volen per Espanya i ha alertat que es necessita una majoria progressista molt més àmplia que l'actual per seguir avançant en drets. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: A continuació, escoltarem una selecció dels millors capítols del Cinèfil Podcast.

La noteu? Ja és aquí, la flaire de Nadal, vacances i tió, que ja se'n sumen. Els carrers guarnits i totes aquestes coses. El consumisme desfermat. El fred, que enguany venta fort el novembre. I com sempre, arriben en aquestes dates les valoracions anuals, les avaluacions de l'escola i les promeses de cap d'any. I nosaltres, el cinèfil, no en podien ser menys. Després de massa setmanes desconnectats, tornem per repassar en el programa d'avui les millors sèries que s'han estrenat aquest any. Des de reflexions intenses sobre la violència masclista, les xarxes i el seu fàcil accés per als adolescents, fins a la tornada d'Alien, passant per la cara B de Hollywood o el retorn a les intrigues d'hospital, un gènere que va donar molt de sí als anys 90 i 2000, però que feia temps que es guardava en un calaix. Dedicarem també un temps a parlar de les plataformes, aquest ja no tan nou paradigma de consum, al que vam dedicar un programa, però que de tant... però que tant dona de sí, tant pel que fa al contingut que ofereixen com per les batalles legals i financeres que protagonitzen i que remouen tota la indústria de l'audiovisual. Thriller, comèdia i ciència-ficció, seqüeles i originals, finals i arrencades. Un any que, en perspectiva, ha donat molt de sí i que comentarem des de les zones de Cugat Mèdia i en la col·laboració de Ràdio Calella amb els sospitosos habituals, Jan Romaní i J.R. Armadàs. Benvinguts, una vegada més, cinèfils i cinèfiles. Jo som en Joan Miquel Mas i ara comença el Cinèfil Podcast.

0: Que bé, quin misteri, per començar.
1: Sí.
0: Quin misteri que encara no ha acabat mentre estem fent aquest podcast. No sabem com acabarà Stranger Things ja per fi. Jo crec que és molt bona la música per començar el programa, perquè, efectivament, com deies a la introducció, no fa massa vam parlar dels 10 anys de l'arribada de Netflix, i aquest 2025 és aquest aniversari especial, però és que gairebé paral·lel a l'arribada de Netflix va ser l'arribada de Stranger Things, i ja ho vam comentar com a gran sèrie, book insígnia d'aquella aterrada de l'streaming al nostre país.
1: Correcte. A més, una sèrie que ens ha mantingut durant potser massa anys, però que, no sé què opineu vosaltres, aquesta quarta temporada, la primera meitat...
2: Cinquena temporada.
0: Que ha plogut molt, ja. Ha plogut.
1: No, cinquena temporada, valoracions, al final l'esperàveu, sense fer spoiler.
2: Correcte, de moment correcte. De moment no sorprèn correcte. Ni per dalt ni
0: sí,
2: per baix.
0: De moment wait and see. De moment bé, estic com ella, l'expectativa, perquè clar, només en el moment que parlem ara encara ens queda la traca final de l'última temporada. Per tant, de moment... La quarta va acabar bé, aquesta cinquena manté el to i veurem fins on va.
2: No entrarà als nostres rànquings de l'any, perquè si està inacabada no es pot valorar.
1: Efectivament.
0: De totes maneres, si estigués com ara, jo encara no la faria entrar.
2: Jo tampoc.
0: Vinga, molt bé. Estem d'acord. Vinga, un a un.
1: De totes maneres, com dèiem ja a l'entrada, avui fent repàs d'aquest any serièfil, i jo he de confessar que aquest any no he vist pràcticament res. Aleshores, avui jugaré una mica el paper del complet... de la persona que és completament aliena en aquest món, però que vol conèixer, i per això em serviré de les vostres opinions. Per començar, un titular, una mica de resum, començant per tu, JR. Valoració general, 2025, a nivell serièfil. Un titular.
0: És molt difícil de resumir això en un titular. Jo sí, t'ho diré en quantitat. De moment, ara ho comptàvem abans de començar, he vist 53 temporades de sèries. Que Déu-n'hi-do. Crec que perdo molt de temps mirant sèries. O l'inverteixo, no sé.
2: Sí, no és perdre temps.
0: No és perdre temps. És invertir-lo. Però sí que puc dir que he tingut grates sorpreses, que ara les veurem en els rànquings, i també algunes decepcions sonades.
1: Molta expectativa creada, però al final no res.
0: Amb algunes sí, i amb algunes que no en tenia cap d'expectativa, he descobert grans sèries que ara, si és que continuen, tinc moltes ganes de seguir veient, i per tant jo crec que ha sigut un any amb una bona acollida.
1: I tu, Jan, tindries un resum, un titular?
2: Estic bastant d'acord. Jo diria que les sèries que ho han estat patant els últims anys segueixen en molt bona forma, i que hem tingut sorpreses que no esperàvem gens, que ens han agradat molt i que han funcionat molt bé.
1: Ara ja, quan parlam de sèries, li hem tret el cognom que tenien abans, que eren sèries de televisió, perquè ja pràcticament ningú mira les sèries de forma setmanal, emeses a una cadena de televisió, sinó que ja ens guiem pràcticament per plataformes, i és aquí on hem de centrar la nostra atenció. Tenim dades, crec, de quines han estat les plataformes més vistes, les més ben valorades, i per això el JR ens farà un 1x1 de totes les plataformes, amb un to així més esportiu. Vinga, tira cap
0: endavant. Com si això fos un partit de futbol, anem a fer l'1x1 de les plataformes 2025. Musiqueta i tot. Som-hi, som-hi. Plataformes 2025. Amb el número 1, líder consolidat, amb un 23% de quota, tenim Netflix. Continua a dalt de tot, no ha baixat mai per sota del 20% de quota i, de moment, és la plataforma preferida en aquest país. Amb el número 2, segona plaça i segona plaça també consolidada, al costat pràcticament de Netflix tenim Amazon Prime Video. Va començar l'any a tocar de Netflix i acaba l'any una mica com el Madrid. S'està enfonsant en la misèria. Està per sota del 20% de quota i no sembla que tingui sèries grosses i que la gent parli com per remuntar el 2026. Alerta Amazon, que te'n vas cap a baix. Tercera plaça, consolidada i amb una tendència alcista, tenim Disney Plus. Amb grans sèries aquest any, sota el meu punt de vista, amb sagues com Star Wars i Alien al capdavant, actualment té un 17% de quota de mercat i amenaça la segona plaça d'Amazon. Serà el 2026 l'any en què Disney farà el sorpasso? Veurem. I seguim, que arriba el número 4. també a una posició estable perquè no ha baixat ni pujat mai d'aquí. Tenim HBO Max, HBO, Paramount Plus o Netflix, no sabem com li direm a l'any 2026, però en qualsevol cas HBO, amb segurament un dels catàlegs més sòlids i més potents per tots els cinèfils, aguanta amb una quota de mercat que s'ha estat tot l'any estable entre el 12 i el 13%. Una quarta plaça que té una gran amenaça, que és justament la de la cinquena plaça. I atenció amb aquesta plataforma que ningú donava un dur per ella fa uns anys, i és Apple TV. Cinquena plaça a tocar, fregant aquest 10-11%, amenaçant a HBO Max, amb un catàleg de sèries que cada vegada està més nominat a premis, n'obté més i està més en boca de tothom. Comença el 2025, perdó, acaba el 2025, una miqueta per sota del 10%, no ho he dit bé, va començar per sota el 10% i acaba el 2025 per sobre. I com dèiem, fregant a HBO Max. Jo crec que el 2026 pot ser també un altre any de sorpasso per Apple TV. I per acabar ja, amb un 5% i també mantenint-se en aquesta estabilitat, tenim Filmin i Movistar. Segueixen sent les germanes petites, però són les que tenim aquí més a prop i per això les estimem igualment. Amb uns catàlegs que, sobretot, donen molt de joc al nostre talent local, encara són minoritàries tenint en compte les grans majors seriàfiles de Hollywood, però les tenim molt en compte i tenim un ull ben posat en elles. Així que endavant amb Filmin i Movistar i a veure si pugen una miqueta més en aquests rànquings. I fins aquí l'1x1. Moltes gràcies. Què, com ho veieu?
2: És curiós perquè m'està mirant el meu rànquing i les tendències es corresponen molt amb les millors sèries de l'any. O sigui, has dit que Amazon Prime està baixant i Amazon Prime no té cap sèrie del meu rànquing.
0: Efectivament.
2: I, en canvi, Apple i Disney estan pujant i són les sèries que més entren en el meu rànquing de l'any. No crec que sigui casualitat.
0: No, m'imagino que això que has vist tu és el que veu molta gent. Mm. És que ara fent el repàs, no, abans de venir cap aquí, mirava aquestes 53 temporades que he vist i dic, és que n'hi ha molt poques que he vist d'Amazon. Per què? Doncs perquè no hi havia cap que em cridés l'atenció. Segurament ara mateix els books insígnia que té són The Boys, que ja li queda una última, Fallout, que aquesta potser és l'única que ha tingut que ara la gent té ganes de veure i està una miqueta sorgint, i El Senyor dels Anells de Poder, que ja va començar que sí que no, i que aquest 2026 veurem la tercera temporada. Però més enllà d'això, no té cap gran franquícia que cridi l'atenció. No sé com ho veieu, però...
1: Sí, a més, ara hi va haver aquesta setmana les nominacions al Globus d'Or, que també és una mica el termòmetre, ja no tant de consum, sinó de valoració de la crítica. I crec que d'Amazon, si no hi havia The Girlfriend, que és aquesta que va sortir amb l'Olivia Cooke i la Robin Wright, no l'he vista, no sé si la teniu al radar, crec que a part d'aquesta no hi havia gaire més cosa. Re. En canvi, d'Apple TV sí que te trobaves d'Estudio, que ha estat ja premiada i que ja és més o menys reconeguda, i Severance, que són com els books in cine que té, i Slow Horses...
0: Bueno, i Pluribus, sí. L'última gran sorpresa. Vull dir que sembla mentida que una plataforma que té tan poc contingut, el poc que fa, l'encerta, perquè a més també venim d'altres èxits com Ted Lasso o com Morning Show. Vull dir que les poques que fa realment la clava, i són sèries que després no només tenen èxit de públic, sinó que tenen èxit de crítica i de premis. Vull dir que...
1: També té una cosa amb Apple, que això no sé quin, on era que ho vaig llegir, però que hem de pensar que en el fons Apple és una empresa tecnològica i el que li interessa és vendre mòbils. Aleshores, quan ells creen una plataforma de contingut audiovisual, el que els interessa no és tant que sigui econòmicament sostenible, com una productora que es dedica únicament a això, o una plataforma tipus Netflix, sinó que siguin productes d'una qualitat molt alta, perquè el que els importa és el prestigi. Perquè diners, vull dir, en faran venent MacBooks i venent iPhones, no? Tant, el que poden veure una mica és aquesta tendència a fer bons productes, perquè el que ens interessa és arribar als premis i tenir reconeixement, no tant que econòmicament en surti viable pagar-li una pel·lícula.

0: El nostre especialista en rànquings és el Jan. Avui compartireu una mica, no?
1: Avui anirem fent partit de tennis, una mica cadascú, i deixarem el top 3 pel final, que ja deixarem que cadascú expliqui els motius pels quals ha triat les 3 millors sèries de l'any.
0: Aleshores, començam amb el rànquing del cinèfil de millors sèries de l'any. Començam amb tu, Jan. En la desena posició, quina per tu és la sèrie que es mereix?
2: Desena posició, per mi, és per la segona temporada d'Andor, una sèrie que jo sé que hi ha molta gent que la col·loca més amunt. A mi no m'ha fascinat mai tant. És veritat que és molt probablement la millor sèrie que ha sigut de l'univers Star Wars. Estaria allà amb The Mandalorian. Més enllà d'això, no crec que n'hi hagi cap altre que estigui a aquest nivell. Però la segona temporada, per mi, ha fet un pas endavant respecte a la primera, perquè aprofundeix molt més en totes les eines que fa servir l'imperi per aixafar la població, totes les eines que fa servir la resistència per defensar-se d'aquest estat feixista que és l'imperi de Star Wars. I això, m'ha agradat molt. Hi ha capítols realment molt impressionants aquesta temporada sobre això, sobre com els personatges lluiten fins a les últimes conseqüències, tot el que han de sacrificar per poder lluitar contra l'imperi, i com a motiu pel qual no la fico més amunt seria que al llarg dels 12 capítols hi ha trames doncs, que s'estiren una mica massa pel meu gust. Els tres primers capítols, per exemple, li costa una mica d'arrencar. El protagonista, l'Andor, es passa els primers capítols empresonat en un lloc que no està fent res, i m'ha faltat una mica més de ritme, potser, però és veritat que un cop arrenca, tira molt bé aquesta temporada d'Andor.
0: I en la desena
1: posició... Abans d'arribar a la meva desena posició, revelo que jo Andor la tenia a la meva quarta posició, per tant, ja que l'estem, la discutim ara, després passo a la desena. Però bastant d'acord amb l'anàlisi. És veritat que li costa d'arrencar, i aquell moment en què estan les dues naus i no saps ben bé què està passant et treu una mica, però després aconsegueix un nivell de intensitat política, bèl·lica i fins i tot amorosa entre personatges que no s'havia vist mai en una sèrie de Star Wars, i m'atreveixo a dir que cap pel·lícula de Star Wars, perquè jo crec que entra molt bé, ja ho va fer la primera temporada, però amb aquesta segona ho millora, en això, no? en el dia a dia de com funciona un imperi feixista galàctic. I això, doncs, sempre ho havíem vist des d'una perspectiva més, digue-li folclòrica, digue-li aventurera, i en canvi, en aquest cas, doncs, ens hem ficat a parlar de política i guerra amb espases làser i sables de llum, però i blasters, o com se li diguin les pistoles, però molt bé. I a més surt Montserrat i València, o sigui que Països Catalans a tope, ja formem part de tot el canon de Star Wars, i això ho hem de celebrar. Dit això, Andor número 4, me'n vaig a la número 10.
0: Exacte.
1: I faig un viatge uns 50 anys enrere, perquè a mi una de les sèries que més m'ha creat atenció aquest any és Anatomia d'un Instante, que és basada en el llibre de Javier Cercas, i que parla bàsicament de com el cop d'estat del 81, de com es gesta des del punt de vista de quatre personatges: Adolfo Suárez, Carrillo, el militar, que no me recordo com es diu, quedaré molt malament.
0: Ja ho tinc a la punta de llengua.
1: Hosti, que és el Manolo Solo? Sí. Bueno, no me recordo.
2: Ja després ho editem.
1: Perdoneu-me, professors d'història. I després, doncs, en Tejero i tota la corrua de militars que hi ha al darrere. No he llegit el llibre, haig de confessar-ho, però sí la manera com està portada, amb que cada capítol és un personatge, però a la vegada veus com s'entra creuen els altres, m'ha semblat molt, molt, molt interessant des del punt de vista del thriller polític, que no deixa de ser, i, òbviament, basada en fets realíssims, i que aquest any hem celebrat efemèrides de la mort de Franco. Sí que, lamentablement, pels interessos de l'actuació catalana, no em vaig acabar de creure massa Miqui Esparvé com a rei d'Espanya, Tota la resta bé. Tampoc, també m'espantava molt a Álvaro Morte com a Suárez, però he de dir que convenç. Eduard Fernández com a Carrillo està fantàstic, però sí que el Miqui Esparvé com a rei d'Espanya a mi no m'ha acabat d'agradar del tot.
0: Gutiérrez Mellado.
1: Gutiérrez Mellado, gràcies. Gràcies. Perdó, professors d'història, per... Molt bé.
0: Doncs a més, una producció també de Movistar
1: Plus. Perdoneu, que no ho hem dit, la podeu veure a Movistar, sí, disculpeu.
0: Que és el que comentaves ara, una de les productores de l'espanyola, diria que és la que fa qualitat més bona, no?
1: Sí, sí. Bueno, jo crec que, a més, és la que més aposta per producte espanyol, català per extensió, Però sí, home, també ara aquest any hem vist bastantes sèries de Netflix i d'HBO que han tocat...

0: al territori català. Però vaja, jo crec que clar, Movistar també per la proximitat i per d'on ve és la que porta la bandera segurament de les sèries espanyoles de les plataformes, eh? Deixem en aquest cas les televisions nacionals o Telecincos i Mediaset i Antena 3, però jo crec que és la que més s'ocupa d'aquest producte nacional.
1: A més té Poquita fe, que és una de les millors sèries dels darrers anys, no sé si la teniu allà.
2: Sí, sí, molt bona.
1: Molt bona. Val, doncs desena posició completada, anem a la novena. Jan, quina és la teva novena posició?
2: Novena, torno a anar amb una sèrie que tornava aquest any amb una segona temporada, que és The Last of Us.
1: Aquesta l'he vista.
2: Malauradament queda molt més enrere del que va quedar en el top la primera temporada, que em va semblar millor, perquè aquesta segona, tot i que manté la qualitat a nivell de direcció, de guió, el videojoc segueix estant ben adaptat, té un problema una mica estructural, que és el fet de tenir un clímax molt a l'inici, en un dels millors capítols de la sèrie, clarament, però que al final et queda una mica penjat. Això, tendència que tenen una mica les sèries últimament, de no rematar les temporades amb un bon clímax al capítol final, i et quedes una mica a l'aire, que et deixa aquest regust amarg de dir, home, no m'acabis aquí una temporada, perquè és una mica traïdor. Llavors això fa que hi hagi com algunes trames secundàries, sobretot, que s'inicien però no s'acaben i queden allà penjades. Estarem a l'espera de la tercera temporada. Per mi segueix mereixent entrar en el top 10 de l'any, però en una posició inferior.
1: També s'ha de dir que la primera temporada s'adaptava a un joc sencer. Jo que no sóc gaire gamer, els dos de Last of Us sí que els he degustat, perquè són boníssims, i en aquest cas només s'adapta una meitat. I la característica, que ja us podeu imaginar, és que a la meitat del videojoc et canvia la perspectiva, i aleshores el vius des de l'altre punt de vista, i això dona un contrast molt interessant, que la sèrie ho han volgut fer en dues temporades distintes.
0: No, a la sèrie jo em vaig quedar amb aquesta sensació de... Però ara què? Vull dir, continua, clar, i ara ens hem d'esperar un any i mig o dos a veure què passa.
1: Perquè aquí només adapta mig joc, mentre que l'altre, encara que fos... que sabessis que hi ha una continuació, doncs et dona una història completa, ja.
2: Exacte.
1: Acabava, d'alguna manera.
2: I això narrativament es nota molt.
1: Tot el mèrit, jo, sisplau, encantadíssim.
0: Directius
2: de
0: les plataformes, acabeu les sèries com toca i no ens deixeu així penjats, que després ens enfadem.
1: Totalment.
0: Jo, White Lotus, ja arribarà White Lotus. The Last of Us no apareix en el meu rànquing, l'he gaudit, però coincideixo amb ell que ha tingut una baixada respecte a la primera temporada. I fins aquí.
1: Sí. La novena posició, tu quina
0: és? La meva novena, i ja he fet l'espoiler, White Lotus. White Lotus, ja la tenia aquí a la punta de la llengua, temporada 3. Per mi és de les millors sèries franquícia que existeix, segurament juntament amb True Detective, i salvant la segona de True Detective, que no estava gaire bé, però aquesta cada temporada de White Lotus ha aconseguit, per una banda, mantenir l'essència del producte, aquest humor negre descarnat amb personatges odiosos, canviant d'escenari totalment i adaptant-se perfectament a cadascuna d'aquestes noves geografies, i mantenint l'interès en veure, no?, aquestes persones execrables en uns hotels barrejades amb el personal d'aquest hotel. Vaja, la tercera temporada m'ha semblat molt bé, tinc ganes de veure la quarta, perquè de moment crec que és de les millors sèries, diguem això, franquícia que hi ha, i tenint en compte que cadascuna és una història diferent, crec que això té molt de mèrit, mantenir l'essència, però a la vegada ser original i continuar amb aquest nivell tan alt.
1: Jo d'aquesta he de reconèixer que n'he sentit parlar tot delícies, però no n'he vist res. Vull dir que són com pijos en un hotel, no? És la premissa
2: podria,
1: que tenc.
2: No es podria definir millor, és exactament.
0: Pijos en un hotel i d'alguna manera, com l'estaf de l'hotel reacciona al seu pijisme i les seves tonteries.
2: I quines barbaritats i poden arribar a fer els pijos. I normalment hi ha un mort i has d'endevinar una mica qui serà el mort.
0: Exacte. Sí. Hi ha el tema criminal, que sí.
1: Té el whodunit, té el crític als pijos, que sempre agrada.
2: Bueno, no és whodunit, és whodite.
0: Més... Exacte, però està molt bé perquè al marge de les trames secundàries de cadascun dels personatges, bé siguin els pijos, bé siguin l'estaf de l'hotel, sempre tens el dubte aquest de qui serà el mort, quan es morirà, qui l'haurà matat, no? I això, doncs, vulguis que no, està molt ben portat des del capítol 1 fins al del final, i et manté enganxat, no només per això que dèiem, aquestes historietes de cadascú, sinó perquè has de saber qui és el que palma.
2: Va, jo ets a dir que aquesta temporada de White Lotus no m'ha agradat tant.
0: Comença la guerra.
2: No entra al meu rànquing. A mi, o sigui, és el primer cop que la fórmula se m'ha fet repetitiva. Potser també perquè m'ha semblat una temporada on s'estira tot una mica més. Té 8 capítols, que són més dels que havia tingut les temporades anteriors, i crec que no calia que en fossin 8. S'allarguen les trames, hi ha escenes que són una mica reiteratives, que et diuen coses que ja t'han dit abans. I bé, això és com que la fórmula ja l'he entès i m'ha semblat una mica com, bueno, doncs tornem a fer el mateix, però ara a Tailàndia. I m'ha faltat una mica d'originalitat.
0: Em guardo la resposta per quan en treguis una altra, que jo tindré el mateix argument.
2: Ah, ja sé per on vas i tindré com rebatre.
0: No, cap problema.
1: Vuitena posició, Jan.
2: La meva vuitena la tenim a Disney Plus i és Paradise, una de les bones sorpreses d'aquest any, que és una sèrie que tampoc puc desvelar molt sense fer-ne spoilers, però és la nova sèrie del creador de This Is Us, però decideix anar una mica més cap a la ciència-ficció. Torna a tenir Sterling K. Brown, que aquí és el protagonista i que està molt bé, i el que comença semblant un thriller d'estil... un thriller polític tipus Bodyguard, no sé si l'havíeu vist, ràpidament es converteix en una cosa molt més tipus Black Mirror, molt distòpica o fins i tot Show de Truman. Bueno, és que no entro més per no fer spoiler, perquè és una sèrie molt recomanable, que té aquesta capacitat de generar misteri tota l'estona s'estan fent preguntes, i aquesta persona qui és i quines són les seves intencions, i al final de cada capítol hi ha un cliffhanger que et fa que vulguis mirar el següent, i això té molt misteri que et manté enganxat, i a la vegada té aquesta part de drama familiar entre personatges que està bastant ben portat, i té una banda sonora que se't queda gravadíssima, totalment magnètica, de Siddhartha Khosla, que ja havia treballat a This Is Us, que també és qui fa la banda sonora de Only Murders in the Building, que només la volia mencionar per dir que aquest any és dels primers que es queda fora del rànquing. Oi. Em sap greu per Only Murders in the Building. No ha tingut tan bona temporada aquest any, però l'havia de mencionar sempre.
0: On podem veure Paradise?
2: Disney Plus.
0: Disney Plus. I, per cert, White Lotus la podeu veure a HBO Max, que no ho havíem dit.
1: Vuitena posició, JTR.
0: Abans d'això, parèntesi de Only Murders in the Building. Uh-huh. O sigui, ja la fórmula repetitiva em va cansar tant a la quarta que no he arribat a la cinquena.
1: Ostres.
0: Però la vull veure, eh? Tinc curiositat.
2: O sigui, la que ha sortit ara és la quarta.
0: És la quarta. És veritat que la cinquena és aquesta que diuen que ara fan a Londres. Per fi deixen el building, ja.
2: Val. Sí, sí.
0: Doncs la tercera ja em va semblar massa. Però vaja, molt bé, estem al meu número 8. Jo el número 8 faig un canvi radical i me'n vaig molt, molt a prop també, i dic molt a prop perquè la directora és de Sant Cugat, Mònica Terribas, El Minuto Heroico, una sèrie documental que podem trobar a HBO Max sobre l'Opus Dei i els seus tentacles foscos. Jo que vinc d'un col·le de l'Opus, m'ha semblat primer portat amb molt rigor i molt de respecte, tenint en compte el que està explicant, que són els draps bruts, sobretot de com l'Opus capta, en aquest cas a nenes, no adolescents, en el seu moment més dèbil de la vida, no? Quan tenen 12, 13, 14 anys i van una mica perdudes, i no ho fa des del morbo, des de la paròdia o cosa grotesca, sinó portant directament en aquestes noies, que algunes ja són dones grans, i explicant això, no només aquí vull dir Catalunya o Europa, sinó diferents llocs del món, com els tentacles de l'Opus, diguem, han seguit aquesta mateixa fórmula i han aconseguit captar a una sèrie de dones i els traumes psicològics que això els hi ha suposat una vegada ja estan fora. Val? Molt interessant, ho tenim molt a prop, aquest podcast el fem ara mateix des de Sant Cugat, que tenim unes quantes escoles de l'Opus, per tant, si voleu descobrir una miqueta més sobre aquest món, jo us la recomano, i a més celebrem també que Mònica Terribas, una de les periodistes top d'aquest país, es passi al món del cinema, en aquest cas sense deixar el seu rotllo, que és el periodisme, i fent-ho doncs, amb això, amb aquest rigor i professionalitat que l'ha caracteritzat des d'allà fa més de 20 anys que apareix a la televisió.
1: En la propera temporada pot parlar de les connexions empresarials, que aquí també hi ha molta teca, però ves no a sobre si li financien.
0: Dubto que hi hagi segona temporada del Minuto Heroico, no sé, pot fer la part masculina de com capten a l'Opus, però bueno, el que en qualsevol cas celebrem que Mònica Terribas també faci sèries i si la sama d'aquesta manera, jo crec que té molt de futur com a directora, no sé si de documentals o d'aquest gènere. A més, seria guanyadora d'un Ondas aquest any.
1: Mm-hmm. Perfecte. Setena posició.
2: Setena posició, perquè per mi és la sitcom de l'any, que no és La Casa Nostra, em sap greu, és Adults, que és una sitcom que agafa la típica fórmula de grup d'amics que viuen junts, a la vintena, trentena, i que hem vist a Newell, a Friends, a Com conocí vostra madre, totes aquestes, i la modernitza a les generacions actuals, actualitza els referents, actualitza la forma com actuen, com parlen, i realment doncs, és la sitcom ideal per si doncs, la fórmula sempre t'ha agradat, doncs tornar-la a gaudir, però adaptada als nostres temps, amb personatges carismàtics. L'únic problema que té per mi és que només té 8 capítols i ja en podríem fer 20, com solien fer abans, perquè et quedes amb ganes de més, però molt recomanable, la teniu a Disney+.
0: I hi haurà segona temporada, aquesta?
2: Hi haurà segona temporada.
0: Perfecte, doncs mira, si voleu riure ja en tenim una de puntada.
1: Setena posició per tu.
0: Setena posició per mi, i aquí jo crec que començaré a polèmica, perquè hi ha gent que aquesta sèrie l'ha odiat molt, però a mi m'ha sorprès molt, Alien Earth. I és de les sorpreses en positiu, no m'ho esperava. M'esperava dir, ai, això Disney, a veure què hem fet. I, escolta, una tornada a l'univers original d'Alien, que a mi m'ha semblat, per una banda, molt atrevida. A vegades ens queixem de que aquestes grans sagues no innoven i sempre repeteixen. I dic grans sagues per no mencionar Star Wars directament. I, en canvi, aquesta ha tingut la valentia de provar coses noves, de, en aquest cas, portar, per exemple, bitxarracos nous, diguem-ho així clar. També anar més enllà en la relació amb els aliens i anar més enllà amb els robots, que sempre han estat una característica de la saga, i dels poders o la tecnologia que tenen a dins, com es relaciona amb l'exterior. Com bé diu el seu títol, es diu Alien Earth, passa a la Terra. Val? Sí que hi ha aquí un petit problema d'encaix, no? De com pot ser que això passi a la Terra, però després, quan veiem les altres pel·lícules, no es mencioni res del que passa. Ja veurem més tard com es resol, però quan arriben a la Terra està com en un lloc, se suposa, molt aïllat, i el que passa no acaba de transcendir, diguem, a l'opinió pública, i per tant jo crec que de moment està ben resolt. Jo la vaig gaudir molt. Els que l'han atacat, puc entendre les crítiques, doncs, potser d'haver anat massa enllà en aquesta innovació fins al punt de carregar-se segons quins cànons o segons quines fórmules que estaven ja molt assentades en l'univers Alien. Però què vols que et digui? A mi m'ha semblat una mica d'aire fresc en tot plegat i tinc moltes ganes de que continuï. I hi ha capítols en concret que són, per mi, obres mestres. En concret, un del que t'explica què passa a la nau, com acaba aterrant a la Terra amb els aliens a dins, aquest capítol em va semblar al mateix nivell que les dues primeres pel·lícules d'Alien.
1: Ostres.
0: Sí.
1: Interessant. Seguim amb el rànquing, sisena posició.
2: Sisena posició per una sèrie que és impossible de descriure i d'explicar si no l'has vist, que és The Rehearsal, Los Ensayos, segona temporada, la primera i ara una bogeria. És del Nathan Fielder, que és un tio que està completament boig, però que és un geni. Que és una sèrie que està entre el documental, el reality. Bàsicament, a la primera temporada la idea és de fer assajos amb la gent per tal d'assajar comportaments socials, de forma que quan tu tens després una interacció social amb una altra persona, l'has assajat tantes vegades que ja saps com has d'actuar en aquella situació. Sí? S'entén una mica el concepte?
1: O sigui, sí.
2: Agafes una persona, té una cita amb una altra persona, assajes aquesta interacció diverses vegades fins a tenir, o sigui, totes les possibilitats del que pot passar en aquella cita, tu ja ho has viscut i per tant ja no et fiques ni nerviós. És una bogeria, però també és una generalitat, trobo jo. I la segona temporada és encara més concreta i es fixa, Nathan Fielder decideix fixar-se en la idea de per què hi ha accidents d'avió. Descobreix que tots, o la gran majoria, tenen a veure amb la relació entre el pilot i el copilot. Quan hi ha una mala comunicació entre el pilot i el copilot, analitza la gran majoria d'accidents d'avió que hi ha hagut al llarg de la història, provenen d'aquí. Llavors el que fa és agafar pilots i copilots, els que es deixen, per assajar com poden millorar la relació entre pilots i copilots perquè no es produeixin accidents d'avió. O sigui, a més, està fent un servei públic.
0: Fantàstic.
2: Que quan ho expliques no s'entén, però quan veus la sèrie dius...
0: M'agradaria haver assistit a la reunió de guió de quan estan plantejant aquesta sèrie, perquè és ben boja, eh?
2: És ben boja, és ben boja.
1: Sí,
2: no, i es gasten una diners perquè, per exemple, recreen un aeroport sencer per fer assajos de la relació entre el pilot i el copilot ja en un... O sigui, ho recreen tot. Aeroport, avió... És totalment increïble. Recomano molt veure Los Ensayos, tant la primera com la segona temporada. La teniu a HBO.
1: A mi el que has dit de la primera temporada m'ha volat bastant el cap, perquè fa poc vaig llegir un article que parlava de com la societat nord-americana, que estan tant de màrqueting i de marca personal, arriba un punt en el que estan com interpretant la seva vida i s'obliguen a haver de tenir exageracions a l'hora de reaccionar davant un fet. Aleshores és com portar això a l'extrem, de dir,
2: sí,
1: no, no, és que he d'assajar molt la meva personalitat per com m'enfronta a una situació quotidiana, no? Ostres.
2: Exacte. Sí,
1: o sigui,
2: sí.
1: Vola una mica el cap, eh? No, aquesta, mira, apuntada.
0: Apuntada.
1: Sisena posició per tu, Jaterra?
0: Sisena posició per mi, i em sembla que, si no vaig equivocat, amb el WhatsApp que ens has enviat, la tens tu a la cinquena, per tant, aquí estem bastant empatats, jo crec que ja la podem compartir, i així ens estalviem que diguis la cinquena. És Task, d'HBO. Sí. Una de les sorpreses en positiu d'una sèrie que ve del no-res, no ve de cap temporada, no se l'han inventat de nou, i escolta, perfecte, una sèrie, un thriller policial a l'ús, i aquí jo crec que, en el meu cas, el que més m'ha agradat ha estat els personatges. Quin tipus de personatges hi ha, un agent de l'FBI que és un ex-reverent, o sigui, religiós, un ex-mossèn, perdó, i després, doncs, una trama criminal d'un segrest amb uns escombriaires i droga pel mig, no sé, molt, molt fresca, sobretot un guió molt ben portat a nivell de com avancen els esdeveniments, però també del task, de la força aquesta especial que creen en l'FBI per perseguir aquests escombriaires que estan robant droga al drogadicte, als dealers del poble aquest. I a més, un poble, per entendre'ns, no passa ni a Nova York ni a Chicago, vull dir, un poble d'aquests perduts de l'Amèrica Profunda.
2: Sí, és el creador de Mare of Easttown i té bastantes similituds. Si us va agradar aquella minissèrie, també us agradarà aquesta, perquè té un to similar al nivell de la direcció, de les interpretacions, i també perquè té aquesta capacitat de presentar-te un thriller això de misteri molt ben executat, però a darrere amagar un drama familiar també que et toca la fibra, que és emotiu, i el que dèiem és sobretot gràcies a uns personatges molt ben construïts, que a més n'hi ha molts i tots tenen el seu paper, totes les peces encaixen molt bé, els actors estan molt bé, els personatges que comentava el JR els interpreta el Mark Ruffalo i el Tom Pelfrey, i els dos estan realment molt, molt, molt bé. I sí, jo la tinc a la cinquena posició i val molt la pena Task, una de les millors de l'any.
1: Sí, aquesta vaig veure la crítica que vas penjar al TikTok i també la vaig fer un check, aquesta de llista de pendents.
2: S'ha de veure, i a més és minissèrie d'aquestes que la mires, sí, sí. I ja està.
1: Es pot veure en un cap de setmana.
0: Han anunciat segona temporada.
2: Han anunciat segona temporada,
0: sí, sí,
2: que no ho tenia controlat.
0: I a més, se suposa que aquí serà el personatge del Mark Ruffalo el que tindrà casos nous. Això és el que de moment ha sortit a la llum. O sigui,
1: però diguem-ne que si algú la volgués veure, la història queda tancada, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Són 8 capítols.
2: 8 capítols, sí.
1: Perfecte. Cinquena posició per tu?
0: Cinquena posició per mi, The Diplomat. Temporada 3 és la que hem vist aquest any. Jo l'he descobert sencera aquest any, val? O sigui, he vist la 1, la 2 i la 3 aquest any. Perquè
1: no la tenia al punt de mira i l'han nominat un munt de coses al Globus d'Or, ara. Per tant, parla'ns d'aquesta.
0: No és la primera vegada que la nominen i, sincerament, no li havia parat mai atenció i aquesta vegada m'hi he posat i, escolta, que bé, m'ho he passat pipa, amb aquesta relació tòxica que tenen, en aquest cas, la diplomàtica, en català seria la diplomàtica, perquè diplomat no sabem quin sexe és, i és bàsicament la dona d'un diplomàtic molt famós dels Estats Units que ha estat ja condecorat i tot plegat, que l'envien al Regne Unit, que sembla ser una plaça tranquil·la per una diplomàtica dels Estats Units, però bàsicament es lia parda. Val, perquè hi ha un atemptat terrorista en un buc militar del Regne Unit, i a partir d'aquí es desenvolupa una mega trama d'espionatge, punyalades, traperes entre polítics d'un i l'altre lloc, l'agenda secreta que tenen els Estats Units, l'agenda secreta que tenen el Regne Unit, vaja, dit així, o sigui, en plan, hi ha un atac terrorista i tot el que es desenvolupa sembla poc, però està molt bé. Us ha d'agradar les sèries polítiques, però és una sèrie densa en aquest sentit.
1: Això sona geopolítica
0: sí.
1: De forta, no?
0: Hi ha molta càrrega política en la sèrie, per tant, és una sèrie que jo crec que la gaudirà, si t'agrada la política, a nivells House of Cards, per entendre'ns, o Borgen, o aquestes sèries que tenen molta densitat, però en aquest cas, per mi, la màgia d'aquesta sèrie són els dos protagonistes, no? Que són aquests dos diplomàtics, Kerry Russell i Rufus Sewell, que són una parella genialíssima, que són un matrimoni amb una relació amor-odi total, d'aquestes de que es volen separar però es necessiten mútuament, de quan penses que es tiraran els plats pel cap, arriba un i fa una genialitat que no només salva el matrimoni sinó també el país i tot plegat. Fantàstica la química que tenen, i per mi Kerry Russell, que jo tinc un crush adult amb aquesta actriu total des de que la vaig veure a The Americans, una altra gran sèrie d'espionatge polític, i vaja, per mi obre el top 5 de l'any, us la recomano, la podeu veure a Netflix les 3 temporades, i a veure si aquest any s'emporta alguns dels premis perquè està nominat als Globus d'Or, com bé deies.
1: Perfecte. Doncs ara ja ens anem a la part superior de la classificació. Quarta posició per tu, Jan.
2: Quarta posició, comèdia divertidíssima a Apple TV, que és The Studio. La premissa...
1: Celebradíssima, aquesta, molt coneguda ja.
2: Sí, s'estan duent molts premis de comèdia, evidentment, merescudíssims tots. El que fa Seth Rogen aquí és ficar-se a la pell d'un gran productor executiu, que l'ascendeixen a això, a productor executiu d'un dels grans estudis de Hollywood, i el que intenta ell és fer art, i el que intenta Hollywood és totalment una altra cosa. Llavors, la comèdia neix d'aquest xoc, d'aquest conflicte entre voler creure en el cinema i voler caure bé a tothom, i el fet que això és totalment impossible a la indústria actual. Llavors, és una sàtira molt mordaç que ataca absolutament a tothom. El millor és que dispara cap a totes les bandes, i fan moltes referències, doncs, al món del cinema actual. O sigui, si esteu ficats en el mundillo de Hollywood, us encantarà, perquè veureu totes les referències que va deixant anar. També moltíssims cameos, tens a Scorsese, el primer capítol, la Zoe Kravitz, la Demi Scott, l'Olivia Wilde, no paren de sortir cameos, i a més de ser divertidíssima i tot això, està molt ben dirigida, fa servir molts plans seqüència, la direcció està molt, molt ben cuidada, i bé, és com un tour per Hollywood on veus tot allò que no voldrien que veiessis, no? I una comèdia que jo m'ho he passat molt, molt bé mirant-la, 10 capítols.
1: I és de Apple TV. Que han començat el programa parlant d'això, no?
0: De la
1: gràcies a sèries...
2: Com d'estudio.
1: No? Exacte.
0: Jo la meva quarta ja l'he dit, és la d'Andor, ja n'hem parlat, així que jo crec que, Jan,
1: anem a fer
0: donem
1: el podi.
0: Pas ja al teu top 3, entrem en matèria, explica'ns les 3 millors sèries de l'any segons el teu criteri.
2: Les 3 millors sèries de l'any, per mi, en el número 3 fico la que és la millor nova sèrie d'aquest any, un fenomen absolut a Netflix, que ha sigut Adolescents. Adolescents és genial per dues coses. Una és la forma, que és l'ús del pla seqüència per cada capítol, les coreografies que han hagut de fer per fer Adolescents és absolutament increïble, però pel que és més important és pel tema que tracta i per com ho tracta. Adolescents posa sobre la taula la necessitat de que els pares prenguin consciència de què estan consumint els seus fills a internet, o que reben a través de les xarxes, perquè arriben discursos superperillosos que, com que arriben a través del mòbil o de l'ordinador, no en som conscients, i passen les coses com la que mostra Adolescents, de forma molt ben mostrada, sense acusar a ningú, sinó evidenciant una realitat que és perillosíssima, que està passant en el dia a dia, i que cap sèrie havia sabut mostrar fins ara com ho ha fet aquest fenomen absolut. El número 2 de les millors sèries de l'any és la quarta temporada de The Bear. La tercera temporada de The Bear havia baixat una mica el nivell perquè havia ficat el fre, i era una temporada on passaven una mica menys de coses, però perquè havien anat cuinant a foc lent pel que era aquesta quarta temporada, on per fi sortim de la toxicitat absoluta que és la cuina de The Bear, que tant ens va agradar la primera i la segona temporada i que ens segueix encantant, perquè per fi els personatges evolucionin, perquè per fi surtin dels seus conflictes interns, dels quals semblava impossible que sortissin, i doncs arribessin a llocs una mica més sans. I després de 4 temporades doncs, patint amb ells, realment és un plaer doncs, arribar fins aquí, fer-ho amb capítols molt ben construïts, la direcció segueixent excel·lent, el muntatge també, i les interpretacions són d'un nivell altíssim. Per mi, The Bear segueix sent una de les millors sèries que hi ha, i la quarta temporada torna a estar en plena forma després d'una tercera que no havia estat tant. Però la millor sèrie de totes la trobem a Apple TV+, i és Severance, la segona temporada. No em cansaré de recomanar Severance perquè és una idea brillant, la idea de Severance, que és aquesta de que se't separa quan entres dins de la feina, la consciència del tu dins de la feina, amb el que ets fora de la feina, de manera que no recordes què fas a fora i no saps què passa a dins. Són com dues persones diferents. I en aquesta segona temporada el que explora més és els drets que té la persona de dins, la persona de fora, amb el dret, per exemple, a enamorar-se. Aquesta temporada explora molt el tema de les relacions amoroses. Què passa si el de dins s'enamora que el mateix que el de fora, o què passa si s'enamora d'una persona diferent? I cada un dels quatre personatges principals que trobem allà dins doncs té la seva trama molt ben portada, tots els personatges tenen el seu arc molt ben construït, mentre ens trobem en aquesta ciència-ficció on no et pares de fer preguntes de què està passant, què vol dir això. Tot plegat superben dirigit per Ben Stiller, amb capítols que estèticament són totalment increïbles, i a nivell d'interpretacions també l'Adam Scott com a protagonista està fantàstic, però també la Brit Lower, el John Turturro, Tramell Tillman, tots nominats a premis i merescudíssims, perquè Severance per mi és la millor sèrie d'aquest any.
1: Molt bé. Anem amb el teu podi.
0: Molt bé. Terra. Jo us diré que del podi en comparteixo una. Val? Però bé, entrem en el top 3 del que, segons el meu humil criteri, són les millors sèries del 2025. I començaré en català i començaré a casa, perquè per mi el top 3 l'inicia Pubertat, aquesta sèrie que ha fet la Letícia Dolera sobre un cas d'assetjament sexual a una colla castellera. Haig de reconèixer que em feia tremenda mandra començar això, eh? I perquè, no sé, ara no tinc ganes d'enfrontar-me a això, i una vegada he estat a dins, ostres tu, què ben portat, amb quina mà esquerra tracta temes tan delicats, amb unes edats tan delicades, amb un entorn que és el nostre, una ciutat catalana i on els nens fan castells i van de festa major, i com és capaç de posar sobre la taula totes les rèmores del passat, no?, d'aquest masclisme que encara ens domina, d'aquesta societat encara patriarcal que governa per sobre, i com els nens, adolescents, pateixen això encara, i a més, això exacerbat per les xarxes socials. Ja ho ha comentat el Jan amb Adolescents, en aquesta les xarxes socials i els compartiments de vídeos té també un paper molt important. I en contra del que podria pensar molta gent, la pròpia Letícia Dolera, que també fa un dels personatges secundaris, perquè els protagonistes són els adolescents, però en aquest cas ella també és un personatge feminista que coincideix molt amb el seu personatge real, diguem, però un personatge feminista amb moltes contradiccions, no?, i que s'ha d'enfrontar a veure com el seu fill és un dels acusats d'haver abusat sexualment d'una nena, no? I, per tant, trobo que ha estat una sèrie molt valenta i que espero que se'n facin més d'aquest tipus, i jo crec que l'ha de veure tothom, i jo que tinc un fill que encara no està en aquestes edats, però vaja, m'ha fet pensar moltes coses de com ens relacionarem amb les xarxes socials quan li arribi el moment.
1: A veure.
0: Anem per la segona millor sèrie de l'any, segons el meu humil criteri, i aquesta sèrie, igual que Pubertat, també està a HBO Max, i és The Pitt. Visca els metges, una altra vegada, tornen els metges per la porta gran. Que bé que m'ho vaig passar amb The Pitt, com vaig patir, que ben portat està aquest torn és un torn de metges on passa absolutament de tot. Tens capítols que podríem dir d'afegit, o més que capítols, personatges, no?, que tenen, doncs, el típic entres a les urgències, t'ha passat això, et cures i tal, però després també, òbviament, hi ha darrere tota la història i la motxilla emocional que tenen els metges, no? I en aquest cas, part de la gràcia és que hi ha metges molt consolidats, amb la cap d'infermeres que està tremenda, espectacular el paper d'aquesta actriu, i després els residents, que és el seu primer dia de residència, no?, i es troben amb un dia absolutament caòtic, on passa de tot. No vull revelar què és el que passa, perquè és part important de la trama, però vaja, l'adrenalina que segurament vam sentir a la primera temporada de Vera en una cuina, la sentim ara en aquest torn d'aquest hospital, i amb ganes de veure la segona temporada, perquè ja està rodada. Fins i tot es van assabentar de les nominacions als Emmys o als Globus d'Or, no, als Emmys, mentre estaven rodant la segona temporada. Per tant, mireu The Pitt, no us faci mandra de veure aquesta sèrie de metges, perquè és espectacular.
1: I el podi...
0: I arribem al número 1, el millor dels millors, i com que he dit que coincidia amb alguna del Jan, ja gairebé l'he revelat, que per mi és Adolescents. I ja veureu que, ja veieu que aquest any tinc un any especialment tendre amb el tema de l'adolescència a les xarxes socials, però crec que tècnicament ha estat una sèrie que m'ha fet explotar el cap. Després, quan veia el com es va fer, em va explotar el cap 3 vegades més. Coincideixo amb el Jan que la temàtica que porta és totalment necessària i a més, molt amagada, no? Que és això com els nostres joves es relacionen amb el telèfon i què és el que veuen i el que consumeixen en aquest telèfon, però això, a més, ho hem de combinar amb unes actuacions que estan al nivell més alt que jo he vist aquest any en unes sèries, en especial el nen, que no havia fet mai res a la vida d'actuació i sembla que sigui un autèntic professional de la matèria. El capítol de l'interrogatori amb la psicòloga,
1: impressionant, aquell capítol.
0: És que és, em va semblar una cosa esperpèntica en el bon sentit, o sigui, no havia vist mai un interrogatori amb aquesta tensió tan ben portat i sense parar, perquè és un pla seqüència tremendo, i a més una sèrie que et condueix d'una manera a la història, no?, amb aquests talls, no?, perquè no és una sèrie que passi per entendre'ns, tenint en compte que són plans seqüències, són 4 moments d'aquesta història, i com amb aquests 4 moments separats en el temps acabes entenent la globalitat. M'ha semblat una sèrie rodona, no crec que tingui segona temporada perquè
1: no, perquè
0: tot s'acaba, el tema és el que és, està molt ben portat, una minissèrie de 4 capítols que teniu a Netflix i que per mi està al més alt de tot aquesta temporada.
1: Sobretot Adolescents té una cosa que és que no és només que sigui molt bona, tant en fons com en contingut, sinó la capacitat que ha tingut per generar debat. És a dir, sí, la varen estrenar al gener, ara estem al desembre i en seguim parlant, i està nominada, però és que durant mesos, tertúlies de ràdio, xarxes socials, reflexionant sobre el que es posava la mateixa sèrie i fent-nos plantejar moltíssimes coses de com ens relacionem, com ens parlem, com es relacionen els adolescents, per què estan abandonats, veure que no és una cosa només d'aquí, que a vegades surten estadístiques, els joves són més conservadors, està com si fos una cosa local. No, és que a nivell global hi està havent-hi un repunt de determinats discursos entre els adolescents, precisament per el que es posa. Vull dir que no és només que sigui bona, sinó que ha tingut la capacitat per generar un debat mundial molt ample, que això no només és que sigui bona, vull dir, és que hi ha algun fons al darrere.
2: Sí.
1: Conegudes ja les millors sèries, a la vostra opinió, no tenim gaire temps, imagino.
0: Anem ràpidament a fer les
1: sèries. Anem ràpidament, haurem de... No tot ha estat bo i, per tant, també hem de fer, encara que sigui breument, un petit repàs de les decepcions d'aquest 2025. Vale. Jan, digues, a veure, les decepcions que tens aquest any.
2: Decepcions, les dic molt ràpid. En una coincidirem totalment amb el JR, que és El joc del calamar. La tercera temporada és la que és d'aquest any, però bé, ja veníem de la segona, el desembre de l'any passat, que tenia bàsicament el problema, que és repetir el mateix, però estirar-ho més, dividir uns jocs en 2 temporades, estirar-ho com un xiclet, cosa que fa que sigui més lenta, que sigui més avorrida, que sigui menys interessant. Els jocs és l'únic que estan bé, perquè segueix tenint tensió, la forma com doncs, capgira els jocs infantils segueix sent divertit, però quan surts d'allà, és una sèrie amb diàlegs expositius i on els personatges són poc interessants, al final del joc de calamar no ha tingut gaire interès si tot, ho comparem amb el que va ser la primera temporada, i és bàsicament per això. Una altra que m'ha decepcionat una mica és House of Guinness, perquè és del creador de Peaky Blinders, i un esperaria, doncs, oh, la casa Guinness, creador de Peaky Blinders, això serà una sèrie espectacular, i no ho és. Sembla com una imitació més baixa del que era Peaky Blinders, perquè té el disseny de producció i l'estètica aquesta, amb els carros, els cavalls, l'època, però el guió en si és molt més de culebron de tarda. Vull dir, agafa una mica la idea de Succession, de 4 fills lluitant per a veure qui es queda l'herència del pare, però els personatges són molt menys carismàtics, les seves trames són molt menys interessants, i, bueno, m'ha decepcionat bastant. I un altre, pel mateix motiu que m'ha decepcionat, és Long Story Short, perquè és del creador de BoJack Horseman, i clar, si és del creador de BoJack Horseman, esperes que serà una de les millors animacions de la història, i aquest cop doncs no ho ha sigut. És una sèrie que està bé, que narra 30 anys d'una família jueva, però que no acaba de ser ni molt divertida ni tampoc aconsegueix aquella mateixa profunditat dels personatges, i es centra moltíssim en el que és l'experiència jueva cosa que a mi doncs, m'ha costat una mica empatitzar i no hi havia tant on agafar-s'hi, tot i que és una sèrie que està bé, dic que m'ha decepcionat perquè doncs, estem comparant-la amb el que és una de les millors sèries d'animació de la història, que és BoJack Horseman.
1: Correcte. Que més?
2: Sí, no tinc
0: molt més.
1: Decepcions teves, JR?
0: A veure, coincidint amb el Jan, la primera és El joc del calamar. M'ha semblat un final insults i sense interès, amb la única voluntat d'allargar la història perquè té molt èxit, i ja està, no la comentaré perquè no crec que pugui afegir res més del que ja ha dit ell. Una altra decepció per mi ha estat Sandman, la segona temporada. Vaig veure la primera, em va agradar molt aquest univers d'àngels, dimonis, món màgic i tot plegat, i la segona m'ha avorrit sobiranament. No he connectat ni molt menys amb el que em plantejaven, amb els merders mitològics que la primera em van tenir totalment dins. Aquesta m'han tingut totalment fora, i m'imagino que no he sigut l'únic, perquè si no vaig equivocat, se l'han carregat ja i no hi haurà Sandman 3, val? Després, Zero Day a Netflix. Per cert, Sandman també a Netflix, Squid Game també a Netflix. Aquella és un thriller polític amb Robert De Niro com a gran reclam. Partia molt bé, no? Robert De Niro fa una sèrie, tot plegat, ja gairebé ni me'n recordo de què anava. O sigui, no ha estat memorable. Robert De Niro fa de Robert De Niro, està molt bé, és un dels meus actors preferits de sempre, però amb el seu paper aquest, tot això va molt malament. És cridat a, diguem, ser el president quan el president té problemes, i, no sé, m'ha semblat un thriller polític de baixa estofa, tenint en compte que n'hem tingut de gran alta volada, com hem dit, per exemple, amb The Diplomat. I per acabar, anem a enfrontar-me amb el Jan directament. A mi, The Bear 4, ja no, eh? Ja no. A mi m'agrada quan a la cuina passen moltes coses i entenc l'evolució que està fent cap a la introspecció dels personatges. Ho entenc, diguem, perquè hem d'evolucionar i hem d'anar més enllà de la cuina, però a mi aquesta última temporada ja m'ha cansat una mica i tenia la sensació que portava 6 capítols i encara no havia passat res. No. Ens havíem ficat tant a dins de la ment i de les emocions dels personatges que encara estàvem on estàvem al capítol 1 i 2. I, per tant, m'ha faltat xitxa. M'ha faltat una mica de cocció, segurament, en aquest plat de The Bear temporada 4. Tot i així, coincideixo amb l'alt nivell tècnic i interpretatiu, però jo necessito que hi hagi una miqueta més de substància o suc o no sé quina metàfora alimentícia podem fer, però espero que a la propera això ho millorin i passin coses amb una mica més de velocitat.
1: Jo en aquesta batalla he de dir que me'l quedo amb el Jan.
0: Ja està, no passa res.
2: No passa. Atenció, que ha dit que en els 6 primers capítols semblava que no passés res. Algú que ha ficat The White Lotus en el seu top, eh?
0: Sí, però clar, The White Lotus no coneixia els personatges. I
2: aquí sí, per tant, és molt més interessant el desenvolupament que fa dels personatges perquè ja els coneixes.
0: Sí, però jo vull que evolucionin una mica més i no sé.
1: Hem de pensar que...
0: Però em passa el mateix i també no coincidirem amb Only Murders in the Building. Ja...
2: No, aquesta puc acceptar que la fórmula està començant a cansar una mica. Això ho puc acceptar.
0: No, en aquest sentit, The Bear, com a mínim, no repeteix la fórmula.
2: Exacte.
0: Intenta evolucionar i això li respecto. I li respecto les interpretacions molt bones, i li respecto aquests capítols que té especials o centrats en coses diferents.
2: Sí, a
0: tot
2: mi
0: això
2: el del casament, per exemple, en aquesta temporada, m'ha semblat un capítol increïble.
0: Correcte.
2: Increïble.
0: Però, clar, no està al nivell del dinar fatídic de... Clar, aquell capítol era una obra mestra, i aquest, que jo crec que intentava emular aquell capítol, està molt bé, però se m'ha quedat una mica...
2: No, però és el contrari, perquè jo era tot... Bueno, a tu t'agrada l'òbvio i l'estrès i el caos, i ara estan anant cap a...
1: Doncs, la sanació,
2: l'amor, la sanació, que és cap on hauríem d'anar com a societat.
0: Sí.
2: Però...
0: Espero que la cinquena temporada el punyalin algú amb un ganivet de cuina d'allà al pernil. Ja.
2: Jo no, i espero que trobin la felicitat, per fi.
1: Exacte. Sobretot per tot el que han patit amb ells, no? Exacte. Una mica. Bé, ara ja sí que sí, no tenim més temps. Teníem algunes coses més per comentar que haurem de fer per un altre...
0: Sí, tenim tot el tema de què passa amb Warner i HBO, exacte, però escolta, ens hem quedat aquí parlant de sèries.
2: Potser ho comentem el dia que sapiguem què passa.
0: Exacte,
2: si no
0: exacte.
2: Amb
0: no serà un rumor. Només.
1: Farem un especial d'això. Doncs ara ja sí que sí, anem acabant aquest programa i encara que sortim del cinema i sortim de l'àmbit català, jo avui vull dir que estic de dol i vull dedicar aquest petit espai perquè no només hi estic jo, aquesta setmana totes les samarretes cernoses, polloses i corcades del sud dels Pirineus han onejat a mitjanasta. El plany i el dol s'ha sentit des de les facultats de Ciències Polítiques i Humanitats fins als centres de desintoxicació. Per què hem de despedir a Robe Iniesta, el cantant del meu grup preferit, des de que el 2008 varen tocar a Porreres? Avui és divendres, és trist i ens posarem del Toya, però a vosaltres us estimem molt. Fins a la propera, cinèfils i cinèfiles.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. Promusa celebra aquest dimecres a les 6 de la tarda un nou sorteig per determinar l'ordre d'accés als habitatges de protecció oficial inclosos en aquesta convocatòria. La sessió es podrà seguir en directe en exclusiva a través de Cugat Media, al web www.cugat.cat. El sorteig establirà l'ordre de les persones participants inscrites en el procés per accedir als habitatges que Promusa posa a disposició en diferents zones de Sant Cugat. La sessió també es podrà seguir presencialment. En aquest cas, caldrà reservar entrada prèviament, ja que l'aforament és limitat. Les entrades es poden reservar a través del web del Teatre Auditori Emma Vilarasau. El temps de l'administració no sempre és el temps del malalt, i encara menys quan la malaltia és neurodegenerativa i cada mes que passa comporta perdre capacitats que potser no es recuperaran. Ho sap bé el José Prado, pare de la Lucía, una nena d'11 anys que pateix una malaltia ultra rara. Al febrer d'aquest any, davant l'empitjorament de la seva filla, va demanar una revisió del grau de dependència. Fins a l'agost, assegura, no va tenir cap notícia. Finalment, la Lucía ha aconseguit el grau 3 de dependència, però darrere del reconeixement hi ha 6 mesos d'espera.
2: Truco i em diuen no, però és que és normal que trigui 2 anys. I dic, ja, però és que la meva filla s'està morint. I no tinc 2 anys. O sigui, no, però és que és amb caràcter retroactiu, cobrareu. I dic, que no vull cobrar. És que el que vull són els diners per poder fer el màxim possible el temps que estigui amb mi.
1: El canvi de grau ha comportat un augment de la prestació mensual que rep la família, que ha passat dels 315 euros als 455. Prado agraeix el reconeixement, però insisteix que la principal necessitat de la família no són els diners, sinó una persona que els ajudi amb les cures de la Lucía. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions generals anticipades pel pròxim 29 de novembre. Ho ha anunciat en la compareixença que ha tingut lloc aquest dilluns. La convocatòria arriba després que la setmana passada el Congrés rebutgés els 2 decrets d'habitatge amb els vots en contra del PP, Vox i Junts. En el seu discurs, Sánchez ha instat la ciutadania a decidir quin futur volen per Espanya i ha alertat que es necessita una majoria progressista molt més àmplia que l'actual per seguir avançant en drets. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Aquest cap de setmana, Sant Cugat tornarà a convertir-se en un gran escenari de música de proximitat amb la tercera edició del Festival Quilòmetre Zero. Una jornada gratuïta al Parc de Can Vernet que des de les 11 del matí fins a la 1 de la matinada reunirà artistes locals, activitats familiars, food trucks i dos escenaris de programació ininterrompuda. Per conèixer tots els detalls d'aquesta cita cultural, avui el Faves Contades ens acompanya en Pau Sans de la PUA Oficina Musical. Pau, benvingut.
1: Hola, bones.
0: Ens trobarem més sovint a més aquesta temporada perquè passeu a col·laborar amb aquest nou magazín, així que us anirem sentint i anirem coneixent totes les propostes que us arriben a la PUA de la ciutat. Avui, però, parlem d'una tercera edició. Jo sempre pregunto, n'hi haurà pròxima, està consolidada? Tercera.
1: Tercera, sembla ser que sí, no?
0: Del Festival Quilòmetre Zero. Com ha evolucionat aquest projecte des d'aquella primera vegada que en vam parlar, des d'aquella primera edició que més estava dedicada al rock?
1: Sí, mira, nosaltres la nostra intenció inicial d'aquest festival era que cada any hi hagués una temàtica diferent. Temàtica musical, en aquest cas. Què passa? Que no sempre la temàtica, ja que estem parlant de quilòmetre zero i de propostes locals, pot anar lligar, o sigui, pot anar d'acord amb que podem fer-ho o no, perquè no hi ha prou propostes, o no tothom està presentant alguna cosa nova, i ja estem una miqueta així. Llavors, al final vam decidir que cada any veuríem què és el que encaixa millor. I llavors, aquest any doncs, ha sigut una proposta totalment diferent, i ara l'explicarem.
0: Heu fugit de les cotilles, no?
1: Sí.
0: D'alguna manera?
1: Sí, sí, creiem que és més important a l'artista i al seu projecte que estigui en aquell moment, que no passi tot, té una coherència musical. Que no és tan fàcil, a vegades, perquè allò qui diu que és rock, i dintre el rock, hi ha moltes variants, o pop, encara molt més ampli, llavors, avui en dia, també classificar la música és complicat.
0: Les etiquetes, ja en parlarem.
1: Les etiquetes.
0: De les etiquetes. I parlant d'etiquetes, fugiu de l'etiqueta del gènere, de musical en aquest cas, però no sé si en aquests dos anys ja que hem tingut el Festival Quilòmetre Zero, el públic és d'un perfil concret o és molt variat?
1: No, jo crec que el públic que ve... hi ha una barreja de públic, és el públic que es troba aquesta... com quan s'obre l'acte a la ciutat, no? Que es troba aquesta activitat en el parc i que gaudeix i així queda i descobreix unes coses noves, que crec que és molt important. El públic ve a veure propostes concretes, perquè ja que són propostes locals, doncs atrau el públic local. I també jo crec que hi ha aquell públic que ja, si és la tercera edició, i esperem que a la quarta, la cinquena, la sisena, s'acostumi a venir per veure què passa. Uh-huh. I descobrir coses noves, que crec que és la suma de tot això fa que sigui un festival. No, evidentment no és un festival multitudinari, tampoc és la intenció. Estem parlant de música local i de proximitat, vull dir, no volem anar a fer uns grans estadis, no és la intenció. Que sempre està bé, però el que volem és que la gent que vingui ho gaudeixi i si és gent nova, que descobreixi coses noves.
0: Nous talents de casa, de proximitat. Quina és la filosofia que hi ha al darrere d'aquest festival i què significa exactament això del quilòmetre zero, no? Que porta per nom el festival. Aplicat a la música, en aquest cas.
1: Clar, aplicat a la música. Aviam, la PUA, si per qui no ens conegui, és un projecte municipal on la intenció és donar sortida, veu i espais musicals a aquelles propostes locals aquí a Sant Cugat. Sant Cugat, parlem de Sant Cugat, barris i perifèria de Sant Cugat, però dintre que és el terme municipal. Uh-huh. Amb això hi ha molta gent que fa música. I llavors la nostra intenció d'aquest festival és un espai més, però d'un sol dia, o si algun dia podem fer més d'un dia, aglutinar una sèrie de propostes que es puguin veure en aquell mateix dia. Nosaltres durant l'any ja ho fem, això. Uh-huh. Ja ho fem en diferents espais escènics, ja sigui a la Torre Blanca, en el Bar Bocamoll, a Festes Majors, bueno, al Nadal, ja donem sortida d'això. Però era un espai més, en una època diferent de l'any també, on els músics locals poguessin mostrar la seva música.
0: És una mica festa grossa, també, no? Un
1: sí,
0: espai,
1: sí.
0: Almenys on tot el protagonisme rau en la música i el talent local.
1: Correcte.
0: En un moment on hi ha tanta oferta de festivals, cada cap de setmana no és que n'hi hagi un, és que n'hi ha dos, és que n'hi ha tres. Què diries que fa especial aquesta proposta tan santcugatenca?
1: Doncs jo crec que el que fa especial és que la gent està acostumada al que dius tu, als festivals, als grans festivals, a la música més mainstream, més coneguda, però no se n'adona que aquí a la seva pròpia ciutat hi ha talents. I crec que el que fa màgic és que la gent descobreixi això i que no tingui la sensació de oi, me'n vaig al parc a veure què passa i a perdre el temps. No, vaig a veure què passa realment i a gaudir de que potser la proposta que tenim de programa li encaixarà molt bé i descobrirà que gent nova que la té aquí al costat, que no s'ha d'anar a un... No posaré noms de festivals, però que li costa uns diners, que evidentment s'ha de pagar la cultura, però que a vegades està sobrevalorat.
0: Mira, ara que està tan de moda la intel·ligència artificial, que aquests dies ho tenim a totes les notícies, també em sembla que és una manera de fugir de l'algoritme, no? Perquè moltes vegades consumim música a través de plataformes i probablement aquests artistes ens costarà que l'algoritme ens els posicioni,
1: però és molt difícil.
0: Allà els trobarem i ens els trobarem amb carns i ossos i amb la música en directe.
1: Mira, tots aquests músics els costa realment és que han d'estar a les plataformes de streaming, han d'estar-hi perquè és la manera avui en dia... Perquè si no tens un disc, un àlbum, un single, no ets ningú. I el directe ha guanyat molt valor últimament, perquè el preu que poden... Si els diners que reben d'aquestes reproduccions és ínfima, sí, és que cobren, per arribar a un mínim de reproduccions. I llavors, clar, la gent no se'ls troba, és impossible que se'ls trobi. És molt difícil, a no ser que els segueixi. ¿Vale? I per seguir-lo abans l'has de conèixer. I per conèixer-lo és un bon lloc, és venir aquí.
0: Exacte. El cartell està format 100% per projectes locals. És fàcil trobar tant talent musical a la ciutat i, a part de trobar-lo, fer aquesta selecció, no? Perquè jo recordo, estava recuperant l'entrevista de la temporada passada i parlàvem de més de 200 projectes.
1: Sí, és una manera de dir, no sabríem dir i calcular. El tema és que nosaltres, arran del directori que tenim, que rebem, tenim un petit directori que està obert a propostes, a que la gent s'inscrigui i faci ompli una fitxa per tenir-lo com registrat, ens surten més de 200 propostes. També ens venen de fora, ¿vale? Però és fàcil fer un programa. Aviam, si el que tu primes és anem a omplir l'espai, és molt complicat fer un programa. Si el que tu primes és donar veu a aquests músics, és més fàcil perquè potser no estàs posant tant per damunt de tot el número de seguidors que tenen a Instagram, per exemple, que és el que fan a grans festivals, no? Si no tens més de 50.000 seguidors, doncs no ets programable. Doncs, evidentment, aquestes propostes no ho tenen. I no és la intenció. Que algun dia espero que els tinguin, sí. Però llavors ja no es tindran cabuda, potser, en aquest festival.
0: Seran altres espais.
1: Tindran altres espais. Ja es deixarà.
0: El festival començarà a les 11 del matí, ho dèiem al principi, s'allargarà fins a l'una de la matinada. Com heu pensat la jornada perquè sigui un festival? Perquè al final és per passar-hi tot el dia.
1: Sí, és un espai que serà agradable, hi haurà un espai, com explicàvem abans al principi, és introduït, no? Hi haurà un espai familiar on les famílies podran, a part d'estar escoltant música en directe, podran participar de la música, per exemple, amb l'espai de Karaoke Kids, ¿vale? Que està molt pensat per això, no? Perquè els nens i nenes que vulguin pujar sobre un escenari i de cop i volta sentir-se estrelles, doncs ho puguin fer-ho. Hi haurà també doncs, lloc per poder menjar i beure amb food trucks i tots són amb propostes locals, també. I llavors hi haurà dos escenaris que s'aniran intercalant. Un escenari petitet, on passaran totes aquelles més propostes més de proximitat i petites, que doncs, més de cantautor...
0: Més intimistes,
1: potser? Mentre l'escenari gran s'està preparant el concert. Llavors, una miqueta, a nivell logístic serà això, no? Que s'aniran intercalant propostes sobre l'escenari gran i propostes en l'escenari petit.
0: Has parlat de la primera proposta que obrirà la jornada, que serà aquest karaoke per infants. Evidentment, té una vocació familiar també al festival, amb l'horari ho indica, amb les activitats també. Per què era important començar justament amb els més petits? És una manera que comencin a estimar aquesta música i que coneguin els artistes de casa?
1: Bueno, jo crec que... Si a casa s'escolta música i els pares escolten música i els pares volen compartir això amb els seus fills, si no ho fas en horaris en què no és viable, doncs és molt difícil. Llavors, una bona manera és començar amb els més petits, però, evidentment, si està obert a tothom, no sols han de venir famílies al matí. Les propostes que hi ha no són, excepte el karaoke, aquests no són famílies, no són per música infantil.
0: És per a tothom.
1: A vegades passa això que confonem el que és la música familiar, amb música infantil, i no és ben bé així. Vull dir, d'aquí uns dies tindrem petits camaleons i podem veure-ho, que és música per famílies i no és música infantil. Llavors, sortim una mica d'això i no espereu la música d'animador, no és això. És música per adults i infants, evidentment, perquè la música és transversal, on els adults i els infants ho poden compartir.
0: El cartell, ja ho veurem ara més endavant, que anirem desglossant tot el que trobarem. Passa per estils molt diversos. Hi ha reggae, hi ha soul, hi ha afrobeat, hi ha cançó d'autor, propostes fins i tot més experimentals. Buscau precisament un mosaic?
1: buscàvem, bueno, no buscàvem, és el que et deia abans, no és que anem a buscar un mosaic, però sí que anem a veure propostes que potser no han tingut tanta veu a la ciutat, o si han tingut veu no, feia temps que no venien, i són propostes que justament són d'estils molt diversos, d'acord? Vull dir, el que diu, hi ha des de música molt intimista, música que passa pel bolero, el jazz, música més de fusió, música mediterrània amb electrònica, fusió, a soul, pròpiament dit, i rock, a música reggae, i és perquè són propostes que ara creiem que encaixaven bé, però perquè ens han vingut una miqueta d'un as, també. No és que hem hagit de buscar. Nosaltres mirem tot el que tenim, també la gent que fa que temps que no programem, veiem gent que està tenint coses noves, vull dir, hi ha un projecte aquí nous, totalment, que és el primer concert que fan, per exemple. En cas de la Marta Romaní, serà el primer concert que fan aquí a la ciutat. Creiem que és important que fos aquí.
0: Si haguessis de destacar algun dels noms, jo sé que això és complicat i no sé si es pot fer, per sorprendre el públic, però algú que ens escolti, que no hagi vingut mai al Festival Quilòmetre Zero, les dues edicions anteriors, què li diries que no es pot perdre?
1: Aviam, jo diria, per això hi ha gustos també, perquè al final, però sí que és vital el que estava comentant, potser la franja de matí hauríem de tenir en compte la Naila de Suart, d'acord? Que filla de músics i, bueno, i que té una trajectòria pel rhythm and blues i els, bueno, i el beat pues, bastant important, i que potser destacaria aquest matí per la franja matí això, i també per la tarda potser la Marta Romaní en quant a projecte nou i diferent al que habitualment estem acostumats als escenaris.
0: Que també està bé,
1: sí.
0: No? Descobrir noves sonoritats que a vegades, correcte, ens encasellem en algunes, i el que dèiem abans, l'algoritme no ens en deixa marxar.

0: el bolero, la cançó d'autor... Bueno, són aquestes noves cantants d'avui en dia que potser... No vull posar noms tampoc, però hi ha molta línia...
1: Ens en venen algunes al
0: sí,
1: cap.
0: Sí, bueno, i segueix una mica aquesta línia, però són temes propis. En el cas de la Rosie, la Rosie és una santcoatenca adquirida, per una manera. Ella no és de Sant Cugat inicialment, però ha vingut a viure aquí, uh-huh. D'acord? No per menys ho és, saps? I ella doncs, ve del món del reggae, ella fins i tot punxa, d'acord? Punxa música. Té un altre projecte, que és la Cara B, que també acabarà uh-huh. la nit, d'acord? Ella ha participat doncs, amb Green Valley, que és un també reconegut grup dins de la música reggae. No sé, té una trajectòria més gran. L'hem portat a festes majors, també fa un parell d'anys va venir festa major. És reggae en català fet aquí, saps? Vull dir que també això té molt a veure... Bueno, no sé què dir-te més.
1: S'ha anat escollint molt, molt en cura. Clar, hi trobem també artistes amb trajectòries més consolidades. Hem parlat de propostes emergents, però hi ha, per exemple, la Marina Babyface i projectes nous com la Marta Romaní, que també ens has parlat, Una casa en el árbol... Buscàveu també aquest equilibri entre el descobriment i noms ja que tinguessin una mica una més de trajectòria?
0: Aviam, mira, en el cas de... Clar, quan has de fer un escenari una mica més gran, la proposta ha de ser, per començar, que ompli l'escenari una miqueta. Ja tant pel propi projecte musical com per el nombre de músics, d'acord? No tots són per nombre de músics, sinó més pel projecte, i alguns que són per nombre de músics i han d'omplir, perquè al final també tu has de fer aprofitar aquell espai, saps? I està bé tenir formats diferents. Llavors, el fet de combinar aquests dos escenaris pues, ha fet que hi ha propostes com Marina Babyface, que és una banda més clàssica, no?, de cinc músics, pues, omplir un escenari que hi ha molta canya, molta llum, amb molta potència, i potser propostes com més petites, com Aina Rabassa, pues, amb un escenari petit encaixa molt bé. Llavors, el fet d'anar trobant aquests dos espais ha fet que hi hagin propostes més nombroses o que omple més l'escenari gran i propostes que són més adequants per l'escenari petit.
1: Hi ha un fet que salta a la vista, no surt explícitament al cartell, però totes les propostes estan liderades per dones, Pau. Jo no sé si ha sigut una coincidència, si és volgut, o si al final és un reflex de la realitat musical de la ciutat, com ha anat tot plegat.
0: Mira, ha sigut una barreja de coses. Sí que ens hem anat trobant que a mesura que anàvem fent la programació, les propostes que encaixaven més eren propostes liades per dones. A la vegada, creiem que és important que sobre els escenaris hi hagi representació, que es segueixi defensant la representació de les dones i dels projectes musicals liades per dones, però sí que és veritat que hem arribat a un punt en què no volem etiquetar el festival com un festival quilòmetre zero de dones, perquè creiem que avui en dia el gènere no és tan important. Sí, és important que hi hagi dones sobre els escenaris, però no és tan important, o més aviat, no és correcte etiquetar amb gènere els artistes que hi ha sobre els escenaris, perquè no saps com se senten aquestes persones. Són persones, són artistes, i s'han de valorar tal com són.
1: Hauria de ser una etapa ja superada, malauradament a vegades no ho és, però vaja, tenim aquí una prova doncs, que a vegades també hi ha aquesta sensibilitat, que a vegades es troba faltant d'altres espais, també. El Festival Quilòmetre Zero no només és música, ho dèiem abans, hi haurà espais diversos per gaudir durant tot el dia, qui ho vulgui pot començar a les 11 del matí i acabar a la nit. Quines activitats trobaran les famílies que s'acostin a Can Vernet?
0: Bàsicament, el que es trobaran és un espai agradable, això és el més important, jo crec que perquè hi ha el propi parc que ho convida, on el fil musical estarà tota l'estona, sigui tu en directe o sigui enllaunat, perquè hi haurà un moment en què haurà de ser enllaunat. Podran trobar jocs per infants, un fotocall on es podran disfressar, on es podran, fins i tot els nens petits, els podran pintar les cares, i com vulguin ells, evidentment. Evidentment, intentant, però sempre que sigui temàtica musical, però, bueno, el que vulguin, perquè, a vegades, amb aquests petits gestos, aquestes activitats, fa que les famílies es sentin acollides amb això. A més, això genera un record visual, no?, en fotos, que les fotos, si les comparteixen, doncs, omplen i donen riquesa al festival, també. I raconets per poder seure el nostre festival, no sé si és que ho hem fet nosaltres o no, però cada any diguem que un espai com per seure i ajeure són amb bales de palla, vale? No és que si ho hem inventat ni molt menys, però sí que ens agrada. Llavors aquest any ho hem ampliat al doble, més espais, més raconets on les famílies puguin dinar, jeure, estar, jugar amb els seus infants amb les bales de palla.

0: I res més, i això, i les food trucks per poder gaudir i menjar i veure alguna cosa.
1: És la primera vegada que feu aquests dos escenaris?
0: Sí, com a dos escenaris per separat, sí. L'any passat vam fer un format que no eren dos escenaris, sinó que entre grup i grup hi havia una actuació que repetia, més aviat una formació que repetia i que anava, deixava temps al canvi de grups. D'acord? A nivell d'escenari, quan hi ha dos grups seguits, doncs, per tal de fer-ho bé i això, mm-hmm. Està bé que tenim temps. Pots posar música enllaunada, pots posar l'actuació. Però l'actuació sobre el mateix escenari pot generar dificultats a l'hora de fer els canvis, mm-hmm. Però si ho fas en un escenari paral·lel, petit, doncs facilita.
1: Això és que el festival creix, al final, no?
0: Sí, suposo que sí.
1: Són aprenentatges i va creixent perquè es va consolidant. El festival va començar a Can Vernet, però l'any passat va passar al parc de Ramon Barnils per qüestions
0: logístiques de l'Ajuntament.
1: I enguany torneu als orígens. Què ha motivat aquest canvi? Us agrada més Can Vernet, bueno, que el parc Ramon Barnils?
0: A nivell pràctic, Ramon Barnils ens obligava a acabar l'activitat a les 11 de la nit. Aquí ens permet, per normativa municipal, acabar a la una. Nosaltres, com a Ajuntament, tenim la mateixa normativa que se'ls aplica a les entitats. Uh-huh. Vull dir, no sé que hi hagi un decret que es trenqui, que digui que a festa major canvien uh-huh. els horaris, nosaltres estem obligats a partir de les 10 tenir un limitador i a les 1 de la nit, segons quin espai, acaba l'activitat musical. Llavors, estem igual. Llavors, creiem que podíem aprofitar més temps si estàvem a Can Vernet, bàsicament.
1: A més, l'espai és agradable, si està bé, i segur que el temps encara ens acompanyarà. Després d'aquest estiu tan calorós, aquest setembre, serà ben agradable per passar el dia allà. La Pua fa anys que treballeu, ho deies al principi, per donar visibilitat als músics i als artistes de Sant Cugat. Quina radiografia, quin estat de salut, quin diagnòstic li faríeu ara mateix a l'escena musical local?
0: Uf, és una pregunta... Aviam, jo la veig sana. És una sana en el sentit que hi ha molt... No ha parat l'activitat i fins i tot ha crescut, segur. Ha crescut amb la població. Vull dir, la població ha crescut i no ha deixat d'haver-hi músics a la ciutat. Al revés, i a més, en aquest sentit és sana, no? Ha anat amb el creixement de la ciutat. Sí que és veritat que al créixer tant, també tenir tot el coneixement global és complicat. Llavors no podia dir-te amb certesa en quin punt es troba. Però, bueno, a nosaltres no ens paren d'arribar propostes noves, de totes les edats. Hi ha propostes que fins i tot hem vist que han arribat al món professional, uh-huh. i que crec que això és important. Això és un exemple de que ha evolucionat aquest grup i està sa musicalment. I res, i bé, bueno, i simplement que jo crec que el que falta ara mateix és tenir capacitat per abarcar tot això. Que això, si no som capaços d'abarcar-ho, doncs potser no és que estigui malalta, però podríem arribar a que s'emmalaltís una miqueta. Crec que és una cosa que reflexa en totes les activitats culturals de la ciutat, que falten...
1: Recursos.
0: Però intencions en hi ha, eh? Simplement és que hi hagi capacitat de fer-ho, simplement.
1: Uh-huh. I per acabar, Pau, què li diries a aquella gent o que té ganes de tornar perquè ja ha viscut als altres festivals o que encara no ha vingut al Festival Quilòmetre Zero perquè s'animi a provar aquesta tercera edició?
0: Bueno, doncs mira, el que primer em trobareu a mi ja des de primera hora i qualsevol cosa em podeu preguntar, però bueno, no, que vingueu, gaudiu, que si passeu per allà, pareu 5 minuts, un momentet, i mireu què està passant. Que si no teniu intenció, és un dissabte, si no teniu cap altra activitat, no cal que vingueu tot el dia, vingueu un moment puntual. Si coneixeu algú concret que actua, vingueu-lo a veure, se sentirà recolzat. Crec que és important que els músics que coneixem de la ciutat, que en el títol personal, els anem a recolzar, perquè és el seu escenari, saps? El principal escenari, llavors, anem-nos a recolzar. I si voleu estar tot el dia, doncs, encantats, allà estarem.
1: Per això està programat, no, Pau? Pau Sans, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta tercera edició del festival. No vull dir que sigui un èxit, perquè segur que ho serà, i que l'any que ve parlarem de la quarta. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.

0: Aquest divendres, Sant Cugat es convertirà en una de les 16 ciutats catalanes que acullen el pas de la torxa dels Special Olympics, el símbol que anuncia l'arribada dels Jocs, que enguany se celebren a Tarragona del 9 al 12 d'octubre. De les 6 a les 8 del vespre, la torxa recorrerà al centre de la ciutat fins a la plaça de la Vila, on tindrà lloc l'encesa del pavater, el jurament olímpic i la gran festa oberta a tota la ciutadania. Per parlar del significat d'aquesta jornada i, sobretot, de les persones que la fan possible, avui ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, el Ferran Felius, comissionat per a les persones amb discapacitat de l'Ajuntament, l'Israel Salazar, atleta de proves de pista, l'Elias Esbai, futbolista, la Dària Claveria, gimnasta artística, i la Maria González, coordinadora de l'àrea d'activitat física de la Catalunya, Fundació Creativa. Molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Ferran, què suposa, no?, què representa per una ciutat com Sant Cugat estar entre aquestes 16 poblacions escollides per ser una de les anfitriones de la torxa dels Special Olympics?
1: Bé, per nosaltres és un dia important, és un dia on la torxa que passa per aquí no només és una torxa que vol encendre la ciutat, és una torxa que vol encendre la mirada dels ciutadans de Sant Cugat i demostrar que l'esport és de tothom i per tothom, i que aquí cabem tots i que precisament les oportunitats que dona l'esport a les persones amb discapacitat intel·lectual en aquest sentit és molt, molt important, no?
0: L'acte, de fet, posa al centre algunes de les paraules que tu has dit, no? La inclusió, la convivència, la participació de tothom i per a tothom. Com es tradueixen aquests valors en una ciutat com Sant Cugat?
1: Bé, el fet, és el que tu deies, no? La inclusió no només és el dia de la torxa, la inclusió ha de ser molt més enllà, però evidentment són actes, com uns altres que s'han fet durant aquests 3 anys, quasi 4, on realment la participació de la gent conjuntament amb la ciutadania és la importància. O sigui, nosaltres no ens podem quedar només en un dia on passejarem aquesta torxa i que farem un acte a la plaça de la Vila al final, sinó que realment això ha de ser realment que ens ho creiem tots, però ens hem de creure tots des de la ciutadania fins a l'última esportista, no?
0: De fet, la participació de persones amb diferents tipus de discapacitat, tant intel·lectual com física, a la ciutat ha anat evolucionant i ha anat millorant amb els anys, com no podia ser d'una altra manera. De fet, es va apostar per la creació de la figura que tu ocupes, del comissionat, però quins reptes tenim encara sobre la taula?
1: A nivell d'esport, evidentment, s'ha fomentat molt que hi ha moltes seccions i molts clubs esportius que han apostat per aquest equip adaptat, no? Això és bàsic i és importantíssim, però no només, i moltes vegades ens trobem traves, no? Perquè apostes per un equip adaptat, però realment després falten espais perquè puguin competir, més que competir i entrenar, i les entitats van molt atapeïdes d'horaris, no? Però penso i considero que ja hi ha espais i horaris que s'estan adaptant precisament perquè hem de competir i hem d'entrenar com tothom a les hores que pertoca i amb els horaris, diguéssim, més adients, no?
0: Aquest divendres s'han previst 16 relleus al llarg del recorregut. Després et preguntaré què passa si plou, perquè ja m'has avançat abans que hi ha alternativa, eh? Quin paper hi juguen també les entitats de la ciutat en aquesta celebració, en aquesta rebuda de la torxa?
1: Doncs mira, en principi les entitats que avui tenim una representada, que és la Fundació Catalunya, després tenim a Guru, a la Fundació Privada Guru, a Jeroni de Moragas, i també el Club Muntanyenc, que també participa, i la Fundació Família Amic, també, no? Aquests són els que estan actius a l'hora de fer relleus, de participar, i que participen els especials, que són Catalunya i el Club Muntanyenc, no? Això per una banda. Per altra banda, les entitats esportives els hi ha fet un clam i ens estan enviant voluntaris perquè ens puguin ajudar amb aquest recorregut. Encara...
0: Em deies, fem una crida.
1: Fem una crida, encara falten voluntaris, eh? Vull dir que ens ajudaran amb els punts de canvi, ens ajudaran a l'acte final, a acompanyar-los fins a la plaça de la Vila.
0: Com ho han de fer, Ferran? Una persona que vulgui ser voluntària per aquest divendres, on s'ha d'adreçar?
1: Sí, una persona que vulgui ser voluntària s'ha d'adreçar directament al comissionat a través de mail, i allà li donarem les instruccions. Vull dir, s'està, entre avui i demà està encarat tot aquest tema, i els hi donarà les instruccions perquè ajudin. Això ho deia com a les entitats, no? I després, a nivell de ciutat, a Sant Cugat Comerç, una vegada més, hem fet desfilades inclusives, Sant Cugat Comerç també ens ajudarà a fomentar i a obrir els ulls a la ciutadania amb unes banderoles que repartirà a tots els comerciants, perquè quan passem, doncs, que ens puguin animar, ens puguin aplaudir, ens puguin acompanyar amb tot el recorregut.
0: Això serà aquest divendres i, si jo no m'equivoco, de memòria diria que hi ha 75 atletes de Sant Cugat que participaran en aquests jocs. Avui ens n'acompanyen tres a l'estudi Ramon Bernils. Són l'Israel, l'Ilias i la Dària. Ens expliqueu com participareu vosaltres als Sant Olímpics. Dària, si vols començar tu. Quina disciplina faràs? Quina és la teva disciplina, Dària?
2: Jo faig gimnàstica artística.
0: Fas gimnàstica artística. I què faràs en aquests Jocs Olímpics, els Special Olympics?
2: Bueno, a mi em toca fer terra, barra i salt.
0: Són tres disciplines. N'hi ha alguna d'aquestes tres que sigui la teva preferida?
2: El terra.
0: Al terra. Sí. Pots explicar per a algú que no hagi vist mai ningú fent gimnàstica artística què vol dir fer terra? Però... Què hi ha? No sé si hi ha voltaretes.
2: Sí, sí, fem voltaretes, ball
0: i durant quant de temps t'has entrenat i t'has preparat per participar en aquests jocs?
2: No, fa poc, eh?
0: Fa poc?
2: Sí, fa poc.
0: Com arribes? Arribes en bon estat de forma, Dària? Arribes preparada?
2: Bueno, és que jo fa anys que feia gimnàstica artística, però vaig deixar i ara he tornat. I, bueno, estic millorant.
0: Estàs millorant?
2: Sí.
0: Molt rebé.
2: He tornat a estar fent gimnàstica artística.
0: Has de reprendre,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí.
0: Molt rebé. Però si hi havia allò d'haver-ho fet abans, segur que el cos se'n recorda.
2: Sí, sí, sí.
0: L'Israel fa atletisme. En què competiràs, Israel, en aquests jocs?
3: Jo faré 100 i llançament de pes.
0: Llançament de pes, també. Sí. Quines són d'aquestes dues disciplines, els 100 metres llisos i el llançament de pes, la que a tu t'agrada més?
3: M'agrada més... M'agrada... quan arribem allí, al Tarragona... Uh-huh. Ens diran que és el que tenim que competir, on tenim a fer la competició, i nosaltres, pues, bueno, anirem amb el monitor que ens toca, i, bueno, i sé que competirem molt i ens esforçarem bastant de lo que ens agradaria fer, és esforçar-nos més, una miqueta més del que estem fent.
0: Molt d'esforç.
3: Molt d'esforç.
0: Com són els entrenaments per competir en aquests 100 metres llisos i en el llançament de força?
3: Nosaltres tenim que sentir, ens va explicar ahir el Joaquín, que, bueno, que tenim que tindre a dos peus una darrera, pressionats, i quan sentim la pistola, sortir.
0: Ràpid com el vent.
3: Ràpid i fins a arribar a la meta.
0: Què és el que més t'agrada de l'atletisme? Què és el que t'agrada de practicar aquesta disciplina, Israel?
3: El que m'agrada més és... Bueno, perquè m'agrada intentar... El que m'agrada fer és competir i divertir-se una mica amb els companys. I compartir coses amb els companys de la competició.
0: I en el llançament de força, com ho has entrenat, això?
3: No, nosaltres no tenim cap lloc per entrenar.
0: Ah, mira.
3: Tenim un pati.
0: Falta un lloc, doncs.
3: Nosaltres tenim un pati. Aquest pati és de bàsquet i de futbol. I cada dia, pues, sortim una mica a entrenar a bàsquet, fem com una mica d'entrenament de bàsquet, i botem la pilota a ratlla, fem bàsquet i a vegades, pues, fem un partit de bàsquet.
0: Moltes disciplines, Israel, practiques, sí. Atletisme, llançament, bàsquet, l'esport, veig que t'agrada, oi? Has parlat de futbol, clar, sí. I aquí a la taula tenim un futbolista, no? Li preguntem a l'Elia, sí? L'Elia, abans d'entrar, ens deia... Li agrada molt el futbol, però el tenim lesionat. Però anirà a Tarragona, sí. No?
4: Sí, sí, sí.
0: Més enllà de la lesió, Ilias, què és per tu poder jugar a futbol? I si vols, explica'ns també altres disciplines que practiques.
4: Per mi el futbol és... Com ho dic? La... Una forma de vida meva. M'encanta. I també el handball, que... M'encanta també. És un deport... que m'encanta, que em sento lliure amb balonmano, em sento lliure, i també he provat, també faig senderisme.
0: També?
4: Faig senderisme, i... però ja no puc tampoc.
0: És que tenim a l'Ilias lesionat del genoll, oi?
4: Sí.
0: Què t'ha passat?
4: En un partit contra Sant Vicenç, i vam guanyar, encara me'n recordo, i vam guanyar 4-3. I en un contra, una contra de l'altre equip, van sacar un córner i jo vaig saltar. I salté, però...
0: Vas caure malament.
4: Vas caure malament.
0: I aquí tenim...
4: I el genoll va fer crac.
0: I aquí te tenim recuperant-te per estar recuperat i als terrenys de joc tan aviat com sigui possible,
4: però,
0: no?
4: Aniré a animar el meu equip.
0: Clar que sí.
4: I a tota la fundació.
0: A tots els companys, no? També a la Dària, sí. I a l'Israel, encara que no facin futbol, oi?
4: Sí.
0: Per vosaltres, practicar esport, més enllà de la competició de moure-us, què suposa? Per què us agrada? Què us aporta?
4: A mi m'agrada perquè de ben petit vaig aprendre que jugar al futbol és una manera de passar el temps, de desconnectar de
0: preocupacions,
4: sí,
0: no, a vegades?
4: Sí, i també de tot, sincerament de tot. Perquè potser he estat jugant 20 minuts i ha passat una hora.
0: Passa el temps volant.
4: Sí, sí, sí. I a mi m'encanta el futbol. El futbol per mi és intocable.
0: Maria, tu coordines l'àrea d'activitat física de la Fundació. Què suposa la pràctica esportiva per a les persones que estan a la Fundació? Què aporta?
5: Home, per ells és de les coses més importants que fan en el seu dia a dia, perquè els hi permet sociabilitzar, tenir hàbits saludables. Per molts d'ells és potser l'única activitat que fan el cap de setmana, els hi permet sortir aquell dia i se'n van doncs al lloc on els hi toqui jugar, ja sigui amb handbol, amb hockey, amb futbol, amb petanca, amb gimnàstica artística. I també el fet d'entrenar un o dos cops per setmana fa que tinguin doncs, això, aquest compromís, aquesta disciplina, i això trobo que és molt important. Per tots ells.
0: Com prepareu des de la Fundació la participació en aquests Special Olympics?
5: Doncs bé,
0: és molt de revestall o...
5: Abans de l'estiu ens vam posar les piles, vam intentar incrementar una mica pues, això, a les 5 disciplines que hi anem, que anem amb atletisme, petanca, gimnàstica artística, futbol i bàsquet. Vam intentar doncs, entrenar una miqueta més, no? La Dària, en comptes d'entrenar només un dia, estan entrenant fins i tot 3 alguna setmana.
0: Déu-n'hi-do.
5: Sí, I bé, i perquè molts equips també els fem nous, com per als especials, no? Agafem doncs, aquests que juguen a bàsquet d'aquí, aquests que juguen a bàsquet d'allà, fem un equip que va als especials i intentem que durant uns quants mesos puguin entrenar junts i puguin fer equip per poder anar ben preparats als especials.
0: Sovint parlem dels beneficis físics, no? De la pràctica esportiva, però suposo que també observeu que això reporta millores en qüestions com pot ser l'autonomia, l'autoestima, les relacions entre les persones que practiquen aquests esports, oi?
5: Sí, sí, és tal qual. O sigui, moltes vegades ens adonem que on hi ha més conflictes i més picabaralles i tal, és en mesos que hi ha el peron, no?, a l'agost o així, que deixen de fer tanta activitat, és quan estan més descompensats, o jo crec que els hi va molt bé per al seu dia a dia. És bàsic i fonamental, sí, sí.
4: Jo me'n recordo quan jugava un partit amistós o de Lliga, vaig conèixer gent d'un altre equip i són amics meus ara.
0: És una oportunitat, no?
5: Sí, fer amics,
0: no? Conèixer gent i fer amics. Sí, sí. I tant. És una oportunitat també perquè la ciutadania canviï la mirada que té a vegades sobre la discapacitat. Allò que, sí, que no es quedi només en un dia, no?
1: I a més, bueno, el que deien abans, no? O sigui, la participació a l'esport és importantíssim. Van 75 i tornaran 75 medalles, ho tinc claríssim. Però a part d'això, són 4 dies de convivència en un hotel, que normalment no anem de colònia, sinó que anem en un hotel amb esportistes de tota Europa i tota Espanya i d'aquí de Catalunya, i a més la convivència que deies, no? Que moltes vegades fan amistats i que perduren de... Jo tinc l'experiència de pràcticament 20 i tants anys de jocs, he viscut molts jocs, i no sé, l'últim dia que acostumen a fer la festa de l'esportista en una discoteca, en una sala, doncs s'ho passen molt bé, no? I que després, bueno, aquests valors queden molt, molt, molt per ells, no? Molt per dintre, no? Arriben a casa i diuen que possiblement l'últim que diuen és que han guanyat una medalla, perquè ja la porten penjada, però després hem fet amics, ha passat això, hem menjat molt a l'hotel, sí, perquè els esmorzars són molt bons, en fi, i coneixen a gent que acompanya aquells dies, venen esportistes, moltes vegades que són famosos, que no tenen accés, i en aquest cas, doncs, aquells dies pues, participen, no? Però els valors de l'amistat, de les oportunitats que deies, jo penso que és el més important d'aquests jocs.
5: Perquè, sí, el conviure, bueno, aquests 4 dies junts.
1: Sí, jo aconsello a la gent que no ha anat mai a uns jocs, doncs que vagin.
5: Que vinguin, no? Tarragona.
1: Sí, que vinguin el dia 9 a les 6 de la tarda, és l'acte inaugural, allà a Tarragona.
5: El
1: és
5: TAP.
1: Un acte super, super, super emotiu i magnífic, amb un pavelló molt gran i vull dir que també es retransmet per televisió, per 3CAT. Que també agraïm des d'aquí, perquè cada any, cada Jocs han fet el directe i apostat, és importantíssim.
0: Són molts atletes junts, no?
1: Són molts atletes.
0: Un acte, de país.
1: Sí, sí, són molts atletes. També ara començaran els dissabtes, crec que és un programa especial, crec que es diu Capacitats, on intervindran persones amb discapacitat. És molt important que un mitjà de comunicació com TV3 aposti per això, no? A vosaltres, evidentment, no us tenim que dir res, perquè sempre que ens crideu o tenim alguna cosa, ens ajudeu a visibilitzar, no?
0: Forma part de la nostra responsabilitat també com a mitjà públic, només faltaria. Ara deies, he estat en molts jocs Special Olympics, però l'alcalde va anunciar que la voluntat era que el 2030 aquests jocs fossin a Sant Cugat, com en Tomàs, des del comissionat, i que us semblaria a vosaltres poder com jugar a casa d'aquí a 4 anys.
1: Bé, nosaltres hem agafat aquest esperit de jo crec que abans d'apostar, com ara deia l'alcalde o recentment la regidora Escamilla, de que presentaríem la candidatura, evidentment és un treball de 3 o 4 anys de veure els esportistes com competeixen, les possibilitats, i evidentment és una oportunitat per a una ciutat que durant 3 o 4 dies, doncs, ja no només la importància de l'esport, moltíssima gent que vindria aquí a Sant Cugat, a la restauració, al comerç, les botigues, un village, vull dir, és un aconteixement important, i que puguin participar, doncs, aquí diuen que quasi 1.700, però potser d'aquí al 2030 igual són 2.000, no? Però sí, per nosaltres és un repte de 3 o 4 anys, com entomarem, mirarem les possibilitats que n'hi ha, que les tenim, i a partir d'aquí pues, us anirem informant. Això des de l'hora que us anirem informant.
0: Molt bé, anirem preguntant també com està aquesta candidatura. De moment aquest divendres tenim una cita a les 6 de la tarda amb aquesta torxa dels Special Olympics, que a més la Dària serà l'encarregada d'encendre el paverter. Ferran, si plou, ja plavem.
1: Si plou, ja pla bé. Vull dir, no anul·lem res. La cita serà a les 6 de la tarda a dintre de l'Ajuntament de Sant Cugat. Utilitzarem l'espai Àgora, allà on la gent que no ho sàpiga, on està l'UAC, allà estarà l'escenari, i farem els 32 relleus que tenim previstos dintre de l'Ajuntament, des de la sala Pi d'en Xandri fins a baix. Vull dir que no hi haurà problema, amb actuacions i amb tot.
0: Amb tota la festa que està organitzada.
1: No ens ho perdrem.
0: Tothom convidat aquest divendres a partir de les 6 de la tarda a l'arribada d'aquesta torxa olímpica. Que vagi molt bé aquest divendres i que vagi molt bé també aquests jocs que fareu aquest octubre. Ja m'explicareu si torneu moltes medalles i amb nous amics i amigues. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a tots.
1: Gràcies, Alba. Gràcies.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.

0: cada palabra. Bé, nosaltres que som aquí amb la nostra cuinera de capçalera, la Joana Molins. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia a tothom.
0: I avui quin plat ens portes? Un plat que a micròfon tancat me l'has explicat i m'ha vingut ganes de prendre-la ara mateix.
1: De menjar, eh? Bueno, doncs ara, com que a l'hivern hi ha plats que són més d'hivern que no, i aquest plat que us porto avui és un plat d'hivern,
0: sí.
1: És un plat que és més bo l'hivern que l'estiu, i és una tripimorro de vedella, que és el que a Madrid en diuen els callos, però nosaltres és una tripimorro de vedella, perquè el callo és això, és tripa i morro de vedella,
0: Sí, sí.
1: Llavors, d'aquest plat, hi ha tripimorro de vedella i tripa i pota de xai. O sigui que el xai també es pot fer, que té les potes aquelles petites, i la tripa també està molt bo, Són dos plats diferents, o tripa i morro de vella o tripa i morro de xai. El que passa, això és un plat que no agrada a tothom, És un plat que poder a les persones més grans sí que ens agrada, perquè resulta que aquest plat, ara anem a esmorzar i diem, anem a fer un esmorzar de forquilla. I no sabem que fa 80 anys enrere, aquests esmorzars de forquilla ja es feien.
0: Sí.
1: Perquè aquest plat era un plat que quan feies mercat, justament als pobles que hi havia mercat, a un quart de vuit del matí o a les 7 ja obríem el restaurant. I aquest plat era un dels plats estrella. Aquest plat, al matí quan obries, no podia faltar la tripimorro, ni la tripa de xai, ni la botifarra amb mongetes, del ganxet, de proximitat, que vull dir que els tenim molt bones. Tots aquests plats eren els plats que els pagesos i els que venien a comprar, doncs, menjaven. Vull dir, era una menja que es feia molt. El que passa, s'ha anat perdent.
0: Clar.
1: Perquè potser ara el jovent, què diré jo, de 20 anys, els hi preguntem i diran, oi, no, això sí que no, ni provar-ho. Bueno, doncs, per fer aquest plat, amb aquesta tripa i morro de vedella, un quilo i mig de tripa i morro. Això ja es ven, aquesta es ven cuita. Al revés que la de xai, que no, la de xai te la venen crua, i tu l'has de coure, aquesta ja la venen cuita, cuita. Llavors, el que hem de fer és rentar la ben neta i fer el sofregit. I llavors, bueno, ara primer us dono els ingredients i després anirem pas a pas a fer el que farem. Doncs un quilo i mig de tripa i morro, una cabeça d'alls, una ceba grosseta, un raig de vi ranci o vi blanc, pebre vermell dolç, dues fulles de llaurer, un pols de canyella. La canyella, si en teniu en pols, poseu-n'hi una mica d'aquesta molta, i si no, un tros i després ja la traurem. Dos bitxos picants d'aquests, del Cayenne, aquests secs, perquè a vegades bitxo picant fresc no en trobes. Dos, que si voleu que piqui. Si voleu que no piqui tant, un. Un litro de brou, oli, sal i pebre. I després, per la picada, farem aquestes 20 ametlles, 3 grans d'all, el julivert, a galeta maria o carquinyoli o alguna cosa d'aquestes que tinguem, un prei, i ja està. I llavors, aioli. Jo l'aioli no el faig al morter, el faig al minipímer. El que passa és que, bueno, l'aioli d'abans era alls i oli, però jo aquest el faig amb ou.
0: Molt bé.
1: Perquè, primera, que no queda tan oliós. Llavors faig amb el minipímer un ou sencer i poso un ratxet de vinagre de poma, una mica de sal, i llavors el minipímer sempre a baix de tot. Quan veus que te fa una espuma, que allò ja s'ha ben barrejat, i vas tirant l'oli a poc a poc. I quan veus que s'emulsiona tot junt, vas pujant i baixant el braç, i una mica més d'oli ja ho tens. I llavors amb aquesta oli és molt bé. I podeu posar 2-3 grans, depèn del gust. Jo n'hi poso un, perquè si no, a mi massa fort no m'agrada. I llavors hi poseu aquesta oli, i tal com hem dit, aquestes mongetes del ganxet, que són de proximitat, bullides amb un altre plat, o al costat d'això, i és un dinar excel·lent.
0: Sí, però llavors ja al migdia suposo que no dines.
1: No, això per dinar,
0: Això és per dinar?
1: Per dinar.
0: Com que m'has parlat d'esmorzar...
1: Bueno, sí, jo t'he parlat de quan venien els marxants aquí, però aquest plat tu el pots fer a l'hora de dinar, perfecte.
0: Sí, clar.
1: Perquè a l'hora d'esmorzar jo tampoc no el menjaria,
0: No, va.
1: No, jo tampoc. Jo ara a l'hora d'esmorzar, poca cosa. Ara a l'hora de dinar, sí, l'hora de dinar és l'àpat que fem més fort. Bueno, doncs repetirem aquests ingredients.
0: D'acord.
1: Bueno, què farem primer de tot? Primer de tot farem aquesta carn, tal com hem dit, la rentarem ben neta, i la deixarem escórrer una mica. Amb una paella hi farem aquest sofregit d'aquesta ceba, una ceba de 250 grams, que n'hi hagi de ceba, La ratllarem amb el ratllador, jo la ratllo amb el ratllador, perquè si no, si la passes amb un, dos, tres, fa molta aigua i queda molt fina, i jo amb el ratllador, com sempre, lo antic. I llavors, quan tinguem aquesta ceba ben rossa i tirarem aquest bon raig de vi ranci, o vi blanc, el que tinguem, i posarem la tomaca, deixarem que aquesta tomaca es passi. La tomaca, compreu-la de pot, n'hi ha una, que sembla que sigui puré de tomaca, de tan espessa que és. Perquè n'hi ha algunes, perquè si vosaltres mireu el pot, veureu que diu 50% de tomaca, l'altre és aigua. Doncs sempre hem d'agafar una que digui el 90 o 92% de tomaca, perquè la tomaca és molt més espessa i allò sí que és tomaca. Perquè l'altre, com s'ha evaporat l'aigua, no queda res. Llavors hi passarem aquesta tomaca una mica i posarem un pèl de sucre en aquesta tomaca per treure una mica l'acidor, i quan tinguem ja aquest sofregit amb la ceba i tot, que estarà poder uns 20 minuts, i posarem la tripa, la passarem ben passada en aquí, i tirarem aquest pebre vermell que hem dit dolç, una cullerada de pebre vermell dolç, petita, ho passarem tot i llavors ja tindrem el brou calent i tirarem aquest brou. Ho deixarem poder uns 20 o 25 minuts, perquè ja us he dit que això hi era cuit, eh? I llavors hi tirarem la picada, ho deixarem 10 minuts més i en una hora ho tenim tot fet.
0: Bé, és cuita la tripa i morro de vedella.
1: És cuita, ja és cuita.
0: La tripa i pota de xai no.
1: De xai no. Llavors allò ve cru. I llavors tu has de rentar-ho i ho has de coure tu al teu gust. Bueno, doncs aquí és el que us he dit, ja això. I llavors hi farem la picada tal com hem dit, li tirarem a sobre, i aquest aioli que acompanyarà aquesta tripa i aquests fesols del ganxet, si els hem bullit, bullits i prou, els fesols, i llavors, doncs, és un àpat molt bo.
0: Que en segons quines zones diuen fesols del ganxet i el nom comercial...
1: Fesols del ganxet de proximitat. Jo sempre procuro comprar de proximitat. No sé si tu ho mires, però jo quan vaig a comprar, miro... Bueno, primera que això ho pots comprar a granel, que ara tenim...
0: Sí.
1: Nosaltres tenim la sort de tenir-ho, i podem comprar 200 grams, un quart de quilo, no empaquetat. Perquè si tu mires els paquets, no saps mai d'allà on ve. Perquè diuen, envasat per fulano de tal. Però no saps d'on ve, si ve de l'Àfrica, si ve d'aquí, si ve d'allà. Jo sempre procuro comprar tot de proximitat.
0: D'acord.
1: Per donar...
0: Deia perquè el nom comercial, segons els de Barcelona, és mongeta del ganxet.
1: No, jo sempre he dit fesols.
0: Molt bé. Alguna cosa més? Algun truc que tinguis...
1: No, i això si ho feu el dia abans i l'endemà ho escalfeu, encara és més bo. I si no, la nevera 3 o 4 dies també, vull dir, no passa res. I si en feu una mica més i en sobra, us dura una setmana a la nevera, Sí, amb un tàper, cap problema.
0: És bo saber-ho, perquè és un plat en consistència i a lo millor si...
1: No te l'acabes tot. I a més, com en fas, més val fent una mica més, perquè com que el mateix fer, vull dir, quasi bé el temps és el mateix. Vull dir, anés fent a mig quilo com un quilo. I llavors ja ho tens per un altre dia. Que no, que la setmana que ve no, ho congeles.
0: Clar, això sí.
1: Ho treus del congelador i perfecte, també.
0: La meva mare sempre que fa llenties fa de més i les congela.
1: Sí, és que ara avui en dia la cuina hem de mirar de fer això.
0: Sí.
1: Plats així com llenties, com les mongetes aquestes que t'he dit, doncs fent a més, perquè la mongeta del ganxet també es pot congelar.
0: Sí.
1: I millor sense suc. Sense el suc, ja escorreguda.
0: Molt bé.
1: Amb un tàper. I llavors, com la treus, la deixes del dia abans i l'escalfes, o la passes per la paella amb una mica de cansalada, que llavors ja anem posant calories. Però bueno, és que penseu que la vida només hi som un cop, eh? I hem de mirar de disfrutar.
0: Doncs, Joana Molins, moltes gràcies per estar aquí al Fogons i Davantals. T'esperem la setmana vinent i a reveure.
1: Molt bé, adéu-siau, bon dia a tothom.
0: Bon dia.
1: Adéu, adéu.
2: Continguts en xarxa.
3: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.

0: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
2: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació temporomandibular, coneguda com a TM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
0: Salut Activa.
3: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps. També pot provocar dolor cervical i, en general, que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure la tensió de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure la tensió i descansar millor durant la nit i tenir una vida més tranquil·la.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

Una curiositat fascinant sobre el calendari és que al llarg de la història les societats han lluitat constantment per fer-lo quadrar amb el moviment real de la Terra. El calendari gregorià, el que fem servir avui, és només l'últim intent d'un llarg procés d'ajustaments. Un exemple sorprenent és el dia perdut de 1582. Quan el papa Gregori XIII va introduir el calendari gregorià per corregir els errors acumulats del Julià, es va adonar que el calendari tradicional s'havia desfasat uns 10 dies respecte al cicle solar. La solució va ser tan directa com radical. En molts països, després del 4 d'octubre de 1582, va venir el 15 d'octubre. 10 dies van desaparèixer del calendari, literalment. Aquest canvi no va ser universal ni immediat. Països com Anglaterra i les seves colònies no van adoptar el calendari fins al 1752 i en fer-ho van haver de saltar 11 dies per posar-se al dia. Molta gent de l'època estava convençuda que els havien robat temps de vida i hi va haver protestes demanant que retornessin els dies perduts. Aquesta transició mostra com de difícil és sincronitzar perfectament el temps humà amb el temps astronòmic i com un simple desfasament pot transformar la manera en què entenem els dies, els mesos i els anys.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat, notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. Promusa celebra aquest dimecres a les 6 de la tarda un nou sorteig per determinar l'ordre d'accés als habitatges de protecció oficial inclosos en aquesta convocatòria. La sessió es podrà seguir en directe en exclusiva a través de Cugat Media, al web www.cugat.cat. El sorteig establirà l'ordre de les persones participants inscrites en el procés per accedir als habitatges que Promusa posa a disposició en diferents zones de Sant Cugat. La sessió també es podrà seguir presencialment. En aquest cas, caldrà reservar entrada prèviament, ja que l'aforament és limitat. Les entrades es poden reservar a través del web del Teatre Auditori Emma Vilarasau. El temps de l'administració no sempre és el temps del malalt, i encara menys quan la malaltia és neurodegenerativa i cada mes que passa comporta perdre capacitats que potser no es recuperaran. Ho sap bé el José Prado, pare de la Lucía, una nena d'11 anys que pateix una malaltia ultra rara. Al febrer d'aquest any, davant l'empitjorament de la seva filla, va demanar una revisió del grau de dependència. Fins a l'agost, assegura, no va tenir cap notícia. Finalment, la Lucía ha aconseguit el grau 3 de dependència, però darrere del reconeixement hi ha 6 mesos d'espera.
2: Truco i em diuen: no, però és que és normal que trigui 2 anys. I dic: ja, però és que la meva filla s'està morint i no tinc 2 anys. O sigui, no, però és que és amb caràcter retroactiu, cobrareu. I dic: que no vull cobrar, és que el que vull són els diners per poder fer el màxim possible el temps que estigui amb mi.
1: El canvi de grau ha comportat un augment de la prestació mensual que rep la família, que ha passat dels 315 euros als 455. Prado agraeix el reconeixement, però insisteix que la principal necessitat de la família no són els diners, sinó una persona que els ajudi amb les cures de la Lucía. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions generals anticipades pel pròxim 29 de novembre. Ho ha anunciat en la compareixença que ha tingut lloc aquest dilluns. La convocatòria arriba després que la setmana passada el Congrés rebutgés els 2 decrets d'habitatge amb els vots en contra del PP, Vox i Junts. En el seu discurs, Sánchez ha instat la ciutadania a decidir quin futur volen per Espanya i ha alertat que es necessita una majoria progressista molt més àmplia que l'actual per seguir avançant en drets. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: 5:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts una setmana més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 5 d'octubre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
1: Bona tarda. Comencem recordant aquestes dues carreteres locals afectades per les darreres pluges que estan tallades al trànsit, les dues a la zona del Vallès, la comarcal 14-15C a la Roca del Vallès i també la comarcal 352 entre les Franqueses del Vallès i Canovelles. Hi ha un túnel, doncs aquest túnel també el tenim tancat a la circulació. Aquestes són les dues incidències ara mateix més importants pel que fa a les afectacions provocades per les darreres pluges. I pel que fa al trànsit, bàsicament, a banda de les aturades més o menys habituals, parlem d'un accident que s'ha produït a l'autopista AP7, al tram de Santa Perpètua. Hi ha un carril tallat en sentit sud, sentit Papiol, sentit Tarragona, i parlem d'aturades d'uns 3 quilòmetres en aquest punt de l'AP7. Com et deia, Santa Perpètua, en sentit sud, i és a causa d'un accident. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Roger. Bona tarda.

0: Bé, doncs avui dilluns al Connectats abordarem el racisme que es practica a les immobiliàries i al sector de l'habitatge amb Sukaina Belgan, propietària de la immobiliària Ethic Home. Continuarem amb el món de l'empresa, ho farem des de Terrassa per conèixer Bit Pilates Studio amb la seva fundadora, la Irene Molina. I acabarem interessant-nos pel canvi d'imatge de la productora musical Pick Up de Castellà del Vallès amb el seu director, l'Albert López. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: I aquesta hora de la tarda és moment de conèixer què és el que marca l'actualitat en els diferents municipis del Connectats. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La desena edició de la trobada de bestiari Can Roca Crema, organitzada per la colla del Bitxo del Torrent Mitger, es va haver d'adaptar el dissabte a la previsió meteorològica que va obligar a suspendre tota la programació prevista per a la tarda. Al matí, però, a la plaça de Can Roca sí que va poder acollir les activitats programades, entre les quals va destacar l'estrena de la primera cercavila participativa. Infants i famílies van sortir al carrer amb capgrossos, gegantons, dracs, timbals i altres elements de cultura popular, alguns confeccionats per ells mateixos. La iniciativa volia donar resposta a l'interès de la canalla per deixar de ser només espectadors i viure la cultura popular des de dins. La jornada també va posar en valor la figura de Dolors Sans, constructora de bestiari festiu originària de Vilafranca del Penedès, amb més de 40 anys de trajectòria. Precisament, totes les bèsties convidades en aquesta desena edició han estat obra seva. La previsió meteorològica, però, va impedir completar la celebració i va deixar el barri terrassenc de Can Roca sense la cercavila de bestiari, els balls de lluïment i la tradicional plaça de foc que estaven previstos per a la tarda.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Esmazza vol continuar a Sabadell. És l'anunci que ha fet el gerent d'Esmazza, Eugenio Díaz, en el marc de la celebració aquest diumenge del 50è aniversari de l'empresa concessionària de servei de neteja i recollida de residus. Tot plegat quan és a punt d'exaurir-se l'actual contracte entre la companyia sabadellenca i l'Ajuntament.
3: 50 anys després seguimos aquí. Por eso cuando imaginamos el futuro no pensamos nunca únicamente en seguir avanzando y creciendo juntos. Lo primero en lo que pensamos todos nosotros es en seguir estando cerca, es en seguir escuchando, es en seguir compartiendo ese orgullo por nuestra ciudad, es seguir haciendo aquello que mejor sabemos hacer, estar al lado, al costat de Sabadell.
2: Díaz també ha reivindicat que Esmazza ha estat present en moments claus, com ara durant la pandèmia o amb les inundacions de les últimes hores. L'acte d'Esmazza s'havia de celebrar dissabte a la nit, però les restriccions de mobilitat del govern de la Generalitat han obligat a reprogramar-lo fins ahir a la tarda.
0: Gràcies, Pol. Ara anem fins a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. L'episodi de pluges torrencials d'aquest cap de setmana ha deixat un escenari insòlid i també registres històrics a Badalona i a tota la comarca del Barcelonès. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, la ciutat ha viscut el temporal més greu d'almenys les últimes dues dècades, obligant a activar els protocols d'emergència i a restringir de forma severa la mobilitat. Així ha valorat les incidències Xavier García Albiol, alcalde de Badalona.
5: Que ha estat la pluja més important que ha hagut a Badalona els darrers 21 anys. Molt menys del que podríem esperar i del que hem vist, doncs, en municipis del nostre entorn. Sí que, per exemple, doncs, el servei de neteja ahir va estar afectat perquè ahir no es van recollir les escombraries.
4: Una de les incidències més significatives que ha provocat aquest episodi de pluges torrencials a Badalona ha estat una avaria a la xarxa elèctrica que ha deixat més de 3.000 abonats sense llum. Un llamp va impactar en una subestació elèctrica al barri de Sant Mori de Llefià, situada entre els carrers Sagrada Família i l'antiga carretera de València. A Badalona, el temporal de mar ha tornat a engolir sorra de les platges i els embats de les onades han arribat a les façanes d'algunes instal·lacions nàutiques. S'ha actuat també als passos soterrats que en el passeig davant de l'acumulació d'aigua.
0: Gràcies, Martí. Sabem que és notícia avui al Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda. El Prat recupera progressivament la normalitat després dels forts aiguats d'aquest cap de setmana, especialment de dissabte. La pluja acumulada a la ciutat va arribar als 120,2 litres per metre quadrat, una de les xifres més altes registrades a Catalunya. Tot i aquesta intensitat del temporal, no s'han hagut de lamentar incidents greus al municipi. La pluja ha provocat inundacions puntuals en diversos indrets del municipi. Malgrat això, la ciutat no ha quedat estanyada gràcies també a la xarxa de col·lectors. Pel que fa precisament a la llera del riu, continua tancada i inundada a causa de la important cabal que porta al Llobregat. El cabal s'ha arribat a multiplicar per 45 respecte a la mitjana habitual, és a dir, ha arribat fins als 407 metres cúbics per segon durant el pic de més incidència. L'Ajuntament manté la recomanació d'extremar la precaució en aquesta zona i respectar les restriccions d'accés.
0: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Oriol Ferran, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Els aiguats del cap de setmana han deixat una cinquantena d'incidències a Castellà del Vallès. La intensitat de les pluges han deixat uns registres gairebé de rècord. Segons dades recollides a l'estació meteorològica de Cal Botafoc, s'han recollit a Castellà 138,7 litres per metre quadrat, que queda molt a prop dels 139,8 litres registrats el 10 d'octubre de 1994, la xifra més alta segons l'històric existent. Les afectacions es concentren principalment a Sant Feliu del Racó, el Racó, l'Aerosol D, el Balcó de Sant Llorenç, Can Font i Can Avellaneda. També s'han registrat al nucli urbà i en diversos camins al terme municipal. Les incidències són sobretot esllavissades i arrossegaments de terra, pedres i sorra, despreniments de mur, caigudes d'arbres i pals de servei, inundacions en habitatges i desplaçaments de tapes de clavegueram. Algunes han provocat talls o restriccions de circulació i danys en vehicles. Una part de les afectacions ja s'ha resolt, com la reobertura de la carretera C1415A, que va estar tallada des de la matinada de diumenge fins avui, a primera hora de la tarda. Avui l'Ajuntament ha emès un avís recomanant precaució a l'hora de circular, i ja que encara hi queden pedres i sorra a la calçada.
0: Gràcies, Oriol. Sabem ara què és el que marca l'actualitat en aquesta jornada. Rubí, Mariona Jerez, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Rubí ha enfrontat avui una nova jornada de pluges, com gran part de Catalunya, després d'un cap de setmana marcat pels aiguats. Al barri de la Serreta s'han acumulat 127 litres per metre quadrat en 24 hores, 73 al centre i gairebé 96 a les urbanitzacions. L'episodi del cap de setmana va deixar 22 trucades al 112 i 6 avisos als bombers, principalment per caiguda d'arbres, filtracions d'aigua i problemes amb tapes de clavegueram. També hi va haver 7 talls de llum, especialment a la zona del carrer Montserrat i el carrer Pinto Murillo. La riera de Rubí també va assolir un cabal molt important durant l'episodi, però el meteoròleg rubinenc Luis Mi Pérez considera que els 127 litres són una quantitat molt destacable, però no excepcional en el cas de Rubí.
9: Però sí que és cert que en 24 hores és de les pluges més importants que s'hi han recollit. Però, per exemple, si tirem enrere, 29 d'abril del 2024, hi va haver pluges de gairebé 160 litres per metre quadrat a la ciutat de Rubí en un mateix dia.
8: I la situació encara no s'ha acabat. El meteoròleg preveu nous episodis intensos per demà a la tarda i dimecres.
0: Gràcies, Mariona. Marxarem amb la crònica de Sant Cugat. Saravella, bona tarda.
10: Bona tarda. Els mòbils santcugatencs han sonat aquest dilluns a les 9:55 hores del matí per un nou avís SAlert de Protecció Civil. L'alerta ha informat de la possibilitat de pluges torrencials fins a les 2 del migdia. La recomanació ha estat evitar els desplaçaments innecessaris i acostar-se als rius, rieres i barrancs. També s'ha recomanat no baixar soterranis i pujar a pisos superiors si entrava aigua. En cas de risc, la recomanació sempre és trucar al 112. A més, entre diumenge al vespre i dilluns a les 10 del matí, els bombers han informat que han rebut 9 avisos de Sant Cugat, principalment per arbres caiguts. També han rebut alertes de particulars per acumulació d'aigua i filtracions als habitatges i avisos pel mal estat dels pals elèctrics a la via pública. D'altra banda, les pluges d'aquest dilluns han arribat després d'un cap de setmana en què a Sant Cugat han caigut 130 litres d'aigua per metre quadrat. Les tempestes de dissabte, tant al migdia com a la nit, van deixar afectacions en la mobilitat i en la via pública, així com esllavissades a la Floresta i a les Planes. Per sort, no hi va haver danys personals.
11: Set ciutats. Set emissores. I una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: El racisme és una xacra que, malauradament, encara segueix molt estesa a la societat d'avui dia. També en espais que potser desconeixem o dels quals no se'n parla tant, com és el cas del sector immobiliari. Avui parlem sobre racisme immobiliari amb la Sucaina Belgán, que és propietària de la immobiliària Ethic Home. La tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon a la Sucaina Belgán, propietària de immobiliària Ethic Home. Què tal, Sucaina? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Què tal? Com esteu?
1: Molt bé. Mira, més enllà...

0: volia que trepitgés cap morito, negrito, xinès i tirar fletxes, em va dir també, al pis de casa seva. I clar, nosaltres jo li vaig dir que suposaria un problema el no trepitjar el terra d'aquest pis, perquè clar, jo l'hauria d'ensenyar, l'home es va quedar una miqueta com de pedra i em diu, per què? Dic, home, perquè sóc morita. I ja va passar la justificació de, bueno, si són com tu, sí, tu és que parles molt bé el castellà, bueno, i més coses supermega racistes.
1: Sí, o sigui, traient davant que l'episodi, evidentment, és del tot, o sigui, no ens ho podríem arribar a pensar que hi ha gent que va amb aquesta confiança a un establiment i parla d'aquesta manera i respon així. Quina va ser la seva resposta a això que comentaves, d'excuses o d'intentar disculpar-se o de fer veure que, bueno, que no era tan seriós el que estava dient?
0: Bueno, al final el problema que tenim són en part els mitjans de comunicació, que cada vegada també són més reaccionaris. Aleshores, l'home s'excusava que, clar, amb tot allò que s'escolta, a la televisió, que si els narcopisos, que si et deixen de pagar, que si no sé què, que si no sé quanto. Nosaltres aquí, per exemple, no hem tingut cap cas d'impagament de persones migrants, perquè, a més, el lloguer ho necessiten molt més que una persona autòctona, perquè va relacionat directament amb la seva regularització, amb renovar papers, renovar NIE i fins i tot fer una reagrupació familiar. Aleshores, per la comunitat migrant, el pes de pagar el lloguer o la hipoteca té encara més importància que per una persona que no té aquesta realitat, no? de regularització i de més. Però com aquest senyor és molt habitual, el que passa és que, clar, a mi no se'm llegeix com a persona migrant, perquè ni com a persona africana, perquè no porto el vel, vaig molt tatuada. Aleshores es va sentir, ell es pensava que era un entorn còmode, perquè segurament aquest senyor es va llogar en entorns còmodes per doncs, bueno, dir aquestes barbaritats sense cap repercussió.
1: Sí, sí. Comentaves que aquest no és un fet aïllat, sinó que passa sovint a les immobiliàries que hi ha racisme.
0: Sí, molt sovint, molt sovint. Nosaltres perdem molts clients perquè al final l'únic filtre que es pot aplicar legalment, a més, és l'econòmic. Et poso un exemple. Jo vaig tenir també un lloguer aquí a Badalona. A més, unes persones que em coneixien, que jo pensava que, bueno, que seria ja... ho entendrien, no?, de la nostra manera de treballar i de més. I el primer perfil que vam tenir per aquest lloguer, que era un lloguer de 700 euros fa uns anys, va ser una parella de jubilats magrebins que cobraven ja uns 2.000, 2.500 euros. I a més, ja em van portar, com que ja portaven temps buscant i ja s'havien trobat amb aquest racisme immobiliari, em van facilitar directament la documentació dels seus fills, que una era funcionària de la Generalitat i l'altre conductor d'autobusos, i entre tots sumaven una barbaritat com a perfil econòmic per un pis de 700 euros. El propietari em va comentar que volia, bueno, tenir una segona visita, no? I vam fer una segona visita a una parella d'argentins que a més treballen en aquest, a Poblenou, en aquestes empreses modernes, no? I també cobraven molt, molt, molt, molt bé. I em va dir, bueno, mira, si et soc sincer, a mi m'agradaria més bé un perfil nacional. Tinc un company de feina que, encara que està embargat, la valeria el seu pare. I jo em vaig quedar de pedra. De pedra, de dir, escolta, una cosa. Vull dir, tenim dos perfilassos de l'hòstia. De l'hòstia. I encara i així, el propietari, òbviament no li vam treballar, li vam retornar el pis. Però, clar, el problema és que això és molt sovint i no ho fan de manera... d'una manera que sigui molt, molt visible, no? De que els migrants et diuen que no, que ja està llogat, que ja tenen doncs altres perfils. Yeah. I no només passa amb el lloguer, passa també amb les compravendes i amb les hipoteques, això, eh? Els filtres racistes estan a tot arreu.
1: O sigui, és gent descarada, que no té cap mena de vergonya en acceptar que són racistes i que els seus immobles no volen gent de fora.
0: Clar, i a sobre, clar, tenen aquesta justificació que cada vegada és més visible. És mi piso i lo alquilo a quien quiera. Però és que això no funciona així. així d'aquesta manera, perquè al final jo no puc tenir un gimnàs i només acceptar socis heterosexuals i no homosexuals. Jo no puc tenir un restaurant i dir, doncs mira, no vull

0: atendre persones negres. Tu tens un pis i tens una finalitat que és llogar-ho per tenir una renta i per no tenir mal de caps i que aquests llogaters doncs, el cuidin com casa seva. I no hi hauria d'haver cap filtre més, no es pot justificar. A més que és il·legal tant estatalment com aquí a Catalunya. Vull dir que no és una cosa boja, és il·legal. Ara discriminar una persona per racisme.
1: Sí, sí. Ara hem tret molts temes i volia anar a poc, perquè crec que tots mereixen prou importància. Has comentat que el racisme immobiliari no només es viu a l'hora de voler llogar el teu immoble segons qui, sinó que també hi ha altres situacions on es pateix racisme immobiliari, no?
0: Sí, sí. En compravendes, per exemple, fa no gaire un company meu d'una altra immobiliària, la propietària d'un pis que estàvem venent va fotre fora els clients perquè eren pakistanesos i no volia vendre un pis a migrants. S'escuden en la comunitat, està clar, jo aquí, els veïns per no tenir problemes i de més, però ja no només això, sinó que al final les oportunitats, hi ha una demanda altíssima per l'oferta que n'hi ha en aquests moments al mercat. I clar, si són la comunitat migrant és l'última a la que li arriben aquestes ofertes. I amb les hipoteques passa exactament el mateix, perquè clar, el problema és que els brokers, els bancs, tu portes a un banc un mateix perfil econòmic, però un que sigui autòcton i l'altre que sigui estranger, i li oferiran condicions diferents, més cares al perfil estranger.
1: Això és legal?
0: Ells no t'ho diuen d'aquesta manera i fins i tot, clar, com que quan va passar el tema de la crisi del 2008, s'escuden molt a la fuga que va haver-hi de tants migrants amb la crisi financera del 2008. Aleshores, ells ho amaguen amb el risc d'impagament, no? Aquest risc de fuga de que els migrants es poden agafar doncs, la seva família i tornar-se al seu país d'origen. Però és que al final, risc de fuga té més un nou jove català que compra un pis només ell sol, que no pas potser Fàtima, que té dos fills aquí, que van a l'escola aquí, que ja té unes arrels aquí a Catalunya, que no té pas al seu país. No és un filtre raonable, tampoc. Però ja no només els bancs, els mateixos brokers, perquè això jo ho he vist, que porto 12 anys treballant en aquest sector, el tema de la barrera lingüística, el tema també d'aquest racisme intern que tenim, ja no li ofereixen les mateixes búsquedes de possibilitats d'hipoteques a un client migrant que a un client autòcton. Això què vol dir? Que, per exemple, arriba Maria i José a l'oficina i els lluiten una hipoteca A, B i C i aquí tal, aquí no tindràs una comissió per amortització parcial. Hem pogut baixar a un 0,5, tal. I en canvi, amb un perfil migrant, com que hi ha aquesta barrera lingüística, si li aconsegueixen la hipoteca, ja bueno, que agradezca, no? Que ja té aquesta hipoteca i...
1: Que no es queixi bueno, tampoc, no?
0: No s'esforcen, exacte. No s'esforcen perquè ja els està bé, ja els està bé.
1: Imagino que també, en segons quins casos, pot haver-hi més burocràcia, que també dificulta molt més les coses.
0: Exacte, sí, sí, sí, per suposat. Però és que, ja et dic, en qualsevol aspecte, i sobretot en aquest sector, jo vaig fer un estudi en una universitat fa no gaire, que miraven tot el tema del racisme en diferents sectors, sector salut, sector immobiliari, sector educació, i el sector immobiliari és, bueno, guanya per golejada, és increïble el racisme que tenim en aquest sector.
1: Tal com està la situació ara mateix, quines solucions pot haver-hi?
0: Home, la solució n'hi ha moltes, el que passa que fixa't ara, per exemple, en tot això dels decrets que volien treure endavant, en cap moment es té en compte el factor racisme. És una cosa, la Mari Carmen, per exemple, tota l'empatització del món amb ella, però dos dies abans van desnonar que una família pakistanesa aquí a Badalona es va fer viral un àudio de que la dona baixava per l'escala amb el seu nadó en braços i fins i tot van tenir que esborrar el vídeo per la quantitat de comentaris d'odi i d'amenaces que va rebre aquesta família. Aleshores, no tothom és Mari Carmen, no tothom mereix la mateixa empatia. I això és molt plausible. L'única manera que s'ha de fer és conscienciar, perquè són pràctiques totalment il·legals. A mi m'agradaria convidar qualsevol persona a investigar tot el tema també de les hipoteques, dels brokers i tal, perquè es sorprendrien i molt, i fer, sobretot, visualitzar aquest problema. El que passa que no estem ben organitzats i la gent doncs viu aquestes situacions racistes, no sap que ho pot denunciar, no sap que això és il·legal i doncs mira, va fent, no? Sobrevivint. Després ens sorprenem quan es formen guetos, quan hi ha barris marginats, quan passa com al B9 i clar, jo mateixa vaig anar al B9 i tinc un llistat enorme de persones que tenien contracte i que estaven indefinides des de feia molt de temps, però cap persona els llogava ni una habitació pel fet de ser negres. Aquestes persones no poden desaparèixer, existeixen, viuen aquí. Aleshores, solucions, n'hi ha moltes. A la voluntat de fer coses, doncs cap ni una.
1: En el vostre cas, en el cas de les immobiliàries, quan us trobeu en una situació així, què podeu fer?
0: Jo, per exemple, els tracto d'explicar com funciona el tema dels filtres, la meva experiència. Realment, el tema aquest de la importància de pagar el lloguer, que és per les persones migrants, que no és tot allò que veuen per la tele, en certs programes d'una ideologia molt concreta. Perquè, clar, jo entenc que la població al final tingui por, si estem tot el dia rebent aquest missatge deshumanitzant a tota una població migrant, doncs al final cala aquest missatge. Aleshores, tracto d'explicar una miqueta, sí que hi ha propietaris que ho entenen, però n'hi ha d'altres que no, i jo personalment no treballo amb ells.
1: Això és una decisió que està cada cop més estesa? O consideres que des de Immobiliària Ethic Home sou un rara avis en aquest sentit, de no voler treballar amb gent que té aquestes pràctiques racistes?
0: Jo fins al moment no he trobat cap altra immobiliària que ho anunciï així públicament. Sí que tinc companys, perquè al final en el sector immobiliari també hi ha un percentatge molt important de persones migrants, perquè al final de que s'aprofiten en el sector immobiliari també és de contractar doncs, comercials jovent de barris que necessitin doncs, diners, treballar allà, i cada vegada hi ha més migrants, no? Dins del sector. Però sí que és cert que es normalitza. Es normalitza i potser doncs, no ho fan, però no ho diuen públicament, perquè això significa una pèrdua de clients, una pèrdua de facturació, perquè clar, tu els dius que no, però la immobiliària PP els diu que sí.
1: Sí, sí, és una situació que malauradament toca viure. Tant de bo hi hagués més immobiliàries doncs, que fan aquesta feina, per una banda, de tolerància zero i també d'intentar fer una mica de pedagogia amb els clients i d'ensenyar-los que les coses no van així i que això, malauradament, doncs, és una situació que passa, però que també se n'ha de parlar perquè tothom en sigui conscient. Sucaina Belgán, propietària d'Immobiliària Ethic Home, moltíssimes gràcies, de veritat, per atendre la trucada al Connectats i per voler parlar sobre aquest tema.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

Cada tarda de 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

0: Connectats, toca relaxar-nos una miqueta i us proposem, ja que parlarem d'empreses i ens n'anem per fer-ho fins a Terrassa, el nostre company Sergi Estapé ha pogut parlar amb la Irene Molina, que és fundadora de Beat Pilates Studio. Sergi, molt bona tarda.
1: Bona tarda, saludem a la Irene Molina, que és la fundadora de Beat Pilates Studio. Bona tarda, Irene.
2: Hola, Sergi, bona tarda. M'agradaria agrair-te que hagis pensat en mi per estar aquí avui amb vosaltres.
1: Explica'ns què és Beat Pilates Studio.
2: Beat és un estudi boutique de pilates i moviment al centre de Terrassa, però el projecte va molt més enllà d'un reformer. Utilitzem el moviment per ajudar les persones a conèixer millor el seu cos, moure's millor i, en definitiva, a viure millor. Volem que el que treballes a classe tingui un impacte real a la teva vida i empoderar-te a través del moviment.
1: I fes-nos 5 cèntims a què es dedica, principalment.
2: A Beat partim de la metodologia i els principis del pilates, però també integrem la força i l'entrenament funcional. Treballem en grups reduïts i utilitzem els diferents aparells del mètode, reformer, la cadira, la torre, mat i complements varis, perquè cada cosa és diferent i no necessita fer exactament el mateix. En una sessió de 50 minuts, el que busquem és combinar diferents estímuls perquè el cos pugui progressar i adaptem el treball a cada persona. A més, estic especialitzada en la readaptació de patologies a través del mètode Pilates. Per nosaltres, cada sessió té un propòsit i cada estímul una funció.
1: I quan va començar a funcionar?
2: Doncs, Beat va obrir, va inaugurar el 10 de novembre del 2023. Així que aquest any complim 3 anyets. Vull aprofitar per agrair a tota aquesta gent que ha passat per l'estudi, ha compartit moments amb nosaltres i, sobretot, per tota aquesta gent que va confiar des del primer moment i segueix venint a moure's cada dia.
1: I tu, Irene, personalment, com vas començar a interessar-te per aquest camp?
2: Doncs, sincerament, és una història molt personal. Jo vaig arribar al Pilates per una necessitat física després d'un accident molt greu que em va incapacitar. En aquell moment, un traumatòleg em va recomanar, i estic infinitament agraïda, em va recomanar començar a fer pilates terapèutic amb màquines. I per mi va ser un abans i un després. Al final, jo crec que, i ho crec sincerament, que a mi el pilates em va tornar a la vida. Per tant, vaig descobrir que el moviment podia ser una eina, bueno, podia no, és una eina real per recuperar-te i tornar a sentir que tens un control sobre el teu cos i sobre el teu cap. D'aquí va néixer tot. Al final em vaig decidir formar per poder també ajudar a altra gent, no? Dit al final neix de les ganes de poder fer això mateix que van fer per mi per altres persones.
1: I si de cas explica'ns una mica pels que desconeixen aquesta pràctica, en què consisteix el Pilates?
2: Doncs el Pilates, per la gent que no ho coneix, és un mètode molt complet de moviment que et permet treballar la força, la mobilitat, el control, la respiració, la consciència corporal, l'equilibri, que és molt important a mesura que ens anem fent grans. I es pot practicar a terra o amb diferents aparells. El reformer és el més famós de tots i el que està més de moda, però el mètode treballa tot el repertori en diferents aparells, tant el reformer com la cadira, com la torre, com el Cadillac, com el barril, i ens permeten jugar amb diferents estímuls. Cada màquina té un propòsit. El més interessant és que aprens a conèixer millor el teu cos i a moure't millor, no només durant la classe, sinó també té una transcendència a la teva vida.
1: I quins són els beneficis que ens pot aportar?
2: Seguint amb el fil, a nivell beneficis són molts els que et pot aportar el Pilates. Millorar la força, la mobilitat, l'estabilitat, la teva postura, la teva consciència, la coordinació, l'equilibri. També pot ajudar moltíssim a prevenir o gestionar determinades molèsties musculoesquelètiques, sempre entenent cada cas individualment. També hi ha una part que és molt important per mi, és com et fa sentir. Moltes persones, al final, acaben el nostre estudi perquè tenen dolor. De fet, els metges estan prescrivint moviment i, sobretot, pilates, perquè no té impacte i Ajuda moltíssim aquesta gent que té dolors, es senten rígides o no es senten fortes i amb el temps poden recuperar la confiança i trobar-se cada dia millor fent pilates.
1: Irene, amb aquest mètode, quines parts del cos són les que es treballen més?
2: Doncs el pilates treballa tot el cos. Tradicionalment es parla molt del core, però reduir el pilates només als abdominals seria quedar-nos molt curts. Treballem les cames, glutis, esquena, braços, espatlles i sobretot la mobilitat de la columna. Intentem que el cos treballi de manera integrada.
1: Segons la teva experiència, ha augmentat l'interès pel pilates en els darrers temps?
2: Sí, moltíssim. I realment crec que és una cosa molt positiva, perquè cada vegada hi ha més gent que entenc que fer exercici no és només buscar un resultat estètic. Ara bé, també penso que aquesta moda, dins d'aquesta moda, és important diferenciar entre fer una activitat que està de moda i entendre realment el que estem fent. Per mi el pilates no és una moda, és una disciplina amb molta història i una base molt sòlida.
1: I es pot complementar el pilates amb altres activitats físiques?
2: Totalment. De fet, ho recomanem. Soc molt partidària de combinar-ho. El pilates és una base molt bona per poder després córrer, fer ciclisme, entrenar força, practicar un esport, perquè treballes aspectes com el control, l'estabilitat i la mobilitat. I al revés també, si una persona fa altres esports, el pilates pot ajudar-la a completar el seu entrenament.
1: A quin perfil de persones podem dir que va destinada aquesta pràctica?
2: Doncs el pilates, el més maco que té, és que està pensat perquè ho pugui practicar tothom. Tu, jo, ma mare, la teva, el teu germà petit, qualsevol persona que tingui un cos pot fer pilates. Us animo a tots aquells que esteu pensant en començar a fer un esport i us heu apuntat al gimnàs i heu pagat però no heu anat mai, no sabeu per on començar, no teniu confiança o teniu un dolor, que trobeu un centre de pilates amb professionals que us puguin acompanyar en aquest camí per tornar a reconnectar amb el vostre cos, moure's i sobretot empoderar-vos a través del moviment.
1: Demana una formació continuada pels que us hi dediqueu?
2: Doncs en teoria sí. I per nosaltres, a dir, tots els professionals que tenim, 100% és un rotund sí, és una premissa per poder formar part de l'equip, tenir una base sòlida d'una escola internacional avalada. I a més, la formació no pot acabar un cop tu reps una certificació. Al final tu estàs tractant dia a dia amb cossos reals, persones reals que presenten patologies i peculiaritats que tu, com a professional de moviment, has d'estar actualitzat constantment perquè surten nous estudis, surten noves tècniques que pots complementar amb el mètode. Al final el que pretenem aquí dins de l'estudi és que els nostres clients evolucionin i millorin dia a dia. Per tant, tu has d'oferir-los aquesta mateixa evolució i la formació contínua ha de ser part de la teva professió per poder garantir aquesta excel·lència als teus clients.
1: Doncs Irene Molina, fundadora de Bit Pilates Estudio de Terrassa, moltes gràcies per passar avui pel Connectats.
2: Moltes gràcies a vosaltres per haver pensat en mi i deixar-me formar part d'aquest programa. Espero que us hagi semblat interessant i us hagi animat a tots aquells que fa temps que penseu en començar a moure's, a apuntar-vos al Pilates o a qualsevol altre esport que us vingui de gust provar. I sobretot per aquests de Terrassa, apunteu-vos a Bit, estarem aquí esperant-vos per acompanyar-vos en aquest nou camí.

les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

Hola, bona tarda. Soc el David Burillo i us vull recomanar la cançó d'Oques Grasses, Cara de Cul. És la meva cançó preferida i crec que és la setmana idònia perquè la pugueu escoltar.

a la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: La discogràfica castellarenca Pickup ha iniciat una nova etapa després de més de 42 anys d'història. La companyia va presentar la seva nova imatge en un acte que va servir també per donar a conèixer la nova línia de treball del segell, que aposta per incorporar nous artistes i connectar amb nous públics sense renunciar al llegat que ha construït des de la seva fundació. Marina Antúnez, Ràdio Castellà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Carme, bona tarda a tothom. Doncs sí, avui parlem de Pickup, la discogràfica castellarenca, que recentment ha fet un canvi d'imatge i que ha iniciat també aquesta nova etapa en el si de l'empresa. Una imatge que es va presentar al Mercat de Música Viva de Vic, ara el passat mes de setembre, i també on van parlar d'aquests nous objectius que s'han marcat sota la direcció de l'Albert López. Pickup, per qui no ho sàpiga encara, que suposo que són pocs, és una discogràfica independent que es va fundar el 1984 pel Joan Carles Duval, amb la voluntat doncs, de donar suport als artistes dels països catalans, que canten en català, sobretot, amb seu actual a Castellà, encara, a Castellà del Vallès. Més de 4 dècades ha esdevingut un dels segells de referència de la música catalana i ha tingut un paper destacat en l'impuls, sobretot, del rock català dels anys 80 i 90, que va ser doncs, quan va començar a brillar la discogràfica. I en el seu catàleg doncs, hi trobem noms tan diversos com el Raimon, el Lluís Llach, la Maria Marbonet, el Sau, el Sang Traït, l'Adrià Puntí, també el Gato Pérez, la companyia elèctrica d'Arma o bé el Blau Mut. El 2007, Pickup va adquirir els catàlegs històrics també d'Edixa i això va ampliar doncs, el seu patrimoni musical. I també en els darrers anys, el segell ha combinat la preservació d'aquest patrimoni amb l'aposta per artistes més emergents, més joves, sobretot doncs, de música rap, de música reggaeton, música més així de joves, com dèiem. Això ho ha fet a través d'un segell que ha creat dins de Pickup que es diu The Lyrics. The Lyrics es va crear el 2019 amb noms vinculats a les escenes urbanes alternatives i doncs la idea és que Pickup no només és una discogràfica sinó que també és una empresa que té un paper important doncs, en això, no? En la conservació, amb l'edició, amb la renovació de la música i també doncs, amb l'aposta per aquests nous grups emergents. Ara, de fet, amb aquesta nova imatge i nova etapa, la voluntat és de connectar el seu llegat amb aquestes noves generacions, és a dir, no abandonar aquests músics doncs, artistes que han estat tota la seva trajectòria professional en Pickup per sobre dels nous i tampoc els nous per sobre dels antics, és a dir, que d'allò. I com a curiositat, abans de donar entrada doncs, a l'entrevista, dir-vos que el nom de Pickup fa referència a l'agulla que es col·loca sobre el disc, perquè encara no ho sàpiga, el nom en anglès és Pickup, sí que s'escriu de manera diferent, però ells doncs, van fer aquesta traducció oral i per això la discogràfica es diu Pickup. I ara sí, doncs, sense fer més preàmbuls, el que fem avui, aquesta tarda, és saludar el nou, que ja fa temps que ho és, però el director de Pickup, l'Albert López, bona tarda.
2: Hola, bon dia, què tal, com esteu?
1: Benvingut.
2: Gràcies, igualment.
1: Nosaltres vam veure aquest canvi d'imatge, de fet ens va cridar molt l'atenció, ens va semblar xulíssim aquest canvi d'imatge, sí. Però no és només això, no? Sinó que el que feu és una cosa que va molt sí. Més enllà, no? Explica'ns una miqueta, desgrana-ho una mica.
2: Bueno, vam aprofitar per fer-ho al Mercat de Música de Vic, portar-ho ja, vull dir, fer-ho ja present. I, com dius, sí, hi ha un canvi d'imatge, hi ha un restyling, diguéssim, des del logotip a nivell de color corporatiu i de més, de la marca del segell Pickup. Vull dir, això també vull que quedi clar, vull dir, al final Pickup doncs, és la SL, però també, evidentment, des de l'inici també era la mateixa marca que s'utilitzava de cara al segell, no? El segell Pickup. Amb els pas dels anys, sobretot quan arribo jo a la direcció, existia doncs, l'empresa, per una banda, Pickup SL, evidentment, i amb el segell Pickup. Però jo també vaig crear un segon segell, que era el de Lyrics, que continua sent també de Pickup, i el que hem fet ara és una renovació de la marca Pickup, diguéssim, ¿vale? De la part de Pickup. I aquest canvi doncs, és, creiem que després de 42, quasi gairebé 43 anys de història, tothom la història doncs, la té molt clara, sabem doncs, els artistes que han passat per aquí, Raimon, Marial Marbonet, el Sau, el Sant Traït, Adrià Puntí, la Darma, bueno, i podria estar així molta estona. I també sabem que des que ja fa un temps també el fundador i president de la companyia, el Joan Carles Doval, doncs ja va fer un pas enrere, estava jo, i després de fer el 40 aniversari, doncs ja vam començar a donar-li voltes a això que ara doncs ja és una realitat, que era el fet de dir ja havia nascut un segell que quan es va fer l'Ura de Lyrics era perquè Pickup doncs, era un segell històric amb tant de pes que sí que va arribar un moment que semblava que el que costava era doncs, connectar amb el públic més jove. No? Era un segell que la gent veia més com un segell més clàssic, possiblement més cultural, i bueno, doncs, sabem doncs, que hi ha també doncs, un target important, que és la gent més jove, que busca doncs, músiques doncs, més, diguéssim, més immediates i tot això. Llavors, d'aquí neix de Lyrics, que continua igual. I Pickup, doncs sí que és veritat que a la llarga dels anys doncs, han anat a artistes, molts artistes doncs, continuen formant part la discografia de la casa, però ja no estan tan actius. Clar, Raimona ja es va retirar, bueno, sabem de molts casos. Llavors, aquí la qüestió era tornar a donar aquesta nova imatge i aquesta nova etapa, no només d'imatge, sinó amb nous fitxatges, nous artistes per desenvolupar des d'un inici, i ja no només anar acabant amb les carreres, diguéssim, poc a poc ja, que es van retirant dels artistes anteriors. Llavors, amb aquesta idea, amb aquesta voluntat, és amb la que hem fet aquesta presentació al mercat, perquè aquest canvi d'imatge per intentar doncs, encara els propers, Déu vulgui, 43 anys que venen de Pickup, i intentar com a mínim fer-ho la meitat de bé que els 43 anteriors. No?
1: Clar, per exemple, teniu artistes com 31 Fam, no? Que també...
2: Sí, bueno, 31, bueno, tenim la discografia de més, sí que és veritat que l'últim disc ja no l'havíem fet a The Lyrics, però sí que a The Lyrics tenim doncs, Flashy Ice Cream, el Sexeni, estan doncs, la Peung Gang, està doncs, l'Scorpio, hi ha molts, no? Llavors ja veieu una mica també aquesta línia, no? Hem dit una sèrie de grups, de fet, sí. Sexeni va estar tocant a la Festa Major aquest mateix any, no? I Flashy crec que va ser l'any anterior. Però bueno, aquest tipus de grups, no? Que segurament doncs hi ha un target, un públic objectiu, doncs que ja es veu ben bé per on va, no? I són més de radiofònics i de més. Llavors, en el tema de Pickup, és intentar donar-li també aquell punt, diguéssim, de... Ara, en un moment en el que estem, que la gent consumeix les coses molt ràpid, les crema molt ràpid, o sigui, això és una realitat, o sigui, els grups també porten un ritme molt alt, no és com abans, no? Abans feies un single, treies potser un altre amb el disc, feies la gira o un parell d'anys de gira i estava sense treure res 2-3 anys i ningú passava res. Ara, quan fas això, sembla que la gent ja ja està dient, hòstia, aquesta gent ha parat, no? La gent també descansa, no? Llavors, ara tenim un ritme a la generació TikTok que és un no parar, un no parar, un no parar. Llavors, amb The Lyrics ens veiem obligats a mantenir un ritme alt, perquè doncs, els singles canvien molt ràpid, la gent jove necessita sempre novetats, i la idea de Pickup és intentar continuar fent aquelles coses també que ens agraden i que valorem molt, que és propostes potser més de nínxol o propostes d'un ritme més lent, no tan immediat, potser per altres canals, que no té per què ser el mítico, mítica cançó que ho peta a la ràdio, sinó propostes amb un caire doncs, més de... Bueno, diguéssim que a la imatge inclús està feta la nova imatge partint del vinil, no? Que va ser molt important en el moment de Pickup, era el format que existia, i de fet va sortir molt en el logo anterior, i aquí el recuperem d'una manera una mica així que no s'acaba de veure, però sí que està dintre, diguéssim, de la P de Pickup, que al final Pickup no ens oblidem, que és, vol dir el braç que fa girar el disc en català, vull dir, bueno, en català, és Pickup en anglès.
1: Sí. Tal com sona, avui, no?, podríem dir.
2: Tal com sona, fonèticament.
1: Tal com es pronuncia.
2: Exacte. Llavors, aquesta manera ara que hi ha penya que compra el vinil i que bueno, jo sóc un d'ells que agrada també no només allò digital, sinó el tenir una portada gran, mirar els crèdits, i està molt lligada a una sèrie de gent, doncs, possiblement amb una altra manera de consumir la música. Doncs, segurament, això és el que volem des de la nova via, des de Pickup, i mantenir aquesta idea que teníem des de l'inici. I amb The Lyrics continua igual, continua intentant connectar amb un públic més jove que... segurament doncs, ells un vinil no saben ni el que és gairebé. No? És una mica aquesta...
1: No, t'ho afirmo, perquè aquí a la ràdio tenim a vegades visites escolars i més d'un nen o nena no saben què és un disc.
2: Exacte. Doncs bueno, va lligat una mica això, que no té per què, hi ha gent jove que sí, però són d'un estil concret, no? Segurament que li agrada rebuscar, que agraden buscar músiques que no de primera ha de ser el single aquell que primer escolta i agrada... Bueno, doncs amb aquesta actitud és amb la que Pickup Segell reviu amb noves fornades d'artistes actuals, vull dir, gent jove, però amb aquest sentit a nivell de musicalment parlant. Mm. I la primer fitxatge el vam presentar allà, que són Olivias, que és un duet de, bueno, de folk experimental, que hi ha violins, unes veus precioses, un directe magnífic, sobre també amb Pat, vull dir, també hi ha música, la música electrònica. Bueno, és una cosa que veureu d'aquí poquet, perquè el primer single surt el 11 de novembre, i durant, des del novembre fins al més o menys febrer, doncs sortirà el llicencer.
1: Molt bé, Olivias, en prenem nota.
2: Olivias.
1: Perfecte.
2: La O porta dièresis.
1: Ah, molt bé.
2: Una mica difícil, però sí.
1: Molt bé, doncs
2: el
1: seguim.
2: Aquest és el primer de molts que aniran, tenim. Uh-huh.
1: Bon estat de salut, doncs, per pick-up.
2: Estem, sí, o sigui, aquesta és la idea. O sigui, ja que portem 42, 43, a mi encara em queda molt per la jubilació. Llavors, com a mínim, a veure si fem 42 més i que la cosa continuï, que és la idea. Continuem fent música, cultura i país.
1: Doncs esclar que sí. Moltes gràcies, Albert López. Avui, director de Pick-up, ha estat amb nosaltres a la ràdio. Esperem que vagi molt bé, força, endavant. I molts artistes més, que puguin sumar-se a Pick-up.
2: Sí, home, i tant, segur que sí. I segur que passem pel poble a que veieu també el directe. Això
1: d'acord.
2: Segur.
1: Moltes gràcies, Albert.
2: Per la vostra trucada.
1: Doncs de res, a tu una abraçada. Adéu.
0: Així acaba aquesta primera edició de la Setmana del Connectats. Ja sabeu que demà tenim més continguts preparats per tots vosaltres a partir de les 5:03. Fins aleshores acabeu de gaudir de la jornada. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
3: Tens tanta red flex

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. Promusa celebra aquest dimecres a les 6 de la tarda un nou sorteig per determinar l'ordre d'accés als habitatges de protecció oficial inclosos en aquesta convocatòria. La sessió es podrà seguir en directe en exclusiva a través de Cugat Media, al web www.cugat.cat. El sorteig establirà l'ordre de les persones participants inscrites en el procés per accedir als habitatges que Promusa posa a disposició en diferents zones de Sant Cugat. La sessió també es podrà seguir presencialment. En aquest cas, caldrà reservar entrada prèviament, ja que l'aforament és limitat. Les entrades es poden reservar a través del web del Teatre Auditori Emma Vilarasau. El temps de l'administració no sempre és el temps del malalt, i encara menys quan la malaltia és neurodegenerativa i cada mes que passa comporta perdre capacitats que potser no es recuperaran. Ho sap bé el José Prado, pare de la Lucía, una nena d'11 anys que pateix una malaltia ultra rara. Al febrer d'aquest any, davant l'empitjorament de la seva filla, va demanar una revisió del grau de dependència. Fins a l'agost, assegura, no va tenir cap notícia. Finalment, la Lucía ha aconseguit el grau 3 de dependència, però darrere del reconeixement hi ha 6 mesos d'espera.
2: Truco i em diuen,